0: el cognom del pare encara, eh? Tot i que potser sí. La tendència, no? No ho sé.
1: Home, vaja,
0: tens claríssim,
1: això, Magda. Jo tinc clar, des del punt de vista biològic i de lògica, però és veritat que és una tradició mil·lenària. De sempre els pares han tingut més pes amb tot. És que, de fet, les dones, quan han començat a tenir una mica de pes social, no fa ni 100 anys. Per tant, canviar les coses no és tan fàcil, jo ho entenc.
2: Mira, dins la meva colla d'amics, sí. Només hi ha una persona, un amic, que el seu cognom és el de la mare, no?
1: Clar,
2: el cognom dels seus fills.
1: És comprensible.
2: El primer de la mare.
1: És comprensible.
0: Mira, sí. De les 321.000 criatures que van néixer durant l'any passat, el 2025, a tot l'estat, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc. Un 6,5% del total, sí. com dèiem abans.
1: Clar, clar. Sí. I tinguem en compte que dintre aquestes mares, deu haver-n'hi que són mares solteres. És a dir, que per això hi ha el cognom de la mare.
0: Exacte.
1: Que no sabem si és per elecció o si perquè realment no hi ha pare.
3: Exacte.
1: Per tant, encara el tant percent, probablement, per decisió, sigui més petit.
0: Ah.
1: És aquí, no?
0: Molt bé. Clar. Veus aquí els oients de Lleida que, au, ara de ploure demà que és Sant Miquel. Justament, és que no plou mai el gust de tothom.
2: És que en aquest país no sap ploure, no?
0: Demà,
2: que diu el Raimon, no sap ploure.
0: També estem rebent imatges a aquesta hora del Josep Galceran, des del Baix Empordà, precioses, on s'intueix ja claríssimament aquest canvi de temps. Mira, gent a la platja encara.
1: Clar que sí.
0: Aquesta hora del migdia, tu. Mira quina sort.
2: Vinga, va, aprofitant. Aprofiteu.
0: Com pot ser això?
1: Sí, que això s'acaba, eh?
2: Aprofiteu que això s'acaba.
1: Des
0: de Calella de Palafrugell. Aprofitant els últims dies, o últims dies, més que últims dies, últims minuts de l'estiu, diu el Miquel.
3: Últimes hores.
0: El Miquel Galceran.
1: Últims minuts, sí.
0: No, home, no patiu, que després fa bo fins per Tots Sants, tot i el canvi de temps que ara...
1: Sí, perquè hi ha castanyada amb màniga curta.
0: Eh que sí? Mira, aquest cap de setmana he vist castanyeres. A la plaça Les Ceps, per exemple.
1: Jo també l'he vist.
0: Just aquest cap de setmana, dic, però on van amb aquesta
1: calor. Sí, boniatos i castanyes allà.
2: I d'aquí dos dies veurem torrons als supermercats.
1: Sí, i boles de Nadal.
0: Vols dir que no n'hi ha ja? L'altre dia algú va dir que n'hi havia.
2: Sí, ja n'hi havia, ja.
3: Sembla com que sempre anem pensant en el que ve i no gaudim del que és ara. Vull dir que és una cosa...
1: Ara t'escolto. T'han de dir que hem d'estar en el present, que si mil funes, que si la calma, i sempre ens ho adelanten tot. Però és que és l'entorn que t'ho adelanta. Això mateix que estem explicant és avançar-te coses per no gaudir del present. Escolta, ja vindrà Nadal, ja vindran els torrons, deixem-ho estar, no?
0: Veus, aquí veiem també aquestes precioses imatges d'aquestes nuvolades des del far de Sant Sebastià. Aquest aperitiu del canvi de temps imminent que està molt a punt d'arribar a Catalunya. Aquesta tarda vespre per aigua, per aquí a la costa. I per al litoral, i cap a l'interior demà.
3: Ja toca,
0: a tot arreu,
3: toca.
0: Sí, ja toca.
1: Refrescarem, tu.
0: I per tant toca el canvi d'armari, dius, Marta Tix.
1: Clar.
3: Doncs sí, toca aquest canvi d'armari.
2: Això
3: no
2: pel qui
3: és...
2: tingui un altre armari per fer el canvi d'armari, perquè no tothom pot fer canvi d'armari.
1: Ara ho has dit, ara ho has dit.
3: Mira, això et diré una cosa, perquè hi ha persones que diuen, ah, jo com que tinc molt d'armari, no em cal fer el canvi d'armari. Error. Encara que puguis tenir tota la roba ben posada, és un error dir jo no faig el canvi d'armari. Per què? Perquè és una oportunitat, el canvi d'armari, per mirar, realment revisar totes les peces que tenim, fer neteja, buidar armaris, netejar bé tots els armaris i fer neteja també de literal i figurat de la roba que tenim, perquè és que si no anem acumulant roba i més roba i potser a dia d'avui ja pots veure moltes peces d'estiu que no t'has posat.
0: No t'ho poses mai.
3: Llavors,
0: és
3: fora.
0: És horrible, això. Sí. A mi em passa molt.
3: Doncs això, fora. El que no t'hagis posat, has de pensar per
0: llançat,
3: què no t'has posat.
0: Ja,
1: però sap greu tirar-ho, no? Sap
0: no
1: fa
0: ho
1: pena.
0: Sé perquè som així, però és que és el que diu ella. Després sí. No tens ni espai sí. Per posar la poca roba que t'agrada, diguéssim. Sí.
3: I que després la sensació d'alliberació que tens de sí. Dir, ostres, és que és molt millor obrir un armari i tenir 10 peces, però 10 peces que realment t'estimes i que et poses, que no tenir-ne 100, però que realment has d'anar ja remenant entre la roba fins trobar el que tu realment et vols posar. Llavors, totes aquelles peces que et fan nosa, fora. I també hi ha un problema, i és que sovint tenim com arrelats a la roba o peces de roba records de moments. No, això és que aquest jersei recordo que me'l vaig posar... Escolta, aquest record el tindràs igualment. Vull dir, encara que donis la peça o te'n desfacis, tu pots seguir mantenint el record. No cal que et quedis físicament amb aquell jersei per mantenir viu el record, no? Que crec que aquest també és un dels problemes, no? Que sovint s'enfronta la gent i per això no es desfan de les peces de roba.
1: Bueno, a vegades també són robes que estan bé, que és bona, però que no te la poses més. I sap greu tirar-ho, perquè encara està molt bé.
3: O que ja no és de la teva talla.
1: Clar, o ja no és de la teva talla, exacte.
3: Llavors, aquelles peces que seguim acumulant, no, per si... per quan m'aprimi o per si... No, escolta, per si res. Perquè, escolta, millor ara quedar-te amb les peces que realment et poses, perquè després, si realment t'aprimes o t'engreixes, doncs segurament et voldràs comprar ja roba d'una altra temporada, d'un altre estil, perquè a més també nosaltres anem evolucionant i el nostre estil també. Per tant, fora. Ai. Tots aquests dubtes, fora.
0: I el que passa que s'allarga tant la bonança pel que fa a la temperatura, que encara que ara vingui un canvi de temps puntual, que durant uns dies pot refrescar i tal, costa fer el canvi d'armari, perquè dius, si al final farà bo fins allò que dèiem abans, fins per Tots Sants, aleshores què fas aquí? Mig-mig, és a dir, fem mig canvi d'armari.
3: No, precisament per això jo el que recomano és tenir la caixa d'entretemps. Què vol dir això? Perquè el problema és que ara potser dius, ostres, encara no faig el canvi d'armari perquè potser encara tindrem uns dies de calor.
0: Segur.
3: Llavors, amb aquest temps tan boig, el que podem fer és tenir un organitzador o una caixa amb algunes peces d'entretemps. Doncs, per exemple, una samarreta fina però de maniga llarga, una caçadora o un cardigan, una dessuadora, aquest tipus de peces que, diguéssim, que ens pot ajudar, sobretot per quan anem vestits per capes, no? Que anem com una ceba, i que llavors ara ja les podem fer servir. Llavors, és molt millor tenir aquesta caixa i ara fer servir aquestes peces que no pas estar en aquest impàs d'esperar a poder fer el canvi d'hivern i, a més, perquè amb el canvi climàtic cada vegada tenim menys entretemps, per tant, és important que aquestes quatre peces que tenim d'entretemps les puguem aprofitar en, en aquestes setmanes que abans de que arribi ja el fred total, diguéssim.
0: Ah, molt bé, perfecte. La caixa d'entretemps.
1: La caixa d'entretemps.
0: M'ha agradat
1: això, la caixa d'entretemps. La caixa d'entretemps.
0: A mi també. I compte, dius, Marta, amb les caducitats també. Una altra cosa que moltes vegades passem per alt i aquí, a més, això pot ser perillós.
3: Correcte, perquè parlem molt del canvi d'armari a nivell de roba, és habitual, però sí que és cert que què passa amb aquells protectors solars, els repel·lents per mosquits, tots aquests cosmètics que ja no farem servir ara, què passa? Molta gent ho guarda igualment a l'armari del lavabo fins l'any que ve, però és que aquests productes també caduquen. Llavors és important revisar les caducitats. Normalment, tots els productes cosmètics porten com una icona amb el símbol d'un pot de crema obert que posa 12M, 6M. Això són els mesos en què el producte aguanta amb totes les seves propietats des de que l'obrim. Això és important. Si ara tenim un protector solar que no hem obert en tot l'estiu, el podem guardar sense problemes. Però en el moment en què s'obre, comença, diguéssim, el compte enrere d'aquests 12 mesos, 6 mesos que posa l'envàs. Llavors, jo el que recomano és sempre que s'obri això tant a nivell de productes d'estiu com en general, cosmètics, maquillatge... Cada vegada que obrim un producte, jo el que recomano és que amb un permanent hi posem a sota la data en què caducarà, no? Per exemple, si ara obrim un producte que ens posa 12 mesos, doncs apuntar que el setembre del 2027 caducarà. Per què? Per anar fent aquesta revisió, perquè si no potser estem fent servir un protector solar que potser ja fa mesos que ha caducat i que realment pot ser inclús perillós o simplement perquè no ens està protegint perquè ja ha perdut les propietats. Per tant, repel·lents, protectors solars, tot el que veiem que ja per la temporada que ve vagi a caducar, millor llançar-ho ara o acabar de fer-ho servir.
1: És veritat, que a vegades trobem allà a cistella aquell que portem a la platja, trobem cremes, ai, mira, ja tinc una cremeta.
3: Clar.
1: No saps quan l'has comprat.
3: Exacte. Llavors
1: ja ni te'n recordes.
3: Sí.
2: Marta, sobre la caixa d'entretemps, de plàstic, de cartró, de quin material seria l'ideal?
3: L'ideal sempre...
2: O qualsevol material és vàlid?
3: No, l'ideal és de roba, és a dir, un organitzador d'aquests tèxtils pensats per roba. Cal evitar, sobretot, plàstic. Per què? Perquè el plàstic, al final, el que fa és que pot generar humitat, no circula, no hi ha ventilació i, per tant, podria inclús causar taques a la roba. I jo el que sempre dic també, amb tots els organitzadors de roba o quan fem el canvi d'armari, és que hi podem posar una bosseta de tela amb un parell de cullerades de bicarbonat, perquè al final el bicarbonat el que fa és absorbir la humitat i evitar males olors. Per tant, podem posar bossetes d'aquestes per tot, inclús pels armaris o aquests organitzadors o la caixa d'entretemps, i així ens assegurem doncs, d'evitar aquestes humitats.
1: Molt bé.
0: Tenim a la doctora Magda Carles i estem molt pendents de que ens digui quins són els aliments que més engreixen i els que més aprimen, que això d'aprimar, deus dir, home, els que aprimar no aprimen.
1: No, aquí estem dient d'aquells mites que es diuen.
0: Els que engreixen menys,
1: una miqueta. Això és important, perquè moltes vegades ens pensem que hi ha aliments que aprimen. Qui no s'ha pres un suc de llimona, o una aigua amb llimona, o una mica de pinya natural, pensant que allò t'aprimarà?
0: Sí, senyora.
1: Que allò dissoldrà els greixos. I no és veritat. És d'aquells mites, d'aquelles coses que s'han de dir que són una gran mentida. Sembla que la llimona, com que és àcida, doncs, ai, et dissoldrà el greix, no? No hi ha cap aliment que dissolgui el greix.
0: Doncs quins són els que més engreixen?
1: Exacte.
0: I els que menys engreixen?
1: Els que més engreixen són els que tenen més greix o més sucre o les dues coses. Per exemple, aliments que engreixen molt. Obvi, els pastissos. Per què? Perquè allà hi ha un munt de greix i hi ha un munt de sucre. poden tenir 500 calories als 100 grams.
0: Però no és el mateix un pastís industrial que un pastís
1: en absolut.
0: Pels mestres pastissers que tenim en aquest país, que són els millors del món.
1: Aquí està. Un bon pastís et portarà moltes calories, però també portarà proteïnes, aportarà vitamines, aportarà minerals. Repeteixo, el fet de que una cosa engreixi no vol dir que no alimenti. I el fet que una cosa sigui energètica no vol dir que sigui molt bona per la salut. Ah. Perquè hi ha una cosa que tots podem fer, que és dosificar. Qui et diu que no podem menjar un pastís? És clar que podem menjar un pastís, però una dosi comprensible per la teva edat, la teva alçada i el teu pes. Pastís podem menjar sempre. Si un sap dosificar, podem menjar el que ens doni la gana. Perquè, clar, a més energia, menys quantitat. Passa amb el pastís, els formatges, per exemple, que no són bons els formatges. Si jo tinc un formatge d'aquell cremós que té un 40% de greix, un brie, un camembert, un no sé què, no em pots menjar, sí que em pots menjar, però una dosi petita. En canvi, tinc aquells frescos tipus Burgos, que són una mica com suro, eh? Doncs aquest pots menjar una quantitat més considerable. Per cert, per què formatge fresc és més lleuger? Perquè té molta aigua, per si es diu que és fresc. De fet, té molta aigua i té menys proteïnes i té menys calci, però té menys energia. Per tant, jo aquí m'interessaria molt dir que l'energètic no és dolent. L'energètic és energètic, però pot ser energètic i molt, molt, molt nutritiu. Dèiem l'oli d'oliva, dèiem els fruits secs i realment un pastís. Un pastís fet bo porta ous, porta farina, porta coses interessants, porta fruites de vegades. O la xocolata, que no és bona la xocolata. Porta molt sucre, cert, però també posa magnesi, també porta calci, també porta minerals interessants. Ara, quanta xocolata em puc menjar? 200 grams de xocolata? No, no. Per cert, jo, per exemple, menjo cada dia 20-25 grams de xocolata, me la menjo.
0: Ah.
1: Perquè porta magnesi i, a més, em dona un punt de bon rotllo.
0: Ja.
1: O sigui que...
0: Patates fregides, els
1: una altra
0: fregits
1: cosa
0: en
1: energètic.
0: General...
1: Els fregits. Per què porten molta energia? Perquè absorbeixen molt el greix amb què tu fregeixes. Depèn com ho fregeixis, absorbirà més o menys. Però, clar, una patata
0: com
1: bullida...
0: Com s'ha de fregir per anar bé?
1: Clar, això ho parlem. Una patata bullida són 50-60 calories als 100 grams. Una patata fregida s'acosta als 300. I és el mateix aliment.
0: Sí,
1: ara, vol dir que hagi de ser dolent? No, vol dir que porta molt de greix, que si ho has fet amb un bon oli d'oliva i aquell oli no està cremat, doncs serà més indigest i serà més energètic, però no serà dolent. Una cosa és una patata fregida a casa, altra cosa patata fregida de bossa. Que allò ja realment, el tant percent d'oli que hi ha és elevadíssim, no? Però clar, més o menys és un element que és ultraprocessat, que té molta sal, que té molts conservants, etcètera, etcètera. No té res que veure, eh? Una patata fregida feta amb oli que fas tu a casa amb una patata de bossa. Són dos temes diferents.
0: I el pa? Engreixa tant com diuen?
1: No. El pa és un aliment super saludable, si és un pa de qualitat. És farina, aigua i sal i llevadura. Per tant, què pot tenir això de dolent? D'acord, hi ha farines molt diferents, hi ha pans de moltes qualitats. A vegades trobem pa que val mig euro quilo i hi ha pans que valen 7 euros al quilo. Doncs home, aquí tenim un ventall de possibilitats, no? Tothom pot menjar pa.
0: Correcte.
1: Tothom pot menjar pa. La dosi serà diferent. És que el concepte dosi és important, eh? Perquè és el que marcarà una dieta equilibrada d'una que no ho és, entre d'altres coses. És a dir, un pot menjar aliments saludables, però engreixar-se. Per què? Perquè està menjant massa quantitat. M'explico, no? O sigui
3: sí,
1: que no, la quantitat és tan important com la qualitat. Perquè, clar, ens diuen molt, tots sabem una mica què és bo i què no és bo per la salut, però les quantitats com les sabem? Quanta quantitat de pasta? Quanta quantitat de carn? Com ho sabem, això?
0: Ja, digue'ns-ho tu.
1: Ah, doncs és molt fàcil. Evidentment que hi ha quantitats que són més iguals per tothom. Com, per exemple, un bistec, posem-hi, no? Per dir alguna cosa clàssic. Un bistec no ha de tenir 250 grams. Amb 100-150, entre 100 i 150, doncs ja està. Però, per exemple, un plat de pasta, posem-hi, estarà molt en funció de quina edat tenim i quina és la nostra activitat. No és el mateix tenir 50 anys i estar sedentari i tot el dia davant d'un micro o d'una pantalla que ser una persona de 20 que fas esport i que al millor estàs en un equip de bàsquet. Clar, el plat de pasta serà molt diferent. Per un, amb 150 grams bullits en tindrà prou, l'altre igual se'n menja 300.
0: Mm.
1: Per això hi ha aliments que són quantitats més fixes, n'hi ha que són, depèn de la teva activitat física.
0: D'acord. Abans parlaves dels fruits secs, que tan saludables són, d'altra banda.
1: Sí, sí. Però també amb la seva dosi.
0: I quina és
1: quina és la dosi de fruits secs? Entre 25 i 30 grams diaris.
0: Al dia?
1: Al dia, sí.
0: En total,
1: eh? En total, posem-hi 20-30. Evidentment, jo m'estic referint a fruits secs que siguin torrats o naturals, no rebossats, no salats, no, diguéssim, maquillats, no, d'alguna manera. Això seria el més saludable.
0: Ah, i entre els aliments que menys engreixen, diguéssim, quins altres podríem
1: les
0: destacar?
1: Les verdures. Abans dèiem el cogombre, una bleda, una mongeta verda. Qualsevol vegetal de fulla verda, doncs, òbviament, és que tot és aigua, no? La fruita que té molta aigua i pocs sucres. No és el mateix un plàtan, per exemple, que una llimona, una taronja, òbviament, o que un nabiu, no? O sigui, un plàtan, tot i que des d'aquí s'ha de dir visca el plàtan, perquè és un aliment que està molt bé i que a vegades el traiem estúpidament pensant-se que engreixa, vale, té més carbohidrats que un nabiu o que una taronja, però és un aliment fantàstic. Ah. Té magnesi, té B6, és saciant, és genial. El que passa és que és més una mica més energètic que una taronja o una poma, però segueix sent una fruita i un aliment lleuger.
0: Bé, fruita, verdura, sí, hortalisses... Sí. L'altre dia, però, llegia, tu em diràs si és així, sí, o no, això, sí, també que el pollastre, per exemple, sí, el peix, els ous... ajuden a mantenir la massa muscular i a la vegada sacien, diguéssim, allò que...
1: Sí, mira, justament, ara que ella que fa tips i trucs, jo també diré el meu. Un bon truc per les persones que van a menjar amb molta gana, que van a menjar en plan... el plat, és començar per les proteïnes.
0: Ah.
1: És a dir, si tinc un plat combinat i tinc allà les patates fregides, el pollastre i l'amanida, tu comença pel pollastre, perquè la proteïna dona més sensació de sacietat. Qui diu pollastre, diu el peix, diu la truita, abans de començar amb l'aliment més, diguéssim, més energètic, com pugui ser la pasta, la patata, etcètera, etcètera. Perquè estarà com més saciant. De totes maneres, el que va bé per saciar-se, el truc, saps quin és? Calmar-se abans de començar a menjar. Clar. És a dir, no entrar a matar a la taula, sinó primer, doncs, unes quantes respiracions profundes.
0: Ah.
1: Va molt bé. El tema de la calma va molt bé,
0: Mercè, com estàs?
4: Hola.
0: Bon dia. Escolta, felicitats, bon dia. Encara que sigui amb un pèl de retard, perquè diuen que tots els sants tenen vuitada.
4: No, tots els sants tenen cap vuitada, cap problema. Moltes
0: per
4: gràcies.
0: Cap vuitada, efectivament. Doncs felicitats. Que ets de Barcelona, tu, o no?
4: No, sóc de Vilafranca. Sóc la Mercè de Vilafranca.
0: De Vilafranca del Penedès, molt bé. De fet, et dic felicitats, però t'hauria de dir per molts anys, perquè el Jordi Bota, el nostre filòleg...
4: Sí, va dir que
0: cap al sant no s'ha de dir felicitats, s'ha de dir per molts anys també, igual que...
1: Ah, sí?
0: Dic, jo només ho deia per l'aniversari, això.
1: Ara
0: doncs ara es veu que pel sant s'ha de dir... Sí?
1: Clar, el sant de cada any.
0: O per molts sants, que potser queda més bé, perquè per molts anys...
4: Sí, sí, això ja ho vaig aprendre, ja ho he après, ja ho he après, sí, sí.
0: També escoltant el matí de Ràdio 4, carai, tu, ets un oient fidel, sí? Perfecte.
4: Soc fidel de Ràdio 4, sí.
0: Perfecte, Mercè. Endavant, què volies dir?
4: Diumenges i... Jo, no, li volia preguntar a Magda que... Per què el potassi a vegades està al potassi? I la segona pregunta, i que llavors que no es poden menjar plàtans si tens el potassi alt?
1: A veure,
4: i segona, què passa si estàs baix de vitamina B12, què aconselles que millor que pugui menjar?
0: Carn. Què dius, què dius? Ho dic, però no ho sé,
1: sí, sí,
0: qui ho sàpigues tu.
1: El potassi, ja, en el cos hi ha un equilibri molt fi entre sodi, potassi i altres elements, que això fan que el nostre cos funcioni, que el nostre sistema cardiocirculatori funcioni, etcètera, etcètera, etcètera. Per què pot pujar el potassi? Bueno, a vegades pot pujar, per exemple, per trastorns digestius, que hi hagi, per exemple, unes diarrees, que hi hagi, per exemple, una malaltia, que el ronyó no funcioni bé, que no sé si és el cas, que hi hagi algun problema d'insuficiència renal, que això és molt freqüent, no? Que el ronyó, amb el temps, doncs comença a diguéssim, a filtrar, a anar menys bé.
4: Bueno, té una mica baix en la filtració glomerular.
1: Bueno, veus? Pues, no anem desorientats, no? Podria ser. Això vol dir que no pot menjar plàtan? No, això vol dir que no es pot atiborrar de plàtans, no? Vol dir que ha d'anar en compte amb això, perquè el potassi no està només amb el plàtan, eh? De fet, tots els vegetals porten potassi. Però mira, si vol un truc perquè hi hagi poc potassi, seria quan fa les verdures, per exemple, o quan bull un vegetal, doncs no aprofita l'aigua. No aprofita l'aigua perquè allà queden molts minerals. D'acord?
4: Vale.
1: Això seria una manera. Vale. I és veritat que els elements que porten clarament potassi, com pot ser un plàtan, doncs bueno, pots menjar-ne menys. Però, evidentment, continuarà prenent potassi. Perquè no vol dir que no hi hagi d'haver-hi potassi, vol dir que no s'ha d'abusar del potassi. Eh?
4: Vale.
1: D'acord?
0: Queda clar?
1: Sí.
4: La
1: B12.
4: Sí, la vitamina...
1: Bé, doncs la B12 sí. La trobem sobretot en els aliments d'origen animal. Per tant, això seria... Ja. A vegades també és un problema de malabsorció, cuidado, de la B12. Llavors, si és un problema de malabsorció, no hi ha més remei que prendre-la per una altra via, via suplement, via medicament. Però la B12 està
4: sí,
1: bàsicament...
4: No és vegana, justament la persona...
1: No és vegana, no. Però a vegades també amb l'edat, doncs els elements que tenim per absorbir nutrients i vitamines es van espatllant, d'acord? I llavors sí que s'ha de fer ja per via medicament, per via suplement farmacològic, d'acord?
4: Magda, ens vam conèixer a Vilafranca amb la xerrada que va ser abans de l'estiu.
1: Ai, mira, aquella il·lusió. Ah, sí, va estar molt bé aquella xerrada, sí, sí.
4: Que em vas firmar un llibre que tenia jo, també.
1: Ah, ara sí. Ara et visualitzo, sí, sí. Ai, doncs mira, que amable, moltes gràcies, sí, sí, sí. Doncs està molt bé la teva pregunta. Moltes gràcies.
0: Mercè, moltes gràcies per haver trucat i sobretot per escoltar-nos cada dia. Gràcies.
4: Sí, Xavi, val.
1: Adéu. Ja.
0: Adéu. Una abraçada. Adéu. Mira, Marta, tips.
3: Digue'm.
0: Revisa els necessaires de viatge, diu.
3: Sí, important, perquè altres coses, el que dic, tenim molt en ment ara que acaba l'estiu, la roba, però què passa amb els cosmètics, què passa amb els necessaires de viatge? No s'hi val que ja, escolta, tenim el necessaire de viatge que ja creiem que ja no viatjarem en les properes setmanes, propers mesos, doncs el guardem tal qual està. No, error. Revisem, primer, que no hagi quedat cap producte dins. Si, per exemple, jo sempre faig servir envasos d'aquests reutilitzables, que us recomano, d'aquests de 100 mil·lilitres, i els vas reomplint. És important que no quedi el producte en allà, no? Sinó que ja si guardem el necessari, que buidem tots aquests productes o que els acabem de fer servir, no cal llançar-ho. I també, què passa amb les mostres? Mostres d'aquestes de perfums, de cosmètics... Escolta, ho acostumem a anar guardant pels viatges, però sovint no viatgem tant com per gastar totes les mostres, no? Llavors, fem servir aquests productes i, sobretot, aprofitem per fer un rentat del necessari, perquè poden quedar-hi doncs, restes de cabells, de que s'hagi pogut tacar de cremes, de maquillatge. Com ho fem? Doncs bé, depenent del material del necessari, doncs podem mirar l'etiqueta, per suposat, però per exemple, per restes de maquillatge, doncs amb aigua micel·lar o desmaquillant, igual que fem servir per la cara, doncs ho podem fer servir també pel necessari. I si és d'aquests tipus plastificat, que potser no podem posar a la rentadora, el que podem fer és senzillament el rentem amb una mica d'aigua i una gota de rentavaixelles, que sabem que és desgreixant i per tant tot el que siguin cremes i tot això s'ho emportarà. Llavors, amb una mica d'aigua tèbia i rentavaixelles, podem fregar amb un raspallet que tinguem i, sobretot, deixar-lo assecar molt bé, que no quedi humit, per així poder-lo guardar i que no tinguem problemes.
1: Ostres, a mi em complexa de desordenada quan la sento amb ella.
0: Ah, jo també. Jo també. Casa teva deu ser... Sempre ho penso. Sí. Sempre ho penso.
2: Estava pensant això, en aquest mateix moment, Xavi.
3: No. Sí, això sempre m'ho diuen i no és així. Per què? Perquè a mi m'agrada dir que jo no sóc una persona obsessionada amb l'ordre, tot el contrari, a mi sempre m'han dit que era molt desordenada. Llavors, a mi el que m'agrada és que he anat aprenent i he anat millorant i per això m'agrada que crec que tothom, o sigui, que està a l'abast de tothom, perquè justament es tracta de fer-ho una miqueta millor. No es tracta d'ara ser obsessius i tenir la casa de revista, no. Perquè tampoc ni tenim temps ni ganes de tenir-ho
0: així. El teu marit, què? Com ho porta, això?
3: Molt bé, perquè ell és molt ordenat i molt net.
0: M'ho imaginava, eh? Sí. No sé, té pinta de ser net i endreçat.
3: Sí. Mira, ahir justament...
0: Una persona, un tio desendreçat al teu costat...
1: No pot ser.
0: Ja l'hauries matat, no?
3: No, seria caòtic. No, però mira, per exemple, ahir em va dir, ostres, diu, vull guardar ja tots els banyadors d'estiu. Com els he de rentar? Diu, els poso a la rentadora? Dic, no. Dic, a la rentadora no. Llavors, ell s'interessa. Llavors li vaig dir, no, doncs mira, aprofito per recordar-ho també per si algú està guardant els banyadors d'estiu, doncs a posar-los en un cubell amb aigua tèbia i un raig de vinagre blanc de neteja, perquè recordeu, els banyadors com que contenen elastà i aquest tipus de teixits, doncs perquè siguin per l'aigua i tot això, no els podem posar a la rentadora perquè es farien malbé. I sobretot, mai posar-los suavitzant, perquè llavors fan malbé les fibres i l'elastà. Per tant, en cubell amb aigua, un raig de vinagre, si tenim alguna taca, doncs amb una gota de detergent, però ja està, i sobretot, esbandir-los bé i deixar-los secar per complet.
0: Molt bé.
1: Carai, tu. Què? Estava pensant en els meus banyadors.
0: Mira, el Josep d'Igualada diu, per mi, Magda Carles, un bistec millor de 200 grams.
1: Clar, bueno, és lògic. Clar. És que és normal, perquè si ens agrada allò, en volem més, però jo deia les racions que són equilibrades entre una dieta equilibrada. Clar, és això.
0: Bé, passen 3 minuts de 1:15. Mira, a aquesta hora podem saludar Antoni Cervós, que és president del Sindicat del Taxi de Catalunya. Què tal, Antoni, com estàs?
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. A partir d'aquest dijous, de l'1 d'octubre, tots els taxistes, també a les ciutats, diguéssim, hauran d'anar amb cinturó. Sí o sí, el cinturó cordat, com tota la resta, diguéssim. Sí. Això, sí. Hi ha taxistes que pensen que està molt bé, perquè n'hi ha que diuen, escolta, jo ja portava el cinturó cordat i gràcies a això vaig poder salvar la meva vida en un accident de trànsit, i altres que diuen que és fatal. Com ho veieu vosaltres des del Sindicat del Taxi de Catalunya?
5: Bueno, mira, aquí hi ha una modificació del Reglament General de Circulació, concretament de l'article 119, i el que fa és obligar o treure l'excepció que hi havia fins ara de portar el cinturó de seguretat al col·lectiu del taxi en àrea urbana, com bé dius, en ciutat. Nosaltres has de pensar que el col·lectiu del sector del taxi, els taxistes, són professionals i molts d'ells, com bé dius, ja porten el cinturó de seguretat per un tema de seguretat, o sigui, per un tema d'anar més segurs i patir menys lesions en cas de tenir una topada. Ara bé, dit això, també et diré que per la nostra banda i a través de la nostra Associació Nacional en Taxi hem sol·licitat de forma urgent una reunió amb en Pere Navarro, que és el director general de tràfic,
0: sí,
5: per tal d'abordar aquest tema. Perquè si bé és cert que a nivell de tràfic el cinturó és una peça clau a l'hora d'evitar lesions quan tens un accident, no és menys cert que el col·lectiu del taxi, sobretot quan treballa a la nit, l'anar lligat amb lo cinturó de seguretat pot comportar dificultats quan es troba en situacions de perill. I et poso l'exemple que va passar aquest passat 19 de setembre a Sevilla, on un company va rebre més de 40 punyalades. Va tenir sort, no va morir, perquè la veritat és que s'ha de tenir molta sort per no morir després de rebre 40 punyalades, però això ho hem de tenir en compte. I en ares d'aquesta situació que tenim, hem de parlar amb el director general per veure com es pot regular això. És a dir, l'obligatorietat de portar el cinturó de seguretat veiem que és un avantatge gran, i la possibilitat de portar-lo ja la tenim i n'hi ha molts companys que la porten, però depèn de l'hora que treballos o qui portis al vehicle, doncs anar lligat també pot causar un gran problema. I així és com ho veiem. És a dir, no sé com dir-te, lo d'obligar els taxistes a portar el cinturó de seguretat, home, doncs no ho veiem clar. M'entens?
0: Ja,
5: però mai ha explicat per què.
0: Sí, sí, t'has explicat perfectament, què, sobretot en el torn de nit, que això pot perjudicar en una agressió o en un robatori, per exemple.
5: Exacte,
0: sí?
5: Però d'una forma increïble. Vull dir, fins i tot a l'hora de tenir que sortir del cotxe de pressa i corrent, depenent de la situació en la que et trobis. I això és el que ens preocupa, nosaltres, de l'obligació de portar el cinturó de seguretat. Nosaltres creiem que fins ara tots els anys, o la immensa majoria, ja el portaven posat, és a dir, molts, molts companys ja el portaven posat, però tenien la possibilitat de, segons quin torn o segons qui portaven el cotxe, no portar-lo posat.
0: Ja.
5: I, bueno, diu que sabe más el diablo por viejo que por diablo, no? Llavors, vulgos que no, los companys tenen molta experiència per, en moltes ocasions, veure quan la persona que poden portar el cotxe els hi pot causar un susto, no?
0: Bé, en qualsevol cas...
5: Aquesta és la nostra, diguem que és la nostra aportació que podem fer, no?
0: Hi ha taxistes que aquests dies també hem vist i sentit, no?, el testimoni d'alguns taxistes que diu, escolta, és que per mi cap problema, perquè ja fa anys i panys que vaig amb el cinturó sempre acordat, també dins la ciutat de Barcelona, i alguns fins i tot el que et deia abans, asseguren que gràcies al cinturó de seguretat cordat, diguéssim, han tingut alguns accidents i han pogut salvar la vida gràcies a aquest fet. Clar, és que al final aquí hi ha opinions de tots colors, sí? Antoni Cervós.
5: Però fixa't, sí, però fixa't que l'opinió no s'allunya de la quina t'estic donant jo. És a dir, tu tens un aparell, tu tens un sistema que t'ofereix una seguretat i que com a professional, en la immensa majoria dels casos, utilitzes. Mm-hmm. Val? Però l'obligatorietat et pot portar a que hi hagi algunes situacions en la qual tu et sentiries més segur sense portar-lo,
0: sí,
5: i l'hauràs de portar. No sé si m'explico.
0: T'expliques perfectament. Sí. Pots estar d'acord o no, però se t'entén, sí, molt bé tot el que dius, efectivament.
5: Jo crec que la immensa majoria dels companys, com tu bé dius, bueno, jo mateix, vull dir, jo mateix quan porto el cinturó de seguretat, quan circulo amb el taxi, doncs circulo amb cinturó de seguretat,
0: ja,
5: sempre,
0: ja,
5: sempre. Ara bé, sí que és veritat que si algun dia faig el torn de nit, depèn d'on vaig a buscar un usuari, doncs intento no portar-lo posat.
0: Ja, ja. Recordem que els professors d'autoescola i els conductors de vehicles de mercaderies també estaran obligats a cordar-se el cinturó a partir d'aquest dijous, de l'1 d'octubre. Diguéssim, en aquest cas, en el cas dels professors d'autoescola, el problema de seguretat no existiria, entenc.
5: Clar, ni els conductors de mercaderies tampoc.
0: Correcte, eh? Sí.
5: M'explico.
0: Sí,
5: ara,
0: sí.
5: Nosaltres tenim un problema afegit, que és aquest, que és un problema de seguretat dins del vehicle. És a dir, tu pensa que... Jo em dedico al sector del taxi des de l'any 90. Vull dir, i la situació... Jo que he viscut alguna que altra situació complicada, la situació de veure't a dins d'un vehicle a la nit, en un carrer fosc, amb dues persones al teu darrere, que no saps ben bé les seves intencions... És bastant desagradable, eh? Ja. És a dir, vull dir, ja et dic que fa molts anys que porto el taxi, que m'he vist en tot tipus de situacions, però que quan t'hi trobes, vull dir, passes bastant malament. Si això li sumes que tu estàs lligat al cotxe, lligat perquè són segons, eh? O sigui, és a dir, és veritat que costa poc treure's el cinturó de seguretat, però quan la situació és de perill, dos segons poden
0: pot ser una eternitat.
5: Poden ser una eternitat, sí, sí. Aquí sí que hi pot anar a la vida, eh?
0: Ah,
5: vol dir que, bueno, nosaltres veiem qualsevol sistema de seguretat que tingui el vehicle, ho veiem com algo positiu, com no pot ser d'altra manera. Jo crec que la immensa majoria dels companys, ara mateix estic mirant per la finestra d'aquí del carrer Marina i estic veient passar els taxis, i la immensa majoria porten posat el cinturó de seguretat, però t'he de dir que aquesta al·legació és possible que la fem via direcció general per aquesta qüestió d'inseguretat a l'hora de patir una agressió dins del vehicle.
0: D'acord. Recordem que les sancions en cas de no portar el cinturó seran les mateixes, diguéssim, que les que s'apliquen a la resta de conductors, eh? Si no m'equivoco, 200 euros de multa i la pèrdua de 4 punts del carnet de conduir. Antoni.
5: Sí, sí. No, escolta, és que vull dir, jo crec que les normatives estan per complir-les, eh? És a dir, si no en sortim, doncs endavant, eh? Però deixa'm que trenca una llança exposant lo que nosaltres veiem i que nosaltres ens preocupa també.
0: Ja, no, totalment.
5: Clar, és a dir, nosaltres no estem en contra d'un sistema de seguretat, ni voldria tenir vendre la visió del taxista con el brazo por la ventana fumando y sin cinturón de seguridad. No és aquest el cas. El cas és que hi ha moments i situacions on està lligat a dins del cotxe, doncs et pot causar un problema que com has dit tu mateix, o sigui, un conductor de mercaderies no patirà o un professor d'autoescola no patirà.
0: Està clar. Dius que portes anys i panys al sector del taxi, dècades, de fet. La inseguretat ha anat i va cada vegada a més, Antoni Cervós?
5: Diguem que potser ara hi ha una... Com t'hi diria? Potser hi ha una sensació de més inseguretat. També t'he de dir que la inseguretat no es viu igual quan tens 20 anys que quan en tens 55. I llavors, clar, jo vaig començar amb 20 anys i ja en tinc 56, i no ho veus igual. Però diguem que ara pot ser ja com una sensació de que no saps ben bé on trobaràs la inseguretat. Als anys 90, quan jo vaig començar a treballar, si anaves a Cantunis o anaves a Sant Cosme en aquells temps, o anaves en alguns barris d'aquestos una mica de la perifària, on hi havia moltes vegades venda de drogues i aquestes situacions, doncs anaves una mica més sabent on anaves. Avui la inseguretat la pots tenir en qualsevol lloc. És a dir, l'agressivitat per part de la població ha crescut de forma exponencial i avui... per tenir un problema dins del vehicle no cal que el tinguis amb una persona, diguem, amb problemes d'addicció a les drogues o qualsevol tipus d'addicció, sinó que la pots tenir amb qualsevol persona... Disculpa, que salta l'alarma. La pots tenir amb qualsevol persona que va una Carai. Mica més nerviós de l'habitual.
0: Molt bé, parlant d'inseguretat, ha saltat l'alarma. Escolta, sí, t'anava a dir, portes anys a Barcelona, l'accent no l'has perdut. D'on ets, tu?
5: No, no, els meus pares són de Lleida i a mi m'ha quedat l'odeix del català que parlàvem a casa.
0: Però tu has nascut a Barcelona?
5: Jo vaig néixer, de fet, jo sóc de Terrassa, vaig néixer a Terrassa.
0: Imagina't, sí. Carai, tu. Mira, sí. com lo Cartanyà, com el Xavier Bertran. Sí.
5: Bueno, escolta'm, jo quan els meus pares van baixar del poble per treballar
0: de quin poble
5: a la ciutat...
0: De quin poble són eren els
5: d'un poblet de la Conca de Tremp, de Vella de la Conca.
0: Ah, de Vella de la Conca, carai, tu, el millor xulís del món. Per allà dalt.
5: Bueno, sí, sí.
0: Si menja sí, molt
5: sí,
0: bé.
5: Sí, allà dalt fan molt bon xulís, sí, i tant que sí.
0: I tant, per mi el millor. Escolta, hi vas sovint o no?
5: Cada setmana.
0: Cada setmana?
5: Carai. Sí, sí, sí, sí. Així. Cada setmana.
0: Cada no s'ha de renunciar mai a les arrels.
5: Bueno, mon pare no va baixar a Terrassa a treballar i quan va acabar de treballar se'n va tornar cap allà dalt i ara ja són grans i jo hi pujo cada setmana.
0: Sí. Molt bé. Doncs Antoni Cervós, president del Sindicat del Taxi de Catalunya. Deus conèixer el Pau de Pons, tu també. Saps qui és?
5: El segueixo.
0: Ara de seguida el tindrem aquí en directe perquè ara farà una ruta per Catalunya amb els 10 anys de Festa Major. A Vic, a Lleida...
5: El segueixo molt simpàtic, perquè...
0: I tant, l'has
5: d'escoltar. Abans passàvem sempre per Pons, ara a l'obrir la B40 des de Terrassa mos va millor per la Nacional 2, però mira, fins i tot ahir vaig passar per Pons.
0: A veure, som de Pons, tenim el ranxo, per això és el dimarts de Carnaval.
5: Sí.
0: Moltíssimes gràcies, Antoni Cervós, president del Sindicat del Taxi de Catalunya, que vagi molt bé. I a veure què passa, a veure com va la reunió amb el Pere Navarro al final. Sí, n'estarem pendents també. Qualsevol novetat...
5: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: I tant, vinga. Sempre del món també. Adeu. El col·lectiu del taxi des del matí de Ràdio 4. Mira, 3:15 ara mateix.
6: L'Auditori obre la temporada de Cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc, amb Bach, a la intensitat del segle XX, amb Kurtak. I la veu de Leonor Martínez, integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
7: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Jo m'hi amb el Xavi Freixas, però mira, amb la Marta Tips, amb la Magda Carles, amb el Jordi Vila, amb la Marta Inglés, amb la Sílvia García del Pozo, no acabaríem mai. Un de sol no pot fer res aquí, ets pell, nen.
2: I d'aquí poc amb el Pau de Pons.
1: Amb el Pau de Pons. Escolta'm una cosa. Avui ha sortit un titular d'actualitat. És que prendre entre 2 i 4 tasses de cafè al dia és bo pel cor. I això qui ho diu? Doncs l'Associació Americana del Cor, que desmitifica els riscos del consum habitual de cafè per la salut cardiovascular.
3: No saps com m'alegro d'això. Primera, perquè sóc un tipus de consumidora de 2 o 4 cafès al dia, i perquè, t'aparteixo, no és el primer estudi que surt amb efectes positius del cafè.
1: Sí, no, perdona, no fa gaire, va sortir un altre estudi de Harvard, que deia que 3 cafès al dia redueixen el risc d'Alzheimer, però només si tenen, si porten cafeïna.
3: Clar.
1: A sobre, que quedi clar.
3: És que és la cafeïna l'element que ens interessa.
1: Correcte.
3: És la cafeïna l'element que ens interessa. No oblidem que el cafè és un vegetal amb un procés de torrat i d'embenfiar, etcètera, etcètera, i que és la... torna a sortir la dosi, com sempre. 3-4 cafès al dia, doncs, no han de portar problemes per una persona sana que dorm bé, val? Quin seria el problema del cafè? Quan se'n prenen masses, o quan jo tinc un problema per dormir, o quan tinc algun problema de salut. Però de veritat que ja són molts els estudis que indiquen que el cafè, amb una dosi moderada, jo encara afegiria un cafè de qualitat, hi ha molts tipus de cafès, hi ha molts tipus, doncs és bo per la salut.
1: I la tensió què? La pressió arterial?
3: A veure, el cafè te la farà pujar una mica la tensió arterial, però tu mai seràs hipertens pel cafè. O sigui, un cafè no et torna hipertens, te la pujarà transitòriament, però després la tensió torna al seu nivell.
1: Ja.
3: I no ens oblidem de la gent que té la tensió amb tendència baixa, com jo sóc un exemple també, i del cafè ens va de fàbula. Ja. Quan fa calor, quan estàs cansat, el cafè et dona aquest punt de... Ostres, saps? Estic com més despert.
1: El doctor Coca, que és una eminència, el cap d'hipertensos del Clínic, una eminència mèdica mundial, que sempre està a congressos amunt i avall, als 38 anys em va disparar la tensió arterial. I quan la tenia disparada em va dir, si fas un cafè al dia no passa res. I si ho dius a un altre metge et dirà que estic boig, però t'ho dic jo.
3: No, no, jo també li dic, jo també t'ho diria, clar que sí. El cafè ens desperta i moltes vegades sense el cafè, digue-li dependència si vols, estem com dormits. Té els seus efectes positius. Un s'ha de conèixer i has de prendre les dosis necessàries. Però la veritat que és una beguda que s'ha demonitzat molt, a pesar que és de les begudes més begudes al món, eh? Però el cafè s'ha demonitzat. Cafè no, cafè no, cafè no. Des que porta cel·lulitis fins que... Va, en fi, no és veritat, tot això.
1: Sí, sí, a més, Harvard feia referència a aquest estudi fa pocs mesos, va presentar el resultat del major estudi sobre l'efecte neuroprotector del cafè amb gairebé 132.000 persones seguides durant 37 anys, vull dir que és
3: un estudi... No és qualsevol estudi.
1: Amb cara i ulls, moltes cares i molts ulls, la veritat.
3: Exacte, exacte, és un estudi doncs potent. El cafè reactiva la circulació cerebral i el teu estat d'ànim, i això, evidentment, jo repeteixo, depèn de cada persona, però si la dosi és de 2 a 4, com diem, que es pot considerar doncs saludable, doncs t'activa i té efectes positius.
1: Molt bé, Marta Fuster, Marta Tips, dius que segons com m'he d'esperar a comprar res de nova temporada.
4: Sí, perquè això és un error que cometem ara, no? El que deia, si encara no hem fet el canvi d'armari, potser ja ve, doncs això, el primer ruixat, el primer dia una mica de fresca, i què fem? En lloc d'anar a la... Clar, si no tenim encara la caixa d'entretemps, però bé, ara confio en que ja la tindrem, però que si no la tenim i encara no hem fet el canvi d'armari, quin és l'error habitual? Ah, doncs ja començo a comprar peces noves. I què passa? Doncs que potser et compres una caçadora o una camisa que després, quan fas el canvi d'armari, dius, ostres, no recordava que ja en tenia una. Llavors és important evitar aquesta acumulació innecessària i sempre tenir una mica en ment el mètode, no?, d'un dins, un fora. Si entra una nova peça de roba a casa, n'ha de sortir una altra. Llavors, important, ara en aquest punt, si encara no hem fet el canvi d'armari, evitar, doncs, això, duplicar o comprar coses que realment no necessitem.
1: Carai, tu!
3: Sí, això de duplicar. Sí. Estic d'acord, eh? Això de duplicar es fa.
1: I a més, important, aprofitar les ultimíssimes rebaixes d'estiu, també, segons com. Però ja no trobes res, dona.
3: No, ara ja no.
4: No trobes res, però a part d'aprofitar el que puguis trobar de rebaixes, a mi el que m'agrada és anar una mica contracorrent de temporada. És a dir, començar a comprar ara les coses de nova temporada és un error. Què hauríem de fer? Doncs ara que tenim molt fresc el que hem fet servir a l'estiu i el que ens ha faltat, de dir, ostres, doncs he trobat a faltar doncs potser un calçat més còmode per caminar o els dies que vaig a la feina. Doncs aprofitem per comprar-lo ara, perquè el trobarem millor de preu, i sobretot doncs, per això, perquè tenim més clar el que necessitem, que no ara, que comença la temporada, tot està molt més car i encara no sabem realment el que acabarem necessitant en aquesta nova temporada, no? Llavors, anem una mica contracorrent.
3: Tu no trobes, Marta, que hauríem de comprar roba sempre de rebaixes?
4: Sempre.
3: Ah, que sí, veus? D'acord, fantàstic, clar. Això sí que ho faig bé.
4: Sí, sí, sempre, però per això que dic, perquè és que ara tens molt fresc tot el que has fet servir i el que has necessitat. El que necessitaràs ara, com que el temps també està tan boig, potser et comences a comprar jerseis molt abrigats que després no t'acabes posant, no? En canvi, amb el que ja has viscut és molt més fàcil, i sobretot pels preus.
3: El preu és molt diferent.
4: Sempre,
3: molt diferent,
4: sempre s'ha de comprar fora de temporada.
1: Ah, 9 minuts i la

0: major.
1: Pau, hauries de veure com riuen aquí. La Marta Tips i la Magda Carles, no? I ha sigut posar festa major. Hi ha ja un està. Somriure, miteu, sí. miteu.
2: És que lo Pau de Pons és festa major sempre, sí. Jo no sé per què. Ara diu que fa la festa major, però ell sempre.
1: I ara espera perquè la farà arribar a tots els racons del país, eh, Pau?
3: Carai. Sí, senyor. Sí, senyor. Bon dia a tothom, eh? Esteu bé?
1: Bon dia, Pau.
4: Bon dia, bon dia.
2: Bon dia.
3: Doncs aquest és l'objectiu. Em sembla que em truques per explicar una mica
1: sí,
3: això.
1: Sí, clar, una mica això, perquè ho has fet públic fa poques hores i ara tothom està pendent. Sí. Sabem que va a Vic, a Lleida, a Reus, a Olot, però quin dia va aquí, quin dia va allà, com i quan s'ha de fer el Mira. Tema de les entrades. Dic, això ho hem d'explicar bé.
3: Us en recordeu d'aquell tinglado, aquella moguda que van fotre el
1: Luz de Gas? Sí, senyor.
3: Doncs la intenció és portar aquest esperit, aquest mateix ambient i aquesta mateixa festa a les quatre demarcacions de Catalunya. Es tracta de conquerir Catalunya, però no amb armes, sinó amb bon ambient i amb festa major.
1: Sí, noi.
3: Digue'm.
1: No, digues tu, el 7 de novembre comença això a Vic, a la capital d'Osona, tu.
3: Sí, senyor, comencem al centre. Comencem a Vic, a la Catalunya Central, el 7 de novembre, a l'Era del Sot. Han acabat dissabte següent a Lleida, a Llotja, a la Llotja. Aquest és especial perquè, diguéssim, que és com a casa.
1: El 14 de novembre, dissabte 14, a Lleida.
3: Sí.
1: A la Llotja.
3: Després anirem a Reus, anem cap al sud, allà amb els ganxets que n'hi diuen a Reus.
1: Sí.
3: També estem benvinguts la gent de Tarragona, ojo. I llavors anirem també a Olot.
1: Ah, molt bé.
3: A Reus el 28 de novembre i a Olot el 12 de desembre.
1: Ja pràcticament per Nadal, després del pont aquell de la Puríssima, no?
3: Ah, exacte.
1: Cap a Olot.
3: A Os de Balaguer ja ho farem l'any que ve.
1: Ja ho farem l'any que ve, ja ho farem a l'estiu. Molt bé, Pau. Escolta, i el tema entrades què? Perquè, clar, no, de veritat, aquest matí, com ho hem dit, a la portada hi ha oients que diuen, escolta, i això com s'ha de fer? Perquè, clar, segur que aquest omplirà, arrasarà tot arreu i em quedaré sense entrades. És a dir, ja es poden comprar les entrades, Pau?
3: Tant de bo que fos així. Sí, sí, es poden comprar.
1: Serà així.
3: Diràs, a on? Mira, per posar-ho fàcil, al meu Instagram, a dalt de tot, hi ha un link de color blau. Si pitxes allà, tens un link tri, que se'n diu, que és allà es despleguen les entrades de cadascun dels concerts. Fins ara hi ha només les tres dates de novembre. La de Olot ja la fotrem aquesta
1: més endavant, setmana. Més endavant. Aquesta setmana ja, aviat.
3: Sí, exacte. I si no, també ho podeu fer a través de la web de cadascuna de les sales. És a dir, que les sales aquestes són a Vic, l'Era del Sot, a Lleida és la Llotja de Lleida, i a Reus és lo submarino. Si entreu allà a la web de cadascun d'aquestes sales, també les podreu adquirir. Però per fer-ho fàcil, jo us he fotut allà, al meu Instagram, també.
1: Fantàstic, això, Pau. Quan val l'entrada? Quan val l'entrada? Ja saps que sempre preguntem quan val aquí, els restaurants, sí, els xefs, quan val?
3: És que ara et seré molt franc. Com que això no ho he muntat jo, aquest tema no el porto jo, però em sembla que volta per allà els 14 o 15 euros, és molt barata.
1: Està molt bé. 14 o 15 eurets i entenc que si la comprem així de manera anticipada deu ser més barata, sí. A banda que ens assegurem sí, tenir sí, un sí. lloc. Perquè si
3: sí, perquè a part, per exemple, ahir vaig llegir lo de Vic, que a part de l'entrada també t'hi va una consumició i han acabat també algo de, no sé què, a la brasa. Vull dir, que és molt complet.
4: Ja, està molt bé, això. Està molt bé.
3: Sí, és una cosa popular.
1: Marta Tips, Magda Carles, on anirem? Anirem a Vic, anirem a Lleida, anirem a Reus, anirem a Olot.
2: És que pinta molt bé, això.
1: Com ho teniu, això? O si ha d'anar un dia.
2: Ah, sí, a mi el de Vic, a mi m'agrada Vic.
1: A Vic, el primer, el 7 de novembre.
2: Sí, sí.
1: I cau més a prop, no cal esperar tant.
2: Clar, a mi aquest de Vic em queda tranquil.
1: Tips, què? T'apuntes o no?
2: Sí, sí, jo m'apunto perquè això. Però, Pau, veurem el show sencer?
5: Clar.
3: Sí, sí, el show sencer. A més, vull implicar entitats de la cultura popular de cadascun d'aquests pobles perquè sigui més festa major, m'entens?
2: Déu-n'hi-do,
3: Déu-n'hi-do. Ho estem començant a moure bé.
1: Molt bé, Pau.
3: I això, he fotut 4 punts per la qual cosa perquè volia que passés almenys 50 quilòmetres a la rodona de qualsevol lloc de Catalunya.
4: Vaja, que en el teu espectacle et veuran gegants, capgrossos, això està assegurat, eh?
3: I caben, sí.
4: Sí.
1: Pau, merci. Ens veiem dijous. Que vagi bé, nen.
3: Vinga, salut.
1: Una abraçada. Adeu.

0: de barra.
1: Mira com riu la Magda Carles. Has de venir. La Marta Tims va venir a l'Udegas. I el Jordi Vila també.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquesta vegada no pots fallar.
3: Va ser un tros d'espectacle.
2: És que dona una energia, això. Dona un bon rotllo increïble.
1: Doncs sí.
4: Molt variat, molt variat. Vull dir, no et podies avorrir.
2: De cap moment, no?
4: Aprofito una cançó per anar al lavabo, no. Perquè tu et perdies algun show o alguna cosa espectacular.
1: Mira, jo trauré les entrades avui, per ser un cas. Jordi Vila. No, no, de veritat. Jo no sé si anar a Vic o a Lleida. Va, Lleida em fa il·lusió, a mi.
4: Clar, home, clar.
1: Ja que no hi soc ara per Sant Miquel, dic, potser que me'n vagi a Lleida. Escolta'm una cosa, demà què farem? Demà ens despertarem mirant el cel, perquè pot ploure massa, segons com, a Catalunya, i per tant el primer que farem demà a les 10, quan ens hi posem, 10 i 5, és parlar amb Protecció Civil, a veure com tenim el país.
3: A veure què passa.
1: I què pot passar durant les pròximes hores, a veure quines alertes tindrem per aquest dimarts a Catalunya, amb el tema dels aiguats.
3: Parlarem amb la Mercè Conangle, que és coautora d'aquest nou llibre que es diu La consciència artificial, que ens proposen juntament amb el Jaume Soler, ens proposen una reflexió profunda i necessària sobre un dels grans dilemes del nostre temps. No si les màquines arribaran a ser conscients, sinó quines parts de la nostra consciència, Xavi, ja hi estem delegant, el judici, les emocions. Molt interessant, eh?
1: Bé, molt, molt pendents del que passi amb el cas Mari Carmen demà.
2: Sí.
1: Demà és el dia, veure com quedarà finalment aquest decret llei. I a més parlarem amb l'OCU perquè, per exemple, a Barcelona, tota la ciutat de Barcelona, ho diu l'OCU això, només hi ha 9 pisos que costen 700 euros o menys de lloguer.
2: Déu-n'hi-do. I encara tindríem que veure quins pisos són, no?
4: Exacte.
1: Sí, sí. Mentre una habitació per a estudiants de mitjana ja costa una habitació 735 euros.
4: És impossible,
1: això. Sí, sí. Doncs demà en parlarem d'aquest estudi de l'OCU i de moltíssimes altres coses aquí al matí de Ràdio 4.
3: Escolta, que ens visita l'Ada Parellada, eh? Ens visita.
1: Ah, demà ve l'Ada.
3: Sí, sí,
1: carai,
3: sí. Dia Internacional de la Conscienciació sobre la pèrdua i desperdici d'aliments. En parlarem, eh?
1: És un sol, l'Ada Parellada. Vosaltres sí que sou dos sols.
2: Molt
1: dos sols Repsol. Magda Carles, Marta Tips, un petó molt gran que us estimem moltíssim. Fins demà, oients. Ara les notícies de la una. Bon dia.
5: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: No sé què pensen vostès, però jo tinc la sensació que si haguéssim continuat podrien donar-nos les 12 de la nit i la 1 de la matinada i no hauríem aconseguit ni de lluny que es posessin d'acord les dues postures clarament enfrontades que teníem aquí a l'estudi. Crec que serà més senzill que arribin a un acord els diferents partits, ja ho veurem això, i que demà es pugui aprovar, que no pas que tothom aquí es posés d'acord. En fi, interessantíssim el moment, veurem cap a on ens porta, veurem demà quan ens retrobem a 8:15, ja coneixerem quin és el resultat de si s'ha aprovat o no, si el Consell de Ministres ha aprovat aquest decret, aquest paquet de mesures que inclou qüestions que són veritablement molt importants. D'això en parlem amb calma demà. Hem parlat molt avui i ara, si els hi sembla, anem cap a altres aspectes que ens interessen moltíssim. Primer, perquè sempre està molt bé conèixer gent que val la pena. I és això el que farà la Carme Domingo. Hola, Carme.
2: Hola, bona nit.
1: Quina il·lusió tenir-te aquí.
2: Quant de temps sense parlar aquí.
1: Clar, uns anys que tu has aprofitat molt bé, t'han donat tots els premis
2: també,
1: del món,
2: també.
1: Tots els premis, totes les columnes d'opinió a tots els diaris. A tot arreu està Carme Domingo, que a partir d'avui s'incorpora també a la família del Pla B de Ràdio 4, amb aquesta condició, no? Que sempre ens has de portar algú que valgui la pena.
2: Que hi ha molta gent, però no a totes les coneixem, així que les anirem portant aquí per parlar amb ells, o amb elles.
1: Fes-nos 5 cèntims una mica d'aquí qui ve avui.
2: Bueno, avui porto una dona molt interessant que ens ve a parlar del que va passar fa uns 50 anys.
1: Una gran dona feminista.
2: Una gran dona feminista.
1: Quan no es podia ser feminista.
2: Efectivament.
1: No,
2: I una gran empresària, també.
1: I una gran empresària.
2: Sí.
1: D'aquí una estona parlem. Gràcies, Carme.
2: A tu, Toni.
1: Passen 7 minuts de les 9 de la nit. Professor Feixa, com està? Bona nit.
3: Bona nit.
1: M'ha agradat molt el que m'explicava, que avui ha començat les classes de màster amb aire condicionat, que just quan s'està acabant l'estiu, no? Que per fi hi havia aire condicionat, no?
3: En 10 anys d'inici d'aquest màster, mai de la vida, amb aquesta, a finals de setembre, havíem hagut, i els estudiants ho han reclamat, perquè si no s'aguantava l'aula. Sí. De fet, he començat el dia, haig de dir, amb aire condicionat, però al Museu del Disseny, escoltant el president els temes que acabeu de debatir en el vostre debat anterior.
1: Què li està semblant? Vostè és catedràtic d'Antropologia Social. Crec que li puc preguntar. Com està veient tot aquest moviment? O sigui, fins ara, tot l'espai públic estava ocupat, d'alguna manera, pels influencers i, de més, diríem de dretes o extrema dreta. Ara, de cop, en 48 hores, hem vist que tota aquella gent que és radicalment contrari a això que acabo de dir, han invadit el carrer. Han sortit a la Puerta del Sol, al Palau de Congressos de Barcelona, ara anaven cap a la Diagonal. Com ho viu vostè?
3: El carrer físic té connexió amb el carrer virtual i fa 15 anys que jo movia també per la plaça de Catalunya i el Sol, les xarxes socials tenien una altra connotació. Diguem-ne que són cicles on el debat públic no s'ha de confondre amb l'aparença que de vegades els algoritmes ens enganyen. No? No deixa de ser, els algoritmes no són una ciència exacta, no són lineals, són pendulars, són cíclics i la societat no està tan polaritzada com a vegades pensem que les xarxes ens fan creure.
1: Dit d'una altra manera, la societat és millor que allò que veiem per les xarxes, afortunadament, no?
3: Sens dubte, si no podríem viure, diguem-ne, ja com deia la Carmen, diguem-ne, hi ha molta gent que val la pena, en qualsevol ambient, fins i tot amb els que jo moc, que com ara parlarem, no sempre tenen la més bona fama.
1: Vostè té una feina apassionant, li he de dir, personalment, em sembla una feina interessantíssima. Com dèiem, és catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Pompeu Fabra, però no només això. És investigador principal del projecte Transgang. En què consisteix aquest projecte, professor?
3: Va ser un projecte que ja ha finalitzat com a projecte, tot i que, òbviament, les recerques i el contacte amb la gent que va participar...

0: continua, no? És un projecte europeu finançat per l'European Research Council que va durar 5 anys, on vam intentar comparar, estudiar el que s'anomenen bandes o grups juvenils de carrer o colles en català en 12 ciutats del món, del sud d'Europa, incloent Barcelona i Madrid, al nord d'Àfrica, que ara, diguem-ne, a Ceuta, amb tot el que ha passat a Ceuta s'ha posat d'actualitat, però també vam investigar Argèlia i a Tunis, i Amèrica Llatina, a San Salvador, a Medellín, a Santiago de Cuba i a Chicago, no?, a la comunitat. Però investigar-ho des del punt de vista no tant de la violència o de la mala fama, sinó d'experiències de mediació artística, social, esportiva, cultural, en les quals joves de les anomenades bandes han participat activament per resoldre conflictes, no? Pensem que l'única manera de resoldre conflictes que té entre els països i les bandes no deixen de ser un reflex a petita escala dels països és la guerra o la violència a gran i a petita escala. I en realitat les societats, la majoria de les vegades, per sortosament, els antropòlegs, això ho sabem, resolen els conflictes per vies pacífiques, no? A través de la discussió d'una... No per arribar amb un pensar tothom el mateix, ni molt menys, mantenint les diferències i la discrepància, però resolent-ho a través, per exemple, de la música, de l'art i del diàleg.
1: És interessantíssim això, fixi's que parlàvem amb vostè fa, crec, un parell de setmanes, perquè havia sorgit una notícia que tenia a veure amb la possessió d'armes blanques, i que moltes d'aquestes armes blanques, moltes d'aquestes navalles, estaven en mans de joves que formaven part de bandes. Va ser molt interessant el que va explicar. Primer perquè nosaltres havíem pensat que havien desaparegut les bandes en el seu moment, després d'aquella gran actuació, i segurament estarà d'acord, dit d'aquesta manera, que va fer en aquell moment l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb el govern de la Generalitat, amb el tema dels Latin Kings i demés, però vostè ens corregia, ens deia que sempre hi ha hagut bandes, no?
0: Sí, jo porto 40 anys, o més de 40 anys, investigant aquests temes, des que era jove, primer en les bandes locals, per exemple, de joventut gitana de les perifèries, l'època del Baquilla i dels Kinkies, després van ser pues, les bandes de rockers, de mods, de skins, de punks, etc. També s'anomenen bandes, tot i que no eren delinqüents la majoria dels joves que hi participaven. No? I a partir del 2000 van arribar les anomenades bandes llatines, o que es van fer famosos arran de l'assassinat, de la mort d'un jove colombià, Ronnie Tapias, a la sortida d'un institut, que també va ser per una arma blanca, per un apunyalament. I allò va ser com despertar el gran pànic, la gran preocupació moral. Davant d'això hi ha dues reaccions, va haver llavors i pot haver ara, una reacció d'alarma, de punitivisme, d'increment de la persecució i que l'única solució és la mà dura i la policia. Però hi ha també una altra possible resposta, que és preguntar-se el que hi ha darrere de tot això, això veure com un símptoma d'un problema, no tant com el problema en si. En aquell moment, l'Ajuntament de Barcelona va agafar el toro per les banyes i en comptes de deixar-se guiar per l'alarmisme i per la reacció immediata, justament era regidor de Seguretat Jordi Hereu, que ara avui és ministre, i a través del servei de prevenció, però també amb la col·laboració pues, dels Mossos d'Esquadra, de professors de secundària i dels líders d'alguns d'aquests grups, se'ns va encarregar un estudi que el vam dur a terme durant un any i pico, on vam aconseguir parlar amb joves que eren de bandes, joves que no eren de bandes, i aquest entorn, i intentar veure com s'havia produït aquest fenomen migratori des d'Amèrica Llatina cap aquí i quines eren els grups juvenils de carrer que hi havia llavors a Barcelona.
1: I com són els grups de carrer juvenils que tenim avui a Barcelona? Quina diferència hi ha respecte a aquells altres?
0: Són els mateixos, però amb 20 anys més, diguem-ne, en el sentit de que alguns dels que van arribar fa 20-25 anys com a joves o com a joves adults per processos migratoris complicats, sobretot en aquell moment d'Equador, que era el país que va originar, per exemple, els dos grups més coneguts, els Nietas i els Latin Kings. Bueno, no es va originar perquè venen, en realitat, tots dos d'Estats Units o de Puerto Rico, però sí a través de processos de deportació els joves que venien aquí d'aquests grups eren equatorians. Avui en dia, alguns d'aquests ja encara viuen aquí i molts d'ells, jo estic en contacte, són persones tan interessants com que valen la pena, com deia la Carmen, ja ve tot, però hi ha també una segona generació, és a dir, ja no és la primera onada migratòria, sinó que hi ha hagut més onades migratòries, i a vegades joves que ja no han migrat, sinó que han nascut aquí, que són fills de famílies d'origen estranger o de famílies mixtes, se senten discriminats o no acaben de completar el seu procés de transició de l'escola al treball i veuen en les anomenades bandes, en els grups de carrer, les que hi havia fa 20 anys i noves que han sorgit, un espai on desenvolupar la seva identitat, de vegades la majoria de forma pacífica, creativa, musical, com a bandes musicals, recordem que el terme banda té un doble significat, i altres vegades, pues sí, com acabes de comentar, utilitzant armes blanques, que és el que tenen a mà, com una forma de protegir-se i a vegades també amb resultats tràgics.
1: Tenim un problema amb això?
0: Hem d'estar alerta. No hi ha, ni molt menys, no es pot dir que hi hagi un problema de seguretat pública, ni molt menys el número 1. S'han produït alguns casos puntuals, però sí que s'ha d'estar alerta amb l'escalada jo crec que no es pot parlar d'una cultura de les navalles, però sí que existeix una atracció, una fascinació de vegades, un sex appeal per part d'un sector de la joventut, tampoc es pot generalitzar, per part d'aquests instruments, que veuen a vegades com un símbol de protecció i en la difusió dels quals pues, tenen molt a veure les xarxes socials, YouTube i aquesta espectacularització de les baralles al carrer que de vegades es difon.
1: És que l'Ina va comentar tot just aquesta qüestió, perquè les dades oficials asseguren que aquest any s'han registrat un 20% menys d'incidents relacionats amb armes blanques que l'any passat, per exemple. És a dir, que portem una bona perspectiva, però en canvi el fet mediàtic d'aquestes notícies i sobretot la reinterpretació que alguns en fan a les xarxes socials porta a pensar exactament el contrari, no?
0: D'entrada jo no conec estudis seriosos que intentin analitzar l'evolució d'aquest fenomen, estudis, diguem-ne, amb dades objectives, no amb percepcions, no? Però sí que la meva impressió és que no és un problema de fons. Sí que hi ha hagut alguns casos, no un, sinó uns quants, Manresa, Lleida, Barcelona, la Pegaso, que han generat que han estat notícia, a vegades perquè ho havien de ser, o un assassinat, òbviament, és notícia, però també perquè de seguida es converteix en quelcom viral i s'instrumentalitza políticament per part d'algunes xarxes socials on culpen a les víctimes, els presenten com a victimaris o estigmatitzen determinats col·lectius juvenils, normalment d'origen migrat, i per exemple els dos als quals jo m'he dedicat els darrers 20 anys, que són els joves d'origen llatinoamericà que pertanyen a grups de carrer i els menors migrats sols des de Nord-Àfrica cap aquí. No vol dir ni molt menys que aquests siguin els que porten armes, però, diguem-ne, se'ls identifica com a tals. Llavors, aquest doble joc de miralls fa que de vegades li donem molta més importància d'aquest fenomen de la que té. I és un fenomen que es retroalimenta, és la profecia que s'autocompleix. Com més es parla d'aquest tema i es culpa als joves de portar armes, pues més atracció tenen alguns adolescents o joves per imitar aquest comportament.
1: Perquè d'alguna manera convertim el posseïdor d'una arma en un heroi per alguns.
0: Evidentment, hi ha una glamorització que ve del cinema, no es pot negar que des del Padrino a tot el cinema de bandes que té una llarga història, doncs el jove, el noi, aquí hi ha un element també de gènere, d'identitat sexual, de masculinitat, s'afirma quan no té poder, quan no té poder econòmic, que són aquests joves, jo els conec, quan no té poder polític, de vegades l'única manera que tenen de manifestar el seu poder és amb una arma, i evidentment, per sort, quan investigam a Transgang, a Chicago, òbviament les armes que hi ha allà són de foc, no? I mor cada dia uns quants joves, no? Aquí, diguem-ne, bueno, no tinc les estadístiques, però hi ha hagut enfrontaments, hi ha hagut baralles, però amb alguna excepció, ara sí que hi ha un cert perill de que entre alguna arma de foc, no pas per les bandes juvenils, sinó pel narcotràfic, no? Que a vegades utilitza els joves com a carn de canó i els explota. Però la majoria de baralles són, bueno, navalles o instruments que clar, no és molt difícil de controlar perquè són d'ús quotidià.
1: Escolta'm, ha parlat de, sobretot, nois i les noies, però jo recordo que fa anys hi havia els Latin Kings i estaven les Latin Queens, també. Les noies, en aquest sentit, s'han introduït més amb aquest tipus de bandes o no?
0: Ja fa 20 anys, en l'estudi que vam fer, demostrem que entorn d'un 30% de membres d'aquests grups eren noies, no? El que passa que les noies hi ha de tot, també hi ha noies més aguerrides i altres més pacífiques, però tenien un paper molt actiu en els processos de mediació artística i cultural, no? Elles preferien, òbviament, resoldre. A vegades eren guerreres, les xiques són guerreres, però volien resoldre els conflictes a través d'altres vies i no a través de la violència. En canvi, fa poc vaig estar en un congrés de criminologia a Varsovia, on es presentava algun estudi que demostrava que les dones són, diguem-ne, són estudi de homicidis, no? La majoria d'homicidis protagonitzats per dones es fan amb armes blanques, que són les que tenen a mà. I, en canvi, els homes a vegades utilitzen la força física i no necessàriament utilitzen armes blanques. És a dir, hi ha homes i dones violents com a tot arreu, però hi ha noies que són membres d'aquests grups perquè tenen necessitat d'una identitat o perquè és el lloc on conèixer gent, però no són l'element disruptor principal i, de vegades, les baralles, sobretot en l'espai públic, doncs són els nois els que han de demostrar que poden tenir el poder per exercir-lo.
1: L'altre dia la nova comissària dels Mossos d'Esquadra, la comissària Catà, deia que començava a la policia catalana un exercici, una operació de localització d'aquestes bandes i també de control al tema de les armes blanques, no? Segurament hi ha una societat que demanda l'ús de la mà dura. Segurament contra aquest tipus de grups, cosa que vostè ja ens deia l'altre dia, que i abans també, d'alguna manera, no és la millor manera de lluitar contra aquest fenomen. Per què, professor?
0: Jo coincideixo amb els Mossos d'Esquadra, que és un fenomen que s'ha d'estar alerta i que s'ha de combatre l'atracció de les armes blanques per part d'un sector de la joventut. El que tinc els meus dubtes des que les mesures exclusivament policials amb una retòrica de madura siguin la solució. Perquè per les experiències d'haver investigat en 12 ciutats, quan s'aplica la madura, bueno, a la mitja i a la llarga, el que fa és reforçar la part més reactiva, el secret, la clandestinització. No desapareix la violència, sinó que es fa menys visible, més clandestina i més secret, i sobretot
1: amb efectes més greus, probablement, no?
0: Perquè reforça els autèntics grups criminals, que són els grups, les organitzacions, la criminalitat organitzada, no? Que no és juvenil, però que utilitza els joves de les bandes a vegades per cometre els seus delictes.
1: Sempre que parlem de joves, sempre que parlem de bandes, parlem de nacionalitats, i el jove català no forma part d'aquests grups?
0: Les anomenades bandes, els grups juvenils de carrer, són tan plurals com la societat on viuen, no? On hi ha barris multiculturals, són multiculturals. Hi havia algun capítol dels Latin Kings i Queens on hi havia catalans, marroquins, russos, de totes les, fins i tot una xinesa, una Latin Queen que era xinesa, no? En canvi, quan s'opta per una segregació escolar on en un institut el 90% són llatinoamericans, com jo vaig veure en alguns instituts, no diré la ciutat, però de l'àrea metropolitana de Barcelona, clar, què volem? Pues les bandes són com... És un reflex a petita escala de com és la societat. Com més barrejada, més plural és una societat, i aquí l'entorn escolar és clau, caldria reformar profundament la segregació escolar que s'ha produït a Catalunya en els darrers 30 anys, doncs més possibilitats de conviure, d'intercanviar i de pacificar el clima. L'alternativa és, bueno, els guetos que hem vist en països veïns, França, Anglaterra, Alemanya, on els immigrants viuen en guetos, acaben formant les seves bandes, algunes de les quals acaben sent grups violents.
1: Fa uns anys vaig tenir la sort d'entrevistar al senyor Víctor Fajardo, que era en aquell moment l'alcalde de Medellín, i ell m'explicava que havien fet un procés d'inserció a la societat de la gent a partir de l'arquitectura, per exemple. Deia, m'explicava, sí, interessantíssim allò, no? Que quan tu a un barri pobre li poses al mig una estructura potent que genera moviment en el barri, estàs fent molt per la inclusió d'aquestes persones i també perquè se sentin responsables, d'alguna manera, la necessitat de mantenir aquell nou entorn, no? Em recordo una mica això que li estic explicant, una mica el que vostè diu, no? És a dir, la necessitat d'agafar joves i donar-los una raó de ser i donar-los una necessitat de preocupar-se i de fer-se responsables de tot un seguit de qüestions, no?
0: Jo vaig estar a Medellín a finals dels 90, on Fajardo estava ja a punt de ser elegit com a alcalde, i vaig conèixer, vaig tenir molta relació amb el seu successor, Alonso Salazar,
1: sí,
0: que era la persona de confiança de Fajardo i que era un investigador magnífic sobre les pandilles de Medellín en l'època de Pablo Escobar, no ho oblidem, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I la transició. I certament, i després a Transgang hem investigat també a Medellín amb investigadors locals, en concret a la Comuna 13, on hi ha un barri marginat, violent, que va patir tota la violència de tota mena, dels grups criminals, del terrorisme, però també de la violència d'estat, amb massacres sobre la població civil terribles, no? I van ser un grup de rapers del barri, alguns dels quals venien de bandes, que van organitzar una confederació de grups de hip-hop. Van crear, per exemple, a la comuna 13, Casa Colacho, que és un centre de cultura hip-hop per la Pau, que hem treballat amb ells des de fa temps, que avui és el centre que organitza el Graffitour. Molts dels antics membres de bandes avui, més que barallar-se entre ells, pues, dediquen a ensenyar als turistes els barris i la història d'on viuen els seus pobladors.
1: Això també es fa molt amb l'esport, no? La setmana vinent tindrem un nano amb nosaltres, perquè hem decidit crear un dia un programa que li direm als nous catalans, agafant aquella idea del Paco Candela en el seu dia, no? Un noi que es diu Hatim, crec que recordar, ho estic dient de memòria, que ha estat aquest any princesa de Girona, li han donat el premi Princesa de Girona per la seva tasca que està fent al Poble Sec amb l'esport, integrant a molta gent que probablement no tenia una altra cosa, no tenia un grup d'amics, doncs, que formi part d'una iniciativa d'aquestes característiques. Segurament és que tots a la vida, en realitat, és fàcil d'entendre, necessitem que algú ens escolti i necessitem ser importants per algú i formar part d'algun col·lectiu, no? Segurament això explica molt bé, no? Tant una cosa com l'altra.
0: Tots els joves, els humans, necessitem formar part d'un col·lectiu, però en aquesta fase de la vida on has de trencar amb el teu família d'origen i has de buscar una nova identitat, el grup pot ser un element de reforç i d'empoderament, o també pot ser un element de confrontació i de conflicte. I certament, si aquesta creativitat que tenen els joves es canalitza per vies positives, com pot ser la música, l'esport, l'art, les relacions, la sociabilitat, pues, el potencial és enorme. En canvi, quan aquestes vies es bloquegen, ja bé sigui perquè hi ha una madura i els adults o les autoritats veuen negativament tot el que fan els joves, o bé perquè no tenen espais i recursos per dur-ho a la pràctica, aleshores, bueno, la violència, els enfrontaments, pues, poden esdevenir una sortida, l'única sortida que molts joves tenen perquè els vegin, que els hi facin cas. I a vegades, alguna entrevista que han fet amb joves de bandes, diuen, jo tinc un punyal perquè em sento insegur, però també perquè és l'única manera de fer-me sentir important.
1: Déu-n'hi-do, En fi, segurament és, potser dic una tonteria, potser és més econòmic anar a la madura, si més no d'entrada, tot i que a la llarga és una molt millor inversió, una aposta d'integració de tothom, no?
0: Ni tan sols és més econòmic, perquè és molt més car mantenir presons, policia, i tot el que implica la madura és caríssima. És molt més rendible invertir en educadors socials, en programes de carrer, en programes de transició escola-treball, en seguiment psicològic també, perquè el tema de la salut mental i de l'ús de les drogues aquí, diguem-ne, hi ha molt a fer. Jo ho compararia amb el foc, no? El foc s'ha de prevenir a l'hivern. Pues amb la joventut és el mateix. Perquè no hi hagi morts, perquè no hi hagi violència a l'estiu, pues a l'hivern, a l'adolescència, s'ha d'invertir en reforçar les vies positives de creixement que tot jove hauria de tenir la seva oportunitat.
1: S'ha de netejar el sotabosc, en definitiva, no?
0: I a la llarga és molt més barat netejar el sotabosc que no pas invertir en tota la protecció d'incendis, els bombers i tots els recursos que hem de destinar quan cada estiu patim el que tots coneixem.
1: Que fàcil és entendre-ho quan ens ho expliquen d'aquesta manera. Ha estat un plaer, senyor Feixa, de veritat. Moltíssimes gràcies.
0: Igualment, gràcies per l'interès.
1: Uns segons, arribem a 9:45. Ens deixa Carles Feixa, catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Pompeu Fabra i investigador principal del projecte Transgam. Fem una petita petita pausa. De seguida, Carme Domingo ens presenta a una dona que val la pena conèixer.
2: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
3: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Teodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
4: Clave, amb Tom Moni.
1: Passa un minut a dos quarts de deu, enfilem la recta final d'aquesta edició del Clave de Ràdio 4. Carme Domingo és una dona fantàstica, una gran escriptora, una molt bona amiga, una gran periodista i, sobretot, una gran col·laboradora. I, clar, home,
5: ho era abans.
1: Ho eres abans i estic convençut que ho seguiràs sent ara. Per tant, teníem moltíssimes ganes que la Carme s'hi afegís a aquest grup de gent que fa cada dia possible el Pla B de Ràdio 4. I no els enganyaré, perquè vam anar a dinar fa no gaire, que sempre és un plaer, d'altra banda, i vam dir, què podríem fer? I la cosa va sorgir del qual, ostres, portem gent que val la pena conèixer, no?
5: Bueno, sigues sincer, jo estic fart que tothom es queixa, busquem una cosa positiva i vam dir, vinga,
1: sí,
5: busquem gent que val la pena.
1: Gent que val la pena conèixer, no? Jo ho dic sempre, les grans notícies no apareixen mai als diaris, perquè no poden, perquè no donen aquest relleu a persones que cal escoltar una mica més dels 140 caràcters, no? Anem a dir-ho d'aquesta manera. I tu has decidit començar amb una dona.
5: Sí.
1: Explica'ns qui és.
5: Bueno, és que quan vam quedar que havíem de pensar en persones que potser no ocupen portades però que haurien d'ocupar-les, jo vaig pensar de seguida en una dona, clar, que a més he estat amb ella parlant molt aquests últims mesos, perquè no sé si els oients tenen idea que aquest any ha estat el 50 aniversari de les Jornades Catalanes de la Dona, que van tenir lloc a Barcelona en el maig del 76. S'han fet diferents actes, encara s'han de fer uns altres, i parlant amb molta gent per documentar-me, per buscar material, per veure qui venia, qui no venia, qui parlava en unes jornades que seran amb l'ICD, l'Institut Català de la Dona, vaig conèixer l'Anna Mercader, que vam trigar en coincidir ella i jo, i després ens ha agradat molt, espero, coincidir. Anna Mercader és feminista, pedagoga, empresària, impulsora de nombrosos projectes per fomentar l'emprenedoria i el lideratge de les dones, i abans de tot això va ser una de les dones que ara fa 50 anys, com he dit, van imaginar una cosa que acabaria sent història, les primeres Jornades Catalanes de la Dona.
1: I jo afegiré encara una altra cosa. Anna Mercader, què tal? Bona nit.
6: Bona nit.
1: Apropis una miqueta més del micròfon, sisplau.
6: Sí, senyor.
1: I jo afegiria una altra cosa. Persona a la que no li agrada anar a la ràdio a les 9:30 del nit, perquè és massa tard. Per tant, li agraeixo moltíssim, de veritat.
6: Gràcies, gràcies.
1: Ha estat un dia intens.
6: Ha estat un dia intens, i dilluns venia de fora, he tingut un dinar, etcètera, etcètera. M'he quedat a l'AP7 una mica allà aturada, i bueno, res més.
1: Però vostè, per la seva trajectòria, és una persona absolutament acostumada a tenir dies intensos.
6: Molt, i tant, però ara he fet una baixada important.
1: Sí.
6: Sí, home, sí, ara ja... Dic, bueno, ara ja és hora de reflexionar i d'estones de silenci. Jo em posava, o sigui, m'aixecava a les 7 del matí i tornava a casa a les 8 per canviar-me i anar a sopars i no... O sigui, bueno, una vida molt massa intensa.
1: Ja, em sembla que ens sona aquest tipus d'horaris, no? Em sona una mica. Carme, què t'agradaria destacar
5: doncs, per començar? Mira, moltes coses. Jo vull començar precisament a l'any 76, com hem dit, o fins i tot una mica abans, perquè les jornades no van aparèixer de cop. Tu mateixa, Anna, has explicat que el darrer hi havia 2 o 3 anys de feina, un moment en què encara no hi havia llibertat de reunió ni d'associació. Per què no ens expliques una mica com va néixer la idea, qui éreu aquelles dones que vau començar a pensar que calia reunir dones de Catalunya i per fer què?
6: S'ha explicat de que allò va sortir com un bolet, que de cop i volta en el Paranimf es van reunir 4.000 dones. No va ser de cop i volta.
1: Ja.
6: Feia 4 anys que estàvem algunes, poques. Passa allò de la transició, tothom estava a la transició. No, davant dels grisos érem 4 gats. No 4 gats, depèn dels dies, però... Llavors, feia 4 anys que estàvem organitzant dones als barris i que estàvem muntant associacions de mestresses de casa, perquè era l'únic que el Gobierno Civil no ens deixava.
1: Clar.
6: I ens reuníem a cases de dones i ens reuníem i llavors doncs copsaven la situació de les dones, de discriminació, de fins i tot de violència dels marits, perquè llavors les dones no treballaven, es casaven i a les empreses els donaven una dote perquè s'anessin a casa a tenir fills i a cuidar el marit. La situació era aquesta. Jo, en aquella època, era mestra, treballava a Cascabel, on també em vaig enredar amb la lluita de Cascabel. Va ser la primera guarderia que vam aconseguir que sigués de l'Ajuntament. I a les tardes pues, anava a fer aquestes organitzacions de dones. Aleshores, van convocar a l'Any Internacional de la Mujer, des de Nacions Unides. I des del govern d'Espanya es va dir que la Falange i la Pilar Primo de Rivera organitzaria el tema.
1: Caram.
6: Que sí, caram. I se'n van anar a Mèxic.
5: Molt feminista no semblava,
6: sí,
5: la idea.
6: Exacte.
5: Eh?
6: Però llavors ens vam connectar 4 o 5 persones que van fer un cafè en una cafeteria que es deia Moca, que érem la Magda Oranic, l'Anna Balletbó, l'Amparo Moreno, una periodista...
5: Anna Vela?
6: No, una periodista que ara no me'n recordo el nom, i precisament es va morir de càncer fa molts, molts anys, i jo. I allà és on vam decidir. A veure, això de l'Any Internacional de la Mujer ho hem d'utilitzar-ho legalment, que facin el que vulguin elles, i nosaltres hem d'utilitzar-ho per fer-ne una de grossa. I llavors va ser quan ens vam ficar totes a l'Associació de Nacions Unides Fontanella 14, i allà vam muntar un grup que era la coordinadora de les Jornades de les Dones.
1: Què significava aleshores ser feminista?
6: Bueno, no ens dèiem nosaltres feministes, però ho érem. Ho érem d'arrel, perquè lluitàvem pels drets de les dones, lluitàvem per la independència, lluitàvem... No teníem dret de res. No teníem... No podíem fer una compte corrent al banc. Nosaltres, fins als 23 anys, no teníem majoria d'edat. Per sortir, per fer el passaport, havia de firmar el pare, el marit... Bueno, o sigui, era... I els homes no eren adúlteres, però les dones podíem ser adúlteres i ens podien treure els fills. O sigui, era... No teníem cap dret. Allò, i a més, era Barcelona era grisa. Jo em recordo que havia de lluitar per posar-me minifalda, havia de lluitar per tot, per sortir a la nit, per anar al cine, per no sé què.
1: Deixa'm fer una pregunta, Carmen, i de seguida tornem a les jornades. Devia ser interessantíssim aquell treball de camp d'anar a parlar amb dones que probablement era la primera vegada que sentien formant part d'un grup amb altres persones a les que els passava exactament el mateix que elles.
6: Ara has dit el què. I això no s'explica mai de les jornades. Perquè les jornades de la dona va ser un esclat, però de dones de mestresses de casa, d'interclassista, van venir les universitàries, van venir des de que això em vaig ocupar jo, que vinguessin totes les diferents ideologies. Des de la Lídia Falcón fins la mestressa de casa de Ciutat Meridiana, que van muntar una associació de mestresses de casa, que ens reuníem a casa d'elles a fer el cafè o a fer allò que hi havia del Tupper Bar.
1: Ai, sí.
6: Clar, perquè els marits...
1: Les reunions del Tupper
6: Clar,
1: Bar.
6: Clar, doncs nosaltres ens reuníem. I totes les dones explicaven els problemes que teníem, fins i tot problemes sexuals, problemes de tot. No, clar, tampoc no hi havia el control de natalitat. Estava prohibit. I les dones estaven fartes de tenir fills. O sigui, era escandalós el que passava. I jo me'n vaig donar molt compte perquè és que era jo que anava a Ciutat Meridiana, Bon Pastor, i després hi havia també, a dins de una experiència molt interessant, a dins de les associacions de veïns van muntar grups de dones. Però llavors resulta que no manaven elles, manava la junta de l'associació de veïns, que els hi marcava el pas, i segons què, ho tombaven. I llavors va ser com en diem de ser independents, muntem les associacions nosaltres. I totes aquestes associacions van ser... van participar a les jornades, van elaborar més de 100 comunicacions, van participar en els debats, clar, va ser un esclat.
1: Clar, clar. Sí, Carmen.
5: I una cosa que potser s'ha anat perdent a l'hora de recordar les jornades i és pensar que es parlava de coses abstractes, de qüestions abstractes, i no, com bé ha dit l'Anna, es parlava de feina, de sexualitat, de divorci, d'avortament, d'educació, de família, de dret al propi cos, reivindicacions de tot tipus. Quina reivindicació et sembla més urgent, et semblava a tu més urgent en aquell moment?
6: Bé, en aquell moment la independència, com em segueix semblant ara, la independència econòmica, que era la base de la independència emocional i de l'autonomia emocional. O sigui, en aquell moment a Espanya hi havia 8 milions de mestresses de casa que depenien econòmicament del marit i que no existessin perquè quasi era legal pagar-los. O sigui, hi havia una violència soterrada a dins de la família amb la sacrosanta benedicció de l'Església Catòlica, i si protestaven els mateixos capellans deien, noia, és el que et toca aguantar, no? O sigui que era, llavors, per mi, aquell, la sexualitat, la conèixer, o sigui, era, se't posava la pell de gallina de que algunes dones agafaven el micro i explicaven que mai a la vida havien sigut felices, que no sabien ni el que quasi era la sexualitat, i potser tenien 4 o 5 fills. O sigui, allà es va parlar de tot. Però una de les coses més importants era la independència econòmica.
5: I si tornes a l'avui, què et sorprèn que 50 anys encara, després, encara hàgim de continuar discutint?
6: Discutint?
5: Reivindicant.
6: Reivindicant. Bueno, doncs, és una tasca que m'he dedicat jo molt a fer des de l'Observatori Dona, Empresa, Economia a la Càmera de Comerç, de posar sobre la taula xifres de realment com està la situació. Les dones encara cobren fins un 20% menys que els homes. Fins i tot dones executives i dones directives arriben a cobrar entre 5 i 10.000 euros menys a l'any pel fet de ser dones. Això és... O sigui, sembla mentida que des de la Unió Europea s'exigeixi igualtat salarial. Des del Tractat de Roma de l'any 47 es va exigir igualtat salarial pel mateix treball i encara no ho hem aconseguit. Però és que no hem aconseguit això, ni hem aconseguit una cosa que reivindicàvem a les Jornades Catalanes de la Dona, que era que l'administració pública, el govern i els homes es fessin càrrec també de les criatures i dels dependents, dels avis i de tot, no? I que hi haguessin serveis, i que hi haguessin serveis de proximitat, i escoles bressol gratuïtes.
1: Es pot creure que aquestes alçades és la primera vegada que jo crec que hi he escoltat algú fer-se càrrec dels fills? No, ho he sentit moltes vegades. Però dels grans, sí.
6: No,
1: és clar. La primera vegada que escolta una reivindicació pública, i clar, té tota la lògica.
6: L'Observatori ha fet un estudi, va fer un estudi l'any passat, que li vam dir la dona sàndwich. Perquè les de la meva edat va haver-hi una època, jo malauradament ja tinc, els meus pares estan morts, però va haver-hi una època que tenia la meva filla i tenia els meus pares malalts. I llavors t'has de dividir, o sigui, no tens vida, perquè clar, tens que seguir treballant i tens que cuidar els fills i tens que cuidar els grans. I això aquest país ho fem malament i tenim exemples com els països nòrdics que ho fan bé.
1: Yeah.
6: Que no costaria res intentar fer-ho bé.
5: Després de les jornades, Anna participa en la creació de l'Associació Catalana de la Dona, que presideix fins al 79. Però arriba un moment en què la vida professional pren un altre camí. I passes d'aquell feminisme dels anys 70 al món de la formació, l'ocupació i, finalment, l'empresa. Va ser realment un canvi de rumb o tu vas viure com una altra manera de continuar fent el mateix?
6: Bé, a mi em va passar una cosa. En els anys 79, quan vaig deixar l'Associació Catalana de la Dona, havien fet una campanya molt forta des de diferents llocs contra mi, perquè molestava bastant jo. Molestava. Era molt, molt activista. Era molt líder, sí. Era molt líder i em seguien les dones i em molestava. Però és que molestava a tothom, fins i tot a nivell de discurs. El meu discurs era diferent. Jo considerava que el feminisme era aconseguir la igualtat de drets i transformar la societat.
1: Clar.
6: I està, i menys rotllos.
1: Considerava,
6: no?
1: I considera, m'imagino.
6: I considero, no? Igual, el mateix, no? Bueno, i aleshores, doncs, bueno, ja estava bastant cremada i com que treballava, evidentment, per guanyar-me el sou, no era la intel·lectual de Hija de Papà, sinó que jo des dels 18 anys estava treballant, em vaig retirar una mica. En aquella època vaig tenir una filla, vaig dedicar-me a treballar i a la filla, i aleshores, en l'any 95, em van fer una proposta i clar, em va fer un repte molt important. A l'Ajuntament de Badalona volia fer un programa per dones que estaven aturades i vaig dir, jo ho sé fer, us ho faré jo. I va ser el primer programa perquè dones entressin als oficis, entre cometes, no femenins. En l'any 86, a l'Ajuntament de Badalona. Què volia dir? Poguer ser jardineres, poguer ser escombriaires, poguer ser el que sigui, però poguer tenir una feina perquè hi havia moltes dones aturades. A partir d'aquí vaig veure la necessitat i vaig crear el Centre Tècnic de la Dona, que era per formar dones, per una banda, poder entrar al món de l'empresa i al mercat laboral, perquè la majoria no estaven, no tenien títol. És que en aquella època s'ha de veure com era. Les que érem universitàries eren molt poques. Clar. Les dones es casaven i es quedaven a casa i se les havia de reciclar per poder trobar feina. I aleshores vaig muntar el programa Retraballer, que me'n vaig anar a París a aprendre'l, i després el programa de creació d'empreses, perquè hi havia dones que no les volien al mercat laboral. I llavors creaven un petit negoci. Arrel d'això va ser quan van venir de la Unió Europea i em van fitxar per ser representant d'Espanya de la creació d'empreses per dones.
1: És interessant perquè, d'alguna manera, a dia d'avui encara es reprodueixen aquest tipus de problemes. No? És que l'altre dia algú m'explicava que havia muntat un petit grup de formació a dones que han tingut el seu fill i que no els hi donen feina enlloc i que, per tant, aprofiten l'estada a casa, que estan a casa perquè tenen el nen, per desenvolupar tota una sèrie d'activitats que els hi permeten doncs, tenir uns ingressos. Em va semblar una idea meravellosa, però és curiós perquè m'està parlant de l'any 95, no? Estem al 2026.
5: Estem igual,
1: hem canviat molt.
5: Molt, sí.
1: Aquesta societat no té res a veure. No. Però és curiós com encara hi ha sectors en el que es reprodueixen aquest tipus de qüestions.
6: Bueno, jo, quan vaig... Una de les coses, i em vaig dedicar a investigar quins problemes tenien les dones al crear empreses. I tenien molts problemes. Manca de formació, manca de contactes, manca de poder demanar un crèdit. Els homes els hi donaven, a les dones no. Clar. A més, com que les dones no tenien normalment el pis a nom seu, els bancs no els hi cedien diners. I aleshores em vaig ficar al cap que crearia els microcrèdits per dones emprenedores. I ho vaig aconseguir. Vaig anar als Estats Units, em van donar una beca, vaig investigar allà com es feia, vaig venir aquí i ho vaig demanar-ho a la Generalitat. No va ser possible. Però al final el Departament de Treball es va posar en contacte amb l'Institut Català de Finances i em va dir, si un grup d'empresàries ho avaleu i poseu al fons, us donem una línia de 100 milions de pessetes en aquella època per ajudar a les dones empresàries. I van muntar els microcrèdits. I a partir de llavors, un dia en una conferència, li vaig dir al senyor Feiner que a veure per què no feia alguna cosa per les dones, perquè lo dels quadros i la Maria Cristina estava molt bé, però les dones passaven molta fam, tal qual li vaig dir, allà a la caixa.
1: Deixa'm dir-li, a vostè no li tremola gaire el pols, no? És a dir, no se li cauen els anells per dir-li el que calgui a qui sigui, no?
6: Jo, fins i tot al rei, a tothom, i a la reina li vaig dir que havia d'haver-hi escoles bressol gratis. Clar, és que a veure, és la veritat, són drets, drets humans per transformar i per millorar la vida de tots, d'homes i dones, perquè al final estem tots malament.
1: Absolutament. Digues, Carmen.
5: Què ha canviat? Se'm menja totes les preguntes, perquè ja se'm va adelantant, ja explica allò d'Europa, tot. Bueno, què ha canviat de debò des d'aleshores? Perquè avui parlem amb molta naturalitat de dones emprenedores, empresàries i directives, però les xifres no acompanyen aquest discurs, no?
6: No, perquè és que lo que ha dit vostè, estem igual en un sentit. Ja hem canviat, hem avançat molt, hem lluitat molt i hem aconseguit molts drets. Però avui en dia una dona que crea una empresa, aquesta que quan té els fills ningú la vol i està a casa, és autònoma, i potser té tres carreres i potser ha deixat un lloc de directiu. Però llavors resulta que no té diners, li manca els crèdits de la Caixa o dels altres bancs, segueix tenint problemes de compaginar les cures amb el treball. Llavors, com que tenen fills petits, no poden fer que el seu negoci sigui molt gran, internacional, i que pugui viatjar, no poden fer-ho, però hi ha una cosa clau. No tenen la xarxa de contactes que tenen els homes. I aquesta xarxa de contactes, ara que estem en el món de la informació, sembla mentida, però per negocis és una xarxa informal. Està soterrada en les reunions de la nit, en els sopars, a les xarxes empresarials, a les patronals, als sindicats, a tot arreu, que es reuneixen a les nits, es reuneixen als seus clubs, en el golf. Les dones no estan en lloc d'això.
1: Clar, perquè això forma part d'aquella activitat que la dona està fent a casa mentre aquell senyor està al golf o allà on sigui, no? M'ha recordat, és una broma, però veu del mateix, m'ha recordat quan van prohibir el tabac a les oficines i que la gent baixava a fumar a fora. Sempre es deia que la gent que baixava, normalment els jefes hi eren, era la gent que millor li anava a les empreses.
6: Clar. Perquè a més està demostrat. Tant els negocis com els llocs de treball important. Mm. Són per relacions. És per relacions. I per què les patronals i els grups i els cercles d'economia, d'empresa i tal, no ens deixaven entrar a les dones? Perquè ells allà es defensen i es dirigeixen i es reparteixen el cotarro. Està més clar que l'aigua. Jo, des de la Càmera de Comerç, em vaig deixar la pell organitzant dones per entrar al ple de la Càmera. Perquè deia, i ho segueixo dient, allà és el poder. El poder està en el futbol, en el club a la llotja, a tots aquests llocs, i allà es reparteixen tot, i els contactes amb l'administració. L'administració pública, no oblidem, és qui dona més feina de tot l'Estat. I qui es queda aquests contractes? Sempre les empreses d'ells.
1: Que fort.
5: Com has dit, vas crear i dirigir l'Observatori de la Dona, Empresa i Economia de la Càmera de Comerç de Barcelona, i una de les coses que heu fet des d'allà és mesurar la desigualtat. M'interessa especialment perquè de vegades podem tenir la sensació que hem avançat molt simplement perquè veiem més dones ocupant determinats espais. Quan mirem les dades, on tenim avui la desigualtat més important entre homes i dones en l'àmbit econòmic i què hauríem de fer?
6: Bé, nosaltres ja ho tenim detectat i, a més, cada vegada que fem un estudi fem propostes, perquè sempre els enviem als governs, i fem propostes molt concretes. Molt. Per exemple, quan us explicava allò de la dona sàndwich, fem propostes molt concretes de que han d'haver-hi llars de dia i llars per la gent gran. Que les escoles bressol han de ser gratuïtes. Com una dona pot anar a treballar si l'escola bressol li costa 600 euros?
1: Clar.
6: I resulta que no guanya ni 800 i arriba a casa i s'ho troba tot per fer, doncs es queda a casa. I quan et quedes a casa, has perdut el tren.
1: Ja està.
6: Has perdut el tren. Aleshores, un dels problemes més grans és que hem de fer mesures molt concretes perquè les dones no abandonin. Perquè no abandonin i perquè quan tenen la baixa maternal, lògicament, perquè és un desgast i has d'estar amb la criatura, allò sigui valorat com una cosa important per a la societat, com un valor important i que està desenvolupant allà gestió, està desenvolupant unes capacitats importantíssimes.
1: Estic conscient, de que queda molt per fer, però una mica estem caminant en aquesta direcció,
6: clar.
1: No? Ho dic perquè segurament jo sempre dic que definim el món en base a allò que nosaltres ens envolta, és a dir, que acabem definint el món en base a un metre quadrat. Però en el meu metre quadrat, jo això ho veig. És a dir, veig homes molt implicats amb la cura dels nens, veig dones molt realitzades professionalment i segurament estem molt lluny d'efectivament que a la resta de metres quadrats faci el mateix. Però anem en la bona direcció.
6: Oh, i tant. I tant. Bueno, jo sempre ho dic, tenim una llei d'igualtat, el que passa que falta que es compleixi de veritat, sobretot a les empreses i tal, i tenim una llei de paritat, perquè una de les coses importantíssimes és que en els llocs de decisió hi hagi un 50% de dones. Si és que això ja està declarat des de Nacions Unides i des de tot. Quan hi ha dones, la gestió és més rica, diferent, més capacitat de gestió, d'administració, de transparència, de repartir riquesa, moltes coses, aporta molts avantatges. I ja la tenim, la llei. S'ha de complir.
5: Et vull tornar a portar al 76. Han passat 50 anys, tu eres allà amb una generació de dones que va posar damunt la taula reivindicacions que aleshores podien semblar gairebé revolucionàries. Si poguessis seure una estona al costat d'aquella Anna Mercader de 20 i pocs anys que preparava les jornades, què li diríeu que heu aconseguit?
6: Bé, jo estic satisfeta de tot el que vaig fer. Estic molt satisfeta del que vaig fer. El que passa que també hi ha hagut bastants interessos en silenciar-ho. Perquè després resulta que va haver-hi, com sempre hi ha, una lluita encarnissada per qui es queda el relat del feminisme,
1: yeah.
6: Que tu abans l'has tocat.
1: Sí, sí.
6: La paraula feminista, ara resulta que entre el jovent és una paraula una mica complicada.
5: Sí.
6: I aquí és on hi ha un tema. Què li dirien a aquella? Saps què li dirien a aquella Anna Mercader? Que no es preocupés, que ja aniríem endavant, que no patís tant, perquè era la més joveneta de totes.
5: I què li costaria a aquella Anna de creure que encara no hem aconseguit?
6: No, jo no, no em costava creure. Jo sé i segueixo sabent que és una lluita a llarg termini i que és que no va enrere, que és la història de la humanitat, que hem aconseguit moltes coses i seguirem aconseguint. Com seguirem aconseguint que hi hagin drets humans, tot i que poden haver-hi moments que estiguin perillant, però només una societat, al final, la profunditat del feminisme és una societat més democràtica, més igualitària per tothom i que es pugui repartir la riquesa, però la riquesa del planeta, que és per tothom.
1: És una cosa curiosíssima. Jo sempre dic que el feminisme s'ha explicat malament, en el sentit en el que no pot ser que hi hagi gent que faci una comparativa entre feminisme i masclisme, que
5: per
1: és una
5: exemple,
1: de les bestieses més grans que poden haver a la capa de la Terra, no? Però, efectivament, han passat els anys i continuem allà mateix. Hi ha algun tipus d'autocrítica comunicacional? Hauríem de fer algun tipus de cosa? Perquè una cosa, és que jo estic convençut que molts dels que es queixen en realitat estan d'acord, però no ho saben.
6: Sí, hi ha un tema, mira, això que estàs dient, hi ha un tema que jo, clar, evidentment, com pots imaginar, tinc moltíssima gent i moltes joves que encara m'envien els seus treballs perquè jo els hi ajudi i tal, i he vist que si els hi parlo d'igualtat, de drets i d'una transformació d'una societat on tothom estigui millor, estan
1: tothom
6: està d'acord.
1: Clar, és això el que deia.
6: I llavors, quan dius feminisme, la paraula feminisme, llavors resulta que és veritat que hi ha hagut últimament un confusionisme. Hi ha hagut persones que estan tergiversant la paraula feminisme amb coses que són absolutament...
1: No, una altra cosa.
6: Una altra cosa. Són defensables, el que vulguis, però feminisme, per mi, segueix sent arribar a tenir iguals drets les dones que els homes i una societat millor.
1: Acabo d'adonar-me, en Carmen, que tindrem un problema.
5: A veure.
1: Perquè com realment val la pena...
5: Ens faltarà temps.
1: Em quedo clar, amb ganes de més. Oh. Però està molt bé. Anna Mercader, espero que hagi valgut la pena escapar-se de casa a aquesta hora. Quines hores? Quines hores, com pot ser?
6: No, però em tracteu molt bé, vaig amb taxi.
1: Ha estat un plaer, de veritat, tenir-la amb nosaltres. De veritat, moltíssimes gràcies. I enhorabona. Carmen Domingo, que bé. Veus quina felicitat?
5: Seguirem.
1: Sí.
5: Buscarem
1: sí.
5: Una altra persona el mes que ve.
1: I tant. Nosaltres acabarem amb una cançó. La cançó d'avui l'hem anat a buscar, de veritat. Per un moment hem pensat... quines són les millors veus, no?, que hem tingut. I ens ha sortit un nom, que és ella, Ella Fitzgerald, i avui acabem el nostre programa amb aquest Dream, A Little Dream of Me. Que passin una molt bona nit, demà 8:15, aquí a Ràdio 4. De nou dibuixarem el plaer. Fins aleshores, bona nit.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, és la 1:06, ja heu sentit el butlletí. Els serveis informatius de Ràdio 4 estan fent un seguiment important de les mobilitzacions a Madrid, també a les de Barcelona, les negociacions polítiques i l'avançament del nou decret sobre habitatge que aprovarà demà el Consell de Ministres espanyol i que després haurà de votar-se al Congrés de Diputats. Des del primer moment s'ha seguit i s'està explicant tot el que ha passat en el cas de la Mari Carmen, una gota que ha fet vessar el got d'una situació que s'ha anat agreujant els últims anys. A la Tàctica d'avui no us donarem la informació d'última hora. Hem convidat una de les advocades expertes en el dret de l'habitatge per poder fer una anàlisi des de la base i a poc, sempre de forma molt lenta, poder tenir informació per poder valorar.
2: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb Natàlia Sánchez, Genís Sabater, Marta Inglés, vosaltres a la participació i qui us parla, Mariola Dinarès. Avui, consultori d'habitatge a La Tàctica. A Catalunya, llei en mà, tothom té dret a un habitatge.
2: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.

0: Ara aquesta hora ja podem dir que La Bola Negra s'ha convertit en una de les pel·lícules més vistes del primer dia d'exhibició de l'última dècada. 175.000 espectadors en 414 sales de tot l'estat. Segon millor dia d'estrena darrere de Torrente. El cinema moltes vegades reflecteix el que està passant. Jo crec que el to d'aquesta pel·lícula també va bé pel que hem de parlar avui. La Verónica Dávalos és advocada especialitzada en dret civil, dret hipotecari i dret a l'habitatge com a dret humà. Ha vinculat històricament a la plataforma d'afectats per la hipoteca i és membre i vocal de la Comissió de Normativa de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Verónica Dávalos, hola, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Aquest, el to de la Bola Negra ens serveix també per parlar
1: sí,
0: de l'habitatge,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i tant, i tant.
0: Escolta, tu t'has centrat sempre en la defensa col·lectiva i individualitzada de milers de persones afectats per crisis habitacionals. Clar, el tema és, tothom té realment dret a l'habitatge?
1: Bueno, és molt bona pregunta. Tothom hauria de tenir dret a un habitatge, però la realitat jurídica i la realitat social ens diu que no, evidentment que no, desgraciadament. Malauradament, tenim una legislació que no tothom té dret a l'habitatge. Llavors, des d'un punt de vista jurídic, diríem, bueno, però si tenim regulat a la Constitució espanyola que tothom té dret a un habitatge, però els juristes diran, no, però no és un dret fonamental. I aquí comencem amb els problemes, no? Aquí...
0: O sigui, no és un dret fonamental l'habitatge.
1: No,
0: i
1: no.
0: Quins serien els drets fonamentals?
1: O sigui, drets fonamentals que van, o sigui, des del regulat, no, a la Constitució espanyola, dret a l'intimitat, dret a la llibertat de manifestació, llet de vaga, o sigui, vull dir, del 14 al 30, al 32, de la Constitució espanyola, aquí no hi ha el dret de l'habitatge. Sí que Europa, si tenim, o sigui, vull dir, la legislació europea, si s'entén que el dret a l'habitatge és un dret fonamental i respecte, ja si anem més enllà, com a normativa internacional, és un dret humà. I ja no només el dret a l'habitatge, sinó el que s'avança de dir el dret a la llar, no? Però aquí, aquí en aquest país, doncs no està regulat com dins del que seria el catàleg del dret fonamental.
0: Doncs mira, que jo a vegades lluito perquè internet sigui un dret universal, i si ni tan sols el dret de l'habitatge ho és un dret universal.
1: Doncs com ho tenim, no? Tenim molta feina a fer encara, no?
0: Clar, llavors, què diu exactament la llei sobre l'habitatge?
1: O sigui, bueno, el problema que tenim és que està regulada, o sigui, des de molt... Tenim moltes legislacions, no? O sigui, moltes lleis que intenten...

0: intentat fer tot un esforç avançat de com estàvem abans. O sigui, si parlem de crisi habitacional del 2008, ara s'ha avançat, una mica s'ha avançat, però no tot el que ens agradaria, si no tindríem un desnonament com el que s'acaba de fer de la Mari Carmen, o no haguéssim tingut a començaments de setembre en suïcidi a l'Hospitalet de Llobregat, no?, per un desnonament. Llavors, clar, quan ens passen totes aquestes... Bueno, veiem tota la falla sistèmica que tenim, no?, perquè realment està tot... la llei és ja com un desordre, està totalment desendreçada, no? Que dius, bueno, anem a regular d'una manera que quedi clar què és el que estem atacant, perquè després veus tots els escenaris polítics, no? Com van els polítics d'una banda i d'altra, no, perquè aquest no sé què, la competència d'una, la competència d'altra, no? I dius, bueno, anem a fer-ho bé ja d'una vegada, perquè portem molt de temps, moltes dècades amb això, no?
1: És que potser s'hauria d'endreçar una mica, no? Perquè sembla que cada cas sigui especial, no?
0: Uh-huh. Sí, sí, clar, o sigui, clar, diem, bueno, és que tenim el tema de les hipoteques, tenim el tema dels lloguers, després tenim el tema de les ocupacions, tenim el que si m'ha deixat de pagar el lloguer, ara ja és un ocupa, no? No és un ocupa, ha deixat de pagar, és un inquilí ocupa, no? O sigui, anem a diferenciar, que jo sempre ho he dit, anem a catalogar cada cosa al seu lloc i anem a endreçar. I no podem tractar de la mateixa manera, per exemple, una persona que necessita, que viu un pis i té un altre pis, un petit tenidor, que diem nosaltres, no? No el podem tractar de la mateixa manera que si tenim un gran tenidor, un gran tenidor que només està, que és un gran tenidor, és que té milers de pisos de metres quadrats i està dedicat a l'especulació immobiliària pura i dura. Però tenim el petit tenidor, o sigui, una persona particular que només té un pis i necessita altre pis per lo que sigui, per tenir més ingressos per la seva pensió, per X, per i el tractem igual, no, o sigui, hem d'endreçar cada cosa.
1: Va, doncs, anem una mica amb els problemes, com, no?, concretament, no? Quan una persona deixa de pagar el lloguer, què passa exactament?
0: Bueno, quan deixes de pagar el lloguer, doncs, bueno, t'arriben les cartes, no?, o sigui, deixar de pagar el lloguer, segons el contracte, com el tinguis, ja poder, tens uns 5 dies per pagar el lloguer o una setmana i el 8è dia ja has deixat de pagar o el 6è dia, segons com ho tinguis al contracte. Llavors, clar, t'arriba la carta de que ja estàs en un incompliment i que ja et poden, s'inicia la fase de desnonar. Et poden deixar, o sigui, això al propietari, el dret que nosaltres diem posa't al dia, no? El derecho de enervació, no? Et poses al dia, pagues i tot continua igual, però si no pots, perquè just has quedat a l'atur i no pots pagar aquesta renda de lloguer, doncs clar, ja deixes de pagar, ja t'ha arribat aquesta carta que, bueno, que ja no pots posar-te al dia i t'arribarà el que és ara la conciliació, no? Intentar una conciliació prèvia a una demanda de desnonament per manca de pagament de renda, no?
1: T'arriba ja, o sigui, depèn també de quina relació tinguis amb el propietari o qui sigui el teu interlocutor, pots demanar, o sigui, de dir, va, t'ho pago d'aquí uns mesos, o de seguida ja t'arriba la carta, o depèn dels casos?
0: Bueno, normalment, a veure, sempre dependrà, òbviament, si tens una bona relació o no amb el propietari, però el que ens arriba normalment als despatxos és que, bueno, encara que jo he tingut casos que al mateix mes ja li ha arribat la conciliació. Tenim una conciliació des de l'any passat que s'ha de fer abans d'iniciar una demanda de desnonament, i aquesta conciliació tens un mes per intentar conciliar i acabar de quadrar si ens posem al dia o acabar de regular el que sigui o fer una innovació, o sigui, al cap i a la fi és el que tenim, no? La conciliació és arribar a un acord abans d'anar, perquè estan saturats els jutjats, abans d'anar al jutjat. Però si no arribes a aquesta negociació i a aquest acord, doncs ja s'activa tot el mecanisme judicial.
1: Aleshores entenc que només que deixis de pagar un mes ja et poden desnonar?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: I això emparat amb la llei?
0: Això emparat amb la llei, clar. Tu deixes de pagar i ja no és que, no és que sigui un mes. Ja és que no és que no ha de passar el mes. Vull dir, tu has de pagar de l'1 al 7 i pagues del 8 i ja, segons el criteri judicial, perquè això depèn de cada jutge, o sigui, no, és que a mi jo lo pagué en el dia 20. Bueno, jo lo pagué en el dia 20, però no vol dir que tu hagis pagat el dia 20 i que això ja estigui arreglat. No, si... pots trobar un jutge que diu, no, tu l'has pagat el dia 8 i tu l'havies de pagar el dia 5 del mes i l'has pagat el 8 i t'activo el desnonament. Sí, sí, sí.
1: Però això passa?
0: Això passa, sí. Això és el nostre dia a dia, sí.
1: I és que clar...
0: Clar, no és com una hipoteca. Dius, bueno, deixo de pagar una hipoteca, no? Clar, no, no és el mateix. Poder tenir el xip de... Si deixo de pagar tantes quotes hipotecàries, no és, doncs, bueno, això és diferent. No, aquí l'argumentació és diferent. Amb lloguer és una altra cosa.
1: Amb lloguer és una altra cosa. I llavors això vol dir que també, per exemple, aquests casos, per això, es van fent la pila dels jutjats, també, no?
0: Clar, aquests... els jutjats estan col·lapsadíssims, sí, sí. Estan col·lapsats, clar, llavors arriba el jutjat i el jutjat... Per això l'any passat es va iniciar, bueno, que fèiem aquestes peticions, no? Anem a les conciliacions abans d'anar als jutjats per treure litigis, no? Els jutjats, el col·lapse dels jutjats, no? Perquè clar, després dius, bueno, tu arribes, fas tu la demanda per... Bueno, la demanda o la contestació, depèn si ets llogater o propietari, no? Però si un petit propietari que té un habitatge i li deixa pagar el seu lloguer, el seu llogater i no pot pagar la seva infermera per lo que sigui, doncs bueno, i fa la demanda, doncs bueno, intentem arribar a aquest acord, no? Aquesta conciliació prèvia. Llavors...
1: I com funciona aquesta fase de conciliació?
0: Bueno, doncs és el famós mas que t'arriba, i bueno, doncs t'arriba, et fan una carta dient, et convido a negociar, tens una falta d'això, de que no has pogut pagar aquest mes, doncs bueno, intentem negociar a veure si arriba a un acord, o si no, doncs bueno, hi ha de tot, t'han de fer una oferta i t'han d'oferir alguna cosa. Bueno, doncs escolta, et deixo que et posis al dia, o com ja portes 3 impagaments, ja fora el que t'estalviarà són les despeses judicials, no? I ja està. I, o sigui, perquè clar, si anem a judici, normalment els llogaters, normalment, una gran quantitat d'aquests judicis es perden, no? Llavors han de pagar les costes, o sigui, les despeses del procurador i advocat del propietari, no? Llavors, clar, et fan aquests oferiments i un cop et fan l'oferiment, tu dius, bueno, l'accepto o no l'accepto, i si no l'accepto, doncs s'inicia aquesta demanda. Però el llogater que no té recursos, què pot fer? Doncs, escolti'm, a mi m'ha arribat aquesta conciliació, vaig a demanar justícia gratuïta perquè jo no sé de lleis i vull que un advocat em digui com haig de, bueno, com haig de fer aquesta resposta, aquest burofax o aquest buromail que m'ha arribat com a conciliació prèvia abans d'anar al jutjat.
1: Clar, és que s'entén que si una persona no pot pagar la seva quota de lloguer, també li costarà pagar un advocat, no?
0: Sí, sí, clar, sí, sí. Normalment la gent que no pot pagar lloguer no es pot permetre pagar un advocat per... Encara que li faci un bon preu, un preu social i tal, clar, si no tens... Si tu estàs a l'atur o tens un ajut o a la situació econòmica vulnerable que estiguis, doncs clar, per això hi ha la justícia gratuïta. I la justícia gratuïta hem de dir que, clar, el col·legi en aquest sentit, el torn d'ofici, hi ha la part com especialitzada d'habitatge dins del que seria... La justícia gratuïta, que no és un advocat generalista, sinó que també és especialitzat.
1: I en el cas de demanar un advocat d'ofici, en aquest cas també se'n deuen demanar molts, no? En aquest cas sempre n'hi ha disposició per a tothom que ho necessiti, o també hi ha un cert col·lapse amb això?
0: Bueno, jo això ho hauríem de demanar al Col·legi d'Advocacia, però bueno, jo crec que quan t'arriba, et disposen, no? O sigui, a mi m'ha arribat, jo també sóc advocada d'ofici i m'arriben correctament les designes, vull dir, entenc que col·lapsa. Jo crec que també ha millorat molt, des de que està tot més informatitzat, va molt més àgil que no abans, eh? Això també s'ha de dir.
1: Ja es va ràpid. I en aquesta fase de conciliació, a nivell temporal, que ens hem d'imaginar? Que és una cosa ràpida, si es posen d'acord o...
0: Si es posen d'acord, que costa, amb els propietaris, ja siguin petits o grans tenidors, costa posar-se d'acord, perquè són com molt intransigents de no, és com jo vull el pis, vull la posició i fora, no, ja et vull fora d'aquí. Arribar a fer una novació per, bueno, doncs no puc pagar, o no puc pagar, però rebaixar amb la renda perquè ara estic a l'atur, o sigui, anem a buscar una solució, no, i en qüestió de temps estem parlant d'un parell de mesos, o sigui, més o menys un mes, tens per llei un mes, i, bueno, i d'aquí un mes, si no has arribat l'acord, ja pots interposar la demanda judicial. O sigui, el propietari interposa la demanda judicial.
1: Ho has apuntat una mica, estem parlant, per exemple, del lloguer, però, clar, el problema, la persona no pot pagar una hipoteca, és un tema diferent, no?
0: Sí, és un tema diferent, en el sentit, bueno, diferent legalment parlant, per entendre'ns,
1: sí, estem
0: no?
1: parlant, sí, tot sí, és un nivell
0: sí,
1: legal.
0: Sí, sí, sí, a nivell jurídic és diferent, perquè, clar, a nivell, amb l'altra crisi, amb la del 2008, i es van aconseguir amb molta lluita i també amb moltes qüestions prejudicials que es van fer al Tribunal de Justícia Unió Europea, per, bueno, més que res perquè consideraven que el procediment d'execució hipotecària, que és un procediment on es perd l'habitatge, el teu habitatge de propietat, perquè no pots pagar la hipoteca, doncs ens va preguntar moltes, bueno, a Europa, i Europa el que ens deia, el Tribunal de Justícia Europea, que era un sistema contrari al dret de la Unió Europea, llavors es van haver de modificar aquestes lleis. Llavors, abans sí que amb una quota impagada d'hipoteca ja s'activava el procediment de pèrdua de l'habitatge per l'execució hipotecària, però amb aquestes qüestions prejudicials que es van fer per part dels jutges i de l'advocacia, que m'està allà també al darrere pressionant, vam aconseguir doncs, això, que ara hem passat d'una quota a 12 quotes impagades, o sigui, un any que tu no pots pagar la hipoteca, i estem parlant de que bueno, ja no és el mateix, no? I ja s'inicia el procediment d'execució hipotecària, el procediment de pèrdua i de subhastar l'habitatge en venda judicial.
1: Fa molts anys que et dediques a això, sí. Has vist molts casos, has portat molts casos, també des de l'activisme ha ajudat una mica en aquest dret que diem de l'habitatge de les persones. Què creus que ha passat, per exemple, els últims 5 anys? S'ha agreujat o hi ha una situació sistèmica de fa anys que estem, el que estem patint ara?
0: O sigui, agreujat, en línies generals, agreujar, clar, és que veníem d'un moment molt fosc, que era la crisi aquella de les execucions, que estàvem parlant de mig milió d'execucions hipotecàries i de
1: desnonaments. 2008, dir, no? Clar, cap al 2008,
0: clar,
1: no?
0: Clar, aquella crisi del 2008 al 2013, o sigui, va ser, clar, un moment molt, molt bèstia. Clar, agreujar, dics, bueno, si faig una gravió comparativa, doncs direm, bueno, hem millorat una mica, hem millorat, però per mi encara no és suficient, ens queda molta feina a fer, o sigui, s'ha millorat una mica? Sí, s'ha millorat. No, jo això no puc desconèixer, perquè abans estàvem en les cavernes, ara estem en la prehistòria, no? Però bueno, sí. Clar, llavors hem millorat una mica, sí. Però agreujat, a mi el que em frustra, perquè és frustració, vas veient, no? Portes més de 2 dècades dedicada a l'habitatge i veus les diferents, bueno, tots els esforços que es fan. I el que veig ara és que, teòricament, amb una llei que es va aconseguir l'any 2023 a nivell estatal per intentar canviar i que això del desnonament de l'americano, per entendre'ns, no, doncs no hauria d'haver passat, o hi ha teòricament més mecanismes, teòricament, perquè no passi, veus que passen. Llavors, clar, la indignació aflora, perquè és que no... dius, bueno, encara ens queda molta feina a fer.
1: Potser una de les coses també que ha canviat els últims temps és que han entrat amb molta més força els fons d'inversió, no?
0: Sí, i això sí.
1: Això sí que ha sigut un gran canvi, sí, que això ha fet que hagi pujat i augmentat, no, el preu del metre quadrat dels habitatges,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no, els fons d'inversió, per dir-ho molt, molt polite, doncs, bueno, sí, això ve arrel de les execucions hipotecàries, o sigui, realment la gent que no podia pagar la hipoteca, doncs hi havia el procediment del banc, no?, posava aquest procediment, i qui s'acabava quedant l'habitatge era un fons d'inversió. Llavors, clar, el fons d'inversió el que ha fet ara, doncs, bueno, ha fet canviar tot el tema però no només el paradigma o el panorama del que tenim de l'habitatge, sinó la forma de concebre l'habitatge, perquè entre tota la invasió dels... O sigui, de poder venir aquí en aquest país i invertir des d'un punt de vista immobiliari perquè no hi ha limitacions, i on hi havia habitatge ara hi ha habitacions, perquè és això el que estem parlant, els fons d'inversió, aquests fons especulatius, ara on hi havia abans un menjador, ara hi ha 2 habitacions, i llavors el pis, que abans era un pis que es llogava per un habitatge habitual, ara és un pis que es lloga per habitacions on hi ha 4 o 5 habitacions on abans hi havia un habitatge. Clar, llavors, bueno, evidentment sí, això sí que ha agreujat moltíssim, perquè ha fet impossible, en aquest sentit, inviable, que la gent pugui pagar, doncs, el lloguer, encara que hi hagin les pressions que es fan perquè hi hagin topalls, però no és suficient. O sigui, ha arribat al punt de anem a posar un topall al lloguer, però és que ha arribat tan tard que ja és que el lloguer estava altíssim. Llavors aquest topall ja sembla perquè inviable. O sigui, només un sou que vagi només per pagar un lloguer, que no falli l'altra, si tens parella, que no et falli l'altra l'altra persona, no?
1: Després parlarem una mica també de les possibles ajudes que hi poden haver, o bé també et faré valorar una miqueta algunes de les de la rumorologia, s'han filtrat algunes de les coses que potser aprovarà demà el Consell de Ministres i les posarem en, diríem, en context. Però abans hem preparat un informe d'evolució del preu de l'habitatge del 2021 al 2026, segons dades publicades pels registradors de la propietat de tot l'Estat. La Natàlia Sánchez ens ho explica.
2: El preu mitjà de l'habitatge a Catalunya ha passat els últims 5 anys dels 2.350 euros per metre quadrat als 2.800. És una escalada generalitzada a tot Catalunya, però hi ha matisos territorials. A Barcelona, la pressió és màxima. El preu del metre quadrat ha arribat als 4.922 euros el primer trimestre d'aquest 2026, un preu que situa la ciutat en un mercat d'elit a nivell mundial. A Girona, la mitjana és de 2.438 euros al metre quadrat. El motor és la demanda estrangera, un 25% del total. A Tarragona, 1.650 euros al metre quadrat i manté un equilibri entre la segona residència i el mercat local. A Lleida és de 1.250 euros per metre quadrat. És una zona amb menys pressió i ofereix els llindars d'entrada més baixos de Catalunya. Per tant, pel que fa a les tendències de mercat, Barcelona ciutat, tensió alta i risc d'exclusió. Girona, cicle alcista internacionalitzat. Tarragona, expansió moderada. I Lleida, estabilitat i accessibilitat. El 2025, el 15,57% de les transaccions a Catalunya van ser realitzades per estrangers.
1: És una mica un resum de tot el que estàvem dient, no? És a dir, que entrada de capital estranger, gairebé un 16% al 2025, que segurament a les dades del 2026 aquest percentatge haurà pujat. No? I parlem de Barcelona, però també Girona s'està trobant en això, no?
0: Sí, sí, sí.
1: També no és un problema només de Barcelona, sinó també de Girona que està passant aquestes inversions. Clar, parlàvem de persones que les que hem anat ja als fons d'inversió, llavors això ja és un altre, com un altre capítol, no? Però, per exemple, una persona que no pot pagar la quota, l'han de desnonar. Hi ha algunes ajudes concretes a les que es pugui accedir?
0: La quota
1: de lloguer.
0: Sí. Bueno, ajuts, sempre n'hi ha ajuts. Això és el que sempre s'ha de fer. O sigui, si jo, no, o sigui, si una persona, un llogater, no pot pagar, el que ha de fer és anar a demanar a una cita a la treballadora social. Llavors, la treballadora social el que farà és informar-li dels lloguers que on pot, o sigui, els ajuts on pot anar, perquè sí que és cert que hi ha ajudes específiques, no? Allà les treballadores socials fan una molt bona feina de dir, doncs, si complim els paràmetres de vulnerabilitat, doncs, bueno, on aquests ajuts per poder pagar el lloguer, sempre i quan el lloguer continuï viu. O sigui, s'ha d'anar ràpid, perquè si ja s'ha comença el que és la fase d'abans de contestar la demanda, o sigui, ojo, és que hem d'anar rapidíssimes amb això, no? Hem d'anar directament a demanar aquest ajut, perquè si es fa després de contestar la demanda, un jutge ja pot dir que no m'ha arribat a temps, encara que l'ajut ens arribi després de que l'Ajuntament, o sigui, que la Treballadora Social, aquest ajut que hi ha municipal, doncs que pugui arribar per...
1: O sigui, l'has de demanar no abans que el procés ja hagi anat avançant.
0: Jo el que recomano ara, que quan arriba el MASC, o sigui, ara que tenim la conciliació que hem dit abans, doncs rapidíssim amb treballadores
1: això
0: socials.
1: Això que li dieu al MASC, què és això?
0: Què és la conciliació? Aquest acord previ...
1: Es
0: diu MASC, no? Que és els mecanismes de resolució de conflictes abans d'anar al jutjat, no? Que dèiem les conciliacions, aquests acords previs que tenim un mes. Uh-huh. Aquí hem de... O sigui, quan ja ens trobem en aquesta situació, hem de córrer. Hem d'anar a demanar aquesta justícia gratuïta, hem de demanar cita a la treballadora social, hem de demanar cita a habitatge, o sigui, perquè tenim també habitatge, o sigui, vull dir, s'ha de posar tot aquest mecanisme en marxa per poder accedir a tots aquests ajuts, ja siguin econòmics i per lo que sigui, hi ha moltes situacions que poden ser bonalitat doncs, temporal o depèn de cada situació, però bueno, moltes vegades passa que si aquests ajuts arriben a temps, llavors l'Ajuntament, o sigui, els ajuts específics paguen part del lloguer, llavors s'arriba a aquest acord, però perquè continua viu el contracte de lloguer. Ojo, però si quan ja vas contestar la demanda, aquests ajuts és molt difícil després posar-los al jutjat, que te l'accepti el jutge i que ja no estem a temps, perquè ja se'ns creuen moltes lleis que ens dificulten fer
1: això. I que m'imagino que no són ajuts que arriben de forma immediata.
0: No, això sí que és més lent. Sí.
1: Clar, quan demanes un ajut, no, l'administració abans no arriba i tal, i tu són uns diners que igual se necessites en aquell moment per superar una situació, no?
0: Clar, sí, perquè sí, per lo que sigui, ja que hi ha ajuts que arriben, poden arribar, o sigui, hi ha un límit, no sé si són 3 o 6.000 euros, no? O sigui, ara no ho sé, perquè això s'ha de demanar als treballadors socials, no? Però hi ha uns límits de dir, bueno, podem ajudar fins a 3.000 euros per poder 3 mesos d'aquest lloguer, però perquè el lloguer continuarà viu, perquè ara, doncs, ara ja acaba de trobar feina i tal, i bueno, i fins que... Clar, depèn de cada situació específica, no? A més, també... Bueno, és el que diem, no? Hem de recórrer i de seguir a treballar social, perquè són les que fan els informes de vulnerabilitat, que aquests informes aniran a les diferents administracions, no? Administració de Justícia, bueno, depèn del que es necessiti, no?
1: Clar, tu que has fet molts casos, hi ha un tema que sempre que s'acaba discutint una mica, no? O amb un sopar o el que sigui, en el bar, o, no? Hi ha com aquesta cosa del cunyadisme que tenim tant, no? Que ja sempre surt quan surt el tema de la immigració, no? Tu que has vist tants casos, s'està tractant diferent, no sé si a nivell judicial, una persona nascuda aquí que una que no ha nascut aquí i ha vingut a viure aquí?
0: No, jo crec que no, perquè el cas de la Mari Carmen, vull dir, ja ens ho deixa clar, una senyora nacional de 87 anys, vull dir, l'han fet fora, pagant el seu lloguer tota la vida, vull dir, en aquest sentit, jo no ho visc tant així, però bueno, sembla, perquè clar, els immigrants de seguida, el que passa que sí que tenen els immigrants que ja com tenen el xip d'anar a demanar ajut. Jo crec que és una qüestió de cultura nostra, aquesta vergonya que tenim de, ostres, i ara jo haig de demanar i fer cua com els immigrants. Vull dir, és una cosa més nostra, no? Que no tant de... L'emigració té xip, perquè arriba a un país, no? O a un país nou, que no és un benvingut, una benvinguda, i ja té el xip d'anar a les administracions per regularitzar tot. Llavors, de seguida se n'assabenten de les coses. Però és una cosa molt d'aquí, de catalans, catalanes, que ens costa, no?, de dir, ostres, i jo haig de demanar ara un ajut que em fa vergonya, i si em trobo amb el meu veí, o em trobo amb no sé qui, i si coneixo algú i no sé què, i estic en una cua i em veuran, vull dir, ja tenim una cosa aquí de cultura complicada.
1: Sí, m'agrada que facis aquesta lectura d'això, no? Perquè, o sigui, el populisme el que acaba dient és que ara totes les ajudes són pels immigrants. Sí, clar. És aquesta frase tot el dia. Sí, a veure, no? Sí, vull dir, sí. La realitat, està bé que una persona, doncs això, que veu casos dia a dia, vull dir que, clar, evidentment, un suposo que una persona que no té papers legalitzats no té els mateixos drets que un ciutadà d'aquí, evidentment.
0: Clar, evident. Sí, això està clar. Aquí no m'ho pot accedir directament.
1: Però una persona que s'ha regularitzat i que té feina i tot plegat, o sigui, els mateixos drets. Clar, quan es parla de tot això, surten com moltes dades diverses. Abans veiem això, no?, el metre quadrat, el que ha arribat a pujar de forma desmesurada. Podríem dir que hi ha moltes dades, però n'hi ha una de molt perillosa també, en el cas de comprar, que el percentatge d'esforç salarial és del 32, gairebé el 33%, i s'apropa molt a la zona de perill, que és el 35%, no? Clar, aquesta dada la fan servir les entitats financeres per avaluar el risc d'impagament. Què s'ha de fer? És que, clar, ha de ser una mica de filosofia, perquè no sé què s'ha de fer com aterrar això, que els sous són els que són i que després el preu de l'habitatge es dispara, que és un dels problemes que tenim en aquests moments,
0: clar,
1: no?
0: Clar, o sigui, és que, clar, és que tenim un preu que realment, jo sé el que dic, o sigui, la joventut ho té com impossible, allò d'aquesta sensació de vaig a... Bueno, vull independitzar-me, no?, aquesta cosa. Ara jo ho dic perquè abans sí que teníem els joves que amb els 20 i pico d'anys sí que podien tenir aquesta sensació de, ostres, doncs, bueno, ja tinc uns estalvis i ja podré marxar, i ara, doncs, et trobes el jovent que el seu primer habitatge ja són dels 38 o 39 anys, que estan comprant per primera vegada, si és que poden, no? Llavors, aquesta, o sigui, aquest està molt desmesurat. En aquest punt de vista, fer aquesta dada del 35%, em deies, no?, és... clar, t'obliga a què? Què t'està obligant? Perquè, clar, què ens ha passat? Ens hem anat del tema, el que dèiem abans, torno a la crisi del 2008, no? Del tema hipotecari, doncs, que abans es donava el 120 o 150 per, fins al 150% de la hipoteca, o sigui, ara no, ara això està realitzat i només et poden donar un 80% del crèdit hipoteca, o sigui, com a hipoteca del que tu realment necessites. Ara, has de tenir uns estalvis, és el que diem. Com estalvies? Si tu vas estalviant, però el metre quadrat va continuar pujant, perquè no han posat un topall, és que, clar, arriba un punt que pràcticament a la ciutat ja serà com, bueno, com a Nova York, o, bueno, aquestes grans ciutats que ja... Sí, sí, que no... O sigui, que no viurà gent, bueno... Com veia, no? Era Venècia, no? Que deia, no, ja és el 55% dels venecianos ja no viuen en Venècia. Doncs una mica doncs, aquesta sensació, no? De dir, ja no estan visquent els barcelonins i barcelonines aquí, han de marxar fora per poder i venir a treballar. Llavors aquesta, bueno, cada dia a Barcelona...
1: Però és que això una mica s'està traslladant també en el Vallès i a zones del voltant, clar. Que no? Que estan pujant moltíssim de població en
0: clar,
1: aquests
0: perquè,
1: moments.
0: Perquè els barcelonins i barcelonines marxen perquè no poden, però què poden? Poden pagar, doncs, bueno, poden pagar i, o sigui, és un efecte dominó, no? O sigui, m'han fet un, que no, és com bueno, desnonament silenciós, que diem nosaltres, no? Perquè jo ja no puc accedir a tenir habitatge aquí a Barcelona, doncs ara doncs aniré doncs, al voltant, no? Vaig ampliant el radar i clar, i què passa? Dius, ostres, aquí m'ho invento. Allà... ja a la província de Barcelona, no? Doncs a Vilanova, m'ho estic inventant, puc comprar un pis que, i a més té una piscina o el que sigui, i em pot costar 250.000 euros, ja a Barcelona això seria impossible, amb uns metres quadrats que no sé què, i clar, a Barcelona per 250.000 o 200.000 euros tindria un pis de 30 o 40 metres si és que m'arriba. Clar, llavors, tot això que fa que la gent es desplaci i fa encarir. Llavors els barcelonins i barcelonines que marxen de Barcelona comprar per 200 o 250 o 300 no els suposa tan car com una persona que és de moviment del Vallès o d'on sigui, que diu mare meva, com estan pujant i ara ens estan fent fora nosaltres, no? És com un efecte...
1: I també està passant també amb els europeus, no? Que els europeus venen aquí i ho troben barat.
0: Són baratíssim, clar. És així, però clar, és que llavors hem de fer aquest agreuge comparatiu de dir, bueno, els salaris dels europeus quins són? Clar, és que tornem-hi, no? Dius, bueno, un europeu, perquè com... Jo sempre explico, jo tenia, fa molts anys, l'any 2007, tenia precisament un client alemany que ella era llogater. Llavors ell llogava i em deia, és que no entenc els lloguers d'aquí en aquest país, perquè allà a Alemanya el que has de fer és només si tu marxes, trobar el propietari, l'has de trobar un altre llogater tu mateix, però ja està. I no és com aquí. Llavors jo vaig flipar com era, dic, mare meva, dic, això és superdiferent, i em mantenien el lloguer. Ojo, no te'l pujaven. Clar, llavors ell l'esclatava, i clar, al final ell va comprar, i és el que deia, em dic, bueno, i dic, i per què? I jo i m'ho deia així, com aquesta mentalitat d'Alemanya, em deia no, perquè jo com treballo amb una empresa alemanya, doncs bueno, pago menys impostos aquí que a Alemanya, llavors què faig? Bueno, amb el mateix sou al final es va comprar un pis i dic, puc comprar-me un pis que ja no podria perquè és baratíssim.
1: Al cas de Londres fan un càsting. O sigui, un càsting de llogaters, o sigui, passen, o sigui, quan et diuen, ah, mira... He guanyat el càsting, és com alegria, festa, perquè has aconseguit un pis, o sigui, d'una llista de gent que vol accedir a un mateix immoble, no? O sigui, un càsting de mirant-te tu, si ens caus bé, si ens agrades, ui, passen com una... com si fos un reality, gairebé,
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí, bueno, però parlant de càstings, precisament aquí les llistes d'espera, que és el que diuen, no? O sigui, jo al costat del despatx, on vaig a comprar el forn de pa, m'ho diu així, he trigat 3 anys, la fornera, 3 anys per poder accedir a un pis de lloguer, 3 anys de llista d'espera.
1: Llegant aquí, això també estàs passant...
0: Tres anys de llista d'espera per poder pagar, per poder llogar.
1: Clar, això ja ho estarà un altre dia, però també que et fan pagar de vegades per poder veure un habitatge. Fraudulent total, això, no?
0: Això és un frau total, això és tremendo. O sigui que no, has de pagar 1.000 euros per la visita, com que 1.000 euros per llogar... Perdona, no, el que a nosaltres ens toca viure i veure és tremendo.
1: Estan passant moltes coses, clar, ara ja ha començat, no?, a filtrar-se algunes de les coses que demà pot aprovar el Consell de Ministres. Des del teu punt de vista, una cosa que creus que és imprescindible per canviar la situació, no sé si hi ha moltes, però una cosa que creus que s'hauria d'aprovar ja d'una vegada?
0: Home, o sigui, quan diem un topall de preus, ja no és un topall de preus per dir, és el que et deia abans, o sigui, s'ha pujat tant aquesta, hi ha una desmesura tan bèstia, no?, del que diem dels valors del metre quadrat a ciutats com Barcelona o Madrid, o sigui, que és que s'ha regularitzat el preu, no ja posar un topall sobre el que hi ha, sinó fer una intervenció estatal i dir, el lloguer serà això, punt, però no amb
1: un
0: aquesta...
1: Un màxim de lloguer, no?
0: Un màxim de lloguer, o sigui, és que el que no pot ser, o sigui, és que si no serà impossible, o sigui, cada cop estarà més tensionat, molt més tensionat al mercat, i és que ja no es pot aguantar.
1: Algunes de les coses que s'han dit és que hi haurà una nova regulació dels lloguers de temporada, mesures fiscals sobre els pisos turístics, i també frau en els contractes de curta durada, algunes de les coses
0: sí,
1: que s'han dit.
0: Sí, clar, això sí que... A veure, clar, m'has demanat una. Evidentment, sí. De totes les que es proposen, evidentment, és com a mínim. O sigui, perquè aquesta és una altra, feta la trampa, no? És això. O sigui, tenim un topall de... que es va aconseguir amb aquesta lluita des de l'any 2023, aquest topall de lloguer, però què han fet els propietaris? Faig aquest lloguer de temporada que no està regulat i llavors faig aquesta trampa i poso el preu que vull, no? El tema dels els pisos, és el que dèiem abans, dels pisos turístics, no? Els pisos turístics, el que comentàvem abans com a exemple, no? Que on abans hi havia un habitatge habitual, ara els propietaris fan obres per tenir 4 o 5 habitacions i tot són... Clar, tot això s'ha de regular, més que perquè jo tinc el despatx, tinc clients que per a l'Hospitalet paguen 900 euros per una habitació, una família sencera, 900 euros. Clar, estem arribant a un punt que dius, és que no pot ser, o sigui, com una família, i clar, jo ho veig perquè, o sigui, els meus ulls ho veuen, i dius, 900 euros per una habitació compartit, amb... no, o sigui, vull dir, és que no. És
1: no, a mi m'ha impactat això que has dit, no?, de desnonament silenciós, perquè estem tots allà, eh? O sigui, vull dir... Ens pot passar una mica a tots. Va, anem a fer el drill de la tàctica.
2: La tàctica. Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. Amb Mariola Dinarès.
1: Avui ens està ajudant a entendre-ho tot la Verònica Dávalos, advocada experta en dret de l'habitatge. I jo volia així que preguntar-te quins serien els consells principals, alguns dels quals ja els hem dit, per a una persona que avui rep un avís de desnonament. Què hauria de fer durant les primeres 24 hores?
0: Un avís de desnonament, si és de jutjat, haurà d'anar a demanar corrents a justícia gratuïta. El primer que ha de fer. Si és una carta de desnonament, ha d'anar corrents a demanar justícia gratuïta per arribar a una conciliació, un acord.
1: Quins són els errors principals que es cometen en casos com aquest?
0: Doncs que va estar. O sigui, per anar a demanar la justícia gratuïta, molta gent va, quan ja li ha passat el mes, de la conciliació, que t'arriba, que ja aquest mes m'ha arribat aquesta carta i em va arribar fa dos mesos no. Tenim el temps que tenim per contestar. I amb la demanda judicial només tenim 3 dies i molta gent va després. No, és que la demanda diu que tenim 10 dies per contestar la demanda. No, 10 dies és per l'advocat o l'advocada fer la seva feina. Però tu només tens 3 dies per demanar la justícia gratuïta. Corrents a demanar-la, clarament, després.
1: Doncs, per tant, avui diríem aquesta la recomanació per tothom, és la rapidesa, no posposar el problema, que a vegades, no? Saps que tens allò, aquella problemàtica bestial i que passin dies com si no ho hagués vist, clar, això et perjudica totalment, no?
0: Totalment, sí, la gent ho posa al calaix i és el pitjor.
1: Doncs escolta, Verònica Dávalos, moltíssimes gràcies. Ja sé que t'he fet moltes preguntes, que algú diu, com vol fer aquesta pregunta si jo sap tothom? Però jo crec que és un tema important com per la base, per després prendre també les decisions i saber-ne una mica més. Ens ha agradat moltíssim i la teva pedagogia també, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Va, escolta, de l'habitatge a la gasolina. Avui us presentarem una tàctica per localitzar el preu de la gasolina a gasoliners de tot l'estat. Volem trobar a temps real el més barat.
2: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4 amb Mariola Dinarès.

0: de dues, això és la tàctica aquí a Ràdio 4. Avui hem fet un consultori, és a dir, totes les bases per saber alguna cosa de l'habitatge quan estem pendents d'un desnonament. La intel·ligència artificial s'ha democratitzat i si té una cosa bona és la compilació de moltes dades per fer informes que ens poden anar molt bé. La Marina Castellano és una estudiant de la Universitat Pompeu Fabra que en el seu treball de final de grau d'enginyeria matemàtica en ciències de dades va crear, de fet acaba de crear, un sistema capaç d'avisar de les incidències a Rodalies Renfe amb una mitjana de 45 minuts abans que els canals oficials de la companyia. Ha estat notícia aquesta setmana. Masumi Mutsuda és actor de doblatge i també és enginyer informàtic especialitzat en intel·ligència artificial. Acaba de crear un localitzador de preu de la gasolina. Ja podeu consultar-lo a gas.mutsuda.com. Masumi, hola, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé. Gràcies per trucar-me.
0: Home, clar, és que els que sou enginyers i especialitzats en intel·ligència artificial us estan venint mil idees per fer servir aquesta IA de forma útil, no?
1: Sí, o sigui, jo estic cada dia pensant aviam com puc fer més fàcil la meva vida i com obtenir més informació més fàcil, més ràpida i com visualitzar-la d'una manera més agradable i intuïtiva.
0: Doncs va, mira, tots els que estigueu un ordinador davant, gas.mutsuda.com, veureu que us surt un mapa amb tot de punts. Com ho has fet, això?
1: Doncs això, bàsicament, fa bastant temps, quan el preu de la benzina estava pujant molt, vaig voler consultar quina havia estat l'evolució i vaig veure que no hi havia un lloc on poder veure quan havia canviat en els últims dies i mesos, no? Llavors vaig dir, ostres, aquesta informació deu ser pública. I, efectivament, el Ministeri per la Transició Ecològica la proporciona, però només la informació d'aquell dia, d'aquell mateix dia, no la de tots els dies passats. Llavors vaig dir, bueno, vaig a fer servir la intel·ligència artificial per fer una eina que cada dia em guardi aquesta informació per més endavant mostrar-la. I a poc a poc li he anat afegint cosetes i, bueno, bàsicament està feta amb intel·ligència artificial.
0: Per tant, a veure, perquè entenguem una mica el mecanisme, són unes dades que estan publicades en un lloc concret i estan curades, és a dir, no tenen, o sigui, no són errades, ai, no tenen errades aquestes dades, no? Són bones, no?
1: Tenen alguna cosa així, alguna benzinera que la seva ubicació està malament perquè estan potser girades les coordenades i coses així, però en general estan bastant bé.
0: I aleshores tu el que fas, diríem, és casar, entre cometes, així, ja sé que tècnicament no es vol dir, no és així, però o sigui, aquestes dades l'agafes al repositori i que vagin directament al teu web, no?
1: Exacte, cada dia les consulto, és una consulta que és gratuïta i oberta a tothom per el tema del portal de transparència, i un cop agafades me les guardo en el meu servidor i són consultables, diguem-ne, en qualsevol moment i les de cada dia des que vaig començar aquesta aplicació fa uns mesos.
0: Clar, i llavors això dius que és en temps real, és a dir, que si ara jo entro a gas.mutsuda.com puc veure tot el mapa de tot l'estat espanyol i, per exemple, en el cas de Catalunya veig 1.129, no? Que són les gasolineres que estan indexades. No?
1: Exacte.
0: I aleshores em surten com unes bombolletes de grogues, verdes i vermelles i taronges. Què vol dir això?
1: Sí, el color, quan obres la pàgina, el color que et diu és el preu relatiu. És a dir, les vermelles són les benzineres que són més cares en comparació a la resta i les verdes són les que són més barates en comparació a la resta. I les que tenen el color... És que soc daltònica, més, vull dir, no m'ho he fet fàcil ni a mi mateix. Però diguem-ne que la resta és que tenen un preu mitjà, llavors que és un preu que està ok. Sí, sí.
0: Digues.
1: No, que també hi ha l'opció de posar el mapa en lloc de per preu, per variació, i això el que et fa és que et pinta de colors les benzineres que han pujat molt, de color vermell, les que baixen molt, de color més verd, i les que no tenen canvis estan d'un color més gris, no? Són diferents maneres de visualitzar la mateixa informació.
0: Per exemple, si jo ara et pregunto i dic quina és la gasolinera més barata de tot Catalunya, tu ara això ho pots mirar?
1: Sí, ara mateix la més barata... Aviam, filtro per... Vale, tinc aquí... Clar, per Catalunya no, perquè tinc per ciutats, això mira, m'ho apunto i ho faré. Però
0: veus?
1: La més barata
0: estem
1: ara mateix... Exacte, sí, perquè clar, puc filtrar per ciutat, però no per comunitat autònoma encara, això és interessant. Però la més barata d'Espanya és a Santa Cruz de Tenerife, que està a 1.28, pel que entenc allà està subvencionada, vull dir que això és un tema que també
0: clar,
1: afecta
0: que
1: molt el preu de la benzina.
0: 1.28, si estem gairebé a 2 euros, no?, en aquests moments.
1: Sí, exacte. Sí, de fet, el més car de tot és a Maó, a 2, gairebé 4 ja.
0: A Maó, a Menorca.
1: Sí.
0: Ostres.
1: Sí.
0: I digue'ns altres preus, per exemple, per fer-nos una idea. A Barcelona sí que deus poder fer aquesta selecció, no?
1: Sí, a Barcelona sí. Mira, viro de Barcelona. Anem a filtrar per Barcelona. Doncs mira, la Garriga és on està més cara, a 2,139. I a Igualada, on està més barata, a 1,69.
0: I això, per
1: Vull dir
0: exemple,
1: que...
0: si demà mires el mapa, o sigui, hauran canviat els preus o...
1: Exacte. Els preus actualitzen, ara no recordo en quin moment ho tinc posat, però és quan surten les dades fresques del nou dia, s'actualitzen amb les dades que proporciona el Ministeri.
0: I entenc que les gasolineres han d'anar informant cada vegada que posen el preu, en aquest ens que tu és d'on ho agafes les
1: Exacte.
0: dades, no?
1: Exacte, sí. He vist algun cop que hi ha alguna benzinera que no ho té actualitzat. No sé ben bé si és que tenen un marge per fer-ho i llavors queden desactualitzades, però en general les que he anat veient sí que ho proporcionen a l'Estat i per tant podem veure els preus que tenen. Després també et pots guardar les teves favorites, pots clicar perquè t'ubiqui i, per exemple, si estàs a un lloc i dius, ostres, vull anar a ficar benzina, poses, actives la ubicació i pots veure quina és la més barata que tens al teu voltant, no? Per anar-la a buscar.
0: L'altre dia ho comentaven, no?, que per exemple a França hi ha un munt de gent que està baixant fins a Figueres per poder carregar el dipòsit i s'estan enduent bidons i tot perquè està molt més bé la gasolina. Per tant, localitzadors d'aquestes característiques van bé, que de vegades et surt a compte fer més quilòmetres per poder, diríem, carregar gasolina. Estem en
1: Clar, exacte,
0: aquest punt, no?
1: sí, pel preu que està ara mateix, que l'altre dia vaig omplir el dipòsit i vaig al·lucinar, perquè, clar, ho vas sentint, que el preu puja, puja, però fins que no omples tu el dipòsit no te n'adones de la pujada. I sí, clar, pots sortir a compte, anar segons on a buscar-la.
0: Clar, sempre hi ha el graciós que diu, bueno, jo sempre poso 20 euros. Clar, sí,
1: Sí,
0: m'entens?
1: exacte,
0: Això és un clàssic.
1: exacte.
0: Mira, aprofito perquè, mira, just aquesta tarda, després aniré a un acte de celebració dels 10 anys de dades obertes i jo crec que és un tema molt interessant pels que us dediqueu a això, no?, que
1: Sí.
0: del concepte aquest de dades obertes, que no tothom coneix el que és, no? O sigui, l'administració està obligada a posar sempre a tota pàgina web les dades obertes, o sigui, per la població, no? Clar, a gent que fa aplicacions d'aquestes us va molt bé que totes aquestes dades siguin accessibles, però de vegades no són accessibles del tot, no?
1: Sí, de vegades potser són accessibles però s'actualitzen un cop al mes, no? Llavors no et serveix per segons quines aplicacions. Jo, per exemple, avui se m'ha acudit una eina que aniria molt, molt, molt bé i és que si les cues de correus fossin obertes, les dades i en temps real, tu podries agafar el tiquet de recollida d'un paquet i si encara queden 10 números, amb el mòbil, amb una aplicació, anar veient, mira, ja et queden 5 números, vas a fer un encàrrec i tornes, no? Això seria molt útil, però aquesta informació, per exemple, no està oberta.
0: I passa també que de vegades l'administració les emmascara molt, és a dir, que no són fàcils de trobar les dades, tot i que estan obligats de posar-les segons a quin lloc, estan tan
1: Sí.
0: emmascarades que és difícil interpretar-les, no?
1: O sigui, ara com a humà, com a persona humana que ho feia a mà, era més complicat, perquè a vegades estan en directoris que no estan indexats, a llocs que són com complicats d'arribar, que has de rebuscar molt, no? Però ara mateix, amb la IA, és molt més fàcil. Tu li pots preguntar, mira, digue'm què és tot el que està obert, totes les dades obertes que trobis sobre aquest tema, i de seguida et retorna totes les adreces de tot el que està obert.
0: Clar, el tema que demanis dades, suposo que estem parlant de la IA com un ens, però hi ha moltes eines diferents d'intel·ligència artificial, algunes d'elles que pots aconseguir això i d'altres que et donen un resultat. De vegades és veritat que a segons quin assistent fas una pregunta, et dona una resposta i moltes vegades no és correcta la resposta, però com que no en tens idea, la dones per bona, no?
1: Ja,
0: En
1: sí.
0: el cas de tu que estàs programant una aplicació amb dades, clar, ja t'assegures que aquestes dades estiguin bé, no?
1: Sí, clar, o sigui, al final el que m'ha ajudat a fer la IA és el codi que obté aquestes dades. Per tant, les dades, jo sí que, havent vist el codi, sé que les obté de manera fidedigna de la font real d'aquestes dades i, per tant, no s'està inventant res. El problema seria si li estigués demanant cada dia que anés a buscar ella les dades, no? Que podria ser que un dia no les aconseguís i decidís inventar-s'ho, perquè al final la IA està feta d'aquesta manera que sempre vol donar una resposta, no? I no accepta un no per resposta.
0: Els últims dies han sortit moltes notícies que s'està acomiadant amb molts programadors arreu del món. atribuint el fet a la intel·ligència artificial, no? Tu com ho estàs vivint això, que coneixes molta gent del teu sector? Això realment està passant o encara teniu una oportunitat de programació als programadors?
1: Jo no m'hi dedico realment 100% des de fa molts anys, però sí que això, ha canviat per sempre. El paradigma de com funciona un enginyer informàtic en una empresa fa uns mesos que ha canviat per sempre i no tornarà a ser el que era. Ara conec molt poca gent que treballi d'això i programi realment ell mateix. Ara està tot assistit per la intel·ligència artificial i ha sorgit un concepte nou que es diu Meet Proxy, que és com no sé, no sabria com traduir al català, però ets com una mena de pont de carn entre la intel·ligència artificial i...
0: Meet Proxy.
1: Sí, tu ets un tros de carn que l'únic que fas és... Algú et diu una cosa i tu li escrius a la IA, no? Per tant, ets un proxy de carn. No estàs aportant res, simplement estàs fent un prompt.
0: Es podia dir human proxy, no? Més que meet proxy, human proxy.
1: Ja,
0: no?
1: Sí, volen com denigrar una miqueta més el concepte perquè al final és algú que li pregunten i simplement consulta la IA, no? El meet proxy. Però està passant en tots els àmbits i en informàtica el que està passant és que s'estan desaccelerant les contractacions. Més que acomiadaments, jo diria desacceleració, perquè al final una persona sola ara pot fer moltes més coses. I llavors s'està veient que els productes avancen molt més ràpid amb molta menys gent, no? Llavors això es nota una miqueta la desacceleració de contractació en aquest sector.
0: Però també està passant que la gent que en sabeu molt, el que feu és també moltes vegades ajudar a la IA perquè ha fallat amb alguna cosa i vosaltres veieu les errades de codi, no?
1: És que, sincerament, cada cop menys.
0: Ara, ja no falla.
1: Ja no hi ha humans que siguin més intel·ligents que una IA programant. Vull dir, qui t'ho digui és bastant sobrat. Vull dir, al final, els models més potents que hi ha ara, Frontera, un Astra o un Fable, no pots tu intentar ser millor que ell. Ell serà molt més ràpid i millor. Ja no hi ha un tema de anem a veure que ho hagis fet bé. No, ara és un tema de què és la següent cosa que volem fer. És un pensament, s'ha creat com una capa per sobre de l'alt nivell que hi havia abans. Si primer van ser els zeros i uns, després va ser l'ensemblador, després els llenguatges de programació, ara és la IA i parles en català, bàsicament.
0: Doncs bé, el Massumi Mutsuda és actor de doblatge, també és enginyer informàtic especialitzat en IA i ha fet aquesta aplicació perquè pugueu trobar, localitzar les gasolineres més barates o més cares de tot l'estat espanyol. Doncs les podeu ja consultar. Gràcies, una abraçada.
1: Una abraçada a vosaltres.
0: I demà la tàctica.
2: Vull ulleres irreals, vull ulleres demencials, ulleres per veure.
0: Mark Zuckerberg ha presentat unes noves ulleres amb IA i realitat virtual. Què passa si algú ens està gravant amb unes ulleres i no ens ho diu? Demà a l'estudi de Ràdio 4, l'advocat expert en drets digitals, Víctor Rosselló. Preguntes sobre qüestions concretes que us plantegeu a l'entorn digital. Farem un consultori de drets digitals. Ja podeu deixar les vostres consultes al WhatsApp de la tàctica 690 080 830. Som la Natàlia Sánchez a la redacció, el Genís Sabater al control, tots vosaltres de la participació. Qui us parla, Mariola Dinarès. Ara ens actualitzem amb l'edició migdia amb l'Helena Pérez. Adéu-siau.

0: La 666. Bona, eh? Bona, bona.
1: Molt bona hora.
0: La sintonia d'aquesta tarda de Ràdio 4. Molt bona hora. S'ha quedat una hora de tornada a casa per la majoria de Catalunya espectacular. Hi ha minories que no, que encara estan treballant o que potser comencen en unes hores o que porten la vida a l'inrevés o que directament
2: no treballen.
0: No treballen, malauradament no tenen treball ara mateix.
2: O que no treballen perquè no volen.
0: O que són milionaris. Tenim molts oients multimilionaris.
2: Moltíssim, sí.
0: Segons el darrer GM, a l'estudi general de mitjans, ens interpreta això, Vull dir que hem de parlar a gent que té iots i... Sí.
1: Fes-te tu que bé.
0: La tarda de Ràdio 4...
1: No tenim iots. Tenim iots.
0: No, però no. La zona de Baqueira ho rebentem.
1: Què dius ara?
0: Sí.
1: Ah?
0: Sí. Ah. A Costa Brava també hi ha llocs on realment les audiències són descomunals.
1: Doncs una abraçada per tots els nostres...
2: No tothom que va a aquests llocs és multimilionari.
0: Evidentment que estàvem fent conya. És el tòpic. La crítica al tòpic, de fet, perquè aquest estiu, la Costa Brava, la gent que és d'allà de tota la vida, està farta de la bogeria de persones que han anat allà.
2: Totalment. Ja fa estiu, sí, cada cop és pitjor. Sí.
0: No poden ja.
1: No es pot estar.
0: Hola, Pau Guillemet, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda.
0: Bona tarda. Que...
3: Us venia escoltant amb el cotxe i tenia ganes d'intervenir. M'he quedat en el punt del Tinder, no? Que estàveu parlant.
1: Primer
3: parlàveu de la fecundació i dels embarassos. I després he aparcat i llavors ja m'he perdut el tros aquest final de... Però interessant, eh? I ara parlo de 15 anys després.
0: Clar, 15 anys després.
2: Mira, l'última consulta que no has sentit era d'una mare que estava... Bé, preocupada o no sabia ben bé cap on anar perquè el seu fill o filla no sabia quina era la seva orientació sexual, si li agradaven els nois, les noies, no li agradava res, i estava una mica preocupada perquè no sabia com abordar-ho, i l'Eva li ha dit doncs, que no pateixi, que experimentació... experimentació, tranquil·la, i dic, mira, al Pau també li podríem fer aquesta pregunta, no?
3: Completament. Mm. Evidentment, has de deixar... Vull dir, el gènere fluid, per tant, has de deixar fluir, no? I que la cosa es vagi encaminant. Al final, els pares el que volem, això un altre dia podem fer una secció sobre això, però el que volem és que els nostres fills siguin feliços.
2: Això és el que ha dit l'Eva, també.
1: Això és el més important.
3: I aleshores, que s'aparellin, a ser possible, que s'aparellin, que facin vida en parella, que sempre la cosa és més agraïda i més agradable que no pas estar sol al món.
0: Pateixes menys, jo crec, no? Quan tens fills adolescents i estan emparellats, no? Perquè no fan tantes tonteries, no? Com els que estan solters.
3: Jo penso que sí.
0: Ja.
3: I que...
0: Depèn de la parella, no? Si la niña tiene novio o el niño tiene novia...
2: Depèn de la parella, també.
3: Però després hi ha una cosa...
0: O el niño tiene novio, també.
3: A mi m'ha començat a passar, perquè us ho vaig explicar a la primera secció, em sembla, de gent que entra a casa teu i no saps quan sortiran.
2: Tenen parella els teus fills?
0: Bueno, no. Però compensa, però, amics, on s'ha de signar, saps?
3: No, però saps...
0: Que es quedin a casa, sí, tu, que no estiguin allà...
3: Conec un pare que tenia els fills ja de 21 i 22,
0: sí.
3: I tenia... Diu, no, és que ara comença el cap de setmana i comencen 72 hores, en què jo haig de donar de menjar a 8 persones aquí. I tenen casa, aquesta gent, i no, sempre venen a casa
1: sempre
3: nostra.
1: Sempre venen a la nostra.
3: Sempre venen a la fonda.
0: Potser aquest pare no ha tingut una conversa amb el seu fill o filla.
3: Ja, però és que jo crec que hi havia tantes coses a la taula de debat, tants ítems per negociar, que a vegades aquest ítem simplement es queda allà un calaix, perquè hi ha coses per sobre que són més capdals, vés a saber. Bé,
0: aquesta temporada, la tarda de Ràdio 4, la metamorfosi amb el Pau Guillemet.
4: La metamorfosi, un espai de cures per progenitors prèmium de tot tipus, cansats, i també per criatures.
0: És veritat, però...
4: Mutants.
3: Un dia us tornaré a gravar aquesta veu, perquè la vaig gravar al cotxe, es nota? És un àudio una mica dolent.
0: Qui diu el bro? És tot,
3: no, el bro no el dic jo, el diu un adolescent. Però no, la veu és millorable i, la veritat, vaig gravar amb més bona qualitat. Bé, avui us volia fer una tercera pota del que de les últimes dues setmanes hem parlat dels renecs. Bueno, primer vam parlar de la música dels adolescents, després vam anar en concret al tema dels renecs i els esparalotes que emanaven de la música dels adolescents, i avui faig l'últim capítol sobre això, en què parlarem una mica del llenguatge, o el que queda d'ell, és a dir, el llenguatge adolescent.
0: El que queda d'ell, diu.
3: El que queda d'ell, sí, perquè una cosa es va reduint. I al final hi haurà un moment d'allò de secció de diccionari adolescents, aquelles coses endevinava què volen dir amb aquests palabres.
0: Això m'encanta.
3: Això ho deixem pel final. Però primer vull obrir una mica de debat, reflexió, i enllaçant amb això de les paraulotes, volia obrir aquesta reflexió ben que...

0: penseu vosaltres a casa i aquí a la ràdio, sobre aquesta idea, de, i va molt amb el tema de les adolescents, que aquesta cosa de les paraulotes, que no només surten de la música, surten de molts altres llocs de la societat, del que veiem, el que escoltem, no? Jo crec que hi ha hagut una banalització del llenguatge en els darrers anys, no sé què en penseu vosaltres. I penso, tinc una mica de teoria, passa la política espectacle, que en diuen, sabeu? La política espectacle, sí. Aquesta gent que s'indigna, tota aquesta gent tan indignada que criden...
1: Però són tots tota l'estona.
0: Tota l'estona, sí.
1: Des que existeix... TikTok o els Reels d'Instagram, jo veig que els polítics van al Parlament o al Congrés dels Diputats amb una lliçó apresa que sap que dura 20-30 segons, que és el vídeo perfecte, ho fan. I no respon a ningú.
0: Jo la meva teoria és que hi ha més d'un aspecte que ha influït amb aquesta banalització, amb aquesta espècie de llenguatge barroer i malsonant que es va filtrant una mica a tots els estrats de la societat i a totes les situacions. La meva teoria, a veure què en penseu, és que això ve una mica també del registre esportiu o dels esports.
2: Sí.
0: No us sona una mica estrany quan mireu, per exemple, i fan declaracions de premsa dels futbolistes o els entrenadors? A vegades ve perquè hi ha qui parla d'una manera o d'una altra o cuida una mica el llenguatge. Hi ha qui diu, no sé, he sentit paraules a vegades en rodes de premsa com és una putada que ens ha passat això, no? S'ha lesionat. Una putada, però bueno...
1: Sí.
0: Dius, home, una putada, aviam, amb una roda de premsa de futbol, no hauries... El registre, m'enteneu per on vaig?
2: Sí,
0: a tomar pel culo no sé què, dius... A veure, nano, vull dir, parlem una mica... No, aquesta cosa... I aleshores hi ha aquesta cosa que també, que segur que coneixeu, que és aquest concepte de la finestra d'Overton, o la finestra del discurs...
1: Anem a recordar-ho.
0: Sí, la finestra d'Overton...
1: Exactament, pels oients que no dominin...
0: És com una apreciació com conceptual sobre què és el que es pot dir en la conversa pública, en el discurs públic, i com vas intentant colar, diguéssim, missatges cada cop més radicals. És a dir, la gradació seria des de lo impensable, després ve lo radical, després ja vindria lo acceptable, lo assenyat, lo popular, lo que és norma, i després jo lo polític, com que hi ha... que tothom ja ho fa com moneda de canvi, no? És com, això ja ho estem venent aquí perquè la gent ho compri. Aleshores, me'n seguiu una mica, és a dir,
2: sí, crec que
0: a tots aquests anys ha anat passant, per exemple, un exemple molt clar d'això que va passar l'any passat o l'altre, era aquella salutació nazi que va fer Elon Musk.
1: Però això es va demostrar que no era una salutació nazi.
0: No?
1: No.
0: Es veia el braç demanant un taxi, clarament.
1: No, perquè, a més, era una salutació que havia fet ell moltes vegades abans...
0: Ah, vale.
1: En altres situacions, ell és...
0: És nazi.
2: Sí, això sí.
0: T'imagines? Ell és... No em ve.
1: És que a vegades
2: tinc... Quina és la paraula que estem buscant?
1: Buits mentals. Últimament no sé per què tinc massa buits mentals. No, però que ell és autista.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, val. Ostres.
1: Ho volia dir en un altre terme, a més un terme molt Alba
2: Carreras.
1: Neurodivergent. Ell és neurodivergent, però l'Alba Carreras ho explica molt bé. A més, ens ha explicat moltes coses
0: això
1: aquí de l'Elon Musk.
0: Wow.
1: Sí. I és mal cor i salutació a la gent que estava al final. Clar, segons...
0: Hi ha ambigüitat, eh?
1: No, si és que semblava una salutació nazi. I, de fet, ell em sembla que va fer broma després de la gent que li va dir nazi, no? O sigui que...
0: Ara estic fent el gest.
1: Però es veu que no ho era. Ho dic per...
0: Val.
2: Sí, quedi clar, ho estic mirant ara.
0: Tot i així, la percepció d'aquesta salutació, va haver-hi conversa sobre que era una manera d'introduir una cosa molt radical, impensable, que pogués passar, no? I de cop ja sembla com... Diuen que també hi ha aquestes maneres de negociar, no? Que és posar el nas o posar el peu a la porta. Que posar el nas és com... Ja com vas amb una cosa molt forta perquè et diguin que no i després dius la segona cosa una mica més suau i et diran que sí, o al revés, primer dius una cosa suau per obrir el peu a la porta i després ja eleves una mica la teva súplica, no?, amb una cosa més alta, no?
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Tot això per dir-vos que a mi em sembla que part de la culpa que els nostres adolescents parlin una mica d'aquella manera és perquè tots plegats, i no en som conscients, estem presos d'aquesta cosa barroera, malsonant, a l'hora de parlar en la nostra vida diària, que la paraula puta, per exemple, la tenim a la punta de la llengua molts cops quan...
1: És tota l'estona,
0: Quan volem...
1: I com a pronom, moltes vegades.
0: Sí, no?
1: És una cosa terrible.
2: Una utilització, pim-pam.
0: Bueno, això és el que la primera reflexió, i aleshores després entrem en aspectes més del ésser adolescent que està en guerra amb si mateix.

0: Bé, doncs, una música de Rage Against the Machine, de la meva època, en aquest cas, que ens posava bastant emprenyats amb el món, diguéssim. És una energia molt pròpia de l'adolescent i el preadolescent, no? Jo crec que és una cosa més del preadolescent, estic notant a casa, almenys.
1: Ah, sí?
0: El meu fill preadolescent ara mateix té aquesta energia que podria, doncs, amb la ment, si podria fer telequinesi, podria moure un cotxe, saps? Vull dir, realment té una força, l'home.
1: Edat?
0: 12.
1: 12 anys.
0: Sí,
1: el teu fill...
0: Una energia. Ui, s'emprenya per les coses.
1: I la filla?
0: No, la gran 15.
1: 15.
0: I ja està aprenent a fer dribbling, no? Aquestes coses que fem més els adults, d'evitar el conflicte. Ara sí, ara no.
1: Sap
0: ara,
1: com sortir-se.
0: Ara m'emprenyo, ara faig veure que no sento res. Ara, ja. Saps què vull dir? Una cosa més madura.
1: Però el petit està...
0: El petit està... Una reafirmació al jo, una cosa... Ah, llavors, clar...
1: Un dimoni.
0: Sí, aleshores... Clar, a tots aquests trets violents que per sort, si quan som més petits, Xavi, la teva és més petita.
1: Home,
0: més,
1: clar.
0: És molt més petita, però hi ha també una edat al moment que hi ha que tota aquesta força es tradueix en vegades en moviment, no? És una cosa realment... Ostres, i llavors passa que quan som més petits tu fas una mica de brimo dels teus fills. Vull dir, estàs com fent contenció física, no? Estàs... Realment has de... I després, ja aquesta edat, ja comença aquesta cosa que és aquesta força, aquesta irascibilitat, aquesta violència és molt... Com que veuen que ja es contenta una mica i la força no pot ser física, no pot ser bruta, perquè és noi, el meu fill, per exemple, ja fa... Jo faig 1,80 m, ell fa 1,77 m. Ja no estem, però...
1: Ja
0: estem a un punt una mica de dir... Ei, em pot fer mal, l'home,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí, sí.
0: I ens hem de contenir tots plegats. Aleshores apareix aquesta cosa més de la violència en el llenguatge, no?, que és el que anàvem. I pot passar que molts cops també aquesta cosa d'aquesta actitud gregària, no?, que tenen amb els amics, de a veure qui és més bèstia o més fort o
1: sí,
0: més tal, doncs clar, fa que les puguin dir de l'alçada d'un campanar. I aleshores, els pares, també és veritat que a vegades, en el passat, jo m'incloc, doncs hem tingut poc filtre, no?, a vegades, i també potser no t'has contingut gaire en algunes situacions, i el fill... Ja no és que et pugui dir, home, papa, jo també t'he sentit dir renecs a tu, eh? Vull dir que és difícil, no? Perquè tots, poc o molt, diguéssim, anem fent el que podem. I aleshores hi ha aquesta cosa d'emular els pares, d'emular els amics, i de no saber llegir a vegades el context i les situacions. I és, aquí és on passa, no? A vegades, un fill pot dir... Ah, on està el puto esmorzar, no? El puto...
1: O sigui,
0: és com...
1: Moments
0: que dius, a veure, noi...
2: Ara cal utilitzar.
0: Acabem de llevar-nos... Què és aquesta mala llet? No?
1: D'on
0: si
1: li
0: surt
1: diu,
0: aquesta energia?
1: Algú que segurament estigui escoltant, et diria, algú et diria, escolta, una bona cleca a temps ho soluciona tot, saps?
0: Sí.
1: No, clar, no. No dic que estigui bé. No dic que estigui bé. És molt políticament incorrecte això que estem dient, que està dient un oient que ens està escoltant ara.
0: Ah, sí? Està dient això?
1: Està dient això.
0: No fotis.
1: Pau Guillamet,
0: ai, que
1: una
0: truca,
1: bona cleca a temps... Ens arriben missatges d'aquest tipus, a vegades.
0: Des de control central.
1: Com bé, dient, sí, com dient, escolta, els hi estem permetent tot. I llavors després passa el que passa.
0: I mira com crida aquest home.
1: Veus? Com el teu fill.
0: Està molt enfadat.
2: Està enfadat també aquest, eh?
0: Sí, en Zac de la Roig està molt enfadat. Encara està enfadat ara, després de 30 anys. Bé, no n'hi ha per menys. Bé, sí, una bona claqueta. Home, no ho sé, no ho sé.
1: La forma de parlar, eh?
0: Jo penso que no. Que...
1: No, eh? Tu ets de l'escola de...
0: No, l'escola de...
1: Que deixi que facin
0: de la dialèctica, ells... de la dialèctica. I això es dona per una altra secció, per un altre dia, que no és la de la violència o la dels... La del...
1: No volíem dir violència.
3: L'escola de la violència. No, perdona.
1: El club de la lucha.
3: No, però...
0: Anava a dir, no, de les paraulotes i del diccionari, que és el que ens ocupa avui, però dona per una altra
3: cosa. Crec que, o sigui, sé que el que comentes, Xavi, no, que entenc que vull dir que a vegades la nostra companya, la Maricruz Hernández, de Lletra Lligada, ens ha dit que a vegades ella, que ha pogut parlar doncs amb molts educadors, amb molts professors i això, dic, ara estic parlant de més petits, eh? Però que la Maricruz em comentava un dia que ella li han comentat professors d'infantil que hi ha nens de 3-4 anys que quan arriben a l'escola no s'asseuen en una cadira perquè a casa seva en els últims 2-3 anys no els hi han fet seure en una cadira, no els hi han dit, escolta, estigues aquí quiet fent aquesta activitat o fent això, sinó que els hi han fet deixar fer el que vulguin
1: això
3: durant 2 anys.
1: Això diu el nostre oient.
3: Sí.
1: Això
3: sí,
1: està
3: jo crec que va una mica més per aquí,
0: sé
3: no?
0: Per
3: que
0: comentava.
3: Això ho deia la Maricruz, com ho comentava l'altre dia. No?
1: Deixa'ls que experimentin, que ells mateixos...
0: Però val a
1: dir... Tenen 3 anys,
4: senyora. Però que experimenten qui ets, no? La cadira.
1: Tenen 3 anys.
5: Ells arribaran amb les seves pròpies.
4: Perdoneu, a mi em sembla estupendo, però que experimentin en un moment que potser s'ha d'estar una estona. És com si jo em poso a experimentar i poso la cama a sobre i ara em poso a experimentar. Home, David, experimenta en un altre moment, ara s'ha d'estar aquí.
1: Tu ets un adult funcional.
5: O tiro el got d'aigua sobre micròfon, no, per exemple?
0: És el que deien de la contenció física de la Brimo. És a dir, molts cops els pares i mares amb nens de... Pues dos poder no, però bé, també 3, 4, 5, 6 anys hem de fer s'ha de fer contenció física. És fotre una cleca. No, és diferent. Contenció física és molt diferent la Brimo, ja ho sabem, però la contenció física vol dir pues, que a un nen o nena a vegades l'has d'agafar i l'has de dir, no, ara seuràs aquí. O,
5: has
0: de separar germans que s'estan esbatussant. Has d'intervenir físicament. Llavors, quan som més grans, la cosa, i un altre dia en podem parlar, passa més per aquella cosa que dèiem un dia, negociar amb terroristes, és a dir, el to de veu, el llenguatge, què dius i què no dius, què omets, què no omets, tot això que...
1: Molt interessant, eh?
0: Sí, i a més els nens i nenes, i això que dius tu, Maria, jo sempre, a part de pare, he fet molts anys classes amb tallers de música, de pedagogia musical, etc, amb primària i secundària, i els nens i nenes, quan tu estàs acollonido i tens por, per exemple, de la situació doncs perquè veus que tens 30 nens a davant i se t'estan pujant a les barbes, oloren, ho saben perfectament.
5: Clar.
0: Aleshores, a vegades no és tant la cleca, que em sembla molt bèstia, diguéssim, sinó és què dius i què no dius i quin marge dones d'acció. Per exemple, jo he pogut posar una classe, diguéssim, apuesto, fent fora el pesat de torn. El pesat de torn... I estàs parlant i el mires i li dius, primer avís, segueixes parlant i el tio diu, ei, aquest tio em té perfectament calat i m'ha dit el primer avís. Per tant, ja sap que el segon, i no sap si són 2 o 3. Yeah. Per tant, el tio ja diu, bueno, potser que pari, no? Si no vull temptar les... Bé, no sé.
1: Sí.
0: Seguim amb el diccionari que se'ls ocupa?
1: Exacte. I tant,
0: seguim.
1: Diccionari. Ja, com deia.

0: gotta cloud milk on me. Ho fa mâché. Tinc 15 diccionari corporal de vint. Pensament rapat de tio.
1: Doncs aquest que sentim és el Jove Dry, que és és en Martí Vilaseca, i jo el conec força, perquè aquesta cançó, Diccionari Corporal, jo li vaig produir, és el primer tema que va publicar el 2020, i ara ja en porta uns quants, i ella en aquell moment tenia 15 anys, com a l'edat de la meva filla.
2: És el que dèiem, no? Ja com canta,
1: ja. Ah, exacte, ja té. Sí, té aquesta cosa amb l'autotune, però en català i tal. I aleshores, a mi aquesta cançó l'he posada, perquè a part que es diu Diccionari Corporal, i bé, parlem una mica del llenguatge, el vocabulari, apareixia ja, en la cançó surt la paraula puta, repetida,
3: i jo
1: en aquell moment pensava... Hòstia, Martí, amb 15 anys, no? I dius això, i per mi era com xocant de dir un nen de 15 anys
2: sobte,
1: dient això, jo pensava, ostres, per exemple, els meus fills, jo els deia, mira, estic produint la cançó d'aquest noi, clar, sortia això, i els meus fills, que tenien 10 i 8 o 7 anys, ja vaig patir en aquell moment, no? Diguem que... Aquí, diu, el millor puto barri de Barra, diu, visc el millor... Jo pensava, ai. Bé, l'he posada per il·lustrar una mica això, i perquè ara al final tindrem el diccionari. El que dèiem, registre formal i informal. El saben interpretar perfectament els adolescents. No hi ha problema amb això. Aleshores, saben distingir ben bé, i quan tu pots parlar seriosament amb ells, ells saben parlar també de forma seriosa. Ara, quan estan a registre informal, diuen puto això i puto allò, el que dèiem abans, no? És a dir, tot el puto dia poden estar dient...
4: Aquesta paraula, sí.
1: No, em sap greu, perquè ho tenim molt empaltat, per això estic deixant-me anar, diguéssim, avui. Omissió dels verbs també és una cosa bastant habitual, aquesta frase que no sé si us sona, de puc, papa, puc el teu mòbil?
4: Pots què?
1: Agafar-lo, trencar-lo... robar-lo, amagar-lo... No? Què vols amb el meu mòbil? Puc el teu mòbil?
2: Puc el teu mòbil.
1: Aquesta és economia de llenguatge que també comentarem ara. No sé si us sona a vosaltres, David i Maria, i si ho dieu també, però, per exemple, hi ha una paraula que s'ha quedat i així, que ha quedat destrossada, que és la paraula traumar,
3: sí,
1: en lloc de traumatitzar, no?
3: Sí.
4: El trauma.
1: Això ja fa molt de temps, no?
2: Sí, és veritat.
1: Però, per exemple, jo crec que els meus fills ja no coneixen la paraula traumatitzar.
3: No, ja és antic, ja és antic.
1: Sí, ja diuen, estic traumat.
4: El traumat, no? sí, tant.
1: És antic, però ja està així, ja ha eliminat l'altra paraula. Aquesta expressió que diria ara, a mi també em sobta bastant, perquè ve de Bad Bunny directament, o de Noel, o de Toquisha. Sí, que és, què tan fort és això, no? En comptes de com de fort, o...
3: Clar.
1: Què tan fort? Això
2: sí, una mica PR.
3: No ho dic, però se sent.
1: Oi que se sent?
2: És molt PR.
1: És molt què?
3: Puerto Rico, PR.
1: Ah, PR. Molt bona.
2: PR, veritat. Què tan...
1: Què tan, no?
2: Què tan fuerte és esto?
1: Què tan fuerte, eh?
3: A veure, pots fer amb accent colombià?
2: Ah, vols que marxem a...
3: Sí,
2: a
3: veure.
2: No, pues qué pena con eso, doña María. Què tan fuerte usted se está haciendo en el programa.
1: Ho fa bé.
3: Increïble.
2: Vos levantaremos al de la motic.
3: Increïble.
1: Sí, la veritat.
2: En fi.
1: I després això que dèiem de l'omissió dels verbs o aquesta unitat mínima de comunicació. És a dir, dèiem, registre formal, el coneixen, el saben interpretar. És a dir, tu veus el pare parlant seriosament, diu, el pare està enfadat, el pare està transcendent. Però llavors és, papa, no fotis la xapa.
2: Xapa.
1: Sí, no t'allarguis. Això ja ho has dit, o sigui, per exemple, tu els pots dir tres vegades, apaga el forn o apaga el foc, i ells, tu dius una vegada una cosa i el segon cop ja ho has dit això. Això ja ho he sentit. Com, no t'allarguis. Conversa sobre sexe?
2: Què?
1: Un altre dia? tens una falca com lo del Congrés dels Diputados. Tens 20 segons per donar el missatge. I al segon 21 has de callar. Perquè hi ha un moment que ja està. Ja et fan, ja està. I dius, sí? Tu vols dir... Tu voldries com insistir, no? En plan,
3: perquè fas cringe.
2: Quedaries més tranquil, no?
3: Perquè fas cringe parlant
1: clar,
3: de sexe.
1: Clar, totalment.
2: Diferència entre cringe i l'Axe?
3: Ui, és una mica el mateix, no?
2: Jo crec que és el mateix.
3: Jo crec que és el mateix, també.
4: L'Axe era el director de...
2: Oliver l'Axe.
1: De Cirat.
4: Clar, de Cirat, no? I de Que Arde.
2: També volaven pels aires a casa del Guillemet.
1: I llavors una mica aquesta cosa de la mínima comunicació, jo crec que també, a nivell reflexiu, crec que ens està quedant un llenguatge una mica... En general, ara estem molt empaltats sense voler-ho en la comunicació verbal de la comunicació escrita. És a dir, emojis, stickers, llenguatge memètic, ha quedat com... se'ns està traslladant a la comunicació verbal i no verbal.
2: Sí.
1: És a dir, adolescents, mirades, amb una mirada, ho diu, tot ens passa, això, que ens mirem i tal, però aquesta cosa de més els adults explicitar després acabada tal, no, amb els adolescents és ja, ja, la mirada, ja està, ja ho has dit tot.
2: Clar, el problema aquí seria que això passi de l'adolescència i continuï reproduint-se els propers 10, 15, 20 anys de la vida adulta d'aquesta gent.
1: Jo crec que anem cap allà.
2: Jo crec que sí, perquè cada cop més em trobo amb gent de 20, 25 anys que segueix parlant com quan tenien 14, 13.
1: Falta de vocabulari, falta d'expressió oral.
4: Per això tot el tema de... Han anat economitzant tant que després, en lloc d'ampliar-ho, han decidit encara economitzar
1: més. Menys capacitat d'expressió verbal, totalment. El que torna ara, diguéssim, a les universitats és l'expressió oral. Jo soc profe a la universitat i faig molt això, demano molt expressió oral, perquè ara entrarem al diccionari i ja veureu les paraules que tenim.

0: ho entenc. En Cabot canta aquesta cançó de 2025, no ho entenc. Jo crec que sí, que tot això que... A veure què em penseu a casa, aquestes paraules que diríem ara. Són només algunes poques paraules. Hi ha molt d'anglicisme, hi ha molt de... no sé si onomatopeia, coses que potser ens sonaran. Va, comencem per la... en ordre alfabètic.
1: Vols anar-les dient i les anem traduint?
0: Sí,
1: va,
0: i tant.
1: Va.
0: Bueno, comencem per beef, B-E-E-F, que és un anglicisme que vol dir literalment bistec, i això seria...
1: Sí. Tirar odi, no?, una mica, llançar odi.
2: Llançar beef, no?, això...
0: Sí, llançar beef és com buscar polèmica amb algú, no?, és a dir, enfrontar-te amb algú sobre un tema de forma...
1: Estar enfrontat, sí, tenir conflicte.
0: De forma animosa, fins i tot, dir, escolta, no, què, que no, que això, saps?, i l'altre...
2: Buscant brega.
0: Buscar brega, sí. Després hi ha la paraula buguejat.
2: Buguejat.
0: Que ve del poc d'anglès, que és un... Poc, literalment és...
1: un error informàtic.
0: Bastiola, bitxo, sí. I després en l'informàtica volia dir que això és l'etimologia llunyana, és que hi havia en els aparells informàtics hi havia algun... Si colava algun escarabat, sí. I es fregia i hi havia un curtcircuit. Llavors, d'aquí venia la idea de que sí, que hi ha un problema en el sistema, que hi ha un error, diguéssim. Sí, està buguejat vol dir se m'ha penjat l'ordinador. Sí. Ara no es diu se m'ha penjat, sinó se m'ha buguejat. No? I ve d'aquí.
3: A vegades... Com a persona et pots quedar penjat, realment.
0: Sí,
3: a mi em passa
0: buguejat.
3: Habitualment. Cada matí estic buguejat.
0: Estàs buguejat de bon matí. Que...
2: Després se'm bugueja l'ordinador.
0: Se'm bugueja l'ordinador, sí. També hi ha gent que confon i diu googleja. Dius, no, googlejar és una altra cosa. No. Googlejar és diferent. Bé, després la cosa d'enxitxar-se.
3: Home, aquesta és antiga, no?
0: Sí, el que passa és que ara...
3: Ja l'he dit jo.
0: Sí, però diguéssim, jo, per exemple, jo he de engorilar-se.
3: Ja.
0: Que és com m'he flipat amb això. Estic com engorilat, estic animat, m'interessa, estic motivat, no? Doncs estic enxitxat, es diu. Després hi ha aquesta que en diuen goat, és la cabra, no?
3: La cabra.
0: Que és com algú que en sap molt, que és com un referent. Que
1: the
0: és
1: greatest
0: algú que...
1: of all times.
0: Sí, no? Alguna cosa així. Algú que... El tema de l'adjectiu dur, però en positiu, sabeu? Duríssim, no? Aquest duríssim, que ha canviat completament el significat, que és com l'antagonista de...
3: Això t'anava a dir.
0: Sí. Que dur. Que dur és que bo, que fort, que com mola. Saps?
3: Sí, això va dur, va duríssim. Sí, això va duríssim. És molt llenguatge de Twitch.
0: Sí, el dur aquest. Mm. Després, ara pujant aquí a la ràdio a l'ascensor, he sentit un de locos.
1: Ah, sí?
0: Sí.
3: De locos.
2: De locos, aquí a l'ascensor, aquí.
0: Sí, a l'ascensor de la ràdio.
2: Aquí. Oh,
3: però aquí...
0: He sentit un...
2: Qui ha estat això?
3: Rosa Guillet.
0: Era una,
2: era una
0: noia...
2: De locos.
0: El sí, de locos aquest.
2: De locos de una farà el boleto, de locos.
0: De locos de una.
2: Rosa, puja que has de fer el boleto. Estic segur que de locos.
3: No importa,
2: de locos, de locos. Sí, de locos, ara pujo.
0: Jo la veritat és que l'any passat vaig fer una, mira, una anècdota. Vaig fer una venda per Wallapop, ¿vale? I la persona que venia a casa a buscar el que venia, vam estar 10 minuts junts. Anava contant quants cops deia de locos. O sigui, qualsevol cosa que deia, la resposta era de locos. I va dir de locos potser 159 vegades. En... O sigui, una passada en plan, només saps dir aquesta paraula? Hola.
3: A mi al ferrocarril em va passar un dia que vaig estar comptant les vegades que deia una noia al telèfon, parlant amb una amiga, suposada amiga, suposo.
0: Sí.
3: Tia.
0: Tia, tia,
3: va passar de 200. Tia, sí.
0: Tia. Superdistret,
3: no? Impressionant.
2: Pròxima estació, tia.
1: La següent també la diu molta gent tota l'estona.
0: En plan tipus?
3: En plan.
1: Hi ha una persona d'aquesta casa, un productor d'aquesta casa, que l'estimo molt i l'adoro, és molt bon productor, però tota l'estona que parles amb ell diu en plan, tota l'estona, no se n'adona, eh?
2: En plan què?
3: L'Eric.
1: No.
3: Ui,
1: el David del Bon Dia i Bona Sort.
3: Ah, el David del Bon Dia i Bona Sort.
0: Ostres, truqui el telèfon, dels al·ludits.
1: Però tota l'estona diu en plan. Mira, el Jaume Tudela diu que sí que ho diu.
2: En plan, Jaume Tudela, en plan, Jaume.
3: Però per què? És terrible.
1: És una crossa, no?
0: En anglès diuen like, you know. Des d'aquí diem en plan, i ara la versió més curta que mon fill diu, que me l'ha enganxat, és tipus. No tipus. Tipo, que encara és més curt, tipo, com tipo tal, tipo qual, en plan tal, en tipo... O sigui, tipo és la crossa màxima. Tipo, papa, wow. tipo... Jo, tipo què? Tipo, digue-m'ho ja, no?
3: Però és que està molt mal utilitzat, perquè no,
1: no
3: és
1: tot,
3: una cosa...
1: No totes aquestes paraules estan
3: fatal. És que, clar, no és literalment mai, quan dius literal.
1: No, tampoc.
3: No.
1: Sempre és figurat, quan dius literal.
2: Exacte, és que no està ben utilitzat el literal.
4: És que no, canalla!
3: Sí, estem sonant una mica així, eh?
0: Estem sonant una mica així,
3: però...
0: som els guardians de les essències.
3: És veritat. Gràcies per recordar-ho.
0: Que quedi, home. Si no, després, si anem a una cosa, una reducció del llenguatge, que llavors no sabrem parlar.
3: No, ja dic una cosa, que aquí grans, precisament, no som. O sigui que som un equip bastant jove.
0: Exacte, hi ha gent molt més gran.
3: En general, eh?
0: Bueno, el hype. Hype és una cosa que...
1: Expectatives.
0: Sí, expectatives, m'he hypejat, m'he fet moltes expectatives. El que lo que, també, que és una cosa també molt PR...
1: Que lo que.
0: Que es diu com molt ja... Què tal, que lo que.
1: Què passa?
0: El mamadíssim, el teniu controlat, també.
2: Ah, sí, està mamadíssim.
3: Explota-ho.
0: El mamadíssim no és que ha begut molt, sinó que està molt catxes, molt fort.
1: Sí.
0: Està molt quadrat, seria, vale? El mamadíssim.
1: El literal, que
0: no és... literal, ja no podem més amb ell. El tema no em renta... que és una cosa bastant curiosa, no em condeix, no me cunde, és no me renta, també per obra i gràcia del reggaeton, no em renta. Llavors dius, perdona, la conya de rentar, la rentar la roba, tal, vull dir, això ha passat a casa de tothom, suposo. El tema del pec, que lliga ràpidament amb el tomar pel cul, prendre pel cul, però girat en positiu.
1: És increïble.
0: Suposo que per influència del, no sé si del món LGTBIQ+,
2: o
0: per
2: quin... Jo la primera vegada que ho vaig escoltar no en tenia res. Diu, això és pec.
0: Això és pec.
2: Això, aquesta hora, pec. I jo pensava, aquesta hora, pec, i després, pam, o després...
0: Jo trobo que és molt malsonant.
2: Código PIN.
3: A mi no em sona gens bé. Vull dir que
2: a mi no m'agrada gens.
3: Com m'agrada tant, doncs...
1: Me l'introdueixo pel cul.
0: És molt estrany.
1: Me l'introdueixo pel cul.
3: Jo crec que és molt... veus, és molt desagradable fer ràdio parlant d'aquestes coses.
0: Ha de tenir un punt molt gai, això, no? Perquè ha d'haver-hi una... Pot haver-hi un origen, pregunto, si hi ha un origen gai.
3: Eva Moreno et dirà que segurament siguis hetero o gay, que...
2: És que no ho sé d'on ve l'origen.
0: Però l'origen, no?
3: L'origen
0: podria ser.
2: Sí, però no ho sé d'on ve.
0: No sabem d'on ve.
2: No.
3: O sí, sabem d'on ve. Que és precisament d'allà.
0: Potser sí. El Fife Potaxie, això, què tal?
3: Ah, sí! Això és de Les Verdunys.
1: Sí,
3: Les
1: Verdunys ho van posar molt de moda.
0: El Fife és el noi aquest normatiu que juga a futbol, tal, i Potaxie seria el contrari, el friqui o la persona més poc normativa, diguéssim, així dit en termes molt bàsics.
3: Potaxie s'associa a l'humor absurd, no? A una identitat més queer, inclusiva.
0: Sí, però seria un antagonista del Fife, diguéssim.
3: I el Fife, doncs, el futbolero, el convencional...
0: Els canis i els friquis, també, a vegades els meus fills diuen el cani i el friqui, no sé què. Sí. Bé, després el tema del Prime, estic al meu Prime, estic al millor moment, no?
1: Sí,
0: millor
1: moment. Sí.
0: Després aquesta que ve ara amb la P, també la Pop POV, que és molt, es fa servir molt, perquè això és molt, un llenguatge molt memètic, molt d'internet, de tots aquests vídeos de POV, punt de vista, no? Pop, la meva mare, en plan, el que la meva mare veu quan jo estic a l'habitació, o sigui,
2: jo
0: punt de vista. No?
2: Jo confonia el POV i el PEC, o sigui, no entenia res. Quan mirava, i no entenia res perquè deia POV, el que ve ma mare, i deia, això, ara, aquest era un PEC, i jo pensava, però el PEC no era el POV? I pensava, o sigui, és com buscar sigles de el POV, que és el partit obrer, dic, a veure un moment, jo mirant a la meva xarxa social, la gent teenager, jo que tinc el TikTok per mirar quan m'avorreixo, i dic, POV, si ma mare ho veu. Ara, PEC, l'entrada del concert, jo, però la mare aquí pinta...
3: No tenia quin POV has de tenir des d'un PEC.
0: Home,
2: no tenia res,
0: un POV
2: molt, no res. Clar,
0: molt baix, un punt de vista molt baix, eh? Un
3: depèn
0: PEC.
3: De qui siguis, en un PEC. És igual.
0: Bé, sí, vale. Has tingut temps per pensar-te l'acudit, eh? Ha estat bé. Acabem ja? Estem
1: sí.
0: O...
3: Però queden més paraules.
0: No. Jo no sé quin temps portem.
3: Havies de sortir
2: sí,
3: amb el Quantum.
2: Un altre dia, després de la impressora, tenim una altra investigació en curs que avui no, però no tenim temps.
3: Acabem amb les dues paraules del diccionari.
0: Flexejar, que seria com xulejar-se. Xulejar-se, és a dir, flexen vol dir com això.
3: Presumir,
0: sí. El cuquet, que aquest es diu molt ara, papa, estic cuquet. Que vol dir estem cuits, que vol dir estem fatal. O sigui, per exemple, quan estàs en una situació xunga, alguna cosa ha passat que tu ja no tens sortida, per exemple, videojocs, estic cuquet. Vale? O també, mira, ahir li vaig preguntar a mon fill, què vol dir espaunejar? Diu, quan m'has espaunejat, què vol dir? No, això, papa, no, és fora del Minecraft, no té cap sentit. Dic, val, va. Cuquet és això, estem fotuts. Vale? Una vaina és una cosa, en teoria, dolent. Quina vaina? Però ja es fa servir com a sinònim de cosa. Una vaina que no sé què, quina vaina, saps? I després ven aquests numeracos, el 100%. 100% és com molt... molt tothom abusa molt del 100%.
3: Sí, jo crec que ho diem tots.
0: Absolutament 100%. I el D1, que hem dit abans, D1 és com... Ei, anem a esmorzar aquí, a esmorzar a Forquilla. I contesta... vinga, som-hi, i tant, és de una, sí, no m'ho penso, de una, és
2: de
0: això.
2: De una, sí,
0: I,
2: sí, sí.
0: I això de cap, sí. I el 0405, que...
1: Tot això?
0: Això
2: què
0: és?
2: Que, és?
0: La, sí, són la gent nascuda al 0405, parlen entre ells de, per exemple, en plan, tio, m'he liat amb una 07 i no sé què.
2: Què?
1: Les 07 sí, sí. Es lien?
0: No, no, home, 07, ara són 19 anys.
1: Ja ho sé, ja ho sé, però era broma, era broma.
0: I ha dit 07 i no ha dit 09, que estaria amb
1: el petó. Però què és el 09? Es fan petons. La gent del 09 té 3 mesos.
3: El 09 entre ells o els...
1: Sí, ja ho sé,
3: els 11 entre ells?
0: La transgressió, bé. No, a partir del 10 ja no s'està dient, Xavi, atenció. Sí, això és una cosa molt de la gent... Yeah. De 0-3 ja, yeah. No? És a dir, molt 0-4, 0-5, a partir de com dels 2004 la gent diu molt això i a partir del 10 ja no és una 10, una 11. És com... És molt... Per exemple, 2-0-8 parlant de... No, 2-0-7 o 0-6, que són 20 anys, parlant d'un d'ells s'ha lligat a una 0-8, per exemple, que seria menor d'edat.
1: No puc, no pot ser. No
0: s'està dient, en comptes de dir, tenia tants anys, és el número de l'any que va néixer.
3: Ja, ja, ja.
1: Pues el meu marit és un 88. Toma, del 88.
2: Sí, ara, si tu t'emboliques amb algú, has de buscar l'any. O sigui, has de preguntar... Ui, ahir vaig tenir un rotllet amb 92...
0: Amb 23.
2: Amb 83. Amb 2000. Ai, és molt complicat, això. La vida la fa molt complicada, trobo, per tio.
0: M'he fet un 42.
2: Ara, ahir vaig tenir un liu amb un 90. I no et pen... I espera, que el que havia començat amb el 89 està anant millor que el 87.
0: Hi havia un 93 amb un 72.
2: Complementari al 7 i reintegrament al 9, sisplau, home, per favor.
3: Aquesta vaina, tio...
0: Aquesta vaina forta. Bé, espero que hagi quedat tot molt clar. Jo, si em deixeu, acabo una cançó que l'he posat expressament perquè, a part que en soc molt fan, avui, 28 de setembre de 1976, potser... Ai, de 2026, perdó, potser heu arribat pel vostre feed, fa 50 anys justos de la publicació d'aquesta obra mestra del Esteve Meravella, Songs in the Key of Life.
3: Esteve Meravella.
0: I com que és una cançó que li va dedicar a la seva filla, Aixa, acabada de néixer, i jo faig una secció com a pare de fills grans, doncs la veritat és que m'interpel·la bastant.
3: Oh, preciós avui, Pau Guillemés.
0: Gràcies.
3: Per cert, us heu adonat que de tot aquest nou llenguatge adolescent que ens portava avui el Pau Guillemés, i que és real, com la vida mateixa, totes aquestes paraules del diccionari, hi ha molt, molt castellà. És a dir,
1: anglès,
3: que un adolescent
1: sí.
3: català... o 100% català, diguéssim, de primera llengua, no? Catalano parlant, ja té el castellà llatí, que no pas el castellà d'Espanya, sinó
0: locos,
3: el llatí superincorporat.
0: I l'anglès, i l'anglès també.
3: L'anglès des de fa anys, però l'anglès jo crec que fins i tot quan nosaltres érem adolescents, no? Ja ficàvem parauletes i... Sí. Però és bestial la influència del reggaeton. La música urbana, com ha traspassat, és transversal, culturalment, a la societat en general.
0: Jo tinc la sensació que el reggaeton el respires a l'aire, sense voler-ho.
3: És bestial.
0: Tu vas pel carrer i estàs ensumant reggaeton encara que no ho vulguis.
3: Sí, passant per una samarreta...
0: Entra pels pors de poros a la pell.
3: Sí, sí.
0: S'ha infiltrat per tot arreu.
3: Una dessuadora, una samarreta, les sabatilles, els pentinats, el llenguatge... En fi, Pau Guillemet... Que tinguis molt bona setmana.
0: Igualment.
3: Records als adolescents, a les bèsties.
2: De locos.
3: Buah, tio, literal, no? Però en plan...
1: Para, eh?
3: Bro, què hacemos, tio?
2: 0432...
3: De les 7,
2: 08, 020... Això és el codi postal.
3: David, has estat amb un 04 últimament?
2: Un 04?
1: Sí, David està amb un 04, potser.
2: Amb un 04? A veure un moment, un 04. Un 04?
3: Potser.
2: Deixa les matemàtiques, ara. Un 04?
3: Ah,
2: 22.
1: Bueno.
2: 22... podem canviar de tema? O sigui,
3: sí, i tant. Bé. No volem bif. No.
2: Avui...
3: Bifconde.
2: Avui, sí. Sabeu que ja s'ha presentat el videoclip...
3: Ah, sí, home.
2: ...de el representant d'Espanya, de la Televisió Espanyola.
1: Sí, pensava que anava
2: al festival d'Eurovision Junior.
3: Com no anem a Eurovision de grans...
1: Exacte.
2: Doncs,
3: Cinema Euro Junior, no? Eurovision
2: Junior. Eurovision
1: Junior. Perquè Israel no va anar a aquesta edició d'Eurovision Junior.
2: Doncs tenim el nostre representant, que recordem és Lucas Paulano. Lucas Paulano, que serà el nostre representant, el representant de la Televisió Espanyola, al festival d'Eurovision Junior, que ja coneixem el seu tema, que és Cuore Bello.

0: Un videoclip que també hem conegut.
1: Ai, que bé que canta.
0: Que maca.
2: Quina edat té?
0: Quina maca, aquesta cançó. Ui, espera, Lucas Paulano. Lucas... buscar... Ui, crec que era 10 anys.
2: Però Lucas Paulano, que el títol és...
0: 10 anys, 10 anys, 10 anys. 10 anys,
2: Lucas Paulano.
1: Doncs canta super, super bé el representant d'Espanya, Eurojúnior.
0: Recordeu, 24 d'octubre, Malta. Són, ens hem de quedar amb aquesta data al calendari perquè veurem quina serà, doncs... més que l'actuació, farà un bon paper perquè aquesta cançó és estupenda i estarem molt atents a veure com, en quina
2: molt
0: posició
2: graciós
0: queda Espanya.
1: Graciosa.
0: Al Festival d'Eurovisió Júnior.

0: Així sona la cançó que representa Espanya al Festival d'Eurovisió Júnior 2026. És Lucas Paula, no? Ja es diu? Cuore bello. Home, Lucas Paulano, Paulano, i es diu Cuore bello el tema, ha de tenir ascendència italiana,
1: segur,
0: no, aquest nano?
1: Segur, i tant.
0: Bé, Italy 12 points, llavors.
1: 24 d'octubre, ja vinga, va.
2: Atents, atentes, eh?
1: 24 d'octubre, a Malta.
0: No deixem la música, perquè hem de parlar dels MTV Video Music Awards. La nit més pop de la música internacional ha tornat a deixar una bona col·lecció de moments per recordar. Els MTV Video Music Awards, que s'han celebrat fa unes hores. Aquest diumenge, a Los Angeles, l'edició número 42, amb Madonna i Taylor Swift com les grans protagonistes d'una gala dominada per les dones.

0: Una gala dominada per les dones, per la nostàlgia, Maria, i els grans retorns.
1: Com el de Madonna, perquè arribava com l'artista amb més nominacions de la nit i no ha decebut, ha acabat la gala amb 7 estatuetes, entre elles artista, millor artista de l'any, la millor de l'any, millor col·laboració amb Sabrina Carpenter per Bring Your Love, millor dance per Confessions 2, the film, i també ha guanyat en categories tècniques com fotografia, coreografia, vídeo de format llarg i, atenció, millor àlbum.

Però probablement un dels moments més esperats era veure-la damunt de l'escenari, perquè la Madonna ha tornat a actuar als VMAs 23 anys després de la seva última actuació. Aquesta mítica aparició de l'any 2003 amb Britney Spears, Christina Aguilera, on van cantar Like a Virgin les tres.

Un retorn que ha estat a l'altura de les expectatives, eh? Madonna ha obert la gala amb la Sabrina Carpenter, amb qui ha interpretat aquest Bring Your Love, i després ha compartit escenari també amb Charli XCX per interpretar Danceteria, un homenatge a la cultura dels clubs de Nova York dels anys 80, però la millor ha estat aquesta col·laboració entre Madonna i Sabrina Carpenter.

0: Recordem que la Madonna té 68 anys, eh?
1: Estava jo recordant...
2: Sí. Sí.
1: Maria, va ser a la final del Mundial? L'actuació de Madonna, oi?
0: No, de la Super Bowl.
1: No, a la final del Mundial.
0: Quan quan va sortir amb el...
1: Ronaldo Nazario.
0: Ronaldo, sí. I... Val, és que va ser tan surrealista que no ho recordava. Però va actuar a la final de la Super Bowl, també. Sí, sí, sí.
1: Quina barbaritat.
0: Amb el cotxe aquell. Sí, sí. Clar, pensava que deies la que va fer la Super Bowl, que també la va fer aquest any a la Super Bowl, Bad Bunny, però també va actuar ella.
1: No, no, la del final del Mundial.
0: Sí, sí, sí, sí, increïble, increïble.
1: Jo tenia el WhatsApp, els grups.
0: Sí.
1: Traiem foc.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment.
1: Però ahir va estar molt bé. Madonna, i com deies, 68 anys. És que... No som conscients. No?
0: No, està super, super bé. Ha aprofitat el premi perquè també ha reivindicat la importància justament de mantenir-se fidel a un mateix durant tants anys, que la música que fa últimament és per retrobar-se. I la Madonna ha triomfat, però la que també ha triomfat és l'altra reina del poble que li ha fet el relleu, que s'ha emportat el premi més important de la nit, que és el vídeo de l'any per Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift, que ha aconseguit 3 guardons i a més ha fet història, ha rebut el primer Artist Director Honors, que és un nou reconeixement que posa en valor també la seva trajectòria darrere de les càmeres, la seva feina com a directora dels seus propis videoclips i... Atenció, perquè en la seva dedicatòria del seu discurs ha tingut molt present a algú que ens va deixar darrerament, que és la Dolly Parton, i l'ha definit com la showgirl definitiva.
1: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
0: Deia que volia dedicar-li a algú que sense ella no hauria passat tot això. També ha reconegut la seva influència en les seves cançons, la relació amb els fans, la manera com Dolly Parton va viure la seva carrera, i ha presentat en directe i en exclusiva el videoclip en primícia de Patient Zero, que és la seva nova cançó, que va sortir res aquest divendres a la nova edició del seu projecte The Life of a Showgirl, i juga amb la idea d'un enfrontament entre Taylor Swift i una altra persona, Dakota Johnson, sí, per un ex compartit. Dolly Parton ha estat, evidentment, una de les absents de la nit. De la gala li ha dedicat un homenatge i han interpretat I Will Always Love You mentre es projectaven diverses imatges de la Dolly Parton.

0: I també les noves generacions han estat reconegudes, per exemple, millor artista revelació, Sienna Spiro.
1: Oh, Lisa, m'encanta!
0: Sí?
2: Sienna Spiro és,
0: doncs,
2: per mi és
0: la
2: nova gran artista. Mira, com dirien els adolescents del Guillemet, que se viene.
0: Doncs mira, millor artista revelació. No sé, Lisa de Blackpink. Sí, no sé, és molt bona, molt bona.
2: Sienna Spiro.
0: Lisa de Blackpink, premi al millor pop per Dream. I també hi ha hagut premi per BTS, que s'ha imposat en tres categories. Millor grup, millor K-pop, cançó de l'any per Swim. I, atenció, Bad Bunny. Bad Bunny, millor cançó llatina per Nueva Yol.
2: Estava clar, no, aquest?

0: cançó llatina, eh?
1: Ja. I badallant, té mèrit, eh? No, no, perdó. El Jaume Tudela, que és el fan número 1 de Bad Bunny.
2: I tant, li encanta, sí, li encanta.
1: M'ha dit, escolta, no diguis això del meu germà, eh?
2: No es perd els seus concerts.
1: Bro, que te reviento, no, Jaume? En fi, que... Home, és realment el gran artista de l'any, no?
2: Literal.
1: Però...
0: Literal, és el nou rei del pop.
2: En plan...
0: És així.
2: En plan, bro...
0: Podeu parar, per favor.
1: Ja.
2: 6-7, 6-7.
1: Siena Spiro, escolteu com sona això, perquè, clar, evidentment... Hi ha diferència, eh? Vull dir, a nivell de so, de lletres, també.
2: Quin canvi, eh?
1: Uau,
2: no se semblen res.
1: És un viatge, això. I ha d'haver-hi de tot, eh?
2: Sempre.
1: Perquè a mi Bad Bunny m'encanta el que fa. I a mi m'aixeca del sofà, eh? Però clar, això és...

0: No m'agrada molt.
1: Si en aspiro, que és del 0,5. Us ho vinc a dir,
2: és un 0,5?
1: És un 0,5.
3: És un 0,5 que després, clar, igual amb un 0,4 ha fet alguna cosa, clar, això...
1: És un 0,5, si en aspiro.
0: Un 0,5.
3: Molt maca.
0: Molt bé. Volíeu tancar amb el piro musical?
1: Ai, ai. Hem de parlar del piro musical de la,
3: sí,
1: Mercè.
3: Això,
1: perquè,
0: bé,
1: ahir es va dur a terme el piro musical de la Mercè i què va passar? Doncs qui va fer la llista, aquesta selecció de 48 cançons dividides en 5 blocs? Doncs va ser Josep Montero, d'Oques Grasses.
0: Home.
1: I va posar, doncs, cançons, evidentment, entre d'altres, doncs, del seu grup, també. T'enganyaria si et digués que ets l'amor de la meva vida. Com aquestes van sonar Oques Grasses. També en repassem unes quantes més, artistes, més altres artistes catalans i, sobretot, artistes catalanes com la diva de Catalunya. Josep Montero va posar aquesta cançó a l'Aitana.
3: Molt maca.
1: Ai, a l'Aitana, sí, de la Rosalia. Però és que la propera és a l'Aitana, la que va posar.
0: Ara tu me ja...
1: tot això amb altres cançons que també hi havia, cançons d'artistes internacionals, com per exemple aquesta. Fire.

0: Home, però aquesta és molt mítica del Pitbull, no?
1: Doncs Josep Montero l'ha triat. Antigues, no? Josep Montero l'ha triat, aquesta, i també ha triat altres artistes internacionals com Stromae. Tot això va sonar ahir al Piro Musical de la Mercè. Molts altres artistes també han fet una selecció de les que va triar el Josep Montero.
2: No van ja els focs artificials amb les músiques, no? O sigui, perquè...
0: Tu quina posaries?
2: Jo? Voleu que fem el nostre...
0: Va,
2: per acabar?
0: Fem el nostre Piro Musical, va.
2: Va, posem les nostres. Les nostres, doncs, tirem la primera, si voleu. Vinga, va, a veure, la primera nostra. Que per exemple, fantàstica aquesta.
1: Qui creieu que ha triat aquesta?
2: Aquesta, oh.
1: Qui creieu que ha triat aquesta cançó?
0: Puja, Jaume. Oh.
1: Com que haria això, el Piro Musical de la Mercè?
0: Jo crec que...
2: Amb el foc artifici allà, la platja, el Mediterrani de fons...
0: A més d'un i més d'una, els mates, eh? Julito.
1: Julito, home, clar. M'heu fet triar la meva cançó, eh? N'hem triat més, mira.
0: Maria Coll.
2: Ui!
0: Va, està clar, no? Qui ha triat això?
1: Home, podria haver sigut tu, jo, és igual, no sé.
0: Sí, sí. L'he triat jo.
2: Jo, si voleu, he agafat unes que són... gallegues.
1: A veure,
2: no sé si
1: quina cançó ha triat en David
2: Gallà. Allà, que són unes tansugueires.
1: Jo aquesta la veig, el Piro Musical.
0: Va, molt de Piro Musical.
2: Quedaria molt Piro Musicalística, no, aquesta cançó?
0: La resta de l'equip ha anat...
1: Ui, també.
2: Perquè no tenim temps, però tenim de tot, eh? O sigui, sí.
1: A veure, què més han posat?
0: Oh, boníssima.
1: Aquí han sigut més serios.
0: Pau Robert, segur. El Pau Robert, 100%. I a veure, quin
1: a veure què més hem triat pel
0: Piro Musical.
2: Aquesta és
0: el Jaume Tudela.
2: Per anar recollint. Aquesta és l'última.
0: No, Sònia Rodríguez, Justícia.
1: Ah,
0: no,
1: la Jaume.
0: Tanquem, arriba l'Andreu Vinyes amb l'edició vespre. Nosaltres tornem demà a les 4. Gràcies, Pau Robert, Jaume Tudela, Sònia Rodríguez, Justícia, David Gallac.
2: Fins demà.
0: La Gaunes, adeu, Maria. Adéu.
3: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. És 29 de setembre del 2026, arrenca el despertador de Ràdio 4. Saludats als oients de Ràdio 4 i als espectadors de la 2CAT. Ara és Teixidor, bon dia, bona sort.
1: Bon dia, bona sort,
0: Montse
1: Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I bona sort. Negociacions a contrarrellotge per aprovar el Reial Decret Llei d'Habitatge al Consell de Ministres.
2: Sí, l'entesa, però, a hores d'ara sembla encallada. L'últim esborrany preveu mesures com la pròrroga dels lloguers fins a 2 anys i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables fins a finals del 2028. Sumar celebra alguns avenços com la congelació dels preus i la pròrroga dels contractes, però reclama més regulació dels lloguers d'habitacions i de temporada, així com la renovació automàtica dels contractes.
0: I novetats en el cas de Mari Carmen, la dona

0: continuen en protesta per la situació de l'habitatge i han passat la tercera nit sota la pluja a l'emblemàtica plaça. El cas de la Mari Carmen ha arribat fins al Papa Lleó XIV, que demana solucions més justes per a casos com el seu.
1: I el govern preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes.
0: Sí, la mesura forma part d'un primer paquet de 67 actuacions per desplegar el model català de benestar digital de la infància i l'adolescència, que també contempla elaborar una llei específica sobre benestar digital i protecció dels menors. Les revisions pediàtriques inclouran detecció de riscos d'hàbits digitals i l'ús de tecnologies i pantalles per tal de donar pautes a les famílies.
1: I acabem pendents també de l'evolució de la situació meteorològica de cara a les properes hores.
0: Ahir Protecció Civil va enviar un SMS alerta als telèfons mòbils a 13 comarques per demanar prudència de cara a les pluges que en alguns indrets ja s'han començat a produir i que està previst que afectin principalment el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i l'Empordà, unes pluges que, segons la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, poden ser localment intenses però no generalitzades. Per això no valoren aplicar de moment restriccions de mobilitat al territori.
1: Suposo que ahir vau rebre les alerta a les 10 de la nit.
2: Estava dormidíssima, jo.
1: Pagàs, que, a més a més, entra aquell so, aquesta, exacte, aquest so tan estrident que dius, què està passant aquí?
0: Sí, sí,
1: estàs a punt de conciliar el son i dius... no sé.
2: Jo ja tenia el son conciliat de feia estona.
1: Jo no sé si per fer una arribada al soroll d'aquest.
2: Mare de Déu, quin surt.
1: En qualsevol cas, precaució avui, sobretot la gent que estigui en zones properes a rieres,
0: sí.
1: Aneu amb precaució. Ja ho diuen, eh? I ho deien ahir des de les fonts oficials, que si al migdia heu de portar les criatures un altre cop a l'escola, si estàu veient que està plovent molt, escolta'm, ens esperem a que passi una mica la tempesta i després ens anem a portar les criatures. Exacte. O no hi anem, vull dir, tampoc passa res, eh? Anem pel temps d'avui dimarts, que serà un dia el més inestable de la setmana a Catalunya, amb pluges i tempestes a bona part del territori, especialment al litoral i prelitoral durant el matí.
0: Sí, pel que fa a les temperatures, també baixaran, amb màximes que giraran al voltant dels 25 graus i hi ha avís groc per intensitat de pluja en diverses zones del país.
1: A veure, no ho sé la resta del país, però al litoral jo avui he sortit amb jersei i he notat, si l'escalfor que hi havia dins a casa era la mateixa que hi havia al carrer.
0: Vull dir
1: que
0: la diferència
1: no era plausible. Va, anem al moment viral del dia, és aquest. Això és el que passa amb una gasolinera a Florida.
3: And this is a first. Almost $1,000 into a tank.
2: Doncs sí, això, el protagonista d'aquest vídeo és una camioner de Florida, que el que passa és que està omplint el dipòsit del seu camió. Fins aquí bé, però clar, el que veiem en el vídeo és com el comptador va pujant, i pujant, i pujant, fins que supera els $1,000, nois. $1,000! Ha posat gairebé 600 litres de dièsel i el millor, o el pitjor, no sé, és que el dipòsit encara no està ple. Eh? Aquí l'home es posa les mans al cap, imagina't la seva cara quan veu que aquella xifra ho diu absolutament tot. El vídeo s'ha fet viral perquè, evidentment, tot i que les dimensions d'un camió, en aquest cas americà, no tenen gaire a veure amb els del nostre cotxe, crec que aquesta sensació de mirar el comptador i de dir quan s'acaba això,
0: sí,
2: també
0: sí,
2: ho hem passat.
0: Sí,
2: també ho hem viscut, sí, sovint, sí, sí, sí. A més.
1: I és que és elèctric.
2: Quan se para, això?
1: El meu és elèctric i vaig mirar el mòbil.
2: És veritat, també és veritat.
1: Com es va carregant.
0: A mi em representa totalment, aquest camioner. Em representa absolutament jo. A mi i a tothom, perquè tots ens afecta el preu de com està la benzina i el dièsel.
2: I més ara, que els carburants tornen a encadenar pujades de preu, així que aquest home doncs, ha aconseguit això, que una cosa... Que mig internet sentit dolor només de mirar com posa la gasolina el pobre home.
1: Està molt bé, perquè el comptador marca $1,010 dòlars i després diu, és que encara no he acabat d'omplir el dipòsit.
2: Encara no està ple el dipòsit.
1: Jo me'n recordo una vegada que vaig comprar un cotxe, o vaig portar que acabava de comprar, me'l van entregar allò, que dius, amb la pasta que he pagat del cotxe, com a mínim ja el podíem portar amb el dipòsit ple. Vaig a la gasolinera darrere i poso, normalment, quan omplia el dipòsit del cotxe, estic parlant de fa temps, amb 50 euros el tenia omplert.
2: I ara?
1: I veia que anava a 86 i no estava... 86 euros i no havia acabat...
2: Una bestiesa.
1: Dic, mare meva, però què és això? I no havia posat la benzina al preu estratosfèric que està ara. Són les 6:06 del matí. Avui en esports comencem parlant i passant amb dues notícies pels jutjats. La primera, el conflicte entre el Barça i el president del Real Madrid, Florentino Pérez, arriba als jutjats de Madrid el pròxim 25 de novembre. El club blaugrana el va portar a conciliació per unes declaracions en què acusava el Barça de comprar

0: àrbitres.
1: Sí, el Barça demana que Florentino rectifiqui les seves paraules i concreti les acusacions que va fer. Si no es presenta l'acte o no es retracta, el club blaugrana ja ha anunciat que presentarà una querella per un presumpte delicte de calúmnies.
0: I encara el Tribunal d'Arbitratge Esportiu ha ratificat la sanció a Gerard Piqué pels incidents amb l'equip arbitral després del partit entre l'Andorra i l'Albacete del mes de maig passat. Us en recordeu d'aquell partit on que es veu que Gerard Piqué va acusar els àrbitres de no tenir,
1: sí,
0: de no tenir ni idea, vaja. L'exfutbolista haurà de complir 6 partits de suspensió i 2 mesos d'inhabilitació, i el TAT considera que, tot i no tenir un càrrec oficial, actuava com a directiu de fet de l'Andorra.
1: Sí, també es confirma el tancament parcial de l'estadi durant 2 partits i les sancions al director esportiu Jaume Nogués i al delegat Cristian Lanzarote. En canvi, el TAD ha anul·lat el càstig de 4 mesos al president de l'Andorra, Ferran Vilaseca, perquè considera que la normativa es va aplicar incorrectament.
0: I la seu de la final del Mundial 2030 encara no està decidida. I l'Spotify Camp Nou defensa les seves opcions davant del Bernabéu i el futur gran estadi Hassan II de Casablanca. El nou estadi marroquí tindrà una capacitat prevista de 115.000 espectadors per davant dels 105 del Camp Nou.
1: Sí, des de Barcelona, el vicepresident del Barça, Antonio Escudero, assegura que hi ha un percentatge molt elevat que la final es pugui jugar a l'estadi blaugrana. El Marroc també dona per feta la seva candidatura, però la FIFA ha recordat que encara no ha pres cap decisió oficial.
0: I l'Espanya-Croàcia s'enfronten aquest dimarts a 9:15 del vespre al Sánchez Pizjuán en la segona jornada de la Lliga de Nacions després d'haver guanyat els seus respectius partits de la primera jornada. La selecció espanyola arriba amb una confiança total després de superar Anglaterra a Wembley per 2-3.
1: Luis de la Fuente podria introduir rotacions per donar descans als jugadors, mentre que Luka Modric serà una de les grans atraccions del partit en el seu retorn a un estadi espanyol després de deixar el Real Madrid. El duel es podrà seguir per la U i Radio Televisió Espanyola Play.
0: I després de l'empat contra Austràlia, Carlo Ancelotti modifica el sistema del Brasil i aposta per un 4-3-3 amb Rafinha com a davanter centre, el mateix paper que assumeix el Barça, i Endrick perd la titularitat després d'un partit discret i Vinícius manté al seu lloc.
1: Sí, Ancelotti també dona entrada als joves jugadors i defensa que el Brasil està en plena reconstrucció. El seleccionador assegura que ara mateix no necessàriament ha convocat els millors jugadors, sinó futbolistes que considera importants per al futur de la selecció.
0: Està molt bé perquè Hansi Flick va jugar a Rafinha de nou i ara, quan arriba la selecció brasileña, doncs el bo d'Ancelotti agafa i diu: mira, aplicaré el mateix sistema que utilitza Hansi Flick, i Rafinha també va de nou a veure si em dona millors resultats a la selecció brasileña. I atenció al gol que va marcar ahir Leo Messi amb l'Inter, que va ser un dels gols ja que forma part de la història del futbol. A més a més, és boníssim perquè, segons apunten a diferents mitjans, hi havia una persona del públic que l'estava increpant, i ell es va girar i va dir: tu mira el que faré ara. Ah. I va fer un gol que forma part ja, jo crec, de la història dels millors gols de futbol, eh?
1: Messi sent Messi. Messi va tornar a deixar una mostra de la seva qualitat amb un gran gol de falta directa contra el Columbus Crew, que servia per empatar el partit. Tot i això, l'Inter de Miami va acabar perdent per 2-1 amb un gol al minut 99. Amb aquesta diana, Messi arriba als 76 gols de falta directa i es queda només 2 del rècord històric de Marcelino Carioca.
0: I acabem. Alcaraz recupera la il·lusió i fixa la Copa Davis com un gran objectiu.
1: Carlos Alcaraz assegura que la Copa Laver li ha servit per recuperar l'alegria i tornar a gaudir del tennis. El murcià es veu mentalment fresc per afrontar el tram final de temporada i posa la Copa Davis com un dels seus grans objectius, convençut que Espanya té un equip amb opcions de guanyar-la.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badoia 2.
0: Bon dia, família. Benvinguts al despertador de Ràdio 4. Saludem, com sempre, els oients de Ràdio 4 i els espectadors de la 2CAT. Falten 4 minuts per arribar a 6:45 del matí. Arrenquem en aquest nou programa, el 233 del Bon Dia i Bona Sort. Avui el sol sortirà quan siguin 7:45 del matí, oh, i el sol ens deixarà quan siguin 6:07 de 8 del vespre. Avui falten 87 dies per les vacances de Nadal. 87 dies que passen, això, res.
1: Sembla que no, però sí, res. Passen, passa ràpid.
0: Res. Anastasia, molt bon dia.
3: Molt bon dia i bona sort. Avui us porto Shakira. Què tu diràs, Shakira, si no parem de parlar de Shakira? Ja. Us porto una reflexió, diguem-ho d'alguna manera. Algú ho havia de dir, m'ha tocat a mi, en aquest programa, m'ha tocat a mi parlar de la manada de Shakira.
1: Com la manada?
3: Sí, sí, sí, sí. Primer va ser Bad Bunny amb la seva casita i ara arriba la nostra loba amb la caminada de la loba.
1: Molt bé.
3: S'ha vist el Sergio Ramos, no tinc més.
0: Que què?
3: Què? Sí, està passant. Això està passant i no n'està parlant ningú. Sergio Ramos ha anat darrere de la loba sense ulleres ni... Bueno, és un escàndol el que s'ha vist a aquest cap de setmana amb els concerts de Shakira, però us ho explico, us donaré tots els detalls.
0: Molt bé, per cert, tu dorms a sobre el matalàs o sobre el somier?
3: Per què ho dius?
0: Perquè tens
3: aquí... Ja sempre tinc marcada... És cert. Hi ha dos bandes, a més, perquè em vaig girant i a dos bandes em queda marcat.
0: Però això és que tens un mal plec en els...
3: Un mal plec?
0: Però això és un mal plec.
3: Escolta, vaig avisar.
0: Això és un mal plec, els llençols que se queden...
3: Vaig avisar ara mateix.
0: Que no veus?
3: Una marca, però els dos costats, a més, avui m'he adonat.
0: Que se queda supermarcat.
3: Sí.
0: Saps quan estàs, quan et fan un massatge, que poses el cap en aquell forat?
1: Ai, sí.
0: És la cosa més desagradable del món.
1: Oh, i tant.
3: M'has pillat, dormo així.
0: El d'això, eh? Que si has menjat més del compte, les galtes no entren a dins. És veritat, és veritat. Has d'apretar, fa pressió i els ulls et pugen al front. No,
3: sí.
0: No, de veritat, però fes-t'ho mirar, això.
3: Cada dia em passa més.
1: Ens has de donar truquillos, per això, Badó, volem els teus truquillos.
3: Mira.
1: Busca truquillos per evitar les marques a la cara. A mi també em passa.
0: Vas molt marcada. És igual, és que ara m'ha vingut al cap una... És igual.
3: A veure, què no us he dit així?
0: Que vaig trobar una persona... O sigui, jo tinc dos matalassos enganxats i a sota hi ha el somier. Doncs em vaig trobar una persona entre els dos... els dos matalassos d'això i estava dormint sobre el somier.
1: Com? Perdona?
0: Què? És igual.
1: Què vol dir?
0: És igual. Passa la cabra. Vinga, va. Montse Vidal, bon dia, bona sort.
1: Què tal, bon dia? Abans parlàveu del preu dels carburants. Avui us porto com ha pujat tot plegat, la nostra despesa, la nostra vida quotidiana, des del mes d'agost de l'any passat, perquè va pujar la inflació un 4% i escaig, tot està molt més car, però és que, atenció, hi ha productes com, per exemple, els pèsols, la mongeta tendra, bàsics de la nostra dieta, que han pujat un 20% en un mes.
0: Que menges molts pèsols, tu.
1: Mira, no especialment, però mongeta tendra
3: sí. Jo també, mongeta tendra
1: m'agrada molt. Patata i pastanaga. Llavors, escolta, què passa? No ens ho podem permetre d'aquí a res.
0: Per cert, no es poden dir marques, però clar, és la contradicció aquella, de que servei públic, però no es poden dir marques. M'entens o no? És que hi ha uns pèsols que només us dic que és una caixa... A veure, els pèsols del Maresme guanyen
1: clar.
0: Per golejada els pèsols de tot el món. Aquí no hi ha debat. Però si no poden ser els pèsols del Maresme, que l'altre dia ens deia precisament el Lluís Barril que hi ha diferents pèsols, dels pèsols del Maresme n'hi ha diferents.
3: És veritat. Entre ells hi ha diferències.
0: Entre ells hi ha diferències, que són una meravella. Però hi ha uns pèsols que és una caixa quadrada petita que venen als supermercats i que està a la zona de congelats.
1: Mm-hmm.
0: Que és una meravella. Són els més cars. Busqueu, sí, són petits,
3: en
0: però
3: caixa.
0: Molt petits. No, boníssims.
1: Sí? Doncs aquests també
0: boníssims.
1: Han pujat, eh? Perquè han pujat els frescos i els congelats. Tots han pujat, ja t'ho diré després.
0: I estàs molt enfadada.
1: Molt. Home, a veure, entre una cosa i una altra.
3: És per estar un 20% és una bestiesa.
0: Vinga, va, saludem a la gent que està allà al control, que és una vida paral·lela al Bon Dia i Bona Sort. Allà tenen el control de tot. Si ells volen... Mira, si, per exemple, si decidissin ara mateix que no hi ha música, passaria això. Si decideixen que hi hagi música, passa això. No, vull dir...
3: Grande, Gorka.
0: Són autònoms.
1: Estem en les seves mans.
0: Al control tècnic, Sergio Lezcano, i al Gorka Delgado, i a la producció, David Alcalde.
2: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort, amb Badó i Lladó.
0: Vinga, va, que tinc una dada curiosa. Si volem estar desperts de ment... L'olor de menta pot fer-nos estar molt més desperts. O sigui, una plantació de menta aquí dins no seria...
3: A més, però té la seva lògica, perquè jo amb els xiclets ara no menjo gaire, però amb els xiclets de menta és allò que fas...
0: Segur que els xiclets... La menta és molt invasiva.
1: Sí, és una mala herba. És una mala herba en el bon sentit de la paraula.
0: Sí.
1: Que no costa gens de cuidar, perquè de seguida... És difícil que se't mori la menta.
0: És molt difícil, és molt difícil.
1: Creix, es reprodueix.
0: Bé, a no ser que fos un hortet, com tenia el meu fill, que plantava ell la menta i no sé què feia, però es moria tot.
1: Oh.
0: Es moria tot. Només va aguantar allà un albocat. Va posar
1: l'això
0: i va començar a sortir.
3: Ai, jo vull un hortet, també.
1: Ja té mèrit,
0: Doncs ja muntarem un hortet.
3: un
0: estudi publicat per North American Journal of Psychology va analitzar 144 voluntaris dividits en tres grups. Un exposat a aroma de menta i un altre aroma de ylang ylang.
1: Mm?
0: No llegiu el guió, ylang, us estic parlant jo.
3: És una altra herba, una mala herba, també.
0: És que d'aquí hauríeu de... Clar, ara estàveu llegint què era, que
1: sí? No, t'anava a dir... No, és de fet, he dit que és això, jo ho he dit.
0: És un arbre tropical originari del sud-est asiàtic i Oceania, les flors grogues, de la qual produeixen un oli essencial molt apreciat pel seu aroma dolç, floral i exòtic.
1: Ah.
0: Molt
1: bé. Fa bona pinta.
0: I el tercer grup, doncs, no els hi van posar cap aroma. Sí. Després van fer proves cognitives i van valorar com se sentien. El resultat, van trobar diferència entre grups. En concret, l'aroma de menta es va associar amb un millor rendiment, una prova de memòria, i amb una millor sensació d'estar alerta. És a dir, quan hi ha menta, es veu que estàs més a la guai. Saps?
1: Està bé, està bé. Sí.
0: I els que van prendre el llang, llang, en canvi, es van associar més a una sensació de calma, però amb un pitjor rendiment en algunes mesures de memòria i velocitat de processament. És a dir, és com si posem incens, que estàs allò en plan fent, relaxat, i que jo que sé, que van passant coses i no t'enteres de la vida, tal qual.
3: Jo la vida, també et dic, només li demano algun dia formar part, o sigui, presencialment, d'un d'aquests estudis.
0: Sí.
3: M'encantaria. N'hem parlat de tants, o sigui, utilitzem tants estudis d'aquest tipus que dic, algun dia t'ho imagina't estar allà i dir, jo vaig estar quan van decidir que l'olor a menta desperta la gent.
0: Això són els estudis aquells que dius, com si hi ha eleccions, m'entens o no? Que et toca una mesa electoral i has d'anar-hi sí o sí.
1: Sí, clar.
0: Que l'estudi haguessis d'anar sí o sí.
3: No, boníssim.
0: Que aquell dia no poguessis anar a treballar perquè caigués en dilluns o en divendres. M'entens o no? I que l'estudi comencés a les 10 del matí.
3: Boníssim!
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Vinga, va, que avui el calendari ens ho posa fàcil, Només tenim 3 dates destacades, però totes 3 tenen prou pes. Som a dimarts 29 de setembre i comencem per una que literalment ens toca ben endins. Avui és el Dia Mundial del Cor. És una jornada per recordar que les malalties cardiovasculars continuen sent la principal causa de mort al món. I bona part del risc es pot reduir amb coses que ja coneixem. No fumar, moure'ns, cuidar l'alimentació i controlar la pressió arterial o el colesterol. Més enllà de poder evitar ensurts com una parada cardiorrespiratòria, el que fa és que mentre vius, vius de millor qualitat. És a dir, els no consums, el no fumar, la no ingerència desproporcionada d'alcohol, el no fer vida sedentària, tot això el que ajuda és que tinguem una millor qualitat de vida. I això es nota a tot arreu.
1: I tant.
0: Es nota en l'humor, en la pell.
3: Tot canvia millor.
0: A l'hora de fer, accions que requereixen del nostre potencial físic. Vull dir que està molt bé cuidar-se.
3: Jo estic a la meva setmana dels 4 mesos de deixar de fumar. I estic supercontenta, molt orgullosa.
0: El cor treballa les 24 hores. Tampoc costa tant cuidar-lo una miqueta. Avui també és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la pèrdua i el malbaratament d'aliments. Doncs no em vaig menjar el pollastre rebossat el diumenge a la nit perquè no volia tirar-ho.
1: Em sento tan identificada.
0: No, que és mare que meva. Entre el nen, que li has de fer... O sigui, és que no hi ha prou gallines al món per alimentar aquest nano. Entre el nen, que em va demanar molt, i després de forma miraculosa s'ha de treure la gana, i la nena, que s'ho va mirant, i al cap de mitja hora tornes a passar, i s'ho segueix mirant, que dius, escolta'm, pots menjar, sisplau? I després, al final... Papi, és que no tinc més gana.
3: Ves, si no té més gana, què fem?
0: Doncs m'ho menjo jo, m'entens?
1: Clar, home, no ho llançaràs, jo ho faig igual.
3: Mentre no tingui una P ni una A pel mig, l'aliment, tu ho fots.
0: Foli, era pollastre, però ho vaig menjar, què és la P? Cada any es perden o es lletgen enormes quantitats d'aliments, mentre milions de persones no tenen garantit l'accés a una alimentació adequada. I aquí també hi podem fer alguna cosa des de casa. Comprar amb una mica de cap, aprofitar les sobres i entendre que consum preferent no sempre significa l'endemà això s'autodestrueix. Per tant, conscienciació a l'hora de comprar.
3: Jo ara tinc bastant més consciència amb les dates de caducitat. Jo era de les que, quan veia una data de caducitat, de sobte és a la brossa. No, ahir em vaig fer una daurada que està caducada del dia anterior i me la vaig fotre.
0: Clar,
3: i està boníssim.
0: No passa,
3: i per què no?
0: I avui és el Dia Mundial de la Trombocitopènia Immune Primària. Una malaltia de nom impronunciable, autoimmune, en què el sistema immunitari destrueix per error les plaquetes de sang que són essencials per controlar les hemorràgies. Déu-n'hi-do. Pot provocar hematomes, petits punts vermells a la pell o sagnats amb més facilitat. És una malaltia poc coneguda i avui, precisament, es busca donar-li més visibilitat.

0: Està molt bé, perquè miro el mòbil i el Gorka baixa el volum, eh? Perquè pugui concentrar. Passi ara, dimarts 29 de setembre, avui a calendari, ve carregat de cinema, música, futbol, bàsquet, literatura i fins i tot un santoral que ens toca bastant de prop. Avui, fa 89 anys...
1: José Sacristán.
2: ¿Qué ha sido de ti, Carmela?
1: Diumenge va fer 89 anys. En concret, José Sacristán, un dels grans actors de la història del cine i del teatre espanyol, porta més de 60 anys treballant i ha passat de la comèdia popular dels 70 a convertir-se en una autèntica institució interpretativa, sens dubte.
0: Avui en fa 32...
1: Halsey! Quin temazo, eh? Ella és aquesta cantant nord-americana, autora de temes com aquest que sona, Without Me, i ha guanyat diversos Billboard Music Awards i és una de les veus més reconeixibles d'aquest pop alternatiu nord-americà dels últims anys.
0: Avui fa 38 anys al seu compte particular...
1: Kevin Durant.
3: This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will.
1: No sé si seguiu gaire la NBA, però és una de les grans estrelles del bàsquet nord-americà de les últimes dues dècades. Campió de l'NBA, MVP de la Lliga i un dels màxims anotadors de la història. Actualment juga als Houston Rockets.
0: Perfecte. Més, que m'he perdut ara. A veure, quants...
1: L'actor...
0: Joel... Avui, un moment.
1: Exacte.
4: Joel...
0: No, si no és endevinar-la, és trobar-ho en el guió. A veure, un moment.
4: Vagin a Déu al final de tot.
0: Avui estic al dia internacional. Avui fa 37 anys.
1: L'actor Joel Bosque. Aquest actor superjove que té cara de nen, sempre tindrà cara de nen, l'actor de Saragossa, que hem vist a sèries com La pecera de Eva, Tierra de Lobos, El accidente, El internado, un munt de sèries, eh? D'aquelles cares que potser pel nom dubtes, però quan el veus dius, sí, ah, vale, aquest.
0: Aquest,
1: ara sí.
0: I avui hauria fet 90 anys...
1: Silvio Berlusconi.
5: Sembra cuandero al oratorio con tanto sole, tanti anni fa...
1: 90 anys hauria fet aquest empresari dels mitjans, propietari durant dècades d'un gran grup audiovisual italià i una de les figures centrals de la política italiana contemporània. Va ocupar diverses vegades el càrrec de primer ministre d'Itàlia i va morir el 12 de juny de 2023 amb 86 anys.
0: I un altre homenatge pòstum, un que no hauria... Bé, Berlusconi no era homenatge pòstum. El que ve ara sí que és homenatge pòstum, hauria fet 91 anys...
1: Jerry Lee Lewis.

0: Durant la dècada dels 90, es va posar de moda un mix que sortia en diferents cançons i una d'elles era aquesta de Jerry Lee Lewis i es posava a totes les discoteques.
1: A tot arreu.
0: A totes. I era l'època en què qui dominava a les pistes de ball era la música l'acid o l'acid house i de cop i volta entrava Jerry Lee Lewis, que era allò com no sé, com una petita illa a dins de la sessió musical. I la gent ho ballava d'una manera. O sigui, es va tornar a reconquerir les pistes a través del rock de Jerry Lee Lewis.
1: Era, sí, però abans...
0: era una meravella, eh?
1: Deies homenatge pòstum a Jerry Lee Lewis, no a Berlusconi, però recordem que Jerry Lee Lewis, com molts dels artistes de la seva època, va tenir molts problemes associats a l'alcohol, era, doncs, i tenia problemes també, se l'acusava de masclista amb les dones, no tractava bé les dones. Per tant, a nivell musical, homenatge, a nivell personal, no homenatge.
0: Molt bé.
1: Ho sento molt.
2: Dit això, us sembla que anem al santoral? Avui tenim molts sants, per celebrar.
0: Desconeixia la part fosca de Jerry Lee Lewis. Si no, tampoc hauria fet
1: molta,
0: el pastís.
1: Molta gent,
0: si no, tampoc hauria fet el pastís d'aniversari.
1: Es queda sense pastís.
0: Vinga.
2: Anem als sants del dia, va. Avui ho tenim fàcil perquè celebrem tres noms molt potents. Avui celebrem els Miquel, els Gabriel i els Rafael. Sí, sí, en sona. Normalment tenim noms aquí que ningú coneix.
1: Avui encara?
2: Avui sí, connexió directa amb aquesta casa, a més, perquè Sant Gabriel, nois, és el patró de la ràdio i de les telecomunicacions, que us sembla? O sigui que tècnicament avui tenim Sant Patró de la professió.
0: Doncs diguéssim. Felicitats als que celebren el dia del senyor aquest.
2: Exacte, anem als tres signes del dia. El signe beneït del dia és Àries. Àries, avui no guanya qui arriba primer, Guanya qui no envia el missatge en calent. El dia d'avui et demana una cosa raríssima per a tu, Àries. Baixar una marxa, observar i decidir després. Si alguna cosa et toca els nassos a les 9 del matí, dona-li fins a les 11 abans de declarar-li la guerra. En el signe que avui ha d'anar amb compte és Capricorn. Jo, que sóc Capricorn, avui he d'anar amb compte. La pregunta incòmoda, Capricorn, amb qui comparteixes diners i amb qui comparteixes problemes de diners? Perquè avui convé aclarir préstecs, despeses comunes, subscripcions, comptes compartits o aquell ja t'ho tornaré que porte 3 mesos. Per tant, l'amor és molt bonic, però el bizum també deixa rastre. I el signe sorpresa del dia és Peixos. Peixos, avui no et toca salvar a ningú. De fet, prova el contrari, deixa que algú et cuidi a tu. Si estàs cansat, doncs ho dius. Si necessites ajuda, la demanes. I si algú et pregunta què et passa, no contestis res. Digues no esperis que la gent endevini telepàticament el que està passant. Parla, comunica't, home.
0: Vinga, 1:02:15 del matí.
3: Bon dia i bona sort amb Adollador.
0: Ara estava llegint aquest titular i no he pogut pensar en una altra cosa. A veure, primer, atenció perquè hi ha un invent d'un nen de 12 anys que ha creat un sistema que genera energia en caminar. Això per un costat. Però ara que estàvem parlant d'energia en caminar, ha sortit unes imatges d'alguns soldats que estan en el front o que estan provant diferents artilugis per estar en el front a Ucraïna, que és una combinació entre robot i ésser humà. És a dir, són éssers humans que van pràcticament blindats amb cuirasses i que permet que puguin entrar en el camp de batalla sense que els estiguin sense que els disparin i que els hi pugui passar res.
1: Sembla un videojoc.
0: No, és la imatge... És absolutament esfraïdora, eh? Va, anem amb aquest nen i aquest invent. Un nen de 12 anys crea un sistema que genera energia al caminar.
4: Hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side.
1: Es diu Ahmed Abdel Salam, és un estudiant de 6è curs de Cambridge, a Massachusetts, que ha creat un sistema de recol·lecció d'energia que capta el moviment quotidià i normal, habitual, de caminar i el transforma en energia, en electricitat neta. Després de mesos d'aprenentatge autònom i disseny en impressió 3D, aquest nen de, recordem, 12 anys, que va a 6è de primària, ha desenvolupat 3 prototips. Un d'ells fa servir un líquid amb partícules magnètiques que és capaç de carregar energia elèctrica quan tu et mous, només cal caminar. L'objectiu no és substituir grans fonts d'energia renovables, sinó aprofitar aquesta petita energia, aquestes petites passes, mai millor dit, que normalment es perden per alimentar petits dispositius portàtils o integrats fins i tot a dins la roba. El seu projecte l'ha portat a ser un dels 10 finalistes del 3M Young Scientist Challenge 2026, que és un dels concursos científics més importants per nens entre 11 i 14 anys dels Estats Units. Aquest nen aspira a convertir-se, evidentment, amb aquest invent i aquesta edat, en un enginyer o inventor del futur, i podem afirmar que aquesta, segons aquesta notícia, doncs va per bon camí. Bravo per ell.
2: Que bo, bravo, bravo. Estàs amb 12 anys.
0: Molt bé, nen. Per cert, això li posen a Usain Bolt i em pot carregar el cotxe, amb la velocitat
2: imagina't.
0: Que va. Vinga, 2:15 de 7 del matí.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: La setmana passada vam parlar dels consums d'alcohol que han caigut de manera molt, molt general, però és que...
2: En general i particularment també en aquest equip, també ho hem comentat.
0: No és una cosa localitzada, és una cosa global.
2: Sí.
0: Si vam dir que els joves beuen menys alcohol i transformen la manera de socialitzar en una cosa... O sigui, volen socialitzar en detriment de l'alcohol, però sembla que aquesta tendència és una tendència no local, sinó una tendència absolutament global.
1: Sí, les dades dels Estats Units en són un exemple claríssim. El 2025, només el 50% dels nord-americans d'entre 18 i 34 anys assegurava consumir alcohol davant del 59% del 2023, una baixada de 9 punts en només 2 anys, eh? Al mateix temps, un índex que agrupa 50 grans empreses de cervesa, vi i licors, ha perdut, atenció, 830.000 milions de dòlars de valor borsari des del màxim.
2: Déu-n'hi-do, és
1: que va
2: molt...
1: Tenir.
0: Des de que l'Ares ha deixat de veure.
2: Sí, sí, deu ser, no que a mi em conviden.
1: En aquest cas és el 2021. La tendència no significa...
0: No, perdona, són les pèrdues. O sigui, entre que has deixat de veure i que et conviden, són les pèrdues... Les pèrdues acumulades.
1: Del balanç. La tendència no significa que els joves deixin de sortir o que deixin de reunir-se, sinó que cada vegada opten per begudes sense alcohol, llargs períodes d'abstinència i opcions relacionades amb un estil de vida, doncs, més saludable.
0: A veure, heu contractat mai algun servei d'Airbnb?
2: Sí. I tinc molt bona puntuació.
0: Aneu en compte perquè hi ha cases que hi ha càmeres i ja sabeu que les càmeres les carrega el diable.
1: Ai, ai, ai.
0: I és que un amant, una mala ressenya i una foto enviada a la seva dona, el conflicte que ha acabat als tribunals.
2: Pinta fatal. Doncs sí, Sean Mackey va llogar una casa d'Airbnb a Memphis durant 2 nits i, segons els documents del cas, hi va entrar de matinada acompanyat d'una dona que no era la seva dona.
0: Fins aquí... Fins aquí...
1: Bueno, fins aquí raro, ja.
2: Fins aquí... El cas és que després de la seva estada, el senyor va tenir una discussió amb la propietària per uns convidats no registrats i altres càrrecs. I va deixar una ressenya negativa sobre l'allotjament.
0: A veure, això és allò de que llogues una casa, surts a prendre alguna cosa al vespre, estàs amb companyia, i resulta que trobes més gent i aneu parlant i quin bon rotllo. Va, fem l'última copa a casa. Fem l'última copa. I convides aquesta gent a casa.
1: A casa.
0: A la casa que tu has llogat d'Airbnb.
2: I aquestes persones no estan registrats.
0: Aquí.
2: Dins de... És veritat que això no sé si es passa. Jo he llogat molts Airbnb i has d'enviar el DNI. A tu t'ho he fet pel meu aniversari. Vaig dir, dona'm el DNI. La gent deia, però per què vols el nostre DNI? Perquè la propietat te fa registrar a totes les persones.
1: Sí.
2: El cas és que aquest senyor no ho va fer. Poc després va rebre un missatge fent referència a una fotografia seva entrant a la casa amb l'altra dona i preguntant si volia que la imatge arribés a la seva esposa. Imagina't, l'endemà, segons ell, la fotografia hauria estat enviada al correu professional de la seva dona. Ell acusa la propietària d'haver-ho fet, però ella ho nega. I el cas, evidentment, ha acabat als tribunals per presumpta extorsió i invasió de la privacitat. Abans de fer una ressenya, primer mireu que estigui tot en ordre.
0: I que no hi hagi càmeres. Atenció, perquè es descobreix un sucre. Tu que ets diabètica, ara sí? Al·lucinaràs amb aquesta notícia. A 26.700 anys llum, que podria ajudar a explicar L'origen de la vida. Honey, era aquesta la cançó que havíem de posar. Era
1: home,
0: aquesta, era aquesta. Sí. No n'hi havia una altra.
1: No falla, no
0: era,
1: falla.
0: Era aquesta.
1: M'encanta. Un equip del Centre d'Astrobiologia a Madrid detecta per primera vegada, atenció, l'eritrulosa, que és un sucre format per 4 àtoms de carboni en un núvol molecular de la Via Làctea, que està situat molt lluny, a 26.700 anys llum de la Terra. Els investigadors apunten que aquesta molècula podria haver-se format a l'espai abans del sistema solar, i haver arribat després a la Terra a través de cometes i d'asteroides. Els científics calculen que durant el bombardeig pesant tardà, que és aquesta una de les etapes doncs, que tot estava molt en moviment, fa entre 4.100 i 3.800 milions d'anys, o sigui, moltíssim, la Terra podria haver rebut entre 500.000 i 50 milions de tones d'aquest component, d'acord? D'eritrulosa. Llavors, hi ha una curiositat. Aquest mateix sucre s'utilitza avui en autobronzejadors i també es troba en petites quantitats en fruites, com per exemple el gers. Per tant, forma part a la nostra vida, aquesta eritrulosa, molt més del que ens pensem, i això existeix des de fa moltíssims anys, milions d'anys.
0: I acabem amb una notícia que ha passat de ben a prop, i és que un avió Barcelona-Boston aterra d'emergència a Porto Perfum a la cabina.
2: Doncs sí, un avió del Delta Airlines amb 295 passatgers a bord ha hagut de desviar-se aquest diumenge a Porto després de detectar fum a la cabina durant el vol entre Barcelona i Boston. L'avió ha aterrat sense incidents a l'aeroport Francisco Sacarneiro, però 14 persones han rebut atenció mèdica i 4 han estat traslladades a l'hospital, entre elles 3 passatgers i un membre de la tripulació. Els serveis d'emergències han mobilitzat 67 bombers i 22 vehicles, mentre que les operacions de l'aeroport s'han interromput durant uns minuts. De moment, no hi ha constància que s'hagi produït cap incendi i encara es desconeix l'origen del fum.
0: Hosti, jo, de veritat, estic en un avió i...
2: Quina por. No, no, només de pensar-ho.
0: Sí, no, dormidina, però a la caixa sencera, m'entens? No? Ja, ja m'avisaran quan arribem, tu.
1: Ni així, eh?
0: Vinga, va, 2:15, ara mateix, de 7 del matí, és 29 de setembre del 2026. Esteu escoltant El Despertador de Ràdio 4. Va, anem a posar un missatge dins de l'ampolla, eh?
1: Sí, a veure si algú ens el rep i ens el contesta. Mira, ara deies que avui és 29 de setembre del 2026, doncs un dia com avui, però del 79, Polis arriba al número 1 amb més a Gina Barrel.

0: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Courtauld. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
1: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
2: Més.
1: Més.
2: Més.
1: Més.
2: Més.
1: Més de tot.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
3: Bon dia i bona sort.
1: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: 2 minuts, arribarem a 3:15 del matí. Anem a fer una ullada als titulars que avui podreu trobar a la premsa escrita quan aneu al quiosc. Comencem amb el diari La Vanguardia.
5: Que avui titula l'hora del periodisme. El periòdico destaca el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge. El País diu el govern proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. El Mundo destaca avui la Moncloa pressiona Junts perquè cedeixi a les receptes de l'esquerra. Al diari Ara llegim la pròrroga dels lloguers tensió a la negociació. Fins al final, La Razón diu el comandament policial enviat per Marlaska a Ceuta se'n va a una festa poc després d'arribar i el diari ABC diu l'oferta d'habitatges de lloguer cau en 300.000 quan el govern havia promès 184.000 més.
1: I anem a la premsa esportiva.
5: Mundo Deportivo diu els secrets del Camp Nou i fa referència a les zones que encara no es coneixen del nou estadi que s'estan a punt d'estrenar.
1: I el diari Esport.
5: Que diu Show Lamin.
1: Vinga, de seguida anem amb l'Ares Teixidor. Abans d'això, que saludi a la Imma Sus. Bon dia, bona sort, Imma.
6: Què tal, bon dia, com esteu? Perdoneu, us puc dir una petita crítica?
1: Sí.
6: Des de la meva humil opinió.
1: Sí, és que ha dit deixeu-me entrar, que vull fer una
6: això,
1: crítica.
6: Això de l'horòscop que feu cada dia
1: sí.
6: És molt anys 80, eh?
1: Molt bé,
6: allà ja perdonareu. Sí.
7: Ho eliminem.
6: Home, no.
7: No parlis en plural, que això ho faig jo.
1: Alguna
7: I si
1: l'Ares
7: me diu no, demà no ho
6: a veure, Ares. Però podries evolucionar-ho i parlar, pues, jo què sé, si Mercurio està retrógrado, que això sí que ens importa, de veritat.
1: Home,
6: a mi el que li passa al Piscis, si està de... Diu, el Piscis no dita les coses, cony, el meu pare, tota la vida. I ja ho sabem,
7: ja
6: això.
7: Ja ho sabíem.
6: Eh? No sé, o
1: li posem més... Com es diu, que si Mercuri està retrógrado...
6: Pues això,
1: home, m'interessa molt més a mi, també.
6: Si Mercuri està retrógrado, si la Lluna està així, si allò està aixà, si Quirón, l'herida de Quirón. Sabeu on teniu l'herida de Quirón?
1: Això sí que és important. Home, Quirón...
6: Això sí que... Però jo la tinc en casa 7. Un drama, un drama.
1: L'herida de Quirón està...
5: Els vas d'explicar, això.
6: T'explicaré un dia.
1: Està a la bonda dalt, l'herida de Quirón.
6: Un dia, si voleu, us vinc i us parlo només d'astrologia.
1: Molt bé. Doncs...
6: Ja me'n puc anar, no? Me'n vaig a fer el que feia
7: ara. Però no
6: marxis molt lluny. Ai, us avui vaig a veure José Sacristán al Romea. Quina il·lusió m'ha fet saber que avui fa 89 anys.
5: És sí, l'aniversari.
6: Sí, l'aplaudiré sí. Molt.
5: El pots felicitar i tot, eh?
6: Home, no crec que l'home estigui...
5: Ves a saber, igual.
6: No sé. Imagina't, 89 anys, em pots anar a mi al Teatre Romea i dius, no, és que ni dret aguanto.
1: Cada dia un 7:15 ja tens aquí la teva secció d'astrologia. Aquí avui.
5: Cada dia, eh?
1: Aquí, és que és fàcil criticar, eh? És que és molt fàcil.
6: Va, a mi se'm dona molt.
1: Vinga, va, d'aquí 10 minuts et tornem a veure. 3:15 de 7 del matí, aquests dies, s'està parlant de Shakira tot arreu. Però hi ha una cosa de tot aquest fenomen que l'Ares la té donant-li voltes.
6: Sí,
1: eh? Voltes
6: sí,
1: al cap.
6: Sí.
1: I algú ho havia de dir.
6: Exacte, anem a posar una mica en context. Eh? Ja sabeu que Shakira està amb aquesta residència europea a Madrid, porta 6 concerts i ara li queden 6 més. Diguéssim que està a la meitat, justament, d'aquest Mujeres ya no lloran World Tour. En aquests primers dies hem vist diverses col·laboracions, gent que s'ha pujat a l'escenari amb ella,
1: sí.
6: Com per exemple Laura Pausini, que va ser de la primera, va ser una sorpresa. Alejandro Sanz, també hem vist cantant sí. La Tortura i Corazón Partido amb la Shakira. I a l'últim vam veure Manuel Turizo amb Copa Vacía, que va ser la primera vegada que van cantar aquesta cançó junts a sobre de l'escenari. Va, doncs entre tots aquests moments, perquè estem veient una Shakira meravellosa, estupenda, amb un show absolutament brutal, hi ha un detallet que jo crec que hauríem de posar-li el focus, eh? Algú ho havia de dir.

0: show. O sigui, no, no, no, per favor, que parin les màquines. Primer va ser la casita de Bad Bunny, ¿vale? I tu veies allà a les nenes una mica lo que ve sent veniditas arriba i ara ha arribat el Camino de la Loba. El Camino de la Loba és fans, que fins aquí, fantàstic, t'ho compro, tot de fans darrere de la Loba. I a primera fila hi ha com aquesta gent que són los famosos, no? La gent, vale, la gent que vol, que pagaria per estar allà. Però és que la Shakira és tan bona que els hi fot una túnica platejada i unes ulleres i tu no reconeixes a ningú. És que és boníssim, per favor, algú ho havia de dir. O sigui, Shakira s'ha passat el joc que dius que tu quieres andar detrás de mi, pues tu anda, però no te va reconocer nadie. Llavors, hi ha noms que han estat allà que tu no saps qui són. O sigui, de moment hem vist a Paula Echevarría amb la seva filla, primeríssima fila. No el reconeixia ningú. Després, cantants com Chanel, Vico, la de la noche entera, Lola Lolita, Marta Díaz, influencers...
1: Que, a veure, que... és a dir, a diferència de Bad Bunny, que tothom intentava sortir i fer-se la foto al costat de, del cantant, aquí la gent no pot fer perquè són irreconeixibles.
0: No, no, en realitat, exacte, sí, tothom vol sortir, però ningú els reconeix.
2: Boníssim.
0: Perquè ella els hi ha fotut un atuendo, una túnica platejada i unes ulleres enormes. Llavors, fins que no arriba el demà la premsa i dius, no, ahir estava aquesta persona, dius, ah, era ell, era ella, però no tens ni idea de qui són, tu els veus caminant darrere d'ella, clar, és boníssim el que us deia, influencers com Lola Lolita, Marta Díaz, un munt de nenes, Jedet, aquest cap de setmana passat s'hi han sumat noms com Alice Campello, Sergio Ramos, hem vist a Sergio Ramos, Petaceta, Chuso Jones, Ana Brito, hem vist el... Hem vist... Hem llegit que estaven el professor de la Casa de Papel, Álvaro Morte, que dius, tu en quin moment... Tu imagina't Álvaro Morte amb aquella presència que té amb una túnica platejada i unes ulleres de sol darrere de Shakira, dius, on hem arribat? Doncs això està passant, això és el que et posen, aquesta capa platejada amb caputxa, ulleres futuristes, i esteu tots igual darrere d'ella.
3: Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
0: Clar, jo crec que algú ho havia de dir. Ja no és suficient, nois, amb anar al concert. Ara has de formar part de l'espectacle. Si no, no ets ningú. Hi ha aquesta cosa de voler entrar dins del concert. Ja no només era vaig a veure el Bad Bunny, és estic a la casita de Bad Bunny. És aquesta cosa una mica que cutreja, no? De on arribarem?
4: Postureo per postureo, vaja.
0: Exacte. Ara és jo vaig caminar amb la Loba. I no sé si és una evolució del concert o una genialitat de màrqueting, també et dic, perquè amb Shakira també és veritat que hi ha una diferència amb el Bad Bunny que m'agrada molt, perquè precisament en aquest Camino de la Loba trobem influencers famosos, futbolistes inclús.
1: Perdona, i també s'especulaven que no es podien filmar, o sigui, fer imatges.
0: No, el tema del mòbil, o sigui, tu estàs amb Shakira i ningú ho sap.
1: Exacte, tu estàs anant a l'escenari, però que a més no pots tenir ni un record del moment que has estat a l'escenari, perquè no pots fer-te vídeos en què surts tu i la Shakira darrere.
0: Exacte. És la meravella d'aquesta dona, no? De que ella tot el que fa és un passet més enllà del que imaginem. I al final, a mi, el que m'agrada és pensar en aquesta imatge tan bucòlica, no? Ella comença el concert caminant darrere amb tot el seu, amb el, tota la seva manada, que ella li diu. Ella comença el concert així, comença a caminar amb una seguretat amb tota aquesta gent i de sobte... T'imagines, recordes amb aquella Shakira quan va haver de marxar d'Espanya per aquest trasbals que li va donar la vida amb la seva separació, la seva vida absolutament exposada, cançons, titulars, opinions de tothom, i ella mateixa ha ironitzat aquests dies a l'escenari, que és una meravella, sobre el que va ser haver de marxar i com ha tornat, i torna així, com una diva brillant per sobre de totes les coses, i així és com ens agrada la Shakira. Viva la Loba! Per molts anys! Larga vida la Loba!
1: D'aquí a 8 minuts arribarem en punt a les 7 del matí, despertant el 29 de setembre del 2026. Som els del Bon Dia i Bona Sort. I atenció, perquè fa pocs dies vam conèixer la pujada de l'IPC al mes d'agost, que es va enfilar fins al 4,3%. Les males notícies mai van soles.
5: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort, amb Badollador.
1: Ara està caigut el paper de plata aquí a terra, eh?
0: Home, ja dóna el paper de plata.
1: El paper d'alumini. Els conflictes a l'estret d'Hormuz i la reducció de les bonificacions de combustibles tenen molt a veure en aquesta pujada del 4,3% de l'IPC. Anem a saber exactament com està impactant això a la nostra vida quotidiana, a la nostra butxaca.
2: Exacte.
1: I més, si sou d'aquelles persones que us encanten, que adoreu, que teniu absoluta devoció cap als pèsols.
2: No, és una tràgica notícia.
1: Ens has donat les dades i ens hem quedat estupefactes.
2: Esfereïdores, sí, perquè diem una inflació que puja al 4,3%. Molt bé, però això en què es tradueix en la nostra vida quotidiana? Què representa per nosaltres? Doncs, com deies, Badó, l'energia i els carburants són els responsables principals d'aquest increment durant el mes d'agost. Aquests sectors, però, solen arrossegar altres productes i categories. Anem a saber què és el que va pujar més el mes passat.

0: Doncs sí, com diu Bruno Mars, al final farà falta ser milionaris per afrontar totes aquestes despeses, perquè segons l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, el que més ha pujat l'últim mes ha estat, d'una banda, una cosa que ho sabem tots, els hidrocarburs, una de les pujades més preocupants.
1: Això no ens sorprèn, eh? Vull dir,
0: no,
1: això
0: gens.
1: Ja forma part del dia a dia, la pujada dels hidrocarburs, eh?
0: És cert que darrere d'aquest increment hi ha la reducció a l'agost del descompte que s'aplicava als carburants, per això igualment això per si sol no justifica aquest 11,5% de més en el gasoil i un 8,2% de més en la benzina. Els carburants freguen els 2 euros per litre i els conductors francesos ja travessen la frontera de França a Espanya. A la Jonquera ja es veuen molts ciutadans francesos que van a posar benzina a Espanya perquè, malgrat estar pels núvols, doncs encara és més barata que la que paguen allà. El lloguer de vehicles va pujar més d'un 17% i el d'autocaravanes i caravanes...
2: És molt, un 17%.
1: És molt, eh? És una animalada. Per cert, deixa'm obrir un parèntesi. Quan llogueu cotxes, aneu en compte perquè a vegades les coses baratetes surten cares.
2: Sí, sí, un clàssic, lo de les fiances, vas a dir, no?
1: No tant lo de les fiances, que tu pots llogar un cotxe a través d'una plataforma i resulta que ho fas a través d'una tercera empresa, que és la que després... O sigui, tu pagues el lloguer del cotxe i al cap de, jo què sé, al cap d'un mes o un mes i escaig, t'arriba una factura, una que és de l'empresa que ha fet la gestió, que costa més que el lloguer del propi cotxe.
2: Què dius?
1: Sí, sí.
0: Se la mira la lletra petita. També aparells electrònics, com ordinadors, un 7,6% més a l'agost. I, per suposat, l'alimentació, el que dèiem. Com ja és habitual, són els aliments frescos els que més encapçalen les pujades més fortes. Els pèsols i les mongetes, tan frescos com congelats...
2: És que et fa mal, digues-ho.
0: Però és que és un 19%.
2: És una bestiesa, sí que és veritat.
0: És moltíssim. I això no és l'única cosa. També un tema els subministraments de la llar.
1: Per cert, l'època de bona dels pèsols, si no recordo malament, és a partir de febrer-març, no?
0: Sí, és abans de la primavera. Dura poc, per això.
1: Març, abril, maig. Per això està bé congelar els pèsols.
0: Sí.
1: Tenir els pèsols de llavaneres congelats, eh?
0: Clar, i abans que pugin de preu, sobretot.
1: Perdona, que aquests una goteta d'oli, saltejats, ja està.
0: Boníssim.
1: Però res, posar i treure.
0: No m'ha faltat gaire cosa més.
1: Amb una mica de pernil, uns tacos de pernil, i ja ho tenim fet, eh?
0: Boníssims. Bé, el més destacat, sense cap dubte, ha estat de subministraments la recollida d'escombraries, amb una pujada del 22,7% en l'últim any, però també cal esmentar l'augment en l'aigua, un 4,8%, que déu-n'hi-do, eh? I el clavegram amb un 4%. Tot això durant l'agost, respecte a l'anterior mes. Però si mirem fa un any, com dèiem, els aliments frescos ja en general, més que el 2025, s'han encarit en general un 8% en un any, el peix un 8%, la fruita un 6,8%, la carn un 2,8%, els ous són gairebé un 13% més cars que fa un any, i els cítrics, que us agraden les llimones, les taronges, les mandarines, tot això, un 17% més cares.
1: El tema dels ous... entrat ja en escena, abans que es deia que podies menjar dos ous al dia màxim i no tots els dies de la setmana, ara ja anem a 12 ous a l'hora, m'entens o no? O sigui, ja, i amb això ja anem bé, eh?
0: Sí, sí, ja. Les mútues de salut, per exemple, també han pujat un 9,1%, les assegurances de vehicles un 4,5% i les assegurances de decessos un 6,6%. Els hotels, apartaments similars, un 10%. Les joies i rellotges, en bona part per la pujada del preu de l'or, un 24%. Els ordinadors, un 15% més cars que fa un any. Davant aquest panorama, els experts en finances recomanen evitar aquelles despeses que són despeses formiga, que no te n'adones, pocs imports, i que això ens pot suposar fins a 1.000 euros anuals. Escoltem Elisabet Ruth, doctora en finances en declaracions a Ràdio Televisió Espanyola.
3: És un euro, o són dos euros, no? Només és avui. Però aquest avui s'acaba repetint molt de manera constant al llarg del temps. Aquestes són aquelles despeses que prenem menys consciència i que al final acaben afectant la nostra economia i la nostra butxaca.
0: Allò que dius, el cafè, el croissant, això doncs hem de vigilar perquè ens podem suposar 1.000 euros al mes. Ella recomana distribuir el nostre sou de la següent manera.
3: Un 50% van en despeses bàsiques, un 30% va en oci i llavors ens quedaria un 20% per dedicar a l'estalvi.
0: Què us sembla? 50% oci i estalvi, repartit així.
2: Mare de Déu, Montse, quina baixona m'has fet.
1: Doncs res, que ja ens quedarem a casa i no gastarem ni un euro, perquè és que no es pot sortir de casa, perquè només respirar ja ens ho estan cobrant.
2: Sí, exacte.
1: Gràcies, Montse. Deixa'm que saludi el Marc, com estàs? Bon dia, bona sort.
4: Bon dia, molt bé.
1: Per què us ha canviat de lloc?
4: No ho sé.
5: Perquè jo vull estar al costat de la meva
4: amiga,
5: ara. Quina pregunta és aquesta? Ah, que us heu canviat de lloc, som vosaltres dues.
1: És veritat, és veritat.
5: Jo sempre amb la meva amiguita. Amiguita.
1: Amiguita. Amiguita. Amiguita. Molt maco, molt maco.
5: Us estimo molt a vosaltres també, però si fos a vosaltres jo aquí no estava. Que, jo estic aquí per la meva amiga, ara.
1: No, que a mi m'és igual.
5: Que m'ha trucat un dia i m'ha dit, sus, has de fer... Venir.
1: Perdona, sí, que jo, que tu seguis on seguis, mai estaràs al meu costat. Que vull dir que jo estic molt tranquil.
5: Sí.
1: Anem arribant a les 7 del matí. Anem al preu just, al preu just. Vinga, va.
6: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Adollador.
1: Vinga, va, anem per feina. A aquesta hora del matí hi ha molta mobilitat arreu del territori català, arreu de Catalunya. La pregunta és, quin preu té el peatge al túnel del Cadí?
5: Ostres, què dius?
1: Per turismes.
5: 10 euros. 15 euros.
1: 15 euros.
4: 8.
1: 8 euros.
0: 18.
1: 18 euros. Torni, un altre.
5: Més o menys? 12. 20 euros.
4: 8 i mig.
5: No, és car, és car.
0: 16.
1: Sí. 16 euros.
0: No sé. Hosti. És caríssim, jo recordo que caríssim.
5: Jo recordo 15 euros l'última vegada que el vaig pagar.
1: Vinga, va, arribem a les 7, som-hi. Les 7 en punt del matí és 29 de setembre del 2026, el dia que ens llevem sabent que segueixen les negociacions a contrarrellotge per aprovar el Reial Decret Llei d'Habitatge al Consell de Ministres, que s'hauria d'aprovar avui mateix.
0: L'entesa, però, a hores d'ara sembla encallada. L'últim esborrany preveu mesures com la pròrroga dels lloguers fins a 2 anys i la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables fins a finals del 28. Sumar celebra alguns avenços, com la congelació de preus i la pròrroga dels contractes, però reclama més regulació dels lloguers d'habitacions i de temporada, així com la renovació automàtica dels contractes.
1: I novetats en el cas de Mari Carmen, la dona desnonada la setmana passada podria tornar a casa seva.
0: La família de Mari Carmen, la seva advocada, el sindicat de llogateres de Madrid i l'empresa Urba Gestión, que és l'empresa propietària del pis al qual va ser desnonada dimecres passat, han aconseguit un acord perquè aquesta dona de 87 anys i amb un 50% de discapacitat, recordem, pugui tornar a casa seva. L'acord queda pendent de la ratificació de la pròpia Mari Carmen, segons han indicat fons de l'Ajuntament de Madrid, que ha actuat com a mediador.
1: I milers de persones convocades pels sindicats de llogaters van protestar ahir contra l'emergència habitacional.
0: A Barcelona, unes 2.000 persones van bloquejar l'Avinguda Diagonal poc després de les 7 de la tarda a l'alçada del Palau de Congressos en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. D'altra banda, els acampants de la madrilenya Puerta del Sol continuen en protesta per la situació de l'habitatge i han passat la tercera nit sota la pluja a l'emblemàtica plaça. El cas de la Mari Carmen ha arribat fins al Papa Lleó 14, que demana solucions més justes per a casos com el seu.
1: I el govern preveu implantar el cribatge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes.
0: La mesura forma part d'un primer paquet

0: jo de moltes hores abans.
1: Però bueno, això està bé, també t'ho dic, no, perquè si han de passar com a València, no, que t'avisen quan ja estàs amb l'aigua al coll...
0: No, però ho dic que em va sorprendre que, clar, o sigui, era una alerta per demà a les dues.
2: A les 8.
1: Jo crec que estan jugant, jo crec que estan fent proves.
0: Ah, sí, sí, senyora, perdona.
2: De 8 a 2, exacte.
0: Perdona, tens raó.
1: Jo crec que no acaben de trobar la manera. I van fent proves. Estan encara mirant si el sistema funciona. Perquè avisen, la gent es queixa, que avisen massa d'hora, que avisen massa tard, que avisen com passa.
0: Però és veritat que si l'alerta t'arriba... És veritat.
1: Era per la matí.
0: Si era per a les 8 del matí, que sigui a les 10 del vespre, jo crec que és una hora prudent.
1: Sí, i ara passarà això, que a les 8 no plourà i la gent s'acabrejarà, perquè la gent també...
0: Escolta, doncs mira, és que mai estem contents, també.
1: Exacte, això em prefereixo. Que dius, al final no acabem de trobar l'equilibri entre que ens avisin, que no ens avisin, que ens avisin a les 10, que ens avisin a les 8.
0: Perdona, paquem, sisplau, paquem de que avisem.
1: Exacte.
0: Paquem d'això.
2: Molt millor. Sí, un missatge que va arribar ahir des de Protecció Civil als mòbils de 13 comarques per demanar prudència, com dèiem, de cara a les pluges, que en alguns indrets doncs, ja s'ha començat a produir, però que està previst que afectin principalment el litoral i el prelitoral entre el Camp de Tarragona i l'Empordà, unes pluges que, segons la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, poden ser localment intenses, però no generalitzades. Per això no valoren fins ara aplicar restriccions de mobilitat al territori.
0: Gràcies, Montse. A tu. Les 7 i 3 minuts del matí. Perdona, podeu parlar de tocar coses? Sí.
1: Feu més soroll. Però això és la tele que estàs fent. Posa't aquí, posa't allà, posa't davant. Què dius? Ni m'heu de pujar el sou, eh?
0: Feu
1: de pujar el sou, perquè això ja no és el que havíem pactat, eh?
3: Estan jugant amb un got.
1: Em pujaré en plan gemio.
0: A veure, un moment.
1: Que jo porto 30 anys als mitjans de comunicació. Ja m'està marejant el tècnic, que és un amor, que t'estimo molt, que ets fantàstic. Però s'ha de donar que té el micro a la dreta, el micro a l'esquerra, posa't davant, posa't darrere. I ara em pega la bronca al badó. No em peguis bronca.
0: A veure, un moment. Jo només estic dient que feu més soroll que una cafeteria.
1: I després arribes a casa i dius, vaig agafar-ho de la tele per posar-ho xarxes.
0: Ima,
1: i no surt.
0: Vols callar un moment?
2: Perdona.
0: Vols callar un moment?
3: Quina perdona, energia,
1: digui,
3: eh?
0: Qui, tu?
1: Què vols que et digui?
4: T'estimo tant.
1: No, però és que algú havia de dir. Que no es veu, la Dóscar?
2: Veig tensió a l'ambient, eh?
1: No es veu?
2: Hi ha una mica d'ara mateix.
0: A veure, podeu callar un moment, sisplau?
1: Una tele que no es veu?
0: Calla,
1: això ja tenim la BTV?
0: Va. T'estava dient que no feu sortir tant de sort aquí amb els gols, que se'n baixa una cafeteria a les 8 del matí.
4: Oi.
0: I aquest que toca el claxon, aquest, ara.
2: Hi ha de tot, aquí hi ha de tot.
0: A què ve aquest claxon?
1: Pues a mi m'ha agradat.
2: Una mica més
0: home,
2: de...
0: Si és una cosa estranya, que no s'entén...
1: Saps què m'ha agradat, Badó?
0: Què?
1: Que quan has parlat de la Mari Carmen, has dit que pugui tornar a casa seva. I m'ha agradat molt, això t'ha humanitzat. Estic farta d'aquesta gent que diu, no és su casa. És su casa. Tu quan pagues un lloguer, la casa és teva. I m'ha agradat molt que ho diguessis.
0: Les 7 i 5 minuts del matí, seguim allà on t'estàvem, anem pel temps. Dimarts serà el dia més inestable. Ara estava pensant, para.
1: Ai, què li passa?
0: No, posa't una cartolina negra davant.
1: Per què?
0: Perquè així t'evitaràs tenir que pentinar-te més i...
1: No, si jo l'únic que he fet és dutxar-me. Tampoc pensis tu que jo maquillo ni res. Jo sóc sense filtre, si no els agrada que no mirin. O sigui, així de clar. O sigui, m'ha atabalat.
0: També et puc dir una cosa?
1: Jo estic acostumada que la càmera em segueixi, no al revés.
0: Et puc dir una cosa?
1: I el maco de la ràdio és que et mous, que parles amb aquesta, amb l'altra... Si no... Digues, ja veig que la meva secció s'acaba la setmana que ve.
0: No, què va.
1: Ja veig que no tornaré més.
0: Dos dies a la setmana. Escolta'm una cosa. Que veig que et puges molt les ulleres
1: amunt. Sí, se'm cauen.
0: Una talla menys?
1: No, tens raó. De fet, he quedat amb els de l'òptica, que m'estan trucant tot el dia, els de les ulleres.
0: Sí, és que tot el dia...
1: Diem-me, per favor, et veig... Sí.
2: Que te les ajustin una mica.
1: Sí.
0: Vinga, va, seguim allà on estàvem.
1: Estem obrint melons avui.
0: Va, dimarts serà el dia més inestable de la setmana a Catalunya, amb pluges i tempestes a bona part del territori, especialment al litoral i prelitoral durant el matí.
2: Les temperatures baixaran, amb màximes al voltant dels 25 graus, i hi ha un avís groc, recordem, per intensitat de pluja en diverses zones de Catalunya.
0: Anem pel trànsit, a veure com està la xarxa via. RAC, bon dia.
5: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, destacant que durant aquesta matinada hi ha hagut un accident que encara a hores d'ara obliga a tallar la calçada de la AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en direcció Barcelona. Deixa poc menys d'un quilòmetre de retencions i recordem que s'obre un desviament per la sortida 297. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara no tenim cap altre accident ni avaria, però sí que ja comencen a formar-se alguns punts amb retencions habituals des del Vallès i a retencions intermitents accés a Sant Quirze per la C58 cap al nus de la Trinitat, un punt on també hi ha força congestió, que arriba també per la B20 de Santa Coloma de Gramenet i cada retruc

0: doncs, també afecta, com és habitual, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. També tenim 2 quilòmetres de retencions intermitents ja a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, o també a la C-19 des de Caldes de Montbui, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Paciència, sobretot. Gràcies. Ara podria, ara sí que hauria de sonar el clàxon. Que era el del RAC, era el del trànsit. Gràcies, Ferran, ara, amiga.
2: Ara.
1: Bon dia i bona sort. 7 i 8 del matí, 29 de setembre del 2026. Com sempre, el bon dia i bona sort en directe per Ràdio 4 i per la 2K, tots menys la Ima Sust. Aquest és el viral del dia.
3: And this is a first.
4: Doncs està parlant un camioner de Florida, que és el protagonista d'aquest vídeo, que està omplint el dipòsit del seu camió. I el que veiem en el vídeo és que el comptador va pujant, i pujant, i pujant, i fins que arribi, que supere, millor dit, els 1.000 dòlars. Però espera't, perquè ha posat gairebé 600 litres de dièsel, i el millor o el pitjor, no sé pas, és que el dipòsit encara no està ple. Amb 1.000 i pico dòlars encara no està ple. Clar, imagina't la seva cara quan veia aquella xifra, que és que, clar, està al·lucinant, igual que ens hem quedat tots de veure-ho. Perquè el vídeo, clar, s'ha fet viral, perquè tot i que les dimensions del camió, d'un camió americà, d'un camió en general, no tenen gaire a veure amb els d'un cotxe nostre, la sensació de mirar el comptador i dir quan s'acaba això, quan pare, també ho hem viscut moltes vegades nosaltres.
1: Acaba i el comptador posa la friolera de 1.010 dòlars.
5: Jo estic amb tu, Badó, que t'he sentit aquest matí. Jo també, el meu cotxe, un set Ibiza de tota la vida, sempre 50 euros, sempre 50 euros. 50 euros, 2 euros amunt, 2 euros avall, depèn. Ara no omplo la meitat del dipòsit, perquè ja tinc tants diners. I ara poso els 50 euros igual. I és la meitat del dipòsit.
1: Però escolta'm una cosa, també deien els experts que és millor omplir...
5: Ja, fill, però jo tinc el meu pressupost, que... és aquell que diu que hem d'estalviar...
1: Te'l gastaràs igual. Pues és que te'l gastaràs igual.
5: Jo tinc el meu pressupost i no...
1: Però te'l gastaràs igual. És a dir, pujaràs 50, hauràs d'anar a reposar abans.
5: Sí, però tu deixa que m'enganyi.
1: Eh?
5: Sóc feliç enganyant-me.
1: Però
5: és gordo o no és gordo? La meitat.
6: És al·lucinant. Sí,
5: és molt fort.
1: És molt heavy. No, és molt bèstia.
5: I jo sóc una burgesa, vinc aquí amb cotxe. O sigui, que voleu que vingui?
1: Clar, clar.
5: Amb metro, aquestes hores?
1: Perdona. Amb cotxe i amb el xòfer, que l'està esperant a baix. Vinga, a punts d'esports, el conflicte entre Barça i el president del Real Madrid, Florentino Pérez, arribarà als jutjats de Madrid el pròxim 25 de novembre. El club blaugrana el va portar a conciliació per les declaracions que acusava el Barça de comprar àrbitres.
7: El Barça demana que Florentino rectifiqui les seves paraules i concreti les acusacions que va fer. Si no es presenta l'acte no es retracta, el club blaugrana ja ha anunciat que presentarà una querella per un presumpte delicte de calúmnies.
1: És que has fet una rima. Si no es presenta a l'acte...
7: Si no es presenta a l'acte o no... O
1: has... si no es presenta a l'acte...
7: O no es retracta.
1: O no es retracta. Bé, anem a parlar de...
7: Una de les dues coses.
5: Sí, avui exacte. Estem.
1: Sí. Avui estem fins. Va, no deixem el tema dels jutjats perquè el Tribunal d'Arbitratge Esportiu ha ratificat la sanció de Gerard Piqué pels incendis, els incidents, perdoneu, amb l'equip arbitral després del partit entre Andorra i l'Albacete.
7: Doncs sí, també es confirma el tancament parcial de l'estadi durant dos partits i les sancions al director esportiu Jaume Nogués i al delegat Cristian Lanzarote. En canvi, el TAD ha anul·lat el càstig de 4 mesos al president de l'Andorra, Ferran Vilaseca.
1: I la seu de la final del Mundial 2030 encara no està decidida i l'Spotify Camp Nou defensa les seves opcions davant del Bernabéu i el futur gran estadi amb Hassan II, segon de Casablanca.
7: El nou estadi marroquí tindrà una capacitat prevista de 115.000 espectadors per davant dels 105.000 del Camp Nou.
1: Vinga, partit entre Espanya i Croàcia, o pràcticament podríem dir el Barça i Croàcia, perquè la selecció espanyola està plegada de blaugranes. S'enfronten aquest dimarts a partir de 9:15 al Sánchez-Pizjuán a la segona jornada de la Lliga de Nacions, després d'haver guanyat els seus respectius partits de la primera jornada. Partit que, per cert, el podreu seguir a través de la U i RTV Play.
7: Doncs sí, la selecció espanyola arriba amb confiança després de superar Anglaterra a Wembley per 2-3. Luis de la Fuente podria introduir rotacions per donar descans als jugadors, mentre que Luka Modric serà una de les grans atraccions del partit.
1: Veure, abans era un bar, ara són les obres. Pareu de picar la taula.
5: No, estava apuntant. Què cony és la Lliga de Nacions i Sabadell ara? Perquè és que no parem, sentia la música i dic, però no s'ha acabat el Mundial ja. Ara què? Ah, no, a la Lliga de Nacions.
2: És, o sigui, és un invent perquè deixar... el Barça no jugui més de dues setmanes seguides.
1: Exacte.
5: Els éssers humans que no ens agrada el futbol, ens podeu deixar una mica d'espai a la vida?
1: Bueno, de fet, s'està preguntant... Jo crec que les pròpies seleccions s'estan preguntant què és la Lliga de Nacions.
2: Clar, no ho saben.
1: No ho saben. I atenció al gol que marca Messi ahir, que ja forma part per posar l'estampa dels millors gols de la història del futbol. No sé si heu vist la imatge, ho estava dient abans. Es va girar, no sé, algú del públic, sembla que el van crepar i va dir, mira què faré ara. I va fer un gol... No. Sí, va fer... Jo crec que és el dels gols més...
2: Dels millors gols de falta que jo he vist.
1: De tota la vida, sí.
7: I a més va servir per empatar el partit contra el Columbus Crew. Tot i això, l'Inter Miami va acabar perdent per 2-1 amb un gol del minut 99 amb aquesta diana. Messi arriba als 76 gols de falta directa i es queda només dos del rècord històric de Marcelinho Carioca.
1: Gràcies, Montse.
5: No, Marcelino, què passa? És que de veritat, Marcelino
7: Carioca.
1: Sabeu la classe els dolents que es posaven al darrere? Doncs a la ràdio els dolents es posen a l'esquerra. Els dolents es posen a l'esquerra. D'aquí un minut arribem a un quart de vuit del matí. A tot això, el Carat recupera la il·lusió i fixa la Copa Davis com un gran objectiu.
7: Carlos Alcaraz assegura que la Copa Laver li ha servit per recuperar l'alegria i tornar a gaudir del tennis. El Mundial al Murcià es veu mentalment fresc per afrontar el tram final de la temporada.
1: El Mundial, el Murcià...
7: Avui estem
1: finets.
7: Fins.
1: Un minut i un quart d'avui.
6: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badoia 2.
1: Vinga, estem immersos en aquesta nova hora, dimarts, dia 29 de setembre del 2026, programa 233, el dia en què el sol sortirà a 7:15 del matí, de 8 del matí, d'aquí mitja horeta mal comptada, i ens deixarà 7:15 de 9 del vespre, de 8 del vespre. Avui falten 87 dies... M'haig equivocat de tres paraules. Vull dir, si paro, si em estalvio, haig d'anar al ritme que toca. A la producció, el Sergio Lezcano i el Gorka Delgado.
5: A la producció.
1: Sí, clar. I el control tècnic, el David Alcalde. No.
2: És igual, avui
1: la cosa va així.
2: És igual.
7: Avui és així.
1: Avui la cosa va així. Hem arribat a un quart de 10 del matí. Deixem-ho així. Anem al preu just?
2: Sisplau.
1: Anem al preu just, va. No, un quart de 8 del matí. Estàvem dient abans que a aquesta hora hi ha molta mobilitat arreu de Catalunya i la pregunta era clara. Quin preu té el peatge del túnel del Cadí per a turismes?
5: Jo he dit 12 euros.
1: 12.
5: Jo he començat amb 15 i després he passat a 20.
1: Llàstima.
2: Jo dic 8 i mig, no guanyaré segur.
1: I tu quan has
7: dit? Jo la segona ronda he dit 16.
1: 16. Doncs quan has dit abans?
5: 15.
1: Haguessis guanyat?
5: És que és el que he dit, però ens has fet tornar a repetir.
7: És veritat.
5: Per què ens fas aquestes trampes?
1: Perquè no volia que guanyessis.
5: Oh, per què?
1: Perquè avui no estàs per guanyar.
7: Oi.
1: Home, arribes aquí, t'ho carregues tot, que si les seccions, que si no sé què, que si la tele, que si la càmera, que si el micro.
5: Comencem de zero, perdó. Comencem-nos.
1: Va, vinga, va. Va, tal dia com avui. Sí, Montse, sí, tens raó.
7: És que no ho has dit al final.
1: Tens raó.
7: Digues el preu.
1: Quasi millor no dir-ho. 14,56.
7: Uau.
1: I havia dit 15.
2: 15, sí.
7: Llavors s'havia passat.
4: L'Aim m'havia dit 15 i després ha dit 20 perquè el Badó li ha fet el lío.
7: Sí,
4: clar,
7: és la que més s'ha costat.
4: Ha fet el lío.
5: Pues sí, jo recordo que eren 15.
1: Sí.
5: És que hauria d'anar-hi fa poc, eh?
1: 14,56. És el preu de turismes, eh?
5: Tela,
1: perquè
5: eh?
1: Ahir estava mirant els preus dels peatges i vaig mirar diferents peatges. El peatge d'aquí, el de Sant Cugat, el de... Vaig mirar el peatge també de Manresa.
5: Ui, el de Manresa és un escàndol, eh? Perquè el túnel del Cadí encara, dius, pago, però el que m'estalvio. O sigui, és d'aquells que es pagues a gust, perquè dius, és que, vamos, anar per ponts i totes aquelles curves i tot allò...
7: Ja, però vas i tornes, eh?
5: Quasi que ho prefereixo.
7: 15-30,
5: eh? Ja, això és veritat, és una pasta.
7: És una pasta, sí.
1: En fi, que estan els preus pels núvols. I estava buscant, hi ha diferents categories, hi ha moto, amb sidecar, hi ha cotxe...
7: Sí,
1: ja
7: no sé.
5: I l'hora vall, i l'hora normal, i l'hora no sé què, això a Vallvidrera.
1: Cap de setmana, hora punta, hora...
5: Sí.
1: En fi, tal dia com avui, un 29 de setembre, però del 1964...
7: Es va publicar la tira còmica Mafalda, a la revista Primera Plana. Va ser la primera aparició del personatge creat per Joaquín Salvador Lavado, més conegut com a Quino.
8: Mira, nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara, porque había una marca de electrodoméstico que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Peanuts, Charlie Brown.
9: Rabanitos.
8: Snoopy, sí. Entonces querían hacer algo muy parecido a eso.
1: Bueno, estaba cómodo, l'home, ¿eh?
7: Sí, sí, una, no? Conversa relaxada.
1: Molt relaxada. Tal dia com avui, però del 1977...
7: Mira, es va promulgar el Reial Decret llei que restablia provisionalment la Generalitat de Catalunya i això va permetre que setmanes després el president Tarradellas tornés de l'exili. Escoltem la valoració que fa precisament Tarradellas des de l'exili quan el truquen els serveis informatius de Televisió Espanyola. Un dia com avui fa 49 anys.
10: De manera oficial, el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley en el que Cataluña recobra la Generalitat. ¿Qué dice usted, presidente?
11: Ciudadanos de Cataluña, la buena nueva ya la conocéis. Por fin Cataluña ha recobrado sus instituciones.
1: I tal dia com avui, però del 2014.
7: Va morir Miguel Boyer, polític espanyol.
12: Nombrado por Felipe González, ministro de Economía, Boyer no estuvo ni 3 años en el cargo. Sin embargo, fue tiempo suficiente para ganarse el apodo de superministro y comenzar a cosechar enemigos allá donde iba.
1: Mira, ara estava pensant en la tornada del president Tarradellas. Sap aquella història? En aquests mesos es torni a repetir, ho dic perquè ahir el Constitucional va dir que el Tribunal Suprem apliqui ja directament l'amnistia, vull dir que sembla
5: anem enrere, que... anem enrere o no evolucionem. No sabria què dir-te.
1: No sé què passa, però en qualsevol
5: estem encallats
1: cas...
5: allà amb un tema... Sí, sí, és molt bèstia.
1: Vinga, a 4:05 de 8 del matí. Posem-li una mica de música... Avui no quadro ni quarts ni hores, eh? Sí, de veritat, sí, estic d'una empanamenta, però...
5: Perquè avui no és que estigui Mercurio retrógrado, és que hi ha com 4 o 5 planetes retrógrados.
1: De manual. És lluna plena? Va ser
5: que ho he enviat a l'Ares i passo, no
2: sí,
5: m'interessa.
2: Sí, culpeu a la lluna de tot això. Culpeu a la lluna.
5: No, la lluna no es
7: queixarà.
1: Marc era el recurs final, eh?
5: Ja, ja. Explica-ho, Ares, explica-ho. Què ja està retrógrado avui?
1: Vinga, Montse.
7: Posem una mica de música per ressetejar tot plegat, perquè un dia com avui del 83... sortia publicat aquest senzill de Billy Joel, l'èxit anomenat

0: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum a 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
3: 7 minuts, ja punxaran dos quarts de 8 del matí. Anem als titulars de la premsa escrita.
4: Sí, el diari La Vanguardia avui titula L'hora del periodisme. El periòdico destaca el govern tempteix els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge. El País diu el govern proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. El Mundo avui destaca la Moncloa pressiona Junts perquè cedeixi a les receptes de l'esquerra. El diari Ara llegim la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final. La Razón diu el comandament policial enviat per Marlaska a Ceuta se'n va a una festa poc després d'arribar. Vinga. I el diari ABC titula l'oferta d'habitatges de lloguer cau en 300.000 quan el govern havia promès 184.000 més.
3: Pel que fa a la premsa esportiva.
4: Mundo Deportivo escola al Camp Nou i titula els secrets del Camp Nou en referència a aquelles zones que encara no s'han inaugurat i Esport diu Show Lamin.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.

0: Per cert, si no acabem ara, ho acabarem després, eh?
1: O sigui, no, passa res, jo sempre a favor, jo sempre a favor.
0: No, ho dic perquè anem d'aquí 5 minuts. En 5 minuts arribarem a 7:45 del matí i tot allò que quedi pendent ho farem. Per cert, alerta per pluja a Barcelona... Problemes amb Renfe i mobilitat, eh?
2: Renfe suspèn la circulació de trens d'alta velocitat. Recordem que Protecció Civil va enviar un missatge és alert i ara doncs, hem sabut que Renfe ha suspès la circulació dels trens d'alta velocitat aquest matí per aquesta alerta.
0: Doncs ja ho sabeu.
1: Si saber, abans que no hi arribin o fallin o no talló, dius, no, que vingui cap.
0: No, exacte.
1: Que no vingui cap i així clar, segur que no passa res.
0: Vinga.
2: Entre les 9 i les 11 del matí.
1: Curem-nos amb salut.
0: De 9 a 11 del matí, per a les 11 ja funcionarà.
2: En principi, sí. Davant la previsió d'aquestes fortes pluges s'anirà actualitzant depenent de com evolucioni la situació.
1: Ja sabeu què fareu de 8 a 11? Perquè jo estic pensant a veure...
0: Esmorzar.
2: De 9 a 11.
0: O preparar el programa de demà, que també està bé. Tu ets molt de Madonna, eh, que sí?
1: Molt. Aquesta dona és que l'adoro profundament i a Madonna li permeto que faci el que vulgui, que superi, que s'infli la cara, que vagi vestida com una nena de 14 anys. Sí, és que a més igual que faci playback. Madonna, eres diosa. En sèrio, sí o no? És un referent en tots els sentits, en tots els àmbits. Nadie supera Madonna en res. O sigui,
0: s'ha tornat...
1: És potent, és canyera, és tal com està el món. És que necessitem Madones. Necessitem més Madones. És feminista. És que ho té tot, la Madonna. Ho té tot. O sigui, jo...
0: Home, és una dona de sempre,
1: vamos.
0: No d'ara. No des del crit del mito,
1: no,
0: de tota la vida.
1: De les de veritat, que dic jo. Com la Magda Oranic, que diu que era feminista de veritat quan ningú ho era, no? Grande. Doncs la Madonna era una artista d'aquestes de...
0: Sí, senyora.
1: 360.
0: Sí, senyora.
1: La Paquita Salas, eh? Doncs l'altre dia va sortir a l'MTV, que a més va dir, jo vine aquí la primera vez hace 40 anys, i, ostres, la veus tan empoderada, tan canyera, però hi ha una cosa que vaig veure que em va fer patir i vaig dir, mira, Madonna, xata, carinyo, tu has guanyat. Per què no vas amb bambes?
3: Ostres, és
1: per què no vas amb bambes? Perquè la veus ballar i pateixes, perquè ella té els genolls cardats, que a més ho ha explicat més d'un cop, diu, tengo las rodillas... Jo ho dic en castellà, com si l'anglès, com que no sé anglès. Sí, no diu en castellà, no, això ho fem, eh? Traduïm el castellà, fes de traduir a l'anglès.
0: Ho estàs il·lustrant molt bé.
1: Tinc els genolls fets caldo de tants anys de ballar amb tacons, perquè ella balla molt.
3: Però, o sigui, i que també té una edat, no?
1: No, clar, però llavors la veus ballant superbé de cos cap amunt, amb un escenari superguai que dona voltes i tal, però la veus com encarcarada quan es mou. I llavors, quan la criden, Madonna, s'aixeca i camina raro, perquè dius, aquests tacons et fan caminar com una vella. Ostres,
0: sí,
1: i no passa res,
0: sí,
1: perquè hem arribat a un punt que sembla que no puguem semblar l'edat que tenim, no? I tens 68 anys, vull dir que és normal que caminis com una senyora de 68 anys.
0: Hi ha moltes imatges, si busqueu les xarxes socials,
1: sí,
0: sobretot sortint d'hotels i entrant
1: clar,
0: a dins de cotxes, que no
1: dius,
0: és la dona que va caminant...
1: Però dius, quina necessitat tens, Madonna, de portar tacons? És que no cal. Llavors, pensant en el tema dels tacons, dic, sí, això és un tema per parlar a ràdio, eh? Vaig anar a buscar l'origen dels tacons, perquè no sempre els hem portat les dones.
3: Com?
1: Sí, això m'ho va explicar la gran Carmen Lomana,
3: epa,
1: que de moda es la camisa.
4: Los tacones, ¿tú sabes dónde se empezaron a poner tacones y quién? Pues en Persia.
0: ¿En Persia?
4: En el siglo X. ¿Y quién se los ponía? Los hombres. Pero se lo ponían para que los estribos de los caballos se encajasen mejor.
1: Què dius? O sigui, no se'ls posaven per caminar. A veure si m'entens.
0: Perquè no hi saltés la...
1: Clar, llavors abans la gent et diu no, perquè els tacons els homes també en portaven. És moda. No és moda. Perquè els homes no es portaven per caminar. M'explico?
2: Sí, perfectament.
1: I ara em poso sèria. Perquè dius, a mi aquest rotllo d'estiliza, tots aquests dissenyadors, el Christian Louboutin, el Manolo Blahnik, el Jimmy... Posa-te'ls tu, els talons! Aquests dissenyen talons per dones, però ells no se'ls posen. És una cosa que m'impeta el cap.
0: Perdona un moment.
1: Si és tan maco, si estilitza tant, si és tan còmode...
0: Posa-te'ls
1: tu.
0: Perdona, però això era pels cavalls?
1: Sí, pels estribos. Per quedar enganxat, dius, el taló, feia que no se t'escapés el peu.
5: Com les sabates aquestes per les bicis d'ara.
3: És boníssim.
0: Ara entenc també, clar, les camperes, que tothom anava en camperes.
1: Exacte, era per això.
0: Boníssim.
1: No era per estètica.
0: Deixa'm, que estem arribant a 7:45 del matí. Gràcies, Imma. Passa per caixa i ja d'això. No, després seguim. Vinga, va, anem a escoltar els titulars d'aquesta hora. Arribem a 7:29 del 2026, segona edició de la setmana del Bon Dia i Bona Sort. Recordem que si heu d'agafar els trens de llarg recorregut, queden suspesos.
2: Sí, entre les 9 i les 11 del matí, davant d'aquesta previsió de fortes pluges, els trens afectats són els d'alta velocitat i regionals a Catalunya.
0: Per tant, sortiu en temps a casa avui. Vinga, va, 7:45 i seguim. Avui, ben bé, aquest 29 de setembre podríem dir que és el dia D, el dia de les negociacions a contrarrellotge per aprovar el Reial Decret de Llei d'Habitatge al Consell de Ministres.
2: Sí, però l'entesa a hores d'ara sembla encallada. L'últim esborrany preveu mesures com la pròrroga dels lloguers fins a 2 anys i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables fins a finals del 2028. Sumar celebra alguns avenços, com la congelació dels preus i la pròrroga dels contractes, però reclama més regulació dels lloguers, habitacions i de temporada, així com la renovació automàtica dels contractes.
0: I novetats en el contracte de... En el cas Mari Carmen, la dona desnonada, la setmana passada podria tornar a casa seva.
2: La família de Mari Carmen, la seva advocada, el sindicat de llogateres de Madrid i l'empresa Urba Gestión, que és l'empresa propietària del pis del qual va ser desnonada dimecres passat, han aconseguit un acord perquè aquesta dona de 87 anys, i recordem amb un 50% de discapacitat, pugui tornar a casa seva. L'acord queda pendent de la ratificació de la pròpia Mari Carmen, segons han indicat fons a l'Ajuntament de Madrid, que ha actuat com a mediador.
0: I milers de persones convocades pels sindicats de llogaters van protestar ahir contra l'emergència habitacional.
2: A Barcelona, unes 2.000 persones van bloquejar l'Avinguda Diagonal poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. D'altra banda, els acampats a la madrilenya Puerta del Sol continuen en protesta per la situació de l'habitatge i han passat la tercera nit sota la pluja a l'emblemàtica plaça. El cas de la Mari Carmen ha arribat també fins al Papa Lleó 14, que demana solucions més justes per a casos com el seu.
0: I el govern preveu implantar el cribatge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes.
2: Aquesta mesura forma part d'un primer paquet de 67 actuacions per desplegar el model català de benestar digital de la infància i adolescència, que també contempla elaborar una llei específica sobre benestar digital i protecció dels menors. Les revisions pediàtriques inclouran detecció de riscos d'hàbits digitals i l'ús de tecnologies i pantalles per donar pautes a les famílies.
0: I pendents també de l'evolució de la situació meteorològica de cara a les properes hores.
2: Sí, i Protecció Civil va enviar un SLR als telèfons mòbils de 13 comarques per demanar prudència de cara a les pluges, que en alguns indrets ja s'han començat a produir i que està previst que afectin principalment el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i l'Empordà. Recordem que Renfe ha suspès la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 del matí i les 11 davant d'aquesta previsió de fortes pluges. Els trens afectats són l'AVE del Corredor Nord-est, els Avant, els Euromet i la mitjana distància.
0: La mesura s'adopta per garantir la seguretat dels usuaris davant d'aquest episodi meteorològic advers i, tal com deia la Montse, aquests trens havien d'arribar entre les 9 i les 11, doncs acumularan retards, per tant, que la gent avui surti en temps si té que fer desplaçaments en aquestes vies de comunicació. 2:15 de 8 del matí, anem precisament pel temps. Aquest dimarts, ja ho sabeu, serà el dia més inestable de la setmana a Catalunya, amb pluges i tempestes a bona part del territori, especialment al litoral i prelitoral durant el matí.
2: I pel que fa a les temperatures, també notarem una baixada, amb màximes al voltant dels 25 graus, i recordem que hi ha avís groc per intensitat de pluja a bona part del país.
0: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana, si hi ha afectacions a aquesta hora. Des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia i bona sort.
6: Bon dia, comencem aquest dimarts amb forta precaució per aquestes fortes pluges que ens esperen durant el dia d'avui, tot i que ara mateix no registrem cap accident nou. Això sí, tenim un accident durant aquesta matinada, des de primera hora, que a hores d'ara manté tallada la AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en direcció Barcelona, i que deixa un desviament senyalitzat per la sortida 297, que provoca, però, menys d'un quilòmetre de retencions. D'altra banda, si parlem de retencions habituals, ja s'han format, doncs, amb intensitat els accessos de Barcelona. Des del Vallès destaquem que la C58, doncs, va força carregada des de Sant Quirze, congestionant fins i tot el nus de la Trinitat, per tant, retencions intermitent amb tot aquest tram, tot plegat de retruc, doncs també afecta en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. A la mateixa AP7 també hi ha cues en direcció Tarragona, al punt de Montornès del Vallès i també al tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Finalment, des del vessant Llobregat també destaquem, doncs, retencions habituals, sobretot per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Sant Andreu de la Barca i Molins de Rei, durant més de 7 quilòmetres en direcció la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort.
7: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Anem a fer res, titulars, 4 punts d'esports. El Barça i Florentino Pérez es veuran als jutjats el 25 de novembre.
2: El Barça demana que el president del Madrid rectifiqui les acusacions contra el club o presentarà una querella per calúmnies.
0: El TAT confirma el càstig a Gerard Piqué.
2: Piqué haurà de complir 6 partits de sanció i 2 mesos d'inhabilitació pels incidents amb els àrbitres.
0: I el Camp Nou manté les opcions d'acollir la final del Mundial 2030.
2: La FIFA encara no ha decidit la seu i Barcelona competeix amb el Bernabéu i el nou estadi de Casablanca.
0: Espanya i Croàcia juguen el lideratge a Sevilla.
2: I és que la Roja busca la segona victòria a la Lliga de Nacions amb possibles rotacions i amb Modric com a gran reclam.
0: I Ancelotti posa Rafinha de nou amb el Brasil.
2: El tècnic italià canvia el sistema després de l'empat amb Austràlia i aposta pel Blaugrana com a referència ofensiva.
0: Ancelotti que ha descobert la sopa d'all, eh?
5: Sí, ens ho copia amb tot, eh?
0: Sí, sí, tot, tot. Sí,
5: o sigui,
0: Flick porta, posa a Rafinha de nou, Ancelotti de nou. A veure si...
5: Mentre no lesioni, mira.
0: No, no, mentre no s'estrenqui. I Messi marca de falta, però l'Inter de Miami perd el descompte.
2: L'argentí va fer el 76è gol de falta de la seva carrera, però el seu equip va encaixar finalment el 2-1 al minut 99.
0: I acabem, el Caral recupera la il·lusió i apunta a la Copa Davis.
2: El Murcia assegura que la Copa Leiber li ha permès recuperar bones sensacions i afrontar també amb energia aquest tram final de temporada.
7: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.

0: Són això i sembla que ens haguem d'anar tots a la garajola, sí.
1: Bueno. M'encanta perquè sembla que faci dues seccions, no? Potser...
0: El que faci dues seccions, què?
1: Clar, torno a començar.
0: Tornes a començar? Vinga, va. Estàvem
1: parlant de la pressió estètica que arriba fins i tot a la deessa Madonna, que té aquesta pressió amb 68 anys, que surt amb tacons quan té una lesió al genoll i dius, no, ja ha posat unes bambes,
0: ets madona,
1: has guanyat. Jo entenc que aquí hi ha algú que se'ns escapa, realment deu tenir una pressió posada, no sé, és molt estrany.
2: És molt raro, sí.
1: L'altre dia vaig escoltar una dona que es diu Teresa Baró, especialista en comunicació no verbal, que explicava, i ara flipareu, noies de la taula, i nois també, però sobretot les noies, flipareu de per què les dones portem tacons i els homes no. Atenció.
3: Tú con unos zapatos de 10 centímetros, tú no puedes correr, tú no puedes defenderte, tú no tienes estabilidad, no tienes poder.
4: Necesitas A.
3: Necesitas A. Alguien que te acompañe. De hecho, alguien que te acompaña y para el que eres una decoración, un elemento decorativo.
5: Uau, una reflexió,
1: Pensem-hi, pensem-hi. És heavy,
0: Ja, però al final, un és lliure de posar-se o no posar-se...
1: Sí, igual que el burca. Un és lliure de posar-se o no posar-se. Ja, perdona, però no. El patriarcat, el patriarcat ens matxaca tant que al final, com la mateixa Madonna, no és lliure. O sigui, estem molt condicionats tots pel que fem i les dones estem condicionadíssimes. I de sobte penses això i dius... Uau, és punky, però pensa-ho, és veritat.
0: Home, és punky, és que és molt punky.
1: És molt punky, i és molt cert.
0: Ho és, ho és.
1: Home, i és molt cert.
0: Ara, que posar el burca i el...
1: No, el burca s'ha posat... No, te l'he posat com a exemple de que moltes coses que fem ens pensem que nosaltres triem i no triem. I es fa servir molt aquest discurs, no?, de si el llejat, que si el burca, que no, que elles van així perquè volen. I dius, no, no, no. Que elles es pensin que van així perquè volen no vol dir que vagin així perquè volen.
6: Totalment.
1: Vale? I no vull frivolitzar amb aquest tema. Simplement
0: perdona,
1: és feminisme.
0: Ja ho sé, però hi ha una petita diferència. Vull dir que si tu treus els tacons no passa res i si l'altre esteu a burca passa alguna
5: cosa. Però sí que hi ha la pressió estètica aquesta que fins i tot Madonna, que es caracteritza precisament per sempre haver fet el que li ha rotat i el que li ha donat la gana.
1: I la veus allà patint amb uns tacons. Que dius, és que no entenc per què no et poses unes bambes. És que no ho entenc. Llavors, ha passat ara una cosa molt curiosa. El dissenyador que us deia abans, aquell que feia les sabates, tu sabràs ara...
2: Cristel Buta.
1: Ah, exacte.
2: Ja sabia, les sabates roges.
1: Les sabates roges. Doncs, han creat ja l'antivirus, val? Perquè com que allò és incomodíssim, doncs ja han creat la manera perquè aquestes dones vagin tan incòmodes, doncs ens ho explica la Pontnou, que d'aquestes coses en sap un munt.
2: Que bona.
7: Un nou procediment estètic anomenat Loop Job, molt famós als Estats Units, que consisteix en injectar àcid hialurònic a la vampeu per poder seguir portant... Oh, sorpresa, talons. Es veu que l'edat o l'ús continuat de talons desgasta el greix que hi ha sota els 5 metres terciats. I acaba fent mal. La solució, posar-te bambes? No, posar-te àcid. I el més cínic, posar-li el nom del tractament, Loop Job, feina de Christian Louboutin, el creador home d'aquests talons tan famosos de sola vermella i que ell no se'ls ha posat a la p***a vida.
2: Al·lucino.
1: M'encanta la Pontnou.
2: No m'ha sentit la raó.
0: Talons, que estem dient tacons i són talons.
1: Ai, tens raó.
0: Els talons.
1: Jo és que uns barbarismes que faig.
0: Els talons. Però tu se't perdona tot.
1: Gràcies, estimat.
0: Gràcies, Imma. D'aquí a 5 minuts arribem a... És que tinc ganes... No és que no m'interessi el teu.
1: No, clar que sí, home.
0: Tinc ganes de regalar coses als oients del Bon Dia Bona Sort. M'entens o no?
1: No, jo guardo els talls que sobren per un altre dia. I a veure si penses que ho perdem, això.
2: Guarda't els talons.
0: Els talls, el pot acumular.
8: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Vinga, va, ja podeu trucar al 900-630-630. Ja sabeu que trucant aquest telèfon, malgrat no sabeu el regal encara, hi ha un bon regal. És a dir...
6: Sempre.
0: És com... anava a dir marques, no, però amb aquells ous de xocolata, que els obres hi ha un regal a dins, sí, saps? Sí. I qui dius, sorpresa, que forma part del nom del propi ou.
5: Ahà, clar, ho has dit molt bé.
0: Exacte, doncs que sempre la sorpresa estava bé.
6: Sí,
5: doncs ja i tant.
0: 900-630-630. Alguna vegada us heu preguntat qui dimonis hi ha darrere dels cartells de la Mercè, les campanyes dels carrers o de les marques amb les quals vosaltres somieu? Doncs atenció, perquè el dia 2 i 3 d'octubre hi ha la 5a edició del festival Latent, que ho està petant amb els millors tallers i ponències de disseny, on descobrireu d'on surten les idees i com es construeix el món que ens envolta. Perquè regalem un pas per viure l'experiència i inspirar-vos una mica a canviar d'aires. Si teniu ganes de viure aquesta experiència, 900-630-630 al telèfon del directe del Bon Dia, Bona Sort. Va, anem a recollir la trucada. Bon dia, bona sort.
4: Hola, hola, bon dia.
0: Hola, amb qui parlo?
4: Ara sí.
0: Sap què havia entès? Ara sí, m'han agafat el telèfon, saps? Pensava que deia que vostè estava dient ara sí, jo pensava que a vegades costa això, saps? Doncs ara sí. Escolta'm, ara sí, has trucat abans de saber el regal que donàvem o has trucat quan sí, ja sabies senyor. O has trucat quan ja sabies que regalàvem?
4: No sé pas el que regaleu,
0: M'encanta.
4: Ai, Déu meu, ai, que
5: patiré.
0: No, ara sí, que està molt bé. Des d'on truca? Anem a pams.
4: Des de Barcelona.
0: A què es dedica vostè ara sí?
4: Jo ara a ser jubilada, tu. Encara no m'assabento, però soc jubilada ja.
0: Ah, jubilada, molt bé. Sí. Viu sola, viu acompanyada?
4: Hòstia, tu, quina pregunta. Com esteu aquest matí?
0: Ara sí.
5: Una mica tafaner, el Badó.
0: Sóc una mica tafaner, sí. Mira, saps què passa ara sí? M'ha despertat la sensibilitat tot el que està passant amb l'habitatge. I una persona que està jubilada, doncs vull saber si vostè viu sola, si viu acompanyada, si...
4: Viu sola.
0: Té animals,
1: ara sí?
4: No m'hi puc permetre perquè el pis és tan petit. He anat cada vegada reduint tant, que ara ja és un lloc tan petit que no seria bo per animal.
1: És com jo, vostè. Però... sola, independent, i fa el que li dona la gana, oi que sí?
4: Més o menys, sí.
0: Vol que li digui... Està a casa ara, sí?
4: Sí.
0: Doncs mira, vol que li digui una cosa? Una senyora jubilada, sí, amb un pis petit, sí, que està sola a casa, que no té animals, que no està acompanyada de ningú, i que estigui escoltant aquest programa i que truquin al programa, aquí volia anar. I això de veritat és el que ens arriba més en un programa com aquest. I aquestes hores del matí.
4: Oh, ara sí. M'agradeu.
0: Ara sí que va el regal. L'enviem amb una experiència que li servirà perquè es pugui inspirar i canviar d'aires. És un festival... No s'espanti, ara sí, no se m'espanti abans d'hora. És un festival que es diu el Festival Latent, que ho està petant amb els millors tallers i ponències de disseny, on descobrirà d'on surten les idees per fer cartells, per fer campanyes, que és una cosa que li agradarà molt. Digui.
4: Sí, m'agrada la idea.
0: Ara sí. Si vostè ja ho sabia, això abans de trucar, que això funcionaria. Escolti'm, una abraçada. Gràcies per escoltar-nos. I si vol dir qualsevol cosa, ara és el moment. Ara o mai, ara sí.
4: Doncs escolta'm, que això dels talons, jo recordo que fa temps...
1: Ara sí, m'encanta. Adelante.
4: Gràcies. Va sortir un senyor que portava una bata blanca i deia que era metge,
0: sí,
4: que és el que ja anaven apurats amb el tema del sou i anaven buscant coses d'aquestes, no? I deia que era bo per la columna portar un taló de 5 centímetres.
0: Sí, clar.
1: Sí, clar.
4: Jo vaig dir, a partir d'ara, tots els homes aniran amb talons de 5 centímetres. Sí, sí. No n'he vist cap.
1: Ens volen incòmodes i desprotegides.
0: Ara sí. També li dic una cosa. Abans hi havia doctors que anaven a veure els pacients amb el cigarro a la boca. M'entén,
1: sí,
0: no?
1: Total.
4: Sí, jo he vist això.
0: Perdoni. I doctors fent campanyes de marques com Camel.
1: Perdona, jo he vist que al costat del Clínic, i a fora, sí, sempre a l'hora de l'esmorzar, està ple de metges fumant. Que donen una mala imatge.
4: Diuen que no sortin amb la bata blanca.
1: Sí, estan amb la bata blanca allà fumant tots.
0: També dic una cosa, poden fumar, però després a dins fan una feina.
1: Sí, però que dic que dona mala imatge.
0: Meravellós.
1: Però dona mala imatge, vull dir que et fa mal als ulls.
4: Enganxa't,
1: felicitats, nena, tu, eh?
0: Ara sí, gràcies. Una abraçada.
4: Una abraçada. Seguim així, vinga.
0: Gràcies, bon dia i bona sort.
8: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badó Lladó. Bon dia i bona sort.
0: Vinga, 3 quarts i un minut avui del matí, anem a l'Estol de l'any, no sé.
5: Mira, Brett Anderson, el cantant i líder de Suet, avui és el seu aniversari, per tant, l'hem a recuperar algun dels èxits més importants d'aquesta gran banda britànica. Membres fundadors, Brett Anderson, Bernard Butler, Matt Osman, Simon Gilbert i Justin Frischman, tots
0: això,
5: ells.
0: Això que és la llista de la classe
5: de P2? De Suet.
0: Ah!
5: Artifacts d'èxits com aquest.

0: Ho coneixes, això, o no?
1: No.
0: No.
1: No, no.
2: T'ho recomano, doncs t'ho recomano, Marc Llibre.
0: Ara ho coneixerà. Alguna et sonarà, ja veuràs.
2: Van estar al Festival Cruïlla i van arrasar, eh? Va ser una de les actuacions estrella d'aquest any, amb cançons com Sao Yonko, aquesta Trash.
0: Sí, sí.
2: Sí, és una de les emblemàtiques. Home, referents al Britpop, per favor, de principis dels 90, finals 80, cançons també representatives com She's in Fashion.
1: Com oblidar-la, eh?
0: She's in Fashion?
1: Aquesta mare de molt.
0: Que era precisament el formatge i el fashion, eh?
3: Apa,
0: sí o no?
3: Què he dit del Britpop? Què he dit del Britpop? És el meu...
0: És veritat.
3: Estil de música preferit.
0: Tu te'n recordes del Xis en Faixo quan anàvem allà a buscar primer el formatge i després anàvem a buscar els talons?
2: Ai, mare meva.
0: A patir els talons. Eh? Perdona, jo vaig estar molt de temps anant amb camperes, però molt de temps.
3: Sí, eh?
0: Molt de temps. Hi havia, que a més a més hi havia...
3: Jo quan et dic sempre que ets un home diferent i que ets un home necessari...
0: Perdona, el taló mexicà, que és el taló mexicà, sabeu quin és el mexicà?
3: Sí.
0: És el que va cap a dins.
3: Clar, és còmode. És còmode.
0: Sí, sí, sí, però érem uns quants, que anàvem amb camperes. Sí, sí, ens va agafar una època de camperes i amb unes puntes...
3: Sí, a la punta era difícil, eh?
0: I fins... Que no sé com es diria en català. Com es diu espueles en català?
2: Ostres,
0: anàvem...
3: Que allò servies pels cavalls, també.
0: Sí, senyora. Anàvem amb la campera i les espueles. Anàvem a comprar les camperes a Platja d'Aro. Sabeu que hi ha una botiga allà, a la rotonda, que és com rodona, que tenen exposades totes les camperes? No ho sabeu? Doncs aquella.
2: Esperons, mira, esperons. Ho heu trobat, els esperons.
3: Va, esperons, camperes... quina paraula més bonica.
2: Bonica. Animal Nitrate també és un altre èxit.
0: La vol ser autònoma, el seu rotllo, eh?
2: Perdona, com no coneixeu la propera, no teniu perdó, eh? Perquè home, és una de les emblemàtiques.
0: No serà el Beautiful Ones?
2: Sí, senyor!
0: El Jerry.
2: Beautiful Ones, home!
0: Huh? Aquesta és la d'abans del Xis en Fashion?
1: Sí, sí, sí, clar. I tant.
2: Ai,
0: no,
2: que,
0: està
2: home,
0: molt bé.
2: Gran banda suet, clar que sí.
0: No hi havia una altra cançó... No, no era una altra cançó, és igual. A 3:15 som -hi.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Ràpidament els truquillos, si no, no tindrem temps que el Marc Llibre ens comenti les seves coses. A veure, truquillos. El truquillo, una moneda al congelador.
3: Per a què?
2: A veure, per què?
0: Una moneda és boníssima, aquest, eh? Si marxeu de casa durant uns dies i voleu saber si hi ha hagut una interrupció llarga d'electricitat, podeu congelar un got d'aigua i deixar-hi una moneda a sobre.
3: Ah, amigo.
0: Boníssim. Si la moneda acaba molt avall, indica que l'aigua s'ha descongelat i després s'ha tornat a congelar. No serveix per garantir que els aliments siguin segurs, però és una curiositat útil. Així sabeu si hi ha hagut interrupcions de corrent. I si ha sigut llarga, es descongela el got, la moneda baixa, va baixant, i sabeu si ha estat més o menys. Un altre, petits objectes perduts. Heu de posar un mitjó fi, molt fi, a l'extrem de l'aspirador. L'heu de subjectar i podreu trobar-lo sense que entrin a dins, com arracades on ells. Ho enteneu o no?
3: Ostres,
1: com,
3: que
1: com
3: bo!
1: Un filtre, no?
3: Un filtre,
1: no?
3: Aquesta m'agrada.
0: És allò que obres, tu a casa teva obres la caixa amb tots els diamants i cauen a terra.
3: Tot.
0: I després amb l'aspirador els vas recollint.
3: Escolta, molt bé.
0: Mentre vas escoltant
3: Xis
0: en Fashion, de fons, eh?
3: Home, sempre.
0: I un altre, els gots enganxats, allò que els treus del rentavaixelles.
2: Sí.
0: I estan enganxats...
2: Enganxats?
0: El rentavaixelles no s'haurien de posar els gots un sobre l'altre.
3: No, però això m'hi passa per l'armari.
1: Sí,
3: no,
1: també.
0: Doncs a l'armari. Poseu aigua freda al got de dins i submergeix el de fora en aigua tèbia. La diferència de temperatura pot ajudar a separar-los.
3: Ui, no tinc paciència. Ja m'he carregat el vas. Ja l'he trencat. Ja l'he trencat i penso que és igual.
1: Llenço els dos i el compro un altre.
0: Vinga, a 9 minuts les 8.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Bé, com cada dimarts arriba el moment de la secció del Marc Llibre, que avui suposo que li costarà més de l'habitual, perquè ve d'uns quants dies celebrant la festa major del seu poble.
1: Efectivament, avui sóc un ibuprofeno que intentarà parlar, i intentaré parlar justament d'això, perquè amb les festes de la Mercè i la festa major del meu poble jo dono ja per finiquitada la meva carpeta personal de festes majors, I per això...
0: Perdona, parlem de Molins de Rei, eh?
1: Sí, Molins de Rei. De fet, avui és l'últim dia, ja.
0: Va, encara dura,
1: eh? Sí, sí, de fet, quan venia cap aquí, estaven fent un correfoc.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, fan una cosa que es diu les matines, i és un correfoc que comença a les 5 i mitja del matí.
2: Ostres!
0: Les matinades en fan molt... es fan matinades a tot arreu, que és quan sonen els campanars, i sí, etcètera, etcètera, però arreu donen un nom diferent, eh?
1: Sí, sí.
0: A Mataró són les matinades, per exemple.
1: Doncs aquí, aquí les matines.
0: Les matines.
1: Bueno, aleshores, amb una mica de tranquil·litat i perspectiva, el que vull fer és un petit anàlisi sobre el concepte de festa major. Les festes majors, com sabreu, són un moment de joia, alegria, de celebració, de retrobament amb velles amistats, que precisament són velles per això, perquè ja no ho suportàveu. Dies d'orgull geogràfic, estima per una bandera, respecte per un codi postal, en definitiva, dies per treure pit i fardar d'un lloc on vius, per casualitat, perquè realment és així. Cadascuna d'aquestes festes majors són molt especials per la gent que viu al poble, però si tu t'hi fixes, tenen elements que s'assemblen molt, i això és el que anem a detectar avui, no? Que alguns elements que es repeteixen a totes les festes majors, no? El primer és el got reutilitzable.
2: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: És aquell got de plàstic que padrines per un euro i que acaba convertir-se en un fill teu. En principi, la idea era contribuir en una bona causa durant un temps determinat, però al final no saps com acaba a casa teva tota la vida fins que el proper any li portes un altre germanet.
0: Exacte.
1: Amb els anys has creat una adorable família nombrosa de gots reutilitzables apadrinats que et converteixen en una mena d'Angelina Jolie Brad Pitt dels gots de plàstic. Diuen que si els tornes, et tornen l'euro. Jo no ho he vist, no sé si ho heu provat.
3: És una llegenda urbana.
1: Jo, de fet, diria que no tenen ni l'euro.
3: No.
1: I no hi és.
0: En tens molts de gots d'aquests, tu, o no?
1: Tots, una família, bueno, de 30, 35, per cada any de festa major en tinc un.
0: I el Camp Nou en tens, també?
1: Sí, també, de tot arreu. Got de plàstic per tot arreu, no tinc de vidre, jo. Després tenim la barra popular, és una barra de metall en la que sol servir la beguda a les festes majors. La part bona d'aquest tipus de barra són els preus populars. La dolenta és la qualitat i la varietat d'aquesta beguda. No és que siguin barats, és que l'alcohol és barat. Si tu dius que els preus són barats, l'alcohol és barat. I després el tema de la varietat, no sé si us ha passat. Jo crec que hi ha un problema de previsió. Tu comences bevent una cosa i t'has d'anar adaptant al que va quedar. No? Tu comences, per exemple, amb ron Coca-Cola, sí, et diuen que no n'hi ha, una mica gin tònic i acabes tequila, suc de pressa. Són barreges molt estranyes.
0: Total.
1: Després tenim el lavabo portàtil, també sempre present a una festa major.
3: Policlínic,
1: fàcilment.
3: Sí. Policlínic.
1: Està brut i fa pudor. De fet, jo crec que hi ha una llei no escrita, que si tu el veus net l'has d'embrutar molt. Vull dir, és com... No sé, és una guarrada. Jo no n'he vist mai de nens.
3: Mai.
1: Després tenim el piro musical i els correfocs, la pirotècnia en general, això també ens agrada molt, està molt present a les festes majors, però genera problemes amb el tema dels petards i les mascotes domèstiques. Els animals ho passen molt malament amb els petards aquella estona que dura l'esdeveniment. En canvi, jo, que escolti bordar pel matí el gos de la meva veïna els 365 dies de l'any, m'ho recomanen 9 de cada 10 psicòlegs. No, és veritat que ho passen malament, però... Bueno. No passa res, no, per un dia?
3: Digui. No, sí passa, sí.
1: Sí que passa?
3: No entrem aquí, eh? No entrem ja, aquí, que ens barallarem.
1: Sabia que aquesta era...
3: Passa, sí. Ho passen fatal, pobrets. Passen fatal.
0: No, a veure, aquí no es pot parlar. Ara a partir ja d'aquí fins que acabi el programa, no es pot parlar ni de Sweet, que és el grup de música aquest que ens portàvem, ni de talons...
1: Ni d'animals domèstics,
0: ni de petards.
1: Doncs anem als correbars, cercatasques, correquintos o ruta a la birra, digueu-li com vulguis. És allò d'anar amb un grup de gent de bar en bar, bevent cervesa. No està malament, però hi ha gent que ho fa cada cap de setmana. Per tant, jo això faria algú més innovador, no? El córrer a biblioteques, algú que la gent no faci normalment. També tenim elements relacionats amb la cultura popular, els castellers, que és l'únic lloc on un 3 de 10 i un 4 de 10 són una bona nota. Tu a la resta de llocs tu has fet un 3 de 10 i tens un problema. Allà també porten problemes, molta polèmica, que si són perillosos, que si la gent es fa mal, que si a dalt de tot hi pugen nens petits. Jo, per evitar això, el que faria és que invertissin papers. Que a dalt de tot pugi la persona més longeva del poble. Per exemple, Festa Major d'Andorra, no? La colla castellera d'Andorra, dalt de tot, Jordi Pujol, cap problema. Tenim també gegants i capgrossos. Els gegants són aquella mena de ninots molt alts, amb cara d'espantats, fixeu-vos.
0: Sí, sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Tenen vèrtic o què? I els capgrossos són més baixets, uns que s'assemblen al Fernando Alonso. En qualsevol cas, són una mica avorrits. Jo els hi donaria vidilla, no? Que fessin curses de tanques, els capgrossos que fessin el limbo dance, no sé, un combat de boxa entre capgrossos, no sé, algú més divertit. I per acabar tenim el bingo, una altra activitat recurrent de les festes majors. Poc arriscada també, són 6 hores escoltant un cunyat que va dient 22 los dos patitos, el 15 la niña bonita, el 13 agárrame la que me crece, total per guanyar 10 euros perquè els cartons van a 20 cèntims i tampoc ningú s'ha fet milionari amb el bingo del poble.
0: Fantàstic. Com, per cert, com van anar les festes? Jo vaig estar en un acte de la festa major.
1: Sí, el de divendres passat. És que n'han fet molt llargues, aquest
0: any.
1: No,
0: de dissabte, dissabte.
1: Dissabte. Bueno,
0: que encara no entenia què és el que es feia.
1: Jo tampoc. Són 11 dies, jo m'entrego a la xerinola.
0: Tu vas anar a la plaça dels Països Catalans, pot ser?
1: Sí, sí, sí. Antigament coneguda com la plaça dels Caiguts, era. Sí, sí.
0: Exacte. I allà hi havia
1: la bèstia de foc?
0: La bèstia, sí. Que,
1: el camell, li
0: diuen. El camell, el camell.
1: Sí, és un nom que porta confusions perquè dius anem a veure el camell i sembla una altra cosa. Però ja... cadascú que vagi on vulgui.
0: No, no. Però és veritat que vaig entrar i que... Ho vaig comentar aquí al programa.
3: Tu vas dir,
1: sí, que era molt lletja, vas dir, de fet,
0: no? Ho vaig dir tu. Sí. A tu t'ho vaig dir?
1: Tens a morir de rei content.
0: No.
1: No, no, és objectivament una bèstia foc horrible.
0: És molt
1: lletja. Però la idea és aquesta, que faci com una mica de por i
0: tal. No, no, però és que no cal posar-li foc.
1: No, no, no, no.
0: Treus el camell aquest corrents i tothom ja s'aparta.
1: És veritat, sí, sí.
0: És molt lleig, a veure, és molt lleig, vull dir, amb tot el respecte a la gent de...
1: No hi ha bèsties de foc molt maques, no, tampoc, ara no ho sé.
3: Ostres, jo... Perdona, la de la Patum de Berga, per favor, és preciosa. I el mascle cabró, de Cervera, que treu, que es fa la festa de l'espuma des del seu membre viril.
2: Sí, mai, a Barcelona.
1: Lletja és la Mori.
2: No, no, heu vist la draga de Tiana, que aquesta també competeix, jo crec, que
1: amb el cabell. També
2: la mama. Podíem emparellar-nos.
0: La mamarota Mataró, també. La
3: Barcelona, aquí hi ha com un ocell, no? Ara quedaré fatal. Però ui. Barcelona, aquí tira foc. Allà.
0: No
3: ara
0: sé.
3: Ens hem quedat
0: jo no
3: així,
0: soc de Barcelona, no...
3: Ja.
0: Tu ets de Barcelona?
3: Sí, jo sí. Ah. Vaig estar al Pregó, per cert.
1: Està bé que ho preguntis tu.
3: Per cert, l'altre dia vaig estar a l'Ajuntament veient a la meva amiga Meritxell Falgueres fent un dels millors pregós de la història de la Mercè.
0: Sí, home, que
3: va ser meravellós.
0: Ho vam comentar aquí, que parlava del consum de proximitat.
3: Va ser superbonic, amb el seu pare, el Toni.
0: Va dir una cosa que estava molt bé, que deia, aquí ens lamentem tots, quan ens tanquen...
3: Tothom es queixa, però ningú va a la botiga.
0: Exacte, però ningú hi va.
3: Totalment.
0: Al final, després, tothom agafes amb el centre comercial.
3: Va dir una cosa que va dir, som el que mengem i som on comprem.
0: Ui, cert. Tu, que si fos festiu avui...
3: Va, vinga, evidentment. Què passa? Home, perquè vull contentar la gent del poble, del mar, ara. Perquè si avui fos festiu aniríem a Molins de Reis.
5: T'estimo molt, jo a tu t'estimo molt.
3: A veure, el bitxo raro, què?
6: T'explico, perquè és que avui justament és festa local, 29 de setembre, celebren Sant Miquel, el patró del municipi, i aquí la gent ha començat fortíssim el dia. A les 6 del matí han sortit les matines, el camell amb foc, diables, timbales pel carrer, o sigui que si voleu dormir fins tard, no és el dia. Després hi ha una tradició que m'encanta, que és lo dels Miquels.
1: Sí.
6: Des del 1979 cada any nomenen un Miquel de l'any, encara que la persona no es digui Miquel, que això és una cosa que m'encanta. I ho fan per reconèixer algú vinculat al poble. I avui al migdia fan la festa dels Miquels, amb el crit de Miquel, desperta, Miquel! I el nomenament del nou protagonista. Hi ha gegants també, com deia el Marc, al matí la geganta Montserrat va buscar el seu ram de flors entre tronades, música i cercavila, i durant el dia hi ha sardanes i més cultura popular.
0: Gràcies, Ares. Perdona que m'he empanat, perquè estava aquí escoltant aquí les històries del camell aquest i, en fi, que ho deixem. Gràcies, Ares. Gràcies, Marc. Gràcies, Montse.
2: A vosaltres.
0: Gràcies, Suet, per la teva música. I tornem demà, quan siguin les 6 en punt del matí. Us deixem amb la Gemma Nierga i el Cafè d'Idees. Bon dia i bona sort.
7: Hola, molt bon dia. Són les 8. D'aquí una hora i mitja el Consell de Ministres ha d'aprovar el decret Mari Carmen. S'acaba el temps i a hores d'ara no hi ha acord.
8: I és que és crucial la negociació perquè el text que avui s'aprovi haurà de ser ratificat pel Congrés espanyol sense tocar-li ni una coma.
7: Per això els partits filen prim, tothom vol dir-hi la seva, i la nit, al matí, s'estan fent llargs i intensos. Ningú no vol perdre l'oportunitat que el cas de la Mari Carmen acabi amb una bona llei d'habitatge.
8: Exacte, Gemma. I per cert que després de 6 anys la propietària, els propietaris del pis de la Mari Carmen li han ofert una solució per poder tornar a casa seva. Ara falta que ell accepti aquesta proposta.
7: Aquest matí serem a la Puerta del Sol, que és l'exemple viu del problema estructural que suposa l'habitatge per joves i per grans.
8: I també estarem molt pendents del cel a Catalunya i a les 10 de la nit alguns vam tornar a rebre les alert per fortes pluges.
7: Unes pluges que ja estan tenint les primeres conseqüències. A les 9 quedarà suspesa la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya. De seguida ho ampliem, ara obrim el Cafè d'Idees.

0: El d'avui és un d'aquells consells de ministres del que tothom n'està pendent. El Reial Decret d'Habitatge penja d'un fil i després d'hores de negociació encara té serrells per tancar.
1: Així és, Gemma, la pròrroga de lloguers és el principal escull en les converses i les darreres informacions apunten que s'allunya l'acord amb Junts. Els de Puigdemont adverteixen que les últimes incorporacions al text posen en risc el seu suport. Fan referència a un decret òmnibus que inclouria aspectes que desprotegeixen els petits propietaris i els iguala als fons voltor. Això sí, continuen disposats a arribar a acords. Aquestes darreres informacions apunten que s'allunya aquest acord amb Junts. Des de Sumar avancen que el nou esborrany inclou la regulació del lloguer d'habitacions, la renovació automàtica dels contractes fins al 2029 i la protecció davant els desnonaments per les persones més vulnerables. Però hi ha més.
2: In extremis, el govern negocia amb diferents escenaris sobre

0: I enmig de totes aquestes negociacions, Pedro Sánchez ha estat a Barcelona. Al costat d'Illa va visitar una promoció d'habitatge públic de lloguer assequible i al final del dia, a l'entrega dels Premis Vanguardia, demanava un últim esforç als partits per tirar endavant el decret.
1: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: Sumar defensa que el decret ha d'estar a l'alçada del que demana la gent i insisteix que rebaixar l'ambició del text no és una opció. Ha amenaçat fins i tot amb no presentar-se al Consell de Ministres. La vicepresidenta Yolanda Díaz i la ministra Mònica García eleven la pressió sobre Pedro Sánchez.
3: Bienvenidas las movilizaciones. Y a día de hoy les digo que seguimos peleando dentro del gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
4: Llevamos mucho tiempo empujando al Partido Socialista, que ha ido arrastrando los pies. Basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente.
0: Tots els partits d'Esquerra en una roda de premsa conjunta reclamen als socialistes un text més ambiciós que acabi amb l'especulació.
2: Sumar, Esquerra, Bildu, BNG i Podemos demanen no resignar-se a un acord de mínims. Pels republicans encara falta, entre d'altres, un índex per contenir les rendes en el lloguer d'habitacions i la limitació d'encadenar contractes de temporada. També a pujar l'IVA pels pisos turístics del 10 al 21%. Junts i PNB, però, ja han respost que prefereixen evitar postures maximalistes. Escoltem Irene Montero de Podemos, Edna Estrems d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
5: Están tratando de poner un parche, están tratando de contener la movilización. Nunca contienen a los especuladores. ¿Por qué no contienen a Junts y al PNV en sus demandas de rebajar las exigencias para acabar con el negocio de la vivienda? No, siempre hay que contener a la gente. Pues oye, de verdad, que es que las casas son para vivir.
6: És una qüestió de voluntat política que s'ha de construir des de les mesures de l'esquerra, que és el que ens està demanant el carrer.
7: Cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
0: De les negociacions es queden fora Partit Popular i Vox. Feijóo, que ahir era a Barcelona i avui es reunirà amb empresaris a Terrassa, acusa el govern d'inacció i els d'Abascal vinculen ara la crisi de l'habitatge amb la immigració.
8: Han tenido 8 años y han fracasado. Han tenido su oportunidad y la han dilapidado. Ahora pido la mía para arreglarlo.
9: Haber fomentado de manera irresponsable la inmigración masiva ha sido una forma de haber impedido a nuestros jóvenes emanciparse y disfrutar de una vida plena.
0: Centenars de persones han tallat durant 4 hores l'Avinguda Diagonal de Barcelona per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
2: El sindicat de llogateres ha convocat la protesta davant del Palau de Congressos aprofitant la visita de Pedro Sánchez. Hi ha hagut moments de tensió quan un grup d'activistes ha intentat trencar el blindatge del recinte que està protegit amb un seguit de tanques. Els Mossos han detingut 2 persones per desordres públics.
0: I per tercer dia consecutiu, Madrid es lleva amb centenars de persones acampades a la Puerta del Sol. L'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha anunciat que estudia emprendre accions legals contra el delegat del govern a la comunitat si continua sense intervenir en aquesta mobilització. Anem a Madrid amb l'Àlex Cabrera. Àlex, molt bon dia.
10: Bon dia, sí, com deies, tercera nit ja aquí a Puerta del Sol amb més de 400 tendes de campanya que resisteixen malgrat la pluja d'ahir a la tarda i que es mantenen aquí com a símbol de protesta a favor de l'habitatge. Fent una volta ràpida us hem d'explicar que hi ha moltíssimes més tendes de campanya que les 2 anteriors nits. Sobre el que passarà avui aquí a la Puerta del Sol hi ha molta prudència però també molta expectació per aquest decret que pugui aprovar el Consell de Ministres. Des del Sindicat d'Inquilines de Madrid avisen que no acceptaran res que no inclogui els contractes indefinits i també major protecció contra els desnonaments. Ells anomenen, recordem les seves peticions, com el decreto Mari Carmen. Per tant, del que avui surti del Palau de la Moncloa es decidirà què passa amb tot aquest campament. Amb aquestes més hi ha de 400 tendes de campanya. Una de les opcions és celebrar una

0: Assemblea una vegada s'hagi llegit la lletra petita i decidir que s'aixeca o bé mantenir-se. Fins i tot des del sindicato avisen que aquesta protesta es podria portar a altres ciutats de l'Estat.
1: Me gustaría estar aquí con vosotros, acompañaros en vuestra campana y en vuestra lucha.
2: Són les paraules de Mari Carmen Abascal des de l'hospital, on ahir va saber que Urbagestión, propietari del seu pis, ha arribat a un acord amb els seus representants. Després de no voler negociar amb ella durant 6 anys, ahir li van oferir un nou lloguer que no superarà el 30% dels seus ingressos i una pròrroga del contracte de fins a 8 anys. Ara falta que ella accepti la proposta. El cas de la Mari Carmen ha traspassat fronteres i així el valorava des de l'avió papal Lleó 14.
3: Tenemos que buscar soluciones más justas para que no sucedan estos casos. Me parece que sería un caso donde los vecinos, la comunidad, la parroquia, la diócesis o el Estado tendría que acercarse a decir cómo es posible que un caso así suceda. ¿Cuál es el problema en el sistema que permite?
4: El de la Mari Carmen no és un cas únic a Barcelona. Per exemple, la Rosario paga 1.000 euros de lloguer en un edifici que és propietat d'un fons que vol convertir tot el bloc en lloguer d'habitacions.
5: La Rosario fa més de 30 anys que viu al mateix pis i ha anat veient com a tots els seus veïns no els renovaven els contractes i com un fons d'inversió convertia els pisos en lloguer d'habitacions.
6: Si jo pago 1.000, pues ellos pagan 5 o 6.000 euros, a lo mejor pueden sacar por vivienda. A ver, un negociazo. Además, fíjate, si me voy yo, se quedan con el edificio entero, que pueden hacer lo que les dé la gana.
5: El 2023 no li van renovar el contracte. Va estar buscant un altre habitatge, però assegura que no va trobar alternativa i va decidir no marxar del pis. La propietat la va demandar i, mentrestant, ha continuat pagant el lloguer.
6: Y yo tengo claro que esta es mi casa. Me digan lo que me digan. Y entonces lucharé por ella y pondré todos los límites que tenga que poner.
5: El procés de desnonament continua obert a l'espera de la resolució de l'audiència provincial que està prevista per aquest dijous. Serà aleshores quan la Rosario sabrà si pot continuar vivint al seu pis de tota la vida.
4: A més del decret de vivenda, s'espera avui que el Consell de Ministres aprovi una nova ronda d'ajudes davant l'escalada del preu dels carburants, el gas i l'electricitat que ha provocat la guerra d'Orient Mitjà. La previsió és allargar les mesures a sectors com, per exemple, l'agrari.
2: És un dia intens avui a Moncloa perquè també hi arriba el president francès Emmanuel Macron en un viatge d'estat. El rebran els Reis i mantindrà una trobada amb el president Sánchez després que el Constitucional donés llum verda al tractat de cooperació d'ambdós països.
4: Molt pendents avui de l'episodi de pluges intenses que ha de creuar Catalunya des d'ara i fins les 2 de la tarda. Protecció Civil ha enviat una alerta a 13 comarques.
2: I el Servei d'Emergències no ha anunciat per ara restriccions de mobilitat, però demana a la població precaució per xàfecs intensos i locals. Fins ara, el telèfon 112 ha rebut 44 trucades. Protecció Civil alerta que en alguns punts la pluja pot superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora.
4: Doncs la primera conseqüència d'aquest temporal de pluges la trobem en el transport públic. Les línies R2, R3, R4 i R8 circulen amb limitacions de velocitat i Renfe ha suspès la circulació de trens d'alta velocitat i també dels regionals de Catalunya. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi ha el Rubén Navarro. Rubén, els trens deixaran de circular a partir de les 9.
7: Sí, és una mesura preventiva que afecta a tots els trens de Renfe, tant els d'alta velocitat com els regionals, però no els de Rodalies, des de les 9, com deies, Gemma, i fins les 11. I està deixant aquesta imatge ara mateix aquí a l'estació de Sants. Són passatgers que estan arribant fins aquí per agafar el seu tren i que ara s'han vist que no el podran agafar, no saben quan podran arribar als seus destins i per això estan començant a queixar-se perquè no poden buscar una altra alternativa a hores d'ara. Això serà fins les 11, però a partir d'aquesta hora es preveu que s'acumulin retards en els pròxims trens. És una mesura a causa de la temporal aquí a Catalunya. La primera conseqüència des de Protecció Civil, com dèiem, han enviat un alert a nit a 13 comarques del prelitoral i litoral de Catalunya, entre d'elles aquí al Barcelonès. Per tant, Protecció Civil demana que extremem les precaucions.
4: Molt bé, gràcies, Rubén. De seguida repassarem la previsió de pluges amb el Sergi Lores, però abans tornem a la política, perquè al Parlament de Catalunya aquesta tarda se celebra la primera jornada del debat de política general.
2: Un debat amb l'educació, la seguretat i l'habitatge en el focus dels discursos. El president Illa arriba amb els pressupostos aprovats per primer cop, però ara cal veure com estan les relacions amb els socis d'investidura a la porta d'un nou cicle electoral. Fons del govern expliquen que la part central de la intervenció del president tindrà a veure amb la crisi de l'habitatge i amb la necessitat de fixar un horitzó. Dimecres serà el torn dels grups i dijous es votaran les propostes de resolució.
4: I demà, 30 de setembre, farà 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. I avui el Consell de Ministres no aprovarà el decret que ha de permetre accelerar les devolucions. Anem en directe a la Ciutat Autònoma i al nostre enviat especial, Bernat Herrandiz. Bernat, molt bon dia. Ara mateix has pogut confirmar que estan desallotjant el campament de Platja Benítez.
8: Doncs sí, Gemma, la Policia Nacional ens confirma que estan desallotjant els centenars de persones que quedaven a la platja Benítez. Recordem, es va fer fora les persones que dormien a la part de la desaladora, també a l'Espigó, per seguretat, i avui s'està acabant de buidar aquesta platja. Són migrants que, com deies, estan esperant aquest decret del govern per accelerar, ells diuen, el seu viatge cap a la península. També esperen aquest decret els ceutins, que volen l'expulsió ràpida dels migrants. Aquesta és una de les carpetes polítiques que té Moncloa sobre la taula a Ceuta. L'altra és el relleu del delegat del govern. Ahir Pérez Triano anunciava la seva dimissió per una campanya contra ell. De fet, veiem aquí a la plaça de los Reyes encara una acampada davant de la delegació del govern crítica amb l'operació de Moncloa i del delegat del govern. Pérez Triano assegura que va avisar a Moncloa d'aquest augment de pas a la frontera i que va demanar reforços. Tot això quan fa 2 mesos, com deies, d'aquesta arribada massiva de migrants. Nosaltres hem volgut estar al cementiri musulmà de Sidi Mbarek, un dels punts més dolorosos aquí a Ceuta, 59 dies després. És el cementiri dels morts que encara no ha reclamat ningú. El Said Mohamed ens obre les portes d'aquest cementiri musulmà. Fa 26 anys que hi treballa, però aquest estiu s'ha enfrontat, ens diu, al moment més dur.
9: Cuando hemos visto eso, digo a los trabajadores, iros preparando porque tienen que aparecer cadáveres. Porque tú al principio te dicen que han muerto 90 cadáveres, sí, son 90, es un número. Pero cuando te pones a enterrar, es algo diferente.
8: Recorda la sepultura de l'única dona. Tenia 22 anys i venia a Ceuta a buscar un germà menor d'edat.
9: Es duro. Yo no sé cómo estará esa madre y ese hermano.
8: A la majoria de làpides no hi ha noms, només números.
10: Claro, ¿qué pasa con los no identificados? Porque se les hace una prueba de ADN.
9: Sí, se le toma muestra de ADN y las huellas dactilares por si en algún futuro alguien lo reclama. Cada tumba le asignamos un número y va a asociar al número de diligencia que tiene cada cadáver.
8: El Said no sap què i qui han deixat enrere, però els ha intentat acomiadar a tots.
9: Se le da un entierro digno, lo tratamos como un ser querido, un familiar. Aquí, por el rito islámico, se le lava, se amortaja, se envuelve en una sábana blanca y se le entierra en esta dirección, orientado hacia la Meca.
8: El cementiri de Sidi Mbarek recorda que encara hi ha ferides obertes a l'altra banda de la frontera.
4: El ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, diu que espera una resposta d'Estats Units. Assegura haver presentat una nova proposta a través de mediadors qatarians per acabar amb la guerra d'Orient Mitjà.
2: Així és, el president nord-americà ja va rebutjar el cap de setmana un pla de 7 dies per reobrir l'estret d'Hormuz perquè el considerava inacceptable. Trump assegura que no està disposat a rebaixar sancions a Teheran. D'altra banda, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha afirmat aquesta matinada que hi ha un actor estranger implicat a l'intent d'atemptat terrorista a la base militar britànica, una base que disposa d'una pista que utilitzen els avions nord-americans en operacions contra l'Iran. I Ucraïna ha capturat més de 250 soldats russos. Tot i això, els ciutadans es preparen per un hivern complicat. Ara, els atacs aeris són pràcticament constants, els esforços diplomàtics no han aconseguit ni una treva limitada entre Kiev i Moscou, malgrat que les forces ucraïneses recuperen la iniciativa en alguns punts. L'amenaça de Putin s'eleva cap als nivells més alts en anys.
4: La selecció espanyola juga aquesta nit a Sevilla el seu segon partit de la Lliga de les Nacions, jugant-se el lideratge contra la Croàcia de Modric i també del porter del Barça, Livakovic.
2: Les dues seleccions van guanyar a la primera jornada. El partit es jugarà al Sánchez Pizjuán a 9:15 i en directe a la 1 de Televisió Espanyola. La selecció és novetat, Lenormand substituint Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties. El seleccionador Luis de la Fuente ha anunciat que hi pot haver rotacions davant l'exigència d'un calendari de partits molt apretat.
11: Entenderán que es tremendamente exigente jugar nosotros en 10 días 4 partidos. O sea, creo que de este perfil internacional, jugándonos una clasificación, etcétera, etcétera, creo que es tremendamente exigente.
4: Del mateix grup s'enfrontaran també aquest vespre a la República Txeca i Anglaterra. I en clau blaugrana us hem de donar dues informacions.
2: Mira, d'una banda, Gemma, l'amistós que jugarà el Brasil aquest migdia novament amb Austràlia. En el primer, Rafinha va ser l'únic davanter de la Canarinha, que va jugar els 90 minuts. Aquest cop sembla que Ancelotti té previst fer-lo jugar com a davanter centre, seguint l'exemple de Flick. I d'altra banda, s'ha fixat pel 25 de novembre l'acte de conciliació entre el Barça i Florentino Pérez, previ a una querella del club blaugrana si el president del Madrid no retracta de les seves acusacions sobre el cas Negreira. Pérez va dir que al seu club li havien robat 7 lligues.
4: A la Champions femenina, el Barça viatja avui a Roma per jugar demà el partit de la segona jornada.
2: I en bàsquet, el Barça és a Dubai per jugar aquesta tarda el seu segon partit d'Eurolliga contra l'equip que ara entrena Xavi Pascual. Els blaugranes iniciaran amb aquest partit la seva setmana logísticament més complicada, amb 11.000 quilòmetres i 16 hores de vol, ja que després han de viatjar a Istanbul i Múrcia. A l'Eurocup, el Kitsanas Manresa jugarà demà a Salònica, sense Hugo Benítez, hospitalitzat per un pneumotòrax.
4: I avui molt pendents del temps, s'espera que sigui, Lorena, molt mogut i molt inestable.
2: Sí, li volíem preguntar, de fet, al Sergi Lora. Sergi, molt bon dia. On està plovent ara mateix i on es preveu que ho faci amb més intensitat?
12: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs hi som davant d'un dimarts d'aiguats i fortes tempestes a moltes comarques. Per tant, si encara no heu sortit de casa, avui fareu bé d'agafar el paraigua abans de sortir, perquè les precipitacions seran i són notícies ja a aquesta hora. De fet, des de la matinada s'ha generat una línia de convergència entre el Camp de Tarragona, el Garraf i també el Penedès, que a hores d'ara deixa aquí aiguats i també tempestes acompanyades de molt aparell elèctric. Viatge de sud-oest a nord-est i, per tant, ja també afecta moltes comarques de Barcelona, de l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i el que dèiem, es va desplaçant cap a les comarques de Girona. Pel seu pas, deixa acumulacions a més de 20 a 40 litres per metre quadrat ja aquesta hora, a punts de la Conca de Barberà, també de l'Alt i el Baix Penedès, el Priorat de l'Anoia o també del Baix Camp. Destaquem els 37 litres de Montblanc o els 36 de Sant Martí Sarroca, pràcticament descarregats a mitja hora i, per tant, amb una intensitat a torrencial. I és que tenim molts ingredients favorables a aquesta notable convectivitat que tenim ja a hores d'ara, ben humit en superfície, un mar mediterrani molt càlid, al voltant dels 20 a 27 graus, i tot plegat contrastant amb aquest sol d'aire fred en alçada que genera aquesta línia d'inestabilitat molt activa que avui ens passarà i creuarà Catalunya de sud-oest a nord-est. Per tant, amb aquestes condicions esperem un matí de xàfecs intensos i de tempestes avançant del Camp de Tarragona a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Catalunya Central, àrea del Pirineu, Prepirineu, també arribant abans de mig matí, migdia, a les comarques de Girona. De forma dispersa pot ploure, però no tant cap a l'oest i cap al sud de Catalunya. De cara al migdia i durant la tarda, aquests xàfecs intensos s'acabaran desplaçant cap a les comarques del nord i est de Catalunya, els més intensos a punts del litoral i prelitoral de Barcelona i també de Girona. De forma dispersa encara algun ruixat intens, però cap a les comarques de muntanya de l'interior. Tot plegat, a partir ja de mitjanit, s'enllunyarà mar endins i pràcticament deixarà de ploure a tot arreu. Tenim avisos activats per tempestes que poden deixar pedra de fins a 2 centímetres de diàmetre, ratxes de més de 70-90 km per hora i també per intensitat de precipitació de 40 a 60 litres en només una hora i per acumulació de 100 a gairebé 200 litres per metre quadrat en tan sols 2 o 3 hores, sobretot a punts del litoral i prelitoral nord de Tarragona, Barcelona i també del sud de Girona. Per tant, molta precaució. Pel que fa a les temperatures, a hores d'ara l'ambient és suau cap a l'interior, càlid i xafogós cap a la costa. En canvi, de dia, la temperatura quedarà més baixa que no pas ahir, al voltant dels 20 graus cap al Pirineu, a la resta es quedarà entre els 23 i els 29 graus, tot i que allà on descarrega amb intensitat i podria baixar una miqueta més. De cara a aquests pròxims dies, demà tindrem una petita treva amb ruixats cap a les comarques de la meitat oest, però entre dijous i divendres i al cap de setmana, els ruixats tornaran a afectar moltes comarques, localment amb alguna tempesta, i pel que fa a les temperatures, demà repunten de forma transitòria, però a partir de dijous i divendres al cap de setmana, coincidint amb l'entrada del mes d'octubre, quedaran molt més normalitzades i, per tant, més típiques per aquesta època de l'any. Gemma, uns minuts abans de les 10 del matí, actualitzem totes aquestes dades i us portem l'última hora d'aquest episodi d'Aiguats i Fortes Tempestes que viu avui Catalunya.
4: Molt bé, Sergi, ens retrobem després. Gràcies. Ara anem amb la lectura de diaris. Marc Brau, bon dia.
13: Hola, Gemma, bon dia.
4: I, novament, la crisi de l'habitatge com a tema principal.
13: Sí, amb la portada del periòdico, que és la que capitalitza tot el tema de l'habitatge pràcticament monotemàtica en la seva primera pàgina. Aquí veiem aquest titular. El govern tanteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge. Parlen d'aquestes negociacions entre el govern, Sumar i Junts per veure si avui s'arriba a aquest acord. En aquest cas, la fotografia, com podeu veure amb el titular, marxes i acampades, és per la protesta que hi va haver ahir a la Diagonal de Barcelona.
2: I Marc, vols fer una comparativa de com estan enfocant alguns mitjans les negociacions?
13: Sí, en aquest cas comparem les portades del diari Ara i el diari El Mundo, no només també per al tema de les negociacions, sinó també perquè comparteixen estructura, i és que, com podeu veure, també els dos diaris posen en portada una fotografia de l'atac de Rússia ahir al centre de Kiev. En el cas del tema de l'habitatge, el diari Ara parla que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final. El diari El Mundo, en canvi, diu que Moncloa pressiona a Junts per cedir a les receptes de l'esquerra. I atenció, aquest destacat de la portada del Mundo, abans ho dèieu, que Mari Carmen, en principi, podria tornar a casa seva, segons el diari El Mundo, el mèrit de tot plegat que ho té, l'alcalde de Madrid, Almeida.
4: Així ho diu, en portada, Almeida devuelve a Mari Carmen a su casa. I Marc, més enllà de les negociacions, destaques una portada que ens explica la principal proposta del govern.
13: Sí, en aquest cas és l'única que no parla de les negociacions, d'aquest frec-a-frec, sinó que directament parla de la proposta més important del govern, que és vetar els desnonaments de vulnerables fins al 2028. Són les propostes de l'executiu, evidentment, després en pàgines interiors del País sí que desgrana tota la informació. En aquest cas, la fotografia és per Evan Gershkovich, un d'aquells presos que va ser intercanviat fa 2 anys en allò que semblava una pel·lícula d'espies entre presos russos i presos nord-americans i alemanys. També a l'entrevista en el diari El Mundo.
2: Parlant de fotografies, ens volies destacar una altra.
13: Sí, de fet, és de l'acte que explicàveu abans on va parlar el president del govern Pedro Sánchez, és la portada de La Vanguardia, l'hora del periodisme, amb aquesta portada on apareixen els diferents premiats, Jens Fredrik Nielsen, el primer ministre de Groenlàndia, també Joan Manuel Serrat, Amaya Romero, la cantant, i també amb aquest titular que destacàveu també abans, patriotisme és evitar que una dona gran acabi al carrer. Aquestes declaracions de Pedro Sánchez d'ahir en aquests Premis de Vanguardia.
4: Com en tota crisi, a vegades també hi ha un petit espai per l'humor, gairebé sempre hi ha espai per l'humor i per la ironia. I avui el Marc el que ha fet és buscar una vinyeta que parla de la crisi de l'habitatge, però que t'ha agradat especialment.
13: Sí, perquè si no sempre traiem aquí articles d'opinió o notícies que sempre comentem, i avui al diari El Mundo, a la secció Idígoras i Patxi, atenció com planteja el problema, perquè el dubte és qui té un jardí a casa seva, hi ha molta gent que en té, però fixeu-vos en aquesta caseta de gos on hi ha una persona i el gos que diu, mare meva, com està l'habitatge, com està la vivenda. Molt significativa, també, aquesta imatge, per treure una miqueta de ferro a un assumpte que portem molts anys arrossegant.
2: Hi havia espai per la guerra d'Ucraïna a les portades, Marc, i, de fet, hi ha algun article que explica com Espanya s'està preparant per un possible atac híbrid de Rússia.
13: Sí, ho parlàvem sobretot la setmana passada amb aquella informació que desvetllava el diari El Mundo, i avui el periòdic explica que Espanya ja està preparant aquests drons propis per defensar-se d'atacs aeris. Diu el periòdic que a l'agost va concloure l'adjudicació negociada de la firma Sennheiser amb l'objectiu de desenvolupar un sistema tecnològic per combatre els artefactes de guerra. I com veieu, una de les condicions que planteja la indústria és que els drons han de ser barats, òbviament, i el més interessant per mi és que no han de dependre de tecnologia estrangera.
2: S'apropa la data del pronunciament per l'amnistia del Tribunal Constitucional, Marc, i ahir vam poder conèixer l'opinió del seu president.
13: Sí, Cándido Gómez Pumpido, que va deixar clar que està molt lluny dels posicionaments del Tribunal Suprem. Avui troben tots els diaris, però és significativa, en aquest cas, l'article del diari Ara, que explica quin és el posicionament del president del Tribunal Constitucional. Diu, el president del Constitucional defensa l'amnistia i diu que és de sentit comú. Conde Pumpido acusa Marchena de fer una interpretació oposada a la finalitat i a l'esperit de la norma. Tot això ho recull una ponència a la qual van tenir accés diferents mitjans, on diu que personal la malversació de l'1 d'octubre és l'única... la malversació de l'1 d'octubre és l'única conclusió conciliable amb les regles del sentit comú.
4: Aquest matí hem tingut una llarga conversa sobre si posar mode avió quan dorms o no, perquè a qui tenia el mode avió no li va sonar l'alarma, és alert. Lorena Amo, a tu et va
2: sonar.
4: A mi em
2: va sonar.
4: A tu també.
2: Ja estava al llit dormint.
4: Ja estaves dormint, clar. Però sabeu què va passar al Liceu? Que s'estava representant l'òpera Aida, Marc,
13: I era, devia ser ja gairebé el tram final, quan, doncs, evidentment, clar, abans no hi havia mòbils. Però ara sí. I si els poses en silenci, no en mode avió, què passa? Doncs el Josep Cuní explicava a la xarxa X què és el que va viure. I és molt significatiu, ho explica molt bé el Josep Cuní. Diu, l'alerta en els mòbils per les possibles pluges de demà i romen al Liceu en el moment àlgid d'Aida. Interrompuda la representació, Anna Netrebko s'assuma al desconcert, anima l'espectacle del públic batallant amb l'artilugi i acaba asseguda a l'escenari. I el tenor es queda estàtic fins que acaba de sonar l'alerta. Quin ensurt, eh?
4: No acabarem la lectura de diaris amb música d'Aida, però sí música de La Missió. És una pel·lícula que ha descobert el Marc Brau aquest matí. És molt jove.
13: Clar, és que
4: quan... I quan li hem dit fa 40 anys. Fa 40 anys que es va estrenar La Missió.
13: A veure, jo he de reconèixer
2: tan
13: que
2: bonica,
13: la meva cultura cinematogràfica és
2: l'has de veure.
13: És fluixa. Però sí, és cert, avui fa 40 anys de La Missió, aquesta pel·lícula protagonitzada per Robert De Niro i Jeremy Irons. Estem escoltant la melodia que tant li agrada a Gemma Nierga de fons. Per cert, pel·lícula que va ser homenatjada aquesta setmana al Festival de Sant Sebastià amb la presència del propi Jeremy Irons. I mireu, aquesta música almenys ens relaxa una mica a tot plegats, no? La Gemma Mon.
4: És la banda sonora d'Ennio Morricone, no?
13: Sí, Ennio Morricone.
4: Ennio Morricone.
2: Preciosa.
4: M'agrada que poseu aquesta música. Sí,
13: manteniu-la. 40 anys, l'estrena d'aquesta pel·lícula.
4: M'agrada que la poseu,
2: no hi havia mòbils.
4: Dic, perquè ara ve la nostra tertúlia dels dimarts d'Expolítics amb l'Ada Colau, amb el Carlos Carrizosa, i avui hem convidat una nova veu, que és la de la Laura Borràs.
14: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
15: Y a día de hoy les digo que seguimos peleando dentro del Gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
16: Llevamos mucho tiempo empujando al Partido Socialista, que ha ido arrastrando los pies. Basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente.
17: Están tratando de poner un parche, están tratando de contener la movilización. Nunca contienen a los especuladores. ¿Por qué no contienen a Junts y al PNV en sus demandas de rebajar las exigencias para acabar con el negocio de la vivienda? No, siempre hay que contener a la gente. Pues oye, de verdad, que es que las casas son para vivir.
4: 8:32, doncs un dimarts més encetem la nostra tertúlia d'expolítics amb l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Bon dia.
18: Molt bon dia.
4: Benvinguda. L'exlíder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, bon dia.
19: Molt bon dia.
4: Benvingut. I avui amb una nova incorporació, l'expresidenta del Parlament, expresidenta de Junts, Laura Borràs, bon dia.
20: Molt bon dia.
4: Benvinguda.
20: Gràcies, jo m'incorporo. M'ha fet gràcia veure que dèieu que era ahir en el tuit que anunciava veure una taula d'expolítics, perquè aquesta no és una decisió que he pres jo. Em sembla que és un concepte molt, molt judicial el que heu fet servir. Suposo que hi ha gent que ha decidit ser expolítica, però...
4: Tu no et sents expolítica.
20: Podríem dir-ho... bueno, podríem dir si em sento política,
4: gent,
20: també.
4: Sou gent que heu tingut càrrecs en la política i que ara no us dediqueu a la política institucional. Aquest és un aclariment que l'Ada també em va fer un dia, de dir, política se'n fa sempre.
20: Exacte,
4: evidentment.
20: És a dir, jo en el meu cas concret, per això dic que és una denominació molt judicial, perquè
4: tu estàs inhabilitada.
20: Qui em retira de la política no són ni els ciutadans amb el seu vot, ni una decisió personal, sinó que en realitat és una decisió judicial que m'inhabilita per fer política institucional. Però, com em deia un senyor fa uns dies a Cornudella de Montsant, em deia, ells estan inhabilitats per la política institucional, però nosaltres estabilitem cada dia. Per tant, jo m'agrada prendre a mi les decisions, mentre les hagi de prendre algú altre per mi, podré continuar fent política des de diversos espais.
4: Doncs vinga, fem política des d'aquesta taula del Cafè d'Idees, fem política en aquesta tertúlia, perquè hem de parlar d'un tema que avui políticament s'està decidint a Madrid, al Consell de Ministres. Em sembla brutal el que avui s'ha de decidir per solucionar un problema d'anys i anys al nostre país. Però, hores d'ara, Ada, començo per tu. Com estan les negociacions? Què en saps? Sumar entrarà, no entrarà al Consell de Ministres?
21: Doncs,
4: hi haurà acord?
21: S'està parlant fins al darrer minut. Per tant, encara no sabem exactament què passarà en aquest Consell de Ministres. Sí que sabem que els darrers esborranys que ahir a la nit feia arribar el Partit Socialista no eren acceptables per part de l'altra part de govern, però només de l'altra part de govern, per part d'altres partits que li han de donar suport, com Esquerra, com Podem, no? Amb Junts ha prioritzat el Partit Socialista a negociar i crec que s'estan apropant més les posicions, pel que jo conec, però en canvi Podem i Esquerra s'estan allunyant.
4: Quins punts són els que fan allunyar Suma?
21: Doncs resumint, primer, que el referent és el sindicat de llogateres, que és qui porta anys estar al costat de qui més ho necessita, i pal·liant tots els fracassos de les diferents administracions. No? Ja no ho cito només del govern central, sinó també la comunitat autònoma, els ajuntaments, a tot arreu. Però tot aquest fracàs, qui l'ha estat sostenint és el sindicat de llogateres. I són ells els que portaven mesos avisant de que passaria Mari Carmen. Mari Carmen no era una sorpresa. Mari Carmen ja s'havia aturat el desnonament diverses vegades i se sabia que aquell dia arribaria. Per tant, que ara s'hagi de fer un decret Mari Carmen és també expressió d'aquest fracàs institucional, perquè totes les institucions sabien que aquell dia arribaria i no van fer res per aturar-ho. Dit això, que és aquest el punt de partida, entenc que el decret per als grups polítics que estan sota el paraigües de Sumar, no serà acceptable si el sindicat de llogateres no li dona el vistiplau. Aquest és un primer punt claríssim. I què ha de passar perquè hi hagi un vistiplau? Doncs el sindicat de llogateres per mi s'ha plantejat algú que és no de màxims, que és molt raonable per la majoria social d'aquest país, que és... no només poden haver-hi mesures per aturar desnonaments de persones vulnerables, que òbviament, però això és una mesura d'emergència, és una mesura per situacions límit. Aquí estem dient que hi ha milers i milers de persones en aquest país que estan vivint al límit també, perquè no arriben a final de mes, perquè han de retallar la seva despesa en menjar, en transport, que no poden fer vacances per pagar un lloguer abusiu. Llavors, cal atacar el tema estructural. I això, una mesura de mínims que s'està plantejant i que el Partit Socialista no vol incorporar, és la renovació automàtica dels contractes i la congelació de preu dels lloguers que no han parat de pujar els darrers anys. Aleshores, això, la renovació automàtica dels contractes, perquè s'entengui, és una cosa que es fa a Alemanya, per exemple, un país civilitzat, europeu, proper, vull dir, no estem parlant de bogeries, de coses extravagants. Són mesures raonables que es fan a altres països europeus com Alemanya i que no vol dir que el propietari no pugui recuperar la seva propietat. O sigui, si el llogater està pagant, el que passa és que es renova immediatament, a menys que el propietari el necessiti per ell mateix.
4: Ha de demostrar que el necessita per ell o per un familiar.
21: Sí, però que ho demostra amb una carta. Vull dir, saps? Només és, si tu necessites el pis, el pots recuperar. Però si no el necessites i el llogater t'està pagant, se li renova automàticament. Això dona estabilitat al mercat de lloguer i desincentiva l'especulació. I és una mesura, insisteixo, és de mínims. I aquesta, el Partit Socialista, crec que no és culpa de Junts. Està utilitzant a Junts com a excusa per no aprovar aquesta mesura.
4: Va, que parli Junts, Laura. Diu, no és culpa de Junts. Diu, l'ha d'estar utilitzant a Junts per no aplicar la mesura. Aquest decret l'ha d'aprovar el govern i que és molt complicat. Ha de satisfer a les esquerres i també us ha de satisfer vosaltres a Junts. De moment, a mi el que m'arriba és que les postures estan distanciades. Laura, és així?
20: A mi el que m'arriba és que s'està treballant, que és el que cal
4: treballant.
20: Fer. És el que cal fer. El que cal fer és treballar, entre altres coses, perquè qui té la responsabilitat de resoldre, en aquest cas, la qüestió de l'habitatge, és qui està en el govern i ha de tirar endavant aquestes polítiques. I, per tant, és evident que estem davant d'una situació en què hi ha hagut un cas que ha sensibilitzat moltíssim i ens ha afectat jo diria el conjunt de la població que té un mínim d'humanitat i, per tant, és evident que una situació com la d'una persona de 87 anys que és obligada a marxar de casa seva davant d'un fons voltor ens interpel·la a tots. Però és evident que el que no es pot fer és construir una política d'habitatge basant-nos en la criminalització de la propietat, perquè el principal problema i obstacle i escull que hi ha és el fet de no distingir entre fons voltors i petits propietaris, perquè, entre altres coses, això significa desatendre la realitat d'aquest país. I la realitat d'aquest país, doncs els que consideren que el país és l'estat espanyol, és que és un 92% dels propietaris els que tenen el parc de lloguer i d'habitatge, i un 8% les persones físiques i jurídiques, i per tant també inclosos els fons voltor. A Catalunya és un 70% i un 30% les persones jurídiques i els fons voltor. Per tant, és desatendre quina és i desconèixer quina és la realitat i sobretot no generar una legislació basada, fonamentada en la criminalització dels propietaris. Perquè ja tenim una Mari Carmen. És una Mari Carmen que ha patit aquesta situació, que sembla que, a més, està en vies de solució amb el fons voltor.
4: Han arribat a un acord amb l'empresa propietària.
20: Però hi ha un...
4: que ja ara accepti...
20: D'acord, però hi ha una altra Mari Carmen que no estem tenint en compte i és també una persona que pot ser una Mari Carmen vídua, una persona que amb molt d'esforç, amb molt de sacrifici, estalviant, ha aconseguit pagar una hipoteca durant 30 anys i tenir un pis i poder complementar, per exemple, la seva pensió de viduïtat amb aquest pis.
4: Però, Laura,
20: no es pot tractar
4: llavors,
20: igual un fons voltor que un petit propietari.
4: Però llavors diries, Laura, que hi ha un punt d'acord entre partits com els Comuns i com Junts, que és... que es prohibeixi desnonar els fons voltor?
20: És que jo crec que aquí això és solemnitzar l'obvietat. És a dir, jo crec que no hi ha cap discussió sobre... I s'ha dit des del primer moment que una cosa és tractar els fons voltor que fan especulació amb un dret com és el dret a l'habitatge, això posar-ho al costat de petits propietaris que poden ser persones igual de vulnerables que pugui ser la Mari Carmen.
4: És solemnitzar l'obvietat, però és una obvietat que a dia d'avui és la nostra realitat.
20: La realitat és poder...
4: Provoquen que s'expulsi la Mari Carmen.
20: Però justament, jo el que crec és que el que cal tenir en compte és que el problema de l'habitatge és un problema que ve de molt enrere, que s'han estat aplicant polítiques i que el que cal veure si aquestes polítiques han resolt o no han resolt el problema, perquè focalitzar la política d'habitatge, que és multifactorial, que té molts factors, que té a veure amb moltes ramificacions en la criminalització del propietari i, en aquest cas, en no atendre la diferència entre un fons voltor i un petit propietari, que pot ser una persona en mateixa situació de vulnerabilitat que la Mari Carmen, és no voler veure quina és la realitat i, per tant, no legislar d'una manera conscient, perquè el problema de legislar el té el govern. El problema de l'habitatge l'ha de resoldre el govern. No pots traslladar aquest problema a un particular, a un propietari. Va, els fons voltors queden a banda. Els fons voltors estem dient que no hi ha desacord sobre aquesta qüestió.
4: Va, Carrizosa, que també vull sentir la teva opinió. S'han dit aquí moltes idees. En quines estàs d'acord, en quines no?
18: Mira, jo estic d'acord...
4: Que es prohibeixi desnonar els fons voltor?
18: Estic d'acord en regular el tema de les inversions dels fons voltor perquè recauen sobre una primera necessitat, que és la vivenda. I, per tant, això jo estic d'acord en regular, però hem de ser conscients que els fons voltor són el 2% del total dels lloguers a Espanya. O sigui que no estem criminalitzant una determinada... No agafem com a excusa els fons voltor, perquè els fons voltor... Com ha dit la Laura, qui està llogant a Espanya, el 92% són persones físiques. Va, i d'aquestes, el 75% són persones que només tenen una propietat, no són grans tenidors, tampoc.
4: Carlos, i tu creus, estaries d'acord amb alguna cosa que ha plantejat l'Ada Colau i és el que s'està parlant i està sobre la taula, que és que el lloguer renovi automàticament a la fi del contracte?
0: Mira, això ho veuries.
18: Jo crec que...
0: Llevat que el propietari justifiqui que necessita el pis, eh?
18: Les receptes que estan portant a terme des del govern d'Espanya no estan donant l'intervencionisme al mercat de lloguer dona com a resultat que aquí a Barcelona aquest intervencionisme fa que per un lloguer hi hagin 418 famílies fent un càsting per a veure qui entra. Amb els titulars d'avui que diuen... renovaremos los alquileres y prohibición veto de desahucios fins al 2028, això el que fa és espantar aquests petits llogaters que són el 92% dels lloguers totals que no treuen els seus pisos a lloguer i fan veritables càstings per, precisament per les persones més vulnerables. És que el càsting deixa fora del mercat de lloguer a les persones vulnerables, i aquest és l'efecte que ha tingut la regulació per part de l'esquerra.
0: Ada, diu el Carlos que no funciona la regulació, que s'espanten els propietaris, que llavors no llogaran.
21: Jo crec que de les diferents intervencions jo hi ha un punt en comú que destacaria. O sigui, no criminalitzar els propietaris. Estem tots d'acord. No s'ha de criminalitzar els propietaris. Ara, definim propietaris. Aquí està el quid de la qüestió. I no és només una qüestió de fons voltor. Els dolents, diguem-ne, que efectivament tenen milers i milers de pisos, eh? Encara que siguin un percentatge petit dels propietaris, però tenen molts milers de pisos i cada cop en tenen més. Per tant, són un problema els fons voltors. Però no són només un problema els fons voltors, són un problema els rendistes. Per tant, jo sí que distingiria entre propietaris i rendistes, que és el que fa el sindicat de llogateres. El sindicat de llogateres no ataca els propietaris, ataca els rendistes, els que viuen sense treballar en la seva vida i la seva única feina és cobrar lloguers abusius a persones que han de treballar i entregar més de la meitat del seu sou per pagar aquest lloguer. Això són els rendistes, vale? Els que viuen de la feina dels demés. Rendistes poden ser...
0: Però potser un rendista pot ser, Ada, un propietari que ha estalviat tota la vida, ha comprat un pis...
21: Molt bé, doncs
0: i ha decidit no treballar doncs
21: que
0: i viure del lloguer que li dona el
21: algú
0: pis.
21: Algú que ha estalviat pot estalviar i invertir aquells diners en moltes coses, no? Perquè es pot invertir en diferents coses. Si ho fa amb l'habitatge, ha de saber que en aquest país no volem que l'habitatge sigui el negoci del segle amb el que et forres en dos dies, que és el que ara mateix s'està promovent a través de moltes polítiques, a través de la fiscalitat, a través de diverses coses. Aleshores, això és el que s'ha d'acabar. Això és el que s'ha d'acabar perquè va en contra de la funció social de l'habitatge que està recollida a la Constitució. Aleshores, és senzill, és distingir efectivament entre petit propietari i rendistes, especuladors, fons voltors. I aquí quan dic petit propietari vull dir qui té un habitatge, dos habitatges. En aquests els hem de protegir, clarament. Els que tenen un o dos habitatges, el que té habitatge per casa seva, és que hi ha afectats per la hipoteca que estan anant a les concentracions i que han acampat a sol conjuntament amb les llogateres, perquè tenen el mateix problema d'especulació. Si, en canvi, evitem les compres especulatives, si garantim que els contractes es renovin automàticament, això baixarà els preus, perquè baixarà l'expectativa de negoci, i aquesta baixada de preus no beneficiarà només a les llogateres, beneficiarà també als petits propietaris que podran accedir a una primera residència a preus més econòmics
0: que els
21: actuals.
0: Però estic entenent que un petit propietari ha de poder desnonar amb més agilitat que un gran propietari?
21: Efectivament, a un petit propietari, que parlem d'un o dos... És que hi ha gent que parla de petits propietaris i està parlant de gent que té dos pisos. I això no és un petit propietari.
0: Un o dos pisos és un petit propietari.
21: Clar que sí. I quan és la
0: pròpia... Que ha de poder desnonar amb més facilitat.
21: Evidentment. I quan és per la pròpia residència, evidentment que s'ha de poder desnonar amb més facilitat i ha de tenir fins i tot incentius fiscals. O sigui, jo crec que hi ha d'haver una protecció a la residència. El que hi ha d'haver és la protecció a la residència, sigui en propietat, sigui en lloguer. Ha d'estar protegit, que casa teva sigui un lloc estable, que no et puguin fer fora en qualsevol dia, que no t'hagis d'endeutar de per vida per poder tenir aquell lloc estable. El que s'ha de protegir és l'habitatge com a residència. Quan l'habitatge passa a ser negoci, aquí em sap greu, però aquí s'han de ficar totes les traves, s'han de ficar molts impostos, s'han de ficar límits, s'ha de protegir el llogater perquè tingui estabilitat, perquè si no, a la que hi hagi de negoci, entren en tromba, i ho estem veient. Els fons han arribat aquí, i us dono una dada, perquè amb això de les dades dels percentatges de propietaris, a Barcelona, el 2021, i això ha anat en augment, el 2021, la meitat dels pisos estaven en mans de propietaris que tenien més de 3 habitatges. Per tant, no propietaris que tinguin el seu habitatge residencial. Per això dic que és tan important. Jo crec, sincerament, i amb això acabo, jo crec que vagi com vagi avui amb el decret d'habitatge en el Consell de Ministres, tant si s'aprova com si no s'aprova i s'ha de seguir discutint, la lluita continuarà. No es resoldrà avui tot. Això ho hem de dir, no es resoldrà tot avui i la lluita ha de continuar. Hi ha hagut un esclat social importantíssim. Hi ha un munt de gent que ha sortit que no tornarà a casa tranquil·lament perquè ha dit fins aquí hem arribat, volem una vida sostenible, volem poder projectar el nostre futur, volem plantejar-nos si volem tenir fills o filles i que això no condicioni el preu de l'habitatge. Per poder tenir un projecte de vida hem d'accedir a un habitatge estable. Bueno, doncs per això jo crec que una cosa que no s'ha fet prou fins ara i seria estratègica és que hi hagués una aliança formal entre llogateres i propietaris de primeres residències, petits propietaris de veritat. Aquesta aliança faria la majoria social de, no sé, del 70, del 80% de la població contra els especuladors, que són els nostres enemics. Hem de fer una aliança contra els especuladors. I aquí hem d'estar tant llogateres com petits propietaris.
0: Esteu d'acord, aliança contra els especuladors?
20: Jo el que crec és que estem parlant d'un decret que no és que diferenciï entre propietaris i rendistes, és que no diferencia entre una Mari Carmen pensionista que està traient un lloguer raonable per poder complementar la seva pensió de viduïtat amb un fons voltor. És a dir, que ja no fem aquest matís entre propietaris i rendistes, sinó que no diferenciem entre el petit propietari i un fons voltor.
0: Per tant, en aquest moment... Ara, Laura,
20: per això s'està treballant.
0: En aquests moments, és a dir, perquè el Consell de Ministres comença d'aquí 45 minuts.
20: Sí, i per tant...
0: Entenem que s'està...
20: S'està treballant, entenc, per poder resoldre aquestes qüestions que puguin abordar la qüestió de l'habitatge com pertoca, perquè jo abans deia molt bé, és que estem parlant d'un problema que té moltes ramificacions, és que ara tu has estat donant les notícies dels trens que funcionen o no funcionen, és que treballar per Rodalies és una política d'habitatge. És una política d'habitatge, perquè si concentrem que tots els serveis és en les grans ciutats, que són les zones més tensionades, el que estem aconseguint és també fer que el problema sigui més greu. Mirem què fa Europa amb les polítiques d'habitatge. Si tu necessites habitatge, has de buscar habitatge. Aquest habitatge tens la responsabilitat com a govern o de fer-lo, o de crear-lo, o de rehabilitar-lo, o de trobar totes les mesures que t'obliguen a tu que tens el problema no evacuar la solució en uns propietaris, perquè no farem un xoc de vulnerabilitats aquí. És a dir, tan vulnerable és la Mari Carmen de 87 anys que hem vist en aquesta situació, en la qual estem tots d'acord, com moltes altres Mari Carmens que estan en una situació de vulnerabilitat sense ser un
0: fons
20: voltor.
0: Però l'Ada plantejava que l'habitatge no ha de ser un negoci.
1: Clar, però és que l'enfoc...
0: L'enfoc, en aquest punt ja esteu d'acord o no?
1: És que és un enfoc partidista i vist des de la perspectiva de l'esquerra que està culpabilitzant a un percentatge mínim del total del mercat de lloguer i fent aquesta mena de demagògia de no, és que és els fons voltor i els especuladors estan carregant-se un mercat molt majoritàriament en mans de persones que són tan vulnerables de vegades com els propis inquilins.
20: Més d'un habitatge.
1: En el sentit que ells tenen el seu únic ingrés.
0: Carlos, si tu tens 2-3 habitatges, que probablement tens amics que tenen 2-3 habitatges, creus que estan en una situació igual de vulnerable que qui viu de lloguer i està pendent de si aquella empresa d'aquí un mes li dirà has de marxar de casa perquè et doblo el preu del lloguer? Són igual de vulnerables, Carlos?
1: És que això no és el tema. El tema és si tu fas polítiques que estan espantant la gent que vol posar el seu pis en lloguer amb una mínima expectativa de que si li deixen de pagar el lloguer, que no digui no, és que és vulnerable perquè és una mujer sola con un hijo. Hosti, ja no els pots... ja no pots fer un desnonament. Llavors, clar, la gent no lloga a una dona sola, a una dona gran, a un home jubilat, no lloga... Perquè aquest cas de la Mari Carmen els espanta. Diu, ostres, i ara què va legislar la izquierda? I ara què va legislar?
0: Laura, l'habitatge com a negoci s'ha de permetre, sí o no?
20: És que no es pot legislar des de la ideologia i encara menys des del dogmatisme. És a dir, hi ha problemes...
0: Sempre es legisla des de la ideologia, no?
20: No, jo crec que no. Hi ha l'obligació...
1: Per això
0: us votem els polítics. Jo crec que legisleu des de la ideologia.
20: Jo crec que, al contrari, jo crec que el que s'ha de fer és treballar per resoldre les dificultats i els problemes que hi ha. I llavors, com fer-ho?
15: ideològicament no resolen els problemes, perquè ho estem veient. Si estem dient que s'ataca, per exemple, el topall dels preus, i llavors resulta que això té un efecte col·lateral, que és que es redueix l'oferta, les dades que donava la Sindicatura de Greuges al Parlament de Catalunya era que havia baixat el nombre de contracte de lloguer com a conseqüència del rebaixar el preu. El que diuen els especialistes des de la universitat, si escoltes a professors com el professor Cabezas o el professor Nasarre, per posar a l'Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, t'expliquen quina és l'efecte de determinades polítiques, perquè quan no s'aborden de manera multifactorial no se dona una solució real. I aleshores el que es tracta és de buscar solucions, no de tenir ideologia. La ideologia és molt bona, la consigna, però fixa't, hem sentit en aquesta legislatura el senyor Illa donar una xifra amb 50.000 pisos. Ja l'havíem sentit, aquesta mateixa xifra donada pel senyor Montilla. Però clar, pots donar la xifra, però si no fas els pisos, el Banc d'Espanya ha dit que hi ha un diferencial de 750.000 pisos entre 2021-2025, que partim d'aquesta realitat.
3: Sí, que s'ha d'augmentar el parc.
15: Aleshores, si necessites habitatge, has de buscar habitatge. El problema el tens tu, no el pots evacuar, i has de trobar les polítiques que t'ajuden a resoldre el problema.
18: No,
15: no les fan. Dogmàticament.
18: No les fan,
15: o les que fan encara empitjoren, clar, o tenen un efecte...
18: I aquest empitjorament no té cost electoral pels autors de l'empitjorament, perquè, al contrari,
15: tan llarg com lo fiais.
18: Claro,
3: és evident que les coses no s'han fet bé fins ara. Això crec que és evident i podem estar-hi d'acord. Però...
21: I tant, però no s'han fet bé, mirem en perspectiva, els últims 40 anys. O sigui, no només els últims 8, els últims 40 anys. Perquè, i la recepta principal que s'ha fet en aquests últims 40 anys no ha estat la intervenció del mercat. La recepta principal que s'ha fet durant 40 anys ha estat la liberalització i la mercantilització de l'habitatge. Com pocs països a tota Europa. O sigui, a altres llocs d'Europa al·lucinen amb la mercantilització i l'especulació que s'ha permès a l'estat espanyol. O sigui, perquè tu vas al nord d'Europa, hi ha parcs públics molt importants, hi ha regulacions, a Viena està reguladíssim el lloguer i funciona estupendament, a Alemanya es renoven automàticament els contractes i el lloguer funciona estupendament, i la majoria de la població està de lloguer... La majoria... Però la majoria de la població està de lloguer i no de propietat, perquè el lloguer és estable i, per tant, a la gent li surt a compte estar de lloguer.
3: Ahir sentia un reportatge que deia que a Berlín... Ho diré de memòria, perdoneu si m'equivoco, però que la mitja dels lloguers era com de 40 anys. La mitja.
18: I el 80% és lloguer. I a Berlín. El 80% del parc immobiliari.
21: Això és el que vol dir accedir a una casa segura i estable, que és el que hauríem de desitjar per a tothom, ja sigui en règim de lloguer o de petita propietat. Però quan es diu que han fracassat les polítiques, i tant, ha fracassat la liberalització del sòl, ha fracassat l'endeutament de la població amb la bombolla immobiliària perquè tothom comprés i es va construir més que mai, més que la resta de països europeus tots junts. Espanya va ser el que li deien el milagro espanyol, no? I va acabar amb el desastre econòmic més sonat de la història d'aquest país recent, amb tota la població endeutada, desnonada, l'economia enfonsada. O sigui, que la recepta de mercantilitzar, endeutar i permetre posar preus lliures sense control ja s'ha fet en aquest país i ha sigut el fracàs més gran de tots. Ara què passa? Que hi ha regulacions a mitges i és veritat, són insuficients i no acaben de funcionar. Per tant, el que s'ha de fer és una bona regulació estructural que, com dic, protegeixi la majoria social. I això vol dir protegir els llogaters i protegir els propietaris que tenen un habitatge per viure, no per especular.
15: És que hi ha un tema col·lateral. Estàvem parlant de que fer política de rodalies és fer política d'habitatge. Jo, naturalment, he d'esmentar el dèficit fiscal. El dèficit fiscal és dèficit social. Tothom està buscant de com es poden trobar diners. Bueno, doncs, escolti, és que un 10% del dèficit fiscal calculat en l'última vegada que ho va calcular la Generalitat de manera completa el 2022 seria un 10%, 2.000 milions d'euros dedicats a l'habitatge. Per tant, és evident que hi ha de poder haver altres respostes i solucions que no s'han dut a terme. Però també hem de tenir molt present que una família que el 2024, les últimes dades, dedicava més del 40% del seu sou a poder disposar d'un habitatge. És una família que viu absolutament ofegada. I, per tant, és evident que cal prendre també la mesura de que treballar per millors salaris també possibilita, perquè els preus no són alts o baixos així en abstracte. Són alts o baixos en funció de les teves capacitats. Quan s'utilitza una regulació que tapa el preu del lloguer, que genera una disminució de l'oferta,
20: però que, en canvi, aquestes llogaters que no volen llogar el seu pis perquè tenen X dificultats posteriorment, el volen portar al mercat de venda, resulta que qui està en disposició de comprar tampoc són les famílies de la classe mitjana autòctona, sinó que venen persones que poden ser d'altres llocs de la Unió Europea i que aleshores compren i es converteixen en propietaris aquí. Per tant, és un tema que, com dic, té moltes arestes i cal abordar-lo en tota la seva complexitat.
3: És un tema molt, molt complicat i fixeu-vos que estem mantenint aquesta conversa molt interessant, de veritat, que és la que probablement s'està produint ara per arribar al Consell de Ministres, veure si s'arriba a un acord. L'altre dia, Ada, tu vas fer un vídeo posant sobre la taula la sortida de Sumar del govern. És una possibilitat que encara està sobre la taula?
21: Bueno,
3: hores d'ara,
21: evidentment,
3: a mitja hora perquè comenci el Consell de Ministres.
21: Això ho vaig traslladar com a opinió personal i com algú que ha estat en l'activisme pel dret a l'habitatge durant 33 dècades, o sigui que vull dir que la política institucional hi ha estat uns pocs anys, però he estat més temps activista pel dret a l'habitatge i quan vaig veure el que estava passant amb la Mari Carmen, que a més coneixia el cas, que feia mesos que se sabia que arribaria aquell moment i que, és veritat, ja sabem que no hem d'esperar res d'Almeida, d'Ayuso, del Partit Popular, ja sabíem que no m'haurien un dit per salvar la Mari Carmen, encara que tinguin competències per fer-ho, però del govern progressista...
3: Però, en teoria, perdona, la casa de la Mari... Avui llegeixo la portada del Mundo, sí. Del Mundo, que diu que Almeida devuelve a Mari Carmen a su casa, tras pactar con los propietarios. És la manera com ho explica el Mundo.
21: Això és gràcies a la pressió social, no és gràcies a Almeida, òbviament, és gràcies a la pressió social que aquests propietaris s'han vist contra les cordes, han vist que el seu prestigi empresarial estava pels terres i ràpidament han volgut arreglar el desastre. Tant de bo se n'haguessin adonat abans i no haguéssim hagut de passar per la situació traumàtica que ha hagut de passar la Mari Carmen, que ara quan la sents parlar des de l'hospital amb un fil de veu se't trenca el cor, perquè aquesta dona ha passat una situació de tensió i d'estrès a la seva edat que no hauria d'haver passat. Per tant, bueno, doncs benvingut que per la pressió social ara rectifiqui la propietat i li torni a oferir tornar a la Mari Carmen, ella decidirà si vol acceptar o no, però la Mari Carmen no hauria d'estar a l'hospital. No? Dit això, com deia, de les dretes no esperem que vulguin regular el mercat, que vulguin protegir el dret a l'habitatge, perquè ja tots aquests anys ens han demostrat que el que són, mira, la senyora Ayuso donant la benvinguda, el mateix dia que fèiem fora la Mari Carmen, la senyora Ayuso estava donant la benvinguda a la fira dels especuladors que es diu The District, que la vam fer fora de Barcelona gràcies a la pressió social, i estava la senyora Ayuso dient, veniu aquí fons voltors. Bueno, doncs la dreta fa això. Clar, del govern d'esquerres, clar que esperem més, i això ho dic com a ciutadana, clar que esperem més, però també com a militant de base dels espais polítics
3: si
21: que estan allà representats.
3: I si no donen més?
21: O sigui, ara mateix s'ha arribat ja a una situació tan límit i la gent està al carrer i, per tant, no es pot acceptar res que no sigui acceptable el que està plantejant la mobilització social, que té a veure amb els mínims que deia abans, que vol dir acabar amb el frau dels contractes de temporada, que vol dir aturar els desnonaments de famílies vulnerables, però també vol dir donar estabilitat als lloguers amb renovacions automàtiques dels contractes i amb congelació de preus. Si això no hi és, el meu punt de vista és que els ministres no haurien d'entrar al Consell de Ministres i plantejar què vol fer el PSOE. Potser ho vol plantejar una setmana més per negociar i es dona una setmana més. Home, doncs en aquest sentit no seria per trencar si es dona una setmana més. Si en canvi és un sine die, no? De dir, bueno, doncs això ho allarguem com ha fet el PSOE durant tots aquests anys, que és que el nostre espai polític li ha portat un munt de propostes en el mateix sentit i és el Partit Socialista qui les ha ficat al calaix.
3: Aleshores, m'ha semblat que insinuaves que el PSOE estava mirant més a Junts, no?
21: No
3: has dit al principi.
21: Clar, és que hi ha molts partits
20: esteu
21: ara mateix.
20: Esteu parlant de negociar tothom negociant amb Pedro Sánchez, però negociar amb Pedro Sánchez és un esport de risc. Això també ho hem de tenir-ho present, perquè és evident que jo no vull viure en un país que desnonin a Mari Carmen i que Mari Carmen vulnerable perdi casa seva. Però clar, jo tampoc vull viure en un país on un altre Mari Carmen hagi de pagar de la seva butxaca la responsabilitat social que té l'Estat. I, per tant, això ho hem de tenir també present. És a dir, que hem de tenir present que no es pot fer política a cop de titular, sinó que hem d'intentar fer polítiques amb resultats.
21: O sigui, que amb una petita propietària no necessita el pis i aleshores i hi ha una família vulnerable allà, doncs és l'administració que s'ha de fer càrrec de la família vulnerable, no la petita propietària. Però petita propietària, eh? O sigui, màxim 3
20: Catalunya
21: pisos.
20: Catalunya diferencia els fons voltors amb els petits tenedors.
3: Sí, perquè és petit propietari.
21: Més de 3 pisos no és un petit
18: això,
21: propietari.
18: Els governs de l'esquerra amb el problema de l'habitatge es fixen en el lloguer. I què passa amb la construcció de parc públic de vivenda? Si aquí a Espanya tenim entre un 1 i un 2% de parc públic i a la resta d'Europa hi ha un 9 i un 15.
20: La mitjana és el 9.
18: I un 15% de vivenda de parc públic de vivenda. Jo no he sentit al senyor Sánchez, després de 8 anys, dir España ha construido, España ha llegado a un acuerdo con la oposición para nivelar el parque público. No ho han fet. I estan posant el focus en uns suposats fons voltor que són el 2% del lloguer a Espanya.
3: Carlos, et vull preguntar, vius de lloguer o de propietat?
18: Jo vinc de lloguer. Sí, sí.
3: Et resulta complicat? És un lloguer estable?
18: És un lloguer estable i que no fa gaire que el tinc. He voltat des de que...
3: O sigui, has anat canviant.
18: He anat canviant, però sempre, bueno, dintre d'ofertes raonables, aquí a Barcelona, Sí, sí, sí, jo visc de lloguer.
3: De lloguer o de propietat?
20: Jo ens vam casar fa 30 anys i vam tenir una hipoteca de 25 anys, per tant, després d'haver estat pagant 25 anys amb totes les pujades i baixades de totes les dificultats de pagar una hipoteca amb dues persones treballadores professionals, mm-hmm. doncs fa 5 anys que som propietaris i ja
3: sense deure
20: diners als bancs, perquè ha estat un esforç doncs, això de vida.
3: Propietat o lloguer?
21: Jo soc llogatera i vivia fins fa pocs dies en el pis de lloguer en el que portava més de 15 anys, però amb un sou sol no podia. I l'he hagut de deixar. L'he hagut de deixar i m'he hagut d'anar a compartir pis amb un familiar. Sí, sí. Sí, sí, perquè no... Clar, jo, aquell pis de lloguer, vam entrar amb la meva exparella, el pare dels meus fills, però quan ens vam separar fa 4 anys, vaig passar a tenir que pagar un lloguer amb només un salari. I el mercat sempre pensa en quina és la màxima possibilitat de pagament que hi ha a la societat i ja dona per fet que visquin com a mínim dues persones amb salari en un habitatge. I per tant, a la que et separes, que és un dels problemes de l'habitatge, som especialment les dones separades, també els homes viuen aquest problema, però especialment li passa a les dones, i si hi ha criatures pel mig, com és el meu cas, que tens dos fills i amb totes les despeses que això significa, doncs ja no pots, i aleshores jo, el pis del que portava més de 15 anys, l'he hagut de deixar perquè amb un sol salari no podia assumir-lo, perquè em costava arribar a final de mes, i per tant l'he hagut de deixar.
3: Estem acabant 9:03. Jo us agraeixo molt que hagi...

0: no se puede celebrar. I llavors va passar el que va passar.
1: La Laura Borràs fa...
0: Home, clar que fa així. Ho dic
2: als ulls de Ràdio 4, que no la veuen prou. Clar que fa
0: així. Feia temps que no...
1: Ens però se'n pot parlar d'això, no? Segueix sent el tema delicat.
3: Ara li hauria de dir, no, senyor Carrizosa, perquè em demana la paraula, ara li diré, senyor Carrizosa, deixi'm la paraula.
0: Deixi'm la paraula.
3: Si és per parlar de l'1 d'octubre. Jo, si em preguntes on era l'1 d'octubre, doncs a la nit electoral vaig estar defensant un col·legi electoral com era el CCCB, que vam fer una activitat perquè el dia 30 de setembre és el dia de Sant Jeroni, patró dels traductors, i vam estar una nit de lectura poètica al CCCB i després me'n vaig anar cap a casa meva per poder anar al col·legi electoral que en aquell moment em corresponia per poder exercir el dret a vot d'una convocatòria que havia fet el govern des del Parlament, és a dir, amb les garanties que han de ser les garanties democràtiques i, per tant, després la sorpresa va ser veure que no tothom entén l'estat de dret de la mateixa manera i que resulta que davant de Ciutadans, que teníem una arma perillosíssima a les mans, com era una papereta per intentar reposar dins d'una bústia per poder decidir el nostre futur democràticament i acceptar el resultat democràticament, resulta que venia la policia i ens robava les urnes i pagava a persones indefenses.
1: Ada, com recordes?
3: Així va ser l'1 d'octubre.
1: Com recordes?
4: Doncs recordo un dia molt intens, òbviament, on es barrejava la part personal i política, no? Perquè, bueno, jo estava en una posició crítica amb el govern per algunes coses com les havia fet, però clarament a favor del dret a decidir i en contra de la repressió policial i judicial d'un exercici d'un dret fonamental com és el dret a votar. I per tant, en conseqüència, doncs jo vaig anar al meu col·legi electoral, a la Sedeta, i vaig fer cua, una cua llarga, per poder votar. I mentre feia la cua, anaven arribant les notícies de, no, les batusses que començaven a fer la policia en algunes escoles. I llavors feia trucades, o sigui, la meva part política feia trucades des de la cua, en la que com a ciutadana estava per votar. Anava fent trucades, me'n recordo, el que era el delegat del govern llavors, l'Enric Millo, vam tenir converses molt tenses.
1: Molt tenses per què?
4: Molt tenses, perquè li deia que esteu fent, marxeu, deixeu de fer aquesta barbaritat, no?
1: I tu li demanaves que la policia deixés de...
4: I li deia, o sigui, és que això serà un abans i un després, és que... O sigui,
1: ho veies ja llavors, que allò seria un abans i un després?
4: O sigui, a veure, que hi hagi milions de persones de forma pacífica, organitzades per votar, i que t'enviïn un exèrcit a arrasar-te i a colpejar-te, i fins i tot a fer lesions greus com la de treure un ull que encara ara s'està jutjant, no? Que ho veiem fa poc, el cas. Evidentment que era un abans i un després, era terrorífic. I vaig acabar personalment també, quan ja era vespre, anant a l'escola dels meus fills per ajudar a protegir la sortida de les urnes.
1: Mm-hmm. Ja sé, Carrizosa, que tu ho veus de manera completament diferent a elles, però bueno, està bé que ho expliqueu.
0: Jo crec que els dirigents polítics no poden fer allò que pensen i el dret a votar i el no sé què, i nosaltres ho defensarem i això és democràtic. I això, quan no està emparat per les lleis, no és democràcia. És una altra cosa, però democràcia no és. I no va ser un referèndum, com és normal, amb les garanties que tenen els referèndums.
4: Però a veure...
0: Ni la Comissió de Venècia va dir que això tenia una validesa perquè havia estat convocat d'una forma...
4: L'ABC democràtic.
1: L'ABC democràtic.
4: Tu saps que
1: hi ha
4: drets,
1: del Parlament.
4: Tu saps que hi ha drets però... que s'han conquerit de forma legítima desobeint lleis injustes. Les dones votem...
0: Sí, discurs...
4: Hi havia democràcia. Escolta'm, Carles, deixa'm parlar.
0: Si falta la democràcia, sí que es pot desobeir, però en una democràcia tu no pots desobeir les lleis.
4: Hi havia democràcia i les dones no votàvem.
0: Però és igual.
4: Hi havia democràcia, però les dones no votàvem. I les dones vam haver de fer les desobedients fins que vam votar. Hi ha moments...
0: Però no és el que va passar a Catalunya. No comparis la lluita per la igualtat entre els sexes que amb la lluita d'una porció de Catalunya per imposar a la resta una decisió...
4: La lluita pels drets i les llibertats, igual que la de l'habitatge, la lidera la ciutadania.
3: El que és que la repressió no és democràcia. Jo crec que aquí estaríem tots d'acord que la repressió no és democràcia. I el que va passar a l'1 d'octubre és que hi havia un govern legítimament votat que va prendre unes decisions que les va portar a aprovar al Parlament legítimament amb una força
0: democràtica.
3: I després la repressió, això segur que...
1: Hem obert el meló i el tanquem.
3: A dos minuts d'acabar és agosarat.
1: Podem seguir dimarts que ve.
3: A mi em sembla.
1: Dimarts que ve obrim la xíndria.
3: Perquè les conseqüències de l'1 d'octubre duren encara 9 anys després.
0: Si convides en aquests convidats, Gemma, ja saps el que passa.
1: No,
0: si treus aquest tema, ja saps el que passa.
1: Sí, els hem de treure tots els temes que interessen.

0: Res, són els que ens estan veient i ens estan escoltant. Gràcies als tres per venir. Carlos Carrizosa, Laura Borràs, Ada Colau, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Un gust tenir-vos aquí. Si voleu, dimarts que ve seguim.
2: Molt sí? Bé.
0: Doncs vinga, ara vaig amb la tertúlia i l'anàlisi política amb dos periodistes, Ferran Casas i Josep Martí Blanc.
3: És una qüestió de voluntat política. De voluntat política que s'ha de construir des de les mesures de l'esquerra, que és el que ens està demanant el carrer.
4: Cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
5: Han tenido 8 años y han fracasado. Han tenido su oportunidad y la han dilapidado. Ahora pido la mía para arreglarlo.
6: Haber fomentado de manera irresponsable la inmigración masiva ha sido una forma de haber impedido a nuestros jóvenes emanciparse y disfrutar de una vida plena.
7: Propuestas, cuando menos sectarias, profundamente ideológicas, como por ejemplo proponer expropiar viviendas o ya directamente que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada. Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo.
0: Les 9 i 10 minuts en punt, doncs vinga el director adjunt de Nació Digital. Ferran Casas, bon dia.
8: Bon dia, ben trobats.
0: Ben trobats. I el periodista Josep Martí Blanc, que ha de venir. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Una mica cansat, perquè no t'ho he preguntat, però suposo que hi eres a la gran festa de La Vanguardia.
9: Doncs no.
8: No hi era, no hi era, firma... i té un gran mèrit que sigui avui aquí, perquè amb tot el tema de les alertes i tal, ell està molt preocupat.
10: Ell ha dit que havia confirmat el concert d'inauguració de la temporada del Palau de la Música.
0: Ah.
10: I vaig canviar la política per l'art.
0: Vaig canviar la política per l'art. I va sortir guanyant, probablement.
10: Doncs no ho sé, però el concert va estar...
0: Està bé?
10: Francament bé, sí.
0: Sort que no eres en el concert del Liceu, saps que van haver de parar per les alert. En el vostre concert van sonar les alarmes?
10: Van sonar... era un concert llarg perquè passava de les 2 hores,
0: sí.
10: I per tant va haver una pausa i en aquell moment
0: allà van sonar les alarmes.
10: Van sonar les alarmes, sí.
0: Mm-hmm. Doncs fixa't que jo t'imaginava a l'acte de La Vanguardia.
10: Tu pensa que La Vanguardia és un barco amb molta tripulació i si un grumet se queda a terra no el troben a faltar.
0: Tots els grumets són necessaris. Ferran Casas, què deies de la tertúlia? Què t'ha semblat? Bé, poder veure Carrizosa, Borràs, Colau, asseguts a una mateixa taula?
8: No, bé, interessant. No m'esperava el final aquest, tornant a parlar de l'1 d'octubre.
0: És que és dijous, 1 d'octubre, 9 anys.
8: Clar, és que és dijous, és aquesta setmana, farà 9 anys.
0: M'ha semblat que era interessant.
8: L'ANC diu que els 10 anys han de ser els de la represa, però pel que veurem aquesta setmana al Parlament, sincerament, no ho semblarà, perquè tot el tema autodeterminació, malgrat que, per exemple, aquesta legislatura hi havia un acord entre Esquerra Republicana i el PSC per portar-ho endavant, però cap dels dos firmants sembla que tingui un interès excessiu, i el PSC, que en el seu moment doncs, havia defensat una reforma de l'Estatut i una reforma constitucional, això també està absolutament desat al calaix, i ara... molt estirar aquests temes d'on són el finançament i la llengua.
0: Aquesta Catalunya de l'1 d'octubre no té res a veure, no, amb la de fa 9 anys?
10: No, el país físicament és el mateix, però políticament i sociològicament s'ha capgirat.
0: Uh-huh.
10: I, per tant, el que va passar des del 17 d'octubre de fa 9 anys és que... Durant alguns anys es van voler mantenir un discurs una mica ambigu, però tota l'acció política, inclosa la dels partits independentistes, s'ha adreçat a acceptar el terreny de joc de l'autonomisme ambiciós o del catalanisme, triar la paraula que vulguis.
0: Mm-hmm.
10: Però la situació del país en aquests moments el que et diu és que l'independentisme no resulta un esquep prou atractiu per convertir a qualsevol partit polític que només aixequi aquesta bandera en un partit de govern.
0: I la independència ha deixat de ser un esquep atractiu.
10: Sí, tu fixa't que tots els partits estan en la pilota del catalanisme, de com recuperes tot allò que es va menysprear durant un munt d'anys, que era, si tu te mantens amb els peus a la rajola del catalanisme, és que no has entès el signe dels temps, això era el 17, en veritat ets gairebé doncs, un botifler o un cara girat, o... perquè els temps s'han posat per això. Mm. I ara, 9 anys després, però ja fa 3 o 4 o 5 que va a la Nòria, és de dir, bueno, sí, seguim sent independentistes, perquè els estatuts del partit així ho posen de manifest, però l'estratègia política el que posa damunt la taula és com fem d'imant per a que totes les persones que durant uns anys van ser independentistes tàctiques i que per l'experiència s'han tornat a treballar catalanistes, dius com faig per a resultar creïble i atreure'ls al meu sarró.
8: Però tampoc està clar que aquesta gent hagi canviat o hagi deixat de ser independentista. Clar, aquí, al final, el procés té una causa, no? Que és el dret a decidir. És a dir, la voluntat d'exercir el dret a decidir, de convertir Catalunya en un estat propi, en una república, és la que promou el procés que es faci i té una conseqüència, que és la repressió. Mm-hmm. Aleshores hem vist com en aquests anys la repressió s'està resolent, i ahir va haver un altre pas important, no?, quan es va conèixer doncs, la proposta de Cándido Conde Pumpido al Tribunal Constitucional, com doncs, la suma d'indults, reforma del Codi Penal, amnistia ara finalment, doncs, diguem, tanque la carpeta de la repressió, que és la conseqüència del procés, però la causa, no?, que és el problema amb l'autogovern, l'encaix o no, o el desencaix de Catalunya a Espanya, això no s'ha resolt. Les enquestes amb això són persistents. És dir, més enllà del suport o no a la independència en cada moment, que això va fluctuant, 2 de cada 3 catalans no estan d'acord amb el marc polític i volen més autogovern.
10: Però aquesta partida tu la pots jugar des de diferents fronts. I ara l'estàs jugant o intentes jugar-la des del catalanisme, perquè la repressió és un fet. Però el que no es va entendre el 17 i el 16, particularment, és que en la massa de gent que tu comptaves com a independentista, hi havia un volum molt important d'independentistes tàctics, que el que volien era el canvi del marc de relació. Llavors, com que abans de la repressió el que hi va haver és l'engany, la no acceptació de que per a assolir un estat independent el que ha de passar primer és que ens partim la cara entre catalans, perquè això és el que te diu la realitat d'una societat complexa com aquesta, una vegada tret el tel de l'ull i descobert que no hi havia res preparat, que a més era impossible preparar-ho, que tot te portava el que et va portar, dius, la gent ha deixat de ser independentista? Pues, home, nominalment a la millor no. Però un se pot definir de moltes maneres quan està a la taula sentat amb els seus amics bevent-se un conyac o un whisky amb gel. Però el que fixa la definició d'una persona, en realitat, són els seus fets, la seva acció política i com se comporta en el dia a dia.
0: No estava previst, de cop, tenir aquesta conversa interessant sobre l'independentisme i com està Catalunya, però ens ho ha portat això de l'1 d'octubre. Sabeu que ara el tema... El monotema aquests dies és l'habitatge, s'ha canviat, la conversa política pública ha canviat completament. Ahir, abans he dit això de l'entrega de premis a la Vanguardia, que pensava que el Josep hi era, perquè la Maya, la cantant Maya, quan va rebre el premi, va aprofitar, fixeu-vos a veure si podem veure-ho, us ho explico, la Maya aprofita per donar-li un sobre a Pedro Sánchez, en el sobre es veuen les lletres Decreto Mari Carmen, ell, el president del govern, agafa el sou i l'ensenya, em sorprèn una mica, però això no estava preparat, Josep, segur, però ell l'ensenya, Decreto Mari Carmen, i la Maya es posiciona d'aquesta manera. Decreto Mari Carmen és el que s'està ara discutint i veurem què passa al Consell de Ministres, de seguida us ho pregunto, però deixeu-me anar a la Puerta del Sol amb l'Àlex Cabrera. Àlex, quina és la situació ara mateix a Madrid? Explica'ns.
1: Bon dia, Gemma. Doncs ho podeu veure a les meves espatlles. Ara mateix, aquí a la Puerta del Sol, cada vegada hi ha més tendes de campanya. Nosaltres hem pogut comptar ja més de 400, però no tenim la xifra oficial per part del sindicato d'inquilines ni tampoc per part de la policia local. El que sí que és cert, i ho podeu observar, és que moltes de les persones que hi ha avui aquí, de la mateixa manera que ahir, marxen per anar a treballar, però alguns, si queden, ens ho han explicat perquè fan relleus i teletreballen des d'aquí, des de la Puerta del Sol, per justament mantenir la seva tenda de campanya i que ningú doncs es pugui emportar res del que tenen a dins. Un altre missatge que ens han volgut donar uns joves i que em sembla interessant explicar-ho és que estaven enfadats, mostraven el seu enuig perquè deien que algunes persones els cridaven perroflautes, però que ells no són res d'això, sinó que treballen i que en el seu temps lliure venen aquí a la Puerta del Sol per fer pressió. I la gran pregunta, no, que tenim aquests darrers dies és fins quan estarà aquí aquesta acampada. Doncs tot depèn de la lletra petita d'aquest decret del Consell de Ministres, que hores d'ara s'està negociant des del Sindicato d'Inquilines. Recordem, no acceptaran res que no inclogui els contractes indefinits i també més protecció contra els desnonaments.
0: Molt bé, doncs, Àlex, ens trobem en aquest punt, no? Com dius, el decret ha d'arribar al Consell de Ministres, les negociacions, com expliquem, s'han allargat tota la nit. Àlex, ara, quina informació tens del punt en què ens trobem?
1: Doncs, mira, Gemma, fa pocs minuts que hem tingut una informació prou important des de Sumar, que, si m'ho permets, la llegiré per ser fidel. Segons la formació, fa poques hores que s'ha enviat un nou esborrany al Partit Socialista, a pocs minuts, ja que comenci aquest Consell de Ministres, que inclouria la regulació dels lloguers d'habitacions i també la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer. També tenim fonts per part de Junts per Catalunya que expliquen que les negociacions amb el govern central hores d'ara no van gens bé perquè ells, diuen, volen protegir el petit propietari. En aquests moments, doncs, no està enllestit aquest decret que ha d'anar a Consell de Ministres. Veurem si s'endarrereix l'hora en què comença aquesta reunió al Palau de la Moncloa, o si s'aprova un decret que no agrada a una de les dues parts, o bé al Partit Socialista o bé a Sumar.
0: Gràcies, Àlex Cabrera, però clar, aquest decret, si no agrada a una de les parts, no va enlloc, no? Perquè aquest decret, tal qual surti del Consell de Ministres, se'n va al Parlament clar, a ser...
8: Sense esmenes. Per
0: ser aprovat sense esmenes, llavors el que ha de sortir ha de tenir el suport.
8: O el votes o no el votes.
0: Jo I crec tu què que... saps a hores d'ara, Ferran?
8: Jo sé que l'estan peinando. I que diuen que va per llarg i que anirà tard i que estan ara amb el tema aquest de les habitacions, per exemple, de regular també el preu de les habitacions, que això era una demanda d'alguns dels partits de l'esquerra. Seria temerari.
0: La veritat que la lletra petita més o menys l'hem comentada amb l'Ada, amb la Laura, amb el Carrizosa, però ja obrint el foco políticament, veieu possible
8: jo crec que seria...
0: arribar a un acord que satisfaci
8: ho hauria
0: a Junts,
8: de...
0: a Sumar...
8: Ho hauria de ser.
0: És ho hauria de ser.
8: Moltes mesures d'habitatge aquesta legislatura han caigut perquè al Congrés dels Diputats hi ha una majoria plurinacional, que és la que va investir Pedro Sánchez, però també hi ha una majoria de dretes. I la majoria de dretes hi han actuat en temes d'habitatge o en temes de fiscalitat, i en els temes d'habitatge han actuat el PP, Vox i Junts, i han bloquejat moltes mesures que s'han portat. És evident que Pedro Sánchez no té cap marge negociador ni amb el PP ni amb Vox, perquè jo crec que en aquests temes tenen una posició molt dogmàtica i, a més, tenen un interès clar a fer descarrilar, a fer caure el govern. Però el govern espanyol té capacitat de generar incentius en Junts per Catalunya i en el PNB perquè puguin votar. Ara, repeteixo, seria molt temerari, jo crec, avui aprovar al Consell de Ministres un decret que no tingués els vots garantits.
0: Josep, és molt exagerat dir que Sánchez està jugant l'última oportunitat de salvar la legislatura?
10: Jo crec que la legislatura, passi el que passi, està en els minuts que en bàsquet es coneixen com de la bessura. Això està a les acaballes.
0: Viurem, de la bessura, però fixa't que viurem... avui s'està negociant un decret importantíssim.
10: Clar, però tot això són...
0: Tu discrepes que siguin minuts bessura.
10: Són... No són focs d'artifici, perquè si tu aproves un decret tindrà efectes, almenys durant un mes, que es tira en vigència, després passarà el que passarà al Congrés. Però, he dit, de vegades vas fent nusos a les coses i el primer nus ningú ja el mira. És a dir, tu, per fer una política d'habitatge eficaç, el primer que necessites és poder tindre pressupostos, que és el que ordena les prioritats d'un govern i és el que fixa els recursos econòmics per poder portar les polítiques a la pràctica. A mi m'explicaràs com se fa això en una Espanya que farà una legislatura sencera sense pressupostos. I aquest és el primer nus.
8: Sí, sí.
10: I escolti, qualsevol política, durant 4 anys, tu l'has de fer sobre la base de la improvisació, del decret llei, i a més ho has de fer en una majoria que cada vegada és més complicada, però efectivament, com deia el Ferran, has de sumar postures que són certament irreconciliables. Llavors, el d'aquests dies, des del meu punt de vista, és d'una gran obscenitat. perquè en la senyora Mari Carmen tothom que tingui un mínim d'humanitat ha de tindre una empatia. Però de desnonaments, a Espanya n'hi ha 45 al dia. Catalunya lidera aquest percentatge. No tots són casos dramàtics com el d'aquesta senyora, però n'hi ha de dramàtics.
0: I n'hi ha de més dramàtics encara, sí,
10: llavors,
0: sí, estic d'acord.
10: Ha passat estos dies.
0: Per què? Doncs, perquè el focus s'ha posat allà.
10: Ha passat que estem a les portes d'una precampanya que desembocarà en una campanya. Tothom necessita el seu espai per ensenyar-se, particularment l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, que tothom la donava per morta, i aquí té una oportunitat per treure cap. I llavors és obsè. Tu tens una vicepresidenta del govern cridant a la gent a manifestar-se contra el govern del que forma part.
8: Sí, sí.
10: Tens el propi Sánchez fent de president del govern i al mateix temps de cap de l'oposició, enviant missatges a una senyora que ha estat desnonada, dient-li, ei, ara sí, estem en una lluita contrarrellotge. Diu, una contrarrellotge de què? Una contrarrellotge de 8 anys serà, perquè això tampoc no es pot oblidar. De dir, escolti, vostè porta 8 anys assentat al seient de president del govern, no? Per tant, dius, anem a legislar sobre la base d'un fet noticiable, en calent, amb una gran improvisació i amb la necessitat de posar d'acord a Podemos i a Junts, los dos en posicions legítimes, acord al perfil del que ells pensen que és el seu votant, que en sortirà, no se sap, però el que surti, el que no tindrà és continuïtat.
0: Deixeu-me obrir finestra a Madrid, al plató. Ara tenim una pantalla gegant que veiem la Pilar Velasco, la nostra companya. Pilar, te veía mirando el móvil, y es normal porque seguro que estás buscando la última información que dice sobre este acuerdo que han analizado aquí Josep y Ferran. Pilar, ¿cuál es tu información? Buenos días.
2: Muy buenos días, Gemma. Pues sí, en la ronda que llevamos haciendo desde el viernes de Junts, Podemos, Sumar, para ver cómo va el último minuto de las negociaciones. Estuvieron todo el fin de semana, Gemma, a las 11:30 de la noche terminó la reunión del domingo. Han estado prácticamente hasta última hora también, primera de la madrugada, perfilando, pasándose textos, notas de audio. Es un juego a muchas bandas. Sumar es quien estuvo más duro, fíjate, paradójicamente el fin de semana. Ayer lo escenificó con esa fotografía a las puertas de Gregorio Marañón, donde está hospitalizada Mari Carmen. Junts mandó una nota dura diciendo que ese borrador al que tuvimos acceso pues a media tarde, el borrador que el gobierno, el ministerio le pasa a los grupos, dijo que bueno, que se había movido mucho del acuerdo de las bonificaciones fiscales que pide Junts, pero terminó esa nota diciendo que aún había tiempo. Había desánimo anoche en el ministerio, en el gobierno, pero también de alguna manera hay esperanza, la sensación de que, como bueno, no sé si como siempre, pero que va a poder salir o ser convalidado un acuerdo que es clave para la legislatura, y más allá de si estamos en los minutos de la basura, en la recta final, este sí puede ser el último gran acuerdo de la legislatura. El pacto en vivienda tiene medidas, decías, y es verdad, muy ambiciosas, que llevan peleando desde el año pasado. Sumar entre ellos, rebajas de IVA, las bonificaciones de Junts, lleva varios meses diciendo que si no aprobaría este escudo social, la vivienda temporal, turística. Bueno, hay muchas medidas ambiciosas que el desahucio de Mari Carmen. Oye, podía haber sido el suicidio de Olga, ha sido el desahucio de Mari Carmen, el detonante que les ha puesto el acelerador para ese texto que hoy sí o sí va a llegar al Consejo de Ministros.
0: ¿En qué lugar queda el Partido Popular a todo esto? Porque Feijóo hasta ahora había guardado silencio sobre este tema de Mari Carmen, pero ayer vi que pasaba la carga, ¿no?, contra el gobierno, tirando de chascarrillo, decía que el gobierno ha estado más pendiente del piso de Jessica en relación a la amiga de Ábalos que de Mari Carmen, diciendo que esto no se arregla en 5 minutos. ¿En qué lugar queda PP con este giro de guión en la vivienda? ¿Sigue quedándose pues fuera
2: perfección
0: del acuerdo? Eso es evidente.
2: Claro, claro. La percepción es que es muy difícil que salga este acuerdo, pero que puede salir, como te decía, y que todos, oye, hasta Junts, que había dicho que rompía la negociación con el gobierno, está negociando medidas de vivienda. Por tanto, el Partido Popular sí que se queda fuera y da esa sensación de que ante un tema que es transversal, más allá del sesgo ideológico del partido político, afecta a una mayoría de la población y se está quedando fuera del acuerdo. Mi duda es cómo ha pasado en otras ocasiones si Junts vota a favor y saca adelante este Real Decreto de Vivienda, si no forzará la abstención del Partido Popular. Muchas veces se ha quedado fuera, ha cargado muy duro contra el Gobierno, se mueve Junts desde el centro-derecha y el PP, bueno, pues por al final le deja fuera de unas medidas que también su electorado le está reclamando, ¿no? La inmigración es un gran tema, pero la vivienda es otro gran tema. El Partido Popular está más incómodo con la vivienda porque tiene autonomías, que la mayoría de las autonomías las gobierna el PP, porque tiene muchas competencias desde las comunidades autónomas y porque también se le pide cuentas por esas competencias, más allá de que el Gobierno tenga la responsabilidad casi máxima, ¿no?, de haber parado ese desahucio. Pero mira, en el caso de Mari Carmen, el Ayuntamiento es quien llega al acuerdo porque es quien tiene las competencias. Y Ayuso, por más que ridiculice, que ayer fue, bueno, pues se ridiculizó, ¿no?, un desahucio con una falta de empatía que ni siquiera comparten desde Génova 13, pero es quien...
0: ¿Te refieres a unas declaraciones de Ayuso? ¿Te refieres a unas declaraciones de Ayuso? No sé si las puedo recuperar. Sí, las declaraciones de Ayuso en las que hablaba de este tema, como tú dices, ridiculizándolo, decía esto.
7: Proponer expropiar viviendas o ya directamente que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada. Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella, y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo.
0: ¿Qué penseu d'aquesta... no sé si em voleu donar l'opinió, Josep, s'equivoca el Partit Popular en aquesta distància?
8: Per mi és una exhibició obscena de la maldat i és d'una fatxenderia tremenda la que permanentment es permet la presidenta de la Comunitat de Madrid, que a més és una política que ideològicament és totalment insolvent.
0: Josep, molt breu, exhibició de la maldat, i vol fer res?
10: No, jo no vaig tan lluny, crec que és la manera que Ayuso té de polaritzar qualsevol tema, és a dir, la seva manera de fer política és el blanc i el negre, en aquest cas, també perquè això mateix es pot dir de tal forma que no resulti ofensiu i mostrant empatia.
0: Mireu, són 9:15, anava a dir una obvietat, que és que la vida continua, perquè hi ha el Consell de Ministres, és veritat, però és que avui hi ha la visita d'Emmanuel Macron a Espanya, el president del govern té prevista demà visita, avui diversos actes, per això li hem demanat al corresponsal de Ràdio Nacional a França, que és l'Antonio Delgado, que ara està a Madrid. Antonio, bon dia, que raro verte en la Gran Vía madrileña.
11: Hola, buen día, Gemma. No lejos de la noticia, no lejos de sol, yo tampoco.
0: Sí, sí, ya te veo. Antonio, primera visita oficial de Macron en 17 años. ¿Por qué ha tardado tanto?
11: Es una muy buena pregunta que se responde, yo creo que con el contexto. Es verdad que la intención inicial de Macron era haber celebrado esta visita de Estado antes, pero el COVID y luego sucesivas crisis la han ido retrasando. Pero es verdad que Macron ha estado de visita de Estado en India, ha estado de visita de Estado en el Reino Unido, es decir, que a España la ha dado un poco por supuesta y ha tardado hasta ahora. Y es una visita de Estado que es en cierto modo una visita también de despedida, porque él está en su último año ya de mandato, quiere hacer una gira por todos los países europeos, ha aprovechado las dos cosas para celebrar esta visita de Estado. Es un hola y adiós, si queremos resumirlo así, ¿no?
0: Es un hola y adiós, pero con alguna cuestión de fondo la visita. Se va a encontrar con un país inmerso en el tema de la vivienda. Decíamos que esta es la gran cuestión de hoy, con la plaza, la acampada en la Puerta del Sol. ¿Qué cuestiones de fondo tiene esta visita?
11: Hay una cuestión muy importante en la relación bilateral que no está propiamente en la agenda, pero que va a suceder simultáneamente, y es la ratificación del Tratado de Amistad. Sabes que España y Francia firmaron en Barcelona, precisamente en 2023, ese tratado que de alguna forma equipara la relación diplomática que Francia tiene con España a la que tiene con Alemania, con Italia, a la que está negociando con Polonia. Macron ha querido crear una especie de núcleo duro dentro de la Unión Europea y ha incluido a España en él. Pero ese tratado estaba bloqueado porque el PP estaba frenando su ratificación en el Senado, argumentando cuestiones jurídicas que ha despejado el Tribunal Constitucional. Bueno, pues la novedad aquí esta mañana es que mientras todo el mundo está hablando de la vivienda, el PP ha desbloqueado la ratificación. En principio va a ir en el orden del día del Senado hoy mismo y el Senado va a ratificar, si no hay ningún contratiempo, ese tratado de amistad, con lo cual va a ser lo más importante que le va a ocurrir a Macron en la visita de Estado a España, aunque no dependa directamente de él, ¿no?
0: Hoy tiene prevista el encuentro con los reyes de España, mañana con Pedro Sánchez, así es la agenda, ¿verdad?
11: Esa es, hoy es sobre todo la parte, digamos, de honores y galas, va a estar en el Palacio Real, no muy lejos de Sol tampoco, aunque no sé si le llegará el ajetreo hasta allí, supongo que no. Tiene cena de gala, él viene con su esposa, los dos, Brigitte y Emmanuel, cena de gala esta noche en el Palacio Real, y mañana ya rueda de prensa con Pedro Sánchez en la Moncloa, donde seguro va a salir el tema de la vivienda, además de los disturbios que empieza a haber, bueno, los disturbios, los ajetreos que empieza a haber en Francia también allí por los carburantes, así que los dos tienen mucha plancha encima.
0: ¿A cuánto tenéis la gasolina, Antonio?
11: A 2,40 € el diésel de media. Yo he llegado a verlo en París, cerca de 3 € el litro de carburante. Imagínate lo que supone eso para alguien que coja el coche cotidianamente.
0: Madre mía. Antonio Delgado, gracias. Un abrazo.
11: Saludo.
0: Un gusto. 9,34 €. Mare meva, doncs, la benzina ben cara, eh?
9: Acaba de sortir la inflació de setembre avançada. 4,9. I? És una xifra que equiparable quan va començar la guerra entre russos i ucranians. Uh-huh. I les previsions per als propers mesos no són millors. Uh-huh. I que anem i la vivenda d'això també se'n ressentirà. Uh-huh. Però l'escenari per als propers mesos, des del punt de vista de la butxaca de tota la gent, uh-huh, i particularment de la gent que té menys armilla, tornarà a ser complicada, perquè una inflació del 5% és brutal.
8: Ens costa d'entendre, perquè tu dius, bueno, quan la situació geopolítica es posa malament, no? Quan hi ha la guerra d'Iran, quan hi ha problemes, o a Ucraïna amb el gas, o ara amb l'estret d'Hormuz, els preus de l'energia pugen. Uh-huh. Però, clar, quan la situació geopolítica està tranquil·la, tampoc baixen. És a dir, l'increment arriba molt ràpid al consumidor, no? La pujada de preus, però en canvi
0: la desescalada
8: triga molt més, no?
0: Josep, no, anava acomiadar ja la Pilar Velasco. Pilar, solo con un comentario más. La vivienda ha dejado en un segundo plano Ceuta, pero mañana se cumplen 2 meses de la entrada masiva de inmigrantes y ayer saltó la noticia con esta dimisión del delegado del gobierno que se marcha, dice que no puede más. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Se va por discrepancias políticas? ¿Se va por motivos personales? Cuando él dice era insoportable, yo no, porque es verdad que la población le estaba increpando, que tiene manifestaciones delante de la delegación. ¿Por qué se va?
2: Pues yo creo que por las dos cosas, Gemma, y es compatible. No tanto por discrepancias políticas, por propio desgaste. Como delegado del gobierno, asumió errores y sobre todo es responsable, ¿no? De los avisos que su jefe de gabinete tuvo del CNI y que le llegaron o no, ya lo veremos en la declaración judicial en la Audiencia Nacional, porque ya está citado su jefe de gabinete al delegado del gobierno. Pero es verdad lo que dice también, y nos lo decían desde el mando único, desde Ángel Víctor Torres, cuando asumió este mando único, que la situación del delegado del gobierno era socialmente insoportable. Tenía scratches en su casa, insultos permanentes, casi no podía salir a la calle en un contexto muy violento, ¿no?, políticamente, y le ha supuesto un desgaste personal. De hecho, deja la política 100%, no se le busca una salida dentro del partido, se abre esa sustitución, ¿no?, de quién puede ser el próximo, que se pondrá con el beneplácito de Ferraz, el delegado del gobierno, lógicamente. Y el gobierno también no le va mal, porque puede ofrecer una cabeza de un responsable político en una crisis que todavía faltan reubicaciones, tiene que ir al Consejo de Ministros, seguramente ya irá el próximo martes, la aceleración de las devoluciones de los migrantes, porque Ceuta sigue sin resolver para el gobierno, y esta cabeza política, por así decirlo, pues le sirve como depuración de responsabilidades.
0: Muy bien, pues Pilar Velasco, gracias por esta información, esta crónica desde Madrid, gracias. Buenos días de Madrid, me'n vaig a Ceuta, ja hi ha el nostre enviat especial, el Bernat Hernández. Bernat, què es diu allà, què es diu a Ceuta el dia després de la dimissió del delegat del govern?
12: No, la dimissió ara de seguida. Del govern, la imatge que veieu és aquesta.
0: Sí.
12: Endavant, Reps?
0: Endavant. Tornem-hi.
12: Sí, us dèiem que...
0: Una mica tallat. Comença.
12: Sí, us dèiem que la imatge que tenim ara és aquesta. Els migrants de Platja Benítez, un dia després d'aquesta dimissió del delegat del govern, s'està procedint a aquest desallotjament de la platja de Benítez. Ara veieu els migrants pujant ja a un autobús. Ens explica la Policia Nacional que el que faran és portar-nos a un centre d'aquests temporals, a l'Home Colmenar. Veurem si el que fan primer és portar-los al CATE, que és el Centre d'Atenció Temporal dels Estrangers, per filiar-los, i després els porten en aquest dispositiu d'estiu temporal, aquesta mena de campament temporal a Loma Colmenar, però el que veieu és això, s'està completant aquest desallotjament de la platja de Benítez. Es va començar diumenge amb la meitat, amb la part que tocava a la desaladora, i avui el que s'ha fet és buidar tota la resta de tendes, tota la resta de barraques, per netejar aquesta platja i portar aquestes persones al recinte de Loma Colmenar. El que s'ha fet és un ampli dispositiu policial, perquè us feu una idea, ara aquí tenim al voltant de 130-140 migrants i gairebé hi ha un centenar llarg de policies. El que es vol és assegurar que no hi ha les corredisses que vam veure en altres episodis de trasllats, perquè sabeu que hi ha molts migrants que estan a la muntanya, que estan en altres punts de la platja, i el que volen és afiliar-se, el que volen és procedir a fer els tràmits de l'asil, i el que fan és, quan veuen un trasllat, venen cap aquí per intentar acollir-se en aquest recinte on els portaran avui, que dèiem que és Loma Colmenar, segons ens ha confirmat la Policia Nacional. Per tant, molta seguretat aquí, i ara el que veiem és que estan pujant en un autobús de línia regular, n'han passat 3 ja, n'eren uns 300, ara són 130 els que queden, i els que van pujant, la policia els té, mentre no pugen, els que no pugen els tenen aquí asseguts i arraconats a una part de Platja Benítez, i per tant el que fan és anar-los fer passant d'un en un perquè pugin aquests autobusos i portar-los. Està per confirmar si primer al CATE, al Centre d'Atenció Temporal, o a Loma Colmenar, per després filiar-los i passar aquest procés de l'asil, que recordem, no s'agilitzarà, s'havia de fer un decret, hi havia la possibilitat de que es fes avui al Consell de Ministres, no es farà aquest decret, no es portarà aquest decret al Consell de Ministres avui, no ha donat temps a Moncloa a fer-ho, i aquests migrants que esperaven que es pogués agilitzar aquests tràmits de l'asil per poder, ells ens diuen, anar ràpid cap a la península i continuar la seva vida a Europa i a Espanya. Els ceutins ho esperaven per una altra raó, que és per accelerar l'expulsió i poder tenir aquestes platges i altres punts de la ciutat lliures. Per tant, aquesta és la situació un dia després de la dimissió del delegat del govern, i quan arriba una tardor que tots els veïns ens diuen que serà molt complicada, perquè aquestes platges són de temporals de llevant, i ens deien que l'aigua arriba pràcticament fins a la carretera amb les allaus de gent, que això podria provocar, i els riscos per la seguretat dels migrants que això podria suposar.
0: Bernat, deixa'm que et doni l'enhorabona per un reportatge que abans hem emès sobre el cementiri musulmà allà a Ceuta, perquè el penjarem a les xarxes i no sé, m'agradaria aconsellar a tots que, si poden, entrin a les nostres xarxes i recuperin aquest reportatge del Bernat Herrandiz sobre el cementiri musulmà allà a Ceuta. Josep, què passarà amb aquestes persones? Ho deia molt bé el Bernat. Uns volen que arribi aquesta llei d'asil per poder viatjar a la península. Els altres el que volen és que es legisli per poder-los enviar de tornada a Marroc. Què passarà amb ells?
10: Primer et dic el que hauria de passar.
0: Què hauria de passar? Què creus que hauria de passar?
10: Pues que la llei d'asil s'apliqués tal com està pensada. Perquè
0: a l'asil, i això què suposaria?
10: Pues que a l'asil no s'hi pot acollir tothom. Un immigrant econòmic no es pot acollir a la llei d'asil. I la majoria de marroquins tenen aquest perfil. I, per tant, el que hauria de passar és que, d'una manera o altra, la majoria d'expedients es tanquessin en un ordre de retorn al seu país, que a la vegada els hauria d'acollir. El que passarà? Doncs que això se'ns podrirà bastant de temps entre els dits, perquè no hi ha prou persones treballant aquests expedients perquè la solució pugui ser ràpida, i que, independentment del que es resolgui, probablement el Marroc posarà pegues al retorn de molta gent, i per tant acabaran d'una manera o altra a la península, que fa de més bon repartir que no tindre'ls de per vida en un indret com Ceuta.
0: Com Ceuta, clar. Sí. Ferran, tens informació sobre el decret?
8: Sí.
0: Recordem que ara són ja les 9:42 minuts. Tampoc voldria que això semblés un carrusel de minuts resultat.
8: No, perquè
0: aquesta cosa d'espectacle, però sí que sabem que aquest matí el Consell de Ministres ha d'aprovar aquest decret, Mari Carmen. Tens informació?
8: Sí, em comenten que està bastant clar, o que l'última proposta que fa el govern, el tema de la regulació amb un topall de preus a les habitacions entre el decret. Aquesta era una petició que feia...
0: Topall de preu a les habitacions.
8: Sí, que feien Sumar i Esquerra.
0: Sí.
8: I després una altra, que és la limitació dels desnonaments també a pisos de petits propietaris. Però, a canvi, aquests petits propietaris rebrien compensacions de forma molt àgil. És a dir, hi hauria una limitació...
0: Què és petit propietari? La de Colau abans...
8: Amb una zona tensionada... Amb una zona tensionada...
0: Comarca 4, no?
8: 5. Sí. En una zona tensionada, 5 pisos o menys, i en una zona no tensionada, 10 o menys. Aleshores, els desnonaments es limitarien...
0: Per tu, una persona amb 10 habitatges és un petit propietari, Ferran?
8: Per mi no, però per la legislació sí. Per mi no, però per la legislació sí. Aleshores, hi hauria una limitació general dels desnonaments a tota mena de propietaris, grans tenidors o petits propietaris, però en el cas dels petits propietaris, que aquesta és una petició,
0: seria una petició de Junts
8: per Catalunya, hi hauria aquestes compensacions àgils per ells.
10: No, no.
8: I després una sorpreseta o un regalet, perquè jo abans deia que és molt temerari que això s'aprovi sense el consens total.
0: Sí.
8: Doncs resulta que el govern espanyol ho està valorant fent un decret que tingui un punt genèric, que sigui molt genèric, i aleshores acabat de negociar els serrells en el que seria el reglament de desplegament del Reial Decret, que no té el mateix en rang i que ja no l'ha d'aprovar, no l'ha de convalidar
0: el
8: Congrés dels Diputats.
0: Vaig a tu o saludo el Falgàs? Que la mirada del Falgàs ja s'ha posat sobre aquesta taula.
10: Els missatges que tinc jo, el que diuen és que qualsevol cosa que no passi per discriminar entre grans tenidors, fons voltors i el petit a l'hora de poder practicar desnonaments i llançaments, això ho fan barrancar.
8: Exacte.
10: És a dir, per Junts, aquesta és una situació a hores d'ara encara innegociable. Com avançaran les coses no ho sé, però el que demanen ells és que el tracte no sigui exactament el mateix.
8: La fórmula que ofereix el govern espanyol, és a dir, no fem el que vol Junts de discriminar el petit del gran, sinó que els posem a tots al mateix sac, però establim compensacions pel petit propietari que té un impagament i, com que no pot desnonar, doncs que rebi compensacions. No sé si Junts amb això en tindrà prou, si no...
0: Lluís Falgàs, bon dia.
13: Bon dia, bon dia, bona hora.
0: Tu no em vens a parlar del Consell de Ministres, no? Mm. Tu vens a parlar-me del debat que hi ha avui al Parlament de Catalunya.
13: Sí, el debat
0: de política general.
13: Debat que comença a les 4 de la tarda, sí, amb la intervenció del president de la Generalitat. És un debat que... És el debat de política general, és la festa major, no?, del parlamentarisme, no?, d'alguna manera.
0: No? Per què no m'has dit el Joan Gamper? Que això
13: m'ho vaig dir una vegada i no m'agrada si puc repetir les coses. No? Però sí, també és el Gamper, no? L'organitza el govern. Això ve de l'època de Felipe González, als anys 80, que tenia 202 diputats,
0: sí.
13: 202 diputats, i va fer aquest format de debat perquè l'oposició pogués parlar. I allà doncs, hi havia diversos temes, entre d'altres es va fer el cap de l'oposició, que era Fraga i Dimarts i tal. I d'aquí ve aquest format de debat de política general. Per què serveix? Doncs, home, hi ha unes propostes, hi ha unes resolucions, i he de dir que aquestes propostes, més d'un 60%, no es compleixen, amb la qual serveix de poc, això sí que es pot dir. Ara bé, el debat d'aquest any és una continuació del discurs que va fer el president Illa fa uns dies, és aquesta Catalunya que havíem sigut 6 milions, que ara som 8 milions, i que anem a 10 milions de persones, i que com fem aquest tipus de Catalunya, com creem aquesta Catalunya. Aquesta és la idea que té Salvador Illa. I dir una vegada més que les transformacions els vol encapçalar ell, que és conscient que calen moltes transformacions, sobretot amb el tema d'infraestructures, i que els vol fer ell, que els vol encapçalar ell mateix, i això serà el discurs d'aquesta tarda.
0: Un discurs, Falgàs, que Salvador Illa no ha pogut acabar d'enllestir, perquè evidentment ha d'esperar com acaba el Consell de Ministres.
13: Sí, evidentment. Sí,
0: segur que Illa està ara mateix molt pendent de què acaba decidint.
13: Sí, jo no ho he volgut dir, però és clar, l'habitatge serà la clau d'aquest debat, o ha de ser la clau, és la principal preocupació en aquests moments, després l'educació i després les infraestructures, però bàsicament l'habitatge, i per tant en aquest debat hi haurà molt que dir. L'oposició ja té preparat el discurs, no l'han escoltat encara, és curiós això dels debats aquests, no?
0: Sí.
13: Però ja tenen preparat el discurs perquè ja
0: això
13: diuen...
0: Això passa sempre, ja tenen preparada la resposta.
13: Off the record i a través dels mòbils i a través d'algun ocellet que explica coses, ja saben què diran. Què diran? L'oposició, Junts per Catalunya, dirà que vol el concert econòmic sí o sí. És a dir, que tot el que diu el president Illa li compren, que tot és possible, però que cal finançament i que cal aquest concert econòmic. De manera immediata, això és el que dirà Junts però, per Catalunya.
0: Perdona, Falgàs, però quan diuen voldran el concert econòmic, el que estan dient automàticament és que no aprovaran el finançament?
13: Doncs probablement. Probablement.
0: Tu creus que Junts dirà que no al finançament?
13: Probablement estan dient que no, insistiran molt, i es veuran aquest debat, sobretot demà a les 9 del matí, que és el torn
0: de l'oposició. Avui parla el president.
13: Avui parla només el president.
0: I demà el torn de l'oposició.
13: Parlaran, imagino, no estan concretat encara, parlaran els grups, però amb roda de premsa, i demà a les 9 comencen tots els grups parlamentaris.
0: Us interessen aquest tipus de debats? Sí. El debat de política? Jo segur que sí, Ferran.
13: Els de Felipe González eren divertits, en el sentit
8: debates,
13: que...
8: Debates de l'estat de la nació.
13: Sí, exactament. Sí.
8: Jo crec que el tema del finançament està íntimament lligat amb el decret de l'habitatge. És a dir, el que dèiem de que, ostres, Pedro Sánchez, els pressupostos marcaran, sí, no, si la legislatura és minuts a la basura, com deia fa una estona o no, doncs ara és aquest decret de l'habitatge. És a dir, si Pedro Sánchez se'n surt i refà la majoria de la investidura, doncs pot pensar en més enllà. I més enllà, que hi ha el finançament i els pressupostos generals de l'Estat, perquè a Junts per Catalunya no li interessa un avançament de les eleccions espanyoles. En canvi, és evident que si Pedro Sánchez no censura en el tema de l'habitatge, s'hi pot posar com vulgui, però no té cap mena de sentit, si no és capaç ni d'aprovar aquest decret, que la legislatura segueixi endavant, i aleshores el que és lògic és quan un govern és incapaç d'aprovar no només els pressupostos, sinó el decret de l'habitatge, el finançament, de complir els seus acords amb els socis, doncs ha d'anar a unes eleccions. I anant al debat, jo crec
0: però que... Però ha d'anar a unes eleccions, Ferran, és una cosa que se li diu des de fa temps. I
8: sí, però bueno...
0: Una vegada ja te la dius.
8: Però està clar, però hi ha qui li diu des de l'endemà
0: sí,
8: de les anteriors...
0: Sí, estem
8: des de l'endemà de les anteriors eleccions, però jo crec que és evident que si no és capaç d'aprovar aquest decret i que, per tant, vol dir que segurament ni tindrà finançament ni tindrà pressupostos, no té cap sentit. I després estic d'acord amb el marc que fixava Lluís Falgàs i crec que li va bé a Salvador Illa perquè al final que el gran protagonista del debat de política general d'avui a la tarda sigui, avui i demà, sigui l'habitatge, li va molt bé perquè ell al final el que ha fet Salvador Illa amb aquest tema és posar a rebufo, diguem-ne, el vent de cua de Pedro Sánchez, de les mesures de Pedro Sánchez. Ell ha fet una sèrie de mesures en forma de construcció i regulació que fixen una expectativa alta i que la gent entén que això no és per demà, no? Tota la promesa que va fer de construcció d'habitatges, i li tapa els dos fracassos de gestió, sí, que són l'educació i Rodalies.
0: Va,
10: jo crec que a tot el que hem dit hi falta una idea, que també és clònica del sanchisme, que és que el president Illa a poc va creant el marc que l'única manera efectiva d'oposar-se als tics autoritaris d'algunes formacions polítiques creixents, com és el cas de l'Aliança Catalana, passa pel socialisme i passa pel PSC. Aquesta idea, encara que Oriols només tingui dos diputats al Parlament de Catalunya a hores d'ara, ja comença a ser habitual que pràcticament l'atenció que se li dona des del propi govern i des del propi president quasi que equivalgui al de cap de l'oposició. I jo crec que això avui ho tornarem a veure perquè forma part de l'estratègia socialista tant a Madrid com a Barcelona.
0: Deixeu-me per un segon amb la Vanessa Benedicto, són les 9:52 minuts, perquè sempre ens agrada saber què passa al món mentre nosaltres som aquí. Al plató del Cafè d'Idees xerrant, Vanessa, hola, bon dia.
14: Bon dia, Gemma. Doncs el decret de vivenda que hauria d'aprovar avui el Consell de Ministres penja d'un fil. Fonts de Moncloa asseguren que les negociacions estan sent frenètiques. Junts diu que les converses no estan trencades, però sí que el moment és delicat. Els socis de govern, Sumar, insisteix en que cal que el decret inclogui la renovació automàtica dels contractes de lloguer i avisa, no avalaran un decret que es quedi a mitges.
15: Vamos a negociar hasta el último momento y vuelvo a insistir, nosotros no vamos a avalar algo que se quede a medias y que no dé solución. Yo creo que es el momento de ser ambiciosos y es el momento de obligar a todos a que seamos ambiciosos, incluido el Congreso de los Diputados, incluidos las derechas, ¿eh?
14: Qui renega de la proposta de decret és el Partit Popular. Avui el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, és a Terrassa per reunir-se amb la SACOT, una de les patronals catalanes. El president del PP exposarà les reformes econòmiques que proposa el seu partit per reforçar, diu, el poder adquisitiu dels espanyols. També hi participa el president de l'organització empresarial, Xavier Panés. i la inflació es dispara al 4,9% aquest setembre, empesa per la pujada dels carburants. Els preus de l'energia eleven l'IPC al seu nivell màxim des de fa 3 anys i precisament aquest augment de 6 dècimes es coneix el mateix dia en què el Consell de Ministres aprovarà una nova ronda d'ajudes. La previsió és allargar-les al sector agrari. I atenció, perquè aquest matí hi ha alerta per pluges torrencials. De moment han deixat registres de més de 30 litres en mitja hora al Penedès. On hi ha rebombori a aquesta hora és el transport de trens. Renfe ha suspès la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya de les 9 fins les 11 del matí. Ens ho explica el nostre company Rubén Navarro.
16: El tall de circulació de trens durarà fins les 11 i afecta a totes les línies de Renfe, tant els regionals com els d'alta distància, però no els de Rodalies. Està deixant aquesta imatge en aquests moments aquí a l'estació de Sansons. Molts els passatgers que arriben fins aquí diuen ara no tenen alternativa, només esperar per veure quan podran agafar el tren i arribar al seu destí. Des d'aquí ens diuen que els trens, el tall durarà fins les 11, però que a partir d'aquesta hora s'acumularan en retards. És alert, es va enviar a nit a 13 comarques del prelitoral i el litoral, incloent aquí el Barcelonès, de forma preventiva, i per això des de Protecció Civil ens demanen que en aquestes hores extremem les precaucions.
14: Doncs estem molt pendents d'aquest episodi de tempestes i aiguats. Connectem amb el Sergi Lores. Bon dia, Sergi. Quina és la situació a aquesta hora i què hem d'esperar al llarg del matí?
17: Molt bon dia, Vanessa. Doncs si som davant d'un dimarts amb una meteorologia força adversa, tenim condicions favorables perquè sigui així. Tenim un mar mediterrani molt càlid, ben humit en superfície, que s'acaba barrejant amb aquest sol camp d'aire fred en alçada, comportant una notable convectivitat en forma de creixement de nuvolades amb molt desenvolupament vertical de fins a 10 quilòmetres d'alçada. Tenim dos grans sistemes convectius, un damunt del mar, un sobre Catalunya, que es van unint i a hores d'ara també generen doncs molt aparell elèctric, i aquesta línia de tempestes que ha arrencat de matinada pel camp de Tarragona i a hores d'ara avança pel litoral i prelitoral de Barcelona. També a molts altres sectors del Pirineu, Prepirineu i cap a les comarques del nord-est, on a hores d'ara plou amb intensitat. Són xàfecs intensos que deixen quantitats a més de 30 a 50 litres per metre quadrat a molts punts del litoral i prelitoral nord de Tarragona, sud de Barcelona i a hores d'ara, però destaquen els més de 70 litres a la Granada, també als hostalets de Pierola, o més de 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Ala Penedès. En alguns dels casos, com és el cas de Sant Martí Sarroca, aquests aiguats descarreguen amb una intensitat torrencial. Aquí s'han acumulat més de 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, deixant doncs camps ben anegats d'aigua i fins i tot algunes inundacions puntuals en alguns carrers d'aquest mateix municipi de l'Ala Penedès. A més, una de les altres conseqüències és la crescuda sobtada d'alguns rius, com l'Anoia, el seu pas per Sant Sadurní d'Anoia. En aquest sentit es demana apropar-se a les lleres dels rius i no creuar guals ni punts baixos de la zona. La previsió ens indica que durant aquest matí els aiguats i les tempestes es desplacin a les comarques de Barcelona i Girona, on poden descarregar amb molta intensitat, i també cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. De cara a la tarda, aquests ruixats i tempestes quedaran concentrats cap al nord i est de Catalunya, localment intensos a punts del litoral i prelitoral central i nord, en canvi cap a l'oest i cap al sud tendiran a obrir-se algunes clarianes. Hi ha avisos activats perquè les tempestes poden ser molt intenses, són acompanyades de pedra, fortes ventades i deixar acumulacions de més de 40-60 litres en només una hora i de fins a 100 a 150 litres en dues o tres hores, però cap al litoral i prelitoral de Barcelona aquestes quantitats de 100 litres es poden recollir en només una hora, d'aquí a que estigui activat aquest avís vermell per aquestes acumulacions destacables en totes aquestes zones. De cara demà tindrem una petita treva, però entre dijous i divendres i el cap de setmana tornen els ruixats, tornen les tempestes a moltes comarques, per tant fareu bé de continuar tenint el paraigua ben a prop. I a tot això també haurem de recuperar les jaquetes. No encara demà dimecres, quan tindrem un repunt de la temperatura, però entre dijous i divendres i el cap de setmana la temperatura tendirà a davallar i tindrem molts valors més habituals per aquesta època de l'any i, per tant, Gemma, més típics del mes d'octubre.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Un parell de minuts perquè siguin les 10. Recordem, avui, debat de política general al Parlament de Catalunya, Lluís.
13: Sí, a les 4 de la tarda, i demà tots els grups de l'oposició. Debat que ha d'haver-hi, han de sortir conclusions i sortiran bàsicament del tema de l'habitatge.
0: Molt bé. Ves amb compte amb la moto, eh? Perquè ha anunciat alhora que plourà.
13: Tinc una moto suficientment petita per deixar-la en qualsevol cantonada d'aquesta ciutat i porto un paraigua i, a més, sempre puc cridar el taxi.
0: Em sorprèn que un home tan gran com tu vagi amb una moto tan petita.
13: No, petita no, però que pot cabre en un moment determinat d'una urgència com la pluja, la puc deixar abandonada.
0: Tant el Josep com el Ferran estan aquí, però ells estan pendents del mòbil de les últimes notícies. I Ferran, ara em deies que hi ha notícia d'última hora que t'acaba d'arribar.
8: Sí, que endarrereixen el començament del Consell de Ministres. Hauria d'haver començat fa mitja hora i de moment encara estan negociant. Ara es veu, és que clar, això és un... que estan encallats perquè Sumar està apretant amb el tema de que s'inclogui la renovació automàtica dels lloguers i el PSOE no ho acaba de veure clar.
0: El PSOE no ho acaba de veure clar perquè Junts segurament no ho acceptaria.
10: No en aquestes condicions. És a dir, si tu vols anar a la fórmula alemanya de que els contractes són indefinits, a ser que el propietari requereixi el pis perquè el necessita, al costat has de posar que si estàs un mes sense pagar, surts per la porta. És a dir, has d'equilibrar el joc. Contractes indefinits, vinga, anem als contractes indefinits.
0: Fer més àgil el desnonament.
10: Donar garanties equilibrades a propietaris i inquilins. El que no val és des que... desequilibrar la balança en favor d'un o altre, i el que es pretén és fer les dues coses, desequilibrar cap a un cantó i cap a l'altre.
0: Ho deixem aquí, Falgàs. Gràcies. Queden uns segons per les 10 del matí. Ja saben que ara els oients de Ràdio 4 els agraïm la companyia i els deixem en mans del Xavi Freixas amb el matí a Ràdio 4. Ara arriben, com sempre, les 10, les notícies.
18: Són les 10.
19: Ràdio 4. Serveis informatius.
18: Bon dia. Aquest dimarts estem molt pendents a la meteorologia davant la previsió de pluges, sobretot al prelitoral i litoral català. S'espera que l'episodi sigui especialment intens fins a les 2 de la tarda. Ja s'ha registrat xàfecs i aiguats que han descarregat amb més intensitat el Penedès, l'Anoia i el Garraf. En alguns punts, fins i tot, s'estan produint pluges torrencials, ho ha explicat Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic, qui ha exposat la previsió de cara a les properes hores.
20: Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular, doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
18: Pel que fa a la mobilitat, la línia R6 de ferrocarril s'està tallada entre les estacions de Masquefà i Piera per l'episodi de pluges. El temporal també està afectant a diverses línies de rodalies, en concret els trens de les línies R2, R3, R4 i R8 circulen amb limitacions de velocitat per garantir la seguretat. A banda, Renfe ha suspès la circulació de trens a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí. Els serveis afectats són els d'AVE del corredor nord-est, els Avant, Euromed, mitjana distància i dos regionals. I en aquest punt connectem amb la nostra companya Cristina Martín, que es troba a Sants, per veure com estan vivint els usuaris aquestes afectacions arran del temporal de pluges. Bon dia.
21: Bon dia. Tot i la cancel·lació d'una desena de trens aquest matí, l'estació no està registrant ara per ara aglomeracions de viatgers. A les pantalles podem veure com, a banda dels trens cancel·lats, altres trens estan patint endarreriments. Aquells usuaris a qui se'ls ha cancel·lat el tren hauran de ser recol·locats en un altre. Renfe ha pres la decisió per precaució, però no han pres la mateixa decisió altres operadors com Irio, que manté l'oferta habitual.
18: Gràcies, Cristina, des de Sants. Sumar ha enviat aquest dilluns al PSOE una proposta amb un nou esborrany del Reial Decret Llei d'Habitatge i adverteix que a hores d'ara encara no hi ha acord. Amb tot, les negociacions es mantenen actives. Mònica García, ministra de Sanitat.
22: Bueno, hasta ahora seguimos negociando y seguimos negociando para que demos una solución real, factible, ambiciosa y valiente.
18: De fet, el Consell de Ministres, en què es debatrà el text previst per a 9:45 del matí, s'ha endarrerit en el marc de les negociacions entre els partits de coalició. En la proposta de Sumar es preveuen, entre altres mesures, en renovar automàticament els contractes, tal com reclama el sindicat de llogateres, reforçar la protecció davant dels desnonaments i regular el lloguer d'habitacions.
22: Hay que cortar las vías de la especulación y ahora mismo hay dos vías de la especulación. Una es la renovación de esos contratos, que tendría que ser automática. Si tú tienes un inquilino que paga religiosamente, pues esa renovación tendría que ser automática. Y la otra es la regulación de las habitaciones y de los alquileres de temporada.
18: Hores d'ara, aquest darrer punt quedaria fora del decret, que sí que recull prohibir els desnonaments a persones vulnerables fins al 2028, prorrogar 2 anys als lloguers, limitar les actualitzacions als contractes al 2% o algunes desgravacions fiscals, mesures però que, com dèiem, no són definitives en un context d'incertesa pel que fa a l'aprovació del text. I en plana econòmica, l'escalada dels preus no té aturador. La inflació repunta 6 dècimes d'una sola tacada al setembre per l'encariment dels carburants i frega el 5% més a talls. Climent Sabater.
3: Així ho avança l'Institut Nacional d'Estadística, que situa la inflació del setembre en el 4,9%. La taca

0: punt de les 11. Bon dia.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
2: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom, són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Doncs a aquesta hora estem molt pendents del cel a Catalunya. Jordi Barbeta, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Carlos Losada. Bon
2: dia,
0: bona hora.
2: Bon dia a tothom.
0: Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló.
3: Bon dia.
0: Pluges torrencials a aquesta hora en punts del Penedès, a l'Anoia i també al Garraf. Ens acaben de dir des de Protecció Civil que ara mateix a l'Anoia, per exemple, l'alerta és màxima. 6 sobre 6. Atenció, per tant, el que pot passar durant els immediats minuts en algunes comarques de la costa i prelitoral, apropant-se també aquests aiguats a punts de la Catalunya central, com dèiem. Amb les imatges del radar veiem que està picant especialment fort amb tempestes violentes a la zona de l'Alt Penedès. Ara de seguida parlarem amb la Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, amb el Marc Silvestre, amb el nostre home del temps, i mirarem de parlar amb alcaldes i amb presidents de consells comarcals d'aquestes comarques. Déu-n'hi-do l'embolic que tenim. Jordi Fàbrega, tu que ets alcalde...
2: Sí, i a més està passant que és això, no?, la combinació d'entrada i de fred amb tota la cosa que hem tingut, i a més és sorprenent, territoris que cau molta aigua i llocs que no cau ni una gota. Ara bé, diuen que avui caurà tot el país, al final, no?
0: Sí, sí, cau al cel, però no a tot Catalunya, eh? L'alerta és màxima en alguns sectors, però no a tot el país, per bé que les pluges i les tempestes sí que descarregaran a la majoria de pobles i ciutats. Fem una cosa. Marc Silvestre, com estàs? Bon dia i bona hora.
4: Bon dia, molt
0: Hola.
4: Bé.
0: Hola, Marc. Ara mateix veig, per exemple, que a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, han caigut ja més de 104 litres per metre quadrat, amb una intensitat que deu fer por. Marc.
4: Sí, es superen localment aquests 100 litres per metre quadrat a l'Alt Penedès, entre 50 i 100 litres també al Garraf, que ara mateix són les zones on podríem dir que més està plovent, i al nord del Baix Llobregat i sud de l'Anoia, que també ja estan fregant els 100 litres per metre quadrat, tot i que molt lentament aquesta tongada de tempestes, aquest fuet convectiu, està basculant i es desplaça cap a les comarques, podríem dir ja, de la costa i prelitoral central, el Vallès i el Barcelonès. Pel radar sembla una mica desdibuixat, però no ens refiem massa del radar perquè està plovent més del que diu.
0: Les
4: nuvolades tenen... Exacte, les nuvolades tenen l'abast molt baixa i això fa que la pluja sigui efectiva i deixa'm dir-te que hi ha menys tempesta o menys activitat elèctrica i pedregades del que s'esperava perquè falta aire fred en altura i això fa que la nuvolada no creixi tan amunt. Per tant, molta aigua efectiva, però poc soroll i poca pedra.
0: D'acord.
4: En aquest sentit, potser notícia positiva.
0: Bé, pel que dius, la situació es podria complicar durant els immediats minuts o les properes hores més immediates també a la ciutat de Barcelona, eh? Barcelona i àrea metropolitana.
4: Sí, pot descarregar també amb intensitat. Sembla que Barcelona i zona metropolitana seria entre les 11 i la 1 del migdia.
0: Bé.
4: I sobretot, no destaca per aquests pics d'intensitat que siguin molt i molt extrems, sinó per una pluja forta, això sí, i sostinguda. Per tant, és aquesta pluja persistent que va acumulant amb certa rapidesa perquè el fuet de tempestes avança lentament i això li dona més marge a la pluja per anar descarregant.
0: D'acord. I una cosa, Marc, a mesura que vagin passant les hores, a mesura que avanci aquest dimarts, tot això, les precipitacions més fortes i, per tant, més perilloses, aniran cap a les comarques de Girona? S'aniran desplaçant cap al nord-est del país?
4: Sí, correcte. De fet, ara mateix ja tenim una franja de pluja més moderada cap al nord-est del territori, que ja descarrega cap a Osona i la Garrotxa, i a partir del migdia i la tarda, doncs aquesta línia de tempestes que anirà basculant de Barcelona cap a Girona arribarà ja a les comarques gironines, i atenció, perquè allà sí que s'espera que pugui haver una reactivació dels aiguats, que més o menys podrà afectar la zona de l'Empordà i de la costa

0: Brava, i si m'hagués de mullar més, et diria que entre el Ter i el Cap de Creu seria potser la zona on més aigua podria caure. De totes maneres, totes aquestes comarques, sobretot de l'Empordà, del Gironès i de la Selva, alerta, perquè de cara a la tarda vespre, doncs, seria el torn, en aquest cas, d'aquesta zona de
1: D'acord,
0: Catalunya.
1: d'acord. En canvi, cap a Ponent, comarques de Lleida, avui, a Sant Miquel, per cert, a la capital del Segrià, i cap a les comarques del sud del país, per exemple, les Terres de l'Ebre, què passarà en aquest sector? O què no passarà? S'ha acabat la pluja?
0: En aquesta zona sembla que queda bastant al marge un altre cop, malauradament, en aquest setembre, que sembla que no hi ha manera, no, de remullar aquesta zona. Sí que a la tarda cap a les comarques del nord de Lleida, de la Noguera cap amunt, poden haver algunes tempestes, però tot el que és el pla de Lleida en si, allà les opcions seran més baixes de que pugui descarregar algun ruixat.
1: Bé, demà una treva, ens deia el Picó, Marc. Sembla que demà serà un dia més tranquil en general, potser amb algun ruixat, però en conjunt amb més sol, potser que una altra cosa, no?
0: Sí, al matí amb algunes clarianes, després la nuvolositat anirà en augment, poden fer alguns ruixats cap al Pirineu, també cap a la zona de la Terra Alta, els ports
1: Sí.
0: i comarques interior de Tarragona. Poca cosa, ruixats trencats, dispersos, no és una situació tan organitzada i tan ben definida com la d'aquest dimarts. I bueno, després es complicarà la situació un altre cop a finals de setmana. No
1: A
0: sé si vols fer uns
1: finals.
0: 5 cèntims,
1: Sí,
0: però
1: digues,
0: després la
1: digues.
0: cosa torna a venir moguda.
1: Quan pot passar
0: Doncs,
1: això?
0: dijous i divendres també a comptagotes encara amb algunes tempestes, per tant és una treva que és incompleta, que no fa net del tot, però sobretot dissabte i diumenge, coincidint amb el cap de setmana, repunt notable de la inestabilitat i un altre cop un episodi de pluges que podria ser força general amb tempestes i aiguats, un altre cop que haurem d'estar molt pendents a la costa i al litoral. Per tant, es torna a complicar la situació a finals de setmana.
1: Bé, n'estarem molt pendents. Moltíssimes gràcies, Marc Silvestre, que vagi molt bé això. Bon dia, gràcies, Marc.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: Ara de seguida parlarem amb Protecció Civil, amb l'Imma Soler, però també volem parlar amb alcaldes, amb presidents de Consells Comarcals, per saber com tenim el país i n'estarem pendents durant els propers minuts des d'aquí, des del matí de Ràdio 4. Mira, justament a aquesta hora, des de les 9 del matí i fins a les 11, veurem si s'acaba allargant o no, però tenim suspesa l'alta velocitat a Catalunya. També dos trens de mitjana distància. A més, retards gairebé generalitzats a Rodalies perquè s'ha hagut de limitar la velocitat per seguretat. Hem parlat amb Renfe fa pocs minuts i ens han explicat això. De tota manera, s'ha d'aclarir una cosa. No s'ha suspès el servei de Rodalies. Sí que hi ha retards perquè s'ha hagut de limitar la velocitat per seguretat, com dèiem,
2: Sona
1: però
2: notícia.
1: no s'ha suspès el servei de Rodalies.
2: Qualsevol s'atreveix a agafar-ho.
1: Tampoc s'han suspès tots els trens de mitjana distància, sí aquests dos que haurien de circular a aquesta hora del matí. Ho dic perquè aquest matí hi ha hagut un embolic, sí? I s'ha donat per fet que estava tot suspès, hem llegit titulars,
2: l'alta
1: els
2: velocitat.
1: digitals, hem sentit a molts mitjans de comunicació, no funciona res, pràcticament cap tren. I clar, la gent veu això, diu, doncs no vaig agafar Rodalies. Sí que es pot agafar, però arribareu tard perquè hi ha retards.
2: Com sempre.
1: Objectiu d'aquest programa, aclarir aquest embolic, perquè hi ha hagut un embolic aquí pels pobres usuaris. L'Anna Còrdova ho té claríssim. Anna, quins trens funcionen i quins no, ara mateix a Catalunya? Bon dia.
3: D'acord, bon dia. Ens ha costat una mica d'entendre, però finalment sembla que ho hem aclarit, d'acord? Els trens afectats per aquesta suspensió temporal són els serveis d'AVE del Corredor Nord-Est, per tant, els AVE de Catalunya, els Avant, Euromed i Mitjana Distància. Concretament, s'han suspès dos trens de mitjana distància, d'acord? El tren que havia de sortir de l'estació de França a 9:45 del matí fins a Tortosa i, d'altra banda, també s'ha suspès el tren que havia de sortir a 8:45 del matí, també de l'estació de França, cap a Móra la Nova. Pel que fa a Rodalies, ho acabes de dir, Xavi, no s'ha aturat el servei, però sí que hi ha retards pràcticament a totes les línies perquè s'hi ha limitat la velocitat per seguretat, una decisió que Renfe, insisteix, s'ha pres de manera unilateral per anteposar la seguretat dels usuaris per davant del servei.
1: Doncs així està el pati, ara mateix, Barbeta.
2: Noi.
1: Tot això ve cap a Barcelona, eh? Picarà fort d'aquí a poca estona, s'intensificaran aquestes pluges, tal com ens deia ara el Marc Silvestre, a Barcelona i a l'àrea metropolitana, i posteriorment se'n va cap a Girona. En canvi, sembla que tranquil·litat a les comarques de Lleida i també a gran part de les de Tarragona, ja, especialment cap a les Terres de l'Ebre.
2: Ahir ja va arribar a les comarques de Girona, la pluja, eh? A la comarca del Gironès va caure un patac fort d'aigua.
1: Sí, va haver una tempesta forta al sud del Gironès, en punts del Baix Empordà
2: sí,
1: i també
2: sí,
1: a la
2: sí.
1: Selva. Però, vaja, avui la cosa és més extensa, no generalitzada, més extensa.
2: Ahir la nit
4: nit jo estava parlant amb una persona de TV3 a mitja part del Liceu i em deia, deixo que està diluviant. I sabeu que ahir va sonar l'alerta i el Liceu va sonar a tots els telèfons que estaven oberts al teatre. Total, que es va haver de parar l'òpera. La funció va haver de parar. I com que no eren tots alhora, que ara sonaven uns i després uns altres, doncs va estar una estoneta la funció parada, no? Que
2: I es va reprendre després o no?
4: I després es va reprendre. Però resulta que va haver una alerta i diu, hòstia, deu estar caient una aigua. No,
1: bé, escolta,
4: no va caure ni una gota. No va caure ni una gota, tu.
1: Barbeta,
4: a la Rambla ni una gota. A Sant Joan d'Espí estava diluviant.
1: Barbeta, senyors, servei públic, aquesta hora del matí, de seguida parlarem amb la sotsdirectora de Protecció Civil, però, oients, Protecció Civil demana no sortir a l'exterior les pròximes 3 hores al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i l'Anoia. Per tant, situació complicada ara mateix en aquestes comarques i zones pròximes. Mira, em diuen que tenim ja en directe a Imma Soler, sots directora de Protecció Civil. Bon dia, Imma.
5: Hola, molt bon dia.
1: Déu-n'hi-do.
5: Sí, les pluges ens estan fent treballar aquests dies, aquesta tardor, com esteu veient.
1: Bé, explica'ns més i millor què està passant ara mateix a Catalunya, sobretot en aquestes comarques. Hem parlat de l'Anoia, hem parlat del Penedès, del Baix Llobregat, del Garraf, també. Aquest seria el tram més afectat ara mateix. Bé, quan passa un minut i mig d'un quart d'onze?
5: Sí, ara en aquests moments està passant per aquesta zona, la pluja. Llavors, ja sabeu que ahir teníem aquesta previsió, que durant el dia d'avui, des de la nit d'ahir fins a la nit d'aquesta propera nit, hi havia aquesta previsió de 24 hores en què podíem tenir pluges amb certa intensitat local i puntual, no generalitzada, però que localment podien tenir certa intensitat. El que no teníem era aquesta previsió exactament d'on succeirien, sinó que el que veiem era que a tot el litoral i prelitoral del territori es podien donar aquestes condicions que generessin aquestes pluges intenses. I això és el que ens explicava el Servei Meteorològic. Per aquest motiu, ahir vam enviar aquesta alerta en els mòbils de les poblacions entre el Camp de Tarragona i l'Empordà, tota la zona del litoral i prelitoral. Per què? Perquè l'avís que teníem no sabíem ben bé on això acabaria manifestant-se, on això acabaria aquest perill produint-se. Val? I ho hem anat seguint, i ja vam avisar ahir perquè tothom estigués alerta, i avui el que hem fet ha sigut anar seguint aquesta pluja. Ara mateix, com tu comentes, ha anat començant el dematí a primera hora per la zona del Camp de Tarragona, ha anat pujant, ha anat plovent, en alguns punts ha plogut amb intensitat, amb un mell, amb algunes zones, però ara estem veient que en aquestes comarques, que són l'Anoia, que és també el Penedès i també el Baix Llobregat, veiem que aquestes pluges estan insistint en aquesta zona. De fet, ja s'han començat a superar llindars de més de 60 litres en 3 hores en algunes poblacions d'aquesta zona. Per tant, veiem que aquestes acumulacions poden ser perilloses. Perilloses perquè pot entrar aigua en baixos, perquè pot incrementar-se alguna zona, per exemple, el riu Anoia, en el pas de Sant Sadurní d'Anoia ja ens deien que estava elevant-se a nivell de perill el cúmul del riu, la quantitat d'aigua que portava del riu i que no s'aconsellaven les activitats ni a la llera ni a les proximitats del riu Anoia, és un dels avisos que tenim en aquests moments, i també per tota aquesta zona, totes aquestes poblacions, doncs era molt important tenir en compte això, que estàvem en una situació de pluja molt intenses, localment molt intenses en aquests moments, que podien seguir produint-se durant les properes 3 hores i, per tant, era molt important aquesta actuació d'autoprotecció per part de la ciutadania.
1: Va, ara mateix, en quines comarques exactament es demana que la gent no surti a l'exterior i durant quantes hores aquesta recomanació, Imma Soler?
5: Al Penedès, Anoia i Baix Llobregat. Des d'ara, des de fa mitja horeta que hem tirat l'alerta, durant les 3 hores següents.
1: Que la gent no surti a l'exterior.
5: Sí, és la recomanació que fem. Per què? Perquè estem veient que està tenint aquesta pluja de manera intensa, de manera forta, en molts punts. No volem dir que plogui tot arreu, Em sap greu explicar-ho així, però és que és la informació que tenim.
1: Sí,
5: no podem
1: dir
5: més.
1: Sí.
5: Clar, vull dir, pot ser que en un poble, a la punta de dalt del poble, plogui moltíssim i a lo millor 2 quilòmetres més enllà no tingui aquesta intensitat.
1: Correcte.
5: El que passa és que això és impossible de predir, és impossible de dir-ho en aquests moments. I sí que sabem, per el que ens diu el Servei Meteorològic, que són aquestes comarques les que en aquests moments tenen aquestes millors condicions perquè hi hagi aquesta convecció de vents que faci que generin aquestes tempestes en aquestes comarques. Clar, dir més, i ja ens agradaria poder dir, mira, aquesta zona d'aquests carrers és on te caurà fort. No, no, això no ho tenim, no ho sabem. Sabem que per aquesta zona es pot produir això, i per això demanem que la gent sigui prudent en aquesta zona, que no surtin a l'exterior, que la nostra recomanació és que en aquests moments no es facin activitats a fora, s'estigui dintre d'espais segurs, i mantenint-nos d'aquesta manera, doncs aquestes properes hores en les que sabem que hi ha aquesta possibilitat.
1: Bé, ara mateix veig quantitats de precipitació, a més caigudes, com deia l'Imma, en poca estona, per tant amb una intensitat brutal i perillosa. A Sant Pere de Riudebitlles ja són 106 litres per metre quadrat i continua picant. Sant Pau d'Ordal, 90 litres. Vallbona d'Anoia, més de 80 o 75, per exemple, a la Granada. Altres dades, en aquest cas, del Meteocat en directe, A Canaletes, 97 litres per metre quadrat, 85. Als Hostalets de Pierola, a Font-rubí, més de 75 litres, 75,4 per ser exactes. Se superen també els 70 litres a Sant Martí Sarroca i a Sant Sadurní d'Anoia. Ara fa un moment parlàvem amb el Marc Silvestre, meteoròleg també d'aquest programa, Imma Soler, i ens deia que durant els propers minuts o durant les properes hores més immediates es pot també reactivar la inestabilitat justament a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, al Barcelonès i al seu voltant, per exemple, també cap a la zona del Vallès. Què ens pots dir en aquest sentit i recomanar,
5: exacte,
1: sobretot?
5: És així, és com ho esteu explicant, Per què? Perquè ja teníem aquesta informació de que aquesta precipitació entraria des de mar i aniria pujant per tot el que és el litoral i prelitoral, Aniria formant en el mar, fins i tot des del mar entrant cap a dintre terra, i aniria produint aquestes línies de precipitacions. Llavors, tot això aniria passant d'aquesta manera, des d'aquesta nit fins a la nit propera, de sud cap a nord, pujant pel litoral i prelitoral, i aquest és el ritme que veiem. Ara ja veiem, per exemple, que la zona de Tarragona, Camp de Tarragona, està més net, està més aclarit ja de pluges, està insistint molt en aquesta zona central, i la idea que tenim és que vagi continuant tirant cap amunt, sortint cap a la zona nord del nostre territori, cap a les comarques gironines. Les properes hores, important vigilar la zona de l'àrea metropolitana, i després continuar vigilant també Maresme, Vallesos, també la Selva, el Baix Empordà, fins i tot tota aquesta zona serà zones a vigilar les properes hores.
1: D'acord. És probable, per tant, que durant aquest dimarts, en funció de com evolucioni la situació meteorològica, primer aquestes fortes pluges s'aniran desplaçant cap a Barcelona, Vallès i voltant, després també més endavant cap a les comarques de Girona. Previsiblement, per tant, pot passar que s'enviïn més missatgets d'aquests als mòbils, això de l'ES Alert, Imma Soler.
5: És el que estem seguint. Ahir teníem una previsió que era molt àmplia, una previsió que ens abastava quasi bé des del Baix Camp, quasi bé des del Delta, fins a l'Empordà, que agafàvem quasi bé tota la zona. Llavors, aquesta previsió tan àmplia, clar, ens demanava que estiguéssim atents a una situació que no era generalitzada, que sabíem que no plouria tot arreu, sinó que el que faria seria fer localment intensitats elevades. Mm-hmm. Per aquest motiu, el que vam pensar era que era molt millor fer un avís de prudència, de precaució, d'estar al cas que avui teníem aquesta situació, i anar-ho seguint, com estem fent des d'aquí, des del centre d'emergències, estem amb el servei meteorològic, estem amb els companys dels operatius, amb totes les sales enraonant i veient quina és l'evolució que té, veient les trucades al 112, del que està succeint, i veient a quins són aquells punts que es manifesta aquest perill que hi detectàvem. Llavors, en aquells punts on veiem aquest perill, doncs fem aquest avís perquè la gent en aquella zona encara sigui molt més prudent i que sàpiga que realment en allà s'està manifestant, com vèiem ahir, doncs aquest perill que podia haver.
1: Bé, ara, Imma Soler, com saps, molta gent, moltes persones diuen, escolta'm, fa 3 setmanes van suspendre les classes al Baix Llobregat, al Penedès, al Garraf, al Vallès Occidental, i no va passar pràcticament res. Per què no s'han suspès aquesta vegada, que està plovent amb molta més virulència, i Renfe, per cert, decisió unilateral d'ells, ha decidit fins i tot suspendre l'alta velocitat i alguns trens de mitjana distància? Per què les classes no aquesta vegada, Imma Soler? Com s'entén?
5: Aquesta vegada el que vèiem era que aquesta situació que teníem era molt puntual, era localment intensa, però no era una situació generalitzada. Per aquest motiu va ser la decisió que vam prendre allí de veure que era necessari reclamar aquesta prudència, però no veure no aplicar ja directament en una zona tan àmplia les mesures, sinó anar-ho seguint i veure quines eren les zones on te calia, donat que la situació que esperàvem era una situació local. Hem de pensar una cosa. Aquestes previsions que nosaltres tenim són unes previsions fetes amb un percentatge de probabilitat. Llavors, Nosaltres el que veiem és el que els models, el que el estadísticament la meteorologia ens pot donar, poden generar aquests models. A vegades estem a la banda baixa de la probabilitat i no es donen, o estem a la banda alta de la probabilitat. Però això nosaltres no ho sabem abans. I, evidentment, quan abans avises a la població és molt millor. Si veiem que aquesta probabilitat és alta, doncs nosaltres valorem que és necessari fer les mesures ja de primera entrada. Si veiem que la probabilitat no és tan generalitzada, doncs valorem que la necessitat és anar-ho seguint.
1: Ja.
5: Però enteneu-me, arribar
1: no al
5: punt exacte no és fàcil.
1: No és fàcil, Imma Soler, t'entenc perfectament, però entendrem també que la gent digui, escolta'm, això una mica...
5: El busquem clar, aquesta exactitud.
2: És que l'equilibri és complicat.
1: Ja, és complicat, però... És a dir, el tema és que estem on estem ara mateix i està plovent a bots i barrals en moltes comarques del país. Clar, per exemple, ara mateix el Baix Llobregat, veient el radar, fa por, la veritat, els patacs que cauen ara mateix amb una intensitat brutal, tot això ve cap a Barcelona. Pot passar que d'aquí a poca estona Imma Soler, des de Protecció Civil, es recomani també no sortir al carrer a Barcelona i al Vallès, com recomaneu ara al Baix Llobregat i altres zones de Catalunya?
5: Estem pendents de veure quina evolució té. El que us comento, la informació que ens dona el Servei Meteorològic, que els tenim aquí mateix, la informació que estem veient de trucades en el telèfon 112, la informació que ens donen els operatius des de bombers, des de policies, des de Mossos, tot això nosaltres ho anem valorant i si veiem la necessitat fem aquest avís el més immediat possible.
1: D'acord, doncs escolta'm, estarem pendents, Ràdio 4, lògicament, com sempre, molt pendent d'aquestes situacions, servei públic al màxim, només faltaria, i durant tot el dia anirem informant en directe de qualsevol decisió que prengui Protecció Civil en aquest sentit. T'ho agraeixo moltíssim, Imma Soler, que en un moment difícil com aquest t'hagis pogut adreçar en directe a l'audiència del matí de Ràdio 4. Molt amable, i tornem a parlar les vegades que faci falta, sí?
5: Exacte, i moltes gràcies a vosaltres perquè aquesta posició que feu i aquesta explicació és la que nosaltres necessitem perquè la gent ho conegui. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a tu, Imma Soler. Lògicament, aquesta hora és la notícia a Catalunya i continuarà sent notícia durant les immediates hores. Ara, per exemple, ara estic pensant, a veure, Sílvia García del Pozo, Ana Córdoba, Jordi Vila. En teoria, l'alta velocitat està suspesa fins a les 11. Fa una estona jo mateix he parlat en premsa de Renfe i m'han dit, clar, en funció de com evolucioni el temps, pot ser que això s'allargui. També tenim aquestes línies de mitjana distància suspeses, sí, però acabem de sentir Protecció Civil dient que a aquesta hora demanen als habitants de tres comarques, del Baix Llobregat, de l'Alt Penedès i de l'Anoia, que no surtin de casa durant 3 hores. Veient això, dius, és possible, és probable que els trens continuïn suspesos, aquests que hem dit, no tots, Rodalies continua és que, funcionant malament i amb retards per culpa de la pluja.
2: Malament,
1: però
2: si va
1: però no, serà, pluja. No seria d'estranyar que això s'allargués. Per tant, ja he quedat amb la noia de premsa de Renfe, que li trucaríem abans de les 11. M'agradaria que entrés algun portaveu de Renfe en directe, però si no poden entrar o no volen entrar, que ens informin de si això s'allarga o no.
2: Es troba a faltar perquè té, avui,
1: té pinta que potser s'allargarà, tal com està el pati ara mateix.
6: El que podem dir, Xavi, és que estem en contacte amb la nostra companya Cristina Martín, que està a Sants Estació, i d'aquí poc entrarà en directe per comentar-nos l'última hora.
1: Què diuen els usuaris, sobretot volem sentir la veu dels usuaris. Ara, a aquesta hora, des de l'estació de Sants de Barcelona. Mm-hmm. Però també i sobretot, prioritari, parla amb alcaldes i o presidents de consells comarcals de les comarques més afectades. Baix Llobregat, Penedès, Anoia, sí? Ara mateix Baix Llobregat, Penedès i Anoia, sobretot també. De seguida que puguem, parlem amb gent que estigui sobre el terreny, que en teoria, en aquestes comarques, han d'estar tancats a casa.
2: Exacte. Sí? I però t'ha dit una cosa molt important, i tu, Xavi, ho saps, que és que el comportament que està tinguent en el clima mediterrani tota la situació és que no sabem, ningú sap amb certesa què pot arribar a passar. Per tant, fixa que t'he dit que la precipitació va molt lenta, la tempesta està pujant, no? Tot el borrasco d'una forma molt lenta, i en algunes comarques es pot precipitar molt, no? Amb lentitud. Però a altres llocs no pot caure ni uitre. I això ens estem trobant aquesta tardor, no? I aquest setembre. Hi ha llocs del país absolutament secs. Hi ha altres llocs que està caient quantitat d'aigua descomunal. Per tant, tenim una radicalitat amb aquest canvi climàtic que l'estem patint la ciutadania. I jo crec que sempre és bo avisar. És això que diem, no? Això que diem, deies tu, Jordi, home, et sona el mòbil i no cau ni una gota. No, és millor prevenir que haver de curar després, i hem tingut molts espants en tots els països catalans, com és el cas del País Valencià, que ho vam viure i que pot passar en qualsevol moment aquí.
4: Però si fos un abús,
2: de les alertes, després relaxes una mica el ciutadà, m'entens? S'han d'enviar alertes en moments que realment siguin importants, el que explicava en Barbeta fa un moment, alerta i al Liceu, surts al carrer i una gota d'aigua, clar.
7: Sí, però no vau dir que en 5 minuts...
2: Però a l'Hospitalet no podia acabar en xàfec. Sí, clar, això va passar, per exemple, a Girona. A Girona no va ploure res, al costat de Girona, Fornells de la Selva, va caure en xàfec impressionant, 45 litres en mitja hora.
1: Escolteu, ara, de seguida parlarem del decret llei Mari Carmen, perquè de moment s'ha retardat l'inici del Consell de Ministres aquest matí, negociació in extremis, sembla que la cosa cada hora que passa en lloc d'apropar-se està més verda. Barbeta, aquestes negociacions entre el PSOE, Sumar, pel decret d'habitatge, que han provocat això, el retard del Consell de Ministres, ens posarem al corrent de com està tot i parlarem del que pot passar també i sobretot en funció del que surti o del que no surti aquest dimarts. Però al matí de Ràdio 4 ja sabeu que ens agrada parlar de molts temes, sí? De molts temes. Per exemple, justament, ara que parlàvem del tema de l'habitatge, trobar un lloguer barat és gairebé una missió impossible. Sí, això ho sabem tots. Però, atenció a aquestes dades. A Barcelona, a la ciutat de Barcelona, en tota la ciutat de Barcelona, només hi ha 9 pisos que costen menys de 700 euros. 9 pisos, a tot Barcelona. I només n'hi ha 150 que valen 1.000 euros o menys a llogar. Aquests 150 pisos et costa com a molt 1.000 euros.
2: Troba'ls, eh?
1: Llogar una habitació de mitja... Exacte, troba'ls. I a veure com són aquests pisos. Aquesta és l'altra. Llogar una habitació val de mitjana 735 euros a Barcelona. Una habitació, no un pis, permeta.
4: Jo ahir vaig estar mirant una habitació, un apartament de lloguer. Era de més de 700 euros, que a més havies de pagar 3.000 per entrar, perquè has de pagar no sé quantes fiances i no sé què. És un apartament de 28 metres quadrats. 28 metres quadrats amb una sola estança més el lavabo. És a dir, la cuina i l'habitació...
1: El gra, Barbeta. Quant val Lionés, això?
4: Això és al barri de Gràcia, 700 i pico euros, ens van dir.
1: D'acord. Déu-n'hi-do. Escolta, totes aquestes dades que acabo de dir, això qui ho diu? Això ho diu l'Organització de Consumidors i Usuaris. Acaba de fer un estudi, han sortit aquestes i altres dades que de seguida coneixerem perquè entrevistarem en directe Enrique García, que és portaveu de l'OCU. Avui, però, aquí al matí de Ràdio 4, vindrà la gran Ada Parellada, Jordi Vila.
6: Ja la coneixeu, eh? És cuinera, propietària del restaurant Sempruniana de l'Eixample de Barcelona i tot una crac divulgant els secrets de la cuina. Jo no sé si és millor cuinera que comunicadora, la veritat és que ho peta la de Parellada.
4: Les dues
6: avui,
4: coses,
6: però, sí, ve a parlar-nos del projecte Gastro Recap, per lluitar contra el malbaratament alimentari. Des d'avui fins l'1 de novembre, un centenar de restaurants de tot Catalunya oferiran un menú de 20 euros elaborat amb aliments recuperats i segurs i que no es llençarà res de res.
1: Mira, un tema que també abordarem amb la Raquel Kelart, la periodista experta en economia de La Vanguardia, autora del podcast Bolsillo, que té un èxit brutal. Sí,
6: sí, sí, i que ens recorda com han pujat els preus, un 30% en 5 anys. Ens donarà consells per estalviar en alimentació i reduir el malbaratament. I també ens donarà trucs per estalviar amb la intel·ligència artificial, Xavi.
1: Un tema que lliga amb una altra convidada d'aquest matí, la psicòloga Mercè Conangle, que acaba de publicar el llibre Consciència Artificial.
6: Sí, sí? Ens convida a preguntar-nos què passa si confiem tots els nostres dubtes i deleguem les nostres decisions a una màquina. Amb la intel·ligència artificial, les màquines arribaran a ser conscients per què cada vegada hi ha més persones que confien els seus dubtes i decisions a una màquina. Ja. Doncs bé, us ho explicarem d'aquí una estona.
1: Doncs en parlarem d'aquí una estona. Escolta'm, atenció als que us agradin els gats, també. Avui us explicarem què és i la tasca que fan el Centre d'Adopció de Gats i Cafeteria. Espai de gats, una cafeteria amb gats. A veure, com s'explica això, Jordi Vila?
6: Això sembla, sí. En parlarem amb la Montse Grau, auxiliar veterinària i presidenta de l'associació Espai de Gats, que també ens dirà com aconsegueixen la financiació per poder mantenir a tants gats mentre esperen que els adoptin.
1: Bé, sabíeu que ja tenim servei funerari per les mascotes? Tu tens gat o gos? A casa, Barbeta, deixa el mòbil, home.
4: No estava mirant això de la...
1: Això de la què?
4: De la Mari Carmen.
2: De la Mari Carmen.
1: Doncs ara en parlarem de la Mari
4: Carmen. Del decret, del decret.
1: Que, per cert, torna a casa, hi ha hagut un acord, ho sabeu tots,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, sí, però en canvi el decret sembla que no li agrada a ningú.
1: El decret està verd, això. Perquè, clar, s'han de posar... aquí s'han de posar d'acord amb Junts, amb Esquerra, amb Bildu, amb el BNG, amb el PNB... Clar,
4: I em temo molt que l'objectiu d'alguns partits no és aconseguir un acord, sinó aixecar una bandera perquè venen les eleccions i s'ha de...
1: Ara en parlarem. Ara, sé que teniu ganes de parlar d'això, però un segon, perquè vull anunciar als oients que avui explicarem que ja tenim serveis funeraris per les mascotes, Jordi.
6: Sí, quan se't mor el gos, el gat o el conill, te'l venen a buscar a casa i s'ocupen de tot, eh? Des del transport fins a la incineració, passant per la cerimònia o, si vols, l'esquela, també, eh? En parlarem amb el Jordi Mas, gerent de la funerària de mascotes Cel Amic. Li preguntarem quins serveis ofereixen i quan val.
1: Exacte. Però has dit conill? I quan val, això. També. Els conills també sí, te'ls venen a buscar, si vols.
4: I els conills animals... no se'ls menja, la gent?
1: Home, a veure...
4: Jo no, eh? Jo no he menjat mai conill, eh?
1: Tot permeta, un conill com a animal de companyia, una mascota no es menja, per l'amor de Déu Santíssim. Es mengen els conills dels corrals dels pobles.
4: Per això t'ho dic.
1: O els conills, els conills de granja.
4: Als Estats Units és clarament...
2: I a França també,
1: Què et menges, el periquito o el canari?
4: No, no, jo no menjo animals.
1: Ah.
2: Cap.
1: Cap.
4: No només el fuet.
2: Ni xai, ni res.
1: Bé, escolta'm, avui a Lleida, dia fort de les festes de tardor, pintava que podria ploure molt, però al final, veient el radar, dius, calla, que encara ho salvarem, això. Joana Cendra.
8: Què tal? Molt bon dia.
1: Com estàs?
8: Bé. Aquí esperant, sentint-vos totes aquestes històries que esteu avançant del contingut del matí de Ràdio 4 i també tota la prèvia que esteu parlant de la pluja. Clar, ara entra jo i dic que aquí esperem pluja, però no tanta. Em sembla una mica, no? Anava a dir pornogràfic, fins i tot, no? O sigui, dius, bueno, aquí esperem pluja, ara mateix està el cel bastant ennuvolat, però de moment sembla que la cosa aguanta, com tu ara deies, i en tot cas, si plou, que no ho sabem si plourà, no farà ni la meitat del desastre que...
1: Que va.
8: Per sort, que tampoc sort. No ho volem. Aquí sempre anem a l'inrevés, perquè fa les previsions meteorològiques, quan en Catalunya fa calor, aquí no, i quan aquí fa calor a la resta de Catalunya no tanta, no? Però bé, en tot cas... Aquí...
1: Mira que fa falta l'aigua, Lleida, Joana.
8: Sí, a tot arreu, a tot arreu, sí.
1: Sí, bé, a tot arreu, però sobretot a Lleida, perquè hi ha hagut llocs que han tingut la sort o la desgràcia, si han sigut massa fortes, d'alguns patacs d'aigua, que, mira, més o menys van tirant, però...
4: El Priorat pateixen molt.
1: L'altre dia parlàvem, i a la Segarra, per exemple, amb Unió de Pagesos, i ens deien, oi, a la Segarra, molts llocs de la Segarra...
4: Per això la culpa collita... és que no hi ha la interconnexió fluvial.
1: Deixa parlar algú, home, permeta, només de tant en tant, si et sembla. Escolta'm, no.
2: O el trasbassament.
1: L'altre, el Carlos Osada, dic, en punts de la Segarra ens deien que la collita d'olives estava ja tocada de mort.
8: Sí, a més, és que el terra està... pràcticament no, està completament sec, perquè fa... Aquí a Lleida, per exemple, a Lleida capital, des del 4 de maig passat que no plou ni una gota. Ja. I al territori, doncs, no tinc la dada exacta, però també és una aigua que faria bé d'arribar, però també amb una mica de condicions, és a dir, no cal amb aquests patacs d'aigua que estàveu parlant. En tot cas, si plou, es farà malbé l'acte principal de la Festa Major, que és el que deies ara, no? Que és el seguici popular, que arrenca d'aquí a 20 minuts, més o menys. Gegants, capgrossos,
1: ballbastons... Estareu de sort, Joana Cendra, ja veuràs.
8: Jo crec que sí, perquè a més passeja el Marraco, que és el nostre... és la mascota de Lleida, ja ho sabeu.
1: Sí, Festa Major a diversos punts de les comarques de Lleida, per exemple, a Hoste Balaguer també, que avui tenen l'Orquestra Meravella, Jordi Vila.
6: Quina meravella d'orquestra, mare meva.
8: Encara toca l'Orquestra Meravella.
6: El que hem tenir aquí.
8: Encara toca.
1: I tant. 75è aniversari aquest any i van venir aquí al programa fa pocs mesos a explicar-ho.
6: Moment estel·lar del programa.
1: Avui la meravella és a Os, que no se la perdi ningú. Moltes gràcies, Joana. Escolta, qualsevol cosa anem parlant. Bona Festa Major, eh?
8: Gràcies.
1: La Festa Major petita, que ens deia l'Anna Saez, la directora del Segre. Diu, la del setembre,
2: tenen
1: la petita.
2: Tenen moltes festes majors a Lleida,
1: Festes de tardor.
2: La petita, la grossa...
1: A molts llocs, hi ha més d'una festa major. La d'estiu i la d'hivern, deien abans.
4: I la plec del cargol.
2: I el plec del cargol.
1: Exacte. Molt bé. Festa. Escolteu, oients, avui en regalem un bal per dues persones per anar al restaurant Sant Pruniana, el de l'Ada Parellada. Per tant, jo de tu trucaria, oient. Heu d'endevinar el so del dia. A veure quin és el sorollet d'aquest dimarts. És aquest. Atenció, escolteu. L'alcalde ja ho sap. Per tant, difícil no és. Si ho sap l'alcalde, vol dir que difícil no és.
4: Exacte.
1: 900-454-455. 900-454-455 des d'ara mateix. Genís Sabater i Marta Inglés al control de so. Falten 6 minuts per 3 quarts d'11.
9: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Aquest matí fem tertúlia amb Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló, amb els periodistes Carlos Losada i Jordi Barbeta. Estem també i sobretot pendents del temps des de Ràdio 4 i n'estarem durant tot el dia. Us anirem informant exactament del que està passant. Ara mateix la situació més delicada la tenim al Baix Llobregat, a l'Alt Penedès i a l'Anoia. De fet, Protecció Civil, recordem-ho, ho hem sentit aquí en directe, demana no sortir a l'exterior durant una bona estona en aquestes comarques. Parlaven de 3 hores, però ja potser fa gairebé una hora, sí? Per tant, quedarien un parell d'hores encara. No sortir al carrer al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i l'Anoia. I molta precaució i alerta també Barcelona, Vallès, perquè tot això va venint cap aquí. Per tant, cada minut que passi, diguéssim, la pluja s'enfortirà més a la capital catalana i al seu voltant. I després també, a mesura que avanci el dia, això se'n va cap a Girona. Tranquil·litat a Lleida i a les comarques de Tarragona, sobretot a les Terres de l'Ebre. Però aquest matí també estem molt pendents, i heu vingut amb moltes ganes de parlar-ne, d'aquestes negociacions in extremis entre el PSOE i Sumar ara mateix pel decret de l'habitatge, cosa que ha retardat l'inici del Consell de Ministres. Què dius, alcalde?
10: Que sí, perquè s'ha de negociar i estem en un context d'emergència habitacional, no només a Catalunya i a l'estat espanyol, sinó a tota Europa. Mirem París com està i tota Europa hi ha aquesta situació. I que anem molt tard, i no val la pena dir que anem molt tard quan no hem ser capaços de trobar-hi una solució, no? Jo diria que aquí el que necessitem és molt habitatge públic, i no n'hi ha. No hi ha habitatge públic. No hem construït en els últims 15 anys habitatge públic. Hi ha grans anuncis per part del president del govern de Catalunya, però que d'aquests 50.000 habitatges, i a hores d'ara, quasi no s'està construint gairebé res. Per tant, l'única manera de contrarrestar el fet d'augmentar uns preus d'una forma descomunal d'un habitatge privat és que es contrarresti amb habitatge públic. Si no, no hi ha manera. Segona cosa, de 4 milions d'habitatges a Catalunya, 2 milions i mig són dels anys anteriors als anys 80. D'abans dels anys 80. Per tant, imagineu-vos, necessitem rehabilitar part, ho ha dit molt bé abans en Jordi, no? Com deuen estar els pisos que deuen estar de lloguer, no? Que deuen estar de lloguer a preu barat aquests moments a Barcelona. Doncs mireu, tenim això, no? 2 milions i mig d'habitatges a rehabilitar a Catalunya. Altres solucions, plantes baixes, no té sentit als pobles i millor del transport comunicatiu, perquè puguem anar als pobles. És a dir, plantes baixes, que ja no té sentit que tinguem comerç als pobles, que gairebé no hi ha comerç, i encara les normatives urbanístiques fan que les plantes baixes no es puguin utilitzar per habitatge. I permeta'm, Jordi, última cosa. Mentre tinguem uns preus tan elevats per poder construir aquest país, no aquest país, arreu, això no hi comptem, ningú en parla. És caríssim en aquests moments poder construir. L'únic que ho pot fer és amb diner públic d'administració.
11: I que els ajuntaments facilitin.
1: Jordi Fàbrega, acaba, sisplau, ràpid. Acaba.
10: No estic d'acord amb tu en un sentit. Aconseguir tirar endavant un pla urbanístic, Jordi, Xavi, són 4 anys.
1: Bé, escolta,
10: per tant, l'administració ha de facilitar que davant d'una emergència habitacional es pugui agilitzar poder construir.
1: Carlos Losada, endavant.
12: No, aviam, lo d'avui, lo del Consell de Ministres, jo crec que és intentar la quadratura del círculo, no? Intentar posar a totes les extremes esquerres ja d'acord, i també a Junts, PNB... És impossible, és impossible. Jo no sé com s'ho farà Pedro Sánchez i els seus amics per intentar arribar a un acord que puguis presentar davant de la ciutadania, però jo ho veig molt complicat, eh? O estàs al costat d'uns o al costat dels altres. Al mig serà molt difícil i serà un decret que no satisfarà ningú, eh? No satisfarà ningú, ni els que han de llogar ni els llogaters, a ningú.
1: Escolta, ara de seguida...
12: I l'exemple de la Mari Carme, del acord que van arribar allí, és un acord que em recorda a mi el tema de la Casa Orsola, perquè a fi de comptes, qui carrega, qui paga, serà l'Ajuntament de Madrid. Ah. Vale? Si mireu l'acord, el pagant és l'Ajuntament de Madrid. Què vol dir? Que pagaran els madrilenys. I el decret que s'està preparant avui al Consell de Ministres repercutirà en tots nosaltres, perquè ens ho carregaran a nosaltres, els ciutadans, els contribuents. Els vulnerables ho hauran de pagar les comunitats autònomes i què faran les comunitats? Cap a nosaltres.
1: Bé, escolteu, aquest matí hem començat dient... Un segon, Barbeta. Deixeu-me fer la meva feina. Sisplau, hem començat dient que tenim suspesa l'alta velocitat i 2 trens de mitjana distància. A banda, retards pràcticament generalitzats, a aquesta hora també, a pràcticament totes les línies de Rodalies, perquè s'ha hagut de limitar la velocitat per un tema de seguretat, em deien des de premsa de Renfe aquest matí. Volem saber com estan els usuaris sobre el terreny. Anem en directe a l'estació de Sants. Cristina Martín, què ens expliques? Bon dia.
13: Bon dia. Mira, de moment, una desena de trens, com deies, operats per Renfe, s'han vist suspesos temporalment aquest matí, entre els quals 5 trens AVE que cobrien el trajecte Barcelona-Madrid. La companyia ha pres la decisió per precaució. Ara bé, altres empreses, com la italiana Irio i la francesa Ouigo, han decidit mantenir l'oferta habitual. Ara per ara no s'estan registrant aglomeracions ni cues a Sants. A les pantalles podem veure com, a banda dels trens cancel·lats, altres trens estan patint endarreriments. És el que expliquen usuaris des de l'estació.
14: Ahir vaig rebre un correu que deia que podria haver-hi modificacions, després que tindria mitja hora de retard, i bueno, ara s'ha estimat a mitja hora de retard, però no sé què passarà. Estic esperant a veure si és veritat.
15: Aún no sabemos si viene el tren, estamos esperando que salga en pantalla, pero no tenemos conocimiento, no hemos recibido tampoco ninguna información en WhatsApp o email, estamos intentando, pero bueno...
13: Hi ha usuaris que fins i tot preventivament han decidit canviar de tren per evitar les pitjors hores de la pluja. Aquells usuaris a qui se'ls ha suspès el tren hauran de ser recol·locats en un altre durant el dia o viatjar en una altra jornada. A banda, també, com deies, hi ha moltes línies de rodalies afectades per limitacions de velocitat i això es tradueix un dia més en més endarreriments.
1: Moltíssimes gràcies, Cristina, també per aquesta informació en directe des de l'estació de Sants de Barcelona. Qualsevol cosa, lògicament, ja ho saps, línies obertes i parlem les vegades que faci falta. Gràcies, Cristina.
13: I tant, gràcies.
1: Que vagi molt bé fins ara mateix. Passa un minut de 3:15.
9: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, Jordi Barbeta, ara som tot orelles. Aquí t'escoltem amb atenció. Clar, és que el que dèiem abans, aquí el PSOE s'ha de posar d'acord amb Sumar, amb Esquerra, amb Junts, amb Podem, amb el PNB, amb Bildu, amb el BNG...
1: Però, aviam, aquí hi ha tres forces polítiques que són el PSOE, Junts i PNB, que actuen amb un cert, seny, que aquí caldria també exigir-li a les altres forces polítiques, però jo que crec és que com que els partits que estan a l'esquerra del PSOE estan absolutament enfonsats, necessiten una bandera per reivindicar-se. I llavors l'objectiu no és l'acord, sinó és mantenir una posició que sembli que ells defensen més. Llavors això el que fa és que fa impossible l'acord. Perquè si tu vas amb, amb la idea de que hem de fer unes expropiacions tot, hem d'allargar, fer tots els contractes indefinits, això... Bueno, pues et pots quedar molt... És un populisme que alguna gent se'l pot creure.
2: És un bon titular.
1: Però que això no serveix per arribar a cap acord. I bé, això ho rebenta.
2: I
1: si
2: no
1: sobre estem
2: no
1: avall d'eleccions, pues és un desastre. I si a sobre tens que Esquerra vol que hi hagi un decret que just voti en contra per poder-li fotre el dit a l'ull. I Podemos vol fotre el dit a l'ull a Sumar... i al PSOE.
2: 8 anys que no han fet res.
1: Però, moment, perdona. Ojo, i resulta que veus la Yolanda Díaz, que és vicepresidenta del govern, allà a la Puerta del Sol amb una manifestació contra el govern. Diu, ja no, tu.
0: Bé, escolteu.
1: Va.
0: Tenim...
2: És un circ. Sí,
0: tenim
2: un circ, tot.
0: Trens suspesos, vols cancel·lats a l'aeroport del Prat. Atenció, vols cancel·lats. No m'estranya amb aquests aiguats que cauen ara mateix al Baix Llobregat i que avancen en direcció Barcelona, amb aquest risc d'inundacions, aquesta hora alerta, sobretot al Baix Llobregat, a l'Alt Penedès i a l'Anoia, on Protecció Civil recomana, demana, que no se surti a l'exterior. Ana Córdoba, pendents de com evoluciona l'actualitat, has parlat amb Renfe. Com estan els trens ara mateix? Aquesta suspensió anava des de les 9 fins a les 11. Entenc, però, que tal com està el pati, és probable que s'allargui o no?
3: Mira, jo acabo de parlar amb Renfe. A mi Renfe el que em diu és que l'alta velocitat sí que està circulant, hores d'ara.
0: Ara circula l'alta velocitat que, en teoria, havien suspès de 9 a 11.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Ara he parlat amb Renfe. Renfe em diu que no l'han suspès.
0: Ah, no s'ha suspès l'alta velocitat.
3: Que el que hem fet ha estat suspendre només aquests dos trens de mitja distància que hem dit aquest matí,
0: si
3: el de l'estació de França
0: si aquest matí,
3: cap a Tortosa.
0: Que no a veure, aquest matí tu i jo hem parlat amb Renfe, amb l'altaveu, i ens han dit, suspesa l'alta velocitat, cosa que, titular que hem pogut llegir i sentir a tots els mitjans de comunicació,
2: de 9 a 11.
0: I aquestes dues línies, a més, aquí hi ha la nota de premsa, la nota de premsa de Renfe de primera hora, dient...
2: És per ajudar a Irio i a Iwigo, que se'n vagin cap als altres.
0: Renfe suspèn la circulació de trens d'alta velocitat i regionals, que al final s'han equivocat i no eren regionals, a Catalunya, pel temporal de pluges entre les 9 i les 11 hores d'avui dimarts. I ara resulta que no s'ha suspès l'alta velocitat.
3: Sigui com sigui,
0: explica'ns-ho i aclareix-ho, per
3: que,
0: favor.
3: El perquè... que a mi m'ha explicat Renfe és això, que hores d'ara l'alta velocitat sí que circula, però amb retards importants, en alguns casos d'hora i mitja. Per tant, més o menys, ja són aquestes dues hores que havien dit que no hi hauria el servei, de 9 a 11, d'acord? I els únics trens que sí que s'han suspès són aquests dos que hem comentat abans, el que sortia a 9:15 de l'estació de França cap a Tortosa i el que sortia a 9:15 de l'estació de França cap a Móra la Nova. Aleshores, pel que fa a Rodalies, doncs, retards generalitzats.
2: Com cada dia. Jo trobo a faltar, insisteixo, Xavi, a l'Antonio Carmona, que era un portaveu de Renfe
0: perfecte. Sí, ja l'ha reivindicat abans,
2: sí,
0: l'Antonio Carmona.
2: Sí, és que s'ha de reivindicar el personatge, Antonio Carmona.
3: Aquest desgavell,
2: amb ell no hagués passat, segur, eh? Aquest desgavell
0: ens agradaria, però no ho hem aconseguit parlar en directe amb algú de Renfe.
3: Sí, em diuen que van desbordats, que no ens poden atendre perquè van desbordats i estan atenent moltes peticions i no
0: però
3: poden.
0: Però justament en aquestes situacions és quan també i sobretot s'ha d'informar al públic. Però vaja, escolta'm, 9 minuts i les 11.
1: Tu imagina, per exemple, els avions.
0: Què diu que s'ha desbordat una part del riu Anoia, Ana Córdoba?
3: Sí, estem aquí parlant amb els ajuntaments, amb els alcaldes dels municipis afectats per aquestes pluges.
0: Sisplau, que ens entrin en directe, alcaldes, presidents de consells comarcals...
3: Però ens diuen que ara mateix, hores d'ara, estan tots al carrer intentant solucionar aquesta situació.
0: Però si Protecció Civil demana que no surtin al carrer. És que a veure...
2: Cal trucar amb algun bar, amb algun restaurant del poble...
4: Però serveis municipals i l'alcalde i l'equip de govern han estat desbordadíssims.
0: Això segur.
4: Pobles petits.
1: Això ha parlat l'alcalde. Ha parlat
0: un missatge als ciutadans, situacions com aquestes, l'alcalde, estaríem d'acord que...
4: És important.
0: Home, important, és el més important, no?
4: Compte, Xevi, que ja tenim WhatsApp municipal amb tots els veïns, eh?
0: Bé.
4: I per tant...
5: Que tenim què?
0: WhatsApp municipal.
4: Servei de WhatsApp municipal que envies el segon.
0: Enrique García, portaveu de l'OCU. Què tal, Enrique? Buenos días.
6: Hola, bon dia, què tal, com estàs?
0: Bon dia. Doncs aquí pendents del que ens expliquis.
6: Bon dia...
0: Per dir alguna cosa, no? Por decir algo, Enrique.
6: Sí.
0: Oye, que en Barcelona dice que hay menos de 200 pisos de alquiler por debajo de los 1.000 euros y solo 9 por debajo de los 700.
6: Esto es así. Esto refleja un poco... Estamos en un día convulso en materia de vivienda, pero bueno, nosotros en nuestro último estudio hemos comprobado que la situación del mercado de alquiler es así. Hemos hecho... una suposición amplia y es una persona que tenga unos ingresos de al menos 2.000 euros netos al mes, que es una cantidad muy significativa. Hemos calculado esos ratios de solvencia del 35% de los ingresos, que supone poder destinar al alquiler 700 euros al mes, y en Barcelona hay 9 viviendas disponibles en toda la ciudad. Este estudio lo hicimos hace relativamente poco. Bueno, esa es la situación. Pues una persona que gana 2.000 euros netos al mes y que destina el 35% de sus ingresos a la vivienda, que es el ratio de solvencia recomendable, y se encuentra en Barcelona 9 pisos.
0: Madre mía.
6: La idea de la estrechez de la oferta. Hemos subido ese ratio a 1.000 euros al mes, que es destinar el 50% de los ingresos a la vivienda, con lo cual estás condenando al ahorro para acceder a una futura vivienda, y en este caso hay 150 viviendas. Por comparación con Madrid,
2: 400 en Madrid,
6: 300 euros mensuales, hay 13 viviendas, y con 1.000 euros hay 543 viviendas, lo que da una idea también de todavía la estrechez de oferta que hay más en Barcelona en comparación con la otra gran ciudad que es Madrid.
2: Ajá. ¿Habéis analizado el porqué de esta diferencia entre Madrid y Barcelona? Porque
4: significan, es muy poco significante.
2: Bueno, de ciento y pico, 400 y pico.
0: L'Enrique García ens parla des de Madrid i, per tant, en aquest cas sí, t'agrairia que parlessis en castellà, Jordi.
4: Perdón. No, que es muy poco significativo entre las dos ciudades, es poco significativo.
0: Vale. Oye, una cosa, Enrique. Entonces, claro, ¿cómo son esos pisos que están por debajo de los 1.000 euros de alquiler? Porque es cierto que el 84% son alquiler de temporada. Es decir, por lo tanto, no son una opción de vivienda real, porque esta es otra.
6: Sí, es que de esa vivienda el 84% se identifican claramente como alquileres temporales. Wow. Pero que es una fórmula por escapar a las regulaciones que hay como zona tensionada en cuanto a limitación de los precios. Y claro, solo el 16%... pues en teoría son para establecer una residencia de carácter estable, ¿no?
0: ¿Y en qué barrio se concentran la mayoría de alquileres asequibles de la ciudad?
6: No te puedo dar esa cifra, ¿eh? Porque ya. Nosotros hemos hecho un conteo numérico, ¿no? Se trata de una pequeña foto, de un análisis concreto, pues que pone en evidencia la situación que se está describiendo ahora mismo, ¿no? Y es esa enorme escasez de oferta. Eso es lo que caracteriza a la crisis actual en materia de precios, y es que no hay vivienda en alquiler, hay oferta de vivienda en alquiler. Esto es la constatación de ponerle número a una evidencia, ¿no? Hay 13 viviendas por 700 euros al mes y 150 por 1.000 euros al mes.
0: Vale.
6: ¿Eso qué consecuencia tiene? Pues que se opte por otras fórmulas de alquiler, pues que son compartir vivienda, con lo cual esto genera un impacto enorme, y pues bueno, pues expulsar del área metropolitana de Barcelona hacia otros lugares donde también se están tensionando los mercados de alquiler. Cuidado.
0: Claro, correcto. Cada vez se están tensionando más también fuera de la ciudad de Barcelona y del área metropolitana. Claro, ante esta realidad, ¿qué más recomienda la OCU a los consumidores? ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer aquí?
6: Bueno, pues es complicado de cara a los consumidores dar recomendaciones sobre esa demanda. Hay que tener mucho cuidado con los contratos que se firman y, bueno, pues la idea pues es buscar zonas alternativas pues más allá fuera de la ciudad de Barcelona. Pero claro, eso tiene... hablaba ahí antes de los problemas de transporte. Pues claro, ese es el problema, de que muchas veces eso no es compatible con el trabajo. Y lo que nosotros queremos advertir es de
0: brevemente, por favor, porque tengo un alcalde que va a entrar en directo en breve. Por favor, adelante, Enrique, muy breve.
6: Sí, la imperiosa necesidad de buscar vivienda asequible de alquiler. Hay que tomar medidas para aumentar la oferta, muy discutible, mucha, compleja, pero hay que aumentar esa vivienda asequible, que es el concepto, no solo vivienda, sino vivienda asequible que se pueda pagar.
0: Enrique García, portavoz de la OCU, mil gracias, como siempre. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos aquí unas trombas de agua ahora mismo en Cataluña que están complicando ahí muchas las cosas y también la prioridad es hablar con alcaldes de las zonas más castigadas. Gracias, Enrique, buenos días.
6: Hasta luego. Gracias, Déu.
0: Gràcies. Tenim a l'Amadeu Paratge, que és alcalde de Sant Pere de Riu de Bitlles. Alcalde, bon dia.
5: Hola, bon dia, bona hora.
0: Bon dia per dir alguna cosa. Volia parlar amb tu després de les 11, m'han dit no, o ara o mai. Per tant, ara. Dos minuts i mig, alcalde. Com esteu? Sí. Què està passant ara mateix al teu poble?
5: Doncs mira, jo ara estic a la plaça de les Eres, la plaça de l'Ajuntament, no està caient ni una gota, i sembla ser, mirant el radar, que la cosa ja anirà menys. Per tant, no hem de lamentar cap mort. Sí que és cert que amb aquestes pluges tan intenses que et cauen 100.000 litres en una hora o en un temps molt reduït, doncs, bueno, caiguda de murs, caiguda d'arbres, pujada de les lleres del riu, sobretot la gent que tingui la precaució de no creuar cap riu ni cap llera i que, sobretot, també doncs, tinguin molt en compte els talusos que s'estan doncs, carregant molt d'aigua i molts doncs, baixen. Però ara, justament, li he dit dos minuts perquè marxo amb l'arquitecte tècnica perquè va fer una mica de revisió de tot el que s'ha afectat.
0: Bé, quants litres dius que han caigut al final aquí?
5: M'han dit 100.000 litres, 120 amb res, per això. Clar, això ha sigut a les 8 del matí... De 8 a 10, ja. Però és que ha sigut molt intens, com sempre.
0: Com teniu els carrers? Entenc que hi ha baixos inundats, el que comentaves, a banda de la caiguda d'alguns arbres. També les carreteres del voltant estan bé ara mateix? Algun problema en aquest sentit?
5: Sí, sí. Ara haig d'arribar-me a un lloc on ha caigut un llamp i està escagassat, diguéssim, el que suporta el que és el carrer, del Molí de la Font cap a Palets Penedès i el Cal Blai, que són les zones industrials que hi ha més a prop del riu de Villes. Clar, nosaltres estem en una conca hídrica que va des de Mediona fins a Sant Sadurní d'Anoia. És un punt de cabal d'aigua que és molt important perquè representa que de Mediona fins a Sant Pere, que hi ha uns 20 quilòmetres, doncs recollim tota aquesta aigua i se'n va fins a Sant Sadurní d'Anoia. O sigui, per entendre'ns, el riu neix amb el nom de Mediona, es diu riu de Villes a la meitat de tot aquest transcurs de riu i acaba amb l'Anoia. Doncs amb aquest transcurs de 42 quilòmetres hi ha moltes afectacions.
0: Alcalde, moltes gràcies. No tinc més temps perquè hem de sentir les notícies de les 11. Que vagi molt bé.
5: Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
0: Bon dia. Recordem que Protecció Civil demana no sortir ara mateix al Baix Llobregat, a l'Alt Penedès i a l'Anoia. Va, fem una cosa, les notícies, i de seguida tornem aquí al matí de Ràdio 4.
3: Són les 11.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. Protecció Civil ha enviat un segon S-alert davant la previsió de pluges, aquesta vegada a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat pel possible risc d'inundacions en les pròximes 3 hores. Demanen no sortir a l'exterior i evitar agafar el cotxe i evitar també soterranis. Imma Soler, directora de Protecció Civil a Ràdio 4.
8: Veiem que aquestes pluges estan insistint en aquesta zona. De fet, ja s'han començat a superar llindars de més de 60 litres en 3 hores en algunes poblacions d'aquesta zona. Per tant, veiem que aquestes acumulacions poden ser perilloses. perilloses, perquè pot entrar aigua en baixos, perquè pot incrementar-se alguna zona, per exemple, el riu Anoia, en el pas de Sant Sadurní d'Anoia ja ens deien que estava a l'avança a nivell de perill.
3: Per tot plegat, demana prudència i avisa que les pluges continuaran pujant cap al nord del territori en les properes hores. En aquest sentit, el riu Anoia s'ha superat el llindar de perill a Sant Sadurní i Protecció Civil ha fet una crida a la precaució en aquesta zona. Entre les 8 i les 10 d'aquest matí, els bombers han atès més de mig centenar d'avisos relacionats amb la pluja, tot i que cap destacat. En el que portem d'episodi de pluges, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 170 trucades per gairebé 140 incidents, la majoria des de l'Anoia, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. I pel que fa a la mobilitat, el temporal ha portat a Renfe a suspendre el servei de llarga i mitjana distància, també d'Euromed i Avant, fins a les 11 del matí a l'estació de Sants, i és la nostra companya Cristina Martín. Bon dia.
7: Bon dia. Sense cues ni aglomeracions a Sants, però sí molta incertesa entre els usuaris que avui han de viatjar amb alta velocitat. Més enllà de la desena de trens suspesos temporalment, per Renfe, altres trens previstos per avui han patit endarreriments a primera hora, però es van normalitzant els retards, tal com estem podent veure a les pantalles. Per això, molts viatgers estan a l'espera de veure quan acaba sortint el seu tren.
9: La tenemos para las 10:40. Hemos venido pronto por lo mismo, porque como veíamos que había torrencial de lluvia, queríamos, bueno, estar pendientes si pasaba algo.
10: Esperando el tren hacia Valencia, que tiene una demora de 30 minutos. Esperemos que no seamos afectados más.
7: Renfe és l'única operadora que ha decidit cancel·lar trens. Les altres companyies, com la francesa Ouigo i la italiana Irio, han decidit mantenir l'oferta habitual.
3: Per cert, que les línies R2, R3, R4 i R8 de Rodalies circulen amb limitacions de velocitat per garantir la seguretat. A l'aeroport del Prat s'estan registrant retards a causa del temporal. Arranca a Madrid el Consell de Ministres una hora més tard del previst, en què l'executiu hauria d'aprovar un decret d'habitatge. Claro Antañón, bon dia.
11: Bon dia. Després d'una intensa matinada de negociacions creuades, els dos partits del govern de coalició han acordat un decret d'habitatge. Mònica García, ministra i dirigent de Sumar, reclamava al PSOE contractes de lloguer indefinits i regular els lloguers de temporada.
12: Hay que cortar las vías de la especulación y ahora mismo hay dos vías de la especulación. Una es la renovación de esos contratos, que tendría que ser automática. Si tú tienes un inquilino que paga religiosamente, pues esa renovación tendría que ser automática. Y la otra es la regulación de las habitaciones y de los alquileres de temporada.
11: Els detalls els coneixerem a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, un document que després ha d'aprovar el Congrés i necessita els vots a favor de la majoria d'investidura i, per tant, els vots de Junts. Míriam Nogueras, de Televisió Espanyola, reclama més protecció al petit propietari sense entrar a concretar qui entra en aquesta categoria. Són declaracions a Televisió Espanyola.
13: Pero aquí hay lo que nos llega, un veto de los socios de Sumar que no aceptan esta protección al pequeño propietario.
11: Les protestes sobre habitatge pressionen l'executiu. De fet, els manifestants que estan acampats a la Puerta del Sol han decidit continuar les protestes tot i el que aprovi el Consell de Ministres.
3: Gràcies. I encara sobre habitatge, l'advocada de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis la setmana passada, ha celebrat el preacord assolit amb l'empresa propietària del pis que permetrà a la Mari Carmen tornar-hi. Escoltem Beatriz Duro en declaracions a Televisió Espanyola.
14: És un hecho histórico. Nunca antes había pasado que una persona de esa y además con la repercusión y la violencia que había sido desahuciada Mari Carmen, recordemos que sigue ingresada en el hospital desde entonces como consecuencia precisamente de esto, vuelva a su casa. Es un hecho histórico, yo creo que marca un antes y un después y que deja en evidencia, ¿no?, que la organización social que la organización sindical son necesarias en materia de vivienda.
3: Perquè la proposta sigui efectiva, però la Mari Carmen haurà de donar el seu vistiplau.

0: És mig quart de 12, ara mateix continuem en directe al matí de Ràdio 4. Aquest matí, sobretot pendents del temps. És la notícia, a aquesta hora, amb problemes en algunes comarques, sobretot al Penedès, també, al Garraf i a la zona del Baix Llobregat. Ha picat molt fort, també, a la comarca de l'Anoia. Ara tot això, a poc, es va traslladant cap a Barcelona i cap a l'àrea metropolitana. Saludem a aquesta hora a Joan Díaz, que és alcalde de Cabrera d'Anoia. Alcalde, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com
1: bon
0: esteu?
1: Dia. Bueno, aquí mullats, si em permets l'expressió.
0: Molt mullats.
1: La veritat, sí, molt mullats.
0: Massa.
1: Perquè la veritat és que ens ha caigut aquí, sobretot a primera hora de la matinada, ens ha caigut aquí molta pluja. Nosaltres tenim el problema que tenim molts passos per torrents, rieres i el riu, i tot això se'ns ha quedat tallat. La veritat és que això ens talla la sortida de les urbanitzacions i tot això. Ara mateix estem pendent d'un camí només per sortir.
0: Només teniu una opció, un camí,
1: sí,
0: per sortir.
1: Sí, sí.
0: I, de fet,
1: sí, sí,
0: és poc recomanable, potser, sortir a aquesta hora del matí.
1: Sí, la veritat
0: és que... Vaja, Protecció Civil demana no sortir a l'exterior, a l'Anoia, al Baix Llobregat i a l'Alt Penedès, de moment.
1: Sí, sí. Nosaltres hem activat el Duprocim d'Inuncat. Protecció Civil nostra també està avisat. Nosaltres no tenim policia aquí, depenent d'aquests voluntaris de Protecció Civil que estan fent una tasca impressionant. I són els que estan indicant a la gent, a part de fer servir les xarxes i tot això, per avisar que la gent no es mogui, si pot evitar de moure's de casa.
0: D'acord. Ara mateix la situació, però, quina és? Perquè sembla que les pluges a poc es van retirant d'aquest sector.
1: Sí, aquí sembla fins i tot que el cel s'està aclarint una mica, ara ens queda tot el desperfecte, o sigui, però ara de moment no plou, i ja et dic, i per allà per Ponent ve una mica el cel clar.
0: D'acord.
1: Estem sentint que se'n va tot cap a l'àrea de Barcelona.
0: Allò que diuen, que després de la tempesta arriba la calma, efectivament.
1: La calma, correcte.
0: Ara les tempestes més fortes cauen encara en punts de l'Alt Penedès, també cap al Garraf, especialment al Baix Llobregat, i tot això va avançant en direcció a Barcelona. També es van reactivant en algunes comarques de Girona, on d'aquí a poques hores la inestabilitat serà especialment acusada. Francament, mentrestant, tranquil·litat a les comarques de Lleida i també a les de Tarragona, a totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, hi cau alguna gota, però vaja. Anecdòtic tot plegat. Molt pendents ara de Barcelona, àrea metropolitana, i del que pugui acabar passant també a les comarques de Girona. Dius que feia por l'aiguat que ha caigut aquí al teu poble, alcalde. Quants litres han caigut al final i amb quanta estona?
1: Nosaltres ara no tenim una mesura correcta, però estem entre els 100 litres, perquè aquí al poble del costat, que és Sant Pere de Riudevilla, s'han caigut 120, i a Torrelavit, que està una mica més cap a l'altra banda, han caigut 100. O sigui que pots posar que estem al llindar d'això, dels 100 litres, però és que ha sigut amb molt poca estona.
0: Per sort, que sapiguem, no hi ha hagut danys personals, però entenc que materials sí, i com a mínim petites inundacions també, i potser alguns arbres caiguts, alcalde.
1: Sí, nosaltres de danys personals, per sort, no tenim constància de cap. Sí que és veritat que s'han inundat. A l'escola està bé, l'escola la veritat és que no s'ha inundat. Tenim un local social completament inundat. Els baixos de l'Ajuntament s'han inundat. Bueno, hi ha aquests problemes de l'aigua que ha entrat als baixos d'aquests puestos.
0: Tot sigui això, però, alcalde, hem de patir pel riu o no, al final?
1: Bueno, el riu ara mateix està tallat, està creixent, però bueno, si no plou cap a la banda, la capçalera del riu, nosaltres a poc anirà baixant.
0: Uh-huh.
1: I la veritat és que, clar, els passos que tenen són guals, molt baixos, i els passos es tapen de seguida, amb els arbres i tot, amb tot el que ve amb la corrent.

0: I bueno, esperem que vagi i ja demà començarem amb màquines a netejar tot això.
1: Molt bé, Joan Díaz Calvo, alcalde de Cabrera d'Anoia, moltes gràcies per haver-ho explicat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Moltíssimes gràcies alcalde.
0: Gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat.
1: Que vagi molt bé. Per sort sembla que l'Anoia s'ha acabat. Ha fet mal, en alguns sectors de l'Anoia, i ha picat massa fort aquestes últimes hores, però ara mateix el perill, com dèiem, se centra...
2: Cap a Girona, no? Ara va cap a Girona, no?
1: Sobretot al Baix Llobregat, aquesta hora. Jordi Vila, encara en punts del Garraf, i tot això va venint cap a Barcelona i cap al Vallès també. Es comença a animar la pluja en comarques interiors de Girona, on d'aquí a unes hores es reactivarà encara més la
2: inestabilitat. És el que comentava, no? Que a mesura que passin les hores, la idea és que vagi incrementant-se la pressió a Girona.
1: Més crítica, ara mateix, la situació més crítica és el Baix Llobregat encara i en alguns sectors del sud de l'Alt Penedès, i tot això durant les hores més immediates. El perill màxim se centrarà a Barcelona i també cap al Vallès. Veurem també, suposo, que s'acabarà reactivant massa fort cap al sud del Maresme i posteriorment cap a Girona.
2: Ens hem posat en contacte amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que d'aquí un moment suposo que podrem parlar amb ells per veure l'afectació del Baix Llobregat. Estem en allò.
1: D'acord, perfecte. Doncs de seguida que puguem parlarem amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Recordem que hi ha vols cancel·lats també a aquesta hora a l'aeroport del Prat. Escolta'm, al matí de Ràdio 4, però hem de parlar de moltíssimes altres coses. Avui, per exemple, vindrà la gran Ada Parellada, Jordi.
2: Uf, que és tan bona cuinera com comunicadora del restaurant Sempruniana. Ens parlarà d'aquesta iniciativa que es diu RECAP, avui que és el Dia Internacional contra el Desperdici Alimentari, que és una bona iniciativa doncs, per combatre això.
1: Jo li demanaré alguna recepta d'aquestes tan virals que té, també, ja t'ho dic ara, a la Parellada. I, a més, avui, oients, regalem un val per dues persones per anar al Sempruniana, justament, al seu restaurant.
2: I tant, que... mític Sempruniana, eh?
1: Afanyeu-vos a trucar al 900-454-455, 900-454-455. El so del dia és aquest, escolteu. Aneu trucant al 900-454-455. Qui també vindrà aquest matí és la Raquel Quelart, la del podcast Bolsillo de la Vanguardia, sí. Que aquesta té un èxit, tu, perquè explica coses molt interessants i, a més, comunica molt bé. És a dir, que ho té tot, també.
2: Ens recorda com han pujat els preus, un 30% en 5 anys. Ens donarà consells per estalviar en alimentació i reduir el malbaratament. I també ens donarà trucs per estalviar amb la intel·ligència artificial, Xavi.
1: Molt bé, doncs escolta'm, més coses. Gats, què passa?
2: Gats.
1: Que hi ha un bar amb gats o què passa?
2: Doncs sí, atenció als que us agradin els gats. Avui us explicarem què és i quina tasca fa aquest centre, que es diu Espai de Gats.
1: I quina tasca fa? Avança'ns alguna cosa. Home, doncs, que vas allà i pots sortir amb un gat i emportar-te a la casa.
2: Doncs, bueno, una mica va per aquí la cosa.
1: Va parlant clar, curt i ras és així, no?
2: Podem anar a prendre un cafè, perquè és una cafeteria on també podem tenir l'opció d'adoptar un gat. I d'això ens en parlarà, doncs això, la Montse Grau, auxiliar veterinària i president de l'associació Espai de Gats.
1: I ara també tenim funeràries per les mascotes, Si se't mor el gat o el gos, te'l poden venir a buscar a casa, s'ocupen del trasllat, de la incineració, si vols fer cerimònia...
2: Fins i tot la cerimònia, Xavi. I l'esquela, també.
1: L'esquela... D'aquí una estona sabrem exactament quins serveis ofereixen i quan val això. Parlarem amb els de Cel Amic, no? Una funerària per mascotes, Jordi.
2: Sí, sí, amb el Jordi Mas, gerent de la funerària mascotes Cel Amic.
1: Ah, sí, sí. Molt bé, doncs mira, ara mateix és 11:15.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Mercè Conangle, com estàs?
4: Molt bé, vosaltres ja veig que bé.
1: Contents de veure't, Mercè.
4: Igualment.
1: És un dia una mica complicat, perquè el temps no ens ho posa fàcil, pendents també d'aquest decret llei que ha d'aprovar el Consell de Ministres, a veure com acaba això al final.
4: Però cada dia té els seus afanys, que diuen, no?
1: Això sí, això sí.
4: Sempre passen coses,
1: sí, sí.
4: Hem d'estar preparats.
1: I tant. Escolta, acabes de publicar un llibre.
4: Sí.
1: Consciència Artificial. Sí. L'heu fet dos psicòlegs, tu i el Jaume Soler.
4: Jaume Soler, sí. Va d'un fenomen que val la pena aturar-se a reflexionar, que és la possibilitat de que aquesta relació que tenim amb les IAs vagi en detriment d'algunes de les funcions que ens fan pròpiament humans, que són les funcions de la nostra consciència, perquè les estem delegant de manera silenciosa i a vegades inconscientment, i això té un impacte.
1: Què et fa por, sobretot, a tu? Què et preocupa, sobretot, especialment?
4: Que la pèrdua de la humanitat, de lo que ens fa pròpiament humans, de la capacitat de...
1: Ets de les pessimistes, en
4: no,
1: aquest
4: no,
1: sentit.
4: No, no,
1: perquè,
4: no, absolut.
1: T'ho dic perquè últimament, a veure, explica'ns-ho, no, no, no. Hi ha hagut aquest debat, no?, de gent, escolta'm, sí, que al final se'ns no. carregarà. Això
4: no,
1: de, la,
4: no, no,
1: de la intel·ligència artificial
4: nosaltres,
1: i tot això, com ho veus tu?
4: Nosaltres amb el Jaume precisament sempre hem estat en l'àmbit de la prevenció. Quan vam treure ecologia emocional era treballem el múscul de la part emocional per estar prou forts quan vinguin els paisatges difícils. I ara, precisament, aquest llibre vol ser un toc d'atenció, de dir, ep, no visquem adormits, perquè potser estem delegant aspectes com el que aquí en el llibre llavors parlem de la piràmide de delegació de la consciència, on hi ha la memòria, l'atenció, la nostra capacitat de gestionar les emocions, el discerniment, el sentit, no? Tot un seguit d'aspectes que si no parem esment sí que és possible que ens acabi portant amb una deshumanització. Però en canvi en aquest llibre diem hi som a temps. I som a temps, despertem-nos...
1: Som a temps de què? Què s'ha de fer?
4: Som a temps...
1: O què no s'ha de fer, diguéssim?
4: Doncs d'entendre que som nosaltres qui hem d'utilitzar aquesta eina, com totes les tecnologies que han hagut al llarg de la història de la humanitat, en benefici de les persones i de la societat, i no permetre que siguin elles, o els interessos que hi han darrere d'elles, quines ens estiguin manegant com a humanitat i portant-nos a llocs on no volem anar.
1: Ja, però què passa si confiem tots els nostres dubtes? Perquè molta gent ho fa, això, cada cop més, no? I deleguem les nostres decisions a una màquina. Al final, cada cop és més habitual, això.
4: Doncs que perdem autonomia, que perdem capacitat de discernir, que perdem llenguatge, en perdre el llenguatge, perquè molta gent ja ni llegeix, ja busca els resums directes, ja ni escriu perquè s'ho fa fer per la màquina. En perdre el llenguatge cau la capacitat de pensar, cau la nostra possibilitat de discernir i, a més, com fem això, perdem intimitat, perdem també la capacitat de que allò que deleguem en la màquina, per exemple, molta memòria, ara actualment s'estima que quasi un 70%, qui més qui menys, té externalitzat en dispositius memòria. Bé, aquesta memòria que té la màquina són dades, però no són memòries significatives. La màquina no té la competència d'oblidar. La nostra memòria és un do perquè allò que ens fa mal a vegades ho atenua. Hi han coses que les oblidem, hi han coses que estan vinculades, la memòria està vinculada amb l'emoció i es converteix en una cosa significativa per nosaltres. En canvi, la màquina ens pot portar un vídeo sense haver-li demanat, amb imatges de la parella amb la que potser fa mig any jo he trencat una relació, i m'ho diu, mira que feliços que eres, i jo estic fent un dol. No sap quan és el moment, no té tacte, no té sensibilitat, de moment.
2: I en el camp de la psicologia, els tractaments relacionats amb el malestar emocional, també veiem, i les malalties mentals, també veiem que cada vegada s'està utilitzant més la intel·ligència artificial.
4: Sí.
2: Què passa quan a través de la IA els usuaris poden accedir a recomanacions i tractaments sense límits de d'horaris? També, diguem, és molt més econòmic que anar a un psicòleg. Això és d'entrada, no?
1: És que hi ha gent que no es pot permetre pagar un psicòleg i al final diu, doncs, escolta, saps què? La IA serà el meu psicòleg.
4: Bé,
1: ara li
4: aquí
1: preguntaré què he de fer. Clar, tu aquí, com a psicòloga, com a professional...
4: Aquí en el llibre dediquem un capítol, en dediquem unes relacions i després també a com també ens relacionem en moments de crisi i busquem l'auxili de les IAs que està passant i cada vegada tenim més evidències. Llavors, és molt difícil explicar-ho així ràpid, però bàsicament el que hem de dir és, una cosa és, jo utilitzo aquesta IA perquè cada vegada tenen més competència lingüística i, per tant, pots fer ping-pong amb aquestes màquines. Nosaltres amb el Jaume ho hem posat a prova. Jo li dic una cosa i ells simulen perquè no hi ha cap presència. El primer que hem de dir a la gent és no hi tens una persona real allà al darrere. És un algoritme molt complex, però no hi ha persona. Però sí que pot fer una devolució. Jo li dic una cosa i et contesto una cosa que té sentit. Per tant, si no hi ha una patologia, si és un senzillament, mira, necessito companyia, que hi ha gent que a vegades estan molt sols i amb un nivell moderat, aquestes màquines poden servir de compensació. Però ull, Una cosa és això, una cosa és una teràpia. Per una teràpia no hem de recórrer aquestes màquines per econòmiques que siguin, perquè elles no han viscut mai el que vol dir vulnerabilitat. Ells no saben de ferides, no saben de patiments. Ells saben de dades, però dades planes, dades no vinculades amb l'emoció. Llavors, no tot el que ens poden dir en protocols pot ser correcte, tot i que també he de dir una cosa. Si no són casos molt complicats que estan en la vida, en l'amor o en àrees límits de la vida, en determinats casos els hem posat a prova de protocols, passos que consells... No diuen grans disbarats en segons quins casos. És a dir, també s'ha de reconèixer que, bé, a vegades dius, mira, pas 1, 2, 3, si no és un cas complicat, i però mai poden suplir un professional, mai. I en cap cas, en casos de malaltia, en casos límits de la vida, en casos on hi ha patiment o situacions crítiques, en absolut, perquè tenim evidències també que algunes coses que han dit han repercutit en que hi ha gent que s'ha llevat la vida, també.
2: És per dir, tant, no creieu que els psicòlegs sereu substituïts per la intel·ligència artificial?
4: Els bons psicòlegs segur que no. I el que hem de mirar és que tothom tingui accés.
1: Sí, que
4: i que no tinguin una llista d'espera de mig any.
1: Hi ha molt intrusisme, en vam parlar l'altre dia.
4: Cert.
1: I fa molt mal, això, també.
4: Fa molt mal perquè cal molt de respecte i preparació per lidiar amb les ferides de l'altre sense adoptar posicions de poder, de dir què han de fer amb la seva vida i això. Un psicòleg mai ho farà. Mai dirà a algú, has de fer això.
1: Pot ajudar en el tema de la soledat, la intel·ligència artificial? T'ho dic perquè una de cada 6 persones a tot el món admet sentir-se sola. Pot ajudar o al contrari? O és a dir, potser el que farà és aïllar-nos encara més de la societat i que ens tanquem més a casa amb això de la intel·ligència artificial.
4: Ara tenim algunes dades, venen de Xina, de nanos i adolescents, amb uns estudis darrers, que deien que aproximadament un terç d'aquests nanos joves preferien relacionar-se amb la seva IA que no pas relacionar-se amb el seu grup d'iguals, amb els seus, gent de la seva edat. Per què? I això ho hem d'analitzar. Fixeu-se. Primer, no demana reciprocitat la màquina, no té necessitats. Per tant, no fa demandes. Els humans en fem. Jo també tinc. Escolta'm a mi, ara. Després, sempre respon, reforça el que tu li dius, tendeix a donar-te la raó, no es baralla amb tu, i quan te n'atipes tu pots apagar la tecla. I això amb una persona no es pot fer. Per tant, és més fàcil aquest tipus de relació. Però, ull, també hem de sospesar si això anem de dir relació. Perquè hi hagi una relació hi ha d'anar una anada i una tornada, i amb aquestes màquines no hi és. Només acumulen dades del que tu els hi dius, almenys de moment. Per tant, això que tu deies, et fa sentir menys sol. Possiblement és com una mena de caramel que, aparentment, doncs, com que tens la ment ocupada i no tens espais buits, que ull, aquest és un altre tema que hem de prevenir.
2: En tot cas, sí que podem dir que pot crear addicció, no?
4: Crea dependència i pot crear addicció.
2: I tornant al tema que comentaves, no? Que la intel·ligència artificial atrofia la memòria i la riquesa del llenguatge, això vol dir que les noves generacions tindran pitjor intel·ligència que nosaltres.
4: Tot depèn de què fem nosaltres, és que ara hi som a temps.
1: I què hem de fer?
4: Mira, jo i el Jaume ho veiem com si fos una balança d'aquelles amb dos plats, Amb un plat posem-hi tot el pes que té ara la intel·ligència artificial a les nostres vides, en tots aquests camps que nosaltres treballem en el llibre. La memòria, fins a quin punt la deleguem. L'atenció que ens és segrestada, orientada, ara el que has de mirar és això. Tenim recomanacions per despistar-nos. L'emoció, consola'm i assegura'm una cosa, perquè la incertesa jo no em bellugo bé, i amb la frustració tampoc. Digue'm què he de fer, per tant, la capacitat de decidir. El sentit de la meva existència, tot això és molt poderós, Per tant, això està passant i ull, si no contrarrestem amb l'altre plat, que és el que volia dir, sí que poden quedar totalment atrapats o abduïts i podem tenir una generació de persones poc ètiques, poc humanes, poc compassives, poc sensibles. Però ara, què podem fer aquí? Podem fer moltes coses. I nosaltres diem, no es tracta de prohibir tant. Jo no sóc partidària de prohibir, però sí d'educar i de compensar. Aquests infants, des dels més més petitons, els hi hem de proporcionar experiències que la IA no els hi pot donar. Quines experiències? El tacte, el contacte, l'abraçada, la rialla, els jocs en família, el contacte amb la naturalesa, l'art, la dansa...
2: Vaja, treure'ls de les pantalles, no? Del món virtual.
4: No tant treure'ls com crear espais on això es visqui, i quan aquests infants o joves estiguin en els moments, que, perquè és que això ha vingut per quedar-se, no sé que hi hagi un cataclisme, en els moments que hauran d'entrar en relació amb aquestes IAs, no quedaran atrapats i abduïts. Per què? Perquè tenen tot un pool de recursos i saben que hi han coses que són meravelloses que aquesta màquina no els hi donarà. Ara bé, què passa si un infant no té tot això? No té aquests espais de silenci, de diàleg, de lectura conjunta amb la família, de jocs,
2: De fet, els resultats dels últims informes PISA no són per tirar coets, realment.
4: No, però no podem atribuir tota la IA.
2: En llenguatge i en matemàtiques. No es pot atribuir aquesta davallada dels resultats a la intel·ligència artificial.
4: No tot. Perquè jo preguntaria a tothom, aquests infants, quin exemple tenen a casa seva de veure els seus pares asseguts sense les seves maquinetes respectives, agafant un llibre i dir, ep, ara, nois i noies, aquesta mitja horeta és espai de lectura conjunta, però agafem un llibre tots plegats, o escoltem aquesta peça de música, o anem a aquest museu. Llavors, no podem demanar el que no estiguem donant als adults. Amb el Jaume sempre diem que la influència real a nivell emocional, ètic i de valors que transmetem ha de ser no el que els diem, sinó el que ells veuen que nosaltres fem. I és aquí on hem de fer que aquest plat de balança compensi la influència enorme i manipuladora, fins i tot, que cada vegada té més la intel·ligència artificial.
2: I si utilitzem correctament la intel·ligència artificial, com ens pot servir? Moltes empreses ja s'està implementant, Recordem que estem parlant amb Mercè Conangle, autora del llibre Intel·ligència...
4: La consciència artificial. La consciència delegada, aquest risc de cedir a la IA el que ens fa humans, no? Doncs, ja ho sabem, agafa només el camp de la salut, és brutal el que pot fer, el que està fent. A nivell d'investigació, a nivell de facilitar dades, a nivell de diagnòstic, perquè, a veure, jo l'altre dia llegia una persona que deia, jo si m'han de dir que tinc un càncer o que estic terminal, realment no vull que m'ho digui una màquina, jo tampoc, però no tinc cap inconvenient, per exemple, que una prova meva, una IA, la compari en lloc amb 200 proves, que és el que podria fer potser una persona, ara m'invento la xifra, amb un patró de 200.000 per afinar més amb el meu diagnòstic. Jo amb això no hi tinc problema. Que això promou canvis, sí, però jo crec que la presència humana, el bon professional, la persona que reflexiona, que es qüestiona, que acompanya, que és compassiva, que ha viscut la ferida i té la sensibilitat per estar allà quan fa falta, això no ho substituirà mai una IA, però en canvi podem conviure amb elles traient el millor d'elles.
2: I en el vostre llibre Consciència Artificial també aposteu per un futur amb amistats híbrides.
4: Què vol dir això? No, això és un camp de ciència-ficció en el sentit de que les coses estan canviant. També diem no podem amb aquestes màquines parlar d'amor, perquè ara, ull, que aquí toquem tot el camp aquest de com estan canviant les relacions, i ara si veus aquests dies, veus uns robots humanoides que... Ull, aquí jo tindria molt a dir, però ara ens desviaríem del tema, que fan noies magnífiques, estupendes, que són robots, però tornen a cosificar la dona. Amb aquest camp, també de les IAs que volen substituir la presència. És més fàcil manegar una nina, per dir-ho així, amb una IA que no pas una persona que té una autonomia de criteri i mereix un respecte, no? Però bé, veurem coses que ara no tenen encara nom, i nosaltres diem potser no és amor, potser és e-mor. Potser haurem de trobar paraules noves per definir que hi ha persones que han posat el nom a la seva IA i que tenen una relació com amable entre ells. I això és amistat? No, perquè no hi ha reciprocitat. Jo no me'n cansaré de dir. No senten, simulen sentir, però simulen molt bé. I, per tant, jo he de ser una persona que em qüestioni, que m'informi, que no em deixi abduir per aquesta part.
1: Una vegada, fa temps, Mercè Conangle, vas dir les bones persones generen enveja i per això se les desprestigia.
4: Sí, possiblement quan...
1: Les bones persones generen enveja i per això se les desprestigia.
4: És possible que ho digués, perquè hem tocat el tema de la bondat i hem tocat el tema de l'ofensa. I hi ha persones que potser el que estaria bé és persones que fan coses bones, admirables, en benefici de la humanitat o dels altres, els hauríem d'admirar o respectar. O dir-los-hi, gràcies, perquè fas això i això millora el clima i millora i cura ferides, no? I en lloc d'això, doncs tenim aquesta part, a vegades, els humans, d'enveja. Tenim aquesta part de... si jo no puc ser com aquesta persona, perquè potser no vull practicar aquest grau de generositat, doncs, en lloc de pujar jo, miro de fer-la baixar. I això, a vegades, doncs, és un mecanisme humà, doncs, que tots tenim, més o menys, amb diferent quantitat, i que, bueno, podem corregir, mica en mica.
1: Escolta, mira, et presento l'Ada Parellada.
5: Bé.
1: Com
5: Hola.
1: Estàs, Ada?
5: Molt bé.
4: Tinc el goig d'haver estat al teu restaurant.
5: Sí, oi? Sí. T'he servit, eh?
4: Sí, molt bé, molt bé.
5: Gràcies.
1: Com ens agrada que vinguis aquí.
5: Ara. Ai, gràcies, gràcies.
1: Ah, portes un bon rotllo sempre, que només veure't em canvia la cara a mi.
5: Espero, espero, perquè això és el que ens cal.
1: Sí, senyora.
5: Estar contents, perquè hem d'estar contents per tot, per tot.
1: Aquí ja tenim
5: els
1: psicòlegs, se'ns donen consells cada dos per tres, però la
4: no,
1: teoria...
4: No, jo miro de no aconsellar gaire, eh?
1: No,
4: comparteixo de... reflexions, però...
1: Sí, però al final el que volem són consells i que ens ensenyeu
4: clar,
1: a estar,
4: això és massa fàcil.
1: A estar millor. Com que és massa fàcil?
4: Sí, perquè
1: si
4: és una mica paternalista donar
1: sabem...
4: consells.
1: Oh, sí, però escolta, al final s'ha de ser pràctica en aquesta vida.
4: Qui sóc jo per donar consells?
1: No, no. Ets una psicòloga, ets una professional.
4: Jo moc a la qüestió. Pregunta, tu què faries?
1: Què hem de fer per estar una miqueta més... És igual, digue-ho com, com vulguis, les voltes que vulguis, però al final volem el consell pràctic, tu. Que passa que la teoria és molt fàcil i la pràctica...
5: Però a mi passa el mateix, que em diuen, ajuda'm, digue'm una recepta que em solucioni la vida. Jo dic que és que té molts matisos, si un cas...
4: Clar.
5: Bueno, saps? És... Home,
1: unes pautes s'han de poder donar.
4: No, no, jo crec que...
1: Digues-li com vulguis, però...
4: A veure, si anem amb el tema que m'ocupa, que és tot el tema de la intel·ligència artificial, la part emocional i ètica...
1: Aquí pots parlar del que vulguis.
4: I no deixar...
1: Has vingut per un llibre, però podem acabar parlant del que vas dir fa 3
4: no,
1: anys.
4: No, no, podem parlar perquè, bueno, segurament hi haurien coses que ara corregiria, espero, perquè vol dir que he pres alguna cosa. Però, a veure, jo diria que en aquesta era de la IA, el que ens anem de donar compte als humans és que tenim un tresor, que no ens hem de deixar escapar. I aquest tresor és aquesta consciència, aquesta capacitat de saber i entendre que jo visc, jo sento, jo penso, i que jo puc, des d'aquest sentir, acompanyar millor els altres, no? I cuidar el planeta, també. Nosaltres sempre diem aquests tres nivells, no?
1: Deixa'm saludar la gran Raquel Calart. Com estàs? És periodista d'economia del diari La Vanguardia, fa un podcast que es diu Bolsillo, que l'escolta tothom.
6: Sí,
1: que té un èxit
6: estic molt
1: brutal.
6: Contenta, eh? I també d'estar aquí.
1: Tu sí que dones consells i li dius consells.
6: Sí, jo...
1: Tu vas cara a barraca, i a la gent li encanta
6: això. Donar consells, i això és perillós, com diu la Mercè.
1: Sí.
4: Econòmics potser no tant. El que és perillós és...
1: És complicat, eh? El Gonzalo Bernardo sempre em diu donar consells, aquí ens mullem i ens posem de vegades en un jardí que pot sortir molt malament la cosa.
6: Totalment. I també coincideixo que amb la intel·ligència artificial, doncs, evidentment, obre un gran ventall d'oportunitats, però també hem de ser molt conscients dels riscos que comporta, no? I més amb el tema de les decisions financeres,
4: fixa't,
6: després en parlarem.
4: Clar, i és que, per exemple, una de les coses que diem amb el Jaume és que la gran alfabetització d'aquest segle, amb aquesta era de la intel·ligència artificial, serà ensenyar a les noves generacions i a les que encara hi som l'art de fer bones preguntes, l'art de qüestionar les coses. És a dir, no ens hem de creure qualsevol cosa i ens hem de preguntar, jo, amb els meus valors, això que diu la Raquel, em ressona? És realment...
1: Atança't al micròfon.
4: Perquè si no, acabaran, si una cosa surt malament, donant-te la culpa a tu. I el que hem de fer els humans és assumir responsabilitats, des de la meva òptica. Ja. Per més consells que donguis, la decisió última ha de ser de la persona, no
5: però
4: ha de ser de la màquina.
5: Passa tot sovint amb la intel·ligència artificial, perquè ara, com que està a les beceroles, encara no té tota la veritat. Llavors és com... Jo la tracto com si fos un company.
4: Clar,
5: company de feina.
4: Amb habilitat.
5: Bueno, amb amabilitat, però sobretot que no donant per fer totes les seves opinions.
4: Clar.
5: Ni totes les seves respostes, no donant-les, sinó valorant-les.
6: I no delegar, diguéssim,
5: no
6: l'aprenentatge i el coneixement tota la IA. Vull dir, com la IA ja m'ho dirà, em desentenc, no, perquè aquí podem tenir problemes.
7: Vindria a ser allò que jo abans feia servir... Jo abans feia servir el meu home. El meu home no és que sigui ni artificial ni intel·ligent, diguéssim, del tot. No és pas artificial, tampoc és... Faig broma, pobret.
1: Sí, sí, broma,
7: però broma. Però quan escrivia... Jo escric articles i escric llibres, i llavors haig de redactar i haig de desenvolupar idees per atraure el lector, diguéssim, no? Llavors jo anava amb ell i deia, em fas una lectura i m'ho comentes. I al principi encara ho feia, però amb el temps... Ara no, però quin pal. Però jo, està molt bé. I ara tinc una paret, ara tinc un interlocutor, perquè abans tenia una paret, ara tinc un interlocutor que li envio i llavors m'ho respon.
4: I el tema, Ada, és que segons plantegis el que vols, et donarà una resposta o una altra.
7: No li,
4: i això és el que hem d'ensenyar, clar. No,
7: primer jo li pregunto.
4: Pots dir que sigui el crític més difícil. Pots dir-li...
7: No delego, sinó és el meu interlocutor, com tu dius, sí. I la resposta que em fa no la dono per certa, perquè igual que tampoc la donava per certa la del meu home, però necessito aquesta amistat, aquesta mena de company.
4: Ping-pong.
7: Sí.
4: És com un ping-pong a
6: sempre,
4: vegades intel·lectual.
6: Sempre i quan partint, diguéssim, de la base de que els experts som nosaltres.
4: I que l'article l'has escrit tu.
7: Clar,
4: tu no li dius, escriu-me un article sobre tal cosa. Perquè
7: una
4: això...
7: revisió.
4: Sí, Ada, però això ja està passant. Conferenciants que diuen fes-me la conferència, professors que diuen fes-me aquesta classe, nanos, fes-me el meu treball final. Sí. Clar, això és la línia que no hauríem de travessar.
6: Perquè si no, tothom obtindrien resultats molt similars.
7: Però jo t'haig de dir
6: no
7: que...
6: No només en la vida, o sigui, a nivell de comportament, a nivell d'estudis, sinó també en el terreny de les inversions, que aquesta és una de les coses que tenim. Perquè si tothom inverteix o poses diners en una cosa, vol dir que estem inflant un mercat determinat.
1: Bé, Mercè Conangle, em diuen que tens tard.
4: No sé quina hora.
1: O ara t'hi trobes també que ja no marxaries i t'és igual arribar tard on sigui.
4: És que no sé l'hora.
1: No saps l'hora? Mira, que tenim un rellotge aquí fantàstic.
4: Dos quarts i mig
1: de 12.
4: A les 12 he de ser un altre lloc.
1: A les 12, però un altre lloc que cau lluny o a prop.
4: No, no.
1: Atenció, perquè ara està...
7: No, la pluja.
4: De la navegació que tingui ara.
1: Plou molt fort ara mateix, amb trons que se senten fins i tot des de l'estudi. Marta Inglés, que sí, la Marta ja pateix. No pateixis, dona, que és el que passa. Tant de bo se sentís... Obre la finestra, home, a veure si sentim algun tro d'aquests de Barcelona.
4: Doncs, un plaer.
1: Obre la finestra, Jordi.
7: No sí, plovia tant quan he arribat jo,
4: No plovia.
1: Ara s'està animant. Fa una estona ens deien des de l'Hospitalet de Llobregat, diu, això és una bomba, nois.
4: Sí?
1: La que està caient ara mateix
4: no
1: a l'Hospitalet.
4: No
1: fa pocs minuts. Espera't. Ja se sentirà, suposo.
4: Bueno, que esperin que marxi.
1: Tard o d'hora.
4: Escolteu.
1: Torna com vulguis, Mercè. Que ens agrades.
6: Igualment,
4: encantada. Mercè. I com vulgueu.
1: En saps i t'expliques molt bé, tot i que no vols donar consells, però sempre n'aprenem amb tu.
4: Prefereixo que tothom s'extragui el seu, perquè és el que deia la Raquel. Això, tots acabaríem fent el mateix, no pot ser.
1: No facis tard.
4: No hem de fer mai cas a ningú que ens doni un consell directe.
1: Gràcies, Mercè, que vagi molt bé. Fins molt aviat. Mira, ara falten 6 minuts per 3:15.
8: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc, amb Bach, a la intensitat del segle XX, amb Kurtak. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
3: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, que tenim a l'Ada Parellada i a la Raquel Calar. Quina parella, tu? Què dius, tu, Ada?
1: Què dic?
0: Què m'expliques?
2: Doncs mira, us explicaré a tots els oients que aquí en Xavi està assegut com si estigués a la platja.
0: Ah, com si fóssim a casa.
2: Com si fos un lloro d'aquells que es posen a dalt d'un ombro de l'espatlla, perquè està... o sigui, com t'ho diria? No està assegut, està encaramado, que diuen en castellà, així, a dalt d'una cadira, amb una forma... O sigui, deu ser l'hora de la informalitat, aquesta. Ja has dit totes les notícies grosses i ara ja
0: no,
2: està
0: no
2: de campo i playa, el Xavi.
0: Aquest matí les notícies no s'acaben. Hi ha hagut, per cert, aquest acord entre el PSOE i Sumar pel decret de vivenda. Després tenim en marxa aquest temporal, que ara afluixa en algunes zones, però guanya força i intensitat en altres. Pica molt fort encara el Baix Llobregat. Ve cap aquí, cap al Barcelonès, i comença a picar molt fort a Sabadell i a Terrassa, també al Vallès Occidental. S'anirà estenent per tot el Vallès, també cap a l'Oriental i, posteriorment, cap a les comarques de Girona. Plou a bots i barrals, no diuen?
2: Sí, senyor.
0: Com ho dieu a casa, això?
2: Així ho dic, ho diem així.
0: Els castellans diuen caen chuzos de punta, em sembla.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Però
0: no ho he sentit mai, això, no ho he sentit mai?
2: No.
0: Chuzos de punta, no ho he sentit. Caen chuzos de punta, no ho he sentit mai.
3: A casa meva deien bots i barrals.
2: Bots i barrals.
3: Un clàssic.
2: A més, és un clàssic...
0: Jo, a casa meva deien patac, que ara ho han copiat tots els homes del temps. Això dels patacs d'aigua, B2 de Balaguer.
2: Ah, sí?
0: Que quedi no constància, que consti en acte.
4: O està caiguent una tromba d'aigua.
0: I el Dani
4: no,
0: Ramírez diu, ara t'ho agafo. Cap problema, Dani. I més demanant permís encara més. Però ara ja ho diu tothom, això.
2: Sí, jo no ho havia
0: sentit
2: mai.
0: Meteoròlegs i periodistes. A patacs, ara els patacs
2: sí.
0: Ja s'han internacionalitzat.
2: O una tromba d'aigua, jo penso que és més modern.
4: Sí.
2: A què es diu ara?
0: Una tromba. Pluges torrencials, deien aquest matí, també.
2: També. El que passa que sí que és veritat que vam rebre aquella alerta i al vespre, un quart de 12, no sé si vosaltres vau rebre...
0: Sí, les alertes.
2: Les alertes, i llavors ja estem tots previstos, no? I res.
0: Sí, doncs... però aquesta vegada no han suspès escoles.
2: No, ben fet, que fan. No.
4: I les meves filles, per exemple...
0: Fa 3 setmanes les van suspendre i no va passar res. Aquest matí parlàvem amb l'Imma Soler, sots directora de Protecció Civil.
2: Però com a mínim hi hem anat tots en paraigua, saps? Ja tots ens hem alertat, estem pendents, i aquesta és la funció.
0: Sí, però
4: mira, nosaltres vivim al costat d'una riera.
0: A on vius tu?
4: I està l'escola 3 minuts a la Llagosta. I ahir vam rebre també les alerts i les meves filles sortiran de l'escola a l'hora que se suposa que caurà més aigua, no? Que s'entra al migdia.
2: Però la riera ja ho canalitza. El que passa és que, com a mínim, ja vas amb botes d'aigua, ja vas preparat, ja no t'enxampa desprevingut, ja heu tret dels cotxes de la riera, si és el cas, no?
4: Uh-huh. Ja. Espero. Jo, almenys, no el tinc.
2: I això, per això serveix les ales. No serveix per paralitzar, serveix per alertar i perquè estiguem tots previstos i anem amb prudència i no fem tonteries, no? Com preparar un pícnic a la riera, per entendre'n, saps? Bueno, què? Digue'm.
0: No, res, aquí fent 7 o 8 coses a l'hora.
2: Ja ho veig, ja ho veig. Ara
0: estic demanant que truquin a Protecció Civil per si hi ha alguna novetat. Imagina't que ara s'intensifica molt la pluja, pot passar al Barcelonès, ja està passant també cap a la zona del Vallès Occidental, i que donen algun consell específic pels habitants d'aquestes zones. Doncs d'això s'ha anat informant directe. Fa una estona Protecció Civil ha demanat no sortir durant 3 hores a l'exterior, al Baix Llobregat, a l'Alt Penedès i a la comarca de l'Anoia. Com que ara tot això es va desplaçant, doncs en funció de les noves decisions que es vagin prenent, lògicament línies obertes amb Protecció Civil i amb qui faci falta. Escolta...
2: Clar, és això, per això serveix l'Eix Alert, perquè tots els mitjans ho prioritzin i paralitzin qualsevol informació per informar la població,
0: ja,
2: que estiguin pendents. Si no, d'altres maneres, passa desapercegut.
0: Què és això del projecte GastroRecup?
2: Sí, avui estic agraïda que m'hagis convidat, perquè m'hagis tret de les cuines una estona, perquè estava sepultat d'aliments que s'anaven a descartar, que s'anaven a llançar a les escombraries. GastroRecup és el cop... Mira, faré una mica de soroll, eh? El cop de puny sobre la taula de la restauració per alertar, per denunciar el malbaratament alimentari,
0: ja,
2: que és esfereïdor. Malgrat ja portem molts anys d'activisme amb tots els activistes que lluiten contra el malbaratament alimentari des del 2011, que va sortir el primer estudi que ens va explicar que estàvem llançant un de cada 3 aliments que es produeixen a nivell mundial, és veritat que cada vegada la població està, la ciutadania, el consumidor, està més conscienciat i cada vegada es veu amb millors ulls el fet d'aprofitar, per sort, criminalitza, criminalitzes la paraula, o sigui, gordo, criminalitza més el fet de llançar. però les dades encara no s'han reduït. I les dades que jo acabaré tatuant-me aquí, saps, en comptes d'aquests tatuatges que no signifiquen res, o de parelles que després t'has d'esborrar perquè les deixes, doncs jo em tatuaré dues dades molt, molt, molt, molt copsadores, molt colpidores, que és un de cada tres aliments que es produeix es llença per raons absolutament injustificades, o sigui...
0: Un de cada tres.
2: Un de cada tres. És com si tu anessis a mercat, arribessis a casa amb tres cistells de coses que acabes de comprar, i un el tiressis per la borda perquè, mira, perquè et fa gràcia, perquè et ve de gust, o perquè quan has arribat a casa has dit, ai, ara peres no em venen, avui no és el dia de les peres.
0: Ja, a mi em passa amb la fruita, que se m'acaba fent malbé.
2: Una cosa és que se't faci malbé, que això... Però està bé que tu hagis identificat, que hagis fet com la teva auditoria, se't fa malbé. Doncs llavors, perquè quan vagis a fer la següent compra, en compres menys, no? Ja, o sigui, sí, sí, sí. Mires d'ajustar-ho. O si això et dol, que això és el que ha de passar, ens ha de passar, és que ens dolgui veure com es fan malbé els aliments, no com fa un temps que no ens dolia, que ens semblava que era, formava part de la nostra quotidianitat, que no passava res, que no venia d'una pera, que no venia de mitja barra de pa, que era igual, però ara... Si tu m'estàs dient és perquè realment et dol. Llavors ja buscaràs estratègies per intentar-les salvar d'alguna manera. La fruita que se't fa malbé, que és molt habitual perquè és el prim, és molt, es fa malbé de seguida, vull dir, de seguida té una caducitat molt curta. Doncs escolta'm, no cal que facis grans quantitats, que tinguis grans quantitats per fer una melmelada. Tu agafes quatre peres que t'han quedat, les poses amb una mica de sucre, res, i una mica d'aigua, i deixes allà fàcil xup-xup mitja hora i tens una melmeladeta que per acompanyar els teus les teves granoles matineres amb una mica de iogurt i ja està, és brutal, no?
3: Recordem que aquest projecte GastroRecup oferirà durant un mes a 100 restaurants de Catalunya que oferiran menús a 20
2: exacte,
3: euros.
2: Perdona, sí. Perdona, és que la segona dada que em volia tatuar, sí, perquè m'he quedat amb la primera, que és que amb un quart del que es llença, amb un quart, amb un quart del que es llença, tot t'estic parlant de xifres mundials, amb un quart del que es llença es podia combatre la fam crònica. El que passa que és vital.
0: Una quarta part del que es llença.
2: Una quarta part del que es llença, o sigui...
0: Que fort.
2: És de bojos, és de bojos.
0: És de bojos.
2: És de bojos. Tenim bosses de pobresa, no només a Etiòpia, les tenim aquí a tocar, o sigui que tots aquests aliments es podrien canalitzar. També està... no ens agrada gaire parlar-ne perquè nosaltres, o sigui, les persones, totes les persones, segons les Nacions Unides, tenim dret a la... És un dret fonamental, el dret a l'alimentació. I el que no ens podem tranquil·litzar les nostres ètiques i les nostres morals pensant, bueno, allò que nosaltres llancem, els rics ja ho aprofitaran els pobres. Això és molt... Però sí que és veritat que abans de llançar-ho podríem transformar-ho amb aquest mateix carinyo que fem tots els restaurants. Aquests 100 restaurants que ens hem adherit a la campanya, que podeu anar-hi, podeu mirar a gent.cat/gastrorecup, gent de Generalitat, perquè és una campanya de la Generalitat, de fet, gent.cat, Generalitat de Catalunya, /gastrorecup, i mirar quin restaurant de prop de casa vostra ho fa i a quin dia ho fa, perquè ho fem al llarg de tot el mes d'octubre, que passa que només un dia cada restaurant. Exacte, només un àpat, ja, de fet, cada restaurant. Hi ha alguns restaurants puntualment que fan dos àpats, però és molt pocs, però heu de mirar-ho, heu de mirar quins restaurants teniu a prop de casa, quin dia ho fan, i mirar si tenen places, perquè és veritat que aquestes alçades, perquè avui arrenquem la campanya fins l'1 de novembre, i és veritat que molts ja estan plens.
3: Si venim al teu restaurant, al Semproniana, també podrem trobar, no?
2: Avui. Aquesta nit ho fem.
3: Quin és el menú? No sé, ens pots avançar, mira, el menú amb aquests aliments recuperats?
2: Perquè estem en plena elaboració, m'he escapat un moment per explicar-vos-ho, és que és fort, però mira, d'un matadero ens han enviat moltíssima costella talladeta petita, que farem unes costelles estofades.
0: Buah, que bo, això.
2: Tenim moltíssima fruita, moltíssima verdura, farem cremes de verdures, farem verdures saltades, per exemple, de Manlleu Origen ens ha arribat moltíssima varietat de productes, de llet nostra ens ha arribat 3.000 litres de llet, que farem, evidentment, crema catalana, de Montsec, que són productors de làctics, ens ha arribat moltíssim mascarpone, farem tiramisú, moltíssim formatge d'untar. És el clàssic que es llença, són pa, làctics, fruita i verdura. Aquests són els clàssics. Però tot i això, també es descarta molt peix. A vegades el peix té una caducitat molt curta i alerta que no podem fer... evidentment, la seguretat alimentària passa pel davant de tot, no? I, per tant, el peix s'ha de vigilar molt. Però sí que és veritat que tinc un proveïdor, el meu proveïdor del peix, que és... és igual. Ens guarda, al llarg de tot el mes, ens guarda les espines del salmó i del corball, que són peixos grans, i les congela. I llavors ens les porta, nosaltres les rasquem les espines, i aquella carn que ha quedat adherida d'aquestes espines en fem farcidets de pasta, de canelons, la cuinem, sempre la cuinem.
4: I és cert que es poden fer xips amb les espines del peix?
2: Home, tu, amb les pells, amb les pells.
4: Amb les pells,
2: I amb les espines també, amb les espines també. Però, per exemple, parlant-me de xips, nosaltres, el nostre bacallaner ens guarda pell de bacallà, ens guarda moltíssima pell de bacallà, i llavors què en fem? La saquem al forn durant 20 minuts a 180 graus, posada plana sobre un paper de forn, i tens uns cruixents de bacallà interessantíssims que, si volguessis, després podries fregir, s'inflarien i farien l'escot aquell, com si fossin... Ai, ara no em surt allò que està inflat del porc.
0: Els budells?
2: No, de la pell. Que compres a la fira quan vas...
0: Allò, les cornes.
2: Les cotnes.
0: Que queda més dir, cotnes.
2: Pots fer-ho amb bacallà, és boníssim. Però amb la pell de bacallà, saps què fem? Nosaltres un pil-pil. Un pil-pil. I, per tant...
0: Abans ja deia els budells per fer botifarra. No, és que ara estic veient unes imatges. Diu que cau el diluvi a Sant Boi de Llobregat, ara mateix. Una tempesta terrible, amb llams, amb trons, ha picat o està picant molt fort cap a l'Hospitalet.
2: I ara que has obert la finestra,
0: Obre de bat a bat, home.
4: Sí, s'està bé.
2: No, que vaig notant, vaig sentint cada vegada més soroll, o m'ho invento ja. També dir-vos que aquests patacs d'aigua, com tu dius,
0: Ara ja ho diuen tots, ara ho han copiat tot Catalunya.
2: Dos de Balaguer.
0: Exacte, gràcies, Ada.
2: Aquests patacs d'aigua també afecten moltíssim als conreus, o sigui, aquestes... I això també vol dir que en breu tindrem moltíssimes fruites i verdures malbaratades, perquè doncs tenen un toc, que els hi ha caigut un... s'han inundat...
4: I que són bones igual.
2: Clar,
4: és un tema d'aspecte.
2: Ja no es cullen. Aquestes, per exemple, ja no es cullen. Llavors hi ha un projecte meravellós que es diu Fundació Espigoladors, que el que fan és anar a collir allò que el pagès no cull perquè no té valor comercial.
0: Yeah.
2: Per tant, és a dir, el que nosaltres cuinem quan parlem d'aliments recuperats, no us penseu que anem a les escombraries, tot i que hi ha moviments que, com el friganisme, que sí que van allà a les escombraries a rescatar, nosaltres no, sinó que el que fem és recollir allò que està descartat del circuit comercial per causes molt diverses, però que està perfectíssimament bé. Confieu, aneu-hi confiats, perquè nosaltres com a cuiners mai us donaríem res que no estigués bé.
0: De tu m'enfio el 1000%. Només... No em refio de tothom, també t'ho he de dir, però a casa teva hi menjaré tranquil sempre, jo. Només faltaria.
2: Yeah. Ens estimem molt els aliments, però encara ens estimem més els clients.
0: Explica'ns una recepta d'aprofitament.
2: Mira, ara m'has parlat de la fruita. Doncs la fruita, evidentment, amb macedònies, però també amb cremes. Ara vindrà l'època de la fresqueta i ens vindrà de gust sopar una crema de verdures o una crema, no? I llavors, aquesta fruita, les pomes, les peres, que pobretes sempre queden arraconades, doncs són ideals per fer-te aquestes cremes boníssimes. Per exemple, de pera. Ajunta'm una pera, api i patata. Vale? Amb una mica de mantega les enrosseixes, les cobreixes d'aigua, fas que bulli fins que la patata quedi absolutament tova, ho tritures tot, pera, api i patata. Si vols, per donar-li un toc més, una cebeta sofregida també hi quedarà molt bé. Tritures i ho acabes amb uns deuets de formatge blau. Tens una crema de pera amb api boníssima i formatge blau.
0: Que bo.
4: Ah, això ho provarem,
0: fàcil, eh? Fàcil, i a més, allò que tens convidats a casa i flipen tots.
2: Quan no tens ja ni quan vas encara més ràpid, les amanides també et permeten absorbir molt aquestes fruites. La poma, evidentment. Tornem-hi, La poma amb nous, formatge...
4: fins i tot la pell, diuen, de la llimona i la taronja es pot aprofitar.
2: Per descomptat. Per
4: es pot assecar en un lloc que estigui ventilat i fer-la servir per infusions.
2: Això ho feien a totes les cases de pagès. Clar, les cases de pagès tenien aquesta economia circular superben entesa, que no generaven residus. Allò que no es podia menjar la persona, la família, doncs, acabaven menjant el bestiar. Però no desaprofitaven res que pogués menjar la família. I les pells, i allà dalt, a les golfes, on hi tenien la part del rebost que necessitava que passés aire, i tenien les pells de les taronges i de les llimones. És que nosaltres no podem començar a fer una crema catalana si no tenim una pell de llimona. I aquestes pells assecades eren ideals per això. Però igualment aquestes pells que parles, triturades i barrejades amb sal o amb sucre, et dona una sal aromatitzada, que també li pots posar fruita seca, herbes seques, meravellosa per qualsevol d'això. I aquesta pell que has esmentat, si tu la poses a dins d'un pollastre guisadet, tindràs un pollastre de llimona tipus una mica els pollastres del Marroc.
4: Sí, que dels aliments es pot aprofitar pràcticament tot.
2: M'ha agradat que hagis esmentat això de la pell i de la taronja a la llimona, perquè això nosaltres, els cuiners, gràcies al GastroRecup, fem sempre un gran debat amb els nostres equips, generem un debat i un repte que és plantejar-nos què és comestible i què no és comestible. Aquestes darreres 3 dècades hem llançat moltíssim, perquè la cuina estètica va dominar les nostres taules i a les nostres cuines. O sigui, volíem que tot fos quadriculadet, rectangular, rodonet, i llavors sacrificàvem moltíssima part de l'aliment per tal d'aconseguir aquests plats que tinguessin uns volums meravellosos i perfectes, no? I ara, gràcies a tot l'activisme contra el malbaratament alimentari i totes aquestes iniciatives que estem duent a terme, els cuiners tornen a recuperar una mica el senderi i intentem que la nostra cuina sigui més ètica que estètica, i ens plantegem què és comestible i què no és comestible. I ens n'adonem que estàvem llançant tantíssimes coses, per exemple, les parts verdes dels porros, dels
4: caldos, enciams, no?
2: La part externa dels enciams, les fulles externes dels enciams, dues coses, una cremeta, tornem a les cremes, això sempre es soluciona, per saltejar unes truites d'escarola, truites d'escarola que s'havien fet sempre.
0: Ah, que bo, això. I ara se'n va recuperant. Mira, les fulles de fora de l'enciam, què vols que et digui? Tot i que diuen que són les que porten més vitamines,
2: ara,
0: les que han
2: porten...
0: rebut més sol, per això estan més verdes.
2: Exacte, però les pots incorporar. Mira, les fulles externes de l'enciam, ara encara no és època, però...
0: Ja ho donava les gallines.
2: Quan comenci l'època dels pèsols i les faves,
0: sí,
2: són meravelloses. Amb els pèsols són meravelloses perquè donen un contrapunt amarg, i no cal que hi posis aigua quan fas fer pèsols ofegats. Tu poses aquestes fulles, tapes i va traient tota l'aigüeta, la seva aigüeta que té.
0: Ara que dius, ara que dius de les faves, el meu poble deien, si vols un bon favar, sembra'l per la Mare de Déu del Pilar. El 12 d'octubre
2: doncs
0: és aquí
2: a tocar.
0: Sí, sí.
2: Doncs les faves, quan són tendres, però encara són superdolces, són dolcenques, però tenen un punt amarguet, doncs les fulles de l'enciam les ajuden.
0: Ah, carai, tu. Escolta, el tema bolets, què farem aquest any?
2: Doncs no tinc ni idea, perquè
0: ahir
2: jo els bolets...
0: Ahir vaig sentir un boletaire que diu, mira, jo sóc optimista, perquè no n'hi ha cap d'optimista.
2: Mira, aquestes pluges els aniran estupendos.
0: Diu, amb aquestes pluges, tard o d'hora, més tard que no pas d'hora aquest any, la cosa es pot mig arreglar o arreglar bastant o del tot?
2: Sí, hem tingut un estiu molt sec, que això no afavoreix els bolets, però és veritat que aquestes pluges els ajudaran, perquè els bolets són molt agraïts. Un patac de pluja el que fa és que si fa una mica de sol...
0: Un patac d'aigua, diguem, a casa.
2: D'aigua. Doncs si fa una mica de sol i una miqueta i no fa aire, doncs promou que surtin bolets com bolets. Però jo ja et diré una cosa, el bolet que millor he collit és a mercat, perquè no tinc ni idea d'anar...
0: Quin és el que més t'agrada, bolet, a tu?
2: A mi m'agraden tots, perquè m'agraden molt els bolets. Ah,
0: això no m'ho crec. T'agraden tots, sí, a mi també, però el cep, per exemple, potser és el que més, l'ou de Reig...
2: Aviam, el cep tot ho empodega, també t'ho haig de dir, eh? De cop i volta tot el que cuines té gust a cep. Vale? Yeah. El cep, que t'agrada molt així amb carpaccio, trobo que al contrari, que perd tot el gust, que necessita ser cuinat per treure-li tot el seu perfum, però que després només tens cep, eh? I llavors m'agrada molt amb risotto, perquè llavors el que menges és un arròs que és molt àtom de gust...
0: Sí.
2: ple, o sigui, mitges cullerades de cep. Però els rovellons, per una qüestió sentimental, que tothom diu que és el pitjor bolet, a mi m'encanta perquè realment és carn. És com si et mengessis un bistec.
0: A mi també m'agraden, però no són els que més. No, no són. És l'únic bolet el que poso all, perquè m'és igual que li mati una mica
2: el gust. Per això, que necessita all, necessita all. Però m'agrada perquè és carn, carn, carn.
0: Ada parellada. Com que vens cada divendres amb la Gemma, amb la Nierga, baix al cafè, puja, dona, algun divendres, el dia que vulguis. Sense tu, demanar permís, però... obres la porta i cap dins.
2: No.
0: Per què no?
2: No ho faré.
0: Va,
2: mai.
0: Corre, que tocaran les 12.
2: Sí, haig d'anar a treballar. Però m'ho he passat molt bé, moltes gràcies.
0: Torna, puja un divendres, si no et baixaré a buscar. Va, les
2: això
0: notícies.
2: Sí, si em vens a buscar...
0: Ara en farem de grosses. A partir de les 12 i 5 passaran coses grosses aquí, que no marxi ningú. Fins ara.
1: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. Els socis del govern de coalició PSOE i Sumar han arribat a un acord in extremis sobre les mesures del decret d'habitatge que aprovarà avui el Consell de Ministres. Un Consell de Ministres que ha començat amb una hora de retard precisament per a aquestes negociacions. Segons fonts de Moncloa i de Sumar, que encara no han concretat els detalls de l'acord, les mesures donen resposta a les demandes de la ciutadania i serviran per avançar en drets. En tot cas, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que assisteix aquest matí un acte empresarial a Terrassa, s'ha mostrat escèptic sobre el decret, del que ha dit que no solucionarà res, ja que és el mateix govern central el responsable del problema. Més detalls, Toni Conde.
5: Feijóo ha assegurat que el govern central porta 8 anys de rumb equivocat en habitatge i ha insistit que no poden ser els que solucionen el problema perquè l'únic objectiu del Reial Decret és allargar la legislatura i són els responsables de la crisi d'habitatge.
6: Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
5: El líder popular també ha criticat que els partits de govern protestin pel desnonament de la Mari Carmen quan en 2025 n'hi va haver 25.000. I ha recordat el cas de l'Olga, una dona desnonada a l'Hospitalet que es va suïcidar després. Durant l'acte amb la patronal Secot de Terrassa, Feijóo també ha defensat la necessitat d'un nou finançament, però ha advertit que el d'actualment es debat no pot servir perquè només té el suport de Catalunya i Canàries.
1: Gràcies, Toni. La vicepresidenta tercera i ministra per la Transició Ecològica, Sara Aguessén, ha anunciat que el Consell de Ministres també aprovarà aquest dimarts limitar el cost de l'energia. L'executiu limitarà l'augment de la tarifa regulada de gas al 15% a partir de l'octubre i el preu de la bombona de butà no podrà sobrepassar els 19,55 euros per unitat fins al juny del 2027. Una sèrie de mesures que Brussel·les demana que siguin molt concretes i puntuals i que Aguessén ha justificat d'aquesta manera.
7: Pero también es cierto que en esta transición ante situaciones de alta vulnerabilidad tenemos que proteger a esos consumidores que están más expuestos y que por lo tanto ante esta temporada además que inicia el otoño y el invierno donde bajarán las temperaturas evidentemente siempre van a contar con el apoyo del gobierno.
1: Encara un apunt en clau política. Els comuns estudien accions legals en relació amb les amenaces a una regidora del seu partit durant el ple municipal d'ahir a Sabadell per part d'un regidor de Vox. Concretament, el regidor va amenaçar-la amb un tret al clatell. Des dels comuns demanen també una condemna de totes les altres formacions polítiques sobre aquests fets que qualifiquen de feixistes. I continuem molt pendents de l'evolució del temporal de pluges d'aquest dimarts. El Meteocat ha actualitzat l'avís per pluges. Ara mateix hi ha 10 comarques, entre les quals el barcelonès, amb un grau de perill de 4 sobre 6, taronja, i possibilitat de pluges de més de 90 litres en 3 hores. Clara Ontanyón.
8: Fins ara, les pluges han afectat sobretot les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i l'Anoia, on ja han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts. El riu Anoia ha superat el llindar de perill. Al municipi de Cabrera de l'Anoia, la tempesta ja s'ha dissipat. Joan Díaz, alcalde del municipi, a Ràdio 4, fa una valoració dels danys.
9: Perquè la veritat és que ens ha caigut aquí, sobretot a primera hora de la matinada, ens ha caigut aquí molta pluja. Nosaltres tenim el problema que tenim molts passos per torrents, rieres i el riu, i tot això se'ns ha quedat tallat. La veritat és que això ens talla la sortida de les urbanitzacions i tot això. Ara mateix estem pendents d'un camí només per sortir.
8: Uns núvols que es desplacen en sentit nord i afecten ara sobretot a Barcelona i els Vallesos. Trànsit ha alertat de vessals a la Ronda de Dalt a l'altura de Montbau i demana precaució. També s'han tallat tres línies de tram per prevenció i alguns retards a la línia de ferrocarrils de la Generalitat de Barcelona al Vallès.
1: Gràcies, Clara. I un accident de trànsit a l'AP7 aquesta matina de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp deixa un home ferit en estat crític. Segons els bombers, un camió que transportava paqueteria ha volcat i el seu conductor ha quedat atrapat a la cabina. Els bombers han activat 5 dotacions i han fet tasques d'excarceració per alliberar-lo. Els sistemes d'emergències mèdiques han activat 2 ambulàncies i un equip conjunt han atès el ferit i l'han traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'accident ha obligat a tallar la carretera. I acabem parlant d'educació, perquè l'organització Equitat.org alerta que Catalunya no té informació sobre l'absentisme escolar i demana polítiques estables per fer-hi front, Laura Hurtado.
10: L'entitat assegura que l'exclusió a les proves PISA ha ampliat el buit de dades sobre aquest fenomen, que és un dels principals predictors de l'abandonament escolar. Helena Cintas, cap de projectes.
11: L'absentisme és una alerta, és un senyal de que alguna cosa no està funcionant. I, per tant, és un senyal que, si el sabem llegir i tenim les eines per actuar, permeten prevenir coses que poden derivar després en, per exemple, casos d'abandonament escolar prematur.
10: L'organització proposa unificar els indicadors, fomentar els recursos educatius alternatius, potenciar l'acompanyament i millorar la coordinació entre administracions.
1: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
12: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Doncs segur que sí, eh?
1: Sí, sí, amb, sí, el, sí, amb el net del Peret, el Dani Pubill, lo Pau de Pons...
0: Home, amb música...
1: Gitana hechicera...
0: Clar, ah, ja un saps que m'encanta ballar, Xavi.
1: Un ambientàs, sí. Sí? Sí que t'agrada ballar, sí.
0: I tant.
1: Mira, la periodista econòmica de La Vanguardia, que la mínima que pot, sí, balla aquí en directe també en aquest estudi del matí de Ràdio 4. Què dius, l'Anna Córdoba? Nena, està caient una tempesta.
0: Brutal, eh?
1: Jo acabo de pujar del carrer perquè això m'encanta. Ara m'hauria quedat a baix. Ara
2: doncs
1: m'hauria
2: no,
1: agradat continuar,
2: aquí dalt, Xavi Freixas,
1: continuar el programa des del carrer, tu, perquè és que és una passada. Cau amb una intensitat, amb uns llamps i amb uns trons que molta gent li fan por i a mi m'encanten. Ara està diluviant a Barcelona.
0: Home, t'encanta perquè no estàs al carrer. Si estigués al
1: no,
0: carrer...
1: que m'agradaria ser al carrer. Que m'agradaria... Ara he enviat el Jordi Vila perquè ens faci la fotografia del que està passant en aquests moments a la capital catalana, perquè plou a bots i barrals. I mai més ben dit, a més, és que fins i tot fixa't que s'ha reduït i molt la visibilitat per la
2: sí,
1: intensitat,
2: sembla,
1: per aquesta cortina d'aigua, que sembla que tirin galledes d'aigua, literalment, des del cel. És una passada. Pendents a aquesta hora, per tant, dels patacs d'aigua que cauen sobretot al barcelonès i també cap a la zona del Vallès Occidental. Què diu la Raquel Quelart? De què parlaràs avui, Raquel?
0: Doncs, a veure, podríem parlar, per exemple, de com la intel·ligència artificial pot ser un perill per les nostres finances.
1: Ep, això sí que interessa, tu. Atenció, sí, perquè pot ser perillós per les finances, això. Quins perills hi ha aquí?
0: Doncs, principalment, el fet de que la gent... bueno, això són enquestes que s'han fet, que el 70% dels usuaris d'intel·ligència artificial consulten, diguéssim, fan consultes financeres, per exemple, sí, quina hipoteca és la millor del mercat, o quin és el dipòsit que més remunera els meus estalvis del mercat, o en què he d'invertir.
1: Sí.
0: I clar, i aquí diversos estudis, un d'ells de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ens estan alertant de que hem d'anar molt de compte i que això ens pot provocar pèrdues financeres.
2: Però per què? Perquè els consells no sempre són bons, o què?
0: No, perquè aquests estudis, no només el de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sinó de la consultora Saturn, i també hi ha altres estudis que s'han fet, diuen que la majoria de les respostes o bé són incorrectes o bé són imprecises o no estan adaptades al context o de la situació personal d'aquell usuari, no?
1: Ja.
0: I és un dels motius per als quals no, diguéssim, es recomana que la gent delegui aquest tipus de decisions en la intel·ligència artificial, no?
1: D'acord, queda
2: clar.
1: Per tant,
2: millor que en tinguem coneixement nosaltres, no? És
0: sí,
2: a dir...
0: Exacte, o sigui, el tema és que l'usuari primerament ha de tenir un cert coneixement i en el cas de que no el tingui, mai prendre una decisió guiat per la intel·ligència artificial, sinó posar aquesta decisió més bé en quarantena, diguéssim, a la nevera, mm-hmm, reflexionar-ho, consultar-ho, diguéssim, amb un expert abans de prendre aquest tipus de decisions.
2: Però ja, això vols dir que no hem de fer servir mai la IA per...
0: No, sí que es pot
2: per
0: fer
2: assessorar-nos en temes econòmics...
0: Com una orientació, sí, i de fet, també, diguéssim, les investigacions que s'han dut a terme, com aquesta que comentava de la CNM, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, diu, no, si es pot, com una eina d'anàlisi, és molt valuosa. I de fet, quan se la guia bé i se l'entrena bé, fins i tot hi ha certes estratègies que poden superar, diguéssim, en el tema de la inversió, al que fa, diguéssim, una persona humana. O sigui...
1: Bé. Escolta'm, mira, titulars d'aquest matí, ja els hem dit, però recapitulem una mica. PSOE i Sumar arriben a un acord i aprovaran dos decrets amb mesures per l'habitatge. Un altre titular del dia, desnonen a Mataró una família amb un home amb una discapacitat del 83% per no pagar el lloguer. I sobre el tema que ens ocupa, aquesta periodista especialitzada en economia de La Vanguardia, l'encariment de la gasolina dispara l'IPC al 4,9% al setembre, la taxa més alta en 3 anys. I, per cert, estan pendents de si sí o si no. Doncs sí, finalment el govern espanyol prorroga el descompte dels combustibles i limita la tarifa regulada del gas. Raquel.
0: Mm-hmm. Bé, bueno, parcialment és una bona notícia perquè això vol dir que, d'alguna manera, els consumidors no notaran tant aquest encariment dels carburants i de la bueno, i de l'energia, no? Que això s'acaba transmetent, diguéssim, a la cadena de valor i acaba al supermercat.
1: Yeah.
0: I en relació al tema dels aliments i el que comentaves de l'IPC, jo, per exemple, he consultat amb l'Institut Nacional d'Estadística com s'han encarit els preus dels aliments en els últims 5 anys i la veritat que els resultats són esgarrifosos, eh? Mira, en el tema de la carn i el peix s'han encarit un 35%. El cafè,

0: Atenció, un 48%. La llet sencera, que és, ja sabeu, imprescindible per les criatures, costa un 53% més que fa 5 anys. I els ous s'han apujat un 80%.
1: Els ous, un 80%?
0: Un 80%. Això només són...
1: I per què, això?
0: Aliments que jo he agafat de la cistella de la compra, que són els més habituals.
1: Mira quins trons que sentim en directe aquí al matí de Ràdio 4, que hem obert la finestra de l'estudi. Perquè volem sentir i viure justament el que ara mateix passa al carrer, a la capital catalana.
0: Esperem que no sortim d'aquí amb barca.
1: Quin patac! Sí, dona, sí, que és divertit. No passa per res. No, aquestes tempestes d'aquí una hora, atenció, gironins. Atenció, comarques de Girona, perquè cada minut que passi se us embolicarà més la troca i al voltant de la una la intensitat de les precipitacions ja pot ser molt forta a moltes comarques de Girona. Aquest migdia i durant les primeres hores de la tarda, atenció al que pugui passar a Girona. I ara, atenció sobretot al que està passant, encara en punts del Baix Llobregat, però sobretot al Barcelonès, a la mateixa ciutat de Barcelona, també en molts punts del Vallès, i tot això s'està desplaçant també cap al sud del Maresme. Ja plou al Maresme, però ho farà amb més força d'aquí a pocs minuts, poca estona. Raquel, perdona, que l'actualitat mana.
0: Endavant.
1: Endavant, endavant. Continuem amb el teu tema.
0: Doncs amb el tema aquest, bueno, seguim amb el tema de l'alimentació, doncs que evidentment, doncs, tot i així, es poden adoptar estratègies per poder aconseguir estalviar en aquesta partida. Jo aquí m'he apuntat un seguit de coses que es poden fer. Per exemple, el tema d'anar a comprar. Quan anem a comprar hem d'intentar fer una llista de la compra, no, però no una llista de desitjos, sinó una llista de les coses a mesura que les coses a casa es van exhaurint.
1: Sí. Perdona, una altra vegada. Sí. Línia 3 del metro, oients, atenció, fora de servei, informa TMB. La línia 3, fora de servei, l'andana de l'estació de Sants Estació en sentit zona universitària per acumulació d'aigua. Els trens no paren en aquesta andana. Sí? Estem parlant de l'andana de l'estació Sants Estació en sentit zona universitària arran d'aquesta fortíssima tempesta que ara mateix està descarregant a la ciutat de Barcelona. Gràcies, Sònia Urbano, la directora. Està pendent de tot aquesta, també. Home, de l'actualitat tot el dia.
0: És molt important el tema de la pluja i aquesta tempesta tan forta per estar previnguts. No?
1: Mira, imatges de Gavà ara mateix, els carrers convertits en autèntics rius, negats d'aigua completament, i alguns contenidors arrossegats per la força d'aquesta aigua, per la virulenta tempesta a la zona de Gavà, doncs aquests contenidors justament arrossegats per l'aigua en alguns carrers de Gavà. Moltíssimes gràcies. M'encanta informar del que està passant just en aquests moments al país. En canvi, tranquil·litat total cap a Lleida i cap a Tarragona. Els oients d'allà estan contents perquè avui estan de festa major.
0: No, sobretot és això, no? El litoral, prelitoral, el Vallès, tota aquesta zona.
1: Jordi Vila, on ets i què veus? Què passa, nen, a Barcelona? Però què és aquesta tempesta? Mira que m'ha avisat, Jordi.
2: I tant, i tant. Escolta, doncs res, mira, he baixat a la ràdio, estic a Roc Boronat, davant mateix de la ràdio, està plovent Déu-n'hi-duret, i res, quan hem sortit, ho heu pogut escoltar un parell de trons que Déu-n'hi-duret, eh? Mira, en aquests moments ara està incrementant la intensitat de la pluja, veiem a tota la gent, evidentment, amb paraigües, poca circulació, això està semidesèrtic, i és veritat que la gent va passant... Hi ha gent que se m'ha quedat mirant...
1: Mira quin tro, Jordi, retransmet, home, el que està passant.
2: Ara. Doncs, no, que la gent diu, un report, què fa aquí un reporter amb un paraigües, amb un micro vermell? Doncs, bueno, retransmetent el que està passant, no?
1: Sí.
2: Aquesta, la notícia del dia, no?
1: La fotografia del que passa, ara mateix, a Barcelona.
2: Aquests forts aiguats, tothom aquí amb paraigües, és una zona d'oficines, aquí el 22 al 22 arroba, som aquí al carrer Roc Boronat, davant de la ràdio, i Xavi... ho estem vivint en viu i en directe, eh? Hem obert primer la finestra de l'estudi, ja ha entrat una mica el so dels trons, i veiem també una mica, també fins i tot hem vist un llamp, i aquí estem, Xavi, amb el paraigua i el micro mà, transmetent el que està passant en aquests moments. La notícia del dia, aquests forts xàfecs que també estan arribant a Barcelona.
1: Les tempestes virulentes que poden deixar més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, s'havia dit també més de 150, segons com, en algun cas, i més de 40 litres en només mitja hora. Eh? Ara tenim ja, ho sentíem amb els companys dels serveis informatius a les 12, 10 comarques, s'ha ampliat l'alerta a 10 comarques catalanes. Ja han caigut quantitats de precipitació que, mira, arriben als 106 litres a Sant Pere de Riudebitlles, 105 a Sant Pau d'Ordal, Vallbona d'Anoia, 81 litres, 76,5 a Molins de Rei, La Granada, 76 litres, Després, segons el Meteocat, 97 a Canaletes, 88 als hostalets de Pierola, al Prat de Llobregat... Oh, atenció, per això s'han cancel·lat tants vols a l'aeroport. 77 litres al Prat de Llobregat, i és sobretot la intensitat de la precipitació. Aquests litres cauen en pocs minuts, en poca estona, i lògicament a partir d'aquí doncs, hi ha aquestes conseqüències. Moltes gràcies, Jordi Vila.
2: Doncs res, Xavis. Mira, un altre... Mira,
1: escolta. Directe, ja
2: un altre tro,
1: ja. Ara.
2: Escolta...
1: Sí, senyor, carai, tu, quin luxe, això.
2: En viu i en directe.
1: Refrescada, s'acaba la calor, tu.
2: La notícia del dia, tu.
0: Aquest matí feia molta xafogó.
1: Clar, és que abans de ploure, les hores prèvies i els minuts previs a l'arribada de la pluja i la tempesta, la humitat és tan alta, i aleshores necessites que això peti perquè s'acabi i caigui la temperatura en picat, cosa que passa just a aquesta hora a la ciutat de Barcelona. Ara de seguida anem també en directe cap a Ripollet. Atenció al que està caient a la zona del Vallès. Mira, ja tenim l'Àlex López. Què tal, com estàs, Àlex?
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Tu, a més, ets aficionat a la meteorologia i, per tant, saps molt bé de què parles. Què passa o què ha passat a Ripollet? Com estan les coses per aquí?
3: Bueno, doncs les previsions era que podia ploure fort des de les 6-7 del matí, doncs fins ara, no? Doncs responent també a la previsió que hi havia i a l'alert que van rebre ahir. Però sí que s'ha retardat i bueno, suposo que és perquè aquesta turbonada, aquesta línia que ha pujat i que ha fet molt mal també a la zona del Penedès i també per Martorell i al sud de Barcelona, doncs ha estat més estàtica i aquí ha trigat més, eh? Aquí plou molt fort des de farà una hora i pico. I clar, ja em sorprèn perquè estic seguint contínuament al radar del Meteocat i bueno, cap a aquesta hora, fa mitja hora enrere o una mica més, doncs ja aquí ja n'hauria de estar plovent i encara està plovent amb molta força. Situeu, no sé els que sou de la zona, i perdona, però mira, estic aquí estic a la feina amb un polígon que hi ha doncs, molt a prop del centre comercial del Baricentro, que està molt a prop de Barberà, entre Ripollet i Barberà. I bueno, és una baixada que ens ha caigut aquí d'aigua, que déu-n'hi-do.
1: Tenim dades dels litres que han caigut i en quanta estona? Perquè, lògicament, el que dius, la intensitat és brutal.
3: Sí, doncs mira, la quantitat exacta no te la puc dir. Estic a la feina i...
1: Aproximada, home.
3: Bastant m'estic escacallant, perdona l'expressió, però encara no... Encara no he pogut mirar-me bé les dades, però bueno, tranquil·lament serem 50 segur.
1: Segur.
3: Però clar, és el que us he dit abans, que aquí ha començat a ploure, més tard que, per exemple, ho ha fet a tota aquesta zona de l'Anoia. Aquí els ha plogut aquesta mateixa línia convectiva doncs, molt abans.
1: Ah, quines sí, bombes,
3: aquí
1: ara mateix, en punts del Vallès, cap al Barcelonès, sobretot, és una passada, aquesta hora, la tempesta que està caient a la capital catalana. A veure
3: aquí
1: si podem parlar.
3: Tres...
1: Digues.
3: Sí, perdó?
1: No, endavant.
3: Sí, disculpa. No, que aquí hi ha unes tres bombes, però que feia molt de temps que no les deia, o sigui, ha estat impressionant, de veritat.
1: Sota, t'ho agraeixo moltíssim, gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4, Àlex López, en directe, justament explicant el que passa a aquesta hora a la zona del Vallès. Moltíssimes gràcies, sort, precaució. Precaució.
3: Sí, farem el que podrem.
1: Que vagi
3: moltíssimes
1: bé. Mira a les fonts ara mateix.
3: Bon dia,
1: Vallès Occidental. Merci. També. Aquí veiem aquest clavegram, les tapes aixecades, aquests carrers, aquestes avingudes convertides en autèntics rius, tot arrossegat sí. Per la força de l'aigua. L'avinguda Vallès, exactament. Un cop més, diu, amb el clavegram desbordat. Imatges que ens arriben en directe des d'allà, ara
0: jo
1: mateix.
0: Jo crec que ho viviu diferent aquí. Els que sou de Barcelona ciutat ho viviu diferent que en els pobles on potser la xarxa de clavegram, diguéssim, no està en tan bones condicions moltes vegades. I a la mínima que plou, s'inunda tot.
4: Sí, de fet, abans, fa una estona, hem parlat amb l'Ajuntament de Cubelles, perquè a primera hora del matí se'ns deia que hi havia molt de rebombori, que s'estava complicant la situació i des d'allà, des de comunicació, em deien és que no està passant res que no passi habitualment en aquest poble.
1: Ja. Escolta, Protecció Civil diu que no poden parlar perquè justament d'aquí a 9 minuts fan una atenció als mitjans de comunicació, per tant estarem pendents amb els companys dels serveis informatius.
4: Exacte, en principi a 12:45 tenen aquesta compareixença, atenció als mitjans, on explicaran si s'ha pres alguna nova decisió. A hores d'ara estan parlant, aviam què s'ha de fer, tal com està la situació a hores d'ara.
1: L'Alejandro des de Roses, ara mateix 24,4 graus, amb un 85% d'humitat, allò que dèiem, les hores prèvies, allà encara no ha arribat això, però està al caure. Vent del sud-est moderat. Diu, quin pet que farà això? Alejandro Abad, des de Roses.
4: Com es nota com disfrutes amb la meteo.
1: A mi m'encanta això. A mi m'encanta.
0: I disfrutarà però... aquest cap de setmana, que diuen que refresca. Aquest cap de setmana les temperatures baixaran bastant.
1: Atenció, tallada de forma total la Ronda de Dalt, sentit Llobregat, a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundació. Justament fa 5 minuts he demanat a la meva companya Sílvia García del Pozo a veure si podem tenir el Servei Català de Trànsit o el Reial Automòbil Club de Catalunya en directe per informar de com estan ara mateix, com tenim la xarxa viària, perquè amb aquests patacs d'aigua és evident que hi ha d'haver conseqüències. Doncs una és aquesta, n'informa
4: la Ronda de Dalt.
1: El mateix Ajuntament de Barcelona, tallada de forma total la Ronda de Dalt en sentit Llobregat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundació. En aquest punt sí, realitzen desviaments i, per tant, paciència i, lògicament, hi ha d'haver retencions, Ana Córdoba. Raquel Calar, tornem al teu tema, va.
0: El meu tema de com estalviar...
1: T'aniré interrompent cada minut que passi alguna cosa.
0: De com estalviar en alimentació, que precisament avui, que és el dia contra el malbaratament alimentari que parlàvem sí. abans, doncs va molt bé fer un repàs de què podem fer per poder estalviar en aquesta partida, perquè ja dic... tot i que diuen, sí, l'alimentació és, diguéssim, una despesa bàsica, necessària, però també és una despesa on es pot retallar moltíssim, d'acord? O sigui, sense perdre qualitat de vida. I, bueno, com comentàvem, no? El tema de la llista de la compra, fer una llista de compra a mesura que es van exaurint els productes a casa, doncs anar apuntant el que fa falta, després evitar anar al supermercat amb l'estómac buit, exactament, perquè si no tindrem la temptació de comprar més del que necessitem, i no deixar-nos endur per aquelles ofertes del 3x2, perquè aquí també hi ha estudis i investigacions que diuen que la gent, quan es deixen dur per aquestes ofertes, primerament compra coses que li agraden molt. Per exemple, si t'agrada una certa beguda, ara no faré publicitat, com et diuen, 3x2, la compro i resulta que després no s'acaba fent malbé moltes vegades.
4: No consumeixes tot.
0: O una xocolata.
4: En compres de més.
0: Exacte, s'acaba comprant de més i la cosa, diguéssim, acaba sortint cara. I després també dosificar molt la compra dels productes peribles, dels productes frescos. En comptes de fer dues grans compres al mes, una recomanació és, en el cas d'aquests productes, anar fent petites compres per evitar, diguéssim, que s'acabin malbaratant i que, a més, ens acabi sortint més car, no?
4: Ah. D'acord. Jo acabo anant a comprar cada dia. De veritat, eh? Ho intento fer-ho bé, però al final cada dia és això, el tema del fresc. No, falta no sé què, i acabo anant...
0: No, això és, diguéssim, és un arma, diguéssim... Per una banda, és cert que una recomanació és fer una compra, per exemple, mensual o cada 15 dies bastant grossa per poder fer-ho de manera més conscient, vale? Apuntant-nos tot allò que ens fa falta i anar al supermercat, que és més econòmic, però també és veritat que en el cas dels productes frescos o que amb una data de caducitat, diguéssim, més limitada, doncs pot ser contraproduent. I, per tant, jo faria dos blocs diferenciats. Un, els productes que són, diguéssim, que tenen dates de caducitat més llargues, aquests sí que els podem comprar una vegada o dues al mes amb una gran compra, i els altres fer-ho de manera dosificada. No?
1: Ah. Bé, el govern espanyol demana al Congrés un ple divendres per convalidar els dos decrets de l'habitatge. Abans us informàvem justament d'aquest acord entre el PSOE i Sumar, doncs ara el govern demana al Congrés aquest ple de cara a divendres que ve per mirar de convalidar els dos decrets de l'habitatge. Falten 5 minuts per 1:15. Escolta, quins han estat els podcasts que han tingut més èxit últimament? Del bolsillo.
0: Doncs els que han tingut més èxit, per exemple, ha sigut el del Francesc Miralles, que va venir a visitar-nos a principis de setembre, a l'escriptor i editor de llibres Francesc Miralles, que ens explicava una mica el fet de manegar-se amb els diners en consciència, no?
1: Un segon, deixa'm anar al Servei Català de Trànsit, allà tenim el Roger Serra, volem saber, tenim la Ronda del Tallada, a aquesta hora cauen aquests patacs d'aigua tremendos en punts del Barcelonès, encara al Baix Llobregat, també cap al Vallès, i per tant segur que hi ha més afectacions. Com ho tenim això, Roger?
5: Bon dia, Xavi. Doncs sí, la veritat és que ara mateix aquesta pluja forta està afectant tot el que seria Barcelona, àrea metropolitana, zona del Vallès, també vessant des del Baix Llobregat. I, efectivament, per exemple, si vols, comencem per aquestes rondes, sobretot la Ronda de Dalt. S'ha vist molt afectada a la zona d'Horta, entre Horta i la Vall d'Hebron. L'aigua s'ha acumulat en els tres carrils. Hem de dir que ara la circulació és oberta, per tant, podreu passar per aquesta ronda de dalt en sentit Llobregat, però com et deia, encara s'hi veu molta aigua, s'ha de fer molt a poc i amb molta prudència. Això està provocant lentitud, aturades en tota aquesta zona, que et deia, de la ronda de dalt a l'altura d'Horta. Passa el mateix, per exemple, venint des de Santa Coloma de Gramenet a la Pota Nord, a la B20. També hi ha cua entre el túnel, molta prudència, fins a enllaçar amb aquest nus de la Trinitat. Altres zones que s'han vist afectades per aquestes inundacions parcials, podríem dir, són, per exemple, la C58, l'autopista del Vallès. A la zona de Terrassa també s'hi ha acumulat força aigua i, de fet, hi ha aturades també en tota aquesta zona, en totes dues direccions, algun carril tallat. Per tant, també molta prudència, sobretot en aquest punt de la C58, a l'altura de Terrassa, en totes dues direccions. I a l'altre extrem, B23, baixant o pujant cap al Baix Llobregat, a l'altura del Papiol, ha passat el mateix. S'hi ha acumulat molta aigua, hi ha retencions. Les aturades són sobretot entre la zona del Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona, en aquesta autopista B23, anant a buscar l'avinguda Diagonal. Com et deia, en general, està plovent amb força, hi ha força aigua, força trànsit lent, molta intensitat. Per tant, aquesta pluja ara mateix que afecta a moltes zones. Mira, ara mateix m'acaba d'entrar, per exemple, també l'autopista AP7, en aquesta zona del Vallès, també es veu afectada per aquesta pluja i també ens parlen d'aturades destacades ara d'uns 4 quilòmetres entre Barberà, Cerdanyola, sobretot en sentit sud, sentit Papiol. Per tant, estiguem a l'aguait perquè en alguns punts d'aquesta àrea metropolitana de Barcelona està plovent amb molta força.
1: Déu-n'hi-do, Roger, escolta, mil gràcies, de veritat. Veus, ara mateix m'acaba d'entrar a la P7, aquestes cues de 4 quilòmetres o més. Això...
5: Sí, perquè ja saps que tu millor que ningú ja saps que va canviant això del trànsit sí. I una velocitat també extraordinària.
1: Escolta, fantàstic, la immediatesa de la ràdio i de professionals grans com el Roger Serra. Moltes gràcies, Roger.
5: A vosaltres.
1: Anem parlant també a través dels serveis informatius d'aquesta casa. Lògicament farem seguiment de la situació del trànsit, ara molt pendent, sobretot veient el radar. És a dir, ja va passant del Baix Llobregat també, ja ha marxat del Penedès, de l'Anoia. Ara mateix el perill se centra, encara hi ha conseqüències en aquestes primeres comarques, però el perill se centra sobretot al Barcelonès, al Vallès, a l'Aguait també al Maresme. A la Guaita, al Maresme, que es va animant pel sud del Maresme, i atenció al que pot passar també les properes hores a les comarques de Girona. De fet, ara ja tenim les primeres tempestes fortes en alguns sectors de la Costa Brava, a Còrdoba. Així està el pati. En canvi, Lleida i Tarragona deuen dir, què diuen aquests de Barcelona, si no passa per res? Allà hi ha una tranquil·litat total, total i absoluta. Però mira, Barcelona i àrea metropolitana, ara mateix la situació és complicada aquest migdia de dimarts.
4: Sí, sí, així estem.
1: A veure, que parlaves del Miralles, aquest titular és...
0: El Francesc Miralles,
1: Francesc Miralles diu, una feina que no t'agrada et pot fer gastar més diners.
0: Sí, clar.
1: Explica'ns-ho,
0: sí,
1: això,
0: sí.
1: A veure.
0: Això, ell ho argumenta explicant que molta gent que treballa en coses que no els agrada o que no acaben d'estar del tot alineades amb els seus valors vitals, el que fa és que aquest buit existencial... ens impulsa a gastar en coses que no necessitem. Per exemple, quan passem en un moment a l'estat pitjor d'ànims, doncs moltes vegades perdem el control de les nostres finances i gastem en coses que no necessitem, no? Bé, és una teoria del Francesc Miralles. Evidentment, nosaltres l'escoltem en el podcast, diu moltes coses interessants de com gestionar-nos amb el tema dels diners, de com la psicologia influeix doncs, en el fet de poder tenir unes finances equilibrades. Explica també, doncs, ell que ha viatjat al Nepal per un reportatge que va fer i per un llibre que va fer amb National Geographic, i explica que allà doncs, les persones més longeves, aquestes que superen els 100 anys, doncs, són persones que tenien una bona relació en la gestió dels seus recursos. Moltes vegades no són diners, vull dir, el diners al final és una traducció, no?, de tots els recursos que tenim a l'abast, però que se sabien gestionar molt bé en aquest aspecte per no passar penúries econòmiques. I després també un altre podcast que ens ha funcionat bastant bé és el del Víctor Álvaro González. Ell és un assessor financer molt reconegut aquí al país i ens explica doncs, com moure els diners en aquest entorn que tenim ara de pujades de tipus d'interès, que ja sabeu que les tasses de tipus d'interès estan en el 2,25% i cada vegada doncs, amb la inflació que tenim, que ja està aproximadament al voltant supera el 4%, al voltant del 5% ja, doncs és molt important poder moure i saber rendibilitzar molt molt bé els nostres estalvis perquè no acabin perdent poder adquisitiu, no? I en aquest sentit, ell diu, jo tinc la recepta que no traurà la son, perquè és veritat que l'estalviador del nostre país és un estalviador molt conservador, molt poruc, segurament amb coses que han passat en el passat, de males pràctiques a nivell financer, doncs hi ha molta gent que ha agafat por i prefereix tenir els seus estalvis amb una compte bancària perdent valor, poder adquisitiu i valor, en comptes de poder fer una bona gestió d'aquest estalvi per poder-li treure almenys el suficient rendiment per superar la inflació, que cada vegada, ja sabeu, per les coses que estan passant a nivell geopolític, és més elevada, no?
1: Molt bé. Mira, passen 2 minuts de 1:15 i això és el matí de Ràdio 4.
6: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
7: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Ara, mentre continuem pendents de l'actualitat, lògicament, i sobretot a aquesta hora del migdia, us voleu explicar un moment què és això de l'Espai de Gats. Diu que és el primer cat cafè de Barcelona, un centre d'adopcions i escola. Montse Grau, auxiliar veterinària i presidenta de l'associació Espai de Gats. Com estàs? Bon dia, Montse.
8: Hola, bon dia, molt bé.
1: Explica'ns-ho, això, a veure, què és això de l'Espai de Gats? Un centre d'adopció de gats? O què passa, que venim aquí, prenem un cafè i sortim amb un gat cap a casa?
8: Bueno, no és tan fàcil, però sí que és l'objectiu del projecte. Som un centre d'adopcions, una associació sense ànim de lucre, tot això en forma de gat cafè. Ja. Yeah.
4: Clar, nosaltres hem estat mirant el vostre web i el que ens ha sorprès és que aparentment la imatge és tal qual una cafeteria, és a dir, veiem un espai amb molta llum, les tauletes, però hi ha gats allà. Aleshores, explica'ns com és el procés. Jo, si vull adoptar un gat, vinc al vostre espai i què he de fer? Explica'ns com funciona.
8: Sí, bueno, doncs pots venir tant si vols adoptar un gat com si no, vale? Si no vols adoptar un gat, pots venir, ens visites, hi ha una aportació per la visita, que la visita és d'una hora, i l'aportació econòmica va destinada, doncs, al cuidado dels gats rescatats, vale? Hi ha gats adults que han sigut abandonats. I per un altre cantó, si vols adoptar, també el primer pas és venir a visitar-nos i bueno, que puguis conèixer, doncs, els gats en aquell moment i que et puguem explicar o puguis saber tot sobre ells i això hi resoldre tots els dubtes que tinguis.
1: Carai, on sou? Al barri de Gràcia, però on exactament?
8: Al carrer Terol, número 29, no sé, el Teatre Neu, bueno, per allà, molt a prop del Teatre Neu.
1: Terol 29, carrer Terol 29, molt bé. Quants gats teniu ara mateix?
8: Vale, ara mateix tenim 7 gats.
1: 7 gats?
4: Sí, el tema, Xavi, la Montse, quan vam parlar ahir per preparar aquesta entrevista, la Montse em comentava que, clar, el seu espai és un espai una mica diferent del que seria una protectora, no simplement perquè tenen aquestes taules i tens l'opció d'anar-hi a prendre alguna cosa o fins i tot a treballar des d'allà en aquesta horeta que pot ser-hi, sinó perquè la manera com ells acompanyen els gats és diferent. Fins aquí, Montse, us arriben animals que han estat abandonats fins a 2 i 3 vegades, que sí? Animals que potser a la protectora on s'estaven no estan bé perquè estan estressats. Explica'ns quin és aquest punt diferencial que teniu vosaltres.
8: Sí, bueno, es va crear el projecte amb l'objectiu de donar visibilitat a aquests gats adults que són, per un motiu o per un altre, doncs són invisibles. Ara, per exemple, hi ha un gatet, doncs, que li falta va perdre un ull degut a una infecció quan el van abandonar. Llavors hi ha gats sèniors, o sigui, gats adults, o sigui, per diferents motius, gats que siguin, doncs, per exemple, més tímids. I el que preguntàveu, el nombre de gats, depèn molt de com estan els, o sigui, tenim entre 7, 10, hem arribat a tenir 13 gats, però depèn molt de com estiguin ells, perquè som un refugi pur i dur. No és una família, aleshores, bueno, hi ha gats que no han sobreviscut, que s'estressen, que deixen de menjar i es posen malaltons i bueno, doncs és complicat el tema, ho passen malament.
1: Si em permets un segon, Montse, aquesta hora informa també incidències a Sant Cugat del Vallès amb pàrquings inundats, amb alguns trens de ferrocarrils també plens d'aigua i hi ha molts carrers convertits en autèntics rius. De fet, una imatge molt habitual a aquesta hora en molts sectors del Vallès també són aquests contenidors literalment arrossegats per l'aigua, que van corrent pels carrers. Això passa també...
0: I això és un perill, per la mateix, gent que passa per allà.
1: Doncs sí, a Sant Cugat del Vallès, on en una hora aproximadament hi han caigut més de 80 litres per metre quadrat. És a dir, que la intensitat de la precipitació, lògicament, està molt bèstia i, per tant, la situació també és perillosa i delicada. Veus, no entenc per què aquest matí s'ha prohibit o s'ha demanat a la gent que no sortís de casa a l'Anoia, al Baix Llobregat, al Garraf, i en canvi no s'hagi fet el mateix al Vallès i al Barcelonès. Per això m'agradaria anar parlant sovint amb Protecció Civil.
4: Clar,
1: per anar...
4: però ara mateix ja estan preparant aquesta atenció als mitjans. Doncs bé, de fet, ja deuen estar en marxa.
1: Sí, ha començat a 2:15, de seguida que hi hagi qualsevol novetat ja hem demanat als companys dels serveis informatius que ens ho expliquin, perquè lògicament ara els portaveus de Protecció Civil estan amb aquesta... amb aquesta atenció als mitjans i no poden entrar en directe a altres ràdios. Una cosa, continuem parlant amb tu, Montse Grau. Explica'ns...
8: Molt bé.
1: Per cert, com esteu al barri de Gràcia? Ara mateix ets a Gràcia, tu?
8: No, jo ara mateix encara no sóc a la Gràcia. Bueno, una companya, la cuidadora que hi va avui, doncs ja deu estar a punt d'arribar-hi. O sigui que no t'ho sé dir.
1: Bé, no, per saber una miqueta com havia anat... o com estava anant l'aiguat, justament també en aquest barri tan preciós de la ciutat de Barcelona. Escolta, doncs continua'ns explicant una miqueta aquest projecte, dona, això del tema de... Perquè us els envien a vosaltres, que oferiu de diferent, no? És a dir, una miqueta el vostre objectiu és que cap dels animals que doneu en adopció torni a una protectora.
8: Sí, bueno...
1: Com és el procés... al final ens interessa, com és el procés d'adopció a espais de gats? Espai de gats.
8: Sí, doncs, bueno, el procés és un procés doncs, que el fem de forma molt responsable i conscient, justament pel que comentàveu abans, per evitar la impulsivitat aquesta de vull un gat i bueno, hi ha unes responsabilitats darrere i bueno, ser-ne una miqueta conscient. Això vull dir que vens el primer dia i no pots venir amb el transportint i ja deixar-te portar per aquelles ganes, aquella emoció i emportar-te el gat. O sigui, conviure amb nosaltres 15, 20 anys i s'ha de ser conscient d'això. Aleshores, doncs, requereix de pensar-s'ho bé.
1: Molt bé, doncs Montse Grau, auxiliar veterinària, presidenta de l'Associació Espai de Gats, gràcies, felicitats per la iniciativa i que vagi molt bé això. Moltes gràcies, molt amable.
8: Moltes gràcies,
1: adéu. Falten 6 minuts per 3:15 ara mateix.
7: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, Raquel Calart. Escolta, veig un altre podcast que has fet amb el Josep Soler, a qui conec molt, perquè l'he tingut molt a tertúlies.
1: El gran Josep Soler.
0: El gran Josep Soler. Diu, Espanya, diu, s'estalvia molt malament. Hem de canviar la mentalitat.
1: Pues amb això incidia, per exemple, l'últim podcast que vam fer amb el Víctor Álvaro González i també amb el podcast aquest que estàs llegint del Josep Soler, que fa uns mesos enrere vam publicar, i explicava doncs això, de que tenim a Espanya, es calcula que hi ha un bilió d'euros en comptes corrents sense produir. Com dèiem, la inflació, que avui s'ha conegut la dada, arriba pràcticament al 5%, al 4,9%, si no recordo malament, doncs fa que en pocs anys, si tenim, per exemple, 100.000 euros, doncs arriba un moment que ens, entre impostos i entre el que va pujant la calícia de la vida, ens quedem sense calés, no?
2: Ja. Però invertir fa por. Vull dir, n'has de saber, és que ho hem parlat moltes vegades,
1: Raquel. Sí, i com dèiem, no ho hem de deixar en mans a la intel·ligència artificial.
2: Clar, però sí que per tu és molt bàsic.
1: Perquè hi ha molta gent que ho fa, I, evidentment, hem d'anar en cura i hem de, ara que s'acosta el dia 5 d'octubre, se celebra el Dia de l'Educació Financera, evidentment no cal tenir un màster en com invertir, no? Però sí que unes certes pautes de com podem rendibilitzar els nostres diners i saber, doncs, això, que si no invertim i movem bé els nostres diners, moltes vegades amb ajuda, doncs, d'un assessor financer que ens generi confiança i que creguem amb la seva visió, evidentment perdrem diners a la llarga, no?
0: Bé, de seguida sentirem els oients en directe. Atenció, perquè avui regalem un val per dues persones per anar al Sempruniana. Ha de parellada.
2: Sí, poca cosa, mare meva.
0: Jo avui trucaria i participaria, oients. Encara hi sou a temps, potser, proveu sort. El 900-454-455. Abans ho dèiem amb els tertulians aquest matí. Sabíeu que ja tenim, ja hi ha, fa temps, servei funerari per les mascotes? Jo no ho sabia. Me n'he assabentat fa molt poc. És a dir, quan se mor el gos, o el gat, o qualsevol altra mascota, em sembla, ara ens diran quines, te'l venen a buscar a casa, s'ocupen una mica de tot, des del transport, no?
2: Sobretot ells insisteixen en que el que fan és un acompanyament, perquè per moltes famílies la manera com tenim els animals de companyia ha canviat, és a dir, són un mes de la família.
0: S'ocupen de tot, ara ens explicarà el Jordi Mas, que és el gerent de la funerària de mascotes, una que es diu Cel Amic. Jordi Mas, com estàs? Bon dia.
3: Sí, hola, bon dia, gràcies per trucar-nos. Estem molt bé, vosaltres també?
0: Doncs sí, aquí pendents del cel avui, però no del cel amic, sinó també sobretot dels aiguats que cauen, tu. Aquesta hora fa por, com descarrega per aquí a Barcelona i voltants, efectivament. Però vaja, on ets tu?
3: Aquí Manresa també està...
0: A Manresa?
3: Nosaltres estem a Manresa. Tenim la funerària a Sant Fruitós de Bages, que és un projecte que vam començar el 2019. Llavors, des d'aleshores, doncs, donem servei a tot Catalunya i una mica, doncs, el que comentàveu, les mascotes avui en dia ja fa molts anys que són un membre més de la família i llavors, doncs, bueno, arribat el moment, projectes com el nostre, doncs, del que tracta, no?, és de poder-los donar, doncs, un final com mereixen.
0: D'acord. Per tant, diguéssim, se'm mor el gos a mi, sí? Us truco... Veniu a casa, us ocupeu de tot, diu, des del transport fins a la incineració, passant per la cerimònia, n'hi ha que fan també cerimònia quan se'ls mort la mascota,
3: correcte.
0: O fins i tot esqueles també, no? Explica'ns-ho tot això.
3: Mireu, nosaltres oferim dos serveis d'incineració. El servei d'incineració individual, que és aquell servei on l'animalet es crema de forma individual i llavors els hi fem entregar a la família, doncs, de l'urnet amb les seves cendres, amb un conjunt de records que també entreguem, que seria una mica equiparable amb el servei que fem amb les persones. Vale? Llavors, l'altra opció és una opció que és més econòmica, que és l'opció comunitària, que és una cremació que es fa com de forma conjunta i s'entrega un certificat d'incineració, conforme s'ha incinerat.
0: Escolta,
3: vale, llavors, el que ens trobem és que, bueno, cada cop més, doncs, el servei individual, doncs, és aquell servei, doncs, que les famílies ens demanen, no, perquè a part de poder-los donar un final, doncs, a l'altura de l'amor que tenim cap a ells, doncs també poden assistir, si ho desitgen, al tanatori, que llavors aquí una miqueta seria tal i com fem amb les persones.
2: Per tant, hi ha una sala de vetlles.
0: Però, això o una Manresa? Sí. S'ha d'anar a Manresa, entenc, o no?
3: Això, sí, està en el nostre tanatori aquí a Sant Fruitós de Bages.
0: A Sant Fruitós de Bages, sí, senyor.
3: Sí. I són, bueno, tenim unes sales de comiat on les famílies, doncs, veuen per última vegada doncs, el seu company de vida uh-huh. i l'acompanyen fins a l'últim moment.
0: Igual que una persona, no? Igual que quan es mor una persona.
3: Igual que una persona, també ho fem amb ells.
2: Ja. Mira, abans de fer aquesta entrevista ens hem estat informant, Jordi, sí. evidentment, hem vist que esteu en marxa des de ja fa anys, des de 2019. El que passa és que en els últims anys aquest projecte ha agafat embranzida i cada vegada teniu més gent que demana els vostres serveis. Explica'ns una mica d'on sorgeix la idea de fer això. És a dir, ja hi havia aquesta demanda ara fa, doncs, això, sí. 8 bueno, anys?
3: Sí, la demanda ha anat cada cop més. Hem vist nosaltres doncs, que les famílies al principi doncs, hi havia un percentatge d'individuals respecte a tots els serveis que fèiem i cada cop ha anat a més.
0: Ja. Yeah.
3: Cada cop la gent ens demanda no, poder escollir aquest servei i poder tenir doncs, aquests moments uh-huh. que, doncs, amb el seu company.
0: Ja. Escolta, i com val tot això? Perquè clar, ara la gent deu pensar, això barat no deu ser.
3: Sí, el servei d'incineració individual ronda sobre els 300 euros. Uh-huh. I dins d'aquest preu, doncs, la funerària té diferents transports, amb un equip doncs, que tots els companys del nostre equip doncs, tenen companys de vida i algun moment de la seva vida han passat per això. No? Llavors, aquí nosaltres, sempre la premissa més important és que els tractem tots com si fossin nostres. No? Yeah. Llavors, doncs, es faria el servei de recollida i llavors doncs, la família doncs, té l'opció d'assistir, si vol, al nostre tanatori, i llavors, en el cas de que no assisteixin, nosaltres en persona els hi retornem les cendres a casa.
0: Ja, però mira,
3: o al centre veterinari.
0: Si se'ns mor un gos a Barcelona, el transport, portar-lo fins aquí, i aquesta incineració individual que dius, que ronda els 300 euros, tot això per quan em surt? No, no cal ni vetlla ni cerimònia.
3: No, sobre els 300 euros, aproximadament,
0: tot,
3: en funció
0: tot
3: dels... Tot inclòs.
2: És molt més econòmic que amb les persones,
1: I amb la vetlla inclosa?
0: Només faltaria.
2: I amb la vetlla?
3: Sí.
0: És que les persones tenim prohibit morir-nos.
2: Entre 2.000 i 4.000 euros, ara ho estava buscant.
0: Sí. El què?
2: Incinerar una persona entre 2.000 i 4.000.
0: És un disbarat, això. Sí o no?
3: Sí, sí.
0: Escolta...
3: No, intentem nosaltres també d'alguna manera doncs, que sigui un servei que tothom tingui la possibilitat no, de poder donar-los un final... perquè no, si cobréssim 2.000 euros, doncs està clar que no, que molt menys gent doncs, podria brindar doncs, aquest servei al seu company, que pensem que és una cosa necessària i important.
0: I si és un gat, el mateix?
3: Sí, bueno, això varia en funció del preu. El preu oscil·la entre 280 i 330 euros en funció del pes de l'animalet.
0: D'acord, un gat
3: vale,
0: és més
3: però,
0: petit.
3: Però bueno, aproximadament, sí, a l'entorn està sobre aquests 300 euros.
0: Ja, escolta, i quin tipus de mascotes?
2: Sí, podeu incinerar qualsevol animal o teniu uns tipus concrets?
3: Incinerem animals de companyia.
0: Però animals de companyia, què vols
1: dir? Un periquito, per exemple?
0: Una tortuga, sí. També?
3: Sí, també, bueno, ens han vingut gent doncs, amb una tortuga o amb un ocellet, algun conill, no? Mm-hmm. Al final són animals que els tenim a casa, que són un membre més de la família i que ha arribat el moment doncs, que també donem aquesta possibilitat
0: sí.
3: que puguin tenir aquest servei.
0: Una cosa, Jordi, aquí nosaltres parlem com al carrer en aquest programa. I el que diu la gent a casa ho diem aquí en antena. Hi ha molta gent que malfia d'això de les incineracions i no només amb animals, no només amb mascotes.
3: Sí,
0: vés a saber de qui són aquestes cendres que et donen. És a dir, això com puc tenir jo la garantia de que realment em dones les cendres del meu gos? Jo puc ser allà, en el moment que me l'incineres, puc veure
3: correcte.
0: Com entra i com surt, això? Com va, això?
3: Sí, això nosaltres som el més transparents possibles, perquè al final el que volem és que les famílies doncs, confiïn en ser l'amic, que això, si mirant les valoracions, doncs, pensem que fem una bona feina amb el respecte i l'amor que mereixen, i llavors per això donem la tranquil·litat de que si volen assistir, volen veure fins a l'últim moment, volguessin veure com es retiren les cendres, tot això seria possible, perquè al final el que volem és que les famílies escollint aquesta opció i escollint aquesta opció amb nosaltres, doncs quedin tranquil·les no, d'haver fet doncs, les coses de la millor manera possible.
0: Carai, sí senyor. Sí, senyor. Escolta, molt bé. Ens agrada el que expliques i com ho expliques, la veritat. Mm-hmm. A mi em dones tota la confiança del món ara mateix, però saps que hi ha molta gent que dubta una mica de tot en aquesta vida.
3: Sí,
0: i, lògicament,
3: correcte.
0: Per posar-nos en contacte amb vosaltres, aquí si poses selamic.cat, tenim la pàgina web, amb tots els detalls, sí? El telèfon,
3: correcte.
0: Que el saps de memòria, o ja el buscarem, si no, cap problema.
3: El telèfon el tenim a la pàgina web, però és el 670... 93 46 03.
0: Efectivament,
3: també tenim un fixe, tenim dos telèfons de contacte que els tenim a la pàgina web.
0: Exacte, eh? Si volem informació també ens podem adreçar a vosaltres a través del correu electrònic info@celamic.cat o el WhatsApp també, aquest telèfon que has donat, el 670 sí. 43 46 03, o us podem trucar també un fixe, que és el 93 706 38 78. Doncs escolta,
3: correcte,
0: no sé si teniu algun dubte més, Anna o Raquel Calart, però a mi m'ha quedat bastant clar.
2: A mi m'agradava una idea que vam comentar quan vam parlar per telèfon amb en Jordi, que em deia que és una manera de posar un punt i final, de tancar un cicle, perquè si no, en molts casos, se't mor aquest animal, que al final és un mes de la teva família,
0: I
2: no l'has acomiadat com cal, no? És com si no s'hagués acabat.
1: Sí, moltes vegades, en els pitjors casos, doncs acaben amb una brossa per la gent que vol incomplir, no els vol incinerar, i es vol fer càrrec, i evidentment també s'ha de lluitar, o enterrar-se amb un sot de la muntanya i aquest tipus de solucions, no?
0: Celamic.cat, tot així, tot junt, celamic.cat, curt i ras, fàcil, ho trobes tot, aquí tens tota la informació i totes les maneres de contactar amb ells. Jordi Mas, gerent de la funerària de Mascota, sí. Celamic, escolta, moltes gràcies per haver-ho explicat aquí al matí de Ràdio 4, de veritat, gràcies, Jordi.
3: A vosaltres per la trucada.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu, gràcies.
3: Bon
0: adéu, adéu, adéu. Què diu la Kellart?
1: Doncs a veure, no sé si voleu que us expliqui una mica més sobre el tema d'on posar els nostres diners i aquest tipus de temes que ara, que, com dèiem, hi ha inflació, doncs interessa molt la gent per poder treure una mica de suc als seus estalvis.
2: Sí, què fem els diners? Perquè a mi em dius, deixar-los al banc no et serveix de res.
0: Quan
2: però
0: entens que has de fer amb això, perquè al banc no et donen un ral. Sí.
1: Primer de tot hem de dir que no hi ha un trajo mesura per tothom, vull dir que és cert que la regulació actual doncs no permet donar, diguéssim, uns consells d'inversió així genèrics per tothom, però sí he de dir que és veritat que en el mercat hi ha productes per a aquells perfils més conservadors que poden ser atractius sense córrer molt risc, i així faig menció de les últimes consultes que hem fet amb assessors financers, que són els que realment saben sobre aquest aspecte. Per exemple, primer hem de tenir un matalàs d'estalvi, diguéssim, aquell matalàs, sense aquest matalàs, que normalment haurien de ser doncs de 3 mesos com a mínim de les nostres despeses necessàries. Per exemple, si una família en 3 mesos doncs es necessiten 9.000 euros estalviats, doncs aquests 9.000 euros haurien d'estar a disposició sempre amb una compte remunerada, amb un lloc on de fàcil accés. Vull dir, que en qualsevol moment haguem de posar mà. I una vegada tenim això, ja podem començar a invertir en aquells productes que siguin més adients per al nostre perfil. Si no volem córrer gaire risc, diguéssim, doncs podríem anar a fons monetaris, vale? amb molt poca volatilitat, o sigui, amb molt poc risc, que sobretot inverteixen sobretot en lletres del tresor, que és un producte dels més segurs que hi ha per invertir, i que ara mateix comencen com els tipus d'interès comencen, diguéssim, a despagar una mica, a ser una mica més alts, doncs ja comencen a deixar rendiments més elevats, no? També podríem invertir doncs en bons, diguéssim, de mitjà termini, de països que tinguin molta, diguéssim, una reputació creditícia molt bona, com és el cas d'Espanya, d'Estats Units, de tipus de països, diguéssim, desenvolupats, no? Aquest també seria un tipus d'inversió que a la llarga ens pot donar rendiments. A més, en el tema dels bons també se sol cobrar un cupó, diguéssim, uh-huh, com una mena de rendiment, i després quan acaba, diguéssim, el període en el que s'ha pactat de tenir els diners invertits en aquest tipus de producte, si són, per exemple, 5 anys, doncs ens tornen al capital inicial, i durant aquests 5 anys haurem estat cobrant un rendiment anual que és el pactat cada vegada que, diguéssim, en el moment de comprar aquell producte, aquest interès va variant, no? Va fluctuant en el mercat. Això és un bon consell. I després també la renda variable, però això ja depèn del perfil de cada persona.
0: Bé, Núria, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Què tal, Núria? Des d'on truques?
4: Des de Sant Julià de Vilatorta.
0: Des de Sant Julià de Vilatorta. Perfecte. Com esteu per aquí?
4: En plovent.
0: Sí, però no tant com a Barcelona, al Vallès, que ara mateix aquí, que uns patacs aquí que foten por.
4: Sí, ho estan dient, jo he de baixar a Barcelona, vull dir que ho tinc clar.
0: No, però Barcelona, a Barcelona, barcelonins, això pararà, eh? No s'hi estarà 8 hores més, això.
2: Sí, de fet, ara això, mires per la finestra això, i ja es veu més llum.
0: Anirà a la baixa durant els propers minuts, sí? I d'aquí, no sé què dir-te ara, una hora i mitja, tot estirar dues, anirà fluixant abans. Però això,
4: esperem.
0: Aquesta tarda haurà parat aquí. Ara, a partir d'ara, atenció del Maresme i del Vallès Oriental en amunt, mirant també i sobretot cap a les comarques de Girona. Escolta, Núria, endevineu això, va.
4: A veure, el soroll, la guatlla, pot ser?
0: Això és una guatlla o no és una guatlla, això, Marta Inglés? Què és això, a veure? És una guatlla? Sí, senyora. Tu saps el que acabes de guanyar, Núria?
4: No.
0: Avui no. Truques i no saps el que regalem. 4,
4: però avui no.
0: Podem dir que t'ha tocat un gat, no? Ells truquen, sí, o no? Els castellans diuen a caballo regalado, no li mires los dientes.
4: Home, no, un gat no.
0: Oh, ves? No, home, doncs has tingut molta sort, perquè avui regalem un val per dues persones. Saps que ha vingut aquí la de parellada, l'has sentit o no?
4: Sí, ho he sentit un tros, perquè estic a la feina i semblava, havia d'entrar i sortir.
0: Ah. Ja, doncs el restaurant de la de parellada, tu.
4: Ostres!
0: Ah, què et sembla, tu?
2: El Sanpruniana.
0: Santa Guatlla, eh? Quina sort, aquesta guatlla.
4: Santa Guatlla.
0: Sí, senyor. Sí, que se'n pot caçar de guatlles ara al setembre a Catalunya durant el període de l'anomenada mitja veda. Només en dies concrets, però, i en determinades zones autoritzades. Doncs au, cap al Sanpruniana, tu, a veure la de parellada, que és maquíssima, la de més. A banda de ser una gran professional, és una tia excel·lent, la veritat.
4: Moltíssimes gràcies, estic supercontenta.
0: Doncs gràcies a tu per escoltar el matí de Ràdio 4 i no deixis de fer-ho, encara que treballis.
4: No, ho fem sempre.
0: Molt amable, molt amable i moltes gràcies, Núria.
4: Adéu, bon dia.
0: Merci. Va, posem-hi una mica de música, Anna.
2: Som-hi, va, sí, perquè avui a les 8 del vespre es posen a la venda les entrades pels concerts de Nadal d'en Joan Dausà. Ja és tot un clàssic. Aquest any
0: ja
2: esperen...
0: Ja és Nadal.
2: Bé, ja és, si es posen a la venda, ja anem cap al Nadal. Ja hi som.
0: Sí, d'aquí 4 dies.
2: Aquest any es faran 6 concerts a Piano i Veu. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre, a la tarda i al vespre.
0: Home, i no hi faltarà una cançó com aquesta, que és la que més m'agrada d'aquest senyor Dausà.
2: És molt bonic.
0: Jo mai. Avui l'Albert...

0: Eloi, jo compraré entrades pel Pau de Pons. Aniré a Lleida, ho tinc claríssim.
1: Mare meva, quina obsessió.
0: El 14 de novembre, el 7 va a Vic, el 14 a Lleida, després va on va més, a Reus, el 28 potser, t'ho dic de memòria.
1: Crec que et saps millor la seva gira tu que ell mateix.
0: No, sí, més o menys.
1: Potser
0: I el desembre, el 12 a Olot, i ho dic de memòria.
2: I ballarem, eh?
0: Com? No és la primera vegada que balles tu en el Pau de Pons,
2: no.
0: Eh que no? Sí. Doncs molt bé. Escolta, demà tornem, no?
1: Demà Sant Tornem-hi,
0: que no ha estat res, això. A veure què farem demà.
1: Què tenim demà? Doncs
0: si no ho saps tu...
1: No ho sé, ara mateix.
0: Mira, demà és dimecres.
1: Ah,
0: per tant,
1: sí, demà entra
0: tertúlia de nivell. Joan López Alegre, Salvador Cot i Anna Sáez, la directora del Segre, el Cot, editor del Grup Món, i el López Alegre, que és un crac, també.
1: Ens encanta.
0: Parlem amb el RAC, amb el Reial Automòbil Club de Catalunya, amb el director de l'àrea de mobilitat.
1: Sí, perquè demà entra en vigor la nova normativa. Te'n recordes que dilluns vam estar parlant del tema dels taxistes?
0: Sí. Molt bé. Què és això del Dia Internacional de les Persones Grans?
1: Doncs és el Dia Internacional de la Gent Gran. Escoltarem testimonis de persones grans que ens explicaran doncs, com viuen...
0: Fantàstic, ens agrada. Ah, aquella farmacèutica tan trempada,
1: sí,
0: que diu coses superinteressants.
1: Sí, tips de farmàcia.
0: Tot això, el Villanueva, la premsa del cor i més coses. Fins demà, nois. Bon dia a tothom. Adéu, adéu.
3: És la 1. Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia, plou amb força al litoral de Catalunya. Ara hi ha 10 comarques amb un grau de perill, 4 sobre 6, i la possibilitat que caiguin més de 90 litres en 3 hores. Clara Ontanyón.
5: És una tempesta que es mou de sud a nord, segons el Meteocat. Ara l'episodi es concentra al Maresme i es desplaça cap al mar. A la darrera hora ha plogut amb força a Barcelona i al Vallès. Segons les darreres dades, han caigut 50 mil·límetres a mitja hora a l'Observatori Fabra i 13 a Viladecans. Els bombers han rebut 300 avisos només a la regió metropolitana nord. Han entrat aigua en algunes estacions de metro de Barcelona i s'han suspès 3 línies del tramvia. A més, la Ronda de Dalt està tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de la sortida 3 per inundacions al túnel del Caçador. Hi ha alguns retards a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Abans ha plogut amb força a l'Anoia, al Baix Llobregat i també l'Alt Penedès. De fet, el cabal de riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia, ha superat el llindar de risc.
4: A Mataró, al Maresme, han desnonat una família amb una persona amb discapacitat al barri de Cerdanyola. Malgrat l'oposició d'un grup de veïns i del sindicat per l'habitatge, ha estat desallotjada la família d'en Jordi, que pateix una malaltia rara, i la seva germana, mare de 3 fills. Vivien en un pis de lloguer, propietat d'un gran tenidor des de fa 11 anys. Pilar Sánchez, del sindicat per l'habitatge de Mataró, creu que el decret d'habitatge del govern espanyol hauria aturat el desnonament.
6: Tot i que sigui ridícul, no?, a nivell de mesures, un desnonament com aquest sí que l'aturaria, és a dir, el decret d'avui, un desnonament d'aquestes condicions l'aturaria. Per tant, creiem que és molt important fer pressió fins a últim moment, assenyalar, no?, que això està passant aquí.
4: La família explica que no té alternativa habitacional més enllà de les 3 nits d'hostal que els ofereixen els serveis socials i demanen que s'agilitzi el seu cas per accedir a un lloguer social. Per cert, que a pocs minuts que comenci la roda de premsa posterior al Consell de Ministres ja coneixem alguns dels detalls de les mesures d'habitatge que s'hi aprovaran. Estan dividides en 2 decrets i el govern demanarà al Congrés que se celebri un ple extraordinari aquest divendres. Pau Alemany, explica'ns.
7: Bona tarda. Després del sacseig social pel desnonament de Mari Carmen i les posteriors protestes ciutadanes, el govern i els seus socis s'han posat mans a la feina per treure endavant aquestes mesures d'habitatge. El primer dels decrets s'inclou protecció dels desnonaments fins al 2030, regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, que ara per ara tenen més privilegis que els de llarga durada, i prohibició de la compra d'habitatge per part de fons d'inversió fins al 2028. Al segon decret s'hi ha afegit la renovació automàtica dels lloguers. Les mesures, però, encara no estan desgranades i queda per veure com s'apliquen aquests anuncis. I a més, aquesta divisió en 2 reals decrets respon a les diferències entre els socis, ja que la posició de Sumar, Podemos o Esquerra és distinta de la de Junts, un fet que, de cara a la votació al Congrés, podria provocar que s'aprovés només un dels 2 decrets.
4: Gràcies, Pau. I mentrestant, la Comunitat de Madrid ha donat 48 hores per la delegació de govern perquè la delegació de govern desmantelli l'acampada de la Puerta del Sol en protesta per la situació de l'habitatge i el desnonament de la Mari Carmen. La Comunitat de Madrid qualifica el campament d'il·legal i amenaça amb recórrer als tribunals, inclosa la via penal contra el delegat del govern. L'executiu madrileny acusa la delegació de govern i el Ministeri de l'Interior de no estar fent absolutament res, diuen, per resoldre aquesta situació. I acabem parlant d'economia. Foment del Treball proposa recuperar l'acomiadament objectiu per baixes reiterades. És una de les fórmules de la patronal catalana per reduir l'absentisme laboral. Climent Sabater.
2: Recuperar la possibilitat d'acomiadar un treballador que agafa molt la baixa és una de les propostes que recull Foment del Treball en el llibre de l'absentisme que acaba de presentar la patronal catalana i amb el que busca reduir l'absentisme laboral, que cada any té un cost de 6.000 milions d'euros a Catalunya, el doble que fa 5 anys. Ho explica el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
8: Plantegem recuperar la causa d'acomiadament objectiu per a absències reiterades, excloent-li, com és lògic, els supòsits de discapacitat i concretar molt millor les conductes de simulació o contràries a la recuperació.
2: La patronal catalana també proposa eliminar els complements del salari mentre dura la baixa, que es recull en molts convenis, o suprimir l'obligació de cotitzar durant el procés d'incapacitat. Foment del Treball proposa un gran pacte per reduir l'absentisme. La patronal denuncia que Catalunya ha esdevingut líder a la Unió Europea en baixes laborals amb més de 2 milions de processos cada any.
4: Gràcies, i això és tot. Tornem a més notícies a les dues.
9: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
3: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Ahir parlàvem de si l'habitatge és un dret fonamental per tot ciutadà del nostre país, com el dret de vaga, per exemple. Gràcies a l'advocada Verónica Dávalos vam descobrir que en altres països d'Europa ho és, però aquí no està considerat en aquests moments com un dret fonamental. Veurem què passa amb l'habitatge, si es pot o no endreçar aquest desori que estem vivint. De moment, ja ho sentíeu ara, el butlletí de la una del migdia, que es volen aprovar protecció als desnonaments fins al 2030 i prohibició de compra d'habitatge dels fons d'inversió fins al 2028. Aquestes són algunes de les coses de

0: el mòbil un moment. Portes 10 minuts venent un sofà que no tenim i enviant petons amb cor a desconeguts.
1: Que no sóc jo, la Marta. M'han suplantat l'identitat. Mira el meu perfil. Ara sóc Jordi-fitness-fit-69. I estic venent criptomonedes a la teva mare.
0: A la meva mare? Dóna-li les gràcies al hacker. Per fi algú li fa cas. Quina contrasenya tenies?
1: La de sempre. Jordi-1234. Impossible d'endevinar.
0: Quina creativitat, eh? Ara entenc per què m'ha arribat un missatge teu des de Bali dient que has trobat la pau interior i que em demanes el divorci per WhatsApp.
1: Bali? Però si estic en xandall a la cuina intentant obrir un pot de tomàquet. Com ho soluciono, això?
0: Dóna'm el telèfon. Ja està. He bloquejat el compte i he publicat que has tornat a la teva vida real de no fer res.
1: Ai, menys mal. Espera, perquè el banc em felicita per la compra d'un iot a Mònaco.
2: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.
3: I també fem la tàctica amb la Natàlia Sánchez i el Genís Sabater. Vosaltres a la participació, qui us parla, Mariola Dinarès. Veieu els diners, eh? Sort de la Marta, que li va parant els preus al Jordi, perquè aquest home no les té totes. Bé, puc gravar algú pel carrer i difondre-ho al meu Instagram? Em pot denunciar? Puc negar-me que el meu fill surti al web de l'escola?
2: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690-080-830.
3: Vaig a la vostra disposició per respondre totes les consultes. Víctor Rosselló, que és advocat expert en drets digitals, fa consultoria en protecció de dades. També compliment integrat a Andorra, forma part del bufet Rosselló Mallol des de fa 20 anys. Hola, Víctor, benvingut a la tàctica.
4: Què tal, Mariola? Encantat de retrobar-te.
3: I tant, ja sé que les tens totes les respostes, per tant. Perfecte, podeu ja trucar al nostre número de directe, que és el 900-454-455, per respondre doncs, aquestes preguntes que ens fem molt. Clar, jo deia això, diem dret digital a tot aquell conjunt de lleis, de normes que regulen la tecnologia i internet i que afecten les persones, les empreses, les administracions, però el que passa al carrer pot arribar a passar en digital? És a dir, canvia tant el dret d'un lloc a l'altre?
4: No, a veure, jo crec que la diferència important és el medi, no? Un medi que et permet, diguéssim, generar evidències de manera molt ràpida, es crea, diguéssim, un rastre de tot el que fas a internet i, per tant, els delictes, en realitat, o els delictes o les situacions de risc tampoc són tan diferents, no? Al final que el dret digital és una miqueta com s'està adaptant les normes que fins ara, diguéssim, regien una miqueta la vida en societat a un àmbit que és com el d'internet, que hi ha immediatesa, que poden passar coses, inclús sí que amb certs factors que és molt difícil que passin en el món real, no? Que et suplantin la identitat, doncs en el món real doncs, potser és molt més difícil que fer-ho a internet, no?
3: Per sí, tant, les perruques es noten bastant.
4: Exacte, estem parlant d'un medi que ja fa molts anys que en el qual vivim de manera natural i que té una sèrie de riscos que bé, que no tenen res a veure amb el que són les situacions, diguéssim, del dia a dia físic, no? I per tant aquí lo rellevant és precisament el medi, no? Que té aquestes característiques que fa que els riscos siguin més alts, no?
3: Clar, i característiques que moltes vegades no saps qui hi ha allà al darrere i és també una mica el que costa, no?
4: Clar,
3: jo deia això només començar. Com és que, per exemple, tenim clar que no podem anar despullats pel carrer, però en canvi ens enviem fotos despullats
4: clar.
3: A vegades.
4: Clar, tu també generes una expectativa de seguretat amb aquests proveïdors amb els quals utilitzes per fer totes aquestes comunicacions, que a vegades no és tal, no? Perquè al final poden haver filtracions de dades, pot haver, doncs, inclús et pots estar comunicant amb una persona que no és amb tu creus que t'estàs comunicant, no? Per tant, aquí ja, repeteixo, no? Hi ha uns factors que tenen a veure amb el medi, que ja està una utility, diguéssim, algo tan habitual que ja a vegades no fem ni aquest pas previ de dir, escolta, això que estic enviant, realment li estic enviant aquí, crec que li estic enviant, i aquest canal que m'està oferint, doncs, Instagram o qui sigui, és prou segur per tenir el comentari

0: convenciment que jo si ara et dono una foto així a mà, si tu no la dones a ningú no la veurà ningú més, no? Però si faig exactament el mateix per WhatsApp, per Telegram, estàs confiant molt en un mitjà que tots tenen filtracions, inclús ja no et dic si hi ha mala voluntat, no?
1: Hi ha sempre molt debat en si s'hauria de prohibir l'anonimat, no? A les xarxes socials. Jo sempre dic que crec que no s'hauria de prohibir perquè ha d'haver-hi també activisme, no?
0: Totalment.
1: Que és una cosa molt polèmica, això que dic ja ho avanço. Però, de fet, al fons, l'anonimat tampoc acaba d'existir, perquè tothom és una IP, no?
0: Sí, és molt difícil garantir l'anonimat, i, de fet, això és un debat que ve de molts anys, de precisament països en què s'està intentant anar contra certes situacions injustes. Si no hi hagués aquest, entre cometes, fico cometes, anonimat, hi haurien moltes accions o moltes reivindicacions que igual ni es durien a compte, no? I a l'altre costat et trobes l'altra situació, no? Jo estic una persona que està patint una situació injusta i la persona que l'està provocant, diguéssim, ho fa darrere d'aquest suposat anonimat, no?, que fa que el risc sigui més gran, no? Per tant, en totes les situacions sempre tens un costat i l'altre, no? I a vegades trobar solucions úniques és molt difícil, no?
1: S'ha d'anar molt cas per cas. Una altra de les coses que passa també és amb la llibertat d'expressió, no? Moltes coses s'emparen amb la llibertat d'expressió i així és molt relatiu, no?
0: Clar, aquí tenim per fer una tesi i llibertat d'informació, llibertat d'expressió, com xoca això amb el dret a l'honor, amb el dret a la pròpia imatge. Al final sí que hi ha unes regles que els tribunals estableixen, no?, dintre de l'àmbit de la llibertat d'expressió. Doncs al final el meu límit per expressar una opinió sobre tu, Mariola, és que no entri en desqualificacions personals o en fets que siguin que et puguin ferir la sensibilitat, no? Si jo vinc aquí i dic, escolta, aquesta gent m'han tractat malament perquè ha demanat un cafè i no me l'han donat, doncs potser no és veritat, eh? Però
1: gràcies.
0: Però és un fet objectiu i, per tant, el fet en si serà com jo ho expressi, no? Si sobre aquest comentari dic, és que a més són rates, no sé què, no sé quantos, doncs ja estàs entrant en la desqualificació, no?
1: Clar.
0: Llavors és molt important, a vegades, quan es fan aquest tipus de comentaris, al final no tots som juristes, no? I igual nosaltres també, com amb un punt personal, podem dir alguna bestiesa, no? Però aquest límit és important, no?
1: T'ha arribat casos, potser tu també et dediques més a les empreses, no? Però
0: sí.
1: Que gent que diu, ai, m'han insultat, o què puc fer, totes aquestes
0: sí,
1: coses...
0: Sí, a veure, hi ha situacions, com tu dius, nosaltres ens centrem molt més en les empreses, però sí que és veritat que al final, com estàs a internet, t'arriben consultes i bueno, al final, sempre quan hi ha una situació d'aquestes, com a recomanacions, és sempre guardar prova d'allò que ha passat, és a dir, no esborrar, no demanar que s'esborri, sinó guardar prova perquè de la mateixa manera que hi és i deixa de ser, i a partir d'aquí verificar el que són les eines internes de cada xarxa social per si es pot eliminar aquest comentari, però tu havent guardat prova prèviament, no? I en funció de cada cas, doncs anar als Mossos i posar una denúncia.
1: La captura de pantalla és una prova?
0: Pot ser una prova, evidentment, pot ser una prova. Al final, tu estàs deixant... Sí que hi ha eines també que et permeten fer captures de pantalles certificades, és a dir, que hi hagi un tercer, una mena de notari digital, n'hi ha moltes, a preus molt reduïts ja, que et permet doncs, que aquesta captura no la facis tu, sinó que la faci un proveïdor, de manera que tu tinguis aquesta prova i ja estigui, diguéssim, sota el sistema d'un proveïdor, a més et guarda el dia, l'hora, el contingut, amb el que ve, sempre és un pas més, no? Però, evidentment, això abans que res, doncs, tenir tu la prova i la captura.
1: De totes
0: no?
1: maneres, hi ha una captura de pantalla, crec que hi ha metadates, no? És
0: sí.
1: a dir, que, no? Vull dir que es pot saber si s'ha manipulat o no, ja, no?
0: Sí, al final, però com que queda en el teu dispositiu, doncs
1: clar.
0: Igual et rebaten si allò ho has pogut modificar, no? Per tant, si hi ha un tercer, sempre et dona aquesta garantia de que aquella informació que has registrada amb aquesta mena de notari digital, i per tant, a partir d'aquí...
1: Doncs mira, no sabia que existia això, existeix. O sigui, solucions per poder fer... captures de pantalla certificades, no?
0: Captures de pantalla, navegacions certificades, és a dir, que tu que et puguin estar com gravant allò que vols registrar, perquè al final potser a vegades no és solament una imatge fixa, sinó que tu vols acreditar un procés, no?
1: Clar, una navegació, és a dir, graves un vídeo d'una navegació.
0: I aquest vídeo te l'està fent un tercer, i llavors aquest tercer guarda un registre en un dia, una hora, i per tant tu aquell contingut t'emet un certificat i tu allò queda en mans d'aquest proveïdor, no?
1: Va, ja podeu trucar al 900-454-455 en directe per casos concrets sobre xarxes socials, llibertat d'expressió, dret a l'oblit, protegir les nostres dades, delictes digitals. Això és la tàctica Ràdio 4. Ara que ja sabem que la Mari Carmen podrà tornar a casa, ens podem permetre posar avui per desestressar una mica. La cançó que molta gent ha estat cantant els últims dies. Hem de treure tensions i obrir línies perquè pugueu parlar i preguntar. La tàctica és vostra.
2: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690 080 830.

0: La tàctica Ràdio 4 ens permeteu també aquestes llicències. La vida té això, eh? Té un dia que estàs avall, l'altre dia amunt, avui ens cau, o sigui, un patac d'aigua, perquè avui ha sigut brutal aquesta pluja, però no passa res, el dia a dia. Avui estem fent un consultori de drets digitals, ja tenim consultes, també notes de veu, amb algunes consultes que ens heu fet arribar al nostre número. Va, anem a la primera consulta.
1: Hola, Mariola, tinc un dubte. És legal que el meu cap llegeixi els meus correus electrònics?
0: Ah, aquest és un tema. Estàs una empresa amb un correu electrònic corporatiu, el meu cap pot entrar sense permís? Això què?
2: Com sempre, depèn.
0: Oh, què vol dir? No vull que diguis depèn. No m'agraden els advocats del depèn.
2: No, a veure, els correus corporatius es consideren que són dades personals. Això, per tant, és la primera cosa que s'ha de tenir en compte, no? Sí que és veritat que es considera que l'empresari ha de tenir una certa facultat de control de quin ús fa, no només del mail, sinó dels mitjans tecnològics, diguéssim, informàtics, als treballadors, no? Per tant, la Llei de Protecció de Dades, la del 2018, que ja farà 7 anys, 7 anys no, 8 anys, preveia una capacitat de que els empleadors, els empresaris, poguessin arribar a controlar quin ús es podia fer. Això té una salvetat molt important, que s'ha d'haver informat prèviament als treballadors de que això serà així, s'ha d'haver dit en quins casos es podrà arribar a aquest punt i en cas de que s'arribi a aquest punt s'ha de fer l'accés mínim indispensable. És a dir, una cosa és, si tu vols averiguar quin grau d'ús està fent un treballador sobre el seu correu perquè tens la sospita que no l'ha obert amb la vida, per dir alguna cosa, hi ha maneres molt més fàcils de saber si això és així. Tu, com a administrador, pots veure l'últim accés, quina activitat està tenint. Això és molt diferent que entrar al correu electrònic i veure el contingut dels correus electrònics.
0: Però això que estàs dient, per exemple, tu vas a una empresa i quan fas el contracte pot ser que hi hagi una clàusula allà petita que digui: podrem entrar al teu correu?
2: No aconsellaria fer una clàusula tan directa com aquesta. Si hi ha maneres de dir-ho, i garantint, diguéssim, això, no? El fet de que s'hauria d'accedir el mínim indispensable per garantir la finalitat, no? La productivitat o el que es consideri que s'ha de...
0: És a dir, que tu pots denunciar si abans no s'ha d'avisar.
2: Exacte. Inclús ha arribat, bueno, que hi ha casos en què, en base d'un accés a un correu electrònic no autoritzat, i s'ha acomiadat algú, per això i altres factors, diguéssim, i el fet de no haver informat és un fet que va a favor del treballador, perquè tu tens una expectativa de privacitat també en el correu, professional.
0: Clar, encara que sigui el correu corporatiu o professional.
2: Encara que sigui el correu corporatiu, correcte.
0: Pot ser que t'ho hagin dit i tu no siguis conscient?
2: Pot ser. Cada vegada hi ha més polítiques que els treballadors signen quan entren en un lloc de treball, des del deure de confidencialitat, ús de la imatge per pàgines web de corporatives, ús del WhatsApp personal per comunicacions d'empresa, cada vegada més política d'ús acceptable de la IA. És a dir, moltes vegades un treballador acaba signant més que una hipoteca, no?, quan entra en un lloc de treball. I moltes vegades, clar, aquí sempre hi ha un factor, no? Quan estem parlant de la relació empleat-treballador, es considera com a norma general que el consentiment dels treballadors no és un requisit suficient per tractar les dades dels treballadors, perquè es considera que hi ha una situació de desequilibri. És a dir, que un treballador o una treballadora no té l'opció real de dir que no autoritza un tractament de dades, perquè al final és la persona o l'empresa que t'està pagant. Llavors s'ha d'anar a buscar, com a empresa, has d'anar a buscar altres fórmules que et permetin tractar les dades d'algú perquè hi hagi una obligació legal, perquè sigui una obligació contractual, etc, però intentar fugir del consentiment, perquè quan hi ha consentiment la relació empresa-treballador sol ser una base bastant poc sòlida, diguéssim.
0: Entenc. Va, anem a una altra consulta.
3: Hola, sóc la Roser. Què puc fer si han creat un perfil a Instagram amb el nom de la meva botiga i no sóc jo? Què em recomanes fer?
2: Bé, aquest també és un altre tema...
0: Suplantació d'identitat, que al fons és un segrest del teu compte,
2: totalment. Això passa amb empreses, amb botigues, passa amb particulars...
0: Està passant moltíssim,
2: clar,
0: això.
2: Llavors jo el primer que diria, com deia abans... guardar una prova de que això està passant, és a dir, guardar totes les impressions de pantalla, si voleu fer-ho amb un proveïdor extern, fantàstic, i després començar dintre de la pròpia xarxa social, veure quines eines hi ha per denunciar aquests perfils i perquè al final la via, tot i que és difícil, no? La via més fàcil, entre cometes també, és que sigui la pròpia xarxa social qui canceli el compte, i a vegades pot haver inclús casos pitjors, que agafi gent agafat control del teu compte real, no que hagin creat un perfil fals, sinó que tu hagis donat les contrasenyes o hagis clicat a un lloc que no toca i aquell compte és real però no el controles tu. Mm-hmm.
0: Sí, això ha passat moltíssim, i a vegades, no, que de cop veus una story d'algú que tu coneixes, que és una amistat, i t'està venent criptomonedes, i de cop dius, ara...
2: Què ha passat aquí, no?
0: No, i a més en català, que ja. Això és un tema de cop que va... Abans ens pensàvem que només ens podien estafar en un altre idioma, no, ara s'estafa en català també, no? I aleshores dius, ah, mira, li ha anat molt bé aquesta inversió en aquest amic meu, i resulta que no, que és que li han segrestat el compte i ho està fent algú altre paral·lelament, no? Clar, la dificultat aquí és poder parlar directament amb Instagram,
2: és molt difícil, clar, i ells tenen canals, després de passar per 25.000 pantalles pots arribar a un formulari que tu pots denunciar, i al final, en aquest cas, la denúncia tindria a veure amb vulneració del dret a la protecció de dades, de control d'unes dades que no són seves, i per tant, la via inicial hauria de ser, un cop agafat prova del que està passant, i entrar a Instagram o la xarxa que toqui i buscar els canals interns de denúncia, i si Instagram no actua, doncs ara mateix hi ha una via que s'ha obert amb una normativa que és la Llei de Serveis Digitals, que et permet, per exemple, quan t'han bloquejat un compte d'Instagram, s'ha creat un sistema com arbitral en el qual tu, com a usuari, pots activar aquest sistema arbitral perquè aquest organisme li digui a Instagram que has de recuperar el compte.
0: Això és nou, no?
2: No ho està fent. O sigui, hi ha moltíssimes resolucions en contra d'Instagram. Instagram els hi fa un cas, doncs, com que no és un sistema arbitral i, per tant, no hi ha una obligació de complir-ho, però és una via més que tu tens també per recuperar això. No?
0: I recomanes o serveix d'alguna cosa anar a Mossos que m'han segrestat el compte a Instagram?
2: Sempre.
0: Això sempre s'ha de fer,
2: sempre,
0: aquesta denúncia.
2: A veure, si hi ha un accés no autoritzat a sistemes informàtics, és a dir, una cosa seria, estem parlant de delictes diferents. Una seria suplantació d'identitat, que és una cosa, i després, si algú ha agafat control del teu compte, vol dir que hi ha accedit d'alguna manera, i per tant és un accés no autoritzat a un sistema informàtic.
0: Són dues coses
2: per
0: diferents.
2: Tant, són coses que a vegades poden coincidir, però a vegades són diferents. Mm.
0: I després també la manera en què Instagram controla que siguis tu és amb un vídeo, realment.
2: Claro.
0: O sigui, no? O sigui, és amb la cara que a vegades no t'acaben de detectar, claro. I no hi ha manera de desbloquejar
2: claro,
0: allò,
2: claro,
0: no?
2: Clar. Al final, bueno, ells tenen sistemes per verificar la identitat. Si entréssim, per exemple, en tot el món de prevenció de blanqueig de capital, que és una norma que també està en aquests casos, no? Però si estem parlant de fintech i d'empreses que permeten inversions, tenen una obligació real d'assegurar el titular real d'aquella transacció. I aquí, doncs, jo crec que al final acabarem anant no només per operacions financeres, sinó per operacions més... Però, clar, evidentment, això genera moltíssimes més dades, moltíssims més riscos. Llavors, això és com sempre, no, Mariola? Quan volem molta seguretat jurídica, acaba, si ens estirem el llençol, allò que diuen, no? Si ens tapem el cap, destapem els...
0: Peus.
2: Això és una miqueta el mateix.
0: Molt bé. Va, anem més consultes.
4: Si creen un perfil fals amb el meu nom, com puc aconseguir que eliminin un compte que suplanta la meva identitat, i quines responsabilitats pot tenir qui l'ha creat?
2: Bé, és una miqueta el que acabem de comentar.
0: És un tema,
2: no?
0: Que està passant molt,
2: sí,
0: aquests dies.
2: Sí, és un tema bastant habitual. També crec que està respost. Ens trobem molt en el despatx també en situacions de particulars d'Instagram que els hi ha cancel·lat el compte o els hi ha bloquejat el compte. No hi ha un accés no autoritzat, no hi ha una suplantació, sinó que simplement Instagram o Facebook, perquè es considera que s'estan vulnerant les normes internes, doncs decideix cancel·lar un compte. Al final, si és un compte particular, et pot fer més o menys gràcia, però imagina't si és un compte professional.
0: Clar, és que hi ha molta gent que està venent i molts petit comerç que està directament tenint-ho tot en allà,
2: clar,
0: no? I no té, diríem, ni una web, ni un blog, ni res, sinó només la xarxa.
2: Clar, llavors el perjudici és molt més alt, no? Perquè estem parlant de que és el negoci d'una empresa. Si ja et dic, si és un particular, podem... També, evidentment, hi ha riscos i hi ha molèsties, no? Perquè igual Instagram és l'únic lloc on tens les teves imatges, no? I per tant aquí estan negant-te l'accés a informació, que en aquest cas són imatges que són teves, no? Per tant, la via potser seria més per protecció de dades, l'altre, si és una empresa, doncs seria més pel perjudici que s'està creant, no? Al final, ja us dic, el canal és aquest que us comentava ara, d'aquesta via de... aquest procediment arbitral que fa un parell d'anys que està més o menys actiu i que, bé, és una manera d'iniciar. Ens estem trobant casos en el despatx que en això sí que portem algun particular que els hi dona la raó en aquesta via arbitral i Instagram, doncs, no fa absolutament res.
0: És difícil amb les plataformes realment això, aquest accés, i moltes vegades també una de les tàctiques de les plataformes perquè no acabis coneguent la gent és que els canvien molt de lloc, no?
2: Clar.
0: De vegades acabes coneixent algú de la xarxa social però cap d'una setmana ja no existeix, perquè van canviant moltíssim, perquè no personalitzis res d'això.
2: Una de les regles d'aquesta llei, de la llei de serveis digitals, és que les xarxes socials siguin transparents en com prenen aquest tipus de decisions, i això no ho estan fent. No ho estan fent perquè no hi ha... Sí que pots buscar algun tipus d'informes en el qual... Però no és mai per informació que ells donin, sinó que és informació de gent que s'ha dedicat a fer, doncs, una investigació i agafa una sèrie de casos i dedueixen, diguéssim, una manera d'actuar, no? Però ells transparents no ho són gens.
0: Una altra consulta.
5: Hola, Mariola, sóc en Jonathan d'aquí de Barcelona. La veritat és que és superinteressant el que esteu comentant. Jo tinc alguns dubtes, per exemple. O sigui, si m'amenacen a través de les xarxes socials, ho puc realment denunciar? És un delicte que m'amenacin? I per altre costat, si en algun moment reps una amenaça i fas un pantallazo, això serveix com a prova? Vinga, moltes gràcies.
2: Sí, evidentment és una amenaça a internet, al carrer i a tot arreu, no? Per tant, sí que una amenaça, doncs, evidentment, és un delicte i, per tant, hauria de ser denunciada als Mossos i que els Mossos actuïn, no? Què s'ha de portar? Doncs, evidentment, en aquest cas, doncs, el pantallasso, tu ets una part interessada, diguéssim, per tant és l'única manera en què tu pots acreditar que això està passant, no? Llavors, evidentment, doncs, els Mossos farien explicar una miqueta la situació i aquí tu podries aportar aquesta informació concreta, no? Aquesta imatge.
0: Clar, però fas una captura de pantalla de @TT9478, no?
2: Que al final tampoc és que diguin massa, però bé, també aquestes xarxes tenen l'obligació de col·laborar amb la justícia, al final també tot això són obligacions una miqueta un brindis al sol, no? Que diguem, però si evidentment una amenaça per internet, doncs es pot denunciar, de fet s'ha de denunciar i s'ha d'actuar com si l'haguéssim rebut d'algun altre, amb algun altre mitjà.
0: I en tots els casos, quan tu fas una denúncia perquè t'han insultat, realment Mossos acaben investigant qui hi ha darrere d'aquella roba?
2: L'obligació la tenen. Una altra cosa és que acaben arribant a un camí mort i diguin això és impossible de saber i acabin, doncs, fent un arxiu provisional, no?
0: És que ho dic perquè sembla que, per exemple, no, és que Instagram no ens vol donar aquesta dada i ja ho deixem aquí, no? Sembla que pugui arribar passant això, no?
2: És l'única via que tenen d'investigació. Llavors, ells tenen l'obligació d'investigar-ho i, per tant, d'arribar fins on de manera lògica poden arribar, no?
0: Clar, en aquest cas hi ha un tema que és com molt més extrem, que és en el cas de Telegram, no? Que el creador de Telegram ja no se sap ben bé on viu, ja des d'un primer moment va dir, jo no penso mai donar dades de la gent que fa servir la meva plataforma, no? I això ha fet que, clar, han parat a la llibertat d'expressió, allà hi hagi de tot a Telegram,
2: clar,
0: no? O sigui, és com el món, diríem.
2: Clar.
0: Tot el que de dolent i de bo està tot allà, no?
2: Totalment. Al final... Sí que és veritat que hi ha unes normes, que hi ha una obligació de col·laborar aquests prestadors de servei, però en realitat una miqueta, al final, hi ha plataformes o de missatgeria com Telegram, que és el seu gran argument comercial, no? De dir, jo no donaré mai informació teva o casos en què pues, Apple també s'ha negat a donar les claus per desencriptar algun telèfon mòbil. Al final, aquesta gent acaben com... fan una anàlisi del risc, no? Què em convé més a mi? Que tingui un problema legal perquè no dono aquesta informació, que és una cosa puntual d'un usuari determinat, o em convé més seguir fent aquest discurs de que tot el que passa aquí és privat i que no ho veuràs, ningú ho veurà, no? Però al final el seu valor comercial és lo segon, no? Més que dir que han atès a una petició.
0: Ni que sigui una sentència ni un judici, moltes vegades, no?
2: Aquestes grans empreses, al final, això els hi preocupa ben poquet.
0: Bé, què puc fer si algú crea amb intel·ligència artificial una foto o un vídeo o un àudio que és clavat a mi? Dic, això, dic, aquí ha passat alguna cosa, perquè això que m'ha generat la IA, sóc gairebé jo, és que s'ha alimentat la màquina amb les fotos meves o és una casualitat? Puc fer alguna cosa amb això?
2: Sí, de fet, clar, si és una semblança tan raonable que ets tu, diguéssim, i que realment no ets tu, estaríem parlant potser d'un deepfake, no? Ara hi ha una obligació des de l'agost amb el reglament d'intel·ligència artificial, s'està desplegant per parts, diguéssim, i una obligació és que quan hi ha una imatge que vol imitar la realitat, hi ha una obligació d'etiquetar-la com a... faltarà, algunes empreses ho estan començant a fer, però veurem una miqueta cap on va això, no? Si això t'està causant un perjudici, l'Agència de Protecció de Dades té una cosa que li diuen el canal preferent de denúncies, de manera que tu... sense tenir que necessitat d'obrir tot un procediment administratiu, tu puguis fer una denúncia específica sobre un link concret i l'agència pugui actuar d'una manera més ràpida, no? Per tant, això podria ser una via a l'hora de fer una denúncia perquè aquesta informació doncs deixi d'estar accessible, no?
0: Això estem parlant del nostre país. Correcte. I Europa, crec, no?
2: Sí.
0: Clar, això és a partir de principis d'agost, aquest reglament d'IA, que ja estem a la fase que s'ha d'etiquetar si una cosa està feta amb intel·ligència artificial.
2: Sí, sempre que simuli la realitat.
0: Ah.
2: És a dir, si és evident que allò és una imatge, diguéssim, de fantasia, per dir alguna cosa, allò no s'ha d'identificar amb intel·ligència artificial. Però si és un paisatge que pretén ser no sé quin lloc, o una persona, evidentment, ara hi ha l'obligació d'etiquetar-ho.
0: Va, anem a una cosa que s'està fent molt actualment, i mira, que també té a veure amb la IA, que una de les coses que ens està anant molt bé pel nostre dia a dia és que ens pots fer resum d'una reunió, aquestes reunionitis que tenim. Fem una reunió que dura una hora i mitja i sempre, pobra, hi havia d'haver-hi una persona, que normalment era una dona, d'altra banda, la secretària de la reunió, que havia d'anar apuntant i fer l'acte d'aquella reunió. Ara això ho estem facilitant molt perquè entres en una reunió, deixes un aparell, si és videotrucada encara més, clar, i aleshores quan acabes ja la IA t'ha fet un repàs. Clar, si tu ho fas a distància, les màquines et diuen això s'està gravant. Ara hi ha molta gent que darrere del mòbil porta com una cosa rectangular que va gravant-ho tot. S'ha de dir que estàs gravant una reunió?
2: A veure, com a bona pràctica, jo faria una diferència important. Si tu estàs gravant i participes de la reunió, en principi no tens cap obligació d'informar-ho, val? Una altra cosa és l'ús que en facis després.
0: Ah, sí, el tema és la gravació i la difusió.
2: Exacte.
0: És a dir, si jo estic en una reunió, puc gravar sense dir-ho.
2: Exacte. Si tu ets part d'aquesta reunió. Una altra cosa és que tu després no en pots fer un ús indiscriminat, diguéssim. Aquest ús és particular i el pot justificar amb que jo després prenc notes, en comptes de fer-ho amb la IA, a mi m'agrada escoltar-ho i prendre notes posteriorment. Però has de ser part d'aquesta entrevista.
0: Com molta gent que ho deu fer classe, això, ho penso.
2: Exacte. Llavors, si tu ets part, clar, una classe em genera dubtes perquè tu no estàs intervenint.
0: Estàs gravant el teu professor.
2: Aquí tindríem un altre debat, però si tu i jo tenim una reunió i jo estic gravant...
0: I per què és diferent el del professor?
2: Clar, jo conceptualment, per mi, una reunió en què tu i jo participem, estem parlant els dos i jo estic participant. Si jo estic gravant una conferència, no sé fins a quin punt jo estic participant de la conferència.
0: Estàs només com escoltant.
2: Això és un matís, no? Val. Però després és molt important diferenciar entre la gravació i l'ús posterior. Per tant, la gravació, si jo sóc part, es pot gravar. Una altra cosa és que l'ús posterior, evidentment, està limitat, perquè aquí hi ha dades de tercers, poden haver opinions de tercers, pot haver informació que requereixi doncs, un consentiment o un mecanisme per autoritzar aquesta difusió, no? Però diferenciar entre partició, o sigui, gravació, si tu estàs... ets part de la conversa i després la difusió d'aquesta informació.
0: Per tant, potser la recomanació seria que si després tu acabes gravant un informe i el acabes passant per correu a tothom, que prèviament digués
2: exacte,
0: que l'està gravant.
2: Correcte,
0: no?
2: Perquè en aquest cas hi ha una posterior difusió.
0: Si és una cosa a partir de personal,
2: exacte,
0: ja està, però s'entén perfectament. A veure, tema de robar, hackejar comptes, això ja ho hem explicat, que ens arriben consultes d'aquest tipus, però, per exemple, compartir un vídeo que s'ha fet viral i és delictiu, et pot portar problemes només per haver compartit aquell vídeo?
2: Sí, totalment, perquè estàs magnificant, estàs fent el problema que és el delicte en si, l'estàs ajudant a difondre i, per tant, pot haver un delicte autònom que és de difondre un fet delictiu. Per tant, evidentment s'ha de vigilar quan arriba un vídeo d'aquest tipus que és denigrant o que és vexatori o que entra dintre d'aquestes qualificacions. El millor és, si es vol, es pot arribar, inclús arribar a denunciar, hem arribat a això, però evidentment no fer un ús ni replicar, perquè al final el que estàs fent és fent el problema, que és el delicte en si, fer-lo més gran, perquè al final, bueno, clar, arriba més gent que té capacitat de descarregar-lo, de fer impressions de pantalla, i per tant tot això fa que el problema pugui ser potencialment més gran.
0: Doncs quanta gent ha fet delictes, no, diríem?
2: Clar, podria. No,
0: en base d'això. Mira, avui no he portat les ulleres d'intel·ligència artificial perquè he pensat que em renyaries, però t'he de preguntar sobre elles. Anem a fer el reel de la tàctica.
6: La Tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: Perquè tinc moltes dubtes sobre... Jo m'agradaria fer la tàctica tota l'estona amb les ulleres de realitat virtual i anar gravant paral·lelament. Això no sé si ho puc fer. Ho puc fer? Puc gravar sense informar?
2: Que estaríem una... Tampoc hem arribat encara, no hi ha, que jo conegui, no hi ha cap situació de que un tribunal s'hagi manifestat sobre aquest tema, no? Però fent el paral·lelisme d'un dispositiu de gravació de veu, podríem intentar, doncs, arribar a la mateixa conclusió, no? Clar, en el cas de les ulleres hi ha el factor, a més del vídeo, pel que el risc és més alt, no? Llavors, jo crec que quan estem parlant de coses tan noves i que són tan, estan tan al límit, demanar un consentiment sempre és una bona pràctica, no?
0: En el cas de les ulleres, a la dreta hi ha una llum blanca, rodona, que es veu, que va parpadejant, es veu que estàs gravant. No sé si aquesta llum s'ha fet per llei, i no sé si ho saps, però s'ha fet per llei perquè es digui, mira, si es veu que t'estic gravant, o no?
2: Ho desconec, no conec, però podria ser una manera... Clar, ho has de saber també, no? Perquè igual hi ha gent que no està ficada en aquest món i li sembla una llum, pues, que no té aquesta finalitat, no? Per tant, a mi... Em costaria entendre que això valés com a informació, perquè ja seria l'últim, no? Que una llumeta que et valgui com a informació de que t'estan gravant i de qui no us faràs d'aquestes imatges, no?
0: T'he de dir que la majoria de gent s'ho tapa amb un adhesiu.
2: Clar, lògicament.
0: La llum, perquè no vol que es vegi que està gravant. Clar. Escolta, clar, què ha passat a Andorra? Tu sé que treballes bastant a Andorra, amb les ulleres, que fins ara no es venien perquè estaven prohibides.
2: Sí,
0: què ha passat a Andorra?
2: Sí, hi ha hagut també un moviment amb aquest tema i sé que l'Agència de Protecció de Dades d'allí està per manifestar-se i sí que va haver una certa polèmica sobre aquest tema i d'entrades, pel que jo tinc entès, últimament s'havien prohibit la venda, però clar, al final tu vés d'aquí i estàs allà...
0: Però és estrany, perquè normalment anàvem a comprar coses a Andorra, que no es venien aquí, i en aquest cas ha passat al revés, o sigui, la protecció de dades a Andorra ha estat bastant més estricta que la nostra en aquest tema, no?
2: En aquest tema sí, s'ha de dir que l'Agència de Protecció de Dades a Andorra és bastant activa, són poqueta gent, però són bastant actius en aquest sentit, i per tant qualsevol cosa així més o menys nova solen participar de manera bastant activa. Al final és molt més petit i la seva opinió pot ser molt més ràpida, no, en aquest sentit.
0: El tema de les ulleres a Mià és un clar exemple del que passa quan surten coses noves i que la llei no acaba d'atrapar i que no se sap massa com actuar, no? Perquè estem ara en un moment de transició i ja dic que el tema gadgets aquests anirà a més, no? Llavors, com us esteu preparant vosaltres que tracteu aquests temes?
2: És que és molt difícil perquè tots els principis que teníem com més o menys establerts, al final estan saltant una mica pels aires amb el tema de la IA, no? Perquè, clar, al final aquí sí, hi ha un tractament de dades, evidentment, perquè hi ha imatges, però la gran pregunta és qui decideix aquest tractament de dades? El decideix l'empresa que ha creat aquestes ulleres o és la persona que se les posa i decideix gravar aquesta... Llavors, jo crec que aquí hi ha un terreny per córrer perquè la norma de protecció de dades sempre ha sigut molt, molt clara en el sentit de que els tractaments de dades per una finalitat domèstica, que es diu a la llei, estan exclosos de la regulació de la normativa, no? Llavors, clar, en aquest cas estem ja trepitjant una cosa que fins ara com molt evident, no? És a dir, si jo tenia un bloc de notes i estava apuntant, doncs mira, tal dia ha quedat una agenda, no? aquest tractament de dades es considerava domèstic i, per tant, estava exclòs de la normativa. A mi, com a la persona que apuntava, no m'obligaven a complir com si fos una empresa que estigués fent el mateix, no? Ara el que està passant aquí és que s'està... Això que era tan lògic i que tenia tant sentit, ara està en un terreny una mica dubtós, no? I jo crec que una mica... Jo estic filosofant, ja. O sigui...
0: Però no, perquè t'entenc.
2: Jo crec que la tendència hauria de ser que hi ha tractaments de dades que són tan intrusius que inclús si els decideix fer un particular hauria de tenir una sèrie d'obligacions. Per exemple, hi ha sancions de l'agència que sancionen a particulars perquè tenen un sistema de videovigilància a casa seva i estan gravant via pública. I, per tant, ja estem entrant una miqueta en aquest terreny, no? Jo t'estic autoritzant a que tu fiquis càmeres sempre que enfoquin cap a casa teva. En el moment que estàs enfocant via pública, t'estàs passant de la línia, no? I, per tant, aquí et sanciono. Doncs jo crec que haurem d'anar una miqueta cap aquí.
0: I que estava pensant, jo, per exemple, les ulleres, no? De vegades he anat a actes amb les ulleres i vaig gravant en plan crònica per explicar després què ha passat. Algú es pot queixar que surti, per exemple, en un vídeo que després jo penjo a les
2: xarxes?
0: Clar,
2: després aquí també hi ha el dret... Tu, com a periodista, tens l'obligació d'informar i, per tant, aquí entra un altre factor, no? Que és el dret a la informació, no? Tu, com a periodista, si és un acte, diguéssim, d'interès general i tu estàs informant sobre aquell acte, doncs potser el debat seria si passa per davant el dret de la informació o el dret a la protecció de dades que estan, no?
0: Que al fons és el mateix que el mòbil, el que passa que la gent ja veu que l'estàs gravant amb el mòbil i potser les ulleres no acaben, no intueixen tant que els estàs gravant.
2: És una mica més, més amagat, no, diguéssim.
0: Hi ha molts temes, i no acabaríem mai. Víctor Rosselló, que és advocat, expert en drets digitals. Tu com tens el cor, ho saps?
2: Jo últimament crec que bé.
0: L'òrgan, No t'estic demanant per la teva vida sentimental.
2: Jo crec que bé, no ho sé. Sí? Diria que sí.
0: És que ara... Mira,
2: ara m'has demanat una dada de salut aquí,
0: Ui, això sí que és privat, no? Sabies que una de les millors tàctiques per cuidar el nostre cor és l'alimentació?
2: M'ho sospitava.
0: Ho sospitaves, no? Doncs a punt, una iniciativa que està molt bé.
6: Adéu. Contra el cunyadisme creixent, la tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: Això és la tàctica aquí a Ràdio 4 i aquest és el Cor Fort, la cançó del musical Jerónimo Stilton. Alimentació i salut cardioescolar ho fem amb el doctor Ramon Estruc, que avui mateix inaugura a la Boqueria el cicle de xerrades Menjar a cor que vols, que maca aquesta frase, sobre l'efecte de la dieta mediterrània a la salut del cor. Per posar-nos en context, les malalties cardiovasculars continuen sent una de les principals causes de mort a Espanya. El 2025, per exemple, les malalties del sistema circulatori van ser la segona causa de mort per darrere dels tumors. A Catalunya també es troben entre les principals causes de mort. L'alimentació és un dels factors que a més es repeteix quan es parla de prevenció, però entre el que diu la ciència, el que trobem als supermercats i el que veiem a les xarxes, no sempre és fàcil saber què hem de posar al plat. El doctor Estruc és cap del grup de recerca en risc cardiovascular, nutrició i envelliment de l'Hospital Clínic i fa més de 20 anys que investiga la relació entre dieta mediterrània i malaltia cardiovascular i és un dels responsables de l'estudi Predimed. Volem saber què pot afirmar la ciència sobre la dieta mediterrània, què encara no i quines són les seves tàctiques per protegir el cor. Doctor Estruc, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Bé, per començar, doctor, quan diem dieta mediterrània, de què parlem exactament, què hi ha al plat i si els últims temps ha canviat, perquè se n'ha parlat moltíssim de la dieta mediterrània, però sempre no ha canviat res, diríem, sempre és el mateix amb la dieta mediterrània?
1: Aviam, l'origen de la dieta mediterrània era a Creta dels anys 60, per tant, de 1960, per tant, fa molts anys. I sí que la nostra alimentació ha canviat. Però sí que hem pogut veure que l'essència segueix sent la mateixa. El problema d'aquí és que s'han ficat molts altres aliments, principalment ultraprocessats, i cada vegada n'hi ha més, que trastoquen totalment el que és l'alimentació tradicional i estem perdent la dieta mediterrània per culpa d'aquestes interferències, diguéssim, d'altres països del món que es fiquen aquí a casa nostra.
0: D'acord. Avui obriu aquest cicle a la Boqueria amb la conferència Menjar a cor que vols. Per què és tan important l'alimentació per cuidar el nostre cor?
1: Bueno, aviam, els estudis que hem fet, jo també vaig quedar parat, eh? Soc metge, treballo aquí a l'Hospital Clínic i vinc de la cultura del fàrmac. I realment he quedat impressionat que el que és estil de vida i dins de l'estil de vida el que és el patró d'alimentació té una força increïble amb la prevenció, sobretot de moltes malalties i fins i tot amb el tractament, però sobretot amb la prevenció. I l'efecte és com d'un 60% d'efecte de prevenció. Això és molt superior a qualsevol fàrmac que puguem prendre, tipus estatines, aspirines, etc. I el greu, que la prevenció, que és la part més important, és la que menys importància se li dona. Llavors, quan un té un infart, tots a córrer. Però aquí hauríem de començar la història 15 anys abans o 20 anys abans.
0: Per tant, el tema dels infarts, no? que ho sentim molt, això és directament relacionat amb la teva dieta, diríem?
1: Moltíssim, moltíssim. Sí. Hi ha algunes persones que tenen malalties genètiques, com trastorns del colesterol, etc, que aquí també la dieta juga un paper, però la genètica juga. Però pensem que el 80% de les malalties que patim, i en aquest cas ara parlem de cardiovascular, és per l'estil de vida. I aquí seria l'alimentació, però també hi hauria l'activitat física, l'estar content, saber menjar amb mesura, etc. Però realment el 80% de tota aquesta, i no només d'infarts, sinó també d'ictus, que també és una part que desgavella molt el futur d'una persona, realment ens hem de posar les piles i tornar a menjar com menjaven els nostres avis, adaptats al moment actual, però l'essència hauria de ser la mateixa.
0: I per què són tan dolents els ultraprocessats pel cor, concretament?
1: Bueno, pel cor no, per tot. El tema dels ultraprocessats és de que porten molta, molta ultraprocessat. És que hi ha una cosa és els processats. Per exemple, l'oli d'oliva i el vi és un processat. L'oli, diguéssim, s'ha de treballar una mica i el vi s'ha de treballar una mica. Però els ultraprocessats ja porten quantitat de substàncies, sobretot conservants, etc, que fan que l'efecte passi del que podia ser positiu a negatiu. Llavors, és un tema també de percentatge. Si tu prens fins un 10% d'aliments processats, el teu cos ho pot aguantar. Però hi ha estudis, sobretot als Estats Units, que la gent pren entre el 70 i el 80% són aliments ultraprocessats i llavors passa el que passa, que augmenta la mortalitat de tota aquesta gent.
0: I el sucre, la sal, els greixos, on seria el límit, diríem?
1: Aviam, la sal s'ha de prendre una mica, però no massa. De sucre s'ha de prendre una mica, però no massa. Dels greixos, hi ha els greixos que són millors i greixos que no són tan bons. El greix de l'oli d'oliva, que és monoinsaturat, doncs és protector. el greix del peix i de les fruites seques, que és polinsaturat, també és protector. I el greix saturat, que seria el de la carn, una mica està bé, però també hem de limitar el consum. Però una mica de consum és correcte.
0: Clar, s'està parlant tant d'alimentació, no?, els últims temps, i és com que és una cosa que ens interessa a tots, també cada vegada, no?, també a través de les xarxes hi ha moltíssima gent que ens explica i ens agrada també saber què és que sí, què és que no i quin són el mite.
1: Sí, aquest és el tema.
0: No, aquest és el tema, no? Llavors, per tant, com que tenim un doctor, anem a aprofitar. Hi ha algun mite que us trobeu constantment a la consulta, coses que nosaltres que es diuen molt i dius, és que no, això s'ha de desmentir ja. Quina seria la cosa més horrorosa que diem i que no és veritat?
1: Aviam, ara en aquest moment no se m'acut res, però el que sí que és cert que diem que hi ha molt mite i molta confusió. I en aquí realment per això ens dediquem a la ciència, perquè sigui la ciència la que doni les explicacions de què és bo i què no és tan bo. No parlem de dolent, perquè també és un tema de freqüència de consum, una cosa que potser no és molt bona, però si la prens un cop cada 15 dies, doncs no, en aquest sentit el cos ho aguanta. El tema és quan ho fas cada dia. Llavors, per exemple, està clar que l'oli ha de ser oli d'oliva verge extra, i tant per cuinar com per amanir les amanides o per prendre-ho sobre d'un peix, etc. L'altra cosa important seria els cereals, que seria el pa, com més integral, millor. Fruita i verdura de temporada i, per tant, adaptades a l'època de l'any que estem vivint. Peix, principalment blau, però també blanc, 2-3 cops a la setmana. Fruita seca, si es pot prendre cada dia, millor. La llet i derivats, iogurts, també s'hauria de prendre cada dia, especialment amb els crios, que necessiten molta calç per poder els ossos poder formar i poder créixer. I també hi ha el tema de la carn, que carn blanca, carn vermella, se n'ha de prendre, però potser no un cop a la setmana seria el correcte. I, per últim, una mica de vi, i subratllo-lo d'una mica de vi, principalment amb el sopar, també acaba de configurar el que seria el patró d'alimentació de la dieta mediterrània. Mm. A partir d'aquí, doncs, un pot fer el que vulgui.
0: Genial tot això, eh? O sigui, ja jo que m'ho tatuaré gairebé. Clar, doctor Struc, parlem molt de, per exemple, en el cas de les xarxes, de la polarització de la política, no? Que s'han de dir grans titulars i que ser molt populistes. Una mica també està passant amb l'alimentació, això, no? I que segurament que des de la medicina es diu cada persona és un món, s'han de fer més dietes personalitzades, cadascun té uns paràmetres diferents, i en canvi després ens trobem en vídeos que fan frases lapidàries que jo m'imagino el doctor Struc mirant segons quines coses, que deus al·lucinar, no?
1: Sí, al·lucino. Mira, amb això de la medicina personalitzada, la nutrició personalitzada, hi estic d'acord, perquè sí que hi ha persones que tenen determinada genètica que faci que no pugui prendre determinats aliments o que en tingui prendre molt menys. Però que sí que hem vist amb l'estudi, com comentava vostè,
0: el Predimet,
1: sí que el 95% de la població encaixa perfecte amb aquest patró d'alimentació. Sempre pot haver un 5% que tingui una al·lèrgia a la fruita seca, una cosa d'aquest tipus. Per tant, sí que s'ha de parlar de la nutrició personalitzada, la medicina personalitzada, però estem anant a un 5%, perquè el que va bé per la majoria va bé per tots.
0: Clar, per tant, i quina és la gran conclusió que li agradaria destacar, que quedés aquí destacada d'aquest estudi que heu fet del Predimet?
1: És que realment hem de saber el que mengem per menjar el més sa possible. I d'alguna manera, el primer estudi va ser que la majoria de guies clíniques diuen que hem de cuidar l'estil de vida, hem de cuidar l'alimentació, hem de cuidar l'activitat física, i quan no n'hi ha prou, passes el fàrmac. I moltes vegades ho fem al revés. Quan arriba un pacient, el primer que li engaltes és un fàrmac. I després, si la cosa no va bé, comences a preguntar si fuma, si com menja, etc etc. I hauríem de començar per l'estil de vida. El tabac és dolent, ho sabem tothom al 100%. La dieta mediterrània és la més saludable. Hauríem d'aconsellar això. Activitat física, hi ha els famosos 10.000 passos, o si en pots fer més. Per allò, i quan amb això no n'hi ha prou, afegir el fàrmac. Llavors, d'aquesta manera, menys toxicitat farmacològica, menys gasto sanitari, I també la gent és més feliç, sens dubte.
0: Home, i si podem anar al mercat, no? Perquè aquest cicle s'inaugura en un mercat a la Boqueria i els mercats de proximitat, producte fresc, ja sé que no podem fer-ho sempre, però s'ha de fer, però és una bona alimentació, no?
1: Sí, sí, això del menjar fresc, a mi em va cridar moltíssim vam fer un estudi que va ser promocionat per una empresa japonesa, en el qual volíem mirar quin era els millors de les carxofes, quin eren les millors carxofes, les de gener, febrer, març, etc. I comprant carxofes d'una gran superfície o comprant carxofes d'un mercat. Les que tenien més característiques saludables, aquest que cada vegada vam mirar capacitat antioxidant, eren les carxofes del mes de febrer, que és quan s'han de prendre les carxofes, i comprades fresques d'un mercat. Per tant, menjar fresc i de temporada és una altra de les claus principals de l'alimentació que estem parlant.
0: Doncs va, fem aquest esforç i mengem el que toca cada temporada i no coses estranyes. Doctor Estruc, dimarts 29 de setembre, 6:45 de la tarda al Mercat de la Boqueria, la primera sessió de Vivim com mengem és un nou cicle de conferències impulsat conjuntament per CCIAS, l'Hospital de Barcelona, l'Ateneu Barcelonès i la Boqueria. Moltíssimes gràcies per aquestes, direm, tàctiques per tenir un cor saludable. Gràcies, doctor Estruc.
1: A tots vostès i facin molta difusió perquè la clau de la pel·lícula és que la gent faig en cas.
0: Clar que sí. Bé, gràcies. Demà la tàctica... Comença.

entre les teves mans. És que demà ens casem a la Tàctica. Aquesta d'Oques Gràcies és una de les cançons que està sonant més als casaments. Què està passant? Les bodes, els casaments, són els nous esdeveniments. Gent que es recasa, gent que fa una festa, i com més original, millor. I hi ha algun mes on no hi hagi casaments? Demà us ajudarem a trobar l'activitat més original pel vostre casament. És un sector a l'alça. Tindrem una organitzadora de casaments, una anomenada Wedding Planner. Busquem idees originals per fer en un casament. Comparteix la teva al WhatsApp de la Tàctica. Farem llista d'idees creatives al 690 080 830. I us faig un mini spoiler. L'última tendència amb casaments. És que no sé si us ho dir-vos, perquè és fort això. Dèiem que hi ha més podcast que persones, doncs arriba el podcast de casament. Demà us ho expliquem. Som la Natàlia Sánchez, el Genís Sabater, la Marta Inglés, jo, Mariola Dinarès. Ara ens actualitzem amb l'edició migdia amb l'Helena Pérez. Adéu-siau.

0: de tú.
1: Són les dues.
2: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Pendents d'aquesta hora del cel a Catalunya, de moment l'episodi de pluges manté 10 comarques, entre elles el barcelonès, amb un grau de perill de 4 sobre 6. Però aquesta hora l'actualitat també passa pel Consell de Ministres, on s'han aprovat finalment dos decrets i no un d'habitatge, com estava previst. El primer inclou l'ampliació fins al 2030 de la protecció davant els desnonaments, la regulació del lloguer de temporada i habitacions, la prohibició de que els fons voltor no puguin comprar fins al 2028 o la pròrroga de 2 anys dels contractes que ja estan en vigor i que finalitzen abans del 31 de desembre del 2028. L'altre decret, el que no comptarà segurament amb el suport de Junts, inclourà un dels punts més polèmics, la renovació automàtica dels lloguers. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que avui ha estat a Terrassa, diu que el que s'ha aprovat no solucionarà res.
3: No va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: El govern ha demanat al Congrés que aquest divendres se celebri un ple extraordinari per votar els dos decrets.
2: Edició migdia.
1: Lourdes Gata, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: A les dues i deu repassarem més àmpliament tot el que estigui passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món amb tu, posant primer el focus en tot el que té a veure, Lourdes, amb aquests dos decrets de l'habitatge.
4: Sí, uns decrets que han sortit endavant després d'una setmana de reivindicació social arran del desnonament de la Mari Carmen i de negociacions contrarrellotge per part dels polítics. El Consell de Ministres, com deies, ha dividit les mesures en dos decrets amb la intenció de votar-los divendres al Congrés. Pau Alemany, explica'ns com ha quedat cadascun d'aquests decrets.
5: El primer decret inclouen 5 mesures principals. La primera, protecció dels desnonaments fins al 2030. La segona, regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, que s'havia multiplicat durant els últims anys per saltar-se les restriccions del de llarga durada. La tercera, prohibició de la compra d'habitatge per part de fons d'inversió fins al 2028. La quarta, pròrroga de 2 anys dels contractes en vigor que acaben abans del 2029. I la cinquena, beneficis fiscals per als propietaris. A hores d'ara està parlant el ministre Ángel Víctor Torres, després de la roda de premsa del Consell de Ministres, l'escoltem.
6: Personas desde el 10 de agosto, a los que fueron los que regresaron los primeros días de agosto, entre 60 y 70 mil personas, desde el 10 de agosto...
5: Mentre continua desgranant les mesures, sabem també que per al segon decret s'ha reservat, entre d'altres, la renovació automàtica dels lloguers, una exigència del sindicat de llogateres i de les milers de persones que s'han manifestat al carrer durant aquests dies.
4: Gràcies, Pau. I mentrestant, el Partit Popular i Vox ja han anunciat que rebutgen aquest decret i consideren que el govern no és capaç de solucionar la crisi d'habitatge, mentre que les formacions del bloc de la investidura, com Junts i Podem, troben problemes en els textos. Toni Conde.
7: Vox i el PP culpen el govern central del problema amb l'habitatge i consideren el decret una cortina de fum. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la portaveu de Vox, Pepa Millán.
3: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
8: El gobierno se ha sacado de la manga la penúltima estafa, que es presentarse como solución al problema de la vivienda cuando ellos mismos son los causantes.
7: Jone Belarra de Podem veu mancances en el decret i Míriam Nogueras de Junts lamenta la manca de protecció al petit propietari.
8: Un real decreto que no propone ni una sola medida estructural, que no escucha la calle.
9: Pero aquí hay lo que nos llega, un veto de los socios de Sumar, que no aceptan esta protección al pequeño propietario.
7: El govern haurà de buscar els vots necessaris dels seus socis per convalidar el decret al Congrés.
4: Paral·lelament, la Comunitat de Madrid ha donat 48 hores a la delegació del govern perquè desmantelli l'acampada a la Puerta del Sol en protesta per la situació de l'habitatge i pel desnonament de la Mari Carmen. La Comunitat de Madrid qualifica el campament d'il·legal i amenacen amb recórrer als tribunals, inclosa la via penal, contra el delegat del govern. L'executiu madrileny acusa la delegació de l'executiu i el Ministeri de l'Interior de no estar fent absolutament res per resoldre la situació. I més enllà de l'àmbit de l'habitatge, el Consell de Ministres Ministres aprova també aquest dimarts limitar el cost de l'energia. Concretament, l'executiu limita l'augment de la tarifa regulada de gas al 15% a partir de l'octubre i el preu de la bombona de butà no podrà sobrepassar els 19,55 euros per unitat fins al juny del 2027. Una sèrie de mesures que Brussel·les demana que siguin molt concretes i puntuals i que la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha justificat d'aquesta manera.
0: Però també és cert que en esta transición ante situaciones de alta vulnerabilidad tenemos que proteger a esos consumidores que están más expuestos y que por lo tanto ante esta temporada además que inicia el otoño y el invierno donde bajarán las temperaturas evidentemente siempre van a contar con el apoyo del gobierno.
4: I és que l'escalada de preus no té aturador. L'encariment dels carburants dispara la inflació al 4,9, la taxa més alta dels últims 3 anys. Climent Sabater.
10: Un combustible disparat de preu no dona treva i fa que l'IPC repunti 6 dècimes d'una sola tacada al setembre, fins deixar la inflació en el 4,9%, nivell que preocupa els analistes com el director de Conjuntura Econòmica de Funcas, Raimon Torres.
11: Però la tendència no és bona, bàsicament perquè tot s'ha encarecit, el petroli, el gas, i finalment, de manera indirecta, també la factura de la luz.
10: Carburants i, en menor mesura, els paquets turístics han pressionat a l'alça els preus. També repunta la inflació subjacent, sense elements més volàtils com els aliments frescos o l'energia, puja 2 dècimes fins al 3,1, la més alta des de març de 2024. Amb aquesta pujada, la inflació encadena 3 mesos consecutius d'ascensos i se situa en el nivell més alt des de febrer de 2023, quan en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna va escalar fins al 6%.
4: I anem ara a Ceuta, on avui han desallotjat els assentaments de migrants de la platja de Benítez. Algunes desenes han decidit retornar al Marroc de manera voluntària, ja que saben que no tindran dret a asil. Ho han fet en autocars escortats que s'han adreçat fins a la frontera del Tarajal. Francisco López, comissari general de Seguretat Ciutadana.
12: Algunos han manifestado voluntariamente que quieren ir a Marruecos, incluso aquí en la propia playa lo han dicho. Entonces, el que ha querido regresar voluntariamente, pues se le ha abierto la puerta que de acceso a la frontera y por la vía de ahí se han trasladado.
4: Els que han decidit quedar-se han pujat altres vehicles per ser traslladats, en aquest cas al Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers, per afiliar-se. Un cop fet aquest tràmit, els transportaran fins al campament d'acollida de Loma Colmenar. I en plana internacional, el president francès Emmanuel Macron ha arribat aquest dimarts a Madrid per fer una visita d'estat de 2 dies. El president francès es reunirà en diferents ocasions amb els monarques i també amb el president de

0: Comerç i Inversió d'Empresaris Espanyols i Francesos al Ministeri d'Economia. El viatge es produeix pocs dies després que el Tribunal Constitucional hagi avalat el Tractat d'Amistat i Cooperació entre Espanya i França, que s'havia endarrerit després que el Partit Popular i Vox en qüestionessin la constitucionalitat.
1: I encara una última hora de l'exterior, un escolar ha matat la seva professora a una escola del nord d'Eslovàquia. L'alumne hauria apunyalat la mestra amb una arma esmolada i ha ferit altres dues persones, segons informen els mitjans locals. El suposat autor del crim, un estudiant de 13 o 14 anys, ha estat detingut ja per la policia, que afirma tenir la situació controlada. I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Shakira.

I és que avui, 29 de setembre, se celebra el Dia de Shakira, nomenat per Spotify per commemorar la publicació del seu disc ¿Dónde están los ladrones?, que va suposar el llançament definitiu de la carrera de la cantant colombiana ara fa 28 anys. Entre d'altres, inclou temes com aquest Inevitable, amb més de 256 milions de reproduccions. Pero al menos un respiro. No tienes que decirlo. No vas a volver. Te conozco. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda, comencem pendents d'aquest dimarts plujós. Aquest matí ha plogut amb força l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat i ara es desplaça cap a les comarques gironines. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana màxima precaució.
2: Evitar tots aquells moviments, trasllats que no siguin absolutament necessaris i que, per tant, tinguem també aquesta cultura de l'autoprotecció.
1: De seguida veiem com està afectant a la circulació i també la previsió per les properes hores. Abans hem de mirar a Madrid. El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per fer front a la crisi de l'habitatge. El primer inclou l'ampliació fins al 2030 de la protecció davant els desnonaments, la regulació del lloguer de temporada i habitacions o la prohibició de que els fons voltor no puguin comprar fins al 2028. També la pròrroga de dos anys dels contractes que ja estan en vigor i que finalitzaran abans del 31 de desembre del 2028. Escoltem ara en directe la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
1: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui avui ha estat a Terrassa, creu que aquestes mesures no serviran per solucionar la crisi de l'habitatge.
4: No va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: Precisament l'habitatge serà un dels temes que centrarà aquesta tarda al debat de política general al Parlament de Catalunya. Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Santi García al control central. Moment ara per la informació de serveis. Anem a veure en primer lloc com se circula a aquesta hora, si la pluja o no està provocant dificultats. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
5: Hola, bona tarda. Després d'una jornada complicada avui per la pluja en aquesta xarxa viària, sembla que de mica en mica millora la circulació. Hem de dir, per exemple, que la Ronda de Dalt ja està oberta al trànsit, però encara hi ha aturades importants en sentit Besòs, gairebé des d'Esplugues de Llobregat fins a Valldaura. Per tant, Ronda de Dalt, com dèiem, oberta, però encara amb aturades molt importants anant cap al nus de la Trinitat. A la P7, a causa d'unes inundacions, només a un carril obert a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en direcció sud, i per rebre retencions de més de 10 quilòmetres entre Mollet i Cerdanyola del Vallès, això a la P7, com us dèiem, en sentit de sud. I també parlem encara de problemes a la C58, amb aturades d'uns 5 quilòmetres des de la zona de Badia del Vallès fins a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I repassem ara quina és la previsió del temps per les properes hores amb el meteoròleg de Radio Televisió Espanyola, Sergi Lloras.
6: Dimarts ha marcat

0: Paraiguals i tempestes amb molt aparell elèctric. La línia de precipitacions ha deixat patacs d'aigua importants entre el Camp de Tarragona, el Garraf i l'Alt Penedès. Al litoral i prelitoral de Barcelona, la tempesta s'ha estancat durant hores, deixant registres de més de 100 litres per metre quadrat a indrets com Sant Pere de Riudebitlles o a Sant Pau d'Ordal, amb intensitats torrencials de més de 50 litres en només 30 minuts a l'Observatori Fabra de Barcelona. Molta aigua en poca estona que ha fet créixer sobtadament rius com el Llobregat, el Besòs i l'Anoia, el cabal del qual s'ha multiplicat per més de 100. De cara a les properes hores, les tempestes es desplaçaran cap al nord-est de Catalunya, afectant sobretot el nord de Barcelona i les comarques de Girona, on es mantenen els avisos per intensitats torrencials de 60 litres en una hora i per acumulacions de 150 litres en 3 hores. En canvi, a l'oest i al sud s'obriran clarianes amb temperatures màximes que es mouran entre els 22 i els 27 graus.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
2: El govern central ha demanat al Congrés que aquest divendres se celebri un ple extraordinari per votar els dos decrets que ha aprovat avui el Consell de Ministres per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge. El primer inclou, entre altres mesures, l'ampliació fins al 2030 de la protecció davant els desnonaments, la regulació del lloguer de temporada i habitacions o la pròrroga de 2 anys dels contractes que ja estan en vigor i que finalitzen abans del 31 de desembre del 2028. L'altre decret inclou un dels punts més polèmics, la renovació automàtica dels lloguers, i no comptarà en principi amb el suport de Junts. Anem fins al Congrés dels Diputats a Madrid per conèixer els detalls del que ens espera. Rosa Carreño, bona tarda.
3: Bona tarda. Si Junts diu que ha d'estudiar els 12 decrets que es votaran divendres, el primer inclou algunes mesures que els de Puigdemont havien rebutjat fins ara, com la pròrroga dels lloguers o la paralització dels desnonaments. A la negociació, Junts ha prioritzat que s'incloguin mesures de protecció al petit propietari que no agradaven, segons ha explicat Miriam Nogueras aquest matí a Televisió Espanyola, a les Esquerres.
4: Que no accepten esta protección al pequeño propietario. Es un real decreto que es diferente porque sí que incluye algunas de estas medidas que nosotros hemos propuesto, no todas, pero sí algunas, pero es verdad que ha incluido de nuevo ayer por la tarde esta parte de desprotección de nuevo al pequeño propietario.
3: Esquerra havia avisat a Moncloa que no podia negociar únicament amb Junts, que les seves propostes no serveixen per acabar amb l'especulació. El PSC demana sentit d'estat i Montse Mínguez no apunta als de Puigdemont, sinó al PP.
5: El Grupo Parlamentario Socialista tenemos los diputados que tenemos y pedimos altura de miras a todos los grupos parlamentarios porque la calle nos está esperando.
3: Els comuns celebren, això sí, que finalment s'hagi inclòs la congelació dels preus del lloguer durant 2 anys i que s'hagin prohibit els desnonaments fins 2030 o que es regulin els lloguers d'habitacions, propostes que havien portat al Congrés diverses vegades.
2: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha rebutjat el decret d'habitatge del govern en un acte amb empresaris aquest matí a Terrassa. El líder popular considera que el govern porta 8 anys amb un rumb equivocat en aquesta matèria i els considera, Toni Conde, culpables de la crisi.
6: Feijóo diu que l'executiu ha provocat la crisi d'habitatge durant els 8 anys de govern i assegura que no serà capaç de solucionar el problema ara en 5 minuts. Durant una trobada aquest matí amb la patronal Secot de Terrassa, el líder popular ha afirmat que el decret només busca allargar una legislatura estèril. Feijóo també ha denunciat que l'any passat va haver-hi 25.000 desnonaments i que altres casos com el de l'Olga, una dona que es va suïcidar després de ser desnonada a l'Hospitalet, no reben el mateix ressò mediàtic que el de la Mari Carmen.
7: I leí el caso d'una senyora que recordo que se llamaba Olga, que tenía 2 hijos, que fue desahuciada. No puedo decir como consecuencia de eso, pero sí puedo decir que esa persona se suicidó. Nadie acampó por ella.
6: El president del PP ha acusat els qui ara protesten contra els desnonaments d'haver fomentat les polítiques que els provoquen.
2: Precisament l'habitatge serà un dels temes que centrarà avui el debat de política general al Parlament de Catalunya. Salvador Illa se sotmet a l'examen de mig mandat, una intervenció en la qual exposarà les línies mestres de l'executiu d'aquí a finals de la legislatura. Palau de la Generalitat, Lorena Enns, bona tarda.
8: Bona tarda. Conscient que és la principal preocupació de la ciutadania, el president focalitzarà bona part del seu discurs d'aquesta tarda en l'habitatge. S'esperen anuncis en el marc d'ampliar la protecció a col·lectius vulnerables i també propostes en l'àmbit regulatori del mercat. El govern demana als grups una actitud constructiva. Assegura que escoltarà totes les propostes sense apriorisme. Sílvia Paneque, portaveu.
9: Incorporarem totes aquelles que vagin amb el sentit i objectiu de protecció
1: dels catalans i catalanes, especialment d'aquelles famílies amb una situació de vulnerabilitat especial en l'àmbit de l'habitatge.
8: Una roda de premsa posterior al Consell Executiu que ha servit també per calibrar la temperatura d'aquelles iniciatives en l'àmbit de l'habitatge que el govern encara està cuinant. L'executiu veu factible limitar la compra especulativa malgrat l'informe desfavorable del Consell de Garanties Estatutàries.
1: Estem treballant una proposta alternativa perquè tingui seguretat jurídica.
8: I assegura que la unitat antibesnonaments pactada amb els comuns podria posar-se en marxa ja a finals d'aquest o a principis de l'any vinent. L'habitatge serà una qüestió central, sí, però l'educació i les infraestructures també formaran part dels fronts oberts del govern. Els detalls a partir de les 4 de la tarda.
2: Els comuns exigeixen a Salvador Illa que activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i les sancions als incomplidors dels topalls als lloguers. El portaveu al Parlament és David Cid.
9: Fa un any i mig que el govern de la Generalitat té deures pendents perquè fa desnonaments i també li tornarem a situar que la llei s'ha de fer complir i que a Catalunya el govern de la Generalitat és incapaç de fer complir la llei del dret a l'habitatge. 12 sancions en 2 anys.
2: La CUP, per la seva banda, veu insuficients els decrets del PSOE i Sumar. Vol que Catalunya assoleixi competències plenes en habitatge i insta el Parlament a reclamar-ne el traspàs. Escoltem l'Aure Vega.
10: Nosaltres volem que el Parlament exigeixi les competències plenes en matèria d'habitatge, perquè ara mateix ens trobem en un moment de pura hipocresia del Partit Socialista Obrer Espanyol quan parla de que si l'habitatge no està garantit com a dret és perquè el Madrid d'Ayuso no ho vol. Aquí hem avançat més que ells.
2: A Mataró, precisament, han desnonat avui una família amb una persona amb discapacitat al barri de Cerdanyola, malgrat l'oposició d'un grup de veïns i del sindicat també per l'habitatge. El Jordi pateix una malaltia rara i la seva germana és mare de 3 fills. Vivien en un pis de lloguer, propietat d'un gran tenidor des de fa 11 anys. Pilar Sánchez, del sindicat per l'habitatge de Mataró, creu que els decrets d'habitatge del govern espanyol haurien aturat aquest desnonament.
11: El decret d'avui, un desnonament d'aquestes condicions l'aturaria. Per tant, creiem que és molt important fer pressió fins a últim moment.
2: Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona mantenen que les mesures recollides als decrets són només pedaços que no solucionen el problema de l'habitatge a llarg termini. El seu gerent, Òscar Gorgas, ha defensat que l'única solució és ampliar el mercat d'habitatge per poder reforçar l'oferta de lloguer. Són declaracions a aquest informatiu a l'edició migdia de Ràdio Nacional.
12: Que totes aquestes mesures que estan sobre la taula no creen més habitatge. Regulen l'ús del que tenim. És a dir, seleccionem qui es queda a l'habitatge i qui es queda fora. Per exemple, si diem els lloguers indefinits, molt bé, estem decidint que qui té un lloguer està dintre del mercat i qui no té un lloguer està fora del mercat.
2: Encara no apunt en clau política, els comuns estudien accions legals en relació amb les amenaces a una regidora del seu partit durant el ple municipal d'ahir a Sabadell per part d'un regidor de Vox. Concretament, el regidor va amenaçar-la fent el gest d'un tret al clatell. Des dels comuns demanen també una condemna de totes les altres formacions polítiques sobre aquests fets que qualifiquen de feixistes.
13: Edició migdia.
2: Ho dèiem en començar, continuem pendents de l'evolució de l'episodi de pluges a Catalunya. Durant tot el dia l'alerta es mantindrà en el litoral català amb xàfecs que poden arribar a ser torrencials. Aquest matí ha plogut amb força a l'Anoia, l'Alt Penedès i també al Baix Llobregat i ara es desplaça cap a les comarques gironines. Uns xàfecs que han tingut afectacions a la mobilitat però que no han provocat de moment, afortunadament, danys greus. Clara Antanyó, bona tarda.
14: Bona tarda. Aquest matí han caigut quasi 100 litres per metre quadrat a Cabrera d'Anoia. Joan Díaz és l'alcalde del municipi i fa una valoració dels anys.
15: Nosaltres tenim el problema que tenim molts passos per torrents, rieres i el riu. La veritat és que això ens talla la sortida de les urbanitzacions i tot això. Ara mateix estem pendents d'un camí només per sortir.
14: El cabal del riu Anoia i el seu pas per Sant Sadurní ha superat el llindar de perill. Segons les previsions, la pluja es desplaça ara cap a les comarques gironines i Massoler, sotsdelegada de Protecció Civil.
16: Però encara el que és en la zona nord, entre el Maresme, la Selva, també el Baix Empordà, doncs encara en aquesta línia podem tenir encara dificultats les properes hores per haver de vigilar aquesta intensitat.
14: El temporal ha passat per l'àrea metropolitana, l'Observatori Fabra ha recollit 90 litres per metre quadrat. Els bombers han rebut 300 avisos. El més destacat, el rescat de dues persones d'un cotxe arrossegat per l'aigua a Gavà. Les dues estan bé. La circulació a la Ronda de Dalt s'ha tallat en els dos sentits per una inundació al túnel de Caçador i ha entrat aigua en algunes estacions de metro. A més, el temporal ha obligat a tancar 3 escoles a Piera, Torrelles de Foix i Vilanova.
2: Gràcies, Clara. I parlàvem fa uns moments dels dos decrets que s'han aprovat avui en el Consell de Ministres per fer front a la crisi de l'habitatge. habitatge, doncs bé, hi ha redaccions del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha mostrat prudència després de l'aprovació d'aquests decrets i ha dit que caldrà veure en la lletra petita. Instant, això sí, la ciutadania a mantenir les mobilitzacions i afirmen que dissabte convocaran a tot Catalunya i també a la resta de l'Estat. Foment del Treball vol recuperar els acomiadaments per baixes reiterades. És una de les propostes que la patronal catalana inclou en el llibre blanc sobre absentisme que ha presentat avui i amb el que vol reduir el que considera una xacra per a l'economia, Climent Sabater.
13: Cada any l'absentisme laboral, denuncia Foment, té un cost de 6.000 milions d'euros a Catalunya i 33.000 milions a Espanya, el doble que el 2019. I també cada any s'obren més de 2 milions de processos d'incapacitat a Catalunya i més de 9 milions a tot l'Estat, el que fa d'Espanya líder d'absentisme a la Unió Europea, denuncia el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre.
17: Cada dia falten al treball 1,4 milions de treballadors. Per tant, podríem concluir que l'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat.
13: Per reduir els nivells d'absentisme més alts d'Europa, la patronal catalana proposa recuperar la possibilitat d'acomiadar un treballador que agafi la baixa de forma reiterada. Foment del Treball també inclou en el seu llibre blanc sobre absentisme altres propostes com suprimir l'obligació de cotitzar durant una incapacitat o eliminar els complements salarials per baixa de molts convenis.
2: I el 56% dels municipis amb més de 50.000 habitants tenen un pla contra l'absentisme. Tot i això, l'organització Equitat alerta que Catalunya no té prou informació sobre aquest fenomen. Més detalls, Laura Hurtado.
18: L'entitat assegura que l'exclusió a les proves PISA ha agreujat la manca de dades sobre l'absentisme, ja que el sistema català no disposa d'un registre propi. Helena Cintas, cap de projectes.
19: L'absentisme sol ser no només reiterat, sinó que a més és la manifestació d'un procés que afecta la vinculació educativa de l'alumne en la seva trajectòria educativa. Per tant, és un senyal de desvinculació, de desafecció, que hauria de fer saltar moltes alarmes.
18: L'organització alerta que no és un problema residual i que és especialment crític a secundària i a l'educació postobligatòria. És més freqüent entre nois, alumnat vulnerable i col·lectius migrants.
2: I anem ara fins a Lleida perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una empresa de transport que portava, entre altres persones, escolars de Guissona a la Segarra després d'haver detectat que un dels seus conductors circulava utilitzant la targeta de tacògraf d'una persona morta 9 mesos enrere. Més detalls a una cendra.
20: El titular difunt de la targeta era el pare del responsable de la companyia. Aquest mecanisme impedeix el registre real de la jornada i es tradueix en hores extraordinàries estructurals que no es paguen ni es cotitzen a la Seguretat Social. Per tot plegat, Comissions Obreres ha formalitzat una denúncia davant la Inspecció de Treball. Joan Riba és el portaveu del sindicat.
21: Aquesta pràctica feia que els conductors realitzessin jornades maratonianes i la qual cosa ha tingut com a conseqüència directa posar en perill a multitud d'escolars, d'usuaris i de vianants. Parlem d'una empresa que fa transport escolar de moltes escoles de les comarques de Lleida i que gestiona línies regulars de viatges.
20: Pel sindicat, el cas posa sobre la taula un model de transport de viatges de baix cost que massa sovint acaben comprometent la seguretat i afegeix que la competència agressiva en preus i la licitació d'adjudicacions a la baixa empenyen a les empreses a ajustar massa els seus marges.
2: Parlem ara de salut. En el marc del Dia Mundial del Cor, l'Hospital Germans Trias ha estrenat per primera vegada a Espanya una tecnologia pionera que permet veure el cor des de dins en tres dimensions i en temps real durant intervencions mínimament invasives. Anna Banyeres.
22: La nova tècnica s'anomena ecocardiografia intracardíaca 4D. El seu potencial és especialment rellevant perquè durant les intervencions de cor permet als professionals veure tant l'anatomia com la funció cardíaca, així com la posició dels catèters i els dispositius que s'estan utilitzant, és a dir, com si tinguessin els seus ulls dins del cor. Aquesta, però, no és l'única diferència respecte de la tècnica anterior, l'ecocardiografia 4D transesofàgica, on per veure les imatges calia introduir una sonda a través de l'esòfag. En canvi, ara només cal una petita sonda d'ultrasons que s'introdueix dins del cor a través d'un catèter vascular i que permet ser més precisos i menys invasius, com explica la doctora Victoria Delgado, cap de secció d'imatge cardiovascular.
23: La tècnica es pot fer bastant ràpid, no requereix la intubació, amb la qual la necessitat d'anestèsia és molt menor i es podrien fer més pacients al llarg del dia.
22: La tecnologia és especialment útil per a les malalties de les vàlvules mitral i tricúspide, en què és fonamental saber exactament on es troba cada catèter i dispositiu respecte als teixits cardíacs.
2: Amb una previsió d'assistència de 9.000 professionals i més de 250 expositors de 19 països, el LIBER 2026 se celebra des d'avui i fins al 2 d'octubre al recinte 1 de Fira Gran Via Barcelona. La Fira Internacional del Llibre reforça aquest any l'espai de negociació de drets internacionals amb més de 600 reunions programades, Montse Soto.
0: Així ho destaca Fernando Benzo, secretari general de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya.
3: Tenemos 100 personas activas en ese salón de derechos, las 623 citas, de las que 450 ya están cerradas. Es decir, va a ser un hervidero de actividad.
0: I és que la internacionalització de la indústria editorial espanyola ja no passa només per exportar llibres en format paper, sinó també per la venda dels drets de les obres, per la seva traducció i posterior comercialització a altres països. D'aquí que, segons Manuel González, president de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, el sector, que ha crescut un 3,3% en la seva facturació anual fins als 3.100 38 milions d'euros, cada cop opti més per aquesta via que pot arribar a generar més de 100 milions d'euros anuals en venda de drets.
4: A partir d'un determinado momento, la exportación ya no es suficiente, somos capaces de vender derechos ya en una proporción que supera los 100 millones.
0: Una 44a edició del LIBER, que cada any alterna la seva celebració entre Madrid i Barcelona i que reuneix aquests dies 250 expositors de 19 països, amb més de 8.000 metres quadrats d'exposició i 9.000 professionals assistents, dels quals un 40% són de fora d'Espanya. La innovació, la capacitació i l'audiollibre són els eixos de la programació amb 80 activitats que manté, a més, l'Espai Àgora amb novetats, projectes i models de negoci del sector.
2: I avui acabem amb Joan Dausà.
5: Julieta, que t'has mullat la samarreta.
2: El cant en català ha anunciat 6 actuacions a veu i piano a la Basílica de Santa Maria del Mar els propers 16, 17 i 18 de desembre. D'aquesta manera, Dausà converteix en tradició els seus concerts de Nadal a Barcelona.
5: S'omple la platja de cop, es posa a punxar una...
2: Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua, ja ho saben, a Ràdio Nacional i Ràdio 5 i també a Ràdio 4 amb el quart temps i José María Rubí. És tot de moment. Que passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la ràdio pública. I no...

0: El quart temps. José María Rubí.
1: Bona tarda. Aquesta hora era previst que comencés el darrer partit del Barça d'handbol a la fase de grups del Mundial de Clubs. Àlex Carazo, els blaugrana que ja tenen la classificació per la final de demà passat i que, a més, avui s'han de mesurar, en teoria, el rival més fluix, el Montada.
2: Sí, el Montada del Marroc ha perdut els dos partits que ha disputat fins ara. El Barça, recordem, ha guanyat els dos. Ja coneix el seu rival a la final, que serà dijous, és el vespre, mateixa final que l'any passat. El partit havia de començar a dos quarts, però estan encara acabant de fer les últimes salutacions. Estan tots els jugadors ja sobre la pista.
1: Doncs abans actualitzes com va aquest duel, que en teoria hauria de ser plàcid pels homes de Carlos Ortega. Comença el quart temps a Ràdio 4 amb el Jaume Riello aquí al meu costat, el José Gil i l'Helena Ramos a la realització tècnica.

0: Dos apunts en clau Barça per començar el futbol. Rafinha, el pichichi, el davanter, el capità, ha hagut de ser substituït amb l'amistós que el Brasil jugava a Austràlia per uns problemes musculars que no semblen res importants. I avui s'han posat a la venda un paquet d'entrades de cara al clàssic de finals d'octubre, del 25 d'octubre, només per socis. La més barata, posin les cometes, totes les cometes que tinguin al seu abast, 649 euros. Punt i a part, Sevilla acull el segon partit de la selecció espanyola de futbol a la Nations League. El grup està liderat pels dos equips que juguen avui, els dos equips que han guanyat la primera jornada, Espanya i Croàcia. S'esperen rotacions, amb 4 partits en 10 dies. S'espera que es protegeixi els jugadors, com, per exemple, ha explicat el míster Luis de la Fuente, que han fet amb Eric García, que, recordem, va deixar la concentració per molèsties en un dels seus genolls.
1: Sí, seguro que si hubiéramos estado en una fase final se hubiera quedado. Primero, porque todos hubiéramos asumido, entre lo que decimos, entre comillas, ese riesgo futbolístico que es salir a cualquier campo en cualquier partido. Pero como no teníamos la certeza de que ni siquiera, para hoy no, para mañana no hubiera estado en ninguna de las circunstancias, de las situaciones, y de cara al tercer partido podía estar o no, igual llegaba un poco justo, entonces entendimos que no merecía la pena.
0: En Luis de la Fuente a la sala de premsa, ahir va estar Fabián, el migcampista del PSG, que ha assegurat que després del Mundial, de guanyar el Mundial, el vestidor manté la gana que volen enllaçar d'aquí a 2 anys una tercera gran competició, com per exemple ja va fer la generació del 2008, 2010 i 2012.
2: No me gusta comparar una selección con la otra, al final son épocas diferentes, pero bueno, sabemos todos los españoles de aquella selección de 2010, ¿no? que era increíble, que eran jugadores únicos, y bueno, nosotros también estamos haciendo algo muy bonito, algo histórico, y bueno, ojalá poder también hacer como ellos de Eurocopa, Mundial de Eurocopa.
0: Des de 3:15, Espanya-Croàcia, i en el mateix grup, República Txeca-Anglaterra. D'ahir recordo les victòries, per una banda de França 0-1 a Bèlgica i per altra d'Itàlia 1-4 a Turquia. I a la selecció femenina, Sonia Bermúdez ha ofert la llista de convocades pels primers partits d'aquest curs, que ha d'acabar amb el Mundial del proper estiu. Una llista per 2 amistosos contra els Estats Units, allà, a l'altre costat de l'oceà Atlàntic, el 10 i el 14 d'octubre. No hi ha Aitana Bonmatí després dels seus primers minuts amb el Barça l'altre dia. Necessita una mica més de temps, ha explicat la seleccionadora.
3: Debutó el otro día, ha pasado un verano un poco entrenando al margen, pero bueno, son futbolistas que se están recuperando de lesiones, y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros, así que en cuanto ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
0: Y en cambio sí que hay esa la lista, Vicky López, tot i las molestias que arrossega.
3: Hay comunicación con el club, se pregunta cómo está la jugadora, está en perfectas condiciones para poder estar con nosotros, si no, no estaria en la convocatòria.
0: Aquests partits d'Espanya seran després de la propera jornada de Lliga, el cap de setmana, i abans d'això hi ha la segona jornada de la Lliga de Campiones. Dani Esclusa, el Barça visita demà la Roma i recupera ja alguna peça.
4: Les de Pere Romeu han viatjat avui amb René Van Aasten com a principal novetat a la convocatòria. La central neerlandesa ha rebut l'alta mèdica aquest mateix matí després de superar una lesió al recte de la cama dreta que l'ha mantingut de baixa les darreres 3 setmanes. També hi serà Aitana Bonmatí, que ja va reaparèixer uns minuts en l'últim partit de Lliga davant el Logroño, i 4 de les jugadores recentment campiones del món amb la selecció espanyola sub-20, Aisha Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez. L'equip central entrenarà aquesta tarda a la capital italiana. Recordem que el partit es disputarà demà a partir de 6:45 de la tarda a l'estadi Tre Fontane de Roma.
0: 25 minuts i les 3, deixem el futbol. Però seguim parlant d'esport a Ràdio 4. En poc més de 3 hores comença el segon partit del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, el duel dels ex, podríem dir, Dubai Futbol Club Barcelona. S'han creuat les banquetes Sekulić i Xavi Pascual aquest estiu. Josep Capel, deuen ser els únics, en tot cas, que no estan pensant en això a la prèvia.
5: Tenen d'altres preocupacions, com per exemple conjuntar i fer equip amb plantilles amb molts canvis. El Barça, 11 cares noves, Dubai, 8. Precisament sobre això en parlava en la prèvia l'exblaugrana Xavi Pascual.
6: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
5: I és que tots dos jugaran divendres, com explicava Xavi Pascual, a Turquia, al Barça, a la pista del Beşiktaş, i el Dubai a la del Fenerbahçe de Sarunas i a Sikevicius. Un Dubai que té una baixa important, la de Musa, més en té el Barça, que continua amb els problemes al joc interior, ja que no hi podran ser per lesió ni Josh Nivo, ni John McUnduni, tampoc Tosan Ebuoman. Veurem com pot subsanar això el tècnic Sekulić, que parlava també en la prèvia del problema que tenen no només encaixant en dos dels quatre partits oficials més de 100 punts, sinó la manera com encaixen aquests punts.
7: Sempre dic que no es tracta únicament dels punts que fa el rival. Hi ha moltes possessions que juguen els equips a un ritme alt. A més possessions, més possibilitats d'anotar. El que m'amoïna són els punts a la pintura, el percentatge elevat que encaixem a prop de la cistella. És un aspecte que hem de millorar molt.
5: Doncs aquest Dubai-Barça, com dèiem, a partir de les 6 de la tarda.
0: I a partir de les 7, l'EFE Reial Madrid i duel d'equips espanyols des de 9:15. València-Baskonia. I recordo, per demà, la prèvia de l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona se la juga en l'equip turc de l'Emlak Konut i comença l'Eurocup pel Manresa, que arrencarà a la pista del PAOK de Salònia. Alejandro Davidovich està jugant la final del torneig de tennis de Chengdu contra el polonès Urkach. Ha guanyat el primer set, l'andalús, i estan 5-5 a la segona màniga. I el circ de la Fórmula 1, al fi, fa una estoneta, s'ha produït la confirmació del que tots estàvem esperant respecte al futur de Fernando Alonso.
8: I will retire from Formula 1, but not yet.
0: Em retiraré de la Fórmula 1, però no encara, ha dit Fernando Alonso, i uns minuts després Aston Martin ha confirmat que almenys el 2027 l'asturià continuarà conduint el seu cotxe. Seguim amb olor a benzina perquè tenim al telèfon una protagonista que ha fet història i ens fa molta il·lusió felicitar-la. Daniela Guillén, campiona del món de motocross. Ho repeteixo perquè, com és la primera vegada, encara ens hem de fregar els ulls, alguns, per adonar-nos-en de que sí, una pilot catalana, una pilot espanyola, per primer cop és campiona del món de motocross. Daniela, el que deia, bona tarda i enhorabona, i gràcies per treure uns minutets en aquesta agenda tan atapeïda que ara tens després del títol.
9: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Escolta, com han estat els primers dies després de tornar a casa, perquè una de les peculiaritats d'aquesta fita que s'ha aconseguit és que eren a l'altra punta del món, eres no tan acompanyada com probablement haguessis volgut, però això estarà fent també molt especial la tornada.
9: No, sí, la veritat que assimilar-ho, no? Encara costa de creure's que ets campiona del món després de tant sacrifici que hi ha darrere i de tants anys intentant-ho. I, una llàstima, no?, el que has dit tu de que la cursa fos a l'altra punta del món. Però, em van acollir molt bé a l'aeroport. Estava tota la meva família, els meus amics, la gent més propera, a rebre'm molt contenta i feliç, no?, de poder estar aquí amb els meus i celebrar-ho.
0: Perquè, a més, imagino, Daniela, que quan arriba un èxit com aquest, quan arriba un èxit com el teu en una disciplina que no és majoritària, doncs és també un èxit compartit i una celebració encara més compartida, no? Perquè jo suposo des de fora que el projecte, Daniela Guillén, que el teu projecte és un projecte de tota la família, no?, de tot l'entorn.
9: Sí, al final és el que sempre dic, no? Hi ha molta gent darrere, molta gent treballant per mi, ajudant-me cada dia, sobretot la meva mare i la meva germana estan allà darrere meu ajudant-me, i sobretot tothom, no?, els meus entrenadors, la meva gent, I bueno, és un esport, com has dit tu, no? Que no és tan conegut, i bueno, ser la primera, també primera dona a guanyar un campionat del món de motocross és algo molt gran també.
0: Bueno, escolta, aprofitem l'oportunitat perquè jo crec que l'has d'aprofitar cada vegada que se't posi al davant. Ja vas dir, només aterrar, que, escolta, que qui vulgui ajudar, doncs tu, amb els braços oberts. Quina és la teva situació ara mateix en aquest sentit? M'imagino que més suport no t'aniria malament. Preguntat d'una altra manera, qui t'ajuda ara mateix? Gràcies a qui tu pots anar voltant pel món i ara ets campiona del món?
9: Bueno, al final, pues, al meu equip, no? A la Federació Espanyola, al Mequitec, que és el, bueno, el meu patrocinador principal, i tots els meus altres patrocinadors, no? Al final, gràcies a ells he pogut aconseguir això, sobretot també, pues, en un moment molt dolent de la meva vida, al principi de començar el Mundial, bueno, estava per deixar les motos, sobretot a l'equip que em va acollir en aquell moment, a l'equip Laslap, amb la federació també. Crec que, bueno, gràcies a ells, això ha sigut possible, no? També, perquè és el que t'he dit abans. Hi ha molta feina, molt de treball que no es veu, molt de sacrifici sobretot, i gràcies a ells també, pues, he pogut sobreviure, no? En el motocross.
0: En tot cas, qui vulgui gratar-se la butxaca i ajudar amb uns quants milers d'euros, hi ha lloc al mono, no, Daniela? I sobretot que tinguin present, que ja s'està demostrant aquests dies, que apareixeran, perquè tu penses seguir en la mateixa línia o més?
9: Sí, no, al final és el que dic. Ara mateix, no ho sé, en un futur, però ara mateix, sent campiona del món, estic sobrevisquent, no? Al final, viure d'aquest esport, en un esport d'homes, sent una dona, també, pues, costa el doble, no? I espero que això, sent campiona del món o en un futur, pugui canviar, perquè al final és molt difícil també mentalment, pues, seguir entrenant i seguir, bueno, volent seguir els teus somnis quan no reus res, no? Després.
0: Quedem-nos aquí, en això que estàs explicant. Molts cops es fa servir el concepte pioner, pionera. Realment, moltes vegades es fa servir d'una manera gratuïta. Un pioner és qui aconsegueix fer el que tu acabes de fer, que és una cosa per primera vegada. Què significa per tu? Què et ve al cap quan te n'adones, quan reflexiones això que és molt difícil perquè estàs en un entorn on no és el més natural, no és el més habitual el teu cas, però que tot i així ho has assolit.
9: Bueno, al final, emocionalment, doncs, crec que difícil. Ha sigut un recorregut a uns anys molt difícil, també perquè al final porto 6 anys al Mundial i des dels 3 anys que volia ser campiona del món crec que són molts anys i després, pues, també la jugada de... Crec que són 3 anys que porto al Mundial, els 3 últims anys, lluitant, no?, per guanyar i estant allà subcampiona, tercera, i veient que possiblement sigui la més ràpida al circuit i que els resultats no sortissin, bueno, jo crec que és algo difícil, no?, de gestionar i de dir, vale, no passa res, segueix treballant, costa això.
0: L'any 23 i 24 segona, com estàs dient, el 25 tercera, perquè pel que estàs explicant-nos, quan va arribar la darrera prova a Austràlia arribes com a primera, però amb una 6 vegades campiona del món molt a prop teu a la classificació, un puntet d'angoixa, si senties, era com, ai, que semblava que no arribava i ara ho tinc aquí a tocar.
9: El més important va ser arribar a l'última cursa a Austràlia amb 6 punts. Crec que allò em va ajudar, no?, a mantindre la calma i al final, bueno, amb aquesta petit avantatge, no?, del que tu has dit, de la Chiara Fontanesi, 6 títols mundials, molta experiència, crec que era difícil, no?, de gestionar, però crec que vaig fer un treball molt bé mentalment. Vaig arribar molt tranquil·la, sabent el que havia de fer, sense intentar posar-me nerviosa. I bueno, el més important, ho parlàvem, no?, amb el meu equip, que va ser guanyar la primera màniga el dissabte, era el més important. Sortir amb els 25 punts I bueno, així vaig fer, vaig guanyar la primera màniga i res, la segona màniga, pues, jo crec que un pilot normal no volia arriscar, sortir a comptar punts, no? I jo vaig decidir sortir a guanyar perquè em sentia molt forta, mentalment sobretot, i vaig anar a per l'1-1 i així vaig fer.
0: Mm. I d'on surt la teva afició per les motos? Perquè estaves pilotant ja des dels 3 anys, he llegit. D'on et ve a tu? Això normalment sempre ve de la família, no?
9: Bueno, la veritat que no. En aquest cas, no. Ens van regalar una moto per tots els germans. I res, la vaig provar jo, bueno, al final una moto d'aquestes xines, que no té res a veure de la que porto ara, però bueno, la vaig provar jo i bueno, ens vam introduir en el món del motocross i a poc a poc pues, vaig entrar una mica més i bueno, fins als 6 que vaig començar a entrenar ja, no professionalment, perquè amb 6 anys no pots entrenar professional, però amb un entrenador, amb el Xevi Colomé, i res, doncs fins ara.
0: I aquella moto te la vas quedar, no? Des del primer moment que la vas provar, li va quedar clar als teus germans que eres tu, que era per tu.
9: Sí, sí, i sempre estava la baralla amb el meu germà, que, bueno, tenim poca diferència d'edat, i era, bueno, me la quedo jo, tu no, no sé què, però bueno, no, la veritat que contenta d'haver provat aquella moto. Mm.
0: Daniela, acabo. A partir d'ara què? Perquè bueno, no és estrany que la gent del motor i més la gent de les motos combineu. Quan no estàs en temporada de motocross, què fas? O et centres única i exclusivament a la teva disciplina?
9: Bueno, quan estic en el moment de, bueno, pretemporada, moment de carreres, només estic enfocada en el motocross. Al final crec que és un esport que requereix molt de temps i només faig motocross. I ara, bueno, ja he acabat de tot. Crec que estar en família, estar quan, on no estic normalment, m'agrada, no?, al final. I res, passar temps amb la família, amb els amics i disfrutar del títol.
0: Però et criden altres modalitats. Estic pensant en, jo crec que el gran referent de les motos a casa nostra en el sexe femení, la Laia Sanz. Et criden altres modalitats? Et veus fent altres coses en un futur? Quan, evidentment, el primer que em ve al cap a mi és un Dakar, per exemple.
9: Bueno, crec que molt a futur possiblement sigui una opció, però encara no ho penso.
0: Bueno, encara tens totes les coses per guanyar, encara tota la vida per davant i bueno, sobretot mantenir aquest nivell ara que has aconseguit ser la primera pilot espanyola campiona del món de motocross, a revalidar-ho i a gaudir-ho com cal, que el títol l'has aconseguit fa 4 dies. Daniela Guillén, insisteixo, enhorabona i moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Les 2 de la tarda i 49 minuts. Esports a Ràdio 4, el quart temps d'algú que ha fet història a mirar cap al passat, a revisar un fet històric que ho va canviar tot. La màquina del temps del nostre estimat company de l'avantguàrdia Sergio Heredia avui ens porta a 1988, exactament fa 38 anys perquè... Sergio, què tal? Molt bona tarda.
10: Molt bona tarda, com estàs?
0: Ara fa 38 anys es va produir un dels més grans escàndols que hi ha hagut a la història dels Jocs Olímpics. Estem parlant del positiu de Ben Johnson, el velocista canadenc, acabava de guanyar amb rècord del món la prova dels 100 metres dels Jocs Olímpics del 88, després d'aquell duel amb Carl Lewis i l'establishment dels Estats Units. Però, Sergio, tu m'entens que aquell fet, aquell positiu en concret, ens va fer caure la mà que teníem davant dels ulls la majoria, no?
10: Sí, Rubí, sí, perquè al final... En aquells temps, en aquells anys 80, tots els joves, tots els politòlegs i sociòlegs tenien una tesi que deia que en termes esportius, doncs, només es dopaven els esportistes que estaven de l'altra banda del taló d'acer o del mur de Berlín, com vulguem dir-li, i que eren, doncs, els atletes orientals, no? De l'Alemanya Democràtica, de la Unió Soviètica, xinesos, i també en disciplines esportives que eren més aviat minoritàries, és a dir, halterofília, natació, i no tant en esports que eren molt importants. En aquells temps, la cursa dels 100 metres era la prova reina dels Jocs Olímpics, és a dir, era gairebé el súmum. I la dominava, doncs, els Estats Units, la dominava Carl Lewis, i va aparèixer aquella figura del controvertit i famosíssim Ben Johnson, que va ser un atleta que es va transformar físicament molt d'un any a l'altre. Era canadenc i es va muscular brutalment. Semblava un halteròfil quan corria els 100 metres en aquell any, no? Primer, en l'any, ja va ser en l'any 87, que ja va trencar l'hegemonia de Carl Lewis i va guanyar els 100 metres al Mundial de Roma. Però l'any va tenir el rècord del món, però l'any 88 és que no només va rebentar Ben Jones Carl Lewis, sinó que a més va fer 9,79, que és una bestiesa tan bèstia que gairebé ara guanyaria els Jocs Olímpics encara amb aquella marca que va fer. I el que va passar va ser extraordinari, perquè aquell duel entre els dos, i era entre el bé i el mal, en certa manera, doncs es va rebentar definitivament dos dies més tard, és a dir, el 26 de setembre, és a dir, en aquests dies, com tu ben has dit, es compleixen 38 anys, que és quan de cop i volta ens vam trobar el Ben Johnson a l'aeroport de Seul, i a l'aeroport internacional de Seul, envoltat d'agents coreans i d'afició coreana que les cridassaven i que abandonava el país perquè acabava d'anar positiu per estanozolol, que era un anabolitzant, és a dir, que era la substància que l'havia hipermusculat d'aquella manera. I al final, a tots aquells que pensàvem que només eren tramposos els que estaven de l'altra banda del mur de Berlín, doncs resulta que no, que érem tramposos també a la nostra banda i, a més, en una disciplina tan carismàtica i important a ulls de tothom com els 100 metres llisos.
0: Faig una caricatura, Sergio. Aviam si he entès bé la teva tesi. L'atletisme és una qüestió tan pura en quant a l'activitat física que, evidentment, en aquells moments tothom pensava que la dominava el món més civilitzat. I de cop i volta va resultar que en el món civilitzat érem tan incívics com a l'altra banda del món.
10: Sí, va ser així. I va ser una apertura vam perdre la nostra ingenuïtat infantil, perquè de cop i volta, a més, aquest canvi no només va ser un canvi esportiu, sinó que va ser un canvi polític, econòmic, social. Era multidisciplinar, perquè ho afectava tot, és a dir, que no només som tramposos i no només som corruptes i no només fem les coses malament a l'altra banda del mur de Berlín, sinó que també ho fem en aquesta banda. També aquest ideari que el món occidental, o sobretot dels Estats Units, ens aporten a tots, en aquella època, doncs era mentida. I també aquí, a Europa o a Occident, es feien trampes i eren corruptes. I això és el que sovint, quan faig ponències a la universitat, els explico als alumnes, que el periodisme esportiu no només és periodisme esportiu, sinó que de vegades pot explicar els canvis que es produeixen al món, i aquest va ser molt significatiu.
0: I, Sergio, diries que l'establishment, no? I el periodisme, d'alguna manera, és part de l'establishment, almenys en aquest món que nosaltres coneixem. Diries que l'establishment, pel que recordes, es va resistir a que li caigués la vena dels ulls? Recordes si, d'alguna manera, es va sostindre que sí, però no és el mateix?
10: No, la veritat és que no. El Ben Johnson va ser literalment destruït. Es va convertir en l'enemic públic número 1 en aquella època. Ningú no l'estimava, es va quedar molt sol. Es feien caricatures d'ell, es recordava que era un atleta hipermusculat en molt poc temps. Avui seria carn de meme, i en cap moment es va dubtar de que era un trampós, i va ser absolutament massacrat primer perquè el topava i a més, en segon joc perquè a més ho havia fet molt malament, perquè si en realitat el control el passava a ser un moment específic, doncs donar positiu era realment ser una mica xixarelo.
0: I en aquest àmbit temporal concret del final de la Guerra Freda i dels dos blocs, diries que d'alguna manera ens va ajudar a canviar la nostra forma de veure a Orient, aquella decepció tan gran?
10: Doncs jo diria que no, perquè la Guerra Freda va continuar una miqueta més i va ser un any més tard, no? Al novembre del 89, que és quan va caure el mur de Berlín, i després es van succeir també la caiguda de la Unió Soviètica al 91, totes les guerres dels Balcans, que van acabar cap al 93, i al final la hegemonia absoluta d'Occident, no? Davant el món, que el món es capitalitzava també, i va ser la capitalització bestial de la nova Unió Soviètica, és a dir, la no Unió Soviètica, sinó més aviat Rússia, era el món occidental es va convertir en l'exemple, en el model que tothom volia replicar al seu país, i escenaris com aquest, el de la trampa de Ben Johnson, no es va obrir els ulls en aquest sentit, sinó que més aviat el que sí que vam trobar és que en fi, tothom es dopava a tot arreu, a tot el món. Per això no va canviar molt el pensament del que teníem sobre el que era Orient i Occident.
0: O sigui que, a moda de resum, Sergio, diríem que no és que Ivan Drago a Rocky 4 ens semblés millor, sinó que vam obrir els ulls respecte als mètodes de Rocky.
10: Totalment. De fet, Rocky 4, de fet, Drago, no? Es va occidentalitzar també i va entendre que, home, a Occident hi ha pasta, es pot viure molt bé, doncs jo també m'adhereixo en aquest món, que és el que va acabar passant, i van ser els anys de glòria, no? Aquells 90s, van ser uns anys de glòria capitalista al món, i tot era Estats Units, tots ells eren el gran exemple, fins que en l'actualitat doncs, aquest model doncs, està més qüestionat, entre d'altres motius, perquè està governant a Estats Units qui està governant.
0: I aquells anys 90 no van ser per presumir tampoc en quant al que estem parlant, en quant a la proliferació del dopatge, o sigui que no vam ser capaços de canviar el model, no vam ser capaços d'aprendre la lliçó arran d'aquell positiu de Ben Johnson. Fa 38 anys, ara, després de la final dels 100 metres dels Jocs Olímpics de Seul 88, que sí que ens va ajudar, això sí, a ser una mica menys innocents i a veure el món de l'esport i el món en general d'una altra manera. Sergio Heredia, company del diari La Vanguardia, moltes gràcies, com sempre, i fins la propera setmana.
10: Moltes gràcies a tu, Rubí, i fins la propera setmana.
0: I abans d'acabar, Àlex, com deixem el partit del Barça d'handbol contra el Montada, el Mundial de Clubs?
7: Amb el partit molt controlat pel conjunt de Carlos Ortega, més 12 pel Barça, 19-7. Guanya el conjunt marroquí quan queden 4 minuts pel descans.
0: Recordo que el Barça està classificat per la final, que jugarà dijous al vespre contra el Veszprém hongarès. Tornem demà torna el quart temps. Ara el butlletí de notícies, que acabin de passar bon dimarts. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Consell de Ministres ha aprovat finalment el decret d'habitatge amb mesures com la prohibició temporal dels desnonaments. Ho ha fet, però, amb un debat intens fins última hora i amb els ministres de Sumar desmarcant-se d'algunes decisions. Pau Alemany, bona tarda, explica'ns.
2: Bona tarda. La decisió salomònica per satisfer tots els socis de govern ha estat partir les mesures en dos decrets. Al primer s'inclouen les que tenen més consens, com la regulació del lloguer de temporada, la prohibició fins al 2028 de la compra especulativa per part de fons d'inversió o la regulació dels lloguers de temporada. Aquesta última, en paraules de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, permetrà acabar amb el frau.
3: Cuando vamos poniendo protección a los contratos de alquiler residencial, se escapan hacia otras vías y hay que tapar también esas vías, temporada y habitaciones.
2: Al segon s'inclou una de les principals reivindicacions dels moviments socials durant els últims dies, la pròrroga indefinida dels contractes de llogar. Sumar preferia incorporar-la en un sol decret, però no ho ha fet per mantenir el consens, tal com ha explicat el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy.
4: La renovación automática de los contratos, esta última demanda puesta sobre la mesa en esta semana por el Movimiento Popular, queríamos que fuera en el primer decreto junto con todo lo demás.
2: Els moviments socials temen perquè en la votació del decret del proper divendres al Congrés s'aprovi el primer, però decaigui el segon.
0: Gràcies, Pau. Doncs bé, el sindicat de llogateres es mostra prudent davant l'aprovació dels decrets i assegura que cal mirar la lletra petita. De fet, el sindicat ha convocat manifestacions arreu de Catalunya per al proper dissabte. La portaveu Carmen Carazo celebra que el govern espanyol hagi tirat endavant legislació després de les mobilitzacions al carrer.
5: Quan la gent surt al carrer, quan la gent es manifesta, quan la gent para desnonaments, quan la gent s'organitza, que les coses canvien. I per això el missatge que volem donar avui és que això tot just comença. Si en 6 dies hem aconseguit mesures que portaven anys bloquejades, si mantenim la mobilització, i és per això que aquest dissabte convocarem a tot Catalunya i a la resta de l'Estat, pensem que podem anar molt més lluny i tocar el moll de l'os del problema.
0: El sindicat fixa com a següents objectius aconseguir contractes indefinits i prohibir les compres especulatives. I continuem pendents de l'evolució de l'episodi de pluges. Durant tot el dia l'alerta es mantindrà en el litoral català amb xàfecs que poden arribar a ser torrencials. Aquest matí ha plogut amb força l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i l'Anoia, on han caigut prop de 100 litres per metre quadrat, per exemple, Cabrera d'Anoia, on l'alcalde Joan Díaz feia aquesta valoració dels danys.
6: Nosaltres tenim el problema que tenim molts passos per torrents, rieres i el riu. La veritat és que això ens talla la sortida de les urbanitzacions i tot això. Ara mateix estem pendents d'un camí només per sortir.
0: Els bombers han rebut 300 avisos. El més destacat, el rescat de dues persones d'un cotxe arrossegat per l'aigua a Gavà. Totes dues es troben bé. A més, el temporal ha obligat a tancar 3 escoles a Piera, Torrelles, de Foix i Vilanova. El cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, ha superat el llindar de perill. Segons les previsions, la pluja es desplaçarà ara cap a les comarques gironines. Imma Soler, sotsdelegada per Protecció Civil.
7: Però encara el que és en la zona nord, entre el Maresme, la Selva, també el Baix Empordà, doncs encara en aquesta línia podem tenir encara dificultats les properes hores per haver de vigilar aquesta intensitat.
0: Més qüestions. Anem ara a Lleida, últim dia de la Festa Major de Tardor dedicada a Sant Miquel. Unes festes que s'han saldat sense detinguts ni incidents i amb alta participació ciutadana. Joana Cendra.
8: Els Mossos d'Esquadra han identificat 8 persones en un control d'armes blanques, però no s'han produït incidents ni tampoc detencions en tot el cap de setmana. La Paeria ha destacat l'alta participació en els actes organitzats, sobretot els concerts del casc antic. Fèlix Larrosa, alcalde.
9: No només perquè les festes es consoliden, les festes de la tardor es consoliden claríssimament al centre històric, sinó que, a més, la gent hi ha anat massivament, ha participat de tots els actes que s'han organitzat.
8: Pel que fa al punt Lila, hi ha hagut 250 atencions, també sense incidències.
0: I a comarques gironines, els agents de la policia local de Palamós han deixat de fer hores extra en protesta per la seva situació laboral. El sindicat CESIF denuncia que les hores extres s'han convertit en habituals per garantir els serveis i reclamen més plantilla, millores en les condicions de treball i que l'Ajuntament compleixi diverses sentències que reconeixen als agents el dret a cobrar els complements de nocturnitat i festius durant períodes com les vacances, permisos o baixes. Segons el sindicat, la decisió de no fer més hores extra ja està dificultant la cobertura d'alguns torns i serveis. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 4.
10: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
11: ¿Des de quan portes aquestes ulleres, Toni?
12: Estas, concretamente este modelo,
11: sí.
12: Pues igual 3 o 4 años, por ahí, no lo sé, pero unas muy parecidas,
11: sí.
12: Desde hace 40 o 50.
11: Bueno, siempre estas, has portat ulleres.
12: Estas son particularmente, estas sí. Son distintas porque son marroncitas. Normalmente siempre trabajaba con gafas negras.
11: ¿Y li tens molta estima a las ulleres?
12: Sí, son como unas, yo creo que es como una especie de máscara, ¿no?
11: ¿Ah, sí?
12: Hay una sensación de protección, yo diría, ¿eh?
11: Sí.
12: Literalmente, sí, sí. No sabría. De hecho,
11: l'altre dia ens ho deia José María Pou, que les necessita o les necessitava per amagar-se una mica, ¿no?
12: Sí, sí, yo creo que hay algo de esto, sí, sí, sí, sí, sin duda.
11: Pero o sea, ¿encara ara necessites amagar-te?
12: Yo creo que ahora más.
11: ¿Por qué?
12: Esa sensación borgiana de algún día van a descubrir que soy un impostor. como rasquen un poco, van a ver que...
11: No m'ho crec que tinguis aquesta sensació.
12: Sí.
11: Sí?
12: Sí, pero yo creo que es muy común, ¿no? ¿O no? Yo creo que es muy común.
11: No sé qué dirte.
12: Cuantas más entrevistas te hacen y más bola te dan, más sensación de, bueno, ¿yo qué he hecho, no? O sea, tampoco era, ¿no? O sea, hemos hecho unos anuncios y, bueno...
11: Home, no has salvat vides, això
12: claro,
11: és veritat.
12: Claro,
11: això és veritat, però has fet coses molt importants, eh?
12: Sí?
11: Ho veurem al llarg d'aquesta conversa, sí.
12: Bueno, pues ya me alegro que me lo reconozco, que me lo descubras.
11: Avui el nostre irrepetible és el publicista Toni Segarra.
1: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
11: Toni Segarra, benvingut a Irrepetibles.
12: Molt honorat d'estar aquí.
11: Moltes gràcies.
12: I agraït.
11: Publicista, més de 40 anys d'ofici, amb una quarantena de lleons del Festival de Cannes, més de 100 sols al Festival de Sant Sebastià, responsable d'eslògans que tots recordem, tots els oients recordaran com t'agrada conduir. Benvingut a la República Independent de casa teva, Big Water, my friend. I diuen de tu que ets el millor creatiu publicitari espanyol del segle XXI. I també han dit de tu que ets el Mozart o el Ferran Adrià de la publicitat. Què en penses?
12: Son exageraciones que agradezco mucho porque todo el mundo tiene su vanidad, pero que me parece que son exageraciones.
11: ¿Sí?
12: Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo soy muy fan y...

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada la setmana passada, ha acceptat la proposta de l'empresa Urbagestión per tornar a casa seva un cop rebi l'alta hospitalària. Beatriz Duró, l'advocada de la Mari Carmen, ha explicat que estan satisfets amb l'entesa assolida en la reunió d'aquest dilluns amb la mediació de l'Ajuntament de Madrid.
2: Pues nada, hemos ido a ver al hospital a Mari Carmen, hemos podido contar por fin un poco todas las cláusulas del acuerdo que estuvimos ayer trabajando en él, en la negociación que tuvimos, que todos conocéis, y Mari Carmen, por supuesto, ha dado su conformidad con él mismo, está muy contenta, está aliviada y está con muchísimas ganas de poder recuperarse y poder volver a su casa.
0: L'acord contempla, en línies generals, que el preu del lloguer sigui d'uns 500 euros, import previ al desnonament, i el contracte serà de 8 anys, amb assessoria jurídica durant aquest temps. També es contempla una assegurança de pagaments i una de l'habitatge. En aquest context, el govern espanyol ha aprovat dos decrets d'habitatge sense tenir encara garantits els suports necessaris al Congrés. A grans trets, les mesures del primer decret amplien fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments, regulen els lloguers de temporada i d'habitacions i prohibeixen fins al 2028 la compra d'habitatges per part dels fons d'inversió. El segon decret incorpora la renovació automàtica dels contractes de lloguer i una pròrroga de 2 anys pels contractes que acabin abans del 31 de desembre del 2028. Però els suports encara no estan assegurats. Junts diu que les negociacions van malament i reclama més protecció pels petits propietaris, mentre que Podemos demana que les mesures es concentrin en un únic decret. Ione Belarra, secretària general dels Morats.
3: Le pido a la gente que se siga movilizando, que se siga organizando, porque creo que eso es lo que va a hacer que el gobierno rectifique. Yo creo que deberían rectificar, escuchar a la gente, escuchar al movimiento, lo que está diciendo el sindicato de inquilinas y traer un único decreto con todas las medidas.
0: El Partit Popular i Vox ja han avançat el seu rebuig als textos. Esther Muñoz i Pepa Millán.
4: En 24 horas el gobierno quiere arreglar lo que no ha arreglado en 8 años. Es más, lo que ha destruido en 8 años. Y las medidas que propone van orientadas precisamente a destruir todavía más el mercado de la vivienda.
5: Si nosotros tenemos un país donde escasea la vivienda, lo que no se puede hacer es implantar al mismo tiempo una política de puertas abiertas para que aquí entren 8 millones de personas sin tener un techo donde meterse, mientras los propios españoles no pueden acceder a una vivienda.
0: L'executiu ha demanat celebrar un ple extraordinari aquest divendres per mirar de convalidar els dos textos. A aquesta hora seguim molt pendents del temps. Els xàfecs més intensos s'estan situant al nord-est de Catalunya, a comarques gironines, alhora que també s'estan formant nuclis al terç oest del territori. L'EMET manté l'alerta taronja fins a les 9 de la nit i a Barcelona fins a les 6 de la tarda. Àlex Eloi, bona tarda.
6: Bona tarda. Mentre continuen les conseqüències dels forts aiguats d'aquest matí al litoral i prelitoral de Barcelona, la pluja ha negat baixos de comerços i garatges i també ha convertit carrers en autèntics rius. També ha generat alguns problemes a escoles i residències. Encara no hi ha hagut afectacions personals. 2 persones han hagut de ser rescatades d'un cotxe que estava sent arrossegat per l'aigua a Gavà. A aquesta hora, l'epicentre de les pluges és a la demarcació de Girona. Santi Segalà, portaveu del Meteocat.
7: De cara a la tarda, què esperem? Esperem que les tempestes es vagin movent de manera lenta però progressiva cap a les comarques de Girona, cap a les comarques del nord-est, i que puguin repetir aquests xàfecs, aquests aiguats, aquestes tempestes en aquesta zona de Catalunya.
6: Fins a les 2 del migdia, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 1.400 trucades que han generat 1.102 incidents relacionats amb la pluja. Els bombers han atès per la seva banda uns 400 avisos. Pel que fa a les comunicacions, continuen els problemes a la xarxa de metro de Barcelona. Algunes línies circulen amb estacions fora de servei i trams tallats per incidències. A hores d'ara, només la L2 i la L9N i la L10 funcionen amb completa normalitat. A Rodalies, les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8 circulen amb limitacions temporals de velocitat per garantir la seguretat de les circulacions a causa de les condicions meteorològiques. I pel que fa a l'aeroport del Prat, els vols, AENA ha informat que durant el matí s'han produït un centenar de cancel·lacions i uns 200 retards que continuen arrossegant-se durant la tarda de 1.100 vols programats.
0: Gràcies, Àlex. I a banda de aquestes pluges que continuen fent que el temps sigui inestable durant aquesta tarda, També avui han baixat les temperatures una miqueta, amb màximes de 29 graus a Girona, 28 a Barcelona, 27 a Lleida i 26 a Tarragona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
8: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Kurtak. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Salvador Illa afronta aquesta hora el debat de política general amb l'habitatge, la cohesió i l'auge de les formacions d'extrema dreta com a prioritats. És previst que el president anunciï noves mesures per facilitar l'accés a l'habitatge, després que els lloguers hagin baixat un 4,7% a Barcelona i un 1,3% a les zones tensionades, però amb Catalunya encara al capdavant dels desnonaments. Entre els altres reptes del govern hi ha l'aprovació del nou model de finançament, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya i la necessitat d'aconseguir el suport de Junts al Congrés. En educació, Illa, què farà? Intentarà buscar un gran consens polític i social per revertir aquests mals resultats en plena mobilització dels docents i després dels problemes amb les proves PISA, el desastre PISA. I també plantejarà abordar l'impacte de la intel·ligència artificial i la digitalització entre infants i adolescents. Escoltem el president Salvador Illa des del Parlament.
1: El nostre sentit cívic guiats pels nostres valors. Ho vam fer carregats d'esperança, de determinació i d'una voluntat que traspassava sigles, banderes i fronteres. La voluntat compartida de viure i conviure per obrir pas a la Catalunya del futur. Democràtica, autogovernada, pròspera, plural i europea, amb la nostra llengua català i la nostra cultura com a columna vertebral. Això anhelàvem aleshores, i això som avui. La Catalunya on hi caben totes les Catalunyes. Avui ens toca a nosaltres estimar-la, servir-la i millorar-la. Perquè cap conquesta és irreversible. La democràcia, la prosperitat, els drets i les llibertats, la convivència, cal conquerir-los cada dia. Així ho fem amb cada habitatge públic que aixequem a Can Llong, a Sabadell, amb cada escola que obrim, com l'escola Paco Candeu a l'Hospitalet del Llobregat, amb cada nou Mosso d'Esquadra que patrulla per Ciutat Vella de Barcelona, amb cada bosc que preservem o quan fem arribar els serveis públics a cada poble. A cada temps li pertoca la seva ambició i a nosaltres ens correspon assumir la nostra.

pensar que tot aquest progrés i aquests avenços han estat fruit de la inèrcia històrica. No és així. Som fruit de l'esforç de milions de persones. Preguntem als nostres avis i àvies quants anys costa guanyar-los i en quant poc temps els podem perdre. No banalitzem, doncs, tot el que hem aconseguit. Avui Catalunya ho té tot per guanyar el futur que nosaltres, tots i totes, decidim. No ens deixem paralitzar per la indecisió, no ens deixem endur per la por ni ens deixem intimidar pels profuns canvis que viu el món. Anticipem-nos. El futur no està escrit, ni abans ni avui. Tinguem el coratge d'escriure'l. Cadascú de nosaltres des de la responsabilitat que li pertoca. L'administració funcionant, el govern governant, el Parlament legislant, l'oposició aportant, però tots amb el mateix deure, servir a Catalunya i a la seva gent. A la Catalunya que som, a la Catalunya del segle XXI, a la Catalunya on hi caben totes les Catalunyes. Senyores i senyors diputats, a la darrera Assemblea de les Nacions Unides, celebrada la setmana passada, ha quedat palesa la veritable contesa que hi ha darrere dels canvis que viu el món. Darrere del canvi climàtic, del canvi tecnològic i del canvi demogràfic, hi ha una pugna transcendental que decidirà el nostre esdevenir. O democràcia o autoritarisme. Hi ha una erosió intencionada, persistent i desvergonyida de la democràcia, del dret internacional i de les institucions multilaterals. La intenció és clara: substituir-vos per un món dividit en grans blocs i regit per la força, la cobdícia i la inhumanitat. O democràcia o autoritarisme. Ningú pot eludir aquesta decisió. Catalunya, com ha fet al llarg de la seva història, tria democràcia. La democràcia és avui la nostra principal causa. No és una causa abstracta. En depèn el nostre model de vida i de convivència. En depèn continuar sent una Catalunya fraternal i regida pels valors humans. En depèn continuar sent una Catalunya que situa la igualtat real, la llibertat i la dignitat de totes les persones al centre. En depèn continuar sent una Catalunya regida pel bé comú de tots els seus ciutadans i no pas pels interessos de cap potència internacional o conglomerat econòmic. La democràcia s'ha de defensar i exercir cada dia. En aquest Parlament, a cada ajuntament, a cada institució, també a cada escola, a cada barri i a cada poble. La democràcia també s'ha de defensar al món digital, a les xarxes socials i a cada pantalla. És imprescindible evitar la concentració de poder en unes poques plataformes tecnològiques que posen en risc la veritat mateixa i el veritable sentit de la democràcia. Un ciutadà, un vot. S'està intentant consolidar una idea perniciosa: que la democràcia no és capaç d'oferir resposta a les necessitats dels seus ciutadans. Això és fals. La democràcia és la garantia per impulsar polítiques a favor del bé comú, la garantia per desplegar un estat del benestar per a tothom i uns serveis públics per a tothom. És la democràcia la que ens permet a cadascú de nosaltres viure, estimar i pensar en llibertat. Allà on creix l'autoritarisme es qüestionen drets, principis i valors que ens ha costat molt guanyar. Allà on creix l'autoritarisme, la gent, famílies, joves i treballadors, viu pitjor. Allà on creix l'autoritarisme, les dones pateixen discriminació. Allà on creix l'autoritarisme, les persones més vulnerables són perseguides. Avui, tots els demòcrates europeus, de Barcelona a Berlín, de Tarragona a París, de Lleida a Kiev, de Girona a Copenhaguen, tenim una causa política superior i inaudible: la causa comuna de tots els ciutadans de Catalunya, de la resta d'Espanya i de la Unió Europea, més enllà d'ideologies i creences. Aquesta causa és la democràcia. Catalunya està i estarà en primera línia. Per això em plau anunciar-vos que el proper mes de novembre Catalunya acollirà una conferència de regions per la democràcia. Volem reunir a Catalunya governs i territoris del món compromesos amb la democràcia, l'estat de dret i els valors europeus. Volem construir aliances convençuts que els i les demòcrates som majoria. El que cal fer és fer sentir la nostra veu i construir aquesta gran aliança democràtica.

0: Salvador Illa, afrontant aquesta tarda, a aquesta hora, el debat de política general. David Gallac, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Per si algú acaba de connectar-se a Ràdio 4, què estava explicant el president de la Generalitat?
1: Són els primers minuts d'aquest discurs, d'aquesta intervenció del president Salvador Illa. Entre altres qüestions, ha parlat d'una Catalunya on hi caben totes les Catalunyes. Ha recordat que cap conquesta és irreversible i ha parlat que hi ha una erosió intencionada de la democràcia i de les institucions. També ha parlat, diu que es volen substituir-nos per un món dividit per la cobdícia i ha fet una tria entre o democràcia o autoritarisme i diu que Catalunya tria la democràcia. Són alguns dels titulars que ens deixen aquests primers minuts, recordem, d'aquesta intervenció del president Salvador Illa, del president de la Generalitat, en el debat de política general.
0: Continuem escoltant el president de la Generalitat, Salvador Illa, al debat de política general.
2: De l'accés a l'habitatge i de la defensa dels nostres pescadors i agricultors. Per això Catalunya ha de ser-hi, amb veu pròpia i amb llengua pròpia. No tinc cap dubte que el català serà llengua oficial de la Unió Europea. Ningú va dir que fos fàcil, però tampoc ningú havia fet tant com ara per aconseguir-ho. Amb perseverança, amb diplomàcia i amb la unitat de tots els governs, espanyol, català i governs aviats, aconseguirem l'oficialitat del català a la Unió Europea malgrat els impediments per part dels qui no entenen la nostra pluralitat. Catalunya seguirà defensant els seus interessos i les seves propostes, construint aliances i contribuint activament a una Europa més forta, més federal i més competitiva. Tenir més veu i més influència comporta també tenir més responsabilitat. Ho hem d'exercir a casa nostra i més enllà. El futur d'una Europa basada en la llibertat, en la democràcia, en la cooperació entre pobles i en la pau està en joc a Ucraïna. Des de les nostres ciutats i pobles no sentim l'estrall de les bombes, però el patiment i el sacrifici del poble ucraïnès és també el nostre. Ahir mateix haver-hi un atac injustificable a Kiev, atacant una instal·lació hospitalària i el centre de ciència. La defensa d'Ucraïna és la defensa d'Europa i la defensa de Catalunya. Per això Catalunya està al costat de la seva població i del seu futur europeu, com vaig transmetre personalment al president Zelensky. Volem que aquest compromís tingui continuïtat, estructura i resultats concrets en benefici mutu. Per això us anuncio que el govern posarà en marxa un programa Catalunya-Ucraïna. Un programa que reforçarà la contribució de Catalunya a la reconstrucció.
0: És el president del govern, Salvador Illa, al debat de política general en directe des del Parlament de Catalunya. David.
1: Fent referències també a Ucraïna, a la reconstrucció i una qüestió que també ha estat sobre la taula al llarg dels últims mesos, gairebé anys, sobre l'oficialitat del català, diu que no té, del català a la Unió Europea, volem dir, sí. Diu que no té cap dubte que el català serà una llengua oficial a la Unió Europea.
0: Maria Coll, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Molt pendents de Salvador Illa al Parlament i estarem molt pendents durant tota la tarda i anirem actualitzant també tot el que passi al Parlament de Catalunya.
3: Això és el que farem perquè aquest debat de política general, com dèiem, continuarà durant les properes hores.
0: Ho hem, ja ho he carregat,
3: abans.
0: Eh?
3: Exacte, ho hem comentat sí, abans, sí. Aquestes mesures per facilitar l'accés a l'habitatge, també els reptes del govern, l'aprovació del nou model de finançament, també el tema de l'educació, que està sobre la taula, aquest consens polític i social per revertir els mals resultats dels informes PISA i també s'intentarà aportar l'impacte de la intel·ligència artificial, la digitalització dels infants, dels adolescents a les escoles, també com s'aborda la intel·ligència artificial, és el que parlarem en aquest debat de política general que anirem seguint aquí a la tarda a Ràdio 4.
0: Molt pendents, i perquè tot soni fantàstic. El control tècnic Pau Robert, Jaume Tudela. Gràcies, amics. A la producció, Sònia Rodríguez Justícia, i nosaltres som els de la tarda de Ràdio 4. L'accés a l'habitatge s'ha entrat part de l'actualitat política dels darrers dies. Ja ho saps, el desnonament de Mari Carmen va iniciar una onada de protestes i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que hores d'ara encara es manté. Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat aquest matí dos decrets d'habitatge que contemplen, entre d'altres mesures, la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, tal com exigia Sumar i també el sindicat de llogateres, i prohibeix la compra de pisos als fons voltor fins a l'any 2028. David Gallac.
1: Sí, també inclou la regulació del lloguer de temporada i per habitacions. Però anem a pams. El primer d'aquests decrets recull la majoria de les mesures, també la prohibició dels desnonaments fins l'any 2030 i la pròrroga per 2 anys dels contractes en vigor que finalitzin abans del 31 de desembre de l'any 2028.
0: I el segon text, què és el que desenvolupa exactament?
1: Doncs la renovació automàtica dels contractes de manera indefinida, el gran escull que ha endarrerit l'acord entre els socis de govern fins a l'últim minut, ha estat precisament aquesta pròrroga automàtica i sense límit temporal d'aquests contractes de lloguer. Era la principal reivindicació de Sumar i del Sindicat de Llogateres, entitat impulsora de l'acampada a la Puerta del Sol. La proposta de Sumar consistia en la renovació automàtica i assimilar aquests contractes als indefinits del mercat laboral. És a dir, si el lloguer o llogatera paga, no hi hauria motiu per a l'extinció a menys que el propietari no introdueixi una causa justificada.
0: El PSOE, en canvi, no era partidari d'una mesura d'aquestes característiques.
1: I així ho podem llegir, Xavi, en l'esborrany que el Ministeri d'Habitatge va enviar, on la pròrroga automàtica només es contemplava fins l'any 2028. I per què? Doncs perquè això allunyava un possible acord amb PNB i Junts i, per tant, la majoria necessària per a la convalidació del decret al Congrés dels Diputats. Caldrà veure ara què negocia l'executiu amb aquestes dues formacions per aconseguir el seu suport, però tot fa indicar que el segon text ho té més difícil per tirar endavant.
0: Des de Sumar, a més, demanen la regulació del lloguer, de les habitacions. Clar, una fórmula que des de la formació entenen obre la porta a l'especulació i a les clàusules abusives.
1: I des de la banda socialista demanen abordar aquesta qüestió amb precaució, ja que diuen que s'ha convertit en la porta d'accés a l'habitatge per a moltes persones.
0: El segon gran punt que quedava a l'aire era la fórmula per aconseguir prohibir, desincentivar o limitar d'alguna manera la compra d'habitatge per part dels fons voltor.
1: És un tema que implica una gran complexitat jurídica. De moment, l'executiu no ho ha especificat com es farà. Aquest punt, a diferència de la pròrroga dels lloguers, sí que aconseguia una simpatia més gran entre els grups parlamentaris. De fet, va ser una de les mesures que Junts va traslladar a l'executiu durant la seva negociació.
0: I quines altres mesures s'inclouen?
1: Doncs, si parlem del primer decret, per exemple, una reducció de l'IVA al 4% per a la construcció d'habitatge protegit. Aquesta, de fet, era una de les mesures més importants per a la part socialista de l'executiu. I també es contempla una pujada del 10% de l'IVA per als pisos turístics. Després de demanar-ho al govern, per cert, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat per aquest divendres a les 11 el ple extraordinari en què s'hauran de debatre i votaran, perquè recordem que estem parlant de dos decrets que han de passar per convalidació al Congrés dels Diputats, per tant, la data és aquesta, aquest divendres a les 11 del matí.
0: A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres hem escoltat una de les veus més esperades, la de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
1: I afirma que els textos han de servir per evitar nous casos com el de Mari Carmen y parlan de un escudo social.
4: Vamos a ampliar la vigencia del escudo social hasta el año 2030.
1: Y Rodríguez también creo que los decretos podrían poner fin a la especulación.
4: No solamente ponemos nombres y apellidos a los especuladores, como ha ocurrido en el caso de Urbagestión, sino que además vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien esencial, con un bien social como es la vivienda en nuestro país. De manera que vamos a paralizar esta compra por parte de los fondos buitres para parar la compra especulativa.
1: La ministra també ha destacat la generositat dels partits polítics a l'hora de redactar aquests decrets.
0: Els socis del govern de coalició també han dit la seva. Per exemple, el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, oi?
1: Sí, de fet ha tret pit de l'aprovació dels dos reials decrets i ha enviat un missatge a la resta de formacions polítiques.
5: Llamamos a concentrar todos los esfuerzos en lograr la convalidación por el Congreso de los Diputados de estos dos decretos leyes que van a suponer un impacto real, inmediato, en la vida material de millones de familias en nuestro país.
0: Pablo Bustinduy de Sumar y Clap. Què diu l'oposició?
1: Si parlem de Vox i PP, culpen el govern central del problema de l'habitatge i consideren el decret una cortina de fum. Escoltem el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, i la portaveu de Vox, Pepa Millán.
6: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
7: El gobierno se ha sacado de la manga la penúltima estafa, que es presentarse como solución al problema de la vivienda cuando ellos mismos son los causantes.
1: Jone Belarrada, Podem veu mancances en aquest decret i Míriam Nogueras, de Junts, lamenta la manca de protecció al petit propietari.
8: Un real decreto que no propone ni una sola medida estructural, que no escucha la calle.
9: Pero aquí hay lo que nos llega, un veto de los socios de Sumar, que no aceptan esta protección al pequeño propietario.
1: Recordem que el govern haurà de buscar els vots necessaris dels socis per convalidar el decret al Congrés dels Diputats divendres a les 11 del matí.
0: Clar, és que aquí també està part del tema. Propietaris i llogateres. Anem a veure, David Gallac. Ells també han dit la seva, anem a escoltar-ho.
1: Escoltem el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, que creu que no solucionen aquests decrets el problema de l'habitatge.
10: Llavors, aquestes solucions a curt termini, aquests parxes que proponen els sindicats de llogateres i això no serveix de res perquè no són polítiques estructurals a llarg termini.
1: Parla de polítiques estructurals i des del sindicat de llogateres Carme Arcarazo el que parla és de prudència.
11: Volem ser prudents i encara no pronunciar-nos sobre el contingut del decret perquè no l'hem vist. I sabem que el diable està en els detalls, ens cal veure la lletra petita per realment entendre de què estem parlant. En teoria, les mesures que es plantejaven al decret Mari Carmen estan incloses, però estan incloses en dos decrets diferents.
1: Per cert, que abans parlem amb Xavi de Mari Carmen, que és l'inici, podem dir, d'aquesta situació, el que va provocar
0: símbol, no?
1: Aquest símbol exacte de la situació de la crisi de l'habitatge. Ahir a la nit vam conèixer que podria, o va arribar, de fet, a un acord amb Urbagestión, que és l'empresa propietària del pis, el que permetrà que pugui tornar a casa seva. Escoltem l'advocada de Mari Carmen, Beatriz Duro.
12: Hemos ido a ver a l'advocada Mari Carmen, hemos podido contar por fin un poco las cláusulas del acuerdo que estuvimos ayer trabajando en la negociación que tuviste, que todos conocéis, y Mari Carmen, por supuesto, ha dado su conformidad con el mismo, está muy contenta, está aliviada y está con muchísimas ganas de poder recuperarse y poder volver a su casa.
0: Volem analitzar els dos decrets a la tarda de Ràdio 4, aquests dos decrets aprovats pel Consell de Ministres. Saludem a aquesta hora de la tarda Agustí Coccola. Ell és investigador de la Universitat Rovira i Virgili i expert en la problemàtica de l'habitatge. Molt bona tarda, Agustí Coccola. És un plaer, eh?
13: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, y con muchas ganas de escucharte, Agustín. Claro, con toda esta información que tenemos hasta ahora, ¿estos dos decretos pueden solucionar de alguna forma la actual crisis que hay de vivienda? ¿O es que todo esto suena más a parche, todo esto se ha hecho rápido con prisas debido al escándalo, a lo mediático de todo el caso Mari Carmen?
13: Bueno, yo creo que es más lo segundo, son algunos parches que eran muy necesarios, en concreto en ese tema de, digamos, impedir los desahucios. Hay que tener en cuenta que el caso de Mari Carmen no es aislado. En Cataluña el año pasado hubo 6.000 desahucios. Es una realidad bastante cotidiana, son 20 por día solo en Cataluña. Entonces, parar eso, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional era algo bastante urgente y eso creo que, bueno, es un parche, pero que era necesario. Después, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que en Cataluña este año acaban 120.000 contratos de alquiler. Entonces, la renovación automática de esos contratos es también un parche, pero al mismo tiempo necesario, porque los inquilinos se enfrentaban a subidas del alquiler o en algunos casos perder la vivienda y tener que mudarse. Entonces, dar un poco más de estabilidad, pues en ese sentido, pues está bien. Entonces, claro, el hecho del segundo decreto, que es la prórroga indefinida de los alquileres, ahí está la polémica, porque eso sí que sería más estructural. Porque hay que tener en cuenta que la vivienda en alquiler se ha convertido en un activo de inversión en los últimos 10 años y hay gente que compra con una expectativa de rentabilidad. Y esa expectativa de rentabilidad es que los precios suban por encima de la inflación. Entonces, claro, un decreto de estas características que, digamos, renueva automáticamente el contrato simplemente con el índice del gobierno que está relacionado con la inflación y no más allá de eso, pues eso enfría bastante el mercado, serviría para enfriar las expectativas de rentabilidad de este activo como inversión. Entonces, claro, pero al haberlo hecho en un segundo decreto, creo que es muy difícil que pase, porque creo que Junts aprobará el primero, pero no el segundo. Entonces, bueno, ahí hay creo que un poco de trampa.
1: Agustín, entonces, escuchándote y viendo lo que hemos visto, de los dos decretos, a nivel de efectividad para solucionar el problema de la crisis de la vivienda, ¿con cuál nos tendríamos que quedar o cuál nos puede ayudar más a solucionar la crisis?
13: Bueno, es que el solucionar la crisis es algo bastante estructural.
1: Es complicado, ¿no? Es complicado que...
13: Es muy complicado. Es decir, y hay otras cosas que no están incluidas en ninguno de los dos decretos. Es decir, por ejemplo, yo creo que es muy importante incentivar la compra de vivienda como vivienda principal, pero penalizar la acumulación de viviendas. Y eso no se contempla en ninguno en estos decretos. O penalizar la vivienda vacía o multar la vivienda vacía, que es lo que se hace en Bruselas, por ejemplo. O sea,
0: de incentivar la compra no hay nada, ¿no? Entonces.
13: O sea, no, quiero decir, incentivar la vivienda principal.
0: Sí, sí, la compra de que la gente pueda poder acceder a comprar una vivienda principal, como se hacía hace unas décadas, no hace tanto.
13: Claro, pero al mismo tiempo penalizar fiscalmente a las personas que acumulan propiedades y que acumulan riqueza a través de la vivienda. Que eso es lo principal. Es decir, es verdad que
0: es una minoría. El
13: mercado de, bueno, más o menos. El mercado de alquiler en España son más de 2 millones de viviendas en todo el estado. Sí. Y es verdad que el pequeño propietario es la mayoría, es un 90%. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que más de la mitad de ese parque de vivienda, o sea, más de 1 millón, son gente que tiene 3 viviendas o más. Es decir, el pequeño propietario que tiene una sola vivienda no es la mayoría, ni mucho menos.
0: Pero, vamos a ver, el tema es que si, por ejemplo, dejamos fuera ya del mercado del alquiler a personas vulnerables, ayer poníamos el ejemplo, ¿no?, de un matrimonio en el que uno de los dos no tenga trabajo, o incluso con niños, si un propietario tiene miedo de alquilarle a esta gente ahora mismo está absolutamente fuera del mercado del alquiler. Y si ya eran vulnerables, todavía lo pueden ser más, por el miedo de los propietarios, ¿no?
13: Sí, bueno, a ver, obviamente hay que completar con otras cosas, hace falta más vivienda pública, hace falta más vivienda social, etcétera. Pero aquí en la realidad, en el Estado y en Cataluña, es que hay muchísima gente que no puede acceder a la compra, entonces entra en el mercado de la vivienda a través del alquiler. Y estamos hablando de clase media, no estamos hablando de gente extremadamente vulnerable. Estamos hablando de parejas con trabajos estables, pero que destinan la mitad de su sueldo al alquiler. Y eso les coarta su proyecto de vida. Y muchísimos problemas de salud o de fracaso escolar o de no poder divorciarse o de muchísimas cosas por destinar tanto dinero al alquiler. Entonces, este equilibrio entre propietario e inquilino está claramente del lado de los propietarios. Sabemos que cuando vemos las declaraciones de las rentas, los inquilinos de por sí tienen rentas del trabajo mucho menores que las rentas que ya tienen los propietarios. Sin contar todo el traspaso del alquiler que va del inquilino al propietario. Es decir, los precios a día de hoy de mercado son bastante altos, muy altos. Han subido 40% desde el 2021. Entonces, un alquiler hoy día a precio de mercado es una renta que recibe el propietario que es bastante, ya de por sí bastante alta. Entonces, estabilizarla a los precios de la inflación es algo bastante equilibrado. No creo que eso sea un problema para el propietario.
3: Porque, por otro lado, lo que comentaba ahora Xavi también... ha perdido la trucada.
0: No, lo tenemos al tenido. Sí.
3: Agustín, comentaba que por otro lado lo que decía ahora Xavi, no sé si a partir de este viernes, si se convalidan estos decretos, ¿será realmente más fácil tener un piso de alquiler o costará más?
0: Creo que...
13: Perdonen porque he perdido la conexión 10 segundos.
0: Sí. Bueno, retomamos la pregunta, Agustín, con María. Sí,
3: sí, mira, sí. Le preguntaba que si a partir de este viernes se convalidan estos decretos de los que estamos ahora hablando, si será más fácil realmente conseguir un piso de alquiler después de la entrada de estos decretos o si cree que realmente habrá menos pisos que alquilar.
13: No, en relación con esta pregunta es la otra pata del decreto, que es el alquiler de temporada. Hay que tener en cuenta que la mitad de la oferta de alquiler, y en la ciudad de Barcelona es aún mayor, el 75% de la oferta de alquiler, no está disponible para alquiler permanente y está disponible para alquiler de temporada. Entonces hay que hacer algo en ese sentido para disponibilizar, es decir, el stock existe pero no está disponible para alquiler permanente. Entonces la forma que ataja el tema del alquiler de temporada para mí es insuficiente, porque no obliga al propietario de alguna manera, no le da incentivos ni nada al propietario para que lo obligue a alquilarlo a un inquilino. Al contrario, lo único que le dice es, si el inquilino demuestra que está ahí, que es su vivienda principal, se puede quedar y automáticamente se renueva. Pero el problema es que tenemos que hay toda una población flotante de personas que están de paso, bastante común, son en ciudades como Barcelona, y que hay, estamos viendo inversores que compran edificios enteros para hacer alquiler temporal, para hacer co-living, para hacer alquiler de habitaciones, y eso en teoría se tiene que atajar. Eso en teoría el decreto lo hace a través de esta figura de prohibir las compras especulativas a los fondos buitres, pero que al mismo tiempo es un poco extraño porque jurídicamente fondos buitres no existen. Entonces, ¿cómo se va a aplicar eso? Queda poco claro.
1: Porque en los pisos que, por ejemplo, formen parte o estén en que los propietarios del piso sea un fondo buitre, claro, estos pisos, entonces, ¿en qué situación quedarán en caso de que entren en vigor, en caso de que se convaliden los dos decretos, en qué situación van a quedar estos pisos?
13: No lo sabemos, o sea, claro. las compraventas que ya se han realizado no serán afectadas. El tema está en que el alquiler de temporada no está regulado, es decir, está ahí en un vacío legal entre el alquiler turístico, que es menos de 30 días, y el alquiler permanente, que es más de 12 meses. Entonces juegan con ese vacío legal, y ese vacío legal no se ha resuelto en este decreto, y creo que esa es una limitación importante.
0: Bé, no sé, és que després la portaveu del govern català, per exemple, no? La Sílvia Paneque, que assegura que el nou decret d'habitatge és imprescindible perquè pugui fer de paraigües de les competències catalanes. No sé, Agustín, si vostè comparte esta opinió. L'hem perdut. Sí, és que la connexió no és massa estable. Bé, a veure si podem recuperar l'Agustín. Si no, passem a l'altre tema, que també és gros i també és important, que és el tema de l'IPC, no? Una altra de les notícies del dia que de seguida tractarem. Agustín, estàs por aquí? ¿Te tenemos? Hola, hola, Agustín. Sí. Agustín.
14: Sí, hola.
0: Ahora.
14: Sí,
0: ahora
14: hola.
0: Sí, ahora sí. No, nada, para ir acabando. Sí, comentábamos esto, ¿no? Que la portaveu del govern català, la Sílvia Paneque, que ha assegurat que aquest nou decret d'habitatge, que és imprescindible perquè pugui fer de paraigües de les competències catalanes. No sé si tu compartes esa opinió.
13: Bueno, o sea, es verdad que Cataluña sí que ha aplicado la ley de vivienda. Uh-huh. Y que otras comunidades no lo ha hecho, y que este decreto puede reforzar, digamos, la aplicación de la ley. A mí más me preocupa es lo que va a pasar con las comunidades que no quieren, que no han aplicado ya el decreto de vivienda anterior, y qué va a pasar con este. Eso es otro tema que tampoco queda claro.
0: El dato de los desahucios en Cataluña, que somos líderes, ¿verdad? ¿Será porque somos líderes también en ocupación? ¿Puede ser?
13: No, o sea, esos desahucios son por contratos de registrados de alquiler legales, no es por ocupación. Uh-huh. Es decir, hay dos tipos de desahucios legales, que es por incumplimiento hipotecario e incumplimiento del contrato de alquiler.
0: Sí.
13: Y esas cifras oficiales son de estos dos, digamos, contratos legales, uh-huh, que el 80% de los desahucios son por alquiler y el 20% es por ejecuciones hipotecarias, pero no se refiere a ocupación.
0: De acuerdo. Bueno, ha sido un placer escucharle. Agustín, muchísimas gracias. Agustín Cocola, investigador de la Universitat Rovira i Virgili, i a més expert en aquesta problemàtica de l'habitatge, que aquest dia és la gran notícia, el gran drama dels darrers anys. Muchas gracias, Agustín.
13: Bueno, gracias a ustedes.
0: Un abrazo grande.
13: Adiós.

0: I al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat segueix parlant. Salvador Illa, David Gallac.
1: Sí, entre d'altres qüestions, també ha anunciat que Catalunya acollirà el mes de novembre una conferència de regions per la democràcia. Ho ha dit en aquesta intervenció de l'inici del debat de política general. Serà el proper mes de novembre. Diu que reunirà governs i territoris del món que estiguin compromesos amb la democràcia, l'estat de dret i els valors europeus.
2: Conec bé les conseqüències greus que han representat els incendis per als veïns i pagesos de les Gavarres, de l'Anoia o del Vallès Occidental.
0: El president del govern, Salvador Illa, en directe des del Parlament de Catalunya.
2: Les persones afectades per les inundacions a Tarragona o al Maresme. El govern de Catalunya està i estarà al costat de tots els municipis, de tots els veïns i veïnes afectats. No tan sols per accelerar els ajuts, sinó per impulsar les solucions estructurals necessàries. D'altra banda, com ens ha passat a tots, les notícies d'aquestes darreres setmanes sobre el poder il·limitat de la intel·ligència artificial també ens generen, com és lògic, neguit. Com ens protegirem? Com treballarem? Com ens cuidarem? Podrem tirar endavant el nostre comerç? De quina aigua i energia disposarem? Quines oportunitats tindran els nostres fills? Vull que els meus conciutadans i conciutadanes tinguin confiança. Sé el que Catalunya necessita, sé el que cal fer i ho estem fent. Catalunya està preparada per guanyar el millor futur per tothom des d'avui mateix. Aquesta vegada el país no es pot tornar a distreure mentre el món es transforma al seu voltant. Tenim clars els reptes i tenim clares les prioritats. Ho he assenyalat en altres ocasions. El canvi climàtic, el canvi tecnològic i el canvi demogràfic són els tres grans vectors que avui decideixen el futur. En tots tres, Catalunya és un dels territoris més ben preparats i que més i millor està actuant. Els catalans i catalanes som gent valenta, treballadora, solidària i responsable amb valors i amb imaginació. Hem demostrat amb escreix que sabem com afrontar els grans reptes, amb unitat i amb esperança, amb consciència i sense perdre l'alegria de viure. Així ho farem i així ho estem fent. De la mateixa manera, els catalans i catalanes som una societat madura. No ens deixem aixecar la camisa. Per això puc parlar amb franquesa als meus conciutadans i conciutadanes. Un país no es transforma d'un dia per l'altre. El camí per guanyar el futur mai no és senzill ni ràpid, però Catalunya està en aquest camí i no té marxa enrere. Perquè hi estem aplicant tota la determinació, valentia, generositat i responsabilitat. Perquè, com he assenyalat, el model de país que defensem és nítid.
0: Seguirem pendents d'aquest debat de política general al Parlament de Catalunya. Segueix la intervenció del president Illa, que al butlletí de les 5 en punt els companys i les companyes dels serveis informatius ampliaran i tornarem a escoltar el més destacat del que ha dit el president de la Generalitat. Avancem al que dèiem, hem de parlar d'una altra de les grans notícies del dia, és l'IPC. I és que la gasolina puja, sí, la inflació frega el 5% i, Maria, la inflació subjacent també creix fins al 3,1%.
3: L'IPC provisional del setembre s'ha situat en el 4,9%, aquesta taxa més alta en més de 3 anys. Els carburants empenyen els preus cap amunt, però hi ha una altra dada que demana atenció. La inflació subjacent, que deixa fora l'energia i els aliments frescos, també creix i arriba al 3,1%. Per tant, la pressió sobre la butxaca va més enllà també de la benzina.
0: I què passarà amb les pensions l'any 2027?
3: Doncs que no pujaran automàticament un 4,9%. Per calcular la revalorització de les pensions contributives es fa la mitjana de 12 dades d'inflació, des del desembre passat fins al novembre d'aquest any. La xifra de setembre és una peça del càlcul, però encara falten la d'octubre i la del novembre. Ara mateix, les estimacions apunten a una pujada propera al 3,5%. Si es confirmés, qui cobra una pensió de 1.000 euros rebria 35 euros bruts més per paga, i qui en cobra 1.500, 52 euros i mig més. Encara, però, no són quantitats, com diem, aprovades.
0: Doncs parlem de tot plegat amb l'Àngel Hermosilla. Ell és secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que ja podem saludar a aquesta hora de la tarda, des de la tarda de Ràdio 4. Molt bona tarda, Àngel.
4: Molt bona tarda.
0: A veure, ens diuen que la inflació és del 4,9%, però si algú busca, ara mateix, per exemple, busca habitatge, busca pis, omple la nevera i necessita el cotxe per treballar, de quan és la seva inflació real?
4: Bueno, no és tant la dada que tenim ara com l'acumulat des de fa temps, perquè les pujades es van acumulant una darrere l'altra. I llavors la sensació de pèrdua de poder adquisitiu, ja sigui per l'habitatge, però sobretot per l'IPC, per la inflació, doncs aquesta sensació és bastant, bastant elevada.
0: Ah, i
4: d'aquí ve una mica les opinions que escoltem diàriament per part de molts ciutadans, no?
0: Sí, sí, perquè al final el carrer, realment, ens poden explicar el que sigui, però el carrer és que et dona la sensació més real, no? I nosaltres mateixos, que aquí també ho expliquem moltes vegades. La inflació subjacent ja és el 3,1%, fins i tot deixant fora l'energia i els aliments frescos. Això indica que l'encariment s'està instal·lant en el conjunt de l'economia?
4: Sí, això s'està dient que més enllà de l'efecte que pugui tenir els increments de preus d'energia, que és la que d'alguna manera està arrossegant el conjunt de la inflació, tot això es va traslladant amb efectes de segona ronda, sí, es va traslladant a tota l'economia, perquè evidentment l'energia la utilitzem per fabricar productes, per prestar serveis, el transport és bàsic pràcticament en la societat actual, i per tant ja no solament que puja el preu del carburant, sinó que l'efecte d'aquesta pujada del preu del carburant es va traslladant als productes que utilitzen carburant, als productes que utilitzen transport, i això són efectes de segona ronda que es palesa molt més en aquesta inflació subjacent, com comenta, no? I aquesta està pujant no tant com l'altra, perquè és molt més volàtil, la genèrica, podríem dir, però sí que comencen a traspuar d'alguna forma que aquests efectes de segona ronda, que la traslació de la inflació s'està estenent per tota l'economia, no?
0: Clar, i avui pesen tantes coses, no?, sobre una família treballadora, l'última pujada de la gasolina o el fet d'haver de dedicar una part cada vegada més gran del sou a l'habitatge.
4: Correcte. Sí, sí, la cistella de la compra, com diem els economistes, cada vegada pesa més, perquè hi ha més productes que tenen un impacte en quant a preus elevat. I els aliments, com deien, és el més palès, no? Quan tu vas al supermercat i pagant el mateix acabes portant-te menys productes al carretó, no? I això evidencia, evidentment, que sí, que l'impacte comença a ser rellevant.
3: Clar, perquè avui una persona pot tenir feina, cobrar més que fa 5 anys, tot i així viure pitjor, no? De fet, també les persones joves, sobretot, ho diem moltes vegades, no ho dieu moltes vegades, serem la primera generació, ja som la primera generació que vivim i que viurem pitjor que els nostres pares, no? Això serà així.
4: Bueno, sí, això està sent així, ja no solament per la inflació, perquè la inflació, quan diem que perdem poder adquisitiu, és això que esteu dient, és a dir, amb la mateixa quantitat d'ingressos pots comprar menys coses o pots adquirir serveis en menor quantitat. Això és pèrdua de poder adquisitiu. Vull dir, el valor de la renda que reps té un poder adquisitiu més baix, podem comprar menys coses. I això, evidentment, acaba erosionant el conjunt de la societat, com dieu, evidentment. Més encara si la renda no està creixent al mateix ritme que pot créixer la inflació, no?
0: La sensació, i els números diuen això, que fa anys que els preus pugen, una realitat, no? Què ha fallat? Perquè una nova pujada de la gasolina torni a posar també contra les cordes les mateixes famílies, famílies que moltes vegades, i parlant de la gent jove, no?, que traies tu el tema, Maria, que pot accedir o que vol accedir a un pis, pot accedir al mercat de l'habitatge, si no és per l'ajuda dels pares i mares que poden, és impossible, absolutament impossible ara mateix.
4: Bueno, evidentment en aquesta inflació del mes de setembre, aquesta inflació avançada, perquè és una dada avançada que s'acabarà de confirmar, si fos el cas, a mitjans del mes que ve, jo diria que ha influït sobretot dos temes. Prestant atenció al curt termini. Un, al comparar els preus del mes de setembre d'aquest any amb el mes de setembre de l'any passat, hi han dues forces que han fet que pugin els preus molt més, perquè l'any passat els preus dels combustibles i lubricants van baixar i aquest any han pujat.
0: Yeah.
4: I l'altre són els paquets turístics, que és un dels components que més està arrossegant la inflació a l'alça, el turisme, podríem dir. Els preus aquest any han baixat menys del que van baixar al setembre de l'any passat. Aquest és un primer efecte estadístic, podríem dir, de la comparació entre un any i l'altre. Però l'altre, i és el més evident, és que el preu del petroli, la cotització internacional del preu del petroli s'ha vist impulsada pràcticament des de finals del mes d'agost, de manera, podríem dir, alarmant. estem bussejant els 100 euros, els 100 dòlars al barril, quan durant tot l'estiu hem estat entre 70 i 80 euros. Clar, aquesta pujada que s'ha produït sobretot a finals del mes d'agost i durant tot el mes de setembre fins ara, ara mateix està cotitzant pràcticament a 97 euros, perdó, dòlars barril. Això, evidentment, arrossega la inflació a l'alça, combustibles i segurament l'electricitat, perquè consumeix petroli o gas, vull dir, tot el que utilitza energia d'alguna manera es veurà afectant.
0: Que és tot.
4: Sí,
1: David. El govern, avui també ho hem conegut, ha recuperat aquest descompte de 20 cèntims als carburants en un nou decret per la guerra d'Iran, de l'Orient Mitjà. Per aquestes mesures, aleshores, entenem que, degut als preus que ara ens explicava, per molt que hi hagi aquestes bonificacions, aquests descomptes, és molt difícil buscar un equilibri o que al final els consumidors i consumidores ho notem a la butxaca?
4: Home, sí que ho notem a la butxaca. Tu, el fet de posar benzina al cotxe, no? Si resulta que d'un dia per un altre o d'una setmana per un altre baixa 20 cèntims, evidentment es nota. És una moderació en l'augment, és a dir, en lloc de créixer tant, doncs creixerà una mica menys. Per tant, l'efecte és palès, i més encara quan ho mesurem a través d'indicadors com l'índex de preus al consum o indicadors similars que permeten veure doncs, que aquest impacte és molt més baix. El problema que tenim és que la volatilitat és enorme, és a dir, aquesta pujada i baixada que s'està produint els darrers mesos és enorme. Què va passar a l'estiu? Doncs que semblava que havia com una mena d'acord entre els dos països que estan liderant aquest conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà i això va fer baixar el preu del petroli. Què va passar pràcticament a finals d'agost? Que això es va veure que no s'arribaria. Llavors va tornar a pujar. Llavors, aquests altibaixos acaben impactant en el preu del petroli i fa molt difícil gestionar la situació per part de qualsevol govern del món, perquè no saps què passarà demà o què passarà dintre una hora, no? Qualsevol declaració del president dels Estats Units o del president d'Iran fa que els preus o pugin molt o baixin molt, i això és incontrolable.
0: És terrible. A més, portem una ratxa amb aquest tema, sí. I, en fi, ho hem comentat molt aquí. És una responsabilitat majúscula, no?, del president dels Estats Units cada cop que obre la boca, en aquest cas amb els mercats. En fi, per anar acabant, jo ara és que estava pensant, quan pugen els preus, clar, també creix la recaptació per l'IVA, no? Es podria tornar, d'alguna manera? Vull dir, hauria de tornar el govern una part d'aquests ingressos a les llars més castigades? Pugen els preus, doncs creix la recaptació dels impostos.
4: Bueno, les mesures antixoc o anticonflicte, que són les que ha pres el govern pràcticament, no solament en aquest conflicte, sinó en el conflicte d'Ucraïna, quan va començar, van en aquest sentit. D'una banda, intentar compensar, podríem dir, aquelles capes de la societat més vulnerables a l'impacte del moment, en aquell moment la guerra Ucraïna, en aquell moment la guerra d'Orient Mitjà, i l'altra es va traslladant a través de reduccions a l'IVA sobre l'electricitat o sobre el gas, o ara sobre els combustibles, no? Hi ha una relativa compensació via fiscal, podríem dir, perquè els impostos baixen, l'impost en aquest cas de l'electricitat, que va baixar a principis d'any, si us recordeu, quan va començar el conflicte. Després es va tornar a recuperar quan la inflació ja no pujava tant, no? I ara, amb aquesta, podríem dir, renovació de la bonificació sobre el combustible, hi ha una mena de compensació fiscal, d'alguna forma.
0: Sí, però clar, no és suficient, evidentment. Els patxes dels que parlàvem abans, en fi. Doncs ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. I en parlarem, i molt, aquest any. Així que, si Déu vol, Ángel Hermosilla, el tornem a trucar en uns mesos. Ángel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Ha estat vostè molt amable, eh?
4: A la vostra disposició, bona tarda.
0: Una abraçada gran. I en 7 minuts arribem a les 5 d'aquesta tarda de dimarts 29 de setembre. Avui, Dia Mundial del Cor. Avui és el Dia Mundial del Cor, una jornada per conscienciar sobre la importància de prevenir les malalties cardiovasculars. L'Hospital de Bellvitge, que és l'hospital que fa més trasplantaments cardíacs de Catalunya, aprofita aquesta jornada, Maria, per posar el focus en una tecnologia que pot canviar la vida de persones amb insuficiència cardíaca greu, eh? Són els cors artificials.
3: Sí, i és exactament aquest centre hospitalari, ara ho deies, que lidera a l'estat la implantació d'aquests cors artificials per tractar casos greus d'insuficiència cardíaca. L'any passat, l'Hospital de Bellvitge va implantar 11 assistències ventriculars esquerres, la xifra més alta registrada a Espanya. Són uns dispositius que ajuden el cor a bombejar la sang i que poden permetre que el pacient recuperi una part de la seva vida quotidiana, unes bombes mecàniques que poden servir com a pont fins a un transplantament de cor, però cada vegada també s'utilitzen més com a tractament definitiu en persones que no poden rebre un transplantament. A Bellvitge actualment hi ha 40 pacients que viuen en una d'aquestes assistències de llarga durada. Des del 1992, prop d'un centenar de persones ho han rebut, però la tecnologia ha evolucionat molt i els cors artificials són més petits i també més fiables. Tot i això, el pacient ha de portar un cable que surt de l'abdomen i una motxilla amb bateries i un sistema de control. L'hospital també està consolidant la figura del pacient expert, que són persones que viuen amb aquesta assistència ventricular i expliquen la seva experiència a altres pacients que han de decidir si se sotmeten a aquesta intervenció.
0: En parlem de tot plegat amb el doctor Daniel Ortiz, cap de cirurgia cardíaca de l'Hospital de Bellvitge. Molt bona tarda, doctor.
5: Hola, molt bona tarda.
0: Què és exactament un cor artificial? Perquè ens ha deixat amb la boca oberta. I, doctor, com aconsegueix substituir o ajudar aquesta funció d'un cor que ja no pot bombejar prou sang?
5: Bé, la tecnologia de què estem parlant són cors artificials parcials. Això vol dir que són uns dispositius que fan la funció de la part esquerra del cor, que és el ventricle esquerre, és el que dona la perfusió a tot el cos. Llavors, es tracta d'una bomba, com la bomba d'una piscina, no? Sí. Perquè és una bomba centrífuga, que el que fa és xuclar la sang de la punta del ventricle esquerre i infundir-la en l'aorta, de tal manera que fa la funció de bomba, que el cor no deixa de ser una bomba. I és el tractament en malalts amb insuficiència cardíaca terminal, que el seu múscul cardíac està tan esgotat, tan dèbil, que no pot bategar la sang, i aquestes màquines que són implantables, de les que m'esteu preguntant, doncs li fan aquesta funció.
0: Doctor, quan un pacient arriba a necessitar una assistència així, no?, una assistència ventricular, en quin moment es decideix que aquesta és la millor opció?
5: Bueno, hi ha molts escenaris i moltes estratègies a l'hora d'abordar la insuficiència cardíaca terminal. És evident que el tractament estàndard i del patró hort és el trasplantament cardíac, no? És substituït el cor per un cor d'una persona que fa la donació. Però, esclar, d'òrgans és un recurs molt limitat, molt preciat, que depèn de la generositat de les famílies i de la pròpia persona que mor. I aquestes màquines el que poden fer és o bé ajudar les persones que estan esperant un trasplantament a arribar en correctes condicions, o bé, en el cas de que ja no siguin trasplantables, fer la funció d'un trasplantament. És a dir, són teràpies de destí, són ja pacients que portaran aquesta màquina fins al final.
3: Clar, és el que ara comentava, no?, que sempre s'havia utilitzat com un pont fins al transplantament, això, però ara ens diu que gairebé la meitat d'aquests casos ja són com a tractament definitiu, no? Està canviant aquesta situació coneixíem fins ara.
5: Sí, perquè, clar, la tecnologia va avançant. Llavors, aquestes màquines, que cada cop són més biocompatibles, no?, perquè un dels principals problemes és la compatibilitat amb el cos, no?, pues que el cos no faci coalls, no faci problemes trombòtics o hemorràgics per la bomba, i després el tema de que necessiten unes bateries externes per funcionar, i encara pues, aquestes persones van amb un cable, no?, que connecta el dispositiu amb una unitat de control i les bateries. Però és molt possible que en un futur doncs aquest cable se suprimeixi, llavors així disminuiran molt les infeccions, i amb el desenvolupament de la tecnologia el que estem veient és que aquests malalts tenen una supervivència que a poc a poc s'aproxima a la d'un pacient trasplantat.
0: És increïble. Realment és viure el futur, eh? I el present és meravellós, i més que es faci des de Bellvitge, ens sembla doncs un luxe i un orgull molt gran. Bellvitge va implantar 11 assistències ventriculars l'any passat, la xifra més alta de tot l'estat. Què explica que el centre tingui aquesta experiència?
5: Doncs expliquen molts factors molt històrics, també, no? Vull dir, d'una cultura, d'una feina de molts anys, d'un equip multidisciplinar, que això és fonamental, no només de cirurgia cardíaca, sinó de cardiologia, d'anestèsia, de cures intensives, d'infermeria, que el que fan és un grup molt, molt, molt format, amb una formació d'altíssim nivell, amb molt interconnectat, i que el que fa és que els resultats siguin boníssims i que hagin posat a l'Hospital de Bellvitge com a centre de referència d'aquesta teràpia a nivell espanyol, ja us ho dic.
0: Impressionant, sí. Sí.
5: I inclús a nivell d'altres països, sí.
0: Doncs, doctor Daniel Ortiz, cap de cirurgia cardíaca de l'Hospital de Bellvitge, una abraçada molt gran i gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu. Gràcies.
0: Molt bona tarda. Notícies, butlletí de les 5 i seguim.
6: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona tarda. L'habitatge i la situació meteorològica protagonitzen l'actualitat d'aquest dimarts. Estem molt pendents d'aquesta situació meteorològica. A aquesta hora les pluges es desplacen cap al nord de Catalunya, sobretot cap a les comarques de Girona. Però també hem de parlar d'habitatge, perquè tenim en marxa el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, al debat de política general al Parlament. Un dels temes principals d'aquest examen de mig mandat és, com dèiem, l'habitatge. Ens situem al Parlament. Lorena Enns, bona tarda.
8: Bona tarda, sí. El president es troba tot just en aquests moments detallant els primers anuncis en matèria d'habitatge. Salvador Illa acaba d'anunciar que el govern crearà un fons d'emergència habitacional per ajudar persones en situació de vulnerabilitat, com és el cas de la Mari Carmen, un fons que estarà dotat amb 25 milions d'euros ampliables. L'escoltem.
2: Volem que tots els actors implicats s'hi sumin, i per tant també oferim a administracions municipals i a administracions supramunicipals que consideren la possibilitat de sumar-se a aquest fons únic de país contra l'emergència habitacional.
8: Més mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. Ell ha anunciat que el govern posarà en marxa un programa de compra conjunta, un programa dotat amb 100 milions d'euros pensat per a persones de més de 40 anys amb ingressos estables, però amb dificultats per accedir a una hipoteca. El president també ha anunciat l'ampliació dels préstecs emancipació. Ara el govern l'amplia també a persones de 40 anys. Aquestes són les receptes que acaba d'anunciar el president per fer front a l'emergència habitacional en un discurs que encara continua.
7: Gràcies, Lorena. Doncs estarem pendents de les mesures que anunciï el president de la Generalitat, Salvador Illa. Mentrestant, en aquest context, el govern espanyol ha aprovat avui dos decrets amb mesures d'habitatge després d'un acord d'última hora in extremis entre el PSOE i Sumar. Els textos es votaran aquest divendres en un ple extraordinari del Congrés, però de moment l'executiu no té garantits els suports necessaris. Les mesures inclouen ampliar fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments, regular els lloguers de temporada i d'habitacions, prohibir fins al 2028 la compra d'habitatges per part dels fons voltor i prorrogar dos anys els contractes que acabin abans del desembre del 2028. Un segon decret estableix la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Ara, com dèiem, el govern ha de buscar els vots de Junts i Podem. Junts reclama més protecció pels petits propietaris, mentre els morats rebutgen dividir les mesures en dos decrets. El Partit Popular, de la seva banda, també hi votarà en contra. I l'habitatge també és a l'ordre del dia al Regne Unit. De fet, el primer ministre britànic Andy Barham acaba d'anunciar un ambiciós programa d'habitatge amb més intervenció pública en el marc del Congrés del Partit Laborista. Barham, primer cop que intervé com a primer ministre, ha promès actuar sobre els 300.000 habitatges buits que es calcula que hi ha al país.
9: Go to almost any town across Britain and you will see plenty of empty homes.
7: I preveu que, gràcies al control dels ajuntaments, aquests habitatges s'assumin al parc públic. Barham també ha explicat que es construirien nous pisos públics en terrenys sense ús i que el seu executiu està preparant ajudes per la compra del primer habitatge amb préstecs de fins al 20% del valor. Barham també ha anunciat una nova llei del lloguer abans d'acabar l'any. Ho dèiem en començar, pendents de les pluges intenses que afecten a aquesta hora la demarcació de Girona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de perill màxim de 6 sobre 6 al Gironès. Àlex Eloi, bona tarda.
10: Bona tarda, tot per la possibilitat que les precipitacions superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. L'avís es manté entre aquesta hora i 6:45 de la tarda i preveu una afectació local. Mentre segueixen les conseqüències dels forts aiguats d'aquest matí al litoral i prelitoral, el telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 4 de la tarda més de 1.500 trucades relacionades amb les pluges, la majoria des de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i l'Hospitalet de Llobregat. S'han gestionat 1.165 incidents, principalment per inundacions i risc estructural. Està sent una jornada molt difícil per circular per Barcelona, que de mica en mica recupera la normalitat. La Ronda de Dalt acaba de reobrir completament el trànsit que estava tancada a Canyelles en sentit Llobregat. Segueixen, però, les retencions des de la Pota Nord de Badalona. Pel que fa a les comunicacions, continuen els problemes a la xarxa de metro, algunes línies circulen amb estacions fora de servei i trams tallats per incidències. A Rodalies, les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8 circulen amb limitacions temporals de velocitat per garantir la seguretat de les circulacions a causa de les condicions meteorològiques. I pel que fa a l'aeroport del Prat, AENA ha informat que durant el matí s'han produït un centenar de cancel·lacions i uns 200 retards que continuaran arrossegant-se durant la tarda de 1.100 vols programats avui.
7: Gràcies, Àlex. Doncs seguirem molt alerta d'aquestes previsions de pluja, sobretot a la demarcació de Girona. Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
11: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
12: Ràdio 4.

0: Segona hora de la tarda de Ràdio 4, quan són les 5 i 6 minuts, amb el Jaume Tudela al control, perquè tot soni meravella, amb el Pau Robert, amb la Sònia Rodríguez Justícia a la producció, i bé, David Gallac, Maria Coll...
1: Aquí seguim, eh?
2: Hola, hola.
0: Sí, aquí seguim. Aquí seguim. I també llegint els oients, que a través d'X i també d'Instagram ens envien les seves apreciacions o comentaris, queixes del programa també en directe, de tot el que va passant aquí. Hem parlat avui de moltes coses, l'actualitat està que crema. I escoltem també a Salvador Illa des del Parlament de Catalunya en aquest debat de política general. En uns minutets tornem a escoltar so en directe des del Parlament. Però clar, el tema del decret Mari Carmen, el tema de la pujada de l'IPC. Hem parlat amb l'Agustí Cocola de tot el que és el decret Mari Carmen. Hi ha molts oients que també ens envien les seves preguntes o comentaris, no? I de seguida llegirem uns quants. Però abans anem a saludar...
2: També aprofito per dir propostes o comentaris i preguntes a l'Arantxa Coca, que serà d'aquí uns minuts.
1: Sí.
2: Que envieu les vostres preguntes, qüestions amoroses.
0: O a l'Adam Martín, sobre nutrició.
2: No,
0: l'Adam, nutrició. Bona tarda, què tal?
3: Bona tarda. A mi, per qüestions amoroses, no em feu cap pregunta, sisplau.
0: Escolta, tot comença...
2: Podria ser el nutricionista de les tentaciones.
3: Tot, en el meu cas, comença l'estómac i s'acaba l'estómac.
0: No, no s'acaba l'estómac. No s'acaba l'estómac.
3: A mi em pregunteu okay. Sobre nutrició, sobre activitat física, no em pregunteu per relacions, perquè no serien el meu fort.
0: Ja, no, eh? Però, escolta...
3: No, aquest no, m'estàs convidant a contestar. Què et penses? Que no he estat a aquesta banda. No, vol dir parla-me'n. No.
0: Però, Adam, un bon sopar... Un bon sopar pot...
1: T'han xampat.
3: Sí, sí, és veritat. Sí, sí.
0: Enamorar...
3: Sí, el que passa que no pots estar sopant tota la teva vida, ja. Saps? Després d'un sopar... L'important és l'esmorzar que ve després.
0: Ah, amigo!
3: Si juguem de patanàpat, ja ho diré així.
0: Doncs sí, molt d'acord, amb l'Adam. Doncs una setmana més, un dimarts més, tenim aquí el fantàstic Adam Martín, periodista, expert en salut, màster en nutrició i salut i màster en nutrició esportiva. Ah, i Premi Ondas. Sí. M'agrada dir que sempre entra per la porta els dimarts un Premi Ondas, no? És maco de dir això.
1: I tant, és un privilegi.
0: A veure si se n'apega algo. Gallac. Doncs parlàvem la setmana passada que les xarxes socials s'han convertit en una de les principals fonts d'informació sobre l'alimentació, però que no sempre són una font fiable. Posava el crit en el cel l'Adam Martín la setmana passada en temes com el del gluten, no?
3: Sí.
0: Que moltes persones recomanaven eliminar completament el gluten. Gent dient que no, que hem de beure aigua amb sal marina. Gent que diu no has de beure aigua mentre es menja.

0: el mateix a dins del teu cos que un sucre que val 4 xavos. Exactament el mateix. I si tu compres per aquesta raó, pensant que és més saludable, doncs no llencis els diners. En canvi, si tu compres perquè t'agrada més el sabor, perquè t'has acostumat al sucre d'aquesta... Aleshores no hi ha problema. Però si ho estàs fent per salut, no cal que et gastis els diners, perquè és realment insignificant la diferència.
1: Edulcorants?
0: Els edulcorants... sempre hi ha hagut molta polèmica sobre els edulcorants, però els estudis ens diuen una vegada i una altra que no tenen cap efecte negatiu sobre la salut en les quantitats en les que ens trobem els aliments. Perquè et facin mal has de menjar 200 vegades més quantitat a la que et trobaries, per exemple, amb un refresc zero.
1: D'acord.
0: Llavors...
1: Dues pastilletes de sacarina en el cafè del matí, què?
0: Res.
1: Bé, jo em poso dues, eh?
0: No, cap problema.
2: Sacarina,
1: bé. Sí, jo sucre de sacarina.
3: Jo el vaig eliminar completament.
1: Per què?
2: Jo tampoc veig.
3: El vaig eliminar completament farà com uns 5 anys.
0: El sucre, i el dolç, ensucrar les begudes. Un cafè.
3: Un cafè sense sucre, sempre.
0: Em sembla un bon criteri. Per què? Clar, per aquí és per on plora una mica... la criatura. O sigui, el tema és, com que ens acostumem tant al sabor dolç de les coses, perquè anem posant sucre a tot arreu, de vegades comprem un Colacao, un Nesquik, per citar les marques més conegudes, que no n'hi ha més. Colacao i Nesquik, que estan ensucrades i hi posem més sucre encara, o sigui, és un 70% suc. Aquests productes són un 70% sucre, val? Que no passa res, la qüestió és saber-ho. Però ja a sobre hi posem més sucre. Aleshores, tu vas acostumant el teu paladar al sabor dolç. I, clar, la majoria de coses que tenen sabor dolç són productes ultraprocessats, no te n'adones que són tan dolces i entren una sèrie de calories que no vols a través del sucre. Una altra alternativa que la gent diu, oh, jo no ni moré ni sucre, mel.
1: Ah.
0: No? Perquè la mel té propietats... És que estem allà mateix, al final. Al final són sucres simples i el cos el fa exactament el mateix. Amb un sucre simple, vingui de la mel, vingui del sucre, vingui del sucre moré, vingui del panela, vingui del rapadura...
2: L'eritritol s'ha posat de moda ara.
0: L'eritritol també és un altre endolcidor sense calories, que es fa servir en alguns casos.
3: Jo no el conec, aquest.
1: Què?
0: Eritritol, sí.
3: No el conec.
0: I també el sucre
2: no esteu,
0: de coco...
2: No esteu gens a
1: eritritol,
2: a
1: això no és pel mal de cap.
2: No teniu ni idees de res, eh?
0: Eritritol.
1: Em
2: surten moltes receptes, home.
0: Sí, surten receptes. Al final, el tema és aquest. Per fer un pastís i tot plegat, quantes vegades hem de menjar pastís a la setmana? Poquetes. Ah, sí. Aleshores, si vols, posa sucre, no passa res.
1: Ja.
2: Ahir us vaig portar un pa de pessic.
3: Molt bo.
0: I era eritritol?
2: No, porta sucre. No
0: porta... Ah, normal.
2: Sí.
0: Ja està, cap problema, clar.
1: Ostres, el que ha dit l'Adam, quantes persones fan això, no? Nesquik, Colacao, que ja és 70% sucre.
3: Dolcíssim, i a sobre n'hi afegeixen.
1: I li afegeixen un parell de
2: cullerades
1: o tres.
2: En el suc de taronja també hi ha gent que li posa sucre, els iogurts, que jo els compro sense edulcorant, el iogurt.
0: És que, a veure, hi ha una sèrie d'aliments que són dolços, per exemple. Un iogurt és àcid, no? Però també és dolç, perquè té la lactosa del iogurt és dolça. Aleshores ja hi ha dolçor. El que passa que si tu has acostumat el teu paladar a un llindar de dolçor molt superior, doncs un iogurt et sembla només àcid. Perds el matís dels sabors. I això es va educant a poc, és com la xocolata, no? Que sempre diem els que ens dediquem a això. A partir del 80% és més saludable i la gent diu, oh, és que jo no puc amb xocolata negra, no? Clar, et vas acostumant a poc, a la nostra... A la meva època hi havia un anunci famosíssim de Tònica Suebs que el que en definitiva deia és que t'has d'acostumar al sabor.
1: Ja,
0: no t'agradarà
1: d'entrada,
0: però t'has d'acostumar al sabor.
2: Però és quasi com tot.
0: Doncs
2: no?
0: És una mica com tot.
2: Vull
0: no?
2: La cervesa no és bona. Sí.
0: No, clar.
2: Saps el que et vull
0: dir? I el primer cigarro, per exemple, és horrorós. I per què segueixes? No se sap. Vull dir que al final, tot això que aquesta relació que ens pensem que tenim tan genuïna, a mi no m'agrada això, jo no sóc de dolç, jo no sóc de salat, jo no sóc de no sé què, al final és una sèrie de circumstàncies que tu no has pogut controlar de la teva vida, sobretot de petit, que han fet que t'acostumis a uns sabors determinats i no uns altres. T'has programat així, et pots desprogramar també, si creus que ho necessites, que aquí cadascú el seu. Ho dic per persones que de vegades pensen en tema de perdre pes o el que sigui, i els costa molt alliberar-se del dolç. Penseu que t'has de desprogramar també d'això, d'alguna manera.
1: I la gent que consumeix molt sucre, molt dolç, i després diu, no, però això jo ho cremo, amb exercici.
0: Bueno, si fan molt exercici, sí. De fet, per exemple, en nutrició esportiva, el sucre és un aliat.
1: Clar.
0: El que són sucres simples són uns aliats perquè el cremes en 5, el pots fer servir en 5-10 minuts de manera immediata quan estàs fent una marató, nedant o el que sigui, i necessites energia immediata que cremes pràcticament a l'instant.
1: Clar, un xute allà...
0: Clar. Però la resta de persones... Mira, la recomanació normal de la OMS de sucres simples, que són aquests sucres que no ens interessen, és de màxim 25 grams al dia. sobre d'aquests...

0: en una cafeteria en té 8 de grams, val? Per tant, amb 3 ja fas.
1: Ja.
0: Tots sabem que hi ha gent que es posa dos sobres
2: dos
0: o 3 ja
2: a les mocades. Sí, sí.
0: 25 grams. Una llauna d'un refresc en té uns 30. D'una Coca-Cola, per exemple, estem al voltant de 30. És a dir, amb una sola Coca-Cola ja t'has fotut tot el sucre que recomana l'OMS, com a màxim, no com a mínim, com a màxim. En esport, en canvi, per totes les activitats que són de més de 60 minuts, tu pots prendre 60 grams l'hora.
1: Amigo.
0: Primer la diferència. Per això dic que moltes vegades amb els aliments i la nutrició les coses s'han de posar en el seu context.
1: Clar.
0: I una cosa és, faig molt esport o no en faig gens. Si no fas servir aquella energia que està entrant, no la facis entrar. Sí, segur que la faràs servir, però sempre és a partir de 60 minuts d'activitat. I la majoria de nosaltres, quan anem al gimnàs, no fem 60 minuts d'activitat intensa alta.
1: No.
0: Llavors, i a més, activitat a tota canya.
2: Intensa, clar, no és activitat intensa. De fer l'activitat 60 minuts.
0: No,
2: és
0: clar,
2: intensa.
0: Si tu vas a caminar tranquil·lament i no pujant les pulsacions gaire, doncs ja amb els greixos ja tires, no?, del teu propi cos.
1: A les xarxes també proliferen els sucs, els dejunis, els programes detox que prometen netejar el cos i eliminar toxines. En fi, ja ho sabeu. Necessitem realment aquestes cures depuratives?
0: No.
1: Claríssim, no.
0: No, tenim una sèrie d'òrgans al cos que ja fan aquesta feina, que són sobretot el fetge i els ronyons, que ja fan aquesta feina, si en volem dir depurativa, tot i que no seria exacta, però més o menys per entendre'ns, fan la feina depurativa durant la nit, per això dèiem que era tan important dormir també en el seu moment, i aleshores tu quan dorms i descanses, el fetge treballa, els ronyons eliminen toxines, i fan aquesta funció que atribuïm de manera equivocada als detox, als sucs de no sé què, totes aquestes històries. A banda que, curiosament, tot això, com sempre, tots els productes saludables i tal, val molts diners. Que sempre ens queixem que l'alimentació sana és molt més cara. Però, clar, si estem parlant d'això, que no és gaire sa tampoc, doncs aleshores sí que és més cara. Si estem parlant de cigrons, no. Llavors, les coses també s'han de posar una mica en context. Però en qualsevol cas, dejuni per fer detox, programes detox, sucs que tenen no sé què per fer detox. Tot això, al final, serveix de ben poc. I, a més, has de vigilar, perquè molta gent que fa, per exemple, sucs detox, es fa cada dia un suc d'espinacs amb no sé què, no sé quantos, que tampoc seria el més saludable, perquè si menges espinacs cada dia del món, sobretot si són crus, pots acabar fent pedres al ronyó, per tant, tot aquell detox que volies fer se converteix en un retox.
3: Es van posar de moda els sucs de pastanaga, pels betocarotens, i sí. A la gent se li tornen les mans taronges.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: És veritat.
0: I de cara, sí.
2: La gent fa cada cosa que...
3: Sí.
2: De debò...
0: Sí, sí, bueno, escolta. Sí. I si només et passa això...
1: Estem en directe a Ràdio 4. Ai. Això és la tarda de Ràdio 4 amb l'Adam Martín, el periodista expert en salut, màster en nutrició i salut màster en nutrició esportiva. Clar, parlant d'aquests influencers també que comparteixen consells sense cap mena de base científica, que comparteixen experiències personals. La setmana passada deia l'Adam, deia, no? És que molt de compte perquè sempre diuen allò de... Tu fes el que et funcioni, no?
0: Sí, a mi em funciona això.
1: A mi em funciona això.
0: A mi em funcionisme, no? Podríem
1: sí.
0: dir-ne.
1: Sí, sí. I clar, hi estem posant una miqueta d'ordre en tot plegat i desmuntant alguns dels mites, Maria, més estesos.
3: Parlàvem del sucre, no? També parlen a les xarxes d'aquests pics de glucosa, que qualsevol pujada de sucre en sang diuen que és perillosa. Per tant, ens hem de preocupar amb això? Hem d'intentar evitar aquestes pujades de sucre o no?
0: Aquesta és una de les modes que em fa més ràbia dels últims anys. Aquesta cosa de, no, t'has de controlar els pics de glucosa perquè un pic de glucosa després genera un pic d'insulina i això és dolent per l'organisme. Quan tu prens un aliment ric en hidrats de carboni, el teu cos, després del procés digestiu, que pot ser més llarg o més curt en funció de com siguin aquests hidrats, el teu cos converteix aquests hidrats complexos en sucres que s'alliberen a la sang. Glucosa, bàsicament, no? I la glucosa està per la sang. La sang necessita un nivell basal sempre més o menys estable de sucre en sang, no? I aleshores què fa? Doncs aleshores el cos allibera insulina al pàncreas per captar d'alguna manera o per senyalitzar aquest sucre perquè se'n vagi a les cèl·lules. Sense la insulina, aquest sucre es quedaria per allà voltant, val? Per tant, aquest procés fisiològic és normal. No només és normal, és que és necessari. Si fas pics de glucosa i després fas pics d'insulina quan prens hidrats de carboni, és que el teu cos funciona bé. El problema és quan aquests pics pugen i no baixen. tens un pic de glucosa que no se soluciona en el temps fisiològic normal, es queda amunt i estàs tot el dia amb el pic de glucosa o amb el pic d'insulina. Aleshores, pots tenir diabetis, per exemple. No? Aleshores, tens una patologia. Però no passa res. De fet, és sa que tu prenguis una poma, uns macarrons, un tros de pa, o un sucre panela, o una mel, o és igual, digue-li H, i et pugi la glucosa a la sang, perquè és que precisament està entrant glucosa al sistema. Se'n va a la sang i després puja la insulina per repartir-la per les cèl·lules, perquè si no les cèl·lules estan per allà i no s'enteren que hi ha sucre a la sang. I aleshores la insulina diu, aquí, és aquí, és aquí. Per explicar-ho així una mica infantil, eh?
1: No, no.
0: Però és aquest el tema.
2: Molt clar. O sigui, sí. És prioritzar, no?, els bons hàbits, al cap i a la fi, el que hem de fer.
0: Totalment, totalment. Mira, avui que hem entrat una mica sense voler amb el tema de l'esport, en l'esport les coses funcionen una mica diferent. Quan tu prens un sucre simple mentre estàs fent activitat física intensa, ja no necessites tanta insulina. Perquè les cèl·lules ja estan, rotllo, m'estàs esgotant, necessito energia, ja estan pendents i no necessiten tanta insulina per dir que aquí hi ha sucre, aquí hi ha glucosa. Sí. Però això només és durant la pràctica esportiva. És diferent.
1: També hi ha la idea aquesta de que les verdures congelades són de pitjor qualitat i que tenen molts menys nutrients que les fresques, no?
0: Sí.
1: Les podem considerar una bona alternativa, les verdures congelades?
0: Nutricionalment, sí. No només són una bona alternativa, sinó que en alguns casos poden ser una millor alternativa que la verdura fresca.
1: Carai, què dius?
0: Des del punt de vista nutricional, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Altra cosa és el tema organolèptic, que és el tema del sabor i de la textura i tot. Que
1: no
0: sí
1: entrem,
0: que aquí...
1: No,
0: aquí no és el mateix. Vull dir, una carxofa congelada no és el mateix que una carxofa fresca, perquè tenen aquesta cosa de... No? De,
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Doncs, sobretot si les descongeles malament i tot plegat. Però clar, què passa? Tu ets un pagès o ets una empresa... Bueno, sobretot una empresa, perquè ja... I aleshores, que tens productes congelats, les verdures les agafes, les conrees i les congeles, les ultracongeles en el moment. És a dir, tu recol·lectes en el màxim moment d'expressió de nutrients, no? Quan està madurs, per tant, i ho ultracongeles. Allò es queda allà, aquells nutrients. Les verdures fresques, en molts casos, les que arriben al supermercat i tal, tenen un procés molt més llarg des de que es recullen al camp fins que arriben al teu supermercat, que poden ser, de vegades, 3 o 4 dies. En aquest procés estan en contacte amb l'aire, estan en contacte amb el sol, estan en contacte amb temperatures altes i van perdent nutrients.
3: Però per això es cullen també quan estan verdes, encara algunes.
0: Moltes,
3: no?
0: Moltes vegades es cullen quan estan verdes, sobretot les fruites i les que són climatèriques, que es poden anar madurant amb els dies, perquè quan arribin al súper tinguin el punt òptim de maduració. Però, clar, al final, si tu tens un hort i allò que ens agradaria tenir a tots, no? Un hort a casa, i culls un tomàquet i te'l menys en aquell moment, això és imbatible. Perquè això sí que té tots els nutrients, tot el sabor. Sabor i nutrients, a més, van associats, sempre. Té tot el sabor, té tots els nutrients, i a sobre és aquesta cosa que té una textura agradable. Però si no, en la majoria de casos tindrà més nutrients, més vitamines, sobretot vitamines que es perden. Sobretot les que són hidrosolubles, no? La vitamina C, aquestes que ens agraden tant, les vitamines del grup B, aquestes es perden amb els dies, es van perdent a poc a poc. A veure, estem parlant de matisos, eh?
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: essencialment, sí. I què passa, a més, de retruc amb les verdures congelades? Que tinc molta mania amb això. Que són més econòmiques.
3: Clar.
0: Que ens costen menys diners.
2: Ens costen...
1: Home, doncs sí.
2: Ens costen menys.
0: Clar, però quan parlo de verdures congelades...
1: Clar, menjar bé és car, eh?
0: Clar,
1: ara,
0: bueno,
1: mateix, avui.
0: Sense la informació adequada encara ho és més, no? Però quan parlo de verdures parlo de la verdura, el pèsol, la mongeta congelada, la carxofa. Si fas aquests invents que hi ha al supermercat també, que són congelats, que ja barregen i que hi posen sal i que posen una cosa perquè tingui sabor i tal, són verdures congelades, però entren dins d'una altra categoria d'aliments que no són sans.
1: D'acord.
0: Parlo de la verdura en si mateixa. I després també has d'aprendre a descongelar, aprendre a cuinar, a veure en quins plats es pot fer servir un tipus de verdura congelada i en quins potser no seria el millor i tot això, no?
1: Adam, hi ha qui veu un plàtan i diu, ostres, compte que això porta molt sucre, no? Ens hem de començar a mirar la fruita amb la mateixa desconfiança que un refresc?
0: Mai de la vida. Jo crec que aquest és un dels grans, grandíssims errors de la gent que d'alguna forma s'informa a través de xarxes i d'influencers que no en tenen ni idea. O sigui, objectivament, per això, tornem al context, és important. Un plàtan té molts sucres, no? Té sacarosa, té fructosa, objectivament té això. Però, a més, té altres coses. I té fibra, i té elements, nutrients, que fan que tu digereixis allò d'una manera més lenta. Aquells sucres no entren a l'organisme tan ràpid. Diferent és un suc, diferent és un refresc o coses d'aquest tipus. Però, si no, és que, clar, ho dèiem la setmana passada, tots els estudis que estan ben fets associen sempre consumir fruita, ja no dic tres peces o cinc, fruita en general sense límit, amb millores en qualsevol condició de salut. En qualsevol. A no ser que tinguis una patologia, que això és diferent. Però el tema és que estem deixant la fruita de banda i ens estem fotent una pizza. I aleshores, que jo no sé vosaltres, però suposo que, per sentit comú, ja sabrem que cap estudi associarà el consum de pizza sense límit a cap millora en la salut.
3: De llàstima.
0: No? Exacte.
2: No arribarà aquest estudi mai. No arribarà aquest estudi. Però tenia, mira, teníem raó per alguna cosa. No arribarà. Això no arribarà mai.
1: Ni l'hamburguesa, ni amb patates fregides.
0: No, clar. Amb plaer, sí. I tal, sí. Oh, m'agrada molt això. Val, perfecte. Però és que és aquesta cosa de demonitzar la fruita, pobreta, que no t'ha fet res i que fa que després facis tries absolutament absurdes, no?
3: Per les xarxes també parla la gent de llet, no?
0: Sí.
3: La llet que diu que no n'hauríem de prendre els adults, que costa digerir. Molta gent que beu llet sense lactosa, sense tenir una intolerància a la lactosa, com parlàvem l'altre dia de gent que menja sense gluten, sense ser intolerant al gluten, no?
0: Sí.
3: Tot això.
0: Sí. El tema de llet sempre ha sigut molt polèmic, perquè hi ha com corrents molt definides que diuen, d'una banda diuen que és un aliment imprescindible perquè té calci i té vitamina K i té fòsfor i té proteïnes i és necessari, sense llet no tindrem un creixement òptim, no és cert. I d'altra banda hi ha gent que diu que la llet és un aliment del dimoni, que és inflamatori, que t'engreixa, que no sé què, i que et fa malbé els ossos. Tampoc és cert. És un aliment més. No existeixen aliments obligatoris. Jo, si em diguessin, sota tortura, quin aliment és obligatori? Doncs igual diria verdures, com a concepte,
1: sí.
0: Però a partir d'aquí, tu pots fer una dieta amb carn o sense carn. Si està equilibrada, estarà bé. Pots fer una dieta amb llet o sense llet. Si està equilibrada, estarà bé. No és un element indispensable. Per això hi ha molts anuncis d'aquests que a mi també em posen una mica frenètic, de el nen amb el bigoti marcat, no, de la llet, i sense això no creixeré. No és veritat. No és veritat, perquè hi ha infinites cultures d'arreu del món tradicionals de molts anys que no han consumit mai llet i no tenen problemes d'ossos, no tenen... I al revés, eh? Vull dir que...
1: El calci...
3: Jo no he begut mai llet.
1: Arriba d'altres...
0: El calci arriba d'altres llocs.
3: Jo no he begut mai llet.
1: Ui, com? Mm-hmm. Perdó?
3: No, és veritat. O sigui, quan era petita bebè, però després, o sigui, amb 3 anys em van trobar una intolerància, no jo. El greix, o sigui, la llet, en el moment m'ho van dir, ara no sé, perquè, clar, fa tants anys que no em bec.
0: Eres molt petita,
3: clar,
0: potser no te'n recordes
3: això...
0: el concepte mèdic, no?
3: Em van dir que... No, perquè m'ho ha explicat mi mare després, que el greix de la llet, o sigui, el meu cos el tolerava malament, que m'agafava cetona i que vomitava i que m'inflamava i ho passava malament.
0: Clar.
3: Llavors, doncs, des dels 3 anys jo no recordo haver begut llet de vaca. O sigui, mai, jo sempre ja, quan la llet de soja no es portava, perquè jo tinc 29 anys, jo ja bevia llet de soja
0: ja
3: i d'avena, sí.
0: Però això està bé perquè molta gent...
3: No recordo el gust de la llet de vaca, jo.
0: Clar. Molta gent diu, ai, amb la meva filla, el meu fill, no li senta bé la llet, però és que com que és indispensable, l'obligo, perquè si no creixerà, perquè si no els ossos, no sé què. De fet, és que no calen ni alternatives, no cal que prenguis en comptes de llet de vaca, llet de cibada o llet d'arròs, perquè són aliments que no tenen res a veure. Es diuen llet igual, per una qüestió, o tenen un aspecte de llet, i serveixen culinàriament doncs, per posar-t'ho dins del cafè, si tu vols, o amb els cereals, però a banda d'això, són totalment diferents, tret de la llet de soja, que sí que s'assembla una mica nutricionalment, una mica, a la llet de vaca, perquè té proteïna i perquè té uns greixos interessants, i si afegim calci, doncs és el que s'assembla més. Però tampoc cal substituir-ho, Perquè molta gent diu, no, jo prenc llet de vaca. Contra llet de vaca, prenc llet de cibada. Perquè així, bueno, és només un substitut gastronòmic, però nutricional no.
2: Però estic pensant que a mi em passa això, que prenc llet de cibada i no me'n recordo en quin moment vaig fer el canvi de la llet de vaca. O sigui, ara dic, per què ho vaig fer? No ho sé.
0: Bueno,
2: no me'n recordo.
0: Però ja et dic, si t'agrada més i tal, tampoc no té gaire
2: problema. Hi ha algunes marques, no diré quines, que és molt dolceta. Em recordo l'orxata, i crec que és això. La prenc com una orxata. He de treure'm també la llet de cibada.
0: El perill d'aquestes llets...
2: Llet beguda de cibada, vaja.
0: D'aquestes begudes, aquests liquats, és que afegeixen sucre en algunes marques.
2: I compro la sense sucre. Si compres la de sucre, allò seria un
0: festival. Sense sucres afegits, perquè sucres ja en té, perquè és un cereal.
1: Adam,
2: un màster per anar això de les llets i les begudes. Ja fa temps, però tu entres al lineal del supermercat i la llet de vaca és l'últim que trobes, perquè has de passar per 30.000 varietats de coses. Sí, que un dia hi afegiran beguda de...
3: És que recordo d'haver provat la llet de vaca
2: d'un pèsol escarmentat i fermentat amb oli d'oliva verge a les 4 de la tarda que ha pres el sol a la plana de Vic. No ho sé, dic, a veure, i això ens ho vendran com una beguda.
0: Un dia parlarem de com s'ubiquen els aliments a dins d'un supermercat perquè res és atzerós.
2: Ai, ara.
1: Adam, clar, si una galeta porta escrit bio... natural, artesà...
0: Sí.
1: Ens la podem menjar
0: ideal
1: amb més tranquil·litat.
3: Ideal esmorzar.
0: Ideal per berenar.
2: Això és boníssim.
0: Rica, no sé quant.
1: Sí, no, però bio... Quan la gent veu bio artesana, com que es torna boja...
3: Ai, sí, això passa molt amb els ous, també, perquè com que a casa toquem el tema dels ous, la gent es torna boja amb els ous.
0: Jo diré que amb els ous podria estar justificat, però la galeta sana no s'ha inventat, per desgràcia. Vull dir, ho sento, em sap greu.
3: Ni aquestes de vena, de no sé què, els influencers...
0: No, perquè són farines, que al final una farina actua com un sucre, al final... Són una miqueta millors, però al final entra un cop de puny i a la dreta o a l'esquerra...
3: Per menjar-te galetes d'aquestes, oi que és millor menjar-te una galeta normal i menjar-ne poques?
0: Mira, no sé, en realitat menjar-ne poques. Sí, és igual, ja unes o altres perquè són equivalents. Però això passa com amb, quan vas a lligar, sobretot les dones els passa més, van a lligar i es troben un tio que diu, hola... Sóc el tio més guapo, sóc el més fort, sóc el més llest i el més divertit. No pots no estar amb mi. Clar, tia, què fa? Surt corrent d'allà, d'aquella situació. Doncs passa una mica... Tu vas al súper. Tots els productes que es venguin d'aquesta manera, o la sóc tal, fuig corrent d'aquests productes perquè no els necessites. Una pastanaga no diu, hola... Sóc rica en betacarotens i en sucres d'alta qualitat i tinc vitamina... No, és una pastanaga, una pinya i jo què sé, coses d'aquest tipus. Els aliments reals no s'autopromocionen d'aquesta manera.
1: Ara que has dit això, la pell què? Perquè la gent treu la pell de la pastanaga, però a mi m'agrada. Jo, per exemple, a l'escudella la deixo. O sigui, la netejo la pastanaga i la deixo. I així, moltes altres...
3: A mi em fa cosa la pell del préssec, però tot l'altre me'l menjo.
0: Sí, bueno, la plàtan tampoc us la recomano.
3: No, la pell del plàtan no.
1: Sí, i la del pistatxo.
0: Però una mica, sí, exacte. Però...
1: Fustuc.
0: Aquí és més un tema... En aquest cas, per exemple, és més un tema... organolèptic. Yeah. Amarga una mica més si deixes la pell, de vegades, amb una pastanaga. També depèn molt de la cocció, eh? Més coguis una pastanaga, més dolça serà, eh? Més temps estigui, perquè més aniran sortint tots els temes dels sucres. Però en algunes fruites, per exemple, la poma, és més interessant menjar-se-la amb pell que sense.
1: És a nivell nutricional, parlem?
0: Sí, a nivell nutricional. És més interessant en aquest sentit. Jo, amb el que fa la gent amb el seu paladar, que facin una mica el que vulguin. Però a nivell nutricional... A la pell hi ha uns petites quantitats, però hi ha coses interessants que és millor prendre-les amb tipus de fibra determinada, però tampoc passa res, eh?
3: La mochi s'ho menja tot amb pell, prim. Escolta.
1: El teu conill.
3: La mochi, sí.
1: La mochi.
2: Amb pell,
3: Tot. Clar,
2: és bo.
3: Només menja fruita i verdura. Bueno, fruita poqueta, però...
2: El conill, no sé, si és bo, no, si és bo. Clar.
3: Les fulles de la pastanaga, li encanten.
0: Mira, les fulles de pastanaga les podem menjar nosaltres.
3: Ah, també? Sí, mira, jo li dono a la mochi.
0: Es poden cuinar també i pots fer plats amb això. Sí.
1: Estaríem tot el dia fent-li preguntes a l'Adam. Sí. Tot el dia, però no, l'hem d'alliberar. El tenim aquí segrestat. Ja és vostè lliure, senyor Martín.
0: Moltíssimes gràcies. No soc lliure perquè em persegueix sempre la maledicció del coneixement.
2: Oh, que maco! Que maco, això!
1: Escolta, si després diu que és guapo, que és molt alt i que està molt fort...
0: Què has de fer? Fugir corrent!
1: Adam Martín, gràcies.
0: Gràcies.
1: Meravellós. Doncs avancem, perquè són les 5:34 minuts. Anem tard, Maria?
3: No, anem perfecte.
1: Anem tranquils.
3: Sí, i tant, amb l'Arantxa Coca, que ja tenim moltes preguntes, moltes qüestions que ens han arribat per fer-li, i també parlarem de relacions, com sempre fem amb l'Arantxa.
1: La doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família, Arantxa Coca, de seguida, menys un minut aquí amb nosaltres. Però abans, recordar que si has patit aquest matí les pluges... Bé, matí, migdia, sobretot migdia, a Barcelona, a l'àrea metropolitana, que ha deixat carrers inundats, una mobilitat molt complicada. La Ronda de Dalt ha estat tallada més de 2 hores a l'altura de la Vall d'Hebron i la C58, que aquesta me l'he menjat jo, també ha perdut carrils cap allà per Terrassa. El transport públic ha acumulat incidències al metro, de fet encara continuen, incidències a Rodalies, ferrocarrils i al tramvia. i les línies T1, T2 i T3 del tram han quedat sense servei. L'R7, l'R8 tenen trams amb la circulació interrompuda i a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils ara mateix circula només la meitat dels trens habituals. Poc a poc aniran recuperant aquests trens. Les tempestes es desplacen cap al nord-est, David Gallac, no?
2: Sí, sí, estem pendents, de fet, d'aquestes pluges intenses que afecten a la demarcació de Girona. El Servei Meteorològic ha activat un avís de perill màxim de 6 sobre 6 al Gironès. Atenció, per la possibilitat de precipitacions que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. L'avís es manté des de les 5 de la tarda fins a 6:45, preveu una afectació local. És molt pendent. Un altre dels temes d'aquest dimarts, aquestes precipitacions intenses que hem patit al llarg del dia.
1: L'alerta per pluges, doncs, que es manté a Girona després de provocar aquestes inundacions al Penedès i a l'àrea de Barcelona. El tema de Sant Cugat del Vallès ha estat impressionant. Heu vist els vídeos?
3: El Baix Llobregat, també. Sí, també. Moltes inundacions.
1: Impressionant. De fet, és que m'han arribat uns vídeos del carrer Sant Jordi de Sant Cugat del Vallès i just la llar d'infants de la meva filla és amb la ribatallada, que és res, darrere, molt a prop. Però, bé, aquestes inundacions s'han pogut solucionar i les persones que estaven allà doncs no han patit cap tipus de problema. I a la llar d'infants també estan tots i totes bé.
2: Molta precaució, sobretot, tots, i seguiu els consells de protecció civil.
3: Suposo que vau rebre l'ES Alert.
1: Oi tant! Mira, just tenia la gala ja adormideta. Va costar una mica ahir de dormir. Doncs just quan ja Morfeo la va abraçar...
3: Sonava... La nostra estimada.
2: És Alert. Ja el coneixem, aquest so.
1: Però ha sonat també avui a les 12, oi?
3: A nosaltres
1: abans,
3: no.
1: Abans de tot plegat.
3: A nosaltres no.
2: Avui no.
3: En algunes comarques aquí sí, no? Al Garraf, a la Noia, em sembla que ha sonat, sí, sí. Però per a nosaltres no.
2: Vaig a mirar el telèfon, però... No, que això no es mira el telèfon, ja li ha passat aquesta alarma. No, puc mirar ara.
3: Crec que al Garraf, a la Noia, en algunes zones sí que ha tornat
2: no.
3: a sonar aquest matí.
2: Aquí la ràdio estava a mi no... A la Maria i a mi no ens ha sonat.
1: Hola, Arantxa Coca, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, com esteu?
1: Te veo muy motera, eh?
4: Doncs sí. Bueno, vinc de l'aventura d'arribades a Sants, ja. Amb tot el que m'ha costat, que ho heu resumit molt bé, per estar a Barcelona col·lapsada. I he hagut de fer com una marató per arribar aquí, i llavors jo he dit, mira, sort que vas a motera, perquè realment, motxilla...
3: Ai, còmode, m'agraden els
4: pantalons. Per anar de Sants fins aquí, fins a Roc Boronat, on estan els estudis, perquè realment, doncs, jo vinc de viatge, vinc de Madrid, i clar, no m'he trobat un Madrid així, però déu-n'hi-do, ja m'he adonat del malament que ho heu passat per aquesta banda d'aquí, i m'he trobat els resultats i les conseqüències aquest matí. Espero que a poc torneu a la normalitat.
1: Vens de Madrid perquè vas fer debat?
4: Bueno, estem fent alguns projectes allà a Madrid i llavors, bueno...
1: Perdó, no volia rebentar...
4: No, jo discreta, no? Però fas bé de preguntar. Sí, jo contestaré fins on pugui, senyor Xavi Martínez. Llavors jo, què t'has de dir? Que tinc alguns projectes per allà, per Madrid, i em tocava estar allà, i avui arribo i dic, ostres, està tot, mare meva, la ciutat. I ja està, i he fet cames, Maria.
3: Molt bé.
4: He fet una mica d'esport per arribar aquí.
2: Mira que bé.
1: Tu fas molt d'esport, Arantxa, oi? Cada dia, no? Fas?
4: Sí.
1: Entrenaments. Sí.
4: De 7 dies faig 6, segur.
1: Vas a un gimnàs o a casa?
4: A tots dos.
1: Ah,
4: sí.
1: A mi m'agrada més a casa.
4: No me n'escapo. Si no surto perquè hi ha mal temps i em fa, bueno, mandra o fa fred i no vull anar al meu club, a casa. Sí, no m'ho salto. Jo sempre dic que és com respirar, no t'ho pots saltar.
2: Molt bé.
4: I beure aigua tampoc.
1: Tu, David, fas aquagym, no?
2: Sí, aquagym i... Sí, aquagym i caminada des de casa fins al gimnàs i torno. Mira, ja he fet la ruta i ja està.
1: No, tu què feies?
2: Aquest matí he fet una classe de spinning.
1: Ah, spinning, això.
2: I una classe d'aquestes, que no sé si pot dir la marca, que fas coses amb un banc amunt i avall, saltes, puges, baixes, vas una cinta, corres, com si estiguessis obligat a no sortir d'allà.
1: Com es diu això? Pres banca?
2: No, es diu bootcamp, però no vull ara tampoc.
1: Com?
2: Bootcamp.
1: Alu.
2: És que ara fas idiomes. Jo quan reservo l'aplicació del gimnàs faig idiomes, perquè cada vegada entenc menys el que posa l'aplicació. Perquè abans era una classe d'abdominals i ara és abs 10 for group, que jo no sé el que és. No sé. Avui estan fent sevillanes, per cert.
1: Oh, quina meravella, un gimnàs que fa sevillanes.
2: Sí, jo us explicaré si voleu més tard. No sé per què he estat això de no anar agafar la bicicleta de la sala i dic, ara vaig a les sevillanes, que ara em ve més de gust en les 9 del matí fer sevillanes. Dic, mira que bé.
1: Tu saps el que cremes?
2: Per això, que no dic en broma, que estàvem fent classe, de debò, o sigui, que dic, ui, i si entro?
4: I es diuen sevillanes.
2: Suposo que sí.
4: No li han canviat el nom.
2: Jo estava escoltant i, clar, i s'entenia.
1: Veus?
4: No sevillaning.
2: No, ni sevillaning, ni baile tradicional d'Andalucín. O sigui, no.
1: Sevillanes. El nostre running, pels nostres pares, era footing, no?
4: Sí, i
2: jogging.
1: Jogging.
2: Footing, sí, sí.
4: Jo soc de jogging. Sí, de la generació jogging.
2: Ara, mare, així ens hem de veure.
4: Ens canvien les paraules i dius, què és? Ah, bueno, corre, de tota la vida.
2: Uns abdominals normals, no tant la història.
1: Bé, Arantxa, és que no sé per què he marxat de...
3: Sí? Esports tradicionals jo no els toco.
1: Maria Coll...
4: Perquè deia que...
1: Tradicionals. Però els ancestrals sí que
3: no,
1: t'agraden?
3: No, em refereixo que no. Jo no soc de gimnasos, ni de joguings, ni de córrer, ni aquestes coses.
1: De mandra, no?
3: No, és que saps què passa? És que a mi m'agrada ballar, primer. O sigui, jo faig baller clàssic i ballo. I llavors, els esports que m'agraden són esports una mica curiosos, no sé. O sigui, m'agrada...
1: Per exemple?
3: Muntar cavall. La hípica, per exemple, jo...
1: Però es mou el cavall, tu vas quieta, no?
3: Els nassos. Puja dalt d'un cavall a veure quan aguanta.
1: Els nassos!
3: No, és que clar, això em fa molta gràcia.
1: És que sóc al·lèrgic, si m'encantaria.
3: No, però vull dir que el que diu, no, puja cavall que no fa res. Mira,
2: vaig
3: puja aquí dalt i balla.
1: Escacs?
3: No, esquiar, també m'agrada molt.
1: Esquiar.
3: Es cansa molt anar a esquiar.
2: Jo vaig pujar una vegada a cavall de colònies i tinc molt mal record perquè no vaig caure del cavall, però es va descontrolar, que pensava que estava amb el Vallès Oriental, crec que era, i una mica més, i acabem als Pirineus.
3: Jo feia rai,
2: o sigui, jo,
3: a cavall.
2: I la gent mira molt bé, però vaig dir, a mi no m'hi trobaràs aquí, em sembla molt greu, però no,
3: no, no. No feia doma clàssica, no. Que és el que s'ensenya. Jo feia ride, que és la modalitat de córrer, i córrer dalt de cavall és molt, molt, molt... O sigui, que el cavall corri i tu aguantar és bastant complicat. O sigui, fas bastant esport dalt de cavall.
1: Jo parlo des de la ignorància més absoluta, perquè, clar, com sóc al·lèrgic, mai ho he...
2: Jo no ho heu provat. No m'hi veureu, però amb tot el carinyo i respecte, però sí, no.
1: L'altre dia estàvem... Va ser a Riudoms, que hi ha una granja preciosa, espectacular. Recomano molt, si algú té nens... O no, sense nens, també, per anar amb família, és meravellós. I, a més, estàs en contacte amb molts animals, hi ha moltes espècies diferents. Per cert, unes risses, les alpaques, David Gallac.
2: Ui, les alpaques.
1: Sí, sí. No, impressionant. No, es pensaven que el meu cabell era pinso.
2: I l'agafaven, no? L'agafaven.
1: Sí, tota l'estona. Estan obsessionats amb el meu...
3: Això ho fan els cavalls, habitualment.
1: No, la meva filla la vam posar en un poni. Jo portava mascareta, perquè com sé el que em passa amb els cavalls, dic, ostres, i vaig sortir molt bé d'allà, no em va passar res. I ella s'ho va passar, mare meva, la gala, amunt del poni. En fi, Arantxa Coca, tu sí que ets un cavall. Ets un cavall de la psicologia, eh? Ets una bèstia, un animal comunicatiu fantàstic. I el que passa aquí els dimarts és que, clar, la gent s'anima molt tant a enviar-te propostes i consultes i dubtes i pensaments que tenim la bústia a tope. @ la tarda de Ràdio 4-4 amb número a Instagram.
4: Doncs vinga, som-hi.
2: Sí.
4: Quan vulgueu, va.
1: Més que cavall és la cabra, no? És the goat, Arantxa Coca.
4: Mira, anem al consultori. Xavi, rei.
1: Però la cabra és molt bo, que tinguin cabra, eh?
4: Jo els animals els estimo. Bé, bé.
1: La cabra.
4: Bé,
3: molt bé, the greatest of all times, vol dir la cabra.
1: The goat.
3: La millor de tots els temps.
4: Ah. Escolta, amb més paraules angleses, jo ja amb el jogging vaig patar.
3: El jogging.
2: Jo ara mateix no sé de què parlen. O sigui, no tinc ni idea del que estan parlant.
1: Mira.
2: Ni idea.
3: Inundacions.
1: És que tenim aquí les notícies 24 hores. Inundacions a Sant Cugat per les fortes pluges. No, si és que és impressionant. El meu poble avui, quina bogeria. Jo per sortir, bueno, m'he esperat... He estat esperant 2 hores fins que pari una miqueta, perquè, clar, dic, ostres, posarem perill. Bé, consultes per l'Arantxa, va.
3: Mira, ens arriba a través d'Instagram una consulta que diu: la meva parella i jo ens estimem, però cada vegada tenim més discussions pels diners, atenció.
2: Ui.
3: Com podem parlar temes econòmics sense que s'acabi convertint en un atac personal?
4: Ah, que bona aquesta pregunta.
3: Clar, gent que té ell els seus diners, que cadascú gestiona, que no tenen compte corrent junts, que sí, que no. Com funciona tot això? Com ho parlem?
4: Doncs això s'ha de parlar fora de l'entorn parella.
3: Ah.
4: I llavors dius, però si són parella, com
2: clar,
4: es fa això de fora de l'entorn parella? Despatxant. Que a mi m'agrada molt la paraula. Una parella que ja comparteix alguns compromisos, la casa, la logística, l'economia, ha de saber despatxar. Per què? Perquè sí que despatxen, si passa que ho fan malament. Allà mentre preparen el sopar, que tenim aquest gasto.
2: A corre cuita, recorda, no?
3: Fent coses.
4: Que recorda que demà s'acaba i hem de pagar allò, que avui he vist que m'ha sortit en un extracte i en els pocs moments que té la parella per trobar-se, per parlar, que és al final del dia, uh-huh, on aquelles horetes que poden rascar, si no hores, minuts, que poden rascar en un dia, passen comptes. I llavors s'endú comptes que a vegades són, doncs això, genera tensió, malestar, porten preocupacions, que s'ha de pagar això, que ho he pagat jo, que em vas dir que pagaries tu 50%, encara no ho has fet, i malgasten, entre cometes, el poc temps que de vegades tenen, doncs, per resoldre aquests temes administratius. Per això jo dic, han de despatxar amb un temps només de despatx. I jo els hi recomano a moltes parelles que han passat pel meu despatx, d'això ho heu de resoldre un cop a la setmana, i si en teniu molts temes, dos cops a la setmana, amb un temps únic de despatx. I heu de dir quin, i heu d'intentar que sempre sigui fixa.
3: Ara anem a parlar d'això.
4: No, has de dir, dijous, els dijous, que tu tens un descans a tal hora, i jo tal...
3: Parlem
4: i ens, i amb un temps limitat, 20 minuts.
3: Perfecte.
4: Mm-hmm. Sí. Què passa, Xavi?
1: No, li estava fent un gest a l'Aranxa.
3: Que no donis cops sobre la taula.
1: Ah, això. Com l'Aranxa no porta els auriculars, clar, no és conscient que cada cop que li dona la taula una mica...
4: Clar, jo tinc molta contundència, molta firmesa.
1: És una professional molt contundent, i vol deixar clares les coses, punt per punt, i li dona la taula així, mira.
4: Exactament.
1: Se sent, saps?
4: I se sent. Ah, doncs
1: i potser l'oient pensa que ha punxat una roda ara mateix tornant a casa, saps?
4: No,
1: si no volem provocar confusions.
4: Soc jo que vull arribar a vosaltres i no només amb la veu, i llavors li poso més energia del que era.
1: El gest era...
4: Gràcies. No, però clar, a mi el presentador em fa un gest i jo dic, espera, què està passant? Doncs, com us deia, un dia...
2: Despatxar amb dia i hora assenyalat al calendari, no?
4: I amb un temps màxim de 30 minuts, perquè se'ns va de les mans. Se'ns va de les mans, això.
2: Perquè si no poses el temps, podem estar tota l'estona discutint.
4: I que la conversa, que havia de ser una conversa o un intercanvi d'opinions, se'ns vagi de la mà i escali fins a, fins al dia següent, saps? Per tant, molta disciplina, no convertir-ho aquests temes en un tema del sopar, això no pot ser, i encara que us faci mal, perquè dius, home, és que jo necessito dir-t'ho avui, no? Tu t'esperes els dijous, perquè avui és una bomba. El dijous és un despatx. I anirem amb una ment preparada per recollir i enfrontar aquests temes. No aquí estic sopant i de sobte, pumba, em deixes aquí davant el sopar, em deixes caure el tema i m'agafa que m'haig de defensar. Si m'haig de defensar, semblarà un atac personal. En canvi, si li col·loquem... És que els contextos són molt importants en psicologia. Si li posem el context, ja anem molt mentalitzats. Ens hem preparat fins i tot el tema... com abordar-ho, els temes, ja no responem des de la sorpresa, no ens posem tant a la defensiva, i l'últim consell d'aquest punt, d'aquesta pregunta. I presumim. Maria, has de presumir al teu entorn que despatxes amb el teu home.
3: Ah, està bé.
4: El meu home i jo, despatxem. Nosaltres tenim un dia assignat, ja, per parlar d'aquests temes. O que organitzats...
1: Dir-ho
4: ajuda.
1: Això és com quan deixes de fumar, dir que has deixat
4: de
1: fumar.
4: Ajuda. Fer una notícia pública reafirma l'èxit i reafirma l'acció que estàs intentant, l'objectiu que estàs intentant aconseguir. Per tant, si tu dius, vull proposar tal, publica-ho. Publica-ho.
1: Ara ens parlant de diners, una altra consulta que ens arriba molt interessant, que jo crec que tothom s'ha vist en alguna d'aquestes o coneix alguna per amics, família o coneguts, o si no, a la xarxa segur que no he llegit alguna. Et pregunten, Arantxa, jo cobro 1.000 euros i la meva parella 4.000. És just que posem 500 euros cadascú per pagar algunes despeses de casa si a mi em suposa la meitat del sou i a ell només una vuitena part? Clar, Arantxa, en una parella...
4: Sí, com es diu aquesta persona? Que no posa el nom? No sabem si és una noia o una noia?
1: Ens ha dit que en aquest cas preferia no...
4: No, tan respectable.
1: Perquè sempre ho diem, que podeu enviar missatges que us tractarem d'anònims si...
2: Sí, no diem res. Aquí no diem res.
4: Doncs, mira, t'agraeixo la consulta, però t'has equivocat de persona per fer-li la pregunta. Això no m'hauries de preguntar a mi. Per què? Perquè això és consensa. No hi ha una resposta estàndard perquè si no ens convertiríem, seria molt perillós, no? Clar. Que el psicòleg en aquests temes, o un altre professional, sapigués què és el just en termes econòmics. És el que la parella acordi. I ha de ser un acord, evidentment, si no, no és un acord, consensuat, absolutament democràtic en la parella. Per tant, és una gran pregunta. Si me la fas, vol dir que no estàs d'acord, ja em dius que no estàs d'acord. En aquest repartiment no es tracta d'una quantitat fixa, ho he entès, perquè aquesta quantitat fixa no representa el mateix per tu que per la parella. Li has de poder dir, aquí en tot cas, si hi ha algun problema, si hem de buscar algun, és comunicatiu, a la teva parella i dir-li, mira, no puc posar 500 euros i per tant no els posaré, perquè és que no puc, no els puc posar. I si els poso, tindrem diners, però jo, el meu banc emocional es rebaixarà moltíssim, perquè aquesta relació serà excessivament decepcionant per mi. Per tant, prefereixo mantenir lo subjectiu intacte i lo econòmic, moure-ho. I hem de buscar altres opcions. Planteja-li, digue-li d'aquesta manera, no amb una amenaça, sinó amb l'esforç que et porta a la tristesa, a la decepció, i que no vols atrevessar-ho, ni tu, ni vols que ho atrevessi la relació. I, per tant, busqueu un lloc per despatxar aquest tema. No ho feu a casa, no ho feu mentre esteu sopant, mentre esteu preteneu veure una pel·li. En els pocs minuts que tingueu aquell dia, si no, digue-li, anem a un lloc que hem de parlar de temes logístics i econòmics de la nostra relació. I ja sé què em diràs. Doncs fantàstic si ho saps, però aquí del que es tracta és poder-ho comentar. I llavors li dius, escolta, per mi no ho puc afrontar. Hem de buscar una altra fórmula. I saps què pots fer? Si ho aconsegueixes fer, que espero que sí, ens tornes a trucar i ens dius com acaba la història.
1: O missatges directes d'Instagram. Exacte.
2: Fem una altra.
3: Ha trucat una persona, em sembla.
2: Ui?
3: Em sembla que ha trucat una oient que ha preguntat un tema adolescent, d'adolescents.
1: 900-454-455.
3: Sí, ens ha dit la Sònia que havia trucat una oient, que en aquest cas podem dir el seu nom, que es diu Anna i és de Girona, que diu, la meva filla té 16 anys i m'explica cada cop menys les coses i els explica tot als seus amics. Clar, sap que és part de l'adolescència, però com pot mantenir, ens demana, aquest enllaç sense envair el seu espai. Sí que ens diu el seu nom perquè és un problema que té amb la seva filla i que segurament doncs, també pot ajudar molts pares i mares amb nens adolescents. Com ho fem quan els nens confien més en els amics, no?, que en la família?
4: Anna, moltes gràcies per la teva consulta. Jo t'avanço, faràs un petit dol, perquè a l'edat dels 16 anys els pares i mares han de saber fer un canvi mental respecte a la criança. I si no el fan, hi ha conseqüències no positives precisament en la relació amb els seus fills i aquests pares o mares es deprimeixen.
3: Ai.
4: Perquè senten que algú ha canviat o que els ha perdut. I tu no pots continuar la teva vida pensant que has perdut la teva filla perquè no es comporti de la mateixa manera. Per tant, faràs un petit dol, però l'has de fer, vol dir que hi ha una evolució en la teva filla i això és bo, perquè els fills, si els tenim, és perquè evolucionin. T'agradi o no, cap a on els portin, però han d'evolucionar. A partir de la... Això se'n diu baixa adolescència, dels 16 en endavant. Alta comença als 12, la baixa comença als 16 en endavant, fins als 24, 25, que diuen els experts que s'acaba l'adolescència.
1: Ai, cada cop acaba més tard.
4: D'aquí, sí, cada cop més tard, sí. Però en aquest
1: I
4: cas...
1: I comença abans.
4: Ja, sí.
1: Tot però és perfecte.
4: Abans, jo crec que no és per un tema de maduresa del sistema nerviós, però als 24 sí, perquè està comprovat que la ment, el cervell com a tal, és quan s'acaba de desenvolupar.
1: Ja està.
4: Ja està.
1: 24 anys, 25,
4: i amb el que tu hagis desenvolupat,
1: amb
4: això et quedes. I amb això has de treballar. I amb això has de potenciar. I a partir dels 40-50 doncs sabem que cap avall. O sigui, hem d'aprofitar aquesta bona tabla, després, evidentment, mantenir-la. Però llavors, com et deia, Anna,
1: ui, i abans d'aquestes edats, jo avui tinc el cervell fregit. O sigui, la pluja o no sé què és.
4: Bueno, però això és esgotament, però no perquè
1: pot ser.
4: Estiguis tenint una davallada
1: no,
4: passa
1: que cognitiva, ens
4: esgotem, La màquina ha de descansar també i alimentar-se bé. I molta aigua, que ja veig que em portes.
1: Sí, molt sempre
4: bé,
1: aigua, jo sóc aigua.
4: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, a partir d'aquesta edat, els pares i mares tenen menys autoritat. I això és el que hauràs notat, et fa menys cas, no compta tant per tu, ja no ets aquella autoritat, la mare, la persona, la progenitora com a tal, la referent, aquesta autoritat l'estàs perdent i els fills la col·loquen en un altre lloc, els amics, aquella gran amiga, aquell ídol, fins i tot poden convertir en una autoritat i seguir els seus passos, però ja no ets tu. Què has de fer? Mantenir el vincle. perquè les relacions, de, sobretot de criança i familiars, es basen en dues coses, autoritat i vincle. Són dues coses diferents. L'autoritat l'aniràs perdent, però encara tindràs alguna perquè et reconeixerà com a mare, però no et farà tant de cas, això ja ho estàs notant, i el vincle és el que has de mantenir. I què vincula? Viure experiències.
2: Mm. Viure és la manera, no?, de mantenir,
4: sí,
2: aquest
4: exactament.
2: Vincle.
4: Exactament, és a dir, el contacte. Mm-hmm. Dius, és que no passa tant de temps amb mi, ja no és quantitat, ja és qualitat, per tant, el poc temps que passis amb la teva filla, no el malgastis dient-li, nena, que va, arribes tard, nena, com vas, amb qui vas, amb qui... De passar-li la teva angoixa, la teva angoixa de, ai, que et veig poc, i quan et veig no m'agrada el que veig, o el que veig, m'han explicat.
3: Em fa gràcia a mi, la gent, sobretot, malauradament, fan les àvies normalment això que et diuen quan no em vens mai a veure i t'ho diuen quan la vas a veure, saps? Però això ho fan, saps?
1: O quan em vindràs a veure i l'estàs veient al moment.
3: Sí, o això, estàs allà i et diuen és que no vens mai, bé, és que ara estic aquí, no em diguis quan vinc que no vinc mai, no?
1: No, però se les entén molt bé.
3: No, que sí, però em sempre ha fet una miqueta de ràbia, això, què vols que et digui?
4: Sí, són generacions que van pujar així, amb un fort sentit del deute i del deure.
1: És veritat, és veritat. Clar, és que moltes mares i pares se les han passat, aquestes adolescències, amb retrets tota l'estona, i això genera una distància, no?
4: Correcte.
1: Si ja de per si les adolescències generen distància, no, Arantxa?
4: Sí, clar, per el que estava dient, de que es vinculen ara amb altres, donen més autoritat i més importància a altres persones que es converteixen en més referents que de vegades els propis pares.
1: Tu com ho vas fer? Què vas pensar quan vas veure que ja no eres aquella mami que tot ho podia, que era el gran referent, no? Com ho gestiones, això?
4: Amb orgull. Al final és on els vols veure. Els vols veure que puguin viure la seva vida sense necessitar de tu? Jo vull que m'estimin com a mare, però no vull que em necessitin. Una vegada em necessiten, allà estaré.
3: És una parella, també. És una parella,
1: sí,
3: també.
1: I tant, i tant.
4: Vull dir, necessitar, bueno, en coses d'urgència, òbviament, pots necessitar, i el veí, sí, el pots necessitar.
2: Ah, exacte.
4: Però,
1: al
4: final, hi ha la dependència que tenen, que realment sí que et necessiten, perquè estan en una etapa de molta dependència en molts aspectes. Això jo espero que la superin, i quan ho han fet, clar, se m'omple la cara, el cor, la cara, tot se'm nota d'orgull, i dic, he fet la feina, l'he pogut fer, sí, ja sap volar sense necessitar-me tant, i això vol dir que no cometi errors, però fins i tot amb els errors sap activar la seva massa cerebral i sap sortir-se'n, no? Ara, quan estem junts, aprofitem el poc temps que ens veiem per no els retrets, que això seria no marcar autoritat, sinó guanyar una bonica experiència amb una activitat, amb un dinar, amb una partida de cartes. És que no cal entrar en converses profundes. I amb aquest benestar, llavors, veuràs que la teva filla et farà alguna confidència. De 10 que té, una. Les 9 se la reserva pels amics i amigues, però...
2: Guanyaràs alguna, com a mínim, te la farà tu
3: no
2: com a
3: parada. No penses dels nens, evidentment, la majoria fan això, però depèn, també. I a vegades, no sé, jo sempre he tingut molta confiança a casa meva, amb ma mare, no? Però sí que és veritat que la majoria es refugien més amb els amics, no?
4: Bé, hi ha etapes més radicals, sí. I segurament hi ha un efecte una mica jo-jo, de necessitar buscar-se a si mateix i allunyar-se per no identificar-se amb el clan familiar i ser ell i ella per si mateix, això ho han de trobar, i després entendre que és bo tenir una casa de refugi on tornar. Llavors hi ha un efecte de radical, s'allunyen i després... si saben que estàs disponible i que no t'esperen retrets a casa, saben que poden tornar
3: això
4: i no sentir-se jutjats.
3: I que però sempre no... qui serà i serà la família, els pares, en aquest cas. Doncs és veritat.
1: Sí. Sí,
3: home,
1: sí.
3: Els amics marxaran, tindran parelles...
1: Ui, canviaràs d'amics 20 vegades.
3: Canviaràs d'amics 20 vegades.
1: Com ha de ser,
3: i en general, perquè sempre hi ha casos, en general, qui serà sempre seran la teva família, els teus pares, en general, potser. En general.
1: Sí.
3: No?
1: Moltes vegades sí. A veure, hem d'anar al butlletí de les 6 de la tarda, però jo et faig una pregunta, Arantxa. Tu podries quedar-te 5 minutets més després o tens molta pressa?
4: Jo vinc de Sants, m'ha costat la vida arribar-hi i ja no tinc pressa. Ja no em moc d'aquí.
1: Ets una santa. De seguida, és que és interessant això, molt interessant, la llei 90-10 en les relacions, perquè de vegades abandonem el 90% del que tenim, pel 10% del que ens manca. I pot ser terrible, això, no?
4: Sí.
1: Està passant molt.
4: Bastant.
1: Ja. 90-10.
4: Sí, sí. Jo et posaré exemples.
1: Va, doncs de seguida. I hem de parlar amb Saxeni, una de les bandes catalanes més importants del moment, que han decidit parar. Parar i s'acomiadaran en un concert el proper 15 de gener.
5: I tant.
1: A l'Apolo. Paren, deixen de fer música, però ens regalen un nou single. De seguida, el Saxeni aquí a l'estudi de la tarda de Ràdio 4. Abans, la informació de les 6.
6: Són les 6.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. L'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, i extingeix la seva responsabilitat penal en la causa del procés en la qual estava processada per desobediència. Rovira no va arribar a ser jutjada per aquests fets perquè va fugir a Suïssa entre maig del 2019 i juliol del 2024. Un cop es va arxivar la causa per les mobilitzacions de Tsunami Democràtic a l'Audiència Nacional, Rovira va tornar a Catalunya amb tots els càrrecs retirats, excepte el del delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre. El Suprem va remetre la seva causa a l'Audiència de Barcelona, que ara li ha aplicat l'amnistia. Mentrestant, en el debat de política general, el president Salvador Illa ha fet diversos anuncis en matèria d'habitatge. Parlament de Catalunya, Lorena Enns, bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, els anuncis en habitatge han estat els més destacats del debat de política general. Han estat tres, concretament: la creació d'un fons dotat amb 25 milions per ajudar vulnerables en situació d'amenaça, com és el cas de la Mari Carmen, l'ampliació dels préstecs d'emancipació a persones de 40 anys i la compra conjunta, un programa que la Generalitat vol posar en marxa per comprar part de l'habitatge a persones majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca. Una mesura que subratlla el president, no l'ha impulsat encara cap comunitat autònoma, però que el Codi Civil permet impulsar-la. L'escoltem.
9: Parlarem d'aquesta qüestió amb tots els grups perquè puguin enriquir la proposta? També. La tirarem endavant? Sens dubte. Dotarem d'inici aquest programa amb 100 milions d'euros.
8: Més enllà de l'habitatge, el president també ha demanat confiança als grups per resoldre la crisi educativa per assolir el 6% del PIB. A banda, el govern proposarà als grups parlamentaris la regulació del reconeixement de l'autoritat pública del professorat. Són les receptes del president per lluitar també contra l'extrema dreta, amb l'objectiu d'erigir Catalunya com un dels bastions de la democràcia. Illa també ha anunciat que el proper mes de novembre Catalunya acollirà una conferència de regions per la democràcia.
6: Gràcies, Lorena. Per cert, que l'habitatge és a l'ordre del dia arreu de l'Estat. El govern espanyol ha aprovat avui dos decrets d'habitatge sense tenir encara garantits els suports necessaris al Congrés. 9 persones han resultat ferides durant l'episodi de pluges que s'està vivint aquest dimarts a Catalunya. 6 han estat menys greu i 3 lleus. Protecció Civil ha atès un total de 57 persones, cap de caràcter greu. A aquesta hora els xàfecs se situen a la zona nord-est del territori. Àlex Eloi, bona tarda.
10: Bona tarda. Les comarques gironines són les que s'estan veient més afectades per les pluges d'aquesta tarda. De moment s'ha superat el llindat de 60 litres per metre quadrat en 3 hores al Gironès i al Baix Empordà. La major quantitat de precipitació s'ha registrat a Cassà de la Selva, on s'han acumulat 105 litres per metre quadrat. La Riera Gotarra ha superat el llindar d'alerta a Campllong amb 23 metres cúbics per segon. El Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a 7:45 de la tarda l'avís de perill màxim per intensitat al Gironès i al Baix Empordà. En total, durant aquest episodi, les trucades del telèfon d'emergència 112 superen les 1.500 i els bombers de la Generalitat han atès més de 700 avisos. També més de 1.100 incidents, entre els que destaca el rescat d'una mare i el seu nadó en un cotxe que estaven sent arrossegats per l'aigua. La sotsdirectora de Protecció Civil demana prudència en els desplaçaments.
11: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs, de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer.
10: Escoltàvem Inma Soler. Mentrestant, el litoral i prelitoral es van recuperant a poc dels forts aiguats d'aquest matí. Ja està totalment reoberta la ronda de dalt i les afectacions per carretera es redueixen a mitja dotzena de punts de la xarxa viària. El metro de Barcelona, la línia 1, ja ha recuperat la completa normalitat, però encara segueixen les afectacions amb trams i estacions tancades. A Rodalies, vàries línies apliquen limitacions de velocitat i a l'aeroport s'acumulen centenars de retards després que aquest matí s'hagin cancel·lat un centenar de vols.
6: Gràcies, Àlex. Com deies, la pluja està afectant a la mobilitat, així que ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A hores d'ara la situació és complicada en algunes vies. La C-61 està tallada a Vallgorguina en tots dos sentits per la retirada d'un camió accidentat. Això provoca retencions en ambdós sentits de la marxa. L'autopista AP-7 hi ha 12 quilòmetres de retenció de Mollet a Cerdanyola del Vallès en sentit Tarragona perquè a l'altura de Cerdanyola hi ha un carril tallat en sentit sud per inundacions. La B-30, lateral de la P-7, va molt carregada entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. La BB-1415 està tallada entre Cerdanyola i Barcelona per esllar avisades. A la L11 hi ha un carril tallat a Lleida en sentit Barcelona per inundacions i això alenteix la marxa en aquest tram. A la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C60 hi ha quart Gentona en sentit Mataró. A la 2 hi ha intensitat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. La C32 va carregada a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. La Pota Nord, a la B20 i a Cua, a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C25 hi ha un carril obert a Muntanyola en sentit Girona per un camió avariat i això provoca retencions en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, a la B10 hi ha cua de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
6: I abans d'acabar hem de fer un apunt en clau cultural. El cineasta Gonzalo Suárez, una de les figures més classificables de la cultura espanyola, mort als 93 anys, segons ha pogut confirmar Radio Televisió Espanyola, director de pel·lícules com Epíleg, Aom o Remant al vent, va rebre el Goya d'Honor 2026 en reconeixement a una trajectòria desenvolupada al marge de les convencions de la literatura i el cinema. Així agraïa el premi.
7: El cine és el últim reducto con el que podemos soñar despiertos.
6: Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
12: Ràdio 4.

0: Pau Robert al control, perquè tot soni molt bé, amb la Sònia Rodríguez Justicia a la producció, i el David Gallac aquí a la taula, amb la Maria Coll.
1: Com estàs,
0: Maria?
1: Molt bona tarda, molt bé.
0: Ai, Maria, que ha treballat tot l'estiu, eh? Ai. Empalmat amb l'inici de la temporada de Ràdio 4.
2: Tot, pim-pam, sense parar, sense parar.
0: Aquesta dona haurà de descansar en algun moment. Quan pot ser això? No sé, uns dies, pocs, però ni que sigui, no sé...
1: Sí.
0: Setmana vinent o què?
1: A partir de divendres...
2: Sí? A veure, que ho mirem, Xavi.
0: A veure, mirem.
2: Què vols? Divendres vols, Maria? Adeu. Vols començar divendres?
0: Comences divendres? No.
2: Divendres inclòs?
1: No, divendres encara estic.
2: Divendres estàs.
0: Hauries de venir divendres, perquè passa, sí. Hi ha una cosa especial.
1: Divendres encara vindré.
0: Però ja, si vols dilluns...
1: Vinc.
0: Va, has de descansar.
1: Vinga, dilluns fins al 26, per exemple. M'aniria bé.
2: Ho apunto al calendari, Xavi.
0: Jo, David Gallac, faré el mateix, perquè també hem fet a l'estiu a Ràdio Nacional d'Espanya i portem
1: veritat,
0: dos caps de setmana seguits. Llavors, David, setmana vinent, la tarda de Ràdio 4 amb tu sol, ja està.
2: Doncs ja farem alguna cosa.
0: No, és conya.
2: Saber-ho
0: ara. La Maria sí que ha de descansar.
2: Vas a preparar el programa, que vagi bé.
0: Aranxa, estàvem pendents d'això, de comentar la llei del 90-10 en les relacions.
3: Sí, i és que de vegades abandonem una relació amb la qual portem força temps i diríem que tenim amb aquesta relació el 90% del que necessites en la teva vida i per estar sentir-te satisfet, però et falta el 10%, et falta un 10%, i te pots obsessionar amb una altra relació, amb una altra persona, i formar una altra relació paral·lela, justament per aquell 10% que no tens. La idea és que una persona pot tenir una relació que li aporti amor, estabilitat, confiança, complicitat, projectes compartits, suport emocional, tot això seria com el 90%, mm-hmm. No? Imagina't, Maria. Però de sobte comences a enfocar-te obsessivament en allò que no tens. Potser no tens tanta passió, la novetat, la validació contínua, l'aventura, l'admiració, l'atenció, tot això podríem posar en un 10%. És allò que s'ha anat no apagant, però sí disminuint de freqüència des dels primers anys que vas estar amb aquella persona. I llavors és quan et pots obsessionar amb una altra persona, amb una altra relació, només per allò que no et dona
1: volem
3: la relació
1: no
3: actual.
1: Anime, també. Volem el que
0: tota
1: no tenim.
0: Tota l'estona, Maria.
2: Ho volem tot.
0: Avui la gent
3: ho vol tot.
0: I no valora el que té moltes vegades.
1: Clar.
3: I de vegades subida. Valorant-ho, eh? No, si jo reconec que és molt maco, bueno, que és
0: moment,
3: molt maca.
0: En el moment no, eh? En el moment de menjar-li la boca a un altre.
1: Ah, això sí, molt bé.
0: En el moment de reservar l'hotel, d'amagatotis, no.
3: Aquí te n'oblides, però quan no te n'oblides, que dius, ai, la meva parella, i és que no tinc res a dir-li de dolent. Ah, però clar, com que no tens ni què dir-li en contra, perquè no li trauràs i li faràs els retrets d'aquest 10%, perquè clar, et dirà, el que estem dient aquí és que ni tu me'l dones, aquest 10%, perquè no hi ha relacions perfectes. Què hem de fer? Oblidar-nos. Fer la fantasia de que

0: No, però ens passa.
1: Però anem creixent i ja sabem que això és el que és i que dura el que dura i que això, sí. A més, si fos sempre així, seria terrible. Eh?
0: Home, imagina't, o sigui,
1: el món...
0: sí, sí.
1: El món estaria trencat per la meitat.
2: Hi ha gent que encara es pensa que és així, perquè si passen aquestes coses...
1: No, no, sí, o que volen que sempre sigui així, però quan... no té cap mena de sentit.
2: És molt difícil.
0: Quan parles a més i et diuen, volem que està com al principi, i tu dius, nanos, ningú està com al principi.
1: Són dos adolescents, no?
0: Però no tenen l'edat de l'adolescència, ni 25 anys, ni la baixa adolescència que dèieu
3: però
0: abans.
3: Però és millor, fins i tot, o sigui...
1: Home, i tant, és molt millor
3: jo
1: després.
3: Jo crec que sí. Jo crec que
1: tu ara ho mires amb distància i dius, mare meva...
3: Jo crec que sí. Per mi, des del meu punt de vista...
0: No podríem afrontar moltíssimes coses.
2: És que és com l'edat, no pots tornar enrere. És a dir, l'edat tens la que tens, aleshores vas aprenent amb la vida i dius, és que jo voldria tenir 20.
3: No, perquè arriba un punt,
2: no els tens els 20, ja els has fet els 20.
1: No, pel que diu la Maria...
3: Clar, jo crec que arriba un punt que aquella persona, al principi és la teva parella, és algú que t'estimes molt, però crec que arriba un punt en una relació que aquella persona forma part de tu. O sigui, jo, per exemple, no surto... O sigui, la Maria, l'Èric, que és el meu marit, forma part de mi. Forma part de la Maria, l'Èric. I jo crec que la Maria també forma part de l'Èric. Llavors, jo no sé viure'm a mi sense ell, saps? O sigui, no per una dependència, entenem-nos. No és que el necessiti per viure.
2: Ja, ja.
3: No, és que forma part de mi en el sentit de que som, o sigui, no sé, la mateixa
1: equip,
3: persona.
1: Equip, equip.
3: No sé, exacte.
1: I és molt maco això que has dit.
3: No sé.
0: Però, clar, hem de dir que la Maria i l'Èric fa poc es van enllaçar.
3: Sí,
0: i,
3: sí, sí.
0: Tot i que porteu encara una
3: relació...
0: Però portem
3: 7-6 anys junts, vull dir... I, no és molt, tampoc, però...
0: No, però mantenen aquella il·lusió, sí. És fantàstic, però moltes parelles, per la rutina, pel dia a dia, per com es comuniquen, per com connecten, aquesta il·lusió no la mantenen tant. Ve una altra persona que t'il·lusiona, ara faré un petit encís, i ho acabareu de veure més clar, i llavors pots apostar per aquella il·lusió.
3: Clar.
0: Això vol dir, també, que pots acostumar-te a l'ubo. Això es diu adaptació hedònica, adaptació als plaers. No vol dir que no els tinguis, però és com quan els tens cada dia, ja no es pots ni apreciar. Quan t'allunyes i els perds, llavors sí.
2: És com quan menges cada dia un gelat de xocolata que després no és un plaer, perquè si gelat de xocolata cada dia dius, m'és igual, sempre
3: ja
2: és el mateix.
3: No, yeah, sí.
1: Ja, però no podem viure així.
3: No.
1: Les persones no són gelats de xocolata.
0: No, però ens acostumem.
2: Però ens acostumem, clar.
0: Ens acostumem als aspectes positius.
1: Sí, entenc,
2: no sé, jo vull gelat de xocolata cada dia, no puc.
0: I has de ser d'apreciar. I es deixem d'apreciar.
3: David
1: vol gelat de xocolata cada dia i no pot.
0: Ai, David,
1: però ja t'ho menjaràs, ja.
0: Sí, clar que sí, no s'ha de perdre mai l'esperit positiu, l'esperança, no es perd mai res.
1: Sí, home.
0: En aquest, ja saps que en aquest programa i sobretot en aquesta secció funcionem així.
2: O de vainilla, sí, és igual.
0: Sí, ja al final el sabor, saps?
3: Al final és menjar, no, David? Sí,
1: una
3: és
1: cosa,
3: igual.
1: No?
2: Al final és...
0: Que sigui un plaer, això sí.
2: Un plaer. Sempre.
0: Que sigui un plaer, exactament. Doncs, de vegades, aquests plaers no és que ho deixin de ser, però ja no els... Ja no els apreciem, no els sentim tan agraïts de tenir-los fins que ens allunyem, que llavors és quan salta la dita popular, no saps el que tenies fins que ho perds.
3: Nyec.
1: Ara.
0: Bé,
3: ja
0: aquí.
3: Tens, aquí.
0: I també hi ha un fenomen molt interessant, que és el biaix d'escassetat. És a dir, posem més atenció al got, a la part del got. Buida, encara que sigui més
2: que
0: petita,
2: la
0: que la plena encara que ocupi més.
3: Sempre. Però això sempre, igual que els pensaments negatius, quan tu tens un dia fantàstic i acaba amb una tonterieta, una discussió, res, una, qualsevol tonterieta, et quedes pensant
0: en
3: allò?
0: Sí, senyor, exactament. Clar, això es diu efecte àncora, a més,
3: Ah, veus?
0: Sí, l'últim, t'ancores en l'últim.
3: Et puc contactar Aranxa a la meva vida? Per
0: si no cal, jo ja ho estic. Però si jo
1: moltes
0: ja fa temps
1: que,
3: ai, l'adoro.
0: Que vam signar quin contracte tu i jo. Passa que la gent no ho sap, però ara ja ho sap. I tant. I després la fantasia de la parella perfecta.
3: Clar.
0: Ho has de tenir tot, allò que deies, Xavi, ho has de tenir tot, 100% cota. No, perquè no creixeria.
1: És que la vida no és així. Però
3: I és que
1: ni,
3: no funciona
1: ni les feines...
3: així, no funciona així.
1: Escolta, no podem fer grans programes cada dia. Hi ha bons moments cada dia, segurament. Treballem perquè siguin molt bons programes i que siguin programes excel·lents cada dia, però sabem perfectament que no serà així sempre.
2: No passarà cada
1: dia. Passarà.
2: I no passa res.
1: Exacte.
2: I no passa res.
1: Ho has d'acceptar, ja està. Jo ara estava pensant, perdona, Aranxa, arrel de tot plegat el que expliques, clar, que tenim més eines que mai per obtenir l'atenció immediata, no? Fotos, missatges, match, aplicacions de ligoteo, el gimnàs, per exemple, no? Que podem esculpir el cos fins a l'últim detall. El problema comença si acabem mesurant també el nostre valor pel nombre de mirades que aconseguim? Perquè no sé si...
0: Absolutament.
1: Estem en aquestes...
0: Absolutament.
1: Però

0: Preocupantment.
1: Aquí no ha canviat tant, per això, la humanitat o la societat. Realment, el que ens trien i està molt en el mercat, que és una expressió horrorosa, molt vol dir que tinguis molta demanda, sí. molts mats, com diuen, que t'hagin triat molts likes, evidentment és quantificar el teu atractiu i el teu valor, i per això estem tan lluitant perquè les xarxes socials s'aminorin en l'accés als adolescents, perquè llavors creen un sentit de valor en funció i condicionadament a l'èxit social que tinguin de coneguts, però sobretot de desconeguts. Evidentment, fa poc, en un d'aquests projectes de Madrid, li deia una noia, mira, li vas dir, a més em va quedar com d'àvia o de germana gran, però també pot ser d'àvia, perquè era molt joveneta ella, i jo li deia... ¿Sabes qué pasa? Le decía en español. ¿Sabes qué pasa? Esto ya es una cuestión de la edad. Y yo aquí ya me puse 20 años más. Es una cuestión de la edad. Pero yo cada vez opino que per sentir-nos bé, realment saps si estàs bé quan estàs sol.
2: Mira, molt bé.
1: El benestar es troba estant sols. Allà saps si realment tu et sostens a tu mateix o a tu mateixa.
2: O no.
1: El sentit de valor que tens, el sentit de seguretat, i no depèn del teu estat sentimental. Si estàs solter, si estàs soltera, divorciat o en parella. No pot dependre d'això. I, clar, és el que hem de treballar moltíssim.
2: Perquè només depèn de tu.
1: Només depèn de tu. Per tant, al final, que és millor, perquè així tens totes les àrees de control, perquè com que totes estan a la teva pròpia persona, pots treballar amb totes, no? I no depèn d'una altra. Llavors, clar, sí, evidentment, la fantasia de la parella perfecta no existeix, però de vegades ens obsessionem amb peces de roba, amb objectes. Ho necessito a la meva vida. La meva casa canviarà si li poso aquell sofà. La meva vida canviarà després d'aquell viatge, o la meva vida i jo mateixa canviaré...
2: Quan ja dius ho necessito malament, no?
1: Exacte, amb aquella persona, perquè en realitat saps què estàs buscant? Noves versions de tu mateixa.
0: Ai, que t'estàs buscant a tu tota l'estona.
1: I llavors, exactament. Llavors, la versió de tu amb aquella persona s'ha estancat o no la veus.
0: Ja.
1: I fas una fantasia, això és molt important, de tu mateixa o de tu mateixa, què passaria si estiguessis amb una altra? Qui series? Llavors, dues preguntes terapèutiques, com deia el meu mentor. Arantxa, la pregunta terapèutica. I jo ja agafava el llapis, em despertava, agafava el llapis, sí... Doctor Camino, que es deia així, ei, pobret, que em fa descansi. És que m'estimo molt. I l'has de mencionar. A la pregunta terapèutica, 1. És realment una carència fonamental o estic deixant de valorar el que tinc a casa? Això, si et passa això del 90-10 i estàs encaminat a mirar cap a un altre lloc, realment tens una carència fonamental en la teva relació actual, l'oficial, o l'estàs deixant de valorar? Això d'una banda. I l'altre ja s'ha anat, doncs. L'altre ja s'ha anat, però ja vindrà i us faré la...
0: Doctor Camino.
1: Doctor Camino. Vas assenyalar
0: Doctor
1: el camí.
0: Camino.
1: Sí, absolutament. Però bé, aquí, sobretot ve... Bueno, sobre la versió, exactament. Aquí, la segona pregunta. Les teves versions depenen només de tu. No depèn de qui estàs. L'altre no et pot fer. Clar. Per tant, quina relació estàs mantenint amb tu mateixa o amb tu mateix en la relació de 90. La relació de 90 no t'està donant una versió, sinó tal com tu l'estàs vivint, t'estàs projectant i estàs vivint d'una manera que creus que no et satisfà o que podria ser millor amb una altra. La versió de tu mateixa no depèn de les persones que et rodeixen, sinó de tu mateixa. Pensa-hi, aquesta seria la segona pregunta, que ja m'ha vingut.
0: Som la societat més infantil de la història? Darrerament estem veient això. S'està allargant molt totes les etapes més infantils, capricis, en fi, no sé.
1: Bé, estem en la societat de més llibertats i la llibertat és difícil de gestionar. I de vegades per llibertats entenem no comprometre's, no ser responsables. Llavors, en aquest sentit, sí que
0: hi ha un
1: retrocés. Però de llibertats està bé que no estem obligats a casar-nos, no estiguem obligats a tenir filles, a no acabar amb una relació i no poder divorciar-nos. Tot això ho hem guanyat, però clar, no significa després que perdem la nostra brúixola interior. Aquesta no la podem perdre per guanyar llibertats, perquè llavors... l'esclavitud...
0: Pel pedregar,
1: si no. Té de boca malament, no et perds.
3: Si no, anirem malament.
1: Si no, sí, malament, sí. Exactament. Mm.
0: Doncs 90 més 10, 100. Mm-hmm. Això és el que ets tu, Arantxa, així que moltes gràcies.
1: Ai, i vosaltres, moltes gràcies, que macos.
0: I ens escoltem ja el cap de setmana a Ràdio Nacional d'Espanya, sí. El Xavi Fornia, de Ràdio
1: Allà
0: Nacional,
1: estarem.
0: Que el fem des d'aquest estudi a més per la resta d'Espanya. Gràcies, Arantxa.
1: Bona tarda.
0: Molt bona tarda. A les 6:21, això és la tarda de Ràdio 4.

Saxeni, Maria Coll, el que comentàvem abans, que publiquen una nova cançó, acaben de publicar una cançó que va de perseguir els somnis, i just després han anunciat que s'aturen. Malalts de somnis. Parla dels quilòmetres, dels amics que t'esperen a casa i de tot el que passa mentre intentes arribar lluny.

0: I potser per això que deies, Xavi, avui tots és una mica diferent, perquè darrere d'aquesta festa que fan també hi ha el cansament d'haver fet realitat allò que s'imaginaven. Després de 7 anys de cançons i de concerts, el grup de Lleida farà una pausa indefinida i tancarà aquesta etapa el 15 de gener a la Sala Apolo.
1: Sí, sí. Apuntadíssim, 15 de gener. Apolo. Bé, avui els hi volem preguntar que han guanyat pel camí, no? Que han hagut de deixar enrere. Com se sap que ha arribat el moment de parar? Comencem a saludar persones molt maques i artistes fantàstics que ja són de la família de Ràdio 4 i ens agrada molt rebre sempre. Andrés Sánchez, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé, bona tarda.
1: El Josep Saula, com vas?
3: Pep.
1: Sí, sí.
3: Molt bé. Estic
1: com et teníem apuntat a la porta, perquè si no la Loli no et deixa passar. I l'Albert Malsión, què tal?
4: De conya, fantàstic.
1: Fantàstic. Malsión, m'agrada molt el teu cognom, sempre m'ha agradat molt. Això va cap endavant, o sigui, parareu?
2: O... Sí.
1: Sí?
2: Sí, farem una pausa, però la intenció no és, diguéssim, no tenim com mala relació entre nosaltres ni res, llavors és un respir en el camí, yeah. I en principi ho tenim entès com un punt i a part.
5: Bueno, no tenim mala relació, però arribem cadascú amb una limusina separada als concerts, perquè si no ens tirem els plats pel cap.
1: Seria increïble que fóssiu els Gallagher de Catalunya.
5: Sí. Bueno, en aquest sentit, els nostres referents són més aviat Camela, que no pas els Gallagher.
1: Llavors us porteu molt bé.
2: Sí, sí.
1: Els, clar, si sou els Camela d'aquí. No, però...
5: Diuen que es porten fatal, però bueno, això ja és pura rumorologia.
1: Sí, no ho crec, eh? Però us volíem preguntar si realment això de la pausa és per salut mental vostra o perquè el grup, diguéssim, creativament, artísticament, torni a renéixer, no?, després de respirar una mica.
3: Crec que les dues, de fet.
2: Sí, però... per part meva, jo crec que té molt, molt, molt a veure amb el tema artístic. Bueno, ho hem estat parlant tots aquests dies entre nosaltres, no? Que l'últim disc sí que el veiem claríssim. Ja teníem cançons com a mig fer, no? És una cosa que sempre teníem maquetes, que sol havíem d'entrar com a acabar. Però aquest nou disc no volíem fer un disco per inèrcia, per fer-lo, sense més, i per obligació, sobretot, no? Com que després d'un disco ve un altre. I aquesta és la lògica que segueix quan tens un grup de música. I així fins a l'infinit.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I vam dir... Si fem una pausa, el següent disco igual, doncs el podem treballar millor i trauré algo com que ens agradi molt, molt, molt. I és aquesta la intenció. Salut mental també és important, però la veritat és que els últims gires les hem gestionat molt bé i tenim molt bon equip de treball, llavors hem gestionat millor l'estrès.
4: Bueno, quan vam decidir de fer aquest pas, que una decisió pues, així d'important com a mínim per nosaltres i suposo que per molta altra gent també, va ser una cosa que vam decidir fa molt temps. I crec que en aquell moment era més com per salut mental que no pas per la raó artística, però ara com jo crec que a nivell mental i a nivell grupal i tal estem millor, llavors bueno, la raó és com que ha evolucionat una mica. Però bueno, al principi jo crec que vam ser més com per
5: bueno,
4: nosaltres.
5: També perquè amb els anys... Hem anat aprenent també a tenir un grup de música, que és una cosa molt complexa però alhora molt maca, i com més passa el temps més en sabem.
0: Ara publicàveu aquest Malalts de somnis que sentíem i pocs dies després dèieu això, no? que us aturàveu. Vosaltres suposo que quan la fèieu ja us podíeu imaginar que seria l'última cançó d'aquesta etapa, no? Com va ser també composar-la i fer-ho sabent doncs, que hi hauria aquesta parada, que la gent encara no ho sabia però vosaltres sí.
2: Doncs ens vam centrar molt en que s'entengués. Que el que estàvem explicant a la cançó era que anàvem a fer una parada, perquè si no volíem treure una cançó que fos que la gent confongués, no? Perquè estàvem fent aquella parada o que la gent ho entengués malament i es pensés que ho deixàvem permanentment o que hi havia algun tipus de conflicte, no? O com que directament no ho entenguessin, saps? Llavors ens vam centrar pues, amb el Pep, amb l'Albert i amb tots a l'estudi d'elegir bé les paraules i crec que ho vam aconseguir. Però sí, ja sabíem que seria l'última de l'etapa i el videoclip també té referències a la primera cançó que vam treure la nostra història, amb el vestuari, etc. Vull dir que ja podies adivinar.
1: És veritat que heu arribat a fer més de 40 concerts en un any, no?
2: Sí, sí. Algun any segur.
5: Clar. Sí, però ahí van els números cada any. Clar, i si fas els números, acabem vora els 200 concerts, em sembla, o alguna cosa així.
1: Quin és el moment en què una vida que havíeu somiat comença a semblar-se massa a una agenda que heu de complir?
2: Buf, doncs... És una pregunta difícil perquè en certs punts s'ha convertit en una agenda i jo crec que quan deixes de veure com extraordinari el que estàs fent i comences ja a normalitzar-ho, o sigui, quan per tu ja sortia un escenari davant de X persones, les que siguin, ja és una cosa com del dia a dia i mola de tant en tant recordar-te que tenir un grup de música és algo com extraordinari i crec que ho vam perdre aquest punt de vista i en principi o sigui, jo crec que l'hem de recuperar en part, tampoc és que creguem que som obrers ni de la música, o sigui que ho fem totalment obligats, ni per agenda, però crec que està bé com també de tant en quant respirar i recuperar la il·lusió al 100%.
0: Perquè des de fora pot semblar que esteu en un molt bon moment, no? Suposo que encara és més difícil prendre aquesta decisió quan veieu que teniu això tants concerts, que tot va bé, no? Precisament per això?
5: Precisament per això, perquè estem en un bon moment. Parem en un moment on sabem que ho podem fer quedant-nos amb un molt bon gust de boca, no? I per això també farem el concert final a l'Apolo el 15 de gener i tot el rotllo, no? Perquè volem acomiadar-nos d'una manera feliç, d'una manera alegre, perquè és la nostra manera de ser i la nostra manera de viure-ho. Si la cosa l'haguéssim allargat per inèrcia, posant el pilot automàtic, no sé si haguéssim pogut tenir la llibertat de fer-ho d'aquesta manera. I per això creiem que és la decisió correcta.
1: Fins i tot, en el millor moment de Sacseni, és difícil viure de la música?
5: Sí, sí,
2: és difícil, però... O sigui, es pot viure de la música. De fet, nosaltres amb el temps hem anat desprecaritzant el grup a poc a poc i sí que al principi doncs, les condicions eren molt dolentes perquè, bueno, has de convèncer a la gent que t'escolti, no? Que és una cosa complicadíssima perquè la gent la música se l'aprèn, bueno, super en sèrio, és part de la seva vida. Yeah. I el que és difícil jo crec que és realment guanyar prou diners per, diguéssim, comprar un pis o tenir una vida com molt acomodada. Per això jo crec que has de tenir com un èxit molt gran.
5: És curiós que parlem de comprar un pis com una cosa de gent molt acomodada.
1: I a més avui, clar,
2: sí.
1: I més avui, sí.
2: Bueno, jo ho parlo sincerament perquè com ara més o menys tenim l'edat de fer els càlculs, no?
1: Clar, ara mateix, per recordar, per si algun oient s'acaba de connectar, estem parlant amb el Sacseni en directe a la tarda de Ràdio 4. Edats vostres?
2: 25.
1: 25?
5: 24, soc del desembre.
1: Doncs sí, Andrés, clar, és una edat de començar a fer el dibuix.
2: Sí. I més o... jo, el pis és la referència que tinc per calcular, però sí que tinc companys de músics que conec que els hi ha anat molt bé i doncs sí que ells han pogut viure d'això, però és un percentatge òbviament baixíssim.
5: Bueno, i és això, nosaltres tots, sigui amb feines relacionades amb la música o no, tots acabem fent altres coses a part del grup, perquè viure només d'un projecte artístic en català és una cosa que poden fer el top 5, 6, 7 grups de Catalunya, però te'n vas al 8 o al 9 i ja comença a costar. Ja...
1: És bona aquesta dada que acabes de donar, eh?
5: No.
1: Crec que la gent no s'ho imagina així.
5: Ja, jo recordo el primer any que vam començar a girar, que fèiem les primeres entrevistes i sortíem a la tele. Deu estar guanyant moltes peles que sortiu a la tele, eh? Hòstia, no, ja t'ho dic jo que no, eh? Ara... No ens podem queixar perquè hem tingut la sort d'arribar superlluny. Vull dir, no estarem al top 5 de grups de Catalunya, però som un grup, hòstia, amb molt reconeixement, amb molts seguidors, i és una cosa de la qual n'estem superorgullosos i agraïts. Però sí que és veritat que a vegades és un miratge i vivim en un país que, el fet de ser un país petit, ràpid una cosa quan creix te la imagines com molt més gran del que pot ser realment és i pot ser la realitat, és diferent al que tenim tots al cap.
0: Perquè vosaltres vau començar sent amics d'institut, no sé si després d'haver compartit escenari, feina, d'haver compartit també, d'haver hagut de gestionar, no, els diners que comentàveu ara, continueu sent també amics igualment?
5: Jo crec que som més amics ara.
0: Sí, més amics encara, eh?
2: Molt més amics.
5: Molt més amics,
4: sí.
2: perquè quan vam començar el grup realment nosaltres érem coneguts, més que amics,
5: sí,
2: i no teníem una
5: relació. Jo coneixia l'Andrés a través de l'Albert, que coneixia a través tal, el Rica...
4: Sí. Hi havia com grups d'amics, jo era amic de tal, i com ens vam acabar juntant tots, però, per exemple, jo el Xavi no el coneixia, i ara el Xavi... Pues,
2: sí, bueno, i ara mateix jo crec que et podria descriure els traumes i tots els moments de la vida de cadascun, perquè de tantes converses al backstage, vam ser la vida de pe a pa pràcticament tots els del grup, i crec que som més amics, però pel temps que hem compartit junts.
4: Sí.
1: És que, clar, la convivència, no? Això no ha de ser fàcil moltes vegades, però al final has d'acceptar moltes coses que potser no t'agraden, fins i tot no t'agraden de tu mateix, que veus en l'altre, no? I per això moltes vegades no acceptes.
2: Sí, hi han hagut conflictes, però ens els quedarem per nosaltres.
4: Això també fa molt, per exemple, tenir com un equip tècnic al darrere que funcioni bé i tal, perquè fa que cada concert pugui ser una mica més amè i que nosaltres també anem més tranquils. I...
5: Sí, amb els nostres tècnics són l'alegria de la huerta.
4: Són
5: fantàstics.
2: Conflictes petitets.
5: Mai ens hem tirat els pèls.
1: Mai seria normal que no fos així, també us dic. Vull dir.
5: No, però sí que és veritat que... I és una cosa que jo reivindicaré molt sempre, que és el... Cada cop n'hem anat aprenent més, però perquè el ser músic, més enllà de tota la part artística i bohèmia, també té una part artesana i cada dia vas aprenent més de l'ofici de ser músic, de ser artista, i això implica tant el fer cançons i cada dia intentaràs fer una cançó millor que el dia anterior, com totes les altres coses, i la convivència forma part de la nostra feina, n'és inherent. Aleshores, clar, doncs cada dia ho intentem fer una mica millor i ens n'anem sortint.
1: Tornant al tema dels 25, o gairebé 25, no?, que tractàvem abans a la vostra edat, el moment també de dibuixar present i futur immediat. I tornant al tema dels pisos, dels lloguers i de l'habitatge en general. La vostra és una generació que pensa que mai podrà ser propietària, a no ser que arribi un ingrés extraordinari?
2: De moment...
4: Jo
2: crec que si mires una mica els números ràpidament i veus com el sou mitjà del jove català... clar, aquí hi ha els casos excepcionals, que jo no m'hi fico. Hi ha gent amb 25 anys que té molts diners.
1: No parlem de minories, sinó...
2: Càlcul i mires el preu, doncs és que no dona.
5: Estem en un moment on el salari mínim interprofessional cada cop s'acosta més al salari mitjà de la població. L'SMI aquest any crec que està als 17 i el salari mitjà està als 18 i pico. Hòstia. Gran part de la població cada cop està més empobrida. Llegia l'altre dia un article que parlava sobre com la distribució de la riquesa i la relació entre l'1% més ric i la classe treballadora era més abismal que l'edat feudal. Per a que ens fem a la idea, no? I, ostres, clar, això és una cosa que ens preocupa, perquè ara ens plantem a les portes de l'edat adulta i estem una mica... A veure què fem, com ho fem, això.
1: Deia la vostra generació de no poder ser propietaris. Dic la vostra, dic la meva també, Maria, la nostra igual.
0: Estic entremig de vosaltres dos, més
1: o menys. Sí, exacte. Avui ha pujat a l'IPC, que ja frega el 5%, la inflació subjacent també creix fins al 3,1%. Clar, és que no és fàcil. L'habitatge està com està. Suposo que pensar en lloguer, simplement en lloguer, és ara mateix el pla, no? O sigui, que dèiem abans. No hi ha possibilitat de dir, escolta, si no és per un ingrés extraordinari, anem a donar una entrada per una hipoteca.
5: Bueno, viure una vida austera, intentar el poc que bonament puguem estalviar-ho.
2: Intentar petar-ho amb el següent disc tant.
5: Exacte, que ens puguem comprar una mansió a Lleida. El somni de qualsevol.
2: No, jo crec que la situació és dramàtica, però és que nosaltres no tenim les respostes. I crec que tampoc s'estan donant gaire respostes. Sí. No, però la gent, per això la gent, jo trobo que últimament s'han agafat un cabreig bastant considerable.
1: Abans parlaves tu d'aquesta minoria de gent que és multimilionària, no? Que realment no paga si fem la mateixa regla de 3, no paga igual a nivell d'impostos que la classe treballadora o la classe mitjana. No?
5: Bueno, perquè a més existeixen els mecanismes fiscals a grans escales per a eludir aquests impostos. Mm-hmm. I sobretot a mi la cosa que crec que més ens frustra a la nostra generació és que quan nosaltres érem petits se'ns va vendre una idea de meritocràcia, no? D'ascensor social, de tu estudia una carrera i podràs trobar una bona feina i podràs guanyar un bon sou i amb això et podràs comprar una casa, les niñas, el cotxe, l'apartament en Peníscola i tal. I hem vist que tot això és mentida. Hem vist que tot això és mentida i en aquest grup tenim enginyers aeroespacials i físics nuclears i la penya cobra una merda. I els enginyers aeroespacials cobren una merda i els físics nuclears una merda i... No? I aleshores et planteges, ostres, però si hem fet el que ens havien dit que havíem de fer, no?
2: Igual no ens hauríem d'haver pintat tan bé.
5: Exacte.
1: No, però és veritat, hem complert el nostre pacte social, no?
5: Exacte.
1: I després no estem rebent absolutament res. Tot era mentida, no?
5: Exactament sí. Això.
2: Bueno, però nosaltres, més enllà de fer la... O sigui, també jo crec que el victimisme és molt perillós.
5: Sí, no ho dic des d'un punt de vista victimista.
1: Però el que diu el Pep, per mi no és victimisme, són dades sí. I és una realitat.
5: O sigui, i jo ho dic des del punt de vista que he dit abans, nosaltres no ens queda més que resignar-nos i intentar...
1: Donar-li la volta.
5: Sí, intentar ser una minoria. Sí, exacte, donar-li la volta. Clar. I, per exemple, nosaltres que podem estar parlant d'això amb aquesta ràdio, parlar-ho, i mentrestant en la nostra vida, escolta, anar treballant de la manera més honrada que puguem, anar estalviant el que puguem i intentar tenir la millor vida que puguem tenir i ja està.
1: Deies, Andrés, que també t'entenc.
2: No, que crec que la paraula era resignat i no víctima, perquè sí que resignar-se és senzill i crec que el problema està claríssim i és cert, però com no, el que deies tu ara, anar tirant cada dia i
5: cada dia intentar fer-ho millor i que les coses vagin millor, sabent que en gran part no depenen de tu, però bueno, nosaltres hi farem el que puguem i ja està.
1: Doncs sí. I els carrers que no es mouen massa en els darrers anys, no he vist jo massa mobilització.
5: Bueno, però comencen a estar divertits, sí. Comencen a estar divertits, a la Puerta del Sol.
1: Des de fa 3 dies,
5: hi ha festeta allà.
1: Però això ve d'anys,
2: L'altre dia mateix, Svetlana va treure els cartells del sindicat de llogateres al concert que hi va haver. I crec que també
5: em va impressionar molt que van pujar a cantar Josep Maria Mells i després tot el públic comença a cridar "no passaran" després de cantar una cançó que parla de l'auge de l'extrema dreta a Catalunya. I això és un altre tema.
1: Aquest és un meló. Hem obert el meló de l'habitatge amb vosaltres, que a mi m'ha agradat molt escoltar-vos. No sé si ens queda temps per treure aquest meló, Pep. Ho deixem per un altre dia, ara que parareu una miqueta més, us podeu venir de col·laboradors i analistes polítics. Espectacular.
5: No crec que estiguem capacitats per fer això, però sí que tot el que nosaltres puguem fer i dir per intentar aprofitar el petit altaveuet que tenim per fer el món una mica millor, nosaltres sempre ho farem.
1: O donar el vostre punt de vista, que també és interessant.
5: Exacte, sí.
1: Com a catalans de 25 anys, com a artistes també, evidentment, i com a autònoms, perquè sou autònoms,
5: sí,
1: no?
5: Som autònoms, sí.
1: Aquest és un altre meló, també.
2: Sí. Un melonazo.
1: Doncs és un plaer sempre parlar amb vosaltres. Moltes gràcies, Andrés, al Pep, a l'Albert, que ens han visitat avui.
2: Gràcies.
1: Saxeni, enhorabona per aquest Malalts de Somnis. Tancarem, si voleu, amb el single.
0: Vinga, i el 15 de gener a l'Apolo.
1: Ahí està.
5: El 15 de gener a l'Apolo.
0: Abans a Lleida, també, no?
5: Bueno. Això encara
2: no s'adelantem.
5: No, a veure, és evident que no anàvem a marxar sense acomiadar-nos de Lleida i ja l'any passat vam fer un concert de Nadal que ens agradaria que es convertís en tradició. Ja quan ho tinguem hem d'acabar de tancar 4 fils i tal i qual, però bé, és una qüestió més logística que una altra cosa.
1: Hem d'anar.
5: Però ens acomiadarem de Lleida, evidentment.
1: Quan és el tema dels cargols? Que jo porto tota la meva vida dient que aniré i no vaig mai.
2: L'any que ve cau l'últim cap de setmana de maig, perquè hi ha eleccions municipals, el cap de setmana que és, però normalment és el penúltim, el que sempre en 20...
5: Hosti, coincidirà amb el Primavera Sound o què?
2: Sol coincidir.
1: Has d'escollir entre Primavera Sound i Cargols. Jo ho tinc claríssim, ja t'ho dic.
5: Jo també.
1: Cargols, però vamos.
5: Ui, bueno...
1: Tu vas a treure banyes allà.
5: Jo crec que aquí... Jo m'ha absorbit una mica Barcelona amb el tema del Primavera Sound.
1: Sí, Bueno, moltíssimes gràcies, de debò. I enhorabona,
5: a vosaltres,
1: enhorabona per la feina feta i ara gaudir també d'aquest petit descans.
2: Merci.
4: Moltes gràcies.
1: Sexeni avui a la tarda de Ràdio 4.

0: I en menys d'un minut, què ha passat amb el Manchester City? Què ha passat? Perquè ja tenim veredicte oficial de la Premier League.
1: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
2: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martín.
0: Com sona, eh? En la veu de la Sònia Urbano. La tarda de Ràdio 4. Que és maco aquest nom. Aquest programa honest és el que volem fer cada tarda. Aquí a la primera en català, que a més aquest any és molt maco, és preciós perquè estem celebrant els 50 anys. Mira, quan queden 15 minuts per arribar a les 7 de la tarda i tu potser estàs tornant a casa, t'expliquem més coses, notícies d'última hora, com que el Manchester City ja no espera només un veredicte, ara espera un càstig. Una comissió independent l'ha declarat culpable d'infraccions greus de les normes financeres de la Premier League durant gairebé una dècada. Això és entre les temporades 2009-2010 i 2017-2018. La Lliga sosté que el club va incomplir les regles de manera sistemàtica. Encara falta decidir la sanció i el City manté la seva innocència, clar, què han de dir. Preparen un recurs i això obre una pregunta enorme pel futbol anglès. Què passa quan es qüestionen les regles econòmiques sota les quals un club ha construït una era de victòries? Doncs bé, de moment, parlar de descens, retirada de títols o punts perduts és parlar de possibles conseqüències, no de decisions preses, perquè no hi ha ara mateix res en aquest sentit. Però seria bestial, no?, veure el Manchester City desapareixent d'alguna manera. Maria, segons la sanció, pot baixar 3-4 categories. Pot ser impressionant. I els jugadors que ara mateix estan allà, què faran? Erling Haaland. Jo ha de sortir del City, evidentment.
3: Soc del parer que aquestes coses no s'acaben mai duent a terme, o almenys d'una manera tan forta, no?
0: Però aquesta pinta que sí, eh?
3: Jo crec que serà una sanció econòmica. Jo crec que serà una sanció econòmica. Em dóna aquesta sensació. Com sempre, sempre em dóna la sensació de que quan s'incompleixen aquest tipus de normes acaben sent sancions econòmiques i no acaba repercutint, perquè realment seria molt, molt gros que... I no tindria cap mena de sentit, diguem la veritat, que un equip d'aquestes característiques, amb un jugador d'aquestes característiques, amb uns entrenadors com el que ha tingut fins la temporada passada, Josep Guardiola, fins fa 4 dies Rodri, no formava part del City,
0: ja,
3: també.
0: Però...
3: No té cap mena de sentit que un jugador, que uns jugadors d'aquest estil juguin amb equips de la tercera divisió anglesa. De veritat que no ho sé. A mi em dóna l'ansió que sempre acaben sent econòmiques, no duent-se a aquests nivells. És que, imagineu el Barça, no?, el que deien, no sortirà a totes les competicions europees, no?, el cas Negreira, no?, que al final no s'ha provat, que no hi ha cap tipus de casos, ja ho sé, però em refereixo a que acaben sent sancions que no són d'aquestes característiques. No tindria cap mena de sentit que el City estigués jugant amb equips de la tercera divisió anglesa, des del meu punt de vista, no sé.
0: Ja, però és que el City jugava contra equips de la tercera divisió abans d'aquesta injecció econòmica, que ja sabem d'on ve, no? No sé, és que el veredicte contra el Manchester City avui és brutal. Per aquests famosos 115 càrrecs, que clar, allà ha suposat un autèntic terratrèmol. A Anglaterra estan bocabadats i, de fet, avui el director executiu de la Premier League, el Richard Masters, ha titllat l'equip de una decisió històrica. Perdó, és que estava fent la traducció simultània. Ha dit literalment, va infringir les normes durant gairebé una dècada. Això, per mi, és una declaració brutal d'una persona d'un càrrec tan important de la Premier. Però bé, veurem què passa. Maria, també estic una mica amb tu, amb el que dius. Al final...
3: Jo crec que sí.
0: Seria molt sorprenent. Bé, sí. David Gallac...
4: Sí. Jo opino que sí, també, tu... si em pregunteu, sí, és molt sorprenent, perquè la lliga anglesa té uns condicionants i uns equips que pel mètode de joc de Manchester City, que ara mateix entrena el que no és Guardiola, que és l'altre, doncs...
3: El City és que ja no entrena.
4: El, ja? La, no.
3: El Guardiola ja no entrena.
0: No, diu que ja no entrena.
4: No, però hi ha un altre que s'assembla molt al Guardiola.
3: A veure si et sap.
4: El Maresca. Aleshores no...
3: Sembla molt, eh?
4: Sí, és molt igual. Vam buscar una alternativa. Diuen que s'assembli perquè els jugadors no sàpiguen qui és l'entrenador o que semblin que res és el Guardiola. No ho sé, no, la meva opinió humil és que no ho sé i que al futbol a vegades passen coses i coses com aquestes i la, ja sabran allà la Premier que han de fer.
3: Ja sabran el que han de fer.
0: Doncs, Maria, no deixarem el futbol, no?
3: Perquè juga Espanya-Croàcia?
0: Ai,
3: o
0: sí?
3: Perquè vols parlar de Vinícius? Que... O què vols fer?
0: A veure, que juga Espanya-Croàcia està molt bé, eh?
4: Sí.
0: Però jo crec que el tema Vini...
4: Voleu fem la prèvia, si voleu, ràpida de l'Espanya-Croàcia?
3: Encara no tenim l'alineació sí. oficial, no. però tenim no. les possibles alineacions.
0: Perquè el partit és a les 20:45.
4: A tres quarts de nou, el Ramon Sánchez Pizjuán, l'àrbitre és Serdar Gozubuyuyuk, l'àrbitre del VAR és Clay Ruperti, assistents Patrick Inia, Roger Honig...
3: Van Bekele,
0: l'assistent... La persona que menys sap de futbol d'aquest programa és qui dona sempre les alineacions, que és el David Valle.
4: No tenim alineacions, però, per exemple, Croàcia...
3: Possibles alineacions,
4: sí. Espanya sabem amb qui pot jugar a la plantilla, no? Qui té Croàcia, per exemple? La porteria pot ser que surti Livakovic, Pandibor, Pandur...
3: Livakovic, aquest el coneixem?
4: Ai, sí, que és el del Barça!
3: Molt bé!
4: Ah, és el del Barça, aquest, no? És el del Barça.
0: Ah, clar.
3: Sí, el porter de Croàcia.
0: Oh, segon porter del Barça, sí.
3: Que actualment està jugant perquè Joan García el tenim lesionadet.
4: Sí, i Chesney, igual va fer una cosa...
0: Chesney, no?
4: Chesney.
3: Però està jugant Livakovic a l'últim partit. Va jugar Livakovic.
4: Sí,
0: però vull dir que jo he escoltat a persones dient-li Stechna, el porter del Barça, el
3: Wojciech
0: Szczęsny.
3: Szczęsny.
0: Sí, però no és Tesla.
3: No.
4: Tesla és una marca de cotxes.
0: És Tesla.
4: No és un porter.
0: És un porter elèctric.
4: Oi que vam dir Tech? Tech. Doncs això, tots aquests. A la defensa poden triar entre Josep Stanišić, Ivan Smolčičić, Marin Pongracic,
0: Jovarčić,
4: Luka Voskovic...
3: Guardiol també el coneixem.
0: Josko.
4: Ah, sí? Aquest sí?
0: Guardiol.
4: Guardiol, sí, al mig del camp. Lovro-Majer, Mateo Kovacic, Luka Modric, aquest em sona. Aquest està, es va jugar a Madrid, no?
0: Sí.
4: Nicola Blasic, Ivan Persi, Malo Pasalic, Martín Baturina, aquest sembla d'un altre... Aquest no sé, d'aquest l'han agafat, perquè mira, Martín Baturina, Petar Sučić, Cristian Gacic, Lukas Sučić, Josip Mišić... Crec que repeteixen.
0: Molt bé.
4: No sabem amb qui jugarà Croàcia, però, bueno, que molt interessant, perquè atenció, aquesta nit això Espanya-Croàcia, això és la Nation League, que encara m'heu d'explicar ben bé què és, que és una cosa que fan...
3: No sap ningú, em sembla.
4: Entre l'Eurocopa... No?
0: Doncs està molt... A mi m'agrada molt més això que no pas aquells anys que hem passat tota la vida. De fet, que eren partits amistosos...
4: Ui, sense sentit.
0: Terribles. Espanya...
4: Espanya, República...
0: Sí.
3: Espanya, les Feroe.
4: Hongaresa. Les Feroe juguen avui també contra Moldàvia, eh? Estan jugant, de fet.
3: Atenció.
4: Van guanyar en 0-1.
3: Ai, que bé, quina
4: mirant.
3: Sort.
4: Gol de David Sen.
0: En fi, veurem què passa amb Rafinha, que es veu que va sortir tocat del partit contra...
3: No m'ho diguis. Ha sortit avui a la mitja part, l'han canviat.
0: No?
3: Sí.
0: Però igual un gol de penal i el pobre s'ha retirat amb...
4: Però, igual no voleu dir...
3: Molèsties.
4: Que són molèsties per dir, ai, me'n torno, això, que no...
0: Ah, mira, és bona, seria bona
4: que
0: aquesta.
3: Tant de bo.
0: T'imagines?
4: Està massa compromès, el Rafa.
0: Rafinha és un professional. En fi, estava a Austràlia jugant, no?
3: Sí.
0: Rafinha farà un rècord de quilòmetres en aquesta convocatòria amb el Brasil. Brutal, pobre, li va anar rebentat.
3: És que, mare de Déu.
4: Quina sort, els quilòmetres,
0: tu. Digue-ho.
3: No, què? Digueu, doncs que...
0: T'has fart allà, digueu.
3: Sí, però jo i tothom, em sembla, no? Tots els que seguim el futbol de clubs.
4: Però és de Brasil, no? Està a Austràlia?
3: Sí, juguen a Austràlia.
4: Però la Nation League no és això.
3: Saps qui jugava també amb el Brasil?
4: Ara de debò, qui juguen? O sigui, sabeu qui juguen
0: ells? Nations és Europa.
4: Nations és Europa. Nation League no fan una Nations League allà. Ara ho pregunto de debò. No ho sabem. Estan fent amistós.
0: Ells tenen amistosos. Rafinha ha estat en un amistós, que s'ha lesionat.
3: Sí.
4: Però no seria tan amistós, si s'ha lesionat.
3: Sí, s'ha sortit amb molèsia. Sabeu qui jugava també en aquest partit amb el Rafinha?
4: Vinícius.
3: Vinícius.
0: I què passa amb el Vini? Perquè això és increïble, això que explicarà la Maria.
3: Que diuen que Vinícius no és Vinícius.
4: Com?
0: M'encanten aquestes teories de la conspiració, m'encanten.
3: Sí, sí. Hi ha una teoria conspirativa que diu que el jugador del Madrid va desaparèixer després del Mundial.
4: Ui,
3: i l'han substituït per un doble.
4: Oh!
3: Sí, sí, sí.
4: Un
3: sí,
4: doble
3: sí.
4: De Vinícius.
0: Vull dir, va entrar al quiròfan, no? I quan va sortir ja no era Vinícius, vols dir? O quan era... es va canviar la cara?
3: Sí, diuen que hi ha proves de tot això. Per exemple, els tatuatges, no? Diuen que el Vinícius va jugar... que el que va jugar en Brasil en aquest partit amistós no portava els mateixos tatuatges a la cuixa que el Vinícius que jugava amb el Madrid.
0: Ho hem contrastat, això? Ho hem comprovat o no?
3: A veure, ja s'ha resolt el cas, s'ha resolt, eh? Ah. Hi ha també qui relaciona aquest suposat canvi físic del Vinícius amb alguna teoria extraterrestre en què l'haurien canviat, però no, ja us dic que són operacions estètiques.
0: Que ens l'han canviat,
3: bàsicament.
4: O sigui, l'han canviat, però l'han canviat, què volen dir? Que han agafat un... Diuen que han agafat la teoria conspiranoica, és que han agafat a Vinícius d'un lloc...
3: Sí.
4: Que l'han tret del partit? O sigui, no va arribar a jugar o va arribar a jugar? No,
3: l'entorn del jugador ha dit que, evidentment, no té cap sentit, això.
0: Ah, i l'entorn s'ha posicionat, cosa que em fa molta gràcia.
3: De moment, el Vinícius continua sent Vinícius. Si algun dia li veia un tatuatge nou, més que s'ha fet un tatuatge nou, o que potser se l'ha tret l'anterior, no que li hagin canviat els tatuatges, però sí que hi ha una teoria de que Vinícius no és Vinícius.
0: Hi havia un partit aquest estiu al Mundial en què un omni havia d'arribar, no?, i havia de... d'abduir una sèrie de jugadors en un partit, per cert, del Brasil, no? Havia de portar-se Neymar i algú més, no?
4: I havia de passar durant el Mundial de Futbol de l'estiu passat que vingués un ovni a emportar-se jugadors del Mundial.
0: Sí, no recordo quin partit del Brasil era, però hi havia molta expectativa amb això i tothom
4: Brasil,
0: estava molt pendent. Era un partit que jugava de matinada,
4: partit,
0: recordo,
4: ovnis.
0: I gent que potser no li interessava el futbol aquella matinada estava molt pendent per si... Escolta, mai se sap. I si de cas és veritat, no?
3: El Madrid no ha dit res,
0: Ho va dir una bruixa,
3: ha
0: no sé,
3: aquestes...
0: una bruixa brasilera.
3: El Madrid ha ignorat aquestes conspiracions,
0: No, el Madrid no fa, només fa comunicats per...
3: La gent diu que és la CIA, que és reptilià, no sé. Una teoria diu que el Vinícius no és el Vinícius. És veritat que
4: però
3: no
4: això...
3: sembla gaire,
4: Però això... No, clar, igual,
3: però
4: és que
3: per operacions estètiques.
4: Però clar, és això, igual, s'ha esborrat un tatuatge en aquests dies,
3: sí,
4: no?
3: Que sí, home, que és això.
4: Clar, no crec que sigui... Un...
0: Pues es triga molt de temps en esborrar-se el tatuatge
4: però
0: que
4: igual,
0: diuen...
3: Però potser la pell fosca tarda menys.
0: Ah,
3: o sigui, potser es veu menys, saps?
4: No.
3: Que a la pell clara, poder, es veu... Tarda més temps a veure's, en canvi la pell fosca, doncs, se dissimula,
4: però
3: no? És veritat,
0: sí.
3: No?
0: Estan sí,
3: crec que té tot el sentit, no?
0: Té tot el sentit.
4: Està en Austràlia, per tant...
3: Igual que els tatuatges veuen menys amb una pell fosca.
4: Però un moment, ells...
0: Els que no són fluorescents, sí.
4: Però ells estan a Austràlia, no m'heu dit? Jugant, per tant, allà estan a l'altra banda. És a dir, allà estan ja a l'hivern, no, estan ja de camí a l'estiu, ara.
0: La primavera.
4: Per tant, el tatuatge que se l'has borrat aquí va més ràpid allà. Perquè aleshores, aquí tatuatge... Aquesta és la meva teoria conspiranoica. El tatuatge de Vinícius s'ha esborrat perquè allà estan ja 3 mesos més cap allà.
0: Clar.
4: O sigui,
3: ja
4: a l'estar a l'inrevés...
0: I s'ha pogut fer més sessions...
3: Estan al futur, estan al futur.
4: Ja aleshores estan a l'estiu vinent. Per tant, ja és el Vinícius del demà el que està jugant. I Rafinha està lesionat el demà perquè clar, està lesionat perquè tampoc no jugarà demà.
0: Ja.
4: El demà nostre. És a dir... Quan vingui el Barça vindrà bé.
3: Estan al futur.
4: Clar, el Barça vindrà bé. O sigui, quan toqui jugar aquí el Barça, el que toqui, vindrà bé. Però quan hagi de jugar després, d'aquí 2-3 setmanes, ja no hi serà... No, estarà lesionat. Perquè tornarà a estar allà.
0: He estat a punt de dir-te Carmen Porter, Maria, però no.
3: Com?
0: No, és broma.
4: Ui.
3: Tinc una notícia, atenció, si
4: atenció.
3: Voleu, d'última hora, de la parella de la Minya Mal.
0: Ah, sí?
3: Inés García.
0: Què passa?
3: Que, segons ens diuen els nostres companys del Nacional, hauria protagonitzat un moment tens a l'aeroport de Barcelona quan anava a agafar un vol cap a Londres. Atenció.
0: Font, has dit? Font?
3: Al Nacional.
0: En blau.
3: En blau. Diuen que estava amb la parella del Fermín López, amb la Berta Gallardo, i que hi ha hagut un moment tens en aquest aeroport perquè ella s'haurien esperat fins al final per embarcar, havien de baixar les maletes i elles es negaven fins que la Inés ha dit textualment, atenció, soy la novia de la Min, no me podéis hacer bajar la maleta si no quiero.
4: O sigui, volia baixar la maleta, és d'aquelles que s'espera i dir, no, ara la baixes tu la maleta.
3: Exacte.
4: Oh.
3: Al final han aconseguit que els hi deixessin pujar les maletes. Això es veu que ho hauria dit un grup de persones que estaven en aquell vol, també.
0: Font, un grup de persones d'allà.
3: Que estaven en aquell vol i ho haurien dit, ho publica el Nacional en blau, i ho haurien dit a Catalunya Ràdio.
0: Ah, carai.
4: O sigui, tu vas ara mateix amb un vol, vols embarcar una maleta, diuen no es pot, i tu dius que ets la parella de la Minya Mal i pots embarcar la maleta.
0: Però prova-ho la següent.
4: El següent vegada que agafaré un avió, diré, escolta, és que jo sóc la parella de la Minya Mal.
3: Així ho han dit aquestes persones. Ens hem trobat a la Inés García i a la Berta Gallardo voltant cap a Londres, o sigui, volant cap a Londres, però com que l'avió anava ple, feien baixar l'equipatge a bodega els últims passatgers, i elles han dit, soy la novia de la Min, no me podéis hacer bajar la maleta.
4: Soy la novia de la Min, la maleta no la voy a subir ni un ratín, va dir.
0: Gràcies, Pau Robert, Jaume Tudela, una tarda més, perquè tot soni increïble aquí a la tarda de Ràdio 4. A la producció, Sònia Rodríguez Justicia. Moltes gràcies, Sònia. David Gallac, miraràs, no?, el San Marino-Liechtenstein.
4: I tant, ara mateix. A quina hora juga?
0: No ho sé.
4: Demà, no?
0: Demà
4: avui.
0: Demà més, a les 4. Adéu.
4: Adéu,
0: Maria,
4: adéu.
0: Maria Coll, ara arriba l'Andreu Vinyes amb tota la informació.
3: Sí, a Espanya sí que ho veurem.
0: Ui, tant.
4: I tant.
0: Partidàs.
3: I tant.
0: Partidàs.
3: Espanya, Croàcia, i tant. I l'Andreu Vinyes, ara mateix.
0: Edició vespre a Ràdio 4. Ha estat un plaer, com sempre, demà, més la tarda de Ràdio 4, aquí a les 4, a Ràdio 4.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
0: Bon vespre. El desnonament de la Mari Carmen ha fet accelerar les mesures per un malestar que fa temps que creix i que va més. Avui el govern espanyol ha aprovat dos decrets d'habitatge. Vol suspendre fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa, regular els lloguers de temporada i d'habitacions i prorrogar també contractes vigents actuals. La renovació automàtica dels lloguers queda en un segon text, però l'aprovació al Consell de Ministres no resol la pregunta decisiva. Superaran divendres la votació al Congrés?
2: Pido a los grupos parlamentarios, aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
0: El president Pedro Sánchez fa una estona a xarxes aquesta tarda. Junts i Podem encara no han aclarit el vot mentre les acampades mantenen la pressió des del carrer.
3: Ponen cosas muy interesantes, luego siempre se consigue que no se aplique.
4: Es que no estamos buscando un privilegio, estamos buscando un derecho.
0: Doncs en paral·lel, mentre la Mari Carmen podrà tornar a casa, moltes altres famílies continuen pendents d'una resposta o les fan fora, com la família de Mataró, amb una persona amb discapacitat al barri de Cerdanyola aquest matí. Tot plegat en un dia plujós, dimarts d'aigua, que també ha marcat el dia a Catalunya.
5: Estoy temblando, ¿vale?
0: Els aiguats han deixat prop de 100 litres per metre quadrat en punts al Penedès i l'Anoia, han fet créixer rius i rieres, han alterat trens, metros, vols i carreteres. Molt interessants també les incidències que hi ha hagut a Barcelona, que han posat en evidència algunes mancances, sobretot al metro. Els bombers han rebut prop de 1.682 trucades, la majoria concretades a la zona metropolitana sud. Per tot plegat, previsió meteorològica de cara a demà, AEMET, Jordi Oriós.
6: Demà la inestabilitat no se'n va del tot de Catalunya. A la primera meitat del dia s'espera cel ennuvolat en general, encara amb probabilitat d'alguna precipitació ocasionalment acompanyada de tempesta, però en general s'esperen menys intenses que les d'avui. A la tarda, això sí, ja s'espera tendència a cel més clar en general al territori. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens seran de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 a Barcelona, 28 de màxima a Tarragona.
0: Recordem que l'Inuncat encara està activat, cal evitar les zones inundables i seguir l'evolució dels cabals. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central. Posem ordre a l'actualitat, escoltem les veus dels seus protagonistes, però abans aquests són els titulars que ens deixa aquest dimarts i que us avancem amb Laura Monill. L'habitatge també ha marcat el discurs de Salvador Illa al debat de política general.
7: El president de la Generalitat ha anunciat, entre d'altres, un programa per comprar part de l'habitatge a persones majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca. Una mesura que el Codi Civil permet, però que encara no ha impulsat cap comunitat autònoma.
8: Guanyen les famílies perquè podran accedir a un habitatge a un preu molt més baix. I podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat sense dependre del lloguer.
0: L'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira.
7: I extingeix la seva responsabilitat penal en la causa del procés on estava processada per desobediència, uns fets pels quals Rovira no va arribar a ser jutjada perquè va marxar a Suïssa. A més, l'Audiència Nacional la va processar per terrorisme en la causa del tsunami democràtic, un procediment arxivat per un error processal i que va permetre el retorn de Rovira a Catalunya.
0: La inflació repunta 6 dècimes al setembre per l'encariment dels carburants i frega el 5%.
7: Davant l'escalada dels preus, el Consell de Ministres ha aprovat noves ajudes en matèria d'energia i combustibles que mantenen un descompte de 20 cèntims per litre. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
9: Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el coste de esta d'aquestes medides.
0: Acomiadar treballadors de baixa, fer controls mèdics propis i deixar de cotitzar la Seguretat Social pels empleats que no puguin treballar.
7: Aquestes són les propostes de Foment del Treball perquè les empreses puguin donar resposta a l'absentisme laboral.
10: Hem duplicat l'absentisme i Espanya, que abans estava a la mitja de la Unió Europea, avui és el líder de l'absentisme de tota la Unió Europea.
7: Segons la patronal, l'absentisme cada any té un cost a Catalunya superior als 6.000 milions d'euros.
0: En esports, el Barça s'està enfrontant a aquesta hora a Dubai, a domicili, a l'Eurolliga. Àlex Carazo, bon vespre.
11: Bon vespre. El descans perd de 15 punts. El Barça 52-37, favorable al Dubai en aquest enfrontament corresponent a la segona jornada de la fase Lliga de l'Eurolliga de bàsquet. A més, Rafinha ha substituït el descans del partit de Brasil per unes molestes a la cuixa dreta. No sembla res important. Demà se sotmetrà a proves. I victòria del Barça d'handbol 51-15 davant del Muntada marroquí en el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs.
0: De mobilitat, recordem que les línies L3, L4, L5 i L9 sud del metro de Barcelona pateixen algunes incidències per les pluges intenses a la ciutat. Segons informa de TMB, sobretot la L4 no hi ha servei entre Verdaguer i Trinitat Nova, la L5 no funciona entre Collblanc i Diagonal. Respecte a la L9 sud, els combois no circulen entre Mas Blau i Parc Nou. Pel que fa a les carreteres, diverses incidències actives per les pluges. Servei Català de Trànsit, com se circula a aquesta hora? Mireia Camats, hola.
12: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la GI-644 està tallada de Forallac a Serra de Daró per inundacions. La C-61 està tallada a Vallgorguina en tots dos sentits per la retirada d'un camió accidentat. A l'autopista AP-7 hi ha 9 quilòmetres de retenció de Mollet a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Fins a pocs minuts hi havia un carril tallat a Cerdanyola en sentit sud per inundacions. El carril, però, ja s'ha reobert. A la B-30, lateral de la P-7, hi ha cua entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. La BB-1415 està tallada entre Cerdanyola i Barcelona per Esllavissa. A la L11 hi ha un carril tallat a Lleida en sentit Barcelona per inundacions i això alenteix la marxa en aquest tram. A la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. La C58 va carregada entre Montcada i Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C32 hi ha lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la C25 hi ha un carril obert per circular a Muntanyola en sentit Girona per un camió variat i això provoca retencions en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions de Pedral a Horta en diferents trams en sentit Besòs i del Nus a Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, la B10 hi ha cua de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat, a Zona Franca al Port en sentit Besòs i intensitat de Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies. Són les 7:06 del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
0: Com us dèiem, el Consell de Ministres ha aprovat diverses mesures d'habitatge després d'una setmana de pressió social als carrers arran del desnonament a la Mari Carmen. Ho ha fet, però, amb un asterisc. Les mesures es repartiran en dos decrets que s'hauran d'aprovar al Congrés dels Diputats aquest divendres. Els vots de Junts i de Podem imprescindibles no hi estan a hores d'ara garantits. Pau Alemany, bon vespre.
13: Bon vespre. El primer dels decrets aprovats inclou quatre mesures principals. La primera, la protecció dels desnonaments fins al 2030. La segona, la pròrroga dels contractes de lloguer que caduquen abans del 2028. La tercera, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, que fins ara escapaven la normativa del lloguer de llarga durada. I la quarta, prohibir la compra especulativa dels fons d'inversió, però només fins al 2028. Així ho ha explicat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
14: Vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien esencial, con un bien social como es la vivienda en nuestro país. De manera que vamos a paralizar esta compra por parte de los fondos buitres para parar la compra especulativa.
13: Aquest primer decret també inclourà bonificacions fiscals per als propietaris. I pel que fa al segon decret, només s'ha reservat una mesura, la més ambiciosa i la que han reclamat els sindicats de llogateres, que els contractes de lloguer es renoven de manera indefinida. Aquesta fragmentació en dos decrets s'explica pels dubtes de Junts, que s'hi ha mostrat reticent. El ministre de Drets Socials i un dels líders de Sumar, Pablo Bustinduy, n'ha lamentat la partició.
15: La renovació automàtica de los contratos, esta última demanda puesta sobre la mesa en esta semana por el Movimiento Popular, queríamos que fuera en el primer decreto junto con todo lo demás.
13: Ara, la partida definitiva sobre habitatge, a la qual han conduït les diverses manifestacions durant els últims dies, es jugarà el divendres al Congrés dels Diputats, on es votaran amb dos decrets. Tant Junts com Podemos mantenen la incògnita sobre la seva postura.
0: Gràcies. Doncs precisament per això, perquè no estan tancats els acords, al Congrés, en el ple extraordinari de divendres, s'haurà d'afrontar aquesta realitat i si s'arriba a un acord final. Què diuen els grups? Cada grup i quines opcions tenen els decrets de tirar endavant? Congrés, Rosa Carreño.
16: Bona tarda. Sí, el govern reconeix que porta el decret que prohibeix els desnonaments i la congelació dels lloguers més treballat, però de moment ni Junts ni Podem han garantit els seus vots. Els de Puigdemont esperen per estudiar la lletra petita. Aquest matí a Televisió Espanyola, la seva portaveu lamentava que la negociació Sumar hagués vetat la protecció als petits propietaris i demanava generositat.
17: Creo que aquí hace falta generosidad por todas partes.
16: Podem demana al govern que rectifiqui, que no deixi caure la renovació automàtica dels contractes. Dione Belarra.
18: Es evidente que es una trampa y que tiene un único objetivo, que es lavarle la cara al gobierno y contener la movilización social.
16: Més pragmàtica, Esquerra diu que no és suficient, però que serà útil i que Junts s'hi mulli. Divendres, Gabriel Rufián.
19: Se va a retratar este viernes. También le digo que da igual, ¿eh? A ellos les da igual, les va las habichuelas en ello. Hay aquí diputados con intereses particulares, con empresas inmobiliarias.
16: Tampoco esta vagada el govern podrá contar amb el PP.
20: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
16: També Vox lamenta les preses ara de Moncloa després d'una legislatura, diuen, sense cap mesura.
0: Gràcies. Doncs a veu de carrer, l'acampada Puerta del Sol critica la divisió de mesures en 2 decrets i no descarta seguir les protestes i les mobilitzacions. Clara Antanyón.
21: Des del carrer, els sindicats avisen. Com més trossejats els textos, pitjor. Valeria Racu és del sindicat de llogateres a Madrid.
22: O decreto Mari Carmen en su totalidad, en un único decreto, o cualquier otra cosa que salga, será un decreto farsa.
21: Demanen que se'ls apliqui el que s'acorda i amb garanties.
3: Ponen cosas muy interesantes, luego siempre se consigue que no se aplique.
4: Es que no estamos buscando un privilegio, estamos buscando un derecho.

0: Jesús.
1: Doncs això, a Madrid, a Mataró, en canvi, han desnonat una família amb una persona amb discapacitat al barri de Cerdanyola. Malgrat l'oposició d'un grup de veïns i del sindicat per l'habitatge, en Jordi pateix una malaltia rara i la seva germana és mare de tres fills. Vivien en un pis de lloguer, propietat d'un gran tenidor des de fa 11 anys. Pilar Sánchez, del sindicat per l'habitatge de Mataró, creu que els decrets d'habitatge del govern espanyol haurien aturat aquest desnonament.
2: El decret d'avui, un desnonament d'aquestes condicions l'aturaria. Per tant, creiem que és molt important fer pressió fins a últim moment.
1: La família explica que no té alternatives habitacionals, més enllà de les tres nits d'hostal que els ofereixen els serveis socials, i demanen que s'agilitzi el seu cas per accedir a un lloguer social. Més veu sobre habitatge, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha exigit canviar el model d'habitatge i continuar amb les mobilitzacions.
3: Requiere que todas las fuerzas políticas sumen. Es un error pensar que quien está en la oposición no tiene que contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y además que se haga ahora. No hay tiempo que esperar. Podríamos haberlo hecho hace 5 años y algunos de los problemas que tenemos seguramente que no los tendríamos.
1: Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona mantenen que les mesures recollides als decrets són només pedaços que no solucionen el problema de l'habitatge a llarg termini. El seu gerent, Òscar Gorgas, defensa que l'única solució és ampliar el mercat d'habitatge per poder reforçar l'oferta de lloguer.
4: Que totes aquestes mesures que estan sobre la taula no creen més habitatge. Regulen l'ús del que tenim. És a dir, seleccionem qui es queda a l'habitatge i qui es queda fora. Per exemple, si diem els lloguers indefinits, molt bé, estem decidint que qui té un lloguer està dintre del mercat i qui no té un lloguer està fora del mercat.
1: Declaracions a l'edició migdia d'Helena Pérez. També als nostres micròfons, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat al Cafè d'Idees que ha deixat el pis on vivia des de feia més de 15 anys perquè no podia arribar a final de mes. Després de separar-se, assumia el lloguer amb un sol sou i ara comparteix habitatge amb un familiar.
5: Jo soc llogatera i vivia fins fa pocs dies en el pis de lloguer en el que portava més de 15 anys, però amb un sou sol no podia i el he hagut de deixar. L'he hagut de deixar i m'he hagut d'anar a compartir pis.
1: Colau denuncia que el mercat de l'habitatge obliga a la pràctica a disposar de dos sous per mantenir un sol pis. Bé, doncs l'habitatge també ha entrat al Parlament aquesta tarda. El president de la Generalitat anuncia que el govern pagarà la meitat de la compra d'un pis als majors de 40 anys. És una de les receptes estrella que Salvador Illa ha proposat per fer front a l'emergència habitacional a Catalunya. Ho ha fet en la primera sessió del debat de política general del Parlament de Catalunya. Lorena Enns, bon vespre.
6: Bon vespre. Sí, Salvador Illa activa 3 noves vies per intervenir al mercat de l'habitatge. La primera, Catalunya, posarà en marxa la compra conjunta de pisos entre la Generalitat i particulars de més de 40 anys. Es tracta d'una fórmula innovadora recollida al Codi Civil Català que permetrà als beneficiaris viure en aquell habitatge durant 40 o 50 anys amb dret a vendre'l durant aquest temps o baixar-lo en herència.
7: Per tant, la persona que s'avingui aquesta modalitat podrà comprar l'habitatge per menys diners, gaudir-ne en plena propietat durant 40 o 50 anys, això vol dir vendre'l, pesar-lo una herència als seus a qui estimi oportú, i al cap d'aquest període decidir si compra la resta d'habitatge o si no passa a ser propietat de la Generalitat, que hi ha portat uns diners i que garanteix, això és molt important, que aquest habitatge passa a ser un habitatge de protecció.
6: En paral·lel, el govern crearà un fons dotat amb 25 milions per evitar desnonaments a persones vulnerables, com el cas de la Mari Carmen, i ampliarà els préstecs d'emancipació als 40 anys. El president també ha demanat a Junts que tingui altura política i permeti tramitar al Congrés els decrets aprovats avui pel govern central. Amb el front obert de la crisi educativa, el cap de l'executiu també ha proposat regular la condició d'autoritat pública de mestres i professors. En un discurs de més d'hora i mitja, Illa també ha tingut temps de reiterar 2 dels seus reclams principals, aprovar la reforma del finançament i que es faci efectiva l'aplicació de l'amnistia.
1: Doncs estem pendents de les reaccions de tota l'oposició a les protestes, a les properes i propostes d'habitatge de Salvador Illa. Totes les formacions estan sortint a aquesta hora a faristol, però de seguida escoltarem aquestes reaccions al Parlament. Avui també l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya. Marta Rovira extingeix la seva responsabilitat penal en la causa del procés en la qual estava processada per desobediència. Núria Alcalà.
0: Sí, Rovira no va arribar a ser jutjada per aquests fets perquè va fugir a Suïssa entre maig de 2019 i juliol de 2024. En aquest període també va ser processada la causa oberta per terrorisme a l'Audiència Nacional per les mobilitzacions del tsunami democràtic. Un error processal va fer que s'arxivés el procediment, el que va permetre el retorn de Rovira a Catalunya. Ho va fer amb la majoria de càrrecs retirats, tret del delicte de desobediència pel seu paper en l'organització de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem

0: Es va declarar incompetent per mantenir la causa contra ella i la va remetre a l'Audiència de Barcelona, que ara ha decidit aplicar-li la llei de l'oblit penal.
1: Doncs sobre aquesta qüestió, Esquerra ha celebrat l'aplicació de l'amnistia. Marta Rovira exigeix l'aplicació immediata a totes les causes pendents. La diputada republicana Esther Capella ha reiterat que la mesura de gràcia repara la injustícia, però no el dolor causat.
2: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia.
1: I remarca que l'Audiència Nacional l'únic que ha fet és aplicar ja aprovada la llei aplicada ja a les Corts. Us dèiem que estaven en marxa les reaccions al Parlament sobre les propostes d'habitatge de Salvador Illa. Formacions que han anat sortint a faristol, per on estan enfocant la resposta a les mesures als portaveus, Elena García.
3: Sí, l'oposició en ple censura el to triomfalista d'Illa i la falta d'autocrítica i li retreu pedaços en habitatge, a remolc, dels casos de Mari Carmen o de Mataró. Molt crítics als socis que arriben en fredor que Illa mobilitzi 125 milions d'euros per la compra conjunta de pisos i el fons d'emergència. Esquerra, Comuns, Junts, PP, Vox i CUP, Capella, Albiach, Vergés, Roldán, Garriga i Pellicer.
2: És evident que 100 milions és una mesura, doncs ara mateix seria una gota en un oceà. És més que evident que a aquest govern li manca molta ambició.
4: Si no atures l'especulació en el preu de la compra, li acabes regalant i donant diners als inversors. Sempre es queda a mitges.
5: Doncs és un som i corrents per part seva, no? I a fer pedaços.
6: Miren, és el Pedro Sánchez català. Promeses per a llegar al poder i excuses per a mantenir-se en ell.
7: Veiem que el senyor Illa viu totalment allunyat de la realitat.
8: També hem vist un president fent malabars, fent sumes, fent restes, per intentar que li sortissin els números d'habitatge. Francament, nosaltres l'hem seguit atentament, però de moment no ens han sortit els números.
3: A falta de la lletra petita en la bateria d'Illa per l'habitatge, els de Junqueras i el Biac eleven el to. Els Comuns amonesten Illa per no activar la unitat antidesnonaments fins a finals d'any i el tauler en mode electoral.
9: Edició Vespre.
1: 11 minuts per dos quarts de vuit del vespre. L'episodi de pluges que ha marcat el dia comença a remetre que Catalunya, després d'un matí complicat al litoral i prelitoral català, les afectacions s'arrosseguen encara fins a hores d'ara, però abans anem amb la darrera hora d'aquesta tarda als xàfecs que també s'han situat a la demarcació de Girona. Àlex Eloi, bon vespre.
10: Bon vespre. Concretament, les comarques del Gironès i el Baix Empordà són les que s'han enduit les principals acumulacions. S'ha superat el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. La major quantitat de precipitació, de fet, s'ha registrat a Casà de la Selva i també a Torroella de Montgrí, amb més de 100 litres per metre quadrat. Pel que fa als rius, preocupa el cabal del riu Daró, que ha superat el llindar de perill a la Bisbal d'Empordà amb 98,5 metres cúbics per segon. En total, fins a les 6 de la tarda, les trucades del telèfon d'emergència 112 han superat les 1.600 i els bombers han atès més de 700 avisos, entre els que destaca el rescat d'una mare i el seu nadó de 5 mesos en un cotxe a Gavà que estaven sent arrossegats per l'aigua. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana prudència en els desplaçaments.
11: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs, de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer.
10: En total, 9 persones han resultat ferides durant l'episodi de pluges, 6 han estat menys greu i 3 lleus.
1: Un episodi de pluges que durant el matí, Àlex, també ha afectat el litoral i prelitoral i que ha deixat moltes complicacions en les comunicacions que a aquesta hora encara continuen.
10: Pel que fa a les carreteres, ja està totalment reobert a la Ronda de Dalt i les afectacions per carretera es redueixen a mitja dotzena de punts de la xarxa viària. Al metro de Barcelona, la línia 1, 2, 9N, 10N i 11 ja han recuperat la completa normalitat, però encara segueixen les afectacions amb trams i estacions tancades. A Rodalies, vàries línies apliquen limitacions de velocitat i a l'aeroport del Prat s'acumulen centenars de retards després que aquest matí s'hagin cancel·lat un centenar de vols.
1: De l'economia estaven pendents d'aquesta xifra de l'IPC. L'escalada dels preus no té aturador. La inflació repunta 6 dècimes d'una sola tacada al setembre per l'encariment dels carburants i frega el 5%. Climent Sabater.
12: Així ho avança l'Institut Nacional d'Estadística, que situa la inflació del setembre en el 4,9%, la taxa més alta en 3 anys i mig. L'IPC avança 6 dècimes de cop per la pujada de preu del combustible i en menor grau dels paquets turístics, una tendència a la de la inflació que preocupa els analistes. Raimon Torres és director de Conjuntura Econòmica de Funcas.
13: Però la tendència no és bona, bàsicament perquè tot s'ha encarecit, el petroli, el gas, i finalment, de manera indirecta, també la factura de la luz.
12: També repunta 2 dècimes la inflació inflació subjacent, sense energia ni aliments frescos, queden al 3,1, al nivell més alt des de març de 2024. Amb la pujada del setembre, la inflació encadena 3 mesos consecutius d'ascensos i se situa en el nivell més alt des de febrer de 2023, quan en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna va escalar fins al 6%.
1: Doncs amb els preus en augment, el Consell de Ministres ha aprovat també avui noves ajudes en matèria d'energia i de combustible. S'ha establert un topall a la bombona de butà perquè no superi els 19 euros, actualment està en 18, i també un topall a la tarifa regulada del gas, que no podrà augmentar més d'un 15% a partir del mes de novembre, quan les previsions alertaven que pujaria fins al 50% a l'hivern. Així ho ha desgranat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
9: No puede subir más de un 35% en la revisión de octubre ni más de un 15% en las siguientes revisiones, teniendo en cuenta que sin este límite se estima que hubiera crecido en torno a un 50%. Por lo tanto, suavizamos el impacto también para los consumidores, más de 3 millones de consumidores.
1: I també en matèria de combustibles, el govern ha prorrogat les ajudes directes a la benzina i al dièsel, que tindran un descompte de 20 cèntims per litre. Bé, doncs avui també hem conegut la proposta de Foment del Treball, que proposa recuperar l'acomiadament objectiu per baixes mèdiques reiterades. És una de les fórmules de la patronal catalana per reduir l'absentisme laboral. Climent Sabater.
12: Recuperar la possibilitat d'acomiadar un treballador que agafa molt la baixa és una de les propostes que recull Foment del Treball en el llibre blanc de l'absentisme i amb el que busca reduir les baixes laborals, que cada any tenen un cost de 6.000 milions d'euros a Catalunya, el doble que fa 5 anys. Ho explica el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
14: Plantegem recuperar la causa d'acomiadament objectiu per a absències reiterades, excloent-li, com és lògic, els supòsits de discapacitat i concretar molt millor les conductes de simulació o contraris a la recuperació.
12: La patronal catalana també proposa eliminar els complements salarials mentre dura la baixa o suprimir l'obligació de cotitzar durant el procés d'incapacitat. Foment del Treball demana un gran pacte per reduir l'absentisme amb més de 2 milions de processos per incapacitat cada any a Catalunya.
1: Doncs també d'absentisme proescolar, la Fundació Equitat.org alerta que no hi ha eines per detectar i fer seguiment de l'absentisme a l'escola a Catalunya i demana polítiques més estables. Laura Hurtado.
15: El sistema català no disposa d'un registre propi per fer seguiment de l'absentisme laboral, una situació que s'ha vist agreujada per l'exclusió a les proves PISA. Helena Cintas, cap de projectes.
16: L'absentisme és una alerta, és un senyal de que alguna cosa no està funcionant. I, per tant, és un senyal que, si el sabem llegir i tenim les eines per actuar, permeten prevenir coses que poden derivar després en, per exemple, casos d'abandonament escolar prematur.
15: La Fundació assegura que l'absentisme és especialment crític a secundària i a l'educació postobligatòria.
1: Avui també us expliquem que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat un nou assassinat masclista a Màlaga, Rosa Guillet.
17: La víctima de 35 anys va morir el 21 de setembre, presumptament a mans de la seva parella. Tenia dos fills menors i no constaven denúncies prèvies contra el presumpte agressor. En aquest cas, són 41 les dones assassinades per violència masclista a l'Estat aquest any.
1: El 016 i el 900-900-120 ofereix atenció les 24 hores, no deixa rastre, però cal esborrar-lo de les trucades telefòniques. En cas d'emergència, cal trucar al 112. També us expliquem que el Suprem ha inadmès la demanda per protecció a l'honor que va presentar Julio Iglesias contra Yolanda Díaz per falta de competència.
17: Conclou que va posicionar-se sobre les denúncies contra ell per presumptes agressions sexuals com a ciutadana i dirigent política i no com a ministra de Treball.
1: I els Mossos investiguen una empresa de transport de Guissona a la Segarra després de detectar que un conductor circulava amb la targeta del tacògraf d'un home mort feia 9 mesos.
17: I era el pare del responsable de la companyia. Comissions Obreres ha denunciat el cas a Inspecció de Treball. Joan Riba és el seu portaveu.
18: Parlem d'una empresa que fa transport escolar de moltes escoles de les comarques de Lleida i que gestiona línies regulars de viatges.
17: El sindicat sosté que l'ús d'aquesta targeta amagava les hores reals de conducció i permetia fer hores extres sense pagar-les ni cotitzar-les.
1: I avui, 29 de setembre, es commemora el Dia Mundial del Cor i els avenços tecnològics són protagonistes en aquesta jornada. Anna Banyeres.
19: Investigadors de l'IDIBELL i l'Institut de Microelectrònica de Barcelona han desenvolupat un model de cor en un xip capaç de reproduir el funcionament del teixit cardíac que permet comprovar els efectes cardiotòxics dels fàrmacs, tot en haver-se dissenyat amb cèl·lules humanes, però sobretot perquè la seva disposició s'ha fet de la mateixa forma. Doctor Ángel Raya.
20: Están dispuestas exactamente como queremos. Queremos que esté el fármaco, luego esté la célula del vaso, luego esté la célula del músculo el poder disponerlas así permite que siempre, antes de que el fármaco llegue a la célula del músculo, tenga que atravesar una célula d'un vaso.
19: Una altra novetat és la de l'Hospital Germans Trias, una tecnologia que permet veure en temps real i en tres dimensions l'interior del cor durant intervencions mínimament invasives i només amb una petita sonda d'ultrasons que s'introdueix dins del cor i no per l'esòfag com fins ara. Dues tècniques amb impacte per al tractament de les malalties cardiovasculars.
1: Esports. Amb Eurolliga en directe, el Barça juga a la pista del Dubai. Àlex Carazo, bon vespre.
0: Bon vespre, entrenat per Xavi Pasqual, conjunt emiratià, que ara mateix guanya 78-60 al Barça. De 12 perd l'equip de Sekulic. Més de bàsquet, el Manresa viatja a Grècia per enfrontar-se al PAOK de Salònica aquest dimecres a la primera jornada de l'Eurocup. Amb problemes amb els vols pel temporal, s'ha hagut de reprogramar el primer vol a Atenes i encara estan arribant a Grècia. El partit és demà a les 6 de la tarda. El Barça d'handbol ha arrasat en el seu tercer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. 51-15 ha guanyat el Montada marroquí, el rival més fluix, per arribar en pas ferm a la final que disputarà dijous front al Vespre hongarès, mateix rival que la passada temporada. I el Granollers visita la pista del Flensburg alemany demà a 6:45 en el primer partit de la Lliga Europa.
1: I preocupació al Barça amb Rafinha.
0: Molèsties musculars del capità blaugrana. Rafinha ha sigut substituït al descans del partit de Brasil davant d'Austràlia, on ha marcat un dels 4 gols de la seva selecció des del punt de penal. La Confederació Brasilera ha expressat que són unes molèsties a la cuixa dreta, no sembla res important, però demà se sotmetrà a proves. Més de futbol, la selecció espanyola s'enfronta a Croàcia a la segona jornada de la Lliga de les Nacions a partir de 9:45 al Sánchez Pizjuán de Sevilla. Això la masculina. De la femenina hem conegut la llista de convocades de Sonia Bermúdez i són les catalanes Cata Coll, Clara Serra, Jordi, Clàudia Pina, Ona Batlle, Alexia Putellas i Laia Codina, a més de les blaugranes Patri Guijarro, Irene Paredes i Vicky López. I protagonista programa al quart temps, Daniela Guillén, vigent campiona de motocross.
21: Similar, no? Encara costa de creure's que ets campiona del món després de tant sacrifici que hi ha darrere i de tants anys intentant-ho i, bueno, molt contenta i feliç, no?, de poder estar aquí amb els meus i celebrar-ho.
0: Tanquem situant l'Eurolliga en directe. Queden 9 minuts per finalitzar el partit. Dubai 76, Barça 62.
1: Gràcies, Àlex. Fins ara. I abans de marxar, un apunt per recordar que el món del cine espanyol està de dol. L'amor, Gonzalo Suárez, una de les figures més inclassificables de la cultura espanyola, ha mort als 93 anys, segons ha pogut confirmar la Ràdio Televisió Espanyola, director de pel·lícules com Epíleg, Aom o Remant al vent, va rebre el Goya d'Honor el 2026, quan aquesta cerimònia es va celebrar a Barcelona. Doncs amb aquest punt de condol, nosaltres posem el punt i final. Comença ara el Pla B amb Toni Marín. Fins demà.
22: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El Pla B. Amb Toni Marín.
23: És clarament un dels sons del dia. Déu-n'hi-do la que ha arribat a caure avui. Aquesta vegada les previsions no han fallat i hem viscut aquest matí un autèntic episodi de pluges torrencials que han deixat molta aigua. A Sant Cugat del Vallès han caigut 71 litres per metre quadrat i a Viladecans o a la zona universitària de Barcelona s'han superat els 60 litres. La previsió de pluges continua activa. En una estona sabrem exactament el que cal tenir en compte amb en Jordi Miralles. Dimarts 29 de setembre, un acord a última hora amb Sumar ha permès al govern espanyol aprovar no un, sinó dos decrets d'habitatge, malgrat encara no té garantits els suports perquè puguin ser aprovats aquest proper divendres al Congrés. A la roda de premsa posterior, la ministra portaveu Isabel Rodríguez posava l'accent en la generositat que han demostrat els diferents partits polítics.
24: Además de la inteligencia política de todos los que han participado en la contribución a este texto, me gustaría subrayar la generosidad.
23: Les mesures són variades i inclouen l'ampliació fins l'any 2030 de la protecció davant els desnonaments, a regulen els lloguers de temporada, així com el d'habitacions o la compra d'habitatges per part dels fons voltor. De nou és Isabel Rodríguez.
24: No solamente ponemos nombres y apellidos a los especuladores, como ha ocurrido en el caso de Urbagestión, sino que además vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien esencial, con un bien social como es la vivienda en nuestro país. De manera que vamos a paralizar esta compra por parte de las de los fondos buitres para parar la compra especulativa.
23: En el segon decret s'inclou la renovació automàtica dels contractes de lloguer i una pròrroga de 2 anys per a aquells contractes que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. En qualsevol cas, que siguin 2 decrets i no un de sol, és una situació que no ha agradat gens a Podemos. La seva número 1, Ione Belarra, convidada avui a continuar amb les mobilitzacions.
2: Le pido a la gente que se siga movilizando, que se siga organizando, porque creo que eso es lo que va a hacer que el gobierno rectifique. Yo creo que deberían rectificar, escuchar a la gente, escuchar al movimiento, lo que está diciendo el sindicato de inquilinas y traer un único decreto con todas las medidas.
23: En uns minuts saludarem en aquest programa el secretari d'Organització de Podemos, Pablo Fernández. Crítiques també des de l'oposició, tant PP com Vox avançaven avui el seu vot negatiu aquest divendres al Congrés. Escoltem Esther Muñoz i Pepa Millán.
4: En 24 hores el gobierno quiere arreglar lo que no ha arreglado en 8 años, es más, lo que ha destruido en 8 años. Y las medidas que propone van orientadas precisamente a destruir todavía más el mercado de la vivienda.
5: Si nosotros tenemos un país donde escasea la vivienda, lo que no se puede hacer es implantar al mismo tiempo una política de puertas abiertas para que aquí entren 8 millones de personas sin tener un techo donde meterse, mientras los propios españoles no pueden acceder a una vivienda.
23: I malgrat creuen que s'ha de continuar amb les mobilitzacions, avui la satisfacció era evident al sindicat de llogateres davant el que s'ha aconseguit només en 6 dies. La seva portaveu és Carme Arcarazo.
6: Si en 6 dies hem aconseguit mesures que portaven anys bloquejades, si mantenim la mobilització, i és per això que aquest dissabte convocarem a tot Catalunya i a la resta de l'Estat, pensem que podem anar molt més lluny i tocar el moll de l'os del problema, que és l'especulació.
23: No li falta raó a Carme Arcarazo, déu-n'hi-do, tot el que ha generat el cas d'aquesta senyora, de Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desallotjada i que ara podrà tornar al seu pis. S'ha arribat finalment a un acord perquè hi destini un 30% de la seva pensió. Beatriz Duró és la seva advocada.
7: Hemos ido a l'hospital a Mari Carmen, hemos podido contar por fin un poco las cláusulas del acuerdo que estuvimos ayer trabajando en él, en la negociación que tuvimos, que todos conocéis, y Mari Carmen, por supuesto, ha dado su conformidad con el mismo, está muy contenta, está aliviada y está con muchísimas ganas de poder recuperarse y poder volver a su casa.
23: Ara passen 4 minuts de 8:15. Què tal estan? Molt bon vespre, moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos un dia més. Comencem aquest nou pla B de Ràdio 4 amb la mirada situada avui al Parlament de Catalunya. A les 4, com saben, ha començat el debat de política general en el que el tema de l'habitatge, lògicament, ha estat més que present. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava avui altura de mires a la resta de partits de cara a la votació d'aquest divendres a Madrid.
25: Crec, senyores diputades i senyors diputats, que som en un punt d'inflexió. M'agradaria pensar que cap grup polític tornarà a dubtar entre defensar els que poden quedar-se sense un sostre i els que acumulen nivells de cases per fer negoci. Tenim una gran oportunitat. Demano altura a tots els grups parlamentaris per aprovar els decrets que estan al Congrés dels Diputats aquest mateix divendres.
23: Però el gran anunci que ha fet Salvador Illa és un altre. És un pla que permetrà que persones de més de 40 anys amb ingressos estables però que no puguin accedir a una hipoteca puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat on podran viure entre 40 i 50 anys.
25: Guanyen les famílies perquè podran accedir a un habitatge a un preu molt més baix. I podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat sense dependre del lloguer. La compra conjunta en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que, en un període de 40 o 50 anys, sigui propietat d'un dels compradors i, a la fi d'aquest període, propietat de l'altre comprador.
23: Doncs avui comencem el nostre plebé marxant directament fins al Parlament de Catalunya, perquè és allà on es troba el president del grup socialista a l'hemicicle català. Senyor Ferran Pedret, com està? Bon vespre, senyor Pedret.
26: Hola, bon vespre, com estan?
23: Es diu que en política està inventat tot, però la veritat és que aquest anunci que ha fet avui Salvador Illa ens ha sorprès. Per què no ens explica una mica més en què consisteix aquesta iniciativa?
26: Doncs bé, vostès coneixen potser els préstecs d'emancipació que estaven adreçats a joves. És una fórmula que permet als joves adquirir un habitatge perquè se li deixa l'entrada del pis a interès zero, la tornen quan acaben de pagar la hipoteca i aquell pis és sempre de protecció oficial. Això té l'avantatge per la Generalitat, que incorpora un pis de protecció immediatament, sense haver d'esperar que es construeixi. Hi ha un preu inferior que el que costaria promoure un pis de protecció oficial des de l'inici, doncs això és una fórmula diferent, però amb la mateixa intenció, adreçada, això sí, a persones que ja no són tan joves, que tenen dificultats perquè els donin hipoteques a les entitats financeres, perquè normalment més enllà dels 70 anys d'edat ells calculen, llavors, si en tens 45 més 30, te'n vas als 75, clar, no te la donen, clar. Doncs aleshores hi ha una fórmula que és del propi Codi Civil Català que permet aquesta adquisició conjunta, permet a la persona adquirent o a la família que ho adquireix doncs tenir aquesta propietat 40-50 anys i també permet a la Generalitat incorporar un pis de protecció oficial, diguem, immediatament, sense haver d'esperar a construir-lo i també a un preu que és d'esperar que sigui menor que si l'hagués de construir de zero.
23: És un pla que es posaria en marxa de manera immediata?
26: Jo entenc que això ara s'ha d'articular i hi ha d'haver un text que digui quines són les condicions, no? De la mateixa manera que amb els préstecs d'emancipació, que digui, doncs mira, ha de ser pisos fins a aquest preu, amb persones amb aquesta renda. No ho sé, tot això no s'ha explicat en el debat d'avui, és possible que demà amb els grups coneguem algun detall més, però amb el préstec d'emancipació es va anar molt ràpid entre l'anunci i la posada en marxa i jo espero que això vagi igual. I a més, el préstec d'emancipació ha tingut molt èxit i pel que estic detectant allò de l'interès que ha suscitat aquesta nova mesura, crec que aquesta nova mesura també tindrà molt èxit.
23: Clar. Salvador Illa ha insistit avui en la qüestió de la seguretat, que és evidentment un dels grans temes de conversa, sobretot per part d'alguns partits de l'oposició. Fixi's que justament ahir estava amb nosaltres un catedràtic d'antropologia que s'hi dedica a aquestes qüestions i que comentava que justament portem 2 anys on els delictes amb arma blanca han caigut de manera substancial a Catalunya. I la necessitat de fer polítiques no tan punitives contra aquestes persones, sinó més aviat integradores, com de fet en el seu dia ja va fer Barcelona. No? És aquest el camí a seguir, senyor Pedret?
26: És que jo crec que s'ha de fer tot. Amb seguretat, evidentment, la prevenció és important, reduir el que se'n diuen els factors criminògens, és a dir, actuar des del punt de vista social i econòmic és fonamental, no? Una societat més cohesionada, on tots els barris hi ha oportunitats i equipaments, etc. És una societat on hi ha normalment menys criminalitat, però a més cal evidentment actuar sobre aquelles persones, aquelles organitzacions que fan ús de les armes, les blanques i les de foc, i cal actuar-hi també punitivament. Sí, sí, també s'ha de perseguir el delicte. Jo sóc un convençut de la prevenció, però també cal perseguir el delicte.
23: Sobretot també perquè, a més, determinades males interpretacions d'aquests delictes porten, efectivament, a que es disparin amb intenció de vot tot un seguit de forces polítiques. Avui, de fet, el president Illa parlava justament de l'auge dels règims autoritaris al món i ha recordat una cosa que m'ha semblat molt interessant, no? Que per primera vegada en dècades els règims autoritaris supera les democràcies.
26: Sí, dissortadament és així i jo crec que és un recordatori a tothom que estima les llibertats de les que avui gaudim que tot allò pel que s'ha lluitat i que tenim es pot perdre i que hi ha forces que s'han posat en marxa de fa temps molt ben greixades, molt ben finançades, que estan disposades a destruir el sistema que sempre és imperfecte, però el sistema democràtic que tenim. No? I, per tant, això que és greu en general és encara més greu per a aquells col·lectius, per a aquelles persones que determinats grups assenyalen com a diana, no?, dels seus odis. I, per tant, jo crec que hem de fer tot el possible per mantenir les nostres societats com societats obertes, diverses, plurals, que és l'única manera en què poden ser democràtiques. No? Una societat democràtica és inherentment oberta, diversa i plural. I qui vulgui una societat que no sigui res d'això, en realitat no vol una societat democràtica.
23: És evident que Salvador Illa ha tocat molts punts que no ens donarà temps a tocar tots avui, però que en qualsevol cas sí que, efectivament, com molt bé comentava el senyor Pedret fa un instant, demà quan escoltem també els partits de l'oposició, doncs segurament tindrem més arguments per anar aprofundint. És evident que Salvador Illa s'havia de referir al tema de l'ensenyament, al tema de l'educació, ha insistit avui en la necessitat de caminar cap a aquest 6% del producte interior brut, malgrat la molta dificultat que té assolir una fita d'aquestes característiques, no, senyor Pedret?
26: Sí, ara estem en el 4.5%, i és un increment respecte a la situació en la que estàvem amb el pressupost del 23%, però cal encara augmentar l'esforç. Pensem que és una qüestió de recursos, també pensem que és una qüestió de model, no? D'aquí qüestions que tenen a veure amb la reducció de ràtios, amb la formació contínua del professorat, amb la millora de condicions laborals, també retributives del professorat, amb l'estabilitat, la desburocratització, és a dir, hi ha moltes coses, no? Però de tot això i més, estem tots convidats a parlar-ne en aquest acord per l'educació que es va convidar a iniciar i que divendres passat va tenir una primera reunió dels grups parlamentaris, però que, evidentment, doncs, anirà tractant amb tots els actors que es mouen en l'àmbit educatiu per tal de donar estabilitat a les polítiques educatives del país i fer una gran aposta que posi el país on mereix.
23: És evident que, si parlem de les polítiques educatives, no podem deixar de banda la intel·ligència artificial. Aquests dies tan en voga, tan situada en el punt mig de les informacions. Avui el president Illa també ha fet un anunci en aquesta direcció, crec que una inversió de 1.000 milions d'euros per desplegar una estratègia d'intel·ligència artificial, no?
26: Efectivament, Catalunya vol estar a la punta de llança de la intel·ligència artificial. No podem permetre'ns el luxe de quedar enrere del que clarament és una eina que ja avui una influència enorme en el nostre entorn laboral i de tot tipus. En el fons està el debat sobre la governança democràtica de la intel·ligència artificial. Necessitem una regulació de la intel·ligència artificial democràticament decidida i una governança democràtica de la intel·ligència artificial i de com es desenvolupa i també de com s'han de gestionar els recursos físics que requereix doncs el suport de la intel·ligència artificial, no? I aquí no podem deixar que siguin doncs els quatre tecnooligarques els que decideixin quin ha de ser el ritme, la pauta o l'orientació. La intel·ligència artificial està al servei del bé comú, al servei de la gent, i no pot servir per deixar la gent al marge o deixar-la enrere.
23: Clar. Un apunt que m'ha semblat també molt interessant, senyor Ferran, senyor Pedret, perdoni, quan ha dit Salvador Illa que Catalunya vol que el 70% de l'aigua consumida no depengui de la pluja abans del 2030. Estem molt lluny d'aquesta situació ara mateix?
26: Ara mateix està en un 33%, l'aigua que som capaços de generar sense dependre, diguem, de que plogui, que sembla estrany, però vull dir que és l'aigua que som capaços de mantenir en un cicle més o menys tancat i anar-la regenerant, no? I hi ha un pla per invertir en els propers anys també amb uns 1.000 milions d'euros. De fet, més. No vull mentir amb la xifra. Crec que el pla són més de 2.000 milions d'euros en infraestructures que estan pensades per fer el país més resilient davant de nous episodis de sequera. Van des de dessalinitzadores a plantes de regeneració d'aigua, a millores en les conduccions perquè no hi hagi pèrdues amb el transport de l'aigua amunt i avall. En fi, que del que es tracta és de millorar els usos, o sigui, millorar l'aprofitament de l'aigua en l'ús industrial, en l'ús de boca, en l'ús agrícola, per tal de poder tenir una forma de fer-la recircular i no dependre tant de que plogui o no plogui. Clar. Òbviament, al final, tots depenem de que plogui.
23: Sí, però no m'equivoco amb les dades, crec que són 2.400 milions els que ha comentat avui el president.
26: Sí. Eren més de 2.000, doncs 2.400 milions d'euros, efectivament, sí.
23: Déu-n'hi-do. És ja el tercer debat al que s'enfronta Salvador Illa. És veritat també que ho fa per primera vegada els pressupostos aprovats, que m'imagino que això deu fer la governabilitat una mica més tranquil·la, no?
26: Sí, clar, disposar d'una eina tan fonamental com són els pressupostos és bo pel país. O sigui, més enllà de si és bo o còmode pel partit que governa, és bo pel país i hi havia molts sectors del país que volien i necessitaven que hi hagués uns pressupostos i penso que és una molt bona notícia que siguin doncs, de més de 49.000 milions d'euros i que prevegin augments d'inversió en departaments com educació, en sanitat, en seguretat. Vaja, de fet, tots els departaments creixen també els recursos destinats a la inversió. A totes les comarques s'hi invertirà més que amb els darrers pressupostos, els del 23, i per tant són una eina també per contribuir no només a estimular l'economia, sinó a redistribuir i a fer un país socialment més just. Un país socialment més just, nosaltres el que volem és que hi hagi cohesió social i territorial, no? Que per nosaltres és una mateixa cosa.
23: Clar. Només una darrera qüestió, perquè hem començat, de fet, aquesta xerrada sentint un tall de veu del president Illa instant als grups parlamentaris que hi seran presents divendres al Congrés a que votessin a favor d'aquests decrets que avui s'han aprovat. Què creu vostè que passarà, senyor Pedret?
26: Doncs no ho sé, però jo espero que alguns grups que al febrer no hi van ser, ara hi siguin, perquè aquests decrets els hauríem de votar amb els dos mans i amb les dues mans i els dos peus, si fes falta, perquè són molt necessaris. A la vista està, no? La gent s'ha mobilitzat, la gent es va indignar, no només ja per un cas en concret que frapava molt, sinó per una situació que tothom coneix, que tothom té casos o propis o molt a la vora de la dificultat que suposa o bé accedir a l'habitatge o bé mantenir-s'hi si un està de lloguer, no? I, per tant, és la primera urgència social del país és l'habitatge. És el principal factor avui en dia de risc d'exclusió social, un factor per la desigualtat que és enorme i, per tant, atacar el problema de l'habitatge és la primera tasca de qualsevol que vulgui un país més just, no? I, per tant, aquestes mesures que s'han posat sobre la taula amb el decret, nosaltres no imaginem un altre escenari que no sigui la seva aprovació, la seva convalidació el divendres. I, per tant, faig una crida a formacions polítiques que en altres ocasions no ho va veure clar, per tal de que aquest cop ho votin. Perquè no és res que sigui radical en el sentit d'extrem, de dolent, com algú pot atribuir, no?, a la paraula radical, sinó que és d'estricta necessitat.
23: Molt bé. Ferran Pedret, ha estat un plaer tenir-lo avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada al plaer. Gràcies.
26: Gràcies, adéu.
23: Ara 12 minuts i arribem a les 8 del vespre. Ahir a la nit, quan sortíem de la ràdio, semblava jo una moto de policia en aquest cas, perquè va començar a sonar les alert, advertint, efectivament, dels forts aiguats que podien caure aquest dematí. Aquesta vegada no s'han equivocat, perquè déu-n'hi-do la quantitat de pluja que ha arribat a caure avui a Catalunya. Jordi Miralles, què tal? Bon vespre, Jordi.
3: Hola, bon vespre, Toni.
23: Ha plogut molt, eh?
3: Mira, 116 litres a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, al Gironès, a Cassà de la Selva 107, a la mateixa ciutat de Barcelona, a l'Observatori Fabra, 76 litres, 81 al Prat de Llobregat, molta aigua caiguda en poca estona i, per tant, doncs, sí que s'han acumulat en alguns llocs, en alguns indrets, doncs, bastanta aigua que ha provocat alguna petita inundació. Però vaja, ara mateix tenim encara restes de precipitacions, està descarregant encara amb força a la costa del Baix Empordà i també cap a la zona del Berguedà, Cerdanya, punts de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Aquestes precipitacions tenen les hores, per no dir els minuts, comptats, i a poc aniran desapareixent. Demà al matí pot caure encara algun ruixat a la costa de Girona, a la costa sud de Tarragona, a la resta, nuvolositat variable. Demà serà el dia més tranquil de la setmana, tot i que ja dic que al matí pot fer quatre gotes a l'extrem sud i a l'extrem nord de la costa, i demà a la tarda, Pirineu, Prepirineu, Catalunya interior, també algun ruixat, però serà un dia, sobretot demà, de moltes més clarianes i encara de temperatures altes. Atenció al matí, molta boira a les comarques de l'interior, visibilitat reduïda, però a mesura que avanci el matí la boira va desapareixent, anirà sortint el sol i les temperatures màximes demà més altes, màximes entre els 25 i els 30 graus. Últim dia del mes de setembre i encara parlem de 30 graus, per tant, doncs, demà més calor, i a partir ja de dijous doncs augmentarà la inestabilitat. No vol dir que a partir de dijous hagi d'estar cada dia plovent, però sí que a partir de dijous les precipitacions, els ruixats, seran una miqueta més extensos, en principi no tan forts com els d'avui, però dijous, divendres i el cap de setmana, aquí i allà, ruixats de distribució irregular, i per tant voldrà dir que haurem de tenir el paraigua a prop, però no vol dir tots els dies plovent. Seran dies en els quals tindrem clarianes, farà sol, però estones els núvols creixeran amb força i podran descarregar amb temperatures que a partir de dijous començaran a baixar una mica, però allò, la fresca o el fred de tardor, encara no el tindrem.
23: Déu-n'hi-do. Jordi Miralles, seguim demà. Gràcies, una abraçada.
3: Bona tarda.
23: 10 minuts i les 8 del vespre. Tenim tot un seguit de tempestes. Unes són meteorològiques, les altres les tenim situades en l'àmbit de l'habitatge. I de manera clara, en l'àmbit de l'habitatge, avui, efectivament, s'han aprovat aquests dos decrets. El Consell de Ministres els ha tirat endavant, després d'un acord a última hora amb Sumar, això sí, sense tenir garantit el que passarà aquest divendres al Congrés. Sabem, d'una banda, que Junts vol anar més enllà amb tot un seguit de qüestions que, d'alguna manera, beneficien els propietaris, propietaris, mentre que en el cas de Podemos, per ser més exactes, del que es queixen és que no hi hagi dos decrets, sinó que en realitat hauria de ser només un. Ens acompanya el secretari d'Organització i portaveu estatal de Podemos, el senyor Pablo Fernández. Señor Fernández, ¿cómo está? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buena tarde.
23: Buena tarde. He intentado hacer un resumen de los motivos que tienen ustedes para quejarse de este decreto. Cuéntenoslo un poco mejor. ¿Por qué exactamente, señor Fernández?
8: Bueno, pues porque, como muy bien dice el sindicato de inquilinas, el dividir, el trocear este decreto no sirve para absolutamente nada. Si las medidas que se estaban planteando desde el gobierno ya contenían mínimas medidas de protección social en materia de vivienda, el hecho de que las trocee pues hace que queden en nada, porque la medida más estructural, la medida más eficaz, digamos, para intentar solucionar el problema de vivienda es que los alquileres sean indefinidos, uh-huh. Y justamente esa medida es la que trocean en otro decreto individual y que el propio gobierno reconoce que ese decreto, que esa medida, que es la más estructural, no va a salir adelante. Con lo cual, pues lo que ha hecho el gobierno yo creo que es una especie de treta parlamentaria para, bueno, lavar un poco la cara del gobierno, y sobre todo lo que está haciendo es desatender y no escuchar al clamor que hay en las calles pidiendo medidas eficaces y estructurales para solucionar el problema de la vivienda.
23: ¿Ustedes ya han decidido lo que van a hacer el viernes?
8: Nosotros lo que le pedimos al gobierno, por favor, porque creo que nos estamos jugando mucho, lo que le pedimos al gobierno es que escuche a las calles del Estado, que escuche a la acampada que hay en Sol y que hay en otros puntos del Estado, que escuche a las millones de personas que están pidiendo que las casas sean para vivir y no para especular y que se acabe con el negocio de la vivienda. Por lo tanto, hasta el viernes hay tiempo. Lo que le pedimos al gobierno es que rectifique, que haga un Consejo de Ministros extraordinario mañana mismo y que traiga un único decreto que contenga medidas verdaderamente estructurales que pongan fin al problema de la vivienda, medidas como los alquileres indefinidos, que vayan en un único decreto, que es lo que pide también el sindicato de inquilinas, y que, como digo, pues con un único decreto, con medidas estructurales, pues podamos solucionar el problema de la vivienda.
23: Fíjese que hoy escuchaba, ha sido imposible poner todas las voces que se han manifestado hoy para hablar sobre este asunto, pero escuchaba hoy a un representante de la Cámara de Propiedad Urbana que decía que todo esto está muy bien, pero que es necesario apostar también por la construcción de pisos, porque haciendo referencia al tema de los contratos indefinidos, decía, quien tenga un contrato lo tendrá, pero eso excluye del mercado del alquiler a toda una serie de gente que no tendrá acceso porque no habrán más pisos. Seguramente ese es también un punto importante que hay que tener en cuenta, ¿no, señor Fernández?
8: Sí, pero yo creo que incluso habría medidas más eficaces. Nosotros, de hecho, estamos planteando que habría que bajar por ley el precio de los alquileres, que habría que prohibir la compra de vivienda que no sea para residir el comprador o sus familiares, que habría que poner límite a la proliferación de pisos turísticos que expulsan a las vecinas y vecinos de los barrios, y también que habría que expropiar el uso de viviendas a los grandes fondos buitre y ponerlas en alquiler social. El hecho de que se construya vivienda pública, es algo positivo, pero yo creo que hay medidas, como te acabo de desgranar, medidas estructurales, bajar el precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea para residir, expropiación del uso de vivienda a fondos buitre y ponerlos en alquiler social, que son medidas que sí que pondrían solución al problema de la vivienda y que acabarían con la especulación. Yo creo que cuando dicen que pedimos medidas radicales, tienen razón, porque vamos a la raíz del problema de la vivienda, y la raíz del problema de la vivienda es la especulación. Si no se ponen medidas que frenen la especulación, pues continuaremos en las mismas. Y lamentablemente, lo que trae estos dos reales decretos del gobierno, pues creemos que no ponen fin a la especulación en materia de vivienda.
23: Muy bien. Señor Fernández, le agradezco como siempre su amabilidad y que haya estado con nosotros aquí en el Plan B de Radio 4. Un abrazo. Gracias.
8: Como siempre, un placer. Un abrazo.
23: Hasta luego. Buenas tardes. Pablo Fernández, secretari d'Organització, portaveu estatal de Podemos. Ja saben vostès que al Pla B tenim una norma, que és que comencem saludant sempre la primera persona que ha arribat, però avui me la salto. Ho sento, Alberto Bondesio. Després ja et saludaré amb calma, però em fa molta il·lusió rebre l'Anna Grau al programa. Hola, Anna, com estàs?
9: Hola, bona nit. Molt, molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
23: I com a periodista, a més a més, eh?
9: Sí, sí, sí.
23: Què tal estàs?
9: Molt bé.
23: Sí?
9: Molt bé.
23: Amb un món dificilíssim, eh? Com està tot, eh?
9: Sí, bé, però escolta, en peores garitas hemos hecho guardia. Vull dir, la meva vida no ha estat mai plana, avorrida i simple. O sigui, per bé o per mal, sempre estic al mig de la melé.
23: És evident que ara d'aquí un moment haurem de fer una pausa per anar a les notícies, però sí que m'agradaria, si ens donés temps a tot seria meravellós, si no, no us amoïneu, perquè tenim tota una hora per parlar, una primera impressió sobre el tema del dia, no? L'aprovació d'aquests dos decrets, Anna, com ho veus?
9: Home, jo crec que això és una mica un exercici de funambulisme, perquè, clar, pretendre pactar alhora amb el sindicat d'inquilines, amb aquest senyor de Podemos que ja hem vist que, vaja, vull dir que els seus furors expropiatoris, i Junts per Catalunya, vaja, no sé, és un equilibri complicat. Jo crec que el Partit Socialista sap que això quedarà probablement més amb una declaració d'intencions que amb una altra cosa. Està intentant enviar un missatge, doncs, a la ciutadania, als seus votants. Ara, jo diria que en el debat sobre la vivenda és veritat que sobre especulació, però també sobre ideologia. El que manca és seny, i exacte, vull dir que per vestir un sant no desvestim l'altre, i no acabem fent la vida impossible a la gent que l'únic que vol és viure a casa seva o tenir una casa i poder-la llogar.
23: Ara sí, Alberto Bondesio, què tal? Bon vespre, bona tarda.
10: Molt bon vespre.
23: Què et sembla? El que ha passat i també la lectura que feia l'Anna ara mateix?
10: Bé, jo crec que fa molts mesos que estem parlant sobre el tema de l'habitatge, i és un tema que ha estat a sobre de la taula i que els diferents governs han fet diferents aproximacions també segons les seves competències. El govern de la Generalitat fa 3 anys, aquest nou, doncs, va encetar una nova via. Avui aquests aspectes, que després hi farem esment, no? Doncs amb aquests nous anuncis del president Illa, i a nivell de l'Estat, doncs jo crec que també hi ha hagut un moviment que cal, precisament, doncs, també parafrasejant el que deia el president de la Generalitat, doncs cal estar a l'alçada de mires, i al final trobar l'equilibri, doncs crec que és una qüestió també de bona voluntat, de compromís i d'arribar a consensos, perquè és al final amb els consensos més amples que les solucions a més llarg termini solen ser més fortes.
23: Albert Fernández Santiberi, com estàs? Bona tarda.
11: Bona tarda, un plaer de tornar a estar aquí.
23: Igualment, rebre't. Explica'ns, com ho veus tu?
11: Home, mira, jo recordo la campanya abans que el Pedro Sánchez fos president del govern, ell va fer una promesa. Bueno, va fer moltes i va dir moltes mentides, però una, en el tema que ens pertoca, és va dir que ell amb el govern s'acabaria amb els desnonaments a Espanya. El senyor Pedro Sánchez ha sigut una màquina imparable de crear Mari Càrmenes. I Mari Càrmenes n'hi ha 70 cada dia al nostre país. Què ha fet el govern progressista, feminista, absolutament res. Va prometre també el Pedro Sánchez que construiria 260.000 vivendes públiques i res de res de res. A Espanya falten 1 milió de vivendes. Si no hi ha oferta, si això, escolta, doncs hi ha d'altres, com el senyor Fernández que he parlat abans, que ells és comunisme pur i expropiense. Bueno, és un model, és Venezuela.
9: Hermano bolivariano.
11: Exacte, però amb un país occidental, amb un país europeu com és Espanya, és un tema d'oferta i demanda. I, per tant, si de cas, després entrarem a les mesures que des del Partit Popular proposem, però és evident que aquells que ens han portat a la pitjor situació a Espanya en temes de vivenda difícilment seran capaços d'arreglar-ho. Per tant, el que el país necessita és que dimiteixin, que deixin de fer el paperina que hem fet avui amb això dels dos decrets, que és fer pur teatre. El que hem de convocar és unes noves eleccions, donar la veu als ciutadans i que els ciutadans decideixin.
23: Són ara els senyals horaris. Tinc temps per una persona més. De la segona hora, la Núria González serà la portada d'opinió del dia. Enric Bárcena, com estàs, Enric?
12: Bona tarda. No em donarà temps amb el temps que em dones. Et
23: demano una primera aproximació.
12: Les protestes, jo crec que el moviment de l'habitatge ha trencat la bombolla, ha aconseguit una cosa que és imprescindible i era molt difícil, que el Partit Socialista sempre fa mesures a mitges, lo suficient per a discursar, però que no canvi massa res, s'ha mogut. I la cosa és que al setembre s'havia abstingut amb una llei per evitar les compres especulatives i avui ha aprovat aquest decret i s'ha compromès a defensar-lo. I això és un precedent, perquè no podrà haver canvi estructural si el Partit Socialista també hi és, no hi és. I, per tant, crec que la combinació de la pressió des de dins del govern i la pressió del carrer, que ha fet sentir allò la suor freda, doncs ha fet un primer pas, que és aquest, que pot generar la sensació de que hagués agradat anar més. Segur, és que cal moltes coses més. Però és el primer pas perquè es pugui aprovar tant de bo en el Congrés. Ara la pressió està a tots els grups que han de decidir si ens deixen tirats o no els que som llogaters. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, cal fer moltes més coses, eh? I per tant, ja després parlaré.
23: En parlarem perquè en dedicarem molta estona, com no pot ser d'una altra manera, aquest assumpte, que és la preocupació número 1 de la ciutadania, clarament. Però hi ha gent que està preocupada ara mateix per el que dèiem ara fa una estona, per la pluja. Anem fins als serveis informatius. Són les 8 i un minut. Laura Monell, com estàs? Bon vespre, Laura.
13: Bon vespre, Toni.
23: Perquè, de fet, continua plovent amb força en alguns punts de Catalunya, no?
13: Exacte, concretament a la demarcació de Girona. I és que comencem, com deies, molt pendents d'aquest episodi de pluges que estan afectant les comarques gironines. Protecció Civil acaba d'enviar un missatge és alert al nord-est del Baix Empordà per pluges torrencials fins d'aquí una hora, fins les 9 de la nit. Àlex Eloi, bona tarda.
14: Bona tarda. Els xàfecs continuen descarregant a les comarques del Gironès i el Baix Empordà, que són les que han registrat les principals acumulacions. Més de 100 litres per metre quadrat a punts com Casà de la Selva o Torroella de Montgrí. Pel que fa als rius, preocupa el cabal del riu d'Aró, que ha superat el llindar de perill a la Bisbal d'Empordà amb 98,5 metres cúbics per segon. En total, durant aquest episodi, les trucades del telèfon d'emergència 112 superen les 1.600 i els bombers han atès més de 700 avisos, entre els que destaca el rescat d'una mare i el seu nadó de 5 mesos en un cotxe a Gavà que estaven sent arrossegats per l'aigua. En total, 9 persones han resultat ferides durant l'episodi, 6 han estat menys greu i 3 lleus. Pel que fa a la mobilitat, ja està totalment reoberta la Ronda de Dalt, mentre que continuen les afectacions al metro de Barcelona, Rodalies i els retards a l'aeroport del Prat.
13: Gràcies, Àlex. D'altra banda, primeres reaccions al debat de política general, on el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet diversos anuncis en matèria d'habitatge. Entre d'altres, un programa per comprar part de l'habitatge a persones majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca, una mesura que el Codi Civil permet, però que encara no ha impulsat cap comunitat autònoma.
25: Guanyen les famílies perquè podran accedir a un habitatge a un preu molt més baix i podran viure durant un període llarg de 40 o 50 anys com a propietaris amb seguretat sense dependre del lloguer.
13: Junts ha acusat el president d'estar allunyat de la realitat i de fer propaganda, mentre que Esquerra considera que les mesures anunciades són una gota a l'oceà i denuncia que el govern no té projecte de país. Els comuns també creuen que les propostes són insuficients i asseguren que Illa es queda a mitges. Salvador Vergés, Esther Capella i Jessica Albiach.
15: Previsible. Hem vist un president Illa, doncs, una vegada més, que com ens té acostumats, ha tirat de propaganda.
16: I a aquest govern li manca, com diem, ambició nacional, però també manca d'ambició social i també les solucions per resoldre el problema de l'habitatge.
17: En cap cas és una intervenció del mercat, perquè les compres de les que parla són a preu de mercat.
13: Per la seva banda, la CUP ha carregat contra la que considera la mesura estrella del govern, que compara amb un rescat als fons d'inversió. El Partit Popular qualifica el discurs de decebedor i Vox ha titllat de ridícules les mesures d'habitatge, assegurant que el president, diuen, està allunyat de la Catalunya real. I pel que fa a l'economia, però també en l'àmbit estatal, les organitzacions agràries Assaja, COAC, UPA i Unió d'Unions han anunciat mobilitzacions en considerar insuficient la pròrroga de les ajudes pel sobrecost dels carburants. El govern espanyol ha aprovat avui l'escut de mesures anticrisi que inclou, entre d'altres, mantenir fins a final d'any la bonificació de 20 cèntims per litre de gasoil agrícola i pesquer. Les organitzacions denuncien que els costos de producció han augmentat molt més. Andrés Góngora, de COAC.
18: Por eso el sector agrario no se va a quedar de brazos cruzados y vamos a emprender un proceso de movilizaciones que se irán concretando en los próximos días con un calendario de un ámbito estatal. Y desde luego no descartamos movilizar en Madrid en las puertas del ministerio, porque entendemos que la respuesta dada no es suficiente.
13: Les organitzacions agràries preparen ara un calendari de mobilitzacions d'àmbit estatal que podria incloure una gran concentració davant del Ministeri d'Agricultura i protestes a les comunitats autònomes.
23: És la informació amb Laura Morell. Gràcies, Laura. Fins després.
13: A tu, fins ara.
23: Marxem ràpidament fins a l'AME. Temps de cara a les properes hores. Jordi Urios, bona tarda.
20: Bona tarda. Durant les pròximes hores, els ruixats acompanyats de tempesta estan més retirats cap a la meitat oriental de Catalunya, però encara podran ser forts en general a Barcelona i Girona, Tiana, amb acumulats als prelitorals i als litorals de més de 150 litres per metre quadrat durant 3 o 6 hores. Atenció també a la calamarsa i a les ratxes molt fortes de vent en aquestes zones que poden assolir puntualment els 70 km per hora. A Barcelona la situació es preveu més tranquil·la a partir de les 6 i a Girona cap a la nit. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens, notable a punts de Lleida. Avui les màximes seran de 29 graus a Girona, 28 a Barcelona, 27 a Lleida, 26 a Tarragona. Demà continuarà el cel ennuvolat amb probabilitat de precipitacions més febles que les d'avui i ocasionalment acompanyades de tempesta. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes amb canvis lleugers. A la matinada seran de 21 graus a Barcelona i Tarragona, 18 a Girona i Lleida. Demà les màximes pugen una mica a partir del dijous, començaran una tendència descendent fins al cap de setmana, quan s'espera l'arribada de més inestabilitat, especialment el divendres i el dissabte. És una informació d'AEMET.
23: Gràcies, Jordi. I ara un apunt de tràfic, com no pot ser d'una altra manera. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. A hores d'ara encara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La GI-644 està tallada de Forallac a Serra de Daró per inundacions. La GI-641 també s'ha restringit a Torroella de Montgrí en tots dos sentits pel mateix motiu, per inundacions. A la BV-1415 s'ha tret la calçada també entre Cerdanyola i Barcelona en tots dos sentits per esllavissades. A la C-25 s'ha tallat l'enllaç de la sortida 228 a Brunyola i Sant Martí s'ha pres en sentit Girona per vessals d'aigua a la via. A més, a la C-25 hi ha un carril obert per circular a Muntanyola en sentit Girona per un camió avariat i això provoca intensitat. I la C-32, l'autopista del Garraf, fa carregada de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges per un accident que ja s'ha pogut retirar i que fins fa pocs minuts tallava un carril. El carril, però, ja s'ha reobert. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
23: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Senyores i senyors, les 8 i 7 minuts.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
23: Avui comentant l'actualitat amb la periodista Anna Grau, amb Enric Bárcena, membre de la Comissió Executiva Nacional de Catalunya en Comú, Albert Fernández Santiveri, conseller de districte de Sarrià, Sant Gervasi, pel Partit Popular, Alberto Bondesio, diputat al Parlament i portaveu d'Acció Exterior del Partit dels Socialistes de Catalunya, i l'advocada especialista en drets humans, Núria González, que és justament qui obre aquesta hora. Saben vostès que estem, lògicament, amb tot el tema dels dos decrets que s'han aprovat avui. Després també comentarem aquest tema que hi ha comentàvem en el seu moment amb Ferran Pedret, el president del grup socialista, avui per començar el programa, l'anunci que ha fet avui Salvador Illa, la possibilitat de si un té més de 40 anys, fer una compra conjunta d'un pis amb l'administració. És un tema veritablement molt interessant. Núria González, anem als decrets. Què t'està semblant? Com ho estàs veient?
2: No, jo primer de tot vull denunciar. O sigui, com a ciutadana vull denunciar haver sigut víctima, jo i 44 milions d'espanyols, d'una operació de manipulació gegant que es diu Mari Carmen. Jo estic fins al nap d'aquesta manipulació absoluta, perquè hi ha hagut 275.000 desnonaments des de que Pedro Sánchez és president del govern, no li ha importat a ningú, i estic absolutament segura de que això no ha sigut Mari Carmen y la explosión, entre comillas, de 500 personas que hay en la Plaza del Sol. Tampoco te vayas a pensar tú que son muchas más. Si no, busquemos la Mari Carmen que nos conviene y montemos el sidral. Estoy absolutamente convencida. Y lo denuncio aquí y donde sea, porque me considero víctima de una manipulación absoluta y además burda y con dinero público para llegar a un punto que ha sido un circo que además no sirve para nada. Vamos a entrar en los decretos.
23: Venga.
2: Los decretos. Yo cuando habláis... El primer decreto que se supone que se va a aprobar dice, el gobierno ha pactado con los grupos que la apoyan. No, el gobierno no ha pactado con nadie porque el único apoyo que tiene es el de Sumar, que ya es gobierno. Por lo tanto, el gobierno no ha pactado con nadie. Ha puesto encima de la mesa unas medidas en un decreto que cree que Junts se lo va a aprobar, yo dudo mucho que Junts se lo apruebe, y otro que sabe que no se lo va a aprobar nadie porque ni ellos lo quieren aprobar. Pero yo voy más allá. Porque, claro, cuando dicen esta gente, alquiler indefinido, hoy es que estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a un chico que estaba en Gran Bretaña, donde se supone que hay alquileres indefinidos. ¿Pero cómo son los alquileres indefinidos? Más o menos como aquí los contratos indefinidos de trabajo, que son indefinidos pero que el despido es libre. Yo lo apoyo. Si hacemos alquileres indefinidos en el que el inquilino que deja de pagar está fuera del piso en un mes, a mí me parece bien. Lo que no puede ser es que hagamos contratos indefinidos, los inquilinos dejen de pagar y tú tengas que aguantar al inquilino 3 años, tú, pequeño propietario. ¿Eso qué es? Para arruinar el país. Ya nos bastamos solos, no tiene que venir la gente de Podemos, que sigue teniendo más tertulianos que parlamentarios, a opinar y a dirigir una cosa que además, o sea, no hay ningún clamor social por el tema de la vivienda. La gente no quiere, o sea, la gente quiere pagar su alquiler, intentar comprarse una casa. ¿Qué es esto de las casas para vivir? Pues claro que las casas son para vivir, o para ir de vacaciones, o para estar, pero ¿quién son esta gente que no las vota absolutamente nadie en las últimas 4 o 5 elecciones para decidir cómo tiene que vivir la gente? Es que, oiga, la gente se compra su casa, paga sus impuestos, sus hipotecas, los impuestos de las hipotecas, el IBI, el otro, Maroto y el de la moto, para que vengan aquí 500 personitas, el hijo del marqués, la que estudia donde la Leonor, a decirnos a los demás que trabajamos y nos levantamos cada día desde hace 20 o 30 años para pagar la hipoteca del banco, que, oiga, que yo con su casa voy a hacer lo que yo diga. Pues no, para hacer lo que tú digas nos tendremos que convertir en un régimen protocomunista y bolivariano donde todos saldremos corriendo y el país irá a la ruina. Pedro Sánchez te puede defender hoy y mañana te puede defender lo contrario si le asegura 5 minutos más en la Moncloa, le da igual. Y ese es el problema del Partido Socialista, que no va a quedar ni el solar.
23: Doncs diríem que hem tingut una portada potent, Anna Grau, sí.
9: De tota manera, a mi m'agradaria matisar una paradoxa de tot aquest tema, que és veritat que la Mari Carmen s'ha convertit en una icona de l'esquerra i tot això, però qui li ha solucionat el tema és un alcalde de dretes, o sigui, l'empresa municipal...

0: diplomàcia amb que gent de diguem-ne autoproclamadament d'esquerres, perquè amb esquerres així no sé qui necessita ultradreta, doncs persevera cada vegada més a fons la tomba d'una política que ja es veu que destrueix vivenda, i llavors a l'hora de la veritat, qui ho ha d'arreglar, això? Qui ho ha d'arreglar? Doncs l'Almeida. Ves que té nassos que ho hagi hagut d'arreglar l'Almeida. No sé com dir-ho.
1: Albert, continues tu.
2: Mira, començaré, però abans de tot em posaré una miqueta seriós, perquè a mi, diguem-ne, jo crec que es pot parlar de tot i es pot parlar amb molt bon to, i si és amb un somriure, doncs millor que millor. Dir que això ha estat un frau comunicatiu...
3: Frau total. 40...
2: Perfecte. Doncs, vostès recorden Orantes?
3: No se doncs, t'ocurra.
2: Hi ha molta gent...
3: No
2: hi ha molta gent no. Doncs hi ha molta gent... No, perdoni. No, escolti. Hi ha molta gent
3: no,
2: que a dia d'avui... Hi ha dia d'avui que molta gent segueix...
3: Tio.
2: Segueix negant la violència
3: Madre
2: de gènere.
3: Mia. Quina poca vergonya, Tori.
2: Hi ha moments...
3: No pot ser.
2: Hi ha moments...
1: I aquí no entraré...
2: Si voleu, sí, podem parlar amb números i amb xifres, des dels ajuts a pagar el lloguer fins als quasi bé 114.000 habitatges de protecció qualificats des de l'any 2018 a nivell de tot l'Estat. És a dir, podem abordar les diferents qüestions, però em sembla una frivolitat a parlar d'això. Hi ha hagut moments en aquest, en els més de 50 anys que tenim de democràcia, que hi ha hagut... un moviment, o varis moviments socials, i no d'ara, insisteixo, he estat al principi, quan ho he dit, fa molts mesos i molts anys que parlem sobre la crisi de l'habitatge. Hi han hagut compromisos a nivell de Catalunya i també a nivell de l'Estat entre diferents forces, Esquerra, Comuns i PSC, doncs, en els últims pressupostos aquí de la Generalitat, amb Sumar, Esquerra, PSOE i altres forces progressistes, o altres no tan progressistes, diguem-ne, en termes clàssics d'esquerra i dreta, que han arribat a canvis, i crec que el que ha passat avui, doncs, és la cristal·lització d'aquesta demanda. Crec que d'aquí al divendres hi ha termini, doncs, per incorporar totes aquelles qüestions i tornar al mateix que deia el president Illa, no? Arribar, doncs, a aquesta alçada de mires per dir, bueno, fem i actuem prenent, doncs, algunes de les mesures, doncs, que inclouen aquests decrets. Llavors, si voleu, després parlem concretament dels decrets, però no em sento, però no m'hi val tot.
1: De fet, sí que m'agradaria que parléssim dels decrets, que és el que crec que la gent que estem, que ens està escoltant li interessa més. Alberto, sí.
4: Primer que tot, dic que estic molt d'acord amb la Núria. No l'he abraçat perquè la tinc lluny, però estic completament d'acord, no? I ho comparteixo en bona part, no? Malgrat, tots som persones, i quan veiem unes certes persones que són vulnerables d'una certa edat, etc, a tothom ens toca el cor, I això és evident. Però sorprèn perquè la Mari Carmen sí i la Olga no. Perquè hi ha casos inclús més greus que la Mari Carmen, Qui no ho sàpigui, la Olga va ser una persona que aquí a principis d'aquest mes de setembre la van fer fora, i es va suïcidar amb dues filles i no la van ajudar. Però que això és Catalunya, Llavors muntar el xou aquest de Plaça del Sol a Catalunya amb un govern socialista per tots els costats, doncs, bueno, ja costa més, no? I clar, aquests de Plaça del Sol... És molt curiós, no? Igual que escoltàvem a la vicepresidenta, o sigui, devem ser l'únic país del món on la vicepresidenta crida a fer campanya en contra d'ella mateixa, del seu propi govern, no? I aquesta gent que estan a Puerta del Sol, que són d'extrema esquerra i tot això, van contra el govern que ells han votat, precisament, no? I fan coses tan simpàtiques... Segurament que per la vivenda no solucionen res, però fan coses tan simpàtiques com classes de ioga, i algo que és bastant més preocupant és cursets accelerats de com ocupar vivendes. Home, pues si aquesta és la solució d'aquesta gent, pues, home, bueno, pues aquest és el que vol contactar el senyor Pedro Sánchez, com deia abans l'Anna, o la Núria, no recordo, el Pedro Sánchez l'únic que vol és aguantar 5 minuts més a la Moncloa i està disposat a qualsevol cosa. Presentar dos decrets, quin sentit té presentar dos d'aquests? És només intentar contactar amb uns i intentar contactar amb els altres. Però la solució real és evident que no passa per aquí. I si després anem al fons de les mesures proposades, van en un camí absolutament equivocat. Tenim exemples que hem passat a Berlín. Aquí no és un problema de fer incidència a limitar a la demanda. Hem de donar garantia jurídica als petits propietaris, que són el 96% de la

0: vivendes no són fons voltor, són petits propietaris. Els hem de donar seguretat jurídica. Hem de garantir que els propietaris paguin. Hi ha països que el qui no paga en 24 o 48 hores està fora. I si hi ha d'haver mesures socials, ha de ser l'Estat amb la vivenda protegida que ha de donar sortida a la gent més vulnerable.
1: I no el petit
0: propietari. Perquè, i per últim, per acabar, la propietat privada és una de les potes fonamentals d'una democràcia occidental i, per tant, també s'ha de preservar.
2: Enric Bárcena, ara ja no tens la limitació de temps que tenies abans.
3: Espero. A veure, intentant portar el debat a termes, diguéssim, objectius. Objectius no vol dir que no siguin de part, perquè la ideologia, evidentment, està en tots, i em sembla lògic, i per això és part del debat. Però no és veritat, o sigui, no es poden dir dades inventades, és a dir, el 50% el 70% dels propietaris són petits propietaris, però són propietaris només del 50% dels habitatges, és a dir, el 50% de les propietats estan en mans de gent que té més d'una propietat, i el 30% en gent molt, molt propietària. Per tant, compte, perquè no ens inventem les dades, no cal. Si tinguéssiu raó, no caldria. Dit això, la Mari Carmen no és un frau, és el cas que ha saltat a premsa i ha trencat la bombolla.
1: Casualment.
3: Però si us preocupa tant, per què no us heu preocupat de com altres que sí que fem, que cada setmana tenim els nostres xats on hi ha un desnonament i on hi ha un problema i anem a ajudar? Perquè no us heu recordat. Ara us molesta la Mari Carmen perquè evidencia un problema que és molt greu. I ahir a la manifestació que hi havia davant del Palau de Congressos hi havia una cosa que era molt evident. El sisme generacional al voltant de l'habitatge. Hi havia una proporció de gent jove que no veus enlloc. Podia ser una festa de telecos, per dir així, però per dir no tenia un ambient de festa. Però hi ha un sisme generacional en aquest país al voltant de l'habitatge i s'ha d'enfocar. I a Barcelona el 40% dels habitatges són de lloguer. És a dir, alguna resposta s'ha de donar. I no és una qüestió d'oferta i demanda, perquè la demanda es va inflar. Quan es van tallar els contractes de 5 a 3 anys, es va duplicar la demanda artificialment, per generar una força en la gent que era propietària, negociadora respecte a l'altra. Tant que es parla dels corredors de l'amor immobiliària, que és quan estàs, que saps que et queda un any i que hauràs de canviar i canviar la teva projecte de vida. I això és el que la gent està demanant. I sí, és un problema. Potser tu no ho has percebut, però de negar que hi ha una ansietat en molta gent que vivim de lloguer, perquè molts vivim de lloguer, hi és. I que les mesures no és atendre la Mari Carmen. A mi m'és igual si l'alcalde fa un gest quan veu que té un problema. El problema és que s'han de buscar solucions. I, per exemple, a Catalunya tenim programada una unitat d'antidesnonaments fa 2 anys pendent. Però és que a Espanya no existeix, ni a Madrid existeix. A Barcelona ha existit i responia i donava solució al 95% dels casos, intentant. Però és que el problema no són ja els desnonaments judicials, que són el cas de fracàs absolut del sistema. És que el cas són els que anomenem desnonaments invisibles. Tota la gent que, per no entrar en conflicte, per no fer-li patir a la seva família, als seus fills, o el trauma que és un desnonament, accepten qualsevol condició i accepten subtreure's, drenar la seva renda, del seu treball, per donar-li un propietari. I aquesta acumulació és el que està passant. És que a través de la desigualtat absoluta entre propietat i llogaters, s'estan drenant les rentes del treball cap al rendisme. I això és el que es denuncia, perquè hi ha un conflicte de drets entre la propietat privada legítima de tenir una renta i el dret a l'especulació amb aquest bé. I el problema és que per això es demana contractes indefinits, perquè allà on hi ha contractes indefinits, la relació dels petits propietaris és molt més favorable i s'evita tota aquesta especulació que hi ha hagut. Perquè a Espanya hi ha un problema d'especulació. I això és el que hem de donar resposta. I no és una Mari Carmen. I el govern té maneres d'intervenir. I el que estem discutint, alguns ho tenim molt clar i altres menys, és fins a quin punt s'ha d'intervenir. Però si intervé, a mi això que el propietari privat no ha d'assumir el problema social, doncs escolta'm, per què el llogater ha d'assumir que una persona no té una pensió digna? Pugem les pensions. Per què li has de carregar a una altra família el que tu no arribis a final de mes? Això és una obligació de l'Estat, però això no us en recordeu de demanar-ho, pujar les pensions. Us demaneu que vosaltres no heu d'assumir. No, home, no. O sigui, ja l'Estat espanyol té un dilema a afrontar. O és un país de rentistes i afavoreix el rentisme, o afavoreix les rendes del treball. Jo ho tinc clar, que voleu.
2: Núria, de Sislana, sí.
1: Me encanta que la gente del gobierno hable como si fuera oposición. Es una cosa que me parece maravillosa, que también es una parte del fraude que hemos visto estos días, que es flipante.
4: Això és de primer de política,
1: sí,
4: quan queden 15
1: dies
4: per les
1: eleccions. Media hora
4: per
1: irte, ja sí. Lo sé. Por suerte.
3: Bueno, avui ja estem, bueno, som activistes del, bueno, del sindicat de llogateres fa molt
1: de temps. A mi, no, jo bueno, bueno, escuchat tot perquè,
2: un segon, un segon. No. Jo el que pregaria, de veritat, hi ha una cosa que sí que és l'única cosa que no suporto, que és el mal rotllo.
1: Bueno.
2: Sí, no. És a dir, si de veritat creus que no pots fer aquesta tertúlia amb un altre to, ho deixem per un altre dia, Núria.
1: Bueno, pues igual sí.
2: No, tu mateixa. Però igual el que no vull són aquests mal rotllos d'una banda
1: però
2: cap a l'altra.
1: Però ells no poden tenir?
2: Jo no he visto que nadie te
1: bueno,
2: hable, Núria,
1: tener.
2: En el mismo tono que estàs
1: bueno,
2: hablando
1: ellos
2: tú.
1: Lo pueden... Bueno, déjame, me deja y luego si un caso ya me voy.
2: Venga.
1: ¿Vale?
2: Yo empezando... no quiero que te vayas.
1: Bueno, empezando por el final. 10 anys treballant a serveis socials. 5, por favor, que llamen mis compañeros de la PAC de Badalona. Yendo religiosamente una vez a la semana sin cobrar un duro a ayudarle a la gente que estaba en temas de desahucio. Vulnerables de verdad. Para que me digas tú, que yo no sé de lo que estoy hablando de los desahucios y que no tenemos sensibilidad. ¿Sabes qué pasa? Que habéis generado una cosa que es un problemón con la vivienda, que es la ley del más fuerte. Habéis hecho una política en la cual el que ha llegado a un piso y le ha pegado una patada a la puerta, lo habéis legitimado como arrendador social. Y eso ha hecho que se queden millones de familias en la calle. Porque los pisos que eran de los bancos, que se apuntaba la gente al Servihabitat, no sé qué, no sé cuánto, que se tenían que cumplir unos requisitos para poder entrar y que tenían unas rentas protegidas, han desaparecido. Porque gracias a vuestros maravillosos decretos de vivienda, lo que se ha hecho es la gente que estaba dentro, que se legitime. Eso es lo que habéis hecho. Además de dar cero seguridad jurídica a los propietarios, que oye, no puede ser, lo acabo de decir. ¿Contratos indefinidos? Perfecto. ¿Plazo para echar al que no pague? 24 horas. Vamos a hacerlo así. Pero vosotros no queréis. No queréis, lo que queréis es un Estado empobrecido que en el que todo el mundo dependa del subsidio social para poder hacer lo que os dé la gana. Si es que está más visto que el TVO. Nosotros no tenemos que asumir la especulación inmobiliaria de los grandes fondos buitres y tal, pero es que todavía estoy esperando que alguien de este gobierno que habla como oposición se siente con los bancos y diga, oiga, usted lo que tiene que hacer es abrir el grifo del crédito para que la gente se pueda comprar una casa para vivir en ella. Eso no lo habéis hecho nadie, porque a los bancos no se le toca la cresta para nada, se le toca al autónomo, al pequeño propietario, al que genera empleo, que son las pymes, al que alquila su piso, que es el pequeño propietario, a eso sí. Tenéis un odio profundo por la clase trabajadora y por los pobres, porque son a los que fastidiáis, a los pobres, porque el pobre que no puede acceder a un piso protegido porque se lo han ocupado y el que ha llegado es el más fuerte y se ha quedado, es el que se fastidia en esta cosa. Y por último, y ya, de verdad, o sea, yo creo que habéis perdido el norte, intentando validar el tema este de esta señora, por el que por supuesto todos tenemos una empatía limitada, ¿eh? Porque hay mucha gente muchísimo más vulnerable que la señora Mari Carmen, pero muchísimo más. Hoy han desahuciado a un señor en Mataró y a toda la gente le ha importado un pito también, o sea, no importa. Comparándolo con la violencia de género y con los feminicidios. Pero ya que lo has sacado, te diré que vosotros, con vuestra ministra de Igualdad, con los feminicidios lo que habéis hecho es comprar pulseritas de AliExpress. Esas son las soluciones que tenéis para todo, de AliExpress. I ja està.
2: Vinga, Anna.
4: Bé, a veure, jo l'últim cop que vaig sentir parlar de sisme generacional, una cosa que havia de venir com on s'acabava, era el 15M. I el 15M va acabar com va acabat.
1: Vinga, l'ha pagat.
4: Com ha acabat, també, sí, exacte. Llavors dius, a veure, jo el que crec és... Jo no sé quants rendistes coneixes tu, però... Jo és que crec que en aquest país, vull dir, a veure, la gent ha invertit, o sigui, hi ha països que la gent inverteix en borsa, i llavors de tant en tant hi ha un crac a la borsa, perquè les empreses tenen una... passa molt als Estats Units, que tenen tal pressió per a pujar el dividend amb raó o sense, que arriba un moment que recorre l'enginyeria comptable i passa el que passa. Vull dir, si voleu que la gent no estalviï a través del totxo, s'ha de canviar tota l'estructura econòmica de tot un país. Però vull dir que aquí la gent el que ha fet és amb esforç, s'ha comprat una casa i tenen dret a passar-la als seus fills, a llogar-la, a vendre-la, perquè no són cases que t'hagin plogut del cel, són cases que s'ha treballat molt durament per pagar-les. I un té dret a gaudir. Això també és fruit de les rendes del treball. Jo penso que no sé què més ha de passar perquè es vegi el fracàs de les polítiques d'extrema esquerra per generar vivenda. A més que són polítiques, deixeu-me dir, calcades del Franco. El lloguer etern, perpetu, se'l va inventar el Franco en plena postguerra, pensant-se doncs, que havia descobert la sopa d'all, i quan va descobrir que això retirava pisos del lloguer, o sigui que els propietaris es negaven a llogar, perquè, clar... ser franquista i comunista alhora, expropiar alhora, vull dir, ja, ja es van contentar amb expropiar el Pazo de Meirás, però massivament no gosaven, no? Llavors va ser quan es va tirar, diguem, va crear l'institut aquell de la vivenda, per, o sigui que alguna vegada se la va haver d'enveïnar, i era un dictador. Llavors, és clar, no veneu com a política social el que és un mer escarafall ideològic. O sigui, el que feu és generar crispació al voltant de la vivenda, generar frustració amb la gent que no es pot comprar una vivenda, i ha prou complicat estar el tema com per, a sobre, diguem-ne, esclafar-ho ideològicament i convertir el mercat immobiliari, o sigui, criminalitzar el que ha dat una casa als seus pares o el que se l'ha comprat i que si el llogater no li paga la hipoteca l'enfonsen. No arreglarà el problema. Llavors, home, no, tots els experts han invalidat aquestes polítiques d'extrema esquerra, populistes, cosmètiques, i les Mari Carmens són fruit d'aquestes polítiques.
2: Però potser estem parlant molt estem parlant poc del contingut d'aquest decret, no? Que d'alguna manera ens faria entendre cap a on va, eh? I és evident que entenc que és important.
4: Aquest decret entrar, és paper mullat, tothom ho sap.
2: En qualsevol cas, ho serà si divendres no tira endavant. Estem parlant del primer decret, que és el que en principi es pensa que segurament
1: pot tirar. Però jo crec que les mesures són les que ja estan més o menys vigents.
2: Bueno, jo estic parlant de la prohibició del fons voltor per adquirir habitatges, el control al lloguer de temporada i per habitacions, ho dic perquè s'ha reivindicat molt aquest control, la pujada del 10% d'IVA als pisos turístics, bonificacions fiscals per llogaters amb rendes inferiors a 33.000 euros, reducció de l'IVA al 4% per la construcció d'habitatge públic, blindatge del parc públic per evitar que passi a mans privades en el futur, ajudes a la compra del primer habitatge, penalitzacions al límit de fins al 50% per habitatges buits, bonificacions fiscals per petits propietaris que baixin voluntàriament els lloguers i congelació dels contractes perquè no puguin pujar més. Són alguns dels aspectes en el segon decret, que és el que en principi es diu que és més complicat que tiri endavant. Hi ha efectivament dues reivindicacions molt potents, sobretot per part de Podemos, i abans ho hem comprovat aquí al programa, la renovació automàtica dels lloguers, el decret que devia protegir més estructuralment els llogaters.
1: Jo vull dir una coseta d'això. Déjame una cosilla, sí. Nada más un apunte jurídico del decreto número 1, para que nos entendamos. A la Comissió de Garanties Estatutàries de Catalunya ja va dir que això dels fons voltors que no podia comprar era constitucional. No. Jo no sé per què hacen leyes que saben que no van a ningún sitio. No. O sea, a l'agost d'aquest any s'ha fet la consulta i la Comissió de Garanties Estatutàries ja va dir que era inconstitucional. Tu no pots coartar la llibertat de comprar así porque sí. Yeah. Llavors no entenc per què... O sea, això és el que molesta. Les altres mesures les podem discutir, bajar, subir, si és millor volver a recuperar l'ajuda, o sea, la desgravació de la primera vivienda, si és millor bajar-li a la propietat, jo què sé. Fiscalment se poden discutir moltes coses, però per què metes una cosa que sabes que no va a tirar, perquè és inconstitucional de hace 3 meses, 2 meses.
4: I a més, tot això estaria bé. Algunes de les mesures que has dit, jo penso que qualsevol persona sensata les veuria bé, però diguem-ne, és com menjar-te les patates, l'escarola i no tocar el bistec. El bistec és la seguretat jurídica al propietari. Clar. Quan la gent li deixi de fer por llogar pisos, potser ens en sortirem.
2: Va, ampliem la tertúlia. Alberto, sí.
5: Tornant a la qüestió que ara comentaves, no? La qüestió de fons dels decrets, bé, és una llei, diguem-ne, si això acaba convalidant-se, doncs serà a nivell estatal i, per tant, doncs el nou marc jurídic quedarà canviat i, per tant, aquí, doncs, evidentment, hi haurà partits, doncs, que hi estaran en contra i d'altres que hi estarem a favor, i esperem que una majoria estigui a favor, perquè, insisteixo, crec que és una qüestió reivindicada fa molt de temps, que aborda part d'algunes de les qüestions, i ara es mencionava, no? Doncs a nivell no? Doncs a fiscal, doncs aquestes deduccions fiscals fins a rendes de 33.000 euros, la qüestió de regular els lloguers de temporada i per habitacions, o de prohibir les compres a fons voltors fins l'any 2028, no? Això, al final, és a nivell estatal. Després hi ha la legislació també a nivell autonòmic. Recordem que les comunitats autònomes, de facto, doncs, han anat desenvolupant les competències d'habitatge, d'aquí la llei d'habitatge, d'aquí algunes de les mesures, doncs, que s'han adoptat no només en aquesta legislatura, aquests 2 anys de legislatura amb el president ell al capdavant, sinó també la legislatura anterior, on, per exemple, doncs, qüestions com ara la construcció. i la construcció de públic permanent. Jo recordo, jo fa molts anys vaig anar a Viena amb, amb una visita de treball, de feina, on el 40% d'habitatges són públics, públics permanents, i aquesta és la qüestió que feia bascular, no? Recordo que en aquell moment també hi havia algú de l'Ajuntament de Brussel·les i algú de l'Ajuntament de Barcelona que anaven comparant els percentatges. Brussel·les era un 14, i Barcelona doncs quasi bé raspava el 5%, no? És a dir, i aquí hi ha la qüestió doncs, de la durada dels lloguers, dels contactes de lloguer, hi ha la qüestió de la construcció, hi ha quants solars tenim. L'any 2024 hi havia quasi bé 90 solars públics a Catalunya per fer habitatge públic. A dia d'avui n'hi ha més de 900. Per tant, no és només com una qüestió, i això crec que podem arribar, no?, a aquest consens, que no hi ha una vareta màgica on es pugui fer només fiscal o només a nivell de construcció. No, hi ha una sèrie d'elements que efectivament, des d'un punt de vista o un altre, es pot, diguem-ne, modificar i ampliar una política d'habitatge, no? I jo crec que no és només una qüestió ideològica com a tal, eh? Podem discutir si ha de ser un 20% de desgravació, o ha de ser un 10, o ha de ser un 50, això en podem parlar. Però clar, davant d'això, els altres models que tenim, bé, doncs ja ho veiem, no? En aquest The District, en aquesta fira, doncs la presidenta de la Comunitat de Madrid doncs ha posat la catifa vermella als fons voltors, o bé, diguem-ne, qüestions que hi podem, bé, amb experiències passades, els crèdits dels bancs, ja ho vam veure, la combinació crèdit de banc més Paco el Pocero, ja vam veure la crisi financera de l'any 2008 i l'any 2010 a què ens va portar. Per tant, amb l'aprenentatge d'allò que existeix, més les mesures que tenim ara, bueno, abordem-ho des de la serenor i veiem doncs què és el que podem fer, però sense quedar-nos només amb eslògans una mica buits.
4: Perdona, jo sí penso que no es pot enganyar la gent. A veure, jo penso que el que ha dit ell està molt, molt ben tirat en el tema. Dius, si tu realment vols el sistema financer, sí que se'l pot collar des de les institucions, d'altres coses, perquè una vegada el vàrem rescatar de franc, i no ens han tornat mai els quartos. Ara, impedir que un fons, que a mi no m'agraden els fons voltors, però que un fons voltor compri, com si el Pablo Escobar comprava un pis, no es pot impedir el dret de comprar un pis, m'entens?
5: Però és que aquell és l'objectiu, que el que fa un fons voltor amb l'habitatge, és el problema que a mi em suposa.
4: Però el problema, dius, a veure, tu no
5: però
4: pots,
5: com a ciutadà,
4: legalment i constitucionalment, en un país no bolivarià, tu no pots impedir que tothom compri el que li dona gana. Si podries, com a govern, la teva funció podria ser encarar-te amb el sistema financer, que a més l'has hagut de rescatar, insisteixo, en diners públics, per dir, escolti, vostè ara donarà crèdit, la mare que el va parir si donarà crèdit, perquè com no doni crèdit, li tallo allò que no sona. I es notaria, eh? Es notaria, això, a l'hora de comprar pisos.
2: Tinc paraules demanades, primer l'Alberto, després l'Enric, sí.
0: Sí, jo crec fonamentalment que aquest decret està totalment equivocat amb la direcció que està proposant. I ho comentava una mica abans. És a dir, afegir mesures de beneficis fiscals amb uns i amb uns altres, no serem des del Partit Popular que ens hi oposem a beneficis fiscals. Però el problema no està aquest. Ho hem comentat abans, i ho ha comentat també l'Anna. Aquí el problema són diversos. Primer, falta vivenda. S'ha de construir vivenda. S'ha de construir vivenda. Falta un milió de pisos. Quants pisos s'han construït a Espanya des de que el senyor Pedro Sánchez fa 8 anys va prometre que solventaria el problema? Molt poquets, molt poquets. No cal que ens passegem per Espanya. Vosaltres sortiu aquí a Barcelona, tots vosaltres, els que viu per aquí, som de Barcelona. Quantes grues veieu pel carrer? És que no hi ha grues. No hi ha grues. I a més a Barcelona, amb l'afegitó de que més aquí s'han posat amb el 30% de reserva del promotor, i això, els promotors que et diuen, nosaltres marxem de Catalunya. És a dir, aquí no es fan pisos. És a dir, algú pot explicar, per molt que presentem mesures sobre la demanda. Si falten 1.000 habitatges, ens pagarem per aquests 1.000 habitatges? Com ho fem? Perquè tothom és plenament conscient que tu, alguna persona treu un pis amb lloguer un dia i al dia següent té 100 persones a visitar aquell pis. Això és el joc de la cadira, amb 100 persones i una sola cadira. Com ho fem, això? Per tant, hem d'enfocar cap a l'oferta. Per tant, aquest decret és absolutament invàlid i nul de ple dret abans de començar. Seguretat jurídica. Si no hi ha seguretat jurídica, amb aquestes mesures, un propietari que vol llogar un pis cadascú que faci la reflexió personal. Si jo sóc propietari d'un pis i el vull llogar, i em ve una mare soltera amb dos fills o una persona gran, li llogaré el pis o li llogaré o buscaré el pis amb un doctor que tingui, guanyi 5.000 euros, no tingui fills i tingui 40 anys. Cadascú que es respongui a si mateix.
2: Enric, sí.
3: A mi em fa molta gràcia perquè la realitat desmenteix el que s'està dient. És a dir, un llegeix el decret i el que ha dit l'Anna, la caricatura que ha fet l'Anna és absolutament dues mons diferents. La caricatura que ha fet no es correspon amb la lectura del que diu el decret. Vull dir, ara...
4: Si el decret no es correspon amb la realitat...
2: Un segon, Anna.
3: El decret diu el que diu i és llei.
4: Encara no,
1: dos dies.
3: Bueno, en tot cas, té validesa jurídica el temps que d'això i la tindrà si es convalida. Per tant, per molt que digueu i us poseu nerviosos, us entri un neguit reactiu davant mesures que intenten canviar la manera de fer, pels motius que sigui, és legítim, eh? Cadascú pot tenir l'opinió que tingui. Però no es correspon. Jo crec que en un exercici d'honestedat intel·lectual no dir, home, en el decret no es percep un odi al petit propietari, com s'ha dit. L'altre és que, a mi em fa molta gràcia també, que es diu, les polítiques d'extrema dreta d'habitatge, és que la bombolla immobiliària en aquest país, abans del 2008, no tinc constància que governés cap govern bolivarià ni d'extrema dreta. Van ser fruit d'uns governs liberals que van liberalitzar, entre ells el senyor de Guindos. Per tant, clar, donar lliçons des de la pràctica que ha arruïnat aquest país i que va portar a salvar els bancs i a no demanar-los els diners perquè l'actiu immobiliari, si es baixaven els preus, arruïnava el sistema bancari, perquè és això, va ser l'actiu immobiliari el que vam haver de sostenir el preu. Hem pagat tots, no només amb els bancs,
4: pues mira,
3: amb el preu.
4: Llavors era el moment de dir-los als bancs, jo et rescato, però aquest pis,
3: absolutament.
4: El posem amb...
3: Però això no s'ho podia permetre, els era perquè era fallir tots els bancs. Dit això,
4: doncs bueno, en aquell moment s'ha de mostrar...
2: Un segon, Anna, perquè hi ha molta gent que vol intervenir.
3: I tercer, jo també, a vegades l'experiència personal, jo crec que també s'ha d'explicar. I crec que els llogaters també hem de fer un dia un mitú dels propietaris que hem tingut. Alguns, molt bones persones, però alguns, uns autèntics cabrons. I jo explico un cas. Ho dic perquè ni tots els propietaris són certs de llum, tampoc els llogaters, i el que hem d'estar és al costat del cantó que abusa i que és la part, diguéssim, hem d'afavorir la part que està afablida per l'abús de posició de qui sigui. Per això parlem d'ocupacions delinqüencials, i sí, s'ataquen, i sí, es desnona quan hi ha ocupacions delinqüencials. Jo vaig ser una propietària que es volia quedar la meva fiança, i jo vaig... intuint que ja feia males praxis, vaig acordar amb la immobiliària que no pagava els dos darrers mesos per marxar fàcilment i contractar el nou pis, i vaig amb la immobiliària, vaig dir, veniu a veure el pis, que ho certifico, i em va dir, no, és que a més s'ha de fer obres. La senyora va tenir els sants nassos de mig de les obres que feia, que va destrossar el pis per poder-lo fer de nou, va fer fotografies i van els Mossos a denunciar-me perquè jo havia destrossat el pis. Em va obligar a pagar un advocat, a fer tots els procediments per demostrar que aquesta persona s'havia inventat. És a dir, i com aquests, els llogaters de Catalunya podríem explicar una marea de males praxis...
4: Però tu saps que és il·legal deixar de pagar la fiança.
3: No, jo vaig
4: deixar de pagar els mesos a compte la fiança.
3: Ho vaig acordar amb la immobiliària i ho va fer.
4: Amb la immobiliària, però amb la propietària
3: bueno,
4: no.
3: Bueno, doncs no ho va parlar amb la immobiliària. A mi m'ho van dir que ho acceptaven.
4: O sigui, que tu vas tirar pel dret. A veure, que això...
3: No, vaig acordar-ho amb ells, van
4: que
3: venir.
4: Que això, cas, molta gent ho fa.
3: En tot cas, no la legitima,
4: no, legal,
3: no la legitima, no la legitima. No la, bueno, perquè s'ho volia quedar. No la legitima els propietaris a fer males praxis. I a més, trucant a la meva mare... dient que l'embargarien perquè era avalista. És a dir, que a les males praxis podem parlar. I els llogaters en aquest país avui en dia estan més desprotegits que els propietaris. Alguns, i els grans propietaris més. S'han de protegir els petits, sí, però no, però el problema, i crec que és una cosa molt important, tothom té dret a poder cobrar una renda d'una propietat que és seva. Ningú ha qüestionat.
4: Home,
3: ara bé,
4: dret... T'acabes de blasmar els bandistes.
2: Anna, de veritat, és que no ho fem.
3: Dret,
2: aquí.
3: No, dret a... explotar a una altra família amb un preu abusiu que no es correspon a la... O sigui, perquè hi ha un problema econòmic que és si a l'economia rendista d'immobiliària s'està carregant l'economia productiva d'aquest país. I algú arribarà un dia que els sindicats demanaran a pujar els salaris en funció del que puja l'habitatge i la indústria començarà a dir-li als rentistes que prou.
2: Estem a 3 minuts de 3 quarts de 9. Que difícil està sent avui, aquesta tardúlia. I us dic de veritat que no m'agrada gens això. No m'agrada gens perquè una de les coses que a mi m'agraden és que la gent pugui escoltar les opinions de tothom i arribar a conclusions. És a dir, perquè és possible que una cosa estigui d'acord amb l'Albert, una altra cosa estigui d'acord amb la Núria, una altra cosa amb l'Enric, amb l'Albert. Enteneu el que vull dir? I clar, quan entrem en aquesta manera de discutir que és molt el rojo vivo, aquesta cosa de la tertúlia televisiva que va més buscant audiència que no pas una altra cosa, aconseguim primer que no s'entén. És a dir, que la gent que està escoltant la ràdio no s'entén. I després, que no és gens interessant. Em perdoneu, però és que quan entrem en aquest to no m'agrada gens. En fi, hi ha un altre gran tema avui a Catalunya, que és l'anunci que ha fet Salvador Illa, que és, jo li deia avui a Ferran Pedret, a vegades pensem que en política està tot inventat, i avui ens han sorprès amb una iniciativa encarada per aquella gent que té més de 40 anys, que, per tant, no li donen una hipoteca al banc i que, per tant, el que farien seria comprar a mitges el pis amb la Generalitat de Catalunya. Què significaria això? Heu explicat el president avui al debat de política general. Que als 40-50 primers anys el pis seria titularitat exclusiva de la persona, del particular, i després d'aquests 40-50 anys el pis passaria a engreixar el que seria el parc públic de vivenda a Catalunya. Aquesta és la idea que avui ha posat damunt la taula el president Illa. Núria, sí.
1: Sobre això, i per fer una mica de repàs del que ha fet la Generalitat en els últims anys sobre el tema de la protecció oficial. Perquè es veu, no està gaire clar. Això és molt semblant al que deia d'allò de que te damos la fianza, te adelantamos el 25% del piso i entonces el piso sempre és de protecció oficial. Mira, hi ha hagut diferents decrets. Primer, la protecció oficial era de 20 anys, lo normal, por allá, antes del 2006 o així. Després va haver un breu període de temps, entre el 2008 i el 2010, que va ser una protecció oficial de 90 anys, us en recordeu? El segon tripartit, em sembla que va ser, si no m'equivoco, que va ser un fracàs, i ho van canviar ells mateixos als 2 anys, perquè, claro, aquello no era viable, i llavors es va tornar a posar a 30 anys, i després a 20 anys, tot el que s'ha quedat a 30 anys, ¿vale? I ha funcionat, perquè la protecció oficial no s'ha convertit en guetos. Són vivendes de protecció oficial a barris normals i corrents, i també es va endinsar en la manera de construir, per exemple, en les cooperatives que tenien els sindicats, que es va construir molt amb la cooperativa de la UGT, amb la cooperativa de comissions, però a zones boníssimes. O sigui, aquí baix hi ha una illa sencera d'habitatges que són de comissions i de UGT. Bien. Jo estic totalment en contra que la protecció oficial sigui de per vida, perquè si tu compres a un preu, és veritat que és més baix que de mercat, però no té res de regal, una propietat que mai no serà teva, que mai no podrà anar als teus fills a heretar-la, que ni tan sols la podràs vendre per complementar aquells diners que faltaran per la pensió, per pagar una residència o algú que et cuidi i de més, jo sóc de les que pensa que aquest model degrada el que es construeix com a protecció oficial.
2: En aquest cas, la diferència està en que són persones que tenen ja una edat que fa impossible que el banc no els hi donarà la hipoteca, amb la qual cosa tampoc no arribaran a tenir tota aquesta situació.
1: Bueno, però volvemos al principio. Jo crec que l'Estat té eines per agafar els bancs i dir-los que han de donar crèdit.
2: Ja. Aquest tema ja l'hem fet.
1: Vale.
2: M'agradaria conèixer la vostra opinió sobre l'anunci avui de Salvador Illa, no? Que portem 40 minuts parlant sobre aquesta qüestió.
4: Digues, mira, Anna. Això, home, a veure com es fa, perquè la lletra menuda és important, però a mi l'iniciativa sí em sembla bona, perquè dius, a veure, tens raó que és una propietat limitada, però vaja, si va adreçat a persones exactes d'una edat que ja no pots anar al banc a demanar una hipoteca, d'alguna manera, a veure, és que jo me'n recordo quan jo era molt, molt joveneta, que viure de lloguer, no diré que era un xollo, no ha estat mai un xollo, però et donava una sensació de llibertat, perquè, diguem-ne, no eren tan elevats com ara, evidentment, i tu no et senties allò collat per una hipoteca, si te'n volies anar a viure en una altra ciutat i tal. Quan van començar a pujar els lloguers, llavors la gent va començar a comprar en defensa pròpia, de dir, bueno, com a mínim una propietat, d'aquí no passa. O sigui, de lo que estic pagant d'hipoteca no passa. Llavors jo diria que el sentit del decret pot anar aquí, de dir, bueno, doncs és una propietat, diguem-ne, que a més acabarà revertint, diguem-ne, i que aquí és el que necessitaríem, un sòlid parc públic de vivenda totalment inespeculable, o sigui, totalment al marge de les lleis, diguem-ne, del benefici al mercat, i que serien, doncs, per jo si es fa bé, això no ho veig mal tirat.
2: Enric, tu què dius?
3: doncs va de falta de veure el detall, de com això s'articularia. És cert que hi ha una població que té més de 40 anys i ara passava, m'explicava l'anècdota d'una promoció pública que hi ha hagut a Barcelona en què molta gent havia de renunciar perquè, com que tenia una edat massa alta, la hipoteca no pot durar més, no, per les condicions, fins als 65, i havien de renunciar, passaven els barems de sostenibilitat de pagament que es consideren i, per tant, havien de renunciar. Però si un va al mercat lliure, li passa el mateix, perquè al final els preus són tan inassequibles que necessitaríem gairebé dues vides per pagar un pis. Per tant, està bé, però és una peça més, o seria una peça més, en una cosa, crec que en requereix més complexa. Per tant, tot el que sigui sumar i ajudar, perfecte. Ara, crec que cal unes mesures, més mesures i més ambicioses, que canvin el model.
2: No és l'única, de tota
3: no,
2: manera.
3: No,
2: que
3: no,
2: sí que és la que més m'ha cridat l'atenció, per no,
3: perquè, perquè benvingut no a l'experimentació.
2: Alberto, tu què dius?
0: Sí, no, s'ha de reconèixer que el senyor Illa és creatiu, no? Sí. I quan està enmig d'un merder, dic, a veure, què ens podem inventar, no? I, bueno, és estudiable, però més de 40 anys. Una persona jubilada pot accedir a això o no? Sí? I quina hipoteca li donaran a una persona? A la Mari Carmen, quina hipoteca li donaran? Perquè a la Mari Carmen li van oferir comprar aquest pis,
2: Una de les coses que ha plantejat avui Salvador Illa és una persona amb ingressos allò, que es pugui permetre accedir a això.
0: Vull dir... La Mari Carmen va cobrar una pensió de 1.400 euros.
2: Aquí no estem parlant de la Mari Carmen, estem parlant d'una altra cosa. A mi m'ha vingut molt al cap la gent que es separa, per exemple. La gent que separa i que una de les dues persones es queden en un pis i estem cansats de veure gent que després de separar-se de tornar a casa als pares. Vaja. Perquè no es pot permetre...
1: Que continuen convivint junts perquè no tenen una nana.
2: Exacte. A mi, de veritat, que quan ho hem dit, és que ho comentàvem aquesta tarda a la redacció, el primer pensament que m'ha vingut és aquesta gent. O sigui que de sobte es troben amb això, 40, 45 anys, que ja no poden tenir accés a una hipoteca i que han de solucionar d'alguna manera la seva manera,
0: bueno,
2: de fer. No?
0: Normalment, s'ha de veure cada cas, moltes... Si hi ha fills o no hi ha fills, normalment quan se separen, la casa familiar segueix sent la mateixa i el que se'n va acostuma a tindre que pagar, seguir continuar pagant la hipoteca d'aquell pis. Llavors, a veure què m'expliqui a mi el senyor Illa com aquesta persona pagarà dues hipoteques.
2: No, això he dit que és el que he pensat jo, no ho ha dit Salvador Illa.
0: Normalment, quan hi ha una separació, si hi ha fills, un se'n va i la hipoteca la segueixen pagant, malgrat deixi de conviure en aquell mateixa vivenda. Per tant, com pagarà aquella persona dues hipoteques, no? I fins a quin tram d'edat? És a dir, i després una altra cosa, quins pisos aniran a comprar? I a on? Si no hi ha pisos, si no n'hi ha. I els que hi ha, els pocs que hi ha, estem parlant d'uns preus absolutament desorbitats. Jo insisteixo, I no dic que sigui descabellada i que no es pugui estudiar, jo crec que s'ha de veure la lletra petita i s'ha de concretar. Això és només una idea. Després, quan baixes al terreny de joc, és quan... Però jo crec que tot passa per liberalitzar de sol, fer construcció, tant pública com privada, donar facilitat als promotors privats perquè construeixin, i això és l'única manera, incrementes l'oferta i baixes els preus i facilites que la gent pugui accedir.
2: Alberto Montes, si després la Núria vol afegir alguna cosa.
5: Sí, aquest ajut, ho dic per clarificar, estava avui, jo diguem, al Parlament, a l'hemicicle, quan el president ho ha anunciat, aquesta part, diguem-ne, complementa els ajuts a l'emancipació per comprar un habitatge de fins a 50.000 euros que hi havia fins a persones de fins a 40 anys amb un interès del 0% a través de l'Institut Català de Finances. I és veritat que, diguem-ne, hi ha persones de més de 40 anys que tampoc poden accedir a l'habitatge, que sí que poden pagar, diguem-ne, el que seria la hipoteca, la quota mensual, però no l'entrada d'aquest pis. Llavors, aquí el que s'ha proposat avui, però que evidentment això s'haurà d'acabar articulant amb la resta de grups i veure una miqueta les sensacions, és que des dels 40 fins als 55 anys la Generalitat sigui propietària de fins al 50%, sigui propietària del 50% de la propietat. I a partir dels 50, d'aquí quan has dit, i si hi ha algú més del 50, és dels 40 fins als 55, i a partir del 56 la Generalitat serà propietària del 60%. I per tant, doncs, amb això, diguem-ne, cobriríem una miqueta a totes les generacions. Efectivament, doncs, diguem-ne, amb uns topalls de temps per residir-hi, fins a 50 anys i 40 anys, respectivament, segons aquestes edats, i després, doncs, la persona pot decidir si ven el pis. En aquest cas, doncs, la Generalitat pot ser, diguem-ne, comprador preferent, per dir-ho d'alguna manera, o bé quedar-se'l, no? Per tant, això, diguem-ne, s'haurà d'estudiar i complementar. Jo crec que és positiu tirar endavant aquesta iniciativa. Hi ha hagut dues iniciatives més avui sobre el tema d'habitatge: el nou fons d'emergència habitacional, pel qual, doncs, en els casos on hi hagi desnonaments, doncs, la Generalitat podrà comprar el pis i negociar-ne el lloguer, o ja, doncs, la tercera, que també ha dit, doncs, bueno, aquesta ampliació als préstecs d'emancipació. Per tant, doncs, augmentar també, doncs, sobretot per les edats des dels 18 fins als 40 anys, doncs, augmentar, doncs, diguem-ne, entrada a hipoteca de la que feia referència abans.
2: Tinc dos paraules demanades.
4: Una pregunta. Sí, què passa si això es faça i pel que sigui el copropietari, o sigui, el que no és la Generalitat, no pot pagar el lloguer o no pot pagar la hipoteca? Què passaria llavors?
5: És una compra mitges.
2: De fet, no crec que l'Alberto ho sàpiga ni ells mateixos encara, és a dir, perquè és un pla que ha anunciat que s'havia de treballar amb tots els partits polítics.
4: No ho sabem. Només
2: Núria, és per acabar,
1: per allà pel 2006, que jo estava més ficada a això de les cooperatives, l'habitatge públic i tal, el que feia era una altra cosa. Tu havies de pagar l'entrada del lloguer, però el que et donava la Generalitat eren els préstecs protegits, que tenien uns interessos superbaixos durant tot el préstec, però no te hacían darle la mitad del piso. Perquè a mi això em sona de jo t'ajudo con la entrada i tu me das la mitad del piso. Pues menudo negocio el de las cabras, ¿me entiendes? O sigui, jo de veritat que no ho veig. Hi ha altres maneres. I totes passen, lo siento repetirme como el ajo, per acullar els bancs. Totes.
2: 6 minuts i arribem a les 9 de la nit. Ara m'ha vingut allò de les senyores que han de tenir un nen, li diuen, ai, que tinguis una hora curta. No. Aquesta s'ha fet molt llarga. És broma. Toni Mata, com estàs, Toni? Bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent que discuteix coses importants. Com esteu?
2: Estem molt bé i amb ganes de que ens posis el colofó a la tertúlia avui. On el situes?
6: Doncs mira, sap greu perquè jo avui el colofó vull posar-lo parlant d'una altra crisi, d'una crisi que fa temps que arrossega un país de la Unió Europea i no hi estem parant prou atenció. Ara estem amb la crisi de l'habitatge, però deixem-me parlar de Letònia, perquè a Letònia hi falten homes. Aquest país bàltic és un dels països amb més desequilibri de gènere del món. Hi ha 84 homes per cada 100 dones. Això, en principi, no tindria per què ser un problema. Però també espereu-vos un moment, informàtics i solters diversos que ja esteu obrint Tinder i mirant línies de vol directe a Letònia, capital Riga. Un moment, per favor, perquè el que cal evitar ara és l'efecte crida de mamarratxos. Parem-ho, perquè hem de deixar treballar la selecció natural. Potser hi ha homes en el nostre país que no han de trobar mai parella, i així és com l'espècie es refina, es purga, amigues i amics. On viem ara la muralla cap al nord? És veritat que a Letònia, diguem-ne que hi ha una escassetat d'homes, i que això ha canviat, diuen, fins i tot les dinàmiques socials, perquè hi ha molt pocs homes i diguéssim que van buscats. I per què n'hi ha tan pocs? Doncs hi ha tres motius bàsics. Primer, Toni Marín, que encara no s'han recuperat de l'esquilmada que van patir durant la Segona Guerra Mundial. Segon, que molts homes de Letònia emigren per treballar en llocs on es visqui una miqueta millor. I tercer, que l'esperança de vida dels homes a Letònia és bastant menor que la de les dones. Per tant, homes, no hi aneu, que aquestes dones se'ls moren fins i tot als cactus. No, aquí el problema, hi ha seriosos problemes d'accidents de trànsit i d'alcoholèmia, ¿vale? Però si ho penses, realment, Toni, això ens porta una pregunta essencial. Per què serveix un home? Seriosament, eh? A Letònia s'ho han hagut de plantejar de veritat i buscar solucions. I quina ha estat la seva resposta? Ningú ha expressat una mancança més enllà de necessitar un servei que s'ha tornat molt exitós, que és el servei de lloguer de marits per hores, val? I no estem parlant, això existeix realment, eh? I no parlem de prostitució de senyors, eh? Aquí no hi ha xurreria domicili, no és això. El que s'ha demanat a aquests marits per hores és el que anomenaríem en els serveis de les assegurances un servei de manetes, el que penja el quadre, el que munta els mobles, el que arregla un endoll, el que desembussa l'aigüera del lavabo perquè pel motiu que sigui està ple de cabells de dona que no és culpa meva, però pel que sigui hi són. aquest servei és un èxit a Letònia i no l'han creat, amics, homes, que m'escolteu, per cap qüestió afectiva. Les dones letones, molt important, fixeu-vos en això, estan demanant homes, no que les escoltin, perquè per això tenen les seves amigues, que són molt millors que la major part dels homes. La capacitat d'atenció d'un home mitjà, reconeguem-ho, és baixíssima quan li parlen de temes que surtin dels seus principals interessos. D'això se'n queixen moltes dones, que les seves parelles homes callen mentre elles parlen, li parlen, fins que senten un silenci i aleshores aquest home respon amb qualsevol bajanada insubstancial per sortir del pas. Ah, sí? Ah, molt bé, molt bé. Qualsevol cosa, perquè no estaven escoltant. La veu de la dona és un soroll blanc mentre parla que fa que els marits entrin en una mena d'hibernació durant la qual el seu cervell fa altres coses, es repara connexions sinàptiques o el que sigui. Vale, però no escolta. Fins ara, molts homes se sentien malament per aquesta mena de discapacitat, però la Tònia ha tocat el quid de la qüestió. A l'hora de la veritat, el que importa és que arreglis coses. Per tant, homes del món, hem trobat el nostre lloc a la Terra. Ja podeu mirar vídeos de bricomania sense amagar-vos, perquè és el que les dones, almenys les letones, esperen de vosaltres. Tots els esforços que heu fet per ampliar les vostres capacitats per ser millors parelles estan molt bé i s'agraeixen. Però no oblideu l'essencial, que és saber fotre un bon clau de tant en tant.
2: Molt bé. Toni Mata, vinga, gràcies. Fins demà, senyor.
6: Que vagi molt bé, fins demà.
4: Haver començat per aquí.
2: Sí, oi? Estem a una mica més d'un minut i mig per arribar a les 9 de la nit. Ara arribarem a les notícies. Tenim una última hora de Pla B magnífica. Primer perquè vindrà l'Ignacio Rigau, com fa cada setmana, obrir un nou capítol del Diccionari de la Hortarada. I avui s'ha anat a fixar en una cosa que a mi, de veritat, m'ha criat molt l'atenció. Els candlelights. Saben aquests concerts a la llum de les espelmes i aquestes coses? Molt d'Strauss, molta música Vivaldi, oi?
1: I versiones també.
2: Sí, i fan d'Ava i aquestes coses. Molt bé. Doncs avui parlarem dels candlelights, i a més ho farem amb una senyora que tenim moltes ganes, que és la Bàrbara de Senillosa, a veure que ens doni la seva opinió sobre els candlelights. I després arribarà una dona que estic segur que molts de vostès coneixen, Lorena Gascón. La Lorena Gascón té 732.000 seguidors a Instagram, avui ens ho hem mirat, 120.000 a TikTok, és psicòloga, té uns quants llibres ja al mercat, se la coneix com la psicòloga japuta, per ser més literal, i ha escrit un llibre que està francament molt bé, que es diu Que se pare la mente, que me bajo. És molt interessant, per intentar allò, apaivagar una mica de tant en tant el cervell i aquestes coses. O sigui que, si voleu, quan arribeu a casa, poseu la ràdio i estareu molt entretinguts. Escolteu-me, que ha estat un plaer. Anna Grau, molt content que tornis al programa. Núria González, moltes gràcies, com sempre. Alberto Bondesio, moltíssimes gràcies, Alberto.
5: Tot un plaer, gràcies.
2: Alberto Fernández... m'he oblidat del segon, perdona. Alberto Fernández Santiberi. Moltíssimes gràcies, Alberto.
7: Un plaer, bona nit.
2: I Enric Bárcena, com sempre, gràcies, Enric.
8: I Roig.
2: I Roig. Fem una petita pausa. Tornem de seguida. Fins ara.
9: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
10: Bona nit. Continuem pendents de l'episodi de pluges que afecten la demarcació de Girona. Protecció Civil ha enviat aquest vespre un missatge és alert al nord-est del Baix Empordà per pluges torrencials fins a aquesta hora. Àlex Eloi, bona nit.
11: Bona nit. Els xàfecs continuen descarregant a la comarca gironina, una de les que ha registrat les principals acumulacions. Més de 100 litres per metre quadrat a punts com Torroella de Montgrí o Cassà de la Selva, a Girona. Pel que fa als rius, preocupa el cabal del riu Daró, que ha superat el llindar del perill a la Bisbal d'Empordà amb 98,5 metres cúbics per segon. En total, durant aquest episodi, les trucades del telèfon d'emergència 112 superen les 1.600 i els bombers han atès més de 700 avisos, entre els que destaca el rescat d'una mare i el seu nadó de 5 mesos en un cotxe a Gavà que estaven sent arrossegats per l'aigua. 9 persones han resultat ferides durant l'episodi de pluges, 6 han estat menys greu i 3 lleus. Pel que fa a la mobilitat, continuen les afectacions a les línies 3 i 4 del metro de Barcelona. A la 3, els trens no paren a Sants Estació ni la SEPS direcció Zona Universitària, i a la 4 no hi ha servei entre Verdaguer i Trinitat Nova. Rodalies aplica les limitacions de velocitat i continuen els retards a l'aeroport del Prat.
10: El govern espanyol ha aprovat dos decrets d'habitatge sense tenir encara garantits els suports necessaris al Congrés. A grans trets, les mesures amplien fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments, regulen els lloguers de temporada i d'habitacions i prohibeixen fins al 2028 la compra d'habitatges per part dels fons d'inversió. Isabel Rodríguez, ministra.
7: Vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien esencial, con un bien social, como es la vivienda en nuestro país. De manera que vamos a paralizar esta compra por parte de las de los fondos buitres para parar la compra especulativa.
10: El segon decret incorpora la renovació automàtica dels contractes de lloguer i una pròrroga de 2 anys pels contractes que acabin abans del 31 de desembre pel 2028. El ministre de Drets Socials i un dels líders de Sumar, Pablo Bustinduy, ha lamentat que s'hagin hagut de fer 2 decrets.
8: La renovació automàtica de los contratos, esta última demanda puesta sobre la mesa en esta semana por el Movimiento Popular, queríamos que fuera en el primer decreto junto con todo lo demás.
10: El govern central reconeix que els decrets aprovats avui estan molt treballats, però de moment ni Junts ni Podem han garantit els seus vots. Els de Puigdemont esperen estudiar la lletra petita dels textos. A Televisió Espanyola, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha lamentat que no es protegeixi els petits propietaris i ha demanat generositat.
12: Creo que aquí hace falta generosidad por todas partes.
10: Podem demanar al govern que rectifiqui i que no deixi caure la renovació automàtica dels contractes. Ione Belarra.
13: Es evidente que es una trampa y que tiene un único objetivo, que es lavarle la cara al gobierno y contener la movilización social.
10: Esquerra Republicana s'ha mostrat molt més pragmàtica. El seu portaveu parlamentari, Gabriel Rufián, ha assenyalat que els decrets d'habitatge no són suficients, però que amb tot seran útils, i demanen a Junts que es posicionin aquest divendres en la votació.
14: Se va retratar este viernes, también le digo que da igual, ¿eh? A ellos les da igual, les va las habichuelas en ello, hay aquí diputados con intereses particulares, con empresas inmobiliarias.
10: Qui ja ha confirmat la negativa a les noves mesures d'habitatge és el Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
15: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
10: Vox també ha confirmat el seu vot en contra. I en aquest context, a casa nostra, a Catalunya, el president Salvador Illa ha anunciat que la Generalitat comprarà part dels habitatges de majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca amb una partida de 100 milions d'euros. També crearà un fons de 25 milions per evitar desnonaments de persones vulnerables. El govern podrà comprar el pis amenaçat perquè el propietari hi continuï vivint. Una mesura que permetrà a la Generalitat assumir-ne una part i a la persona mantenir la propietat durant entre 40 i 50 anys. I en clau internacional, visita oficial del president francès Emmanuel Macron a Espanya amb l'objectiu d'enfortir les relacions entre els dos països. Tot plegat després de l'aval del Tribunal Constitucional al Tractat d'Amistat entre Espanya i França, un tractat de cooperació però que el Senat acaba de tombar amb la majoria absoluta del Partit Popular a la Cambra Alta. Pau Alemany.
16: Els reis Felip i Letizia han rebut Emmanuel Macron aquest migdia i demà dimecres se reunirà amb el president espanyol Pedro Sánchez. Tot i que ambdós mandataris mantenen bona relació pel que fa a la política exterior, les relacions entre París i Madrid han patit d'altibaixos, especialment per qüestions energètiques i per les dificultats en les connexions ferroviàries. Durant el seu discurs a la Universitat Complutense de Madrid, Macron ha assenyalat que les xarxes socials prioritzen els sentiments negatius i que difracten i alteren la realitat. També s'ha referit a la necessitat d'adaptació a la intel·ligència artificial, que veu com una gran oportunitat. Es tracta de la primera visita oficial de Macron a Espanya i la primera d'un cap d'estat francès des del 2009.
10: Gràcies, Pau. Doncs això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
17: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Són les 9 i 6 minuts. Ara podem tranquil·litzar-nos una mica, oi? Perquè tenim una hora meravellosa, efectivament. Tu saps qui és Lorena Gascón o no, Ignacio Ricado? Avui la coneixeràs. Lorena Gascón estarà amb nosaltres des de València, això sí. És l'autora de tot un seguit de llibres. La primera vegada... Espera, a veure, que els estic buscant, eh? La primera vegada que jo la vaig conèixer va ser per una entrevista que li vam fer pel seu llibre Deja de tratarte como el culo.
1: Ah, saps? Molt bé.
0: Té un altre que es diu Querido cerebro, ¿qué coño quieres de mí? O ¿Cómo sobrevivir a las putadas de la vida? En l'actualitat ha publicat un llibre que és molt interessant, d'altra banda, perquè els anunciats poden ser així divertits, però en realitat el que explica és molt seriós. Que separe la mente que me bajo. Què passa quan entrem en aquells bucles de pensament, oi? Que tenim una cosa que ens amoïna i no podem pensar en una altra cosa. Com ens en sortim de tot això? Doncs avui en parlarem amb Lorena Gascón.
1: M'acostuma a passar a part amb les coses més petites.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, quan més petita i tonta és la cosa, més m'encallo.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: Anava a fer una broma que no faré. No, anava a fer una broma que no faré. Va, les 9 i 7 minuts, diccionari de la Horterada. Avui comencem per aquí. Diccionari de la Horterada. L'Ignacio Rigau s'ha anat a fixar amb un tema que jo t'he de dir que em desperta curiositat perquè he vist molts anuncis
1: d'això. Per tot arreu.
0: És horrorós.
1: Per tot arreu. I a part, tenen molt bona campanya de comunicació. Estem parlant dels Candlelight. No?
0: Candlelights.
1: Aquests concerts, que a Barcelona se'n fan molts, acostumen a combinar música més o menys popular o accessible. Per exemple, ara estan fent Candlelights de Michael Jackson o de Fleetwood Mac, amb il·luminació baixa, posen d'allà el nom espelmes.
0: Però són espelmes LEDs.
1: Sí, sí, són artificials, això ja ho parlarem. I jo els que he vist, i fins i tot vaig anar-hi a un, en persona,
0: sí,
1: són amb música al piano. Llavors tenim piano, llum baixa, espelmes i música més o menys accessible o popular. Que tot sembla com un pla fins a cert punt. És hortera perquè és un pla que pot fins i tot venir de gust, no? Però
0: com tantes coses
1: com horteres. Com tantes coses horteres. Però a mi el que em passa és que combina molts aspectes de l'horterada, el Candlelight, que em posa molt nerviós. I començant per primer l'origen d'aquesta història del Candlelight, que ve, de fet, d'una espècie de tradició que es va inaugurar el 2014, o es va recuperar el 2014, amb la idea de la nit sense llums, o Lights Out, o la nit també de l'espelma, que és una tradició que era molt bonica, originalment molt bonica. I bé, es va celebrar pel centenari de l'inici de la Primera Guerra Mundial, a Gran Bretanya, on hi ha una frase famosa que diu les làmperes s'estan apagant per tota Europa, no? Les espelmes s'estan apagant per tota Europa, i era com una espècie de commemoració bonica, sentida, on s'apagaven les llums i només es deixava una espelma. I fins i tot ja van sorgir diferents activitats culturals força interessants, que era fer com algun tipus de concert molt compungit, fins i tot, a la llum de les espelmes. Això és bonic. Després tenim la pròpia història de l'espelma, com a tal, que és una història extensíssima, per altra banda. Superextensa, la història. Quan diries que es comencen a realitzar o a tenir espelmes?
0: Espelmes?
1: Espelmes.
0: Uf, no tinc ni idea.
1: No m'havia preguntat mai fins a aquesta secció. Doncs fa 5.000 anys que estem, d'alguna manera, relacionant-nos amb les espelmes. És una cosa molt curiosa perquè a Europa apareix i desapareix l'espelma. Perquè nosaltres a Europa, especialment durant l'Imperi Romà i a les... diguem, les nacions banyades pel Mediterrani, el que teníem era oli. I utilitzàvem l'oli d'espelma.
0: Exacte.
1: Però tenim casos d'espelmes fins i tot a la Xina de la primera dinastia Qin, això és el 259 abans de Crist, on s'utilitzaven espelmes. Eren espelmes a part de diferents materials. Això és una cosa molt estesa durant tota la història fins a l'època moderna, on les espelmes s'utilitzava de tot. Durant molt de temps va ser popular, per exemple, el greix. El greix era molt, molt popular, però es veu que hi havia una cosa que, evidentment, tampoc s'ha comentat molt amb els segles, però és que feia molta pudor.
0: Yeah.
1: L'espelma era una cosa que feia pudor. I també s'havia utilitzat, per exemple, una espècie d'oli de canyella, que és molt popular, per exemple, al Tibet o a l'Índia. S'ha utilitzat també parafina,
0: sí.
1: La parafina com a derivat del petroli cru, durant molt de temps va ser molt, molt, molt popular, per exemple, el greix de balena.
0: Mm-hmm.
1: Els famosos baleners de Kentucky, de Nantucket, el que portaven era greix de balena, que no feia pudor i a sobre era molt rígid. I, de nou, innovacions amb l'espelma hi ha hagut moltíssimes. La primera empresa, o l'empresa, diguem, de les més potents que feien espelmes, originalment ho feien amb oli de coco de Sri Lanka.
0: Uh-huh.
1: I va ser el fill del fundador que va inventar una mica l'espelma moderna, combinant la parafina amb altres materials perquè fos, primer, molt barata de fer i de molta qualitat. També hi ha hagut innovacions respecte a l'espelma, fins i tot en el que és pròpiament el fil de l'espelma, no? El que tu encens. Que en castellà es diu pàbilo, per cert.
0: Pàbilo?
1: Pàbilo.
0: No ho sabia.
1: Que és molt bonic.
0: És bonica la paraula, sí.
1: Per exemple, trençar, no? Fer una trena amb el cotó o el que s'utilitzés per cremar, va ser una gran innovació perquè així feia que l'espelma estigués sempre recta i cremés més lentament. Hi ha una cosa molt curiosa de la història,

0: fins i tot necessària o imprescindible, com tenir els llums encesos, a ser deliberat.
1: Yeah.
0: No? A ser una opció volgudament deliberada.
1: Clar.
0: I aquí és quan tinc el meu primer conflicte amb l'Horterada, que és per què l'espelma... Sé que és una qüestió probablement de seguretat ciutadana, no? Però per què l'espelma del Candlelight no pot ser una espelma de veritat?
1: Perquè tu calcula quantes espelmes hi ha al Candlelight engegades?
0: Hi ha un munt.
1: Això. T'imagines primer encendre-les, després apagar-les...
0: Sí, tant.
1: Després que no t'entri un corrent d'aire i te la lia a mig espectacle, però... i després les qüestions de seguretat, evidentment.
0: I tant,
1: no?
0: Però la gràcia de l'espelma és que és... Primer, és deliberada, no la necessites, titila, a més, i a sobre és, com així dir-ho, no deixa de ser una expressió doncs, molt fràgil i molt original.
1: Clar.
0: Però aquí, en aquest cas, només ens volem quedar amb la part de... Jo tinc un recordatori a la ment, com a les golfes de la meva ment, que és romàntic. Una sí. espelma és romàntica.
1: L'espelma és romàntica.
0: Exacte.
1: Una nit romàntica sempre va acompanyada del
0: Exacte.
1: Llum d'una espelma.
0: Exacte. A mi l'espelma em sembla meravellosa.
1: Sí, sí, a mi també.
0: Meravellosa. I a part, avui dia que a sobre, en el moment que es converteix en un producte de luxe o d'oci, tenim espelmes que també són aromàtiques, doncs ja és un producte meravellós. Però en aquest cas, no. En aquest cas, el que tenim és l'espelma de LED que jo crec que empobreix.
1: Però fixa't, perdona, o sigui, no vull desviar el tema, però hi ha moltes esglésies que on abans s'encenia una espelma, sí. ara s'encén una llumeta.
0: Sí, jo no dic que estigui d'acord tampoc amb això.
1: D'acord, d'acord.
0: Especialment amb... vull dir, si l'església està plena de rituals, plena de rituals, que molts d'ells només es fan perquè tenen un sentit original, perquè amb l'espelma no es fa el mateix.
1: Estic d'acord.
0: Per una altra banda, hi ha una cosa... Va, parlem d'un altre tema molt ràpidament. Saps d'on venen lo de les espelmes d'aniversari?
1: No tinc ni idea.
0: És superbonic. El pastís d'aniversari amb espelmes ve dels antics grecs, perquè era una forma d'homenatjar a Artemisa, deessa de la lluna. La lluna és rodona, el pastís és rodó, i amb les espelmes el que feies era com recrear la llum que fa la lluna.
1: Ah,
0: que em sembla superbonic.
1: És bonic.
0: Llavors, embufar l'espelma amb el fum s'emportava també les teves oracions.
1: Mira, per ser bonic, bonic, al moment, només ens falta posar una mica de música de Candlelight, no? Mira, posem una mica de música, mira, mira. Això podria ser perfectament, no?
0: I tant.
1: Música de Candlelight, ens faltarien unes 3.000 espelmes exacte. Enceses.
0: Exacte.
1: No? Però clar, a un Palau de la Música, però tu dius que vas anar a una
0: sí,
1: cosa d'aquestes.
0: Sí, a l'Església del Pi, de fet.
1: A l'Església del Pi és més petita.
0: És petitona, que ja s'hi presta, no? Ja. A un ambient més íntim.
1: I l'Horterada on neix, exactament?
0: L'Horterada neix en la convergència entre, primer, pervertir l'homenatge original, que era un homenatge a la, diguem, a la supervivència o la resiliència europea, o fins i tot a el fet que se'n vagi la llum i només ens quedi l'espelma.
1: Mm-hmm.
0: Segon, perquè l'espelma intencional ha de, jo crec que ha de ser íntima. I ha de ser íntima i ha d'estar, diguem, ben, com dir-ho, ben concebuda.
1: Sí.
0: Aquí el que tenim, primer, no és íntima, però bueno, podem donar-li un passe, però en segon lloc és de LED. És completament artificial.
1: És que la paraula LED acaba de matar tot el romanticisme,
0: Exacte.
1: Tot el que havíem dit fins ara.
0: És com quan a un zoo te'n vas a la part dels ossos polars i veus que tenen pintat el Pol Nord,
1: yeah.
0: Doncs és igual, és de cartró-pedra.
1: Deixa'm que saludi a aquesta dona a la que enyoràvem. Ens hem passat tot l'estiu enyorant, no? I que necessitem la seva visió privilegiada a l'hora de definir el Candlelight com una horterada. Bàrbara de Senillosa, què tal, Bàrbara?
2: ¿Qué tal, Toni? Muy contenta de estar con vosotros.
1: Igualmente, qué gusto escucharte, Bárbara.
2: ¿Has
1: ido alguna vez a un Candlelight de estos o no?
2: Pues te digo que yo estoy en el norte ahora y fui a un... quería ir a una comillas, pero llovió y lo anularon. Antes he quedado sin.
1: Vaya, ¿y qué te parecen?
2: A mí me parece que se están pasando, estoy con vosotros. Quiero decirte que ya todo es un Candlelight, pero todo... homenaje a lo que sea, ¿eh? Quiero decir que ya no es un cantante, un actor, todos son homenajes con bombillitas de LED, que es muy triste, porque claro, ahora todo se incendia.
1: Estábamos hablando de eso, exactamente, ¿no? Que de alguna forma, ya solo el enunciado, que las velas son de LED, se carga un poco el punto de intimidad que se persigue, ¿no? En un concierto de
2: sí,
1: esas
2: sí.
1: características, ¿no?
2: Pero a ver, ¿quién es el chulito que se atreve a encender ahora una vez?
1: Claro,
2: ya, ¿eh?
1: Claro.
2: Que te meten la

0: cárcel.
1: Y de hecho en la publicidad no salen velas LED, salen velas normales y corrientes.
0: Hombre, claro.
2: Normal.
1: Claro. ¿Y a ti qué te parece peor, Bárbara, si puedo preguntar? ¿Que sean homenajes o que las velas sean LED?
0: No sé qué era más pillado. Yo creo que de verdad, lo que me molesta son las que sean LED. Porque mira, que quieren hacer bonien, pues mira, no sé qué decir, de homenaje, pero, hijo, hazlo bien, ¿no?
2: No, però el que és al·lucinant és que hi ha públic per tot, eh? Vull dir,
0: sí.
2: Facis el que facis, m'acaba de dir la Bàrbara Senillosa justament un exemple al que jo no aniria mai de la vida. Homenatge a Bonnie M. És veritat, és a dir, jo ho sento, però vaig acabar molt cansat d'aquella gent ja fa molts anys. Però si fas dels Beatles, si fas del Rolling, si fas de Fleetwood Mac, hi haurà tot un munt de gent a la qual li semblarà una idea meravellosa anar a un Candlelight d'aquestes característiques, no?
0: Pero yo creo que te parece maravilloso la primera, yo la primera vez hace unos años pensé, mira qué mono, todo esto con velas y no sé, era música clásica, pensé, mira qué bonito. Pero luego si cada vez que coges, yo cada vez que cojo hay un candlelight en algo, claro. Y en algún sitio, y no, pues ahora ya me parece un poco, sí, demasiado.
1: Lo que me parece bastante complicado en realidad es trasladar al piano, porque siempre es con un piano, hasta donde sé, Bonnie M, por ejemplo.
0: Pero no importa, todo. Pero si cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, la mayoría de veces.
2: Ya.
0: Todos estos homenajes que vas, quiere decir, está muy bien, y te ponen una parrafadita y ya está. Y tú dices, ¿pero dónde está el asunto?
2: Ya. Bueno, oye, ¿estás en el norte, dices, Bárbara?
0: Sí.
2: ¿Pero que estás de vacaciones?
0: Sí.
2: Ah, qué bien, que viven algunas, ¿no?
0: Sí. Bueno, oye, yo en agosto he currado.
2: Ah, bueno. Pues nada. Pues,
0: y ahora vacaciones, la felicidad y un tiempo que te mueres.
2: Está clarísimo. Bueno, mírate las actividades de la zona en la que estás y si decides ir a una de estos homenajes...
0: Te llamo.
2: Me llamas, por favor.
0: Pero de verdad, te lo digo. Pero me parece que no voy a decidirlo, ¿eh?
2: Vale, ya me lo imagino. Bárbara, digas.
1: Bárbara, ¿puedo hacerte una pregunta?
0: Sí, claro.
1: ¿Tú tienes velas en casa?
0: Tengo muchísimas.
1: ¿Y cuál
0: olor
1: es?
0: Para cuando vienen los que fuman.
1: ¿Algún olor preferido?
0: Oh, tengo uno de peonía buenísimo. Y tengo uno, que es que la estoy viendo ahora, que es buenísima, que me regaló mi hija, que crepita como si fuera una...
1: Yo esta la tengo.
0: ¡Ah, estupenda! ¿Verdad que está muy bien?
1: Está súper bien.
2: Oye, ¿sí? Escuchándoos con las velas en casa y tal, de repente está viniendo a la mente algo que seguramente es muy impopular, lo que voy a decir ahora, ¿eh? Pero... aquí que estamos siempre analizando si es hortera algo o no, más allá de que nos guste hacerlo o no, ¿eh?
0: Sí, sí.
2: Una noche romántica con velas, con los pétalos de rosas y todo eso, no puede ser más hortera.
1: Bueno, de hecho, no, hemos hecho una sección sobre los pétalos de rosa.
2: Es verdad.
0: No puede ser más hortera y más cursi, o sea, yo me voy.
1: Porque está manido, está muy manido.
2: Ya.
0: Pero, hijo, imagínate que llegas ahí, está, hola, cariño, pasa por ahí, y me te tienes que ir.
2: ¿Y si te han dibujado?
0: No puedes quedarte.
2: Pero Bárbara, imagínate que te han dibujado con pétalos de rosa un corazón encima de la cama.
0: Ah, no, esto sí que no, ya sé. Esto se llama separación automática.
2: Bueno, oye, que disfrutes mucho estas vacaciones y a la vuelta nos vemos un día, ¿vale?
0: Sí, cuando quieras.
2: Cuídate mucho, Bárbara Senillosa.
0: Muchísimas gracias.
2: Qué gusto.
0: Fuerte.
2: Hasta luego. Las 9:22 minutos. Hauríem de determinar com hauria de ser una nit romàntica a l'actualitat. És a dir, per no ser hortera, com hauria de ser una nit romàntica?
1: Bé, a l'actualitat i en qualsevol moment, jo crec que una nit romàntica el que ha de ser és personal.
2: Clar.
1: Ha de ser específicament per la persona amb la que vols romantitzar.
2: Ja.
1: No? No ha de ser de pètals de rosa, bombones Nestlé, caja roja i un cisne con la toalla. No.
2: Tu fas cisnes con la toalla?
1: No.
2: Això també té una història.
1: Sí, ara ho estava pensant.
2: Les formes dels tovallons...
1: Tovallons i tovalloles, sí, és també un tema. És com aquesta cosa ha de ser luxós, no? Si té forma d'ànec, el tovalló.
2: Certament.
1: Respecte a part dels candlelight, hi ha l'últim que de fet, comentàveu la Bàrbara i tu, que és, diguem, la sicígia, no? Que és, tenim l'espelma, tenim l'esdeveniment en si mateix i les versions.
2: Clar.
1: Que és veritat, que això és potser una mica impopular, però la popularització, que se l'anomena, o com l'anomenen els cursis, la democratització de la música, jo crec que fa un flac favor.
2: Clar.
1: A la música.
2: Tu no deus recordar qui era o qui és, no ho sé, el Luis Cobos.
1: Sí.
2: Sí?
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè Luis Cobos va fer això i se'l va criticar molt per popularitzar la música clàssica, no?
1: Sí, però també ho fa Il Divo, per ja, exemple.
2: És veritat.
1: Per exemple, yes. I per un costat, està bé. Està bé que d'alguna manera es pugui accedir.
2: Jo crec que sí que està bé, eh? Que hi hagi gent que coneix un determinat tipus de música gràcies
1: a través d'un altre,
2: exacte,
1: que d'un altre canal. Manera. Però, per una altra banda, l'esdeveniment Candlelight no es presenta com una forma accessible d'accedir a la música. No és Luis Cobos, ni molt menys.
2: Luis Cobos,
1: ni molt menys. És una cosa que es presenta com fins i tot sofisticada.
2: Yeah.
1: Es presenta amb el piano, a part és un piano, diguem, de cua, es presenta amb les...
2: alguns violins, també,
1: ja,
2: no?
1: A vegades hi ha violins o cellos, la pròpia producció, diguem, cinematogràfica o comunicativa ho presenten com una nit especial i, en el fons, el que estem fent és utilitzar un ham, un ganxo, per atraure amb determinat producte més de masses, com pot ser Bonnie M, Fleetwood Mac, com pot ser Michael Jackson, que potser és el producte de masses.
2: Pot ser pitjor, pot ser ABBA.
1: O pot ser ABBA. Ja, en el meu cas va ser Ludovico Einaudi, que no, és el, no em fa el pes. Però no deixa de ser fer més accessible una música accessible. I jo crec que això també, fins i tot, com acaba de desfonar tot l'esdeveniment. Perquè al cap i a la fi el que estàs fent és, primer, no ser romàntic perquè estàs comprant un producte preestablert, amb una imatge preestablerta, que a sobre és una mica cartó pedra. I segons, vols sentir-te sofisticat quan en realitat el que estàs fent és passar a piano una música que tens perfectament assimilada.
2: Soc sincer, no para de sortir-me publicitat del Candlelight des de fa molt de temps, i sempre he pensat, per què aniria a veure això? I no acabo de trobar una resposta.
1: A part, són breus, duren una horeta.
2: Ah, sí, eh? Sí, bueno, sí. Això és bo.
1: Això és bo. Si no estàs vibrant amb el tema...
2: que et trobis, això és bo. Va, hem de fer una petita pausa perquè la Lorena Gascón de seguida estarà amb nosaltres. Des de València, tu prepara't. No parlarem de Candlelight. Ara parlarem de la manca de llum que a vegades tenim al nostre cervell que ens fa justament anar en direccions oposades a nosaltres mateixos. I ens convertim en els pitjors enemics, saben, no? Quan comencem a donar-hi voltes a un tema i vinga, i no ens treuen d'allà. Això ens ho podem treure del cap? Això podem fer-hi front d'alguna manera? En parlem de seguida amb Lorena Gascón, amb el seu llibre Que se pare la mente, que me bajo. Una pausa molt breu, tornem ara mateix.
3: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
4: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum a 08247 o entra a comitèemergència.org.
2: Tres minuts i arribarem a dos quarts de vuit. Lorena Gascón està habituada, que imagino jo, no?, que ho pensa, que cada vegada que deixa anar una frase amb una xarxa social, aquella frase, aquell pensament, aquella idea seva, el veuen, l'escolten, més d'un milió de persones. Això és el que significa tenir 732.000 seguidors a Instagram i 120.000 seguidors a TikTok. Lorena, què tal? Bona nit.
5: Bona nit, què tal? Molt bé.
2: Com estàs?
5: Molt feliç d'estar així amb vosaltres.
2: Jo estic molt content també. Vam parlar en el seu dia fa molt de temps, quan vas publicar el llibre Deja de tratarte como el culo. Aquí et vam descobrir i des d'aleshores som molt fans teus, som grans seguidors, perquè déu-n'hi-do, jugant amb títols que d'alguna manera són provocatius, però el contingut dels teus llibres és un contingut molt potent, Lorena.
5: Sí, ay, moltes gràcies. Jo ho intenté que siga científic, que siga divertit, que ho tinga tot. Però, clar, òbviament pensé que, pues jo que sé, que sempre hi ha llibres millors, no?
2: I pitjors molts més, segurament, no?
5: Sí.
2: Escolta'm, clar, a tu t'agrada provocar, això és evident, no? El títol dels sí. teus llibres, o el teu, com se't coneix a les xarxes, no? Psicòloga japuta, que clar. Vull dir, sí. Indiferent un no es queda amb això, Lorena.
5: No, no, no. A veure, és que, clar, jo, pareix que siga com, una, com marketing, no? Com que jo tracte de que m'escolten i que la gent es queda a mi, però és que és la meva manera, de veritat, ho xure, és la meva manera de parlar i la meva manera de dir les coses en teràpia, inclús quan estic amb els meus pacients, dic coses paregudes. O sigui, que és com jo soc.
2: Però això està molt bé, no? Perquè treu d'alguna manera, atreu la pompositat de determinades professions, sobretot perquè molta gent, quan se'n va a la consulta d'un psicòleg clínic, que és el seu cas, ostres, va una mica impressionat amb això d'anar al psicòleg. El fet de trobar-se al davant una persona que parla normal, que parla com molta gent al carrer, això segurament és un punt de proximitat molt gran amb tu, no?
5: És el que jo voldria que passara, però no a tot el món li passa, eh? Hi ha persones que jo crec que els fa por, eh? O que inclús diuen, una psicòloga parlant així en tacos, no?
2: No pot ser bona, no? No pot ser bona. Si
5: exacte. Diu... Esta no és científica.
2: Molt bé. Vull presentar-te a l'Ignacio Rigau, que estarà amb nosaltres durant tota l'estona a l'entrevista. Ignacio, Lorena, Ignacio...
1: Molt de gust, Lorena.
5: Hola, Ignacio.
2: Ho dic perquè de tant en tant també et farà alguna pregunta a l'Ignacio. Ignacio, no sé si t'agradaria començar amb alguna.
1: Sí, de fet, just empalvant amb el que estàveu dient, Lorena, no sé si aquesta forma de ser, diguem, tan propera, també el que fa és desmitificar, fins i tot, o despatologitzar la pròpia condició del pacient, perquè molts pacients arriben pensant que se'ls posarà una enganxina de ara tinc trastorn de límit personal, de la personalitat. I potser parlar així desmitifica, no?
5: Sí, yo pensé que le lleva poder, ¿no? Le lleva importancia pero sense pero también teniendo en compte la sensibilidad de la persona, obviamente, ¿no?
2: Claro.
5: Porque no le vas a decir a una persona eso es una mierda, tú no tens res, obviamente. Pero es veritat que parlar de manera clara i parlar de en llenguatge de carrer, que dic jo, en llenguatge de carrer ajuda a que les coses pues igual no siguen tan tremendes, no tan greus. És que el que hi ha per xarxes, la majoria de coses que hi ha per xarxes, són persones normalment sempre com buscant que les persones se diagnostiquen a si mateixa, no? Per al final per vendre-li cursos i merdes d'aquestes. O sigui que jo el que tracte de fer és com que contar-la com si fora una amiga, no? Contar la psicologia com si fora una amiga per a que arribi a quantes més persones millor, a les persones que no es llegirien un manual de psicologia.
2: Que important és l'aparició d'un llibre i quan... Jo estic convençut que serà un èxit de ventes total, eh? Que separe la mente que me bajo. És que ens ha passat a tots, o ens passa a tots, no? Que tenim una cosa al cap i no aconseguim treure'ns-la per molt que no ens estigui fent bé a l'estar-hi donant tantes voltes, no?
5: Total, és que el cervell va pel seu camí, o sigui, és com que va, el cervell va per un lloc i nosaltres per altre. Sí, és que hi ha una cosa que fem que no ens adonem, que és que quan li prestem atenció, li posem la nostra atenció en una cosa, en un pensament, sense voler, encara que siga per evitar-lo, per no voler pensar en ell, el que estem fent és donar-li més aliment, com alimentar-lo per a que vinga cada vegada més.
2: Mm-hmm.
5: O sigui, que si això no ho sabem... ens pot passar que tinguem un pensament que no se'ns vagi del cap en dies, setmanes, mesos, o sigui, inclús en anys, no? O sigui, que jo el que tracte d'explicar un poc són aquestes coses que ens haguera vingut superbé, que ens explicaren quan eren xicotets al col·legi, de, mira, això és un pensament, i si fas això, el pensament torna, i si tu el deixes, el pensament se'n va, no? Això és el que tracte un poc d'explicar.
2: Això es diu molt ràpid, però m'imagino que arribar a tenir la tècnica per aconseguir això deu ser una mica més complicat, no?
5: Totalment. Això és la teoria superfàcil, ràpida, per explicar-ho, que és possible d'aconseguir que una persona, els seus pensaments, no li facin... anava a parlar malament. Que no el molesten, no?
2: Yeah.
5: Que els seus pensaments no el molesten,
6: però és veritat que hi ha que entrenar la ment, o sigui, no és fàcil. La teoria està clara, es pot aconseguir, però hi ha que anar poc a poc entrenant la ment dia a dia.
2: Clar. No hem dit una cosa que em sembla molt interessant i que després en parlem, que t'has especialitzat en mindfulness i també en compassió. I són dos conceptes que em semblen interessantíssims, sobretot el segon per desconegut, diria a nivell popular. Després fem una mica de referència perquè entenc que també moltes de les claus que segurament posen al llibre també tenen aquesta procedència, és la meva sensació. Dius en el llibre una cosa que a mi m'ha agradat molt, que sobrepensar no és pensar molt, és pensar en bucle. Quanta raó té aquesta afirmació,
6: Sí, és que fixa't que a vegades pensem molt en alguna situació, però és que aquest pensament és productiu, ens du a algun lloc que volem anar, no? És com que porta un camí, pensem molt, molt, molt, i al final pues, prenem una decisió. Aleshores, ahir el pensament està sent productiu, però quan estem pensant en bucle i pensem i pensem i pensem i tornem a pensar el mateix durant dies, ahir no estem arribant a res, ahir estem en bucle, no? Això és el que és el sobrepensament.
2: Tu li dius la roda de hàmster mental, no?
6: Sí, total. És que jo m'imagino el cervell correguent com un hàmster en eixa roda. Total.
2: Déu-n'hi-do. Ara li preguntaré sobre com parar-la, no? Perquè deu haver-hi una manera de parar aquesta roda de hàmster, no?
6: De parar-la, sí, totalment. I mira, però no és fàcil, I menys aún, encara és menys fàcil si damunt hem estat alimentant pensaments tota la nostra vida. Jo recorde quan tenia 11 anys, això ho conté al llibre, que amb 11 anys estava en una cançó al cap a la nit, quan me n'anava a dormir, i no parava i no parava i no parava, i jo volia no pensar en la cançó, i jo, per més que tractava de no pensar, encara pensava més i més i més i més, i crec que vaig estar com dues hores o quatre hores sense poder parar de pensar en la cançó i no me podia dormir. I això, és que és normal que ens passe, perquè si no entenen com funciona el cervell, jo tenia 11 anys, no? I moltes persones adultes i de 50 anys i de 80, si no saben com funciona el cervell, com anem a parar-ho, no? És que no ho sabem. I a vegades el fet de posar la nostra atenció en una altra cosa durant un temps concret ens pot ajudar. Per exemple, fixar-nos en la nostra respiració, fixar-nos en els sorolls que hi ha al nostre voltant, o en el tacte de la nostra pell en el llit, no? Tot això pot fer que encara que sigui uns segons, el pensament pare.
2: Fixa't que això són tècniques pràcticament de meditació, no?
6: Sí, això és mindfulness. Prestar atenció al que està passant ací i ara, això és mindfulness. Mm-hmm. Això sempre resetea la ment. Ara, el que passa és que si fem això i després estem alimentant pensaments, anem a continuar pensant i pensant i pensant. Yeah. O sigui, que el que hi ha que fer realment és com donar-li 5 minutets o 10 minutets al dia d'entrenar aquesta capacitat de la ment de tornar ací i ara, com en modo de meditació, no? I això, a la llarga, el que fa és que cada vegada els pensaments ens deixen més en pau, ens deixen més tranquils i puguem, a lo millor, anar al llit i adormir-nos en 5 minuts en lloc d'en una hora.
2: És molt interessant perquè jo conec un senyor que va escriure un llibre que es deia, ho estic dient de memòria, el presente es el lugar más deshabitado del planeta. Crec que es deia, perquè sempre estem pendents d'allò que vam fer ahir, d'allò que ens passarà demà, o de la conversa que hem de tenir, o de la reunió que hem tingut, o de la bronca que ens ha fotut el jefe, però no estem en aquest moment. I és això el que tu estàs demanant, d'alguna manera, no? Que traiem del cap les influències externes i passem a mirar-nos a nosaltres mateixos, no?
6: Sí, total. Encara que les influències externes també poden ser de la silla ara. Per exemple, si jo ara em fixe en els sorolls que jo ara tinc al carrer d'on visc, jo ahir estic en la silla ara, en aquests moments, no? Igual que si estic prestant atenció a la meva respiració. Però sí, és un poc la idea d'estar en el present, però és que el nostre cervell no està fet per estar en el present, perquè si el nostre cervell estiguera en el present, ens haurien mort fa moltíssims anys. Però clar, el que ens ha fet sobreviure, des de fa 100.000 anys i més, és que el nostre cervell sempre està pensant en què anem a fer en el futur o com anem a aconseguir menjar, en que no ens menja el depredador, no? en poder sobreviure.
2: O sigui que
6: gràcies a això...
2: No, perdona, acaba.
6: No, tranquil. És que gràcies a això hem sobreviscut, o sigui, a pensar en el futur i a pensar en el passat. Per això no estem en el present, perquè el nostre servei no existeix per a la nostra felicitat.
2: Que interessant.
6: Existeix per a, sí, existeix per a que sobrevisquem.
2: O sigui, és interessantíssim, realment.
1: És super, super interessant. Sí. De fet, sí. Hi ha tota com una explicació que els ara anomenats transhumanistes adopten, que és que el següent pas evolutiu, a vegades impulsat per la màquina, serà canviar el nostre cervell prehistòric.
2: Ja. Yeah.
1: Que és un servei preparat, com diu la Lorena, per esperar el pitjor. No?
2: O sigui que nosaltres, quan estem patint la conseqüència d'aquest cervell que no para de treballar, en realitat és que el nostre cervell el que està intentant fer és protegir-nos.
6: Total, totalment. Tu imagina't un neandertal, val? Un que es dedicava a pensar en que bonic està les plantes, que bonic és el paisatge, i un altre neandertal que estava tractant de preveure el seu aliment, per quin camí anar, qui creus que va sobreviure? El que veia el paisatge no va sobreviure, no? O sigui, que el nostre cervell al final està sempre, sempre mirant de pensar la cosa que ens faça sobreviure. O sigui, el nostre objectiu, l'objectiu del nostre cervell, o sigui, diguem que... que la evolució el que ha fet és que aquestes característiques que ens fan sobreviure són les que continuen, no?
2: M'agrada quan compares l'acte de sobrepensar amb tirar d'una palanca d'una màquina escurabutxaques. Dius que són dos fets que s'assemblen molt, per què?
6: Sí, perquè mira, la palanca d'eixa màquina ens dona una sensació de control, no? Ens dona la sensació de que si li donem nosaltres i no una altra persona, nosaltres farem que isca el premi, no? Anem a sentir com certa sensació de control. En el sobrepensament passa el mateix. Tenim la falsa creença de que quan estem pensant molt anem a, d'alguna manera, controlem i el que va passar, no? O sigui, és com que si jo pense molt, jo al final imagina que pensa en 20 coses. Quantes més coses pense, més possibilitats tinc de que tot vagi bé. I és que a lo millor el que passa és la cosa 21 que no he pensat, perquè no té per què passar el que jo crec, no? Però el nostre cervell sempre va intentar preveure les coses perquè així és com pues, lo que hem dit, no? Per a sobreviure.
2: Sí, Ignacio, digues.
1: Sí, Lorena, jo... em preguntava si tu has notat que ara sobrepensem més o si simplement és una... Si tenim un cervell prehistòric, sempre hem sobrepensat i ara li diem sobrepensar i fa 10 anys li dèiem estar ratllat, no? Tu notes que la gent sobrepensa o té més estímuls ara per sobrepensar més?
6: Me parece una pregunta boníssima. I mira, és que jo, el que jo pense que sí que ens ha afectat moltíssim són... no sé si dir-li noves tecnologies, però bueno, internet, xarxes socials i la IA ara. I la raó perquè crec que tot això ens ha canviat mogolló és perquè ara no tenim buits, no tenim espais en els que no hi ha res. Sempre estem omplint-los en estímuls i més estímuls i més estímuls i no parem mai a... La nostra ment mai està tranquil·la, mai pot estar en pensaments... jo que sé que a lo millor fa 50 anys els nostres pares pues sí que podien estar pensant en les musaranyes perquè no tenien res per entretindre's, no? I ara no tenim. Què passa ara? Jo crec que ara està la nostra ment tan agitada que quan hem d'adormir-nos continua, com no ha tingut espai en tot el dia per a pensar, pensa. I igual estem pensant en totes les coses que hem de pensar que no hem pensat i igual estem, pues, això, una o dues hores. O sigui, que jo sí que crec que afecta molt el nostre context.
2: Fixa't que estic pensant justament en quan no és que no et puguis adormir perquè tens un pensament, sinó que de sobte et despertes amb un pensament. Un pensament que, a més, t'agòbia i no et deixa dormir. Deu ser una mica el mateix, no?
6: Sí, això també pot passar. De fet, es diu insomni de conciliació quan ens costa dormir i després l'altre és un altre tipus d'insomni, el que ens fa alçar-nos a meitat nit. Però tot això es pot treballar també. Si és un malestar molt gran, igual necessitem medicació. Però jo provaria sempre amb tècniques psicològiques primer, com pues, el que estàvem parlant de la meditació, perquè igual ens pot ajudar a que la nostra ment estiga més tranquil·la. I lo de també limitar a vegades el mòbil i les xarxes socials, a vegades també pot vindre molt bé.
2: Seguríssim. Dius una cosa que no perquè sigui òbvia, li falta raó. Jo crec que té tota la raó, no? Parles de la necessitat d'acceptar la realitat tal com ve per reduir el patiment. Aquesta és una qüestió importantíssima. És a dir, perquè hi ha moltes vegades, jo què sé, que la nostra parella se'n vol anar amb una altra, o es vol separar, o... I no és que... el que ens fa mal és que no acceptem aquesta situació, no? Mm. Mal ens farà de tota manera, però segurament serà més senzill sortir-se'n, no?
6: Totalment, però, clar, així estic jo pensant, si hi ha alguna persona escoltant-nos, jo crec que pensarà, i com vaig acceptar-ho, si fa moltíssim de mal, no? O sigui, que no sóc tonto, si poguera acceptar-ho, ho acceptaria, no? És que jo penso en els meus pacients i, clar, tens tota la raó, òbviament, però, ostres, és que hi ha coses que són molt, molt complicades d'acceptar, com un accident, un diagnòstic de càncer... o pues jo que sé, coses que són molt fotudes, no? La mort d'una persona molt important a la nostra vida. Mm-hmm. O sigui, que sí, efectivament, no acceptar les coses empitjora tot, però no sempre se pot acceptar ràpidament o tan ràpid com ens agradaria, no? O sigui, que a vegades hi ha un procés que hem d'aprendre a fer passet a passet de, bueno, pues avui vaig a veure les fotos d'esta persona, al dia següent sí que isc amb altres amics i tracte de parar altres coses, al dia següent me quedo en casa i plore. O sigui, que l'acceptació és tot un procés que no és gens fàcil, no? Sí que m'agradaria dir això.
2: Jo, l'acceptació no només d'aquesta situació, l'acceptació d'un mateix, no? Perquè en el moment en el que tu et fas valer, és a dir, en el moment en què tu t'estimes de tu mateix, tot plegat és més fàcil, no?
6: Sí, moltíssim. Però això també és molt complicat. Perquè, clar, o sigui, si tu eres una persona que t'han volgut des que tu eres xicotet, has tingut facilitats de... Jo què sé, vius en una classe mitjana, tens diners per a fer més o menys el que vols, no patixes moltes coses complicades... I les persones que et trobes en el teu dia a dia, tens una parella, tens amics que et volen, així és fàcil voler-se un mateix. Però quan tu has viscut amb pares que t'han tractat fatal, que t'han dit que no vals per a res, o que t'han abandonat, o has tingut parelles que t'han maltractat, ahí és molt més difícil. I ahí a vegades es necessita teràpia. No és gens fàcil.
2: És normal. Sí, digues, Ignacio.
1: Sí. Tornant al que comentaves abans de... el mindfulness, en el fons, a mi em recorda de fet, significa això en anglès, no? Ser conscient. I em recordava una frase que vaig llegir fa poc d'un autor que es diu Naval, que diu que el gran luxe no és els diners, sinó l'atenció. No? No tenir temps, sinó tenir atenció, capacitat d'estar atent. El mindfulness, entenc, Lorena, que es pot ampliar a altres coses. Jo estava pensant, de fet, quan ho comentaves, en el menjar. Menjar total. Amb consciència.
6: Sí, 100%. De fet, això també és mindfulness. O sigui, quan tu estàs prestant atenció a alguna cosa que està passant així i ara, estàs fent mindfulness. Uh-huh. O sigui, menjant croquetes quan les estem disfrutant, com si no hi haguera un demà, això és mindfulness. Quan estem olorant el cafè o quan estem passejant notant la planta dels peus, o sigui, que... No només és tancar els ulls i escoltar una i sentir un àudio o simplement escoltar coses. No, és que menjant, com tu molt bé has dit, o escoltant o olorant, també podem fer mindfulness, sí.
2: És habitual ara que hi hagin sortides caps de setmana que tenen com a objectiu això, no? Doncs ajuntar-se en un indret amb tota una sèrie de persones i desenvolupar doncs unes teràpies de mindfulness o uns exercicis de mindfulness sobre atenció. És interessantíssim perquè, clar, de sobte et diuen, has vist aquest arbre? Però has vist les fulles de l'arbre? I clar, hi ha tantes coses que no veiem, és un exemple tonto, eh? Sí. Però vaig fer una mica això que està dient la Lorena, el caminar, el notar a la planta dels peus allò que estàs trepitjant, els sons que es provoquen quan trepitges, la mirada que se'n va a 50.000 llocs a la vegada i es detén en qüestions que normalment no veiem, però que són brutals, no? Que és el que ens envolta.
6: Total.
2: En el moment que desenvolupes aquesta qüestió d'atenció, la veritat és que l'exercici personal és interessantíssim, eh?
6: Sí, total. I és que no ens adonem, però és que el nostre estat d'ànim depèn moltíssim dels nostres pensaments. Yeah. Si estem tot el dia pensant en mogolló de coses, és que estem tot el dia ansiosos o inclús deprimits. Yeah. No? Ja, jo tinc a vegades molts pacients que arriben i em diuen «Puah, em passen mogolló de coses». I quan m'ho conten jo penso «Només te passa una, què penses?».
2: Yeah.
6: Perquè realment no t'està passant res lo que és, no? En la silla ara. No tens coses que t'estan passant que siguen greus. I això està molt bé quan ho practiquem, perquè a mi quan la gent em pregunta com estic, sempre estic bé, no? O sigui, que podem, òbviament, hi ha dies que estàs millor i dies que estàs pitjor, òbviament, perquè som humans. Però que la meva vida no depèn dels meus pensaments, no? I això jo crec que és, guanyar en això, és una meravella. I el que deies tu d'estar fixant-nos, jo recordava en un retir que jo vaig anar, perquè per a ser professora de mindfulness, tu al final has de rebre primer tu lo que és l'ensenyança, no? I jo recordo estar veient les formigues, que normalment a mi pues, no m'agraden, no? Els bitxets, no me molen res. I me recordo d'estar veient de les formigues amb una tensió espectacular i dir, ostres, però és que mira, estava en un parc en València, és que mira el que fan, és que fort, no? O sigui, és que és com que de repente, és com tornar a ser un xiquet o una xiqueta. Això és mindfulness, com deixar-te, com flipar, no? Flipar per les coses que estan al nostre voltant, que moltes vegades ja no ens donem importància perquè ens passem la vida un poc dins del nostre cap.
2: I conèixer-te més a tu mateix, no? Perquè jo també vaig estar en un retir d'aquestes característiques que vam fer un exercici interessantíssim, que en els tres primers minuts tothom estava talladíssim perquè ens van tapar els ulls a tothom, tots anàvem amb els ulls tapats, i ens van fer imaginar determinats moments en els que un estava més en silenci, l'altre ballaves, l'altre et movies, tal, i la percepció de tu mateix i el que tot això t'agita i et genera és espectacular, no? Perquè segurament tant pensament distorsionador ens impedeix a vegades escoltar-nos de veritat a nosaltres, no?
6: Sí, total. I és que al final també escoltar-nos, no? Com molt bé has dit, conèixer-nos, ens ajuda també a no fer el que fa moltíssimes persones, que és sempre culpar a la resta, no?
2: Yeah.
6: Perquè això és molt, molt comú, no? Que una persona ve a teràpia sempre perquè la resta, que bueno, a vegades és veritat, que a vegades no es porten gens bé, però moltes vegades ens ajuda a responsabilitzar-nos de la part que sí que som nosaltres, que sí que podem canviar. I és que a partir d'ahir el mindfulness ens ajuda a veure què coses podíem fer distintes i què coses ens podrien ajudar a estar millor. I això és com deixar de ser esclau, al final, de la vida, no? I dels pensaments.
2: Clar. Digues, Ignacio. L'Ignacio té ganes, eh?
1: Sí, no, anàvem parlant em venia a la ment una cosa que ara faig des de fa relativament poc, que és no vaig mai amb auriculars pel carrer.
2: Clar.
1: Mai.
6: Que bo.
1: Simplement perquè sempre estan passant coses i em fa gràcia anar-me fixant. És com molt entretingut. Però la pregunta que et volia fer, Lorena, és que ara deies, alguns dies estaràs bé i altres dies estaràs malament. Creus que també s'ha de estar molt atent o ser conscient quan estàs malament? És a dir, hi ha un punt, fins i tot, com d'exercici metacognitiu de quines són les coses que em fan estar malament? Haig de no gaudir, però adinsar-me en les coses que em fan estar malament?
6: Bueno, depèn. Si quan tu et fixes en aquestes coses, aconsegueixes després veure-les des de la distància i que pugues sentir-te millor en el futur la pròxima vegada que relaciones amb aquestes coses, sí, ho estàs fent genial i pot ajudar-te i està molt bé. Però si quan ens fixem en aquestes coses que no ens fan sentir bé, ens sentim encara pitjor, doncs no crec que puguem fer-ho. De fet, jo penso que aquesta capacitat metacognitiva que m'esteu dient és que vosaltres dos esteu molt ben entrenats. Això no és normal. Però sí, és que això no és gens normal en la població comú. Així que jo m'imagino una persona tractant de pensar en les coses que el fan sentir mal i jo crec que aquesta persona acaba en un dia de merda, però...
2: Però deixa'm que et faci una pregunta sobre això. No és bo sentir el dolor? Ho dic perquè a vegades intentem viure amb una excusa perfecta, no t'ho prenguis malament. Home, si t'han deixat o se t'ha mort no sé qui, és normal que et doni. Jo crec que el que no sents en aquell moment t'acaba condicionant després.
6: Totalment.
2: Sí, no?
6: Sí. Sí. Sí, quan estem mal, hem d'estar mal.
2: Això.
6: Si no estem mal ara, estarem mal en el futur. Per què hem d'estar mal? No. Per a poder deixar d'estar mal, primer hem d'estar mal. O sigui que no hi ha altre camí. Però, mira, hi ha una cosa que ens passa als éssers humans, que és que tenim un biaix negatiu. Això vol dir que tenim tendència a pensar sempre, a donar més importància a lo negatiu que ens passa. A lo negatiu que ens passa i a lo negatiu que sentim. Per això moltes vegades sí que si jo ja em fixe en lo negatiu que em passa, si damunt me fica a analitzar-lo i a escriure sobre això, no? Per exemple, si jo sóc una persona que a mi em diu la psicòloga, imagina't, escriu tot lo mal que te passa en un dia. Doncs a lo millor jo no era conscient de que hi havia tantes coses i ja damunt del meu viatge, si damunt ho escric, acabé pensant que la meva vida és terrible quan hi ha coses bones que m'estan passant també i no les estic prestant atenció, no? O sigui, que també és important saber això i fer l'exercici de fixar-nos en lo positiu que ens passa, en les coses agradables que ens passen, òbviament, tenint en compte que si hem viscut una pèrdua o que si hem viscut una mort o una separació, que sí, que hem d'estar mal. Clar. I que no hem de riure ni d'estar feliços.
2: Hem d'anar acabant, i em sap greu perquè m'ho estic passant bomba amb aquesta xerrada amb tu, Lorena. El silenci, això és una cosa molt meva, eh? El silenci és sanador?
6: Jo crec que depèn moltíssim. Mira, per a mi sí, però a lo millor hi ha persones que no ho senten igual. Per exemple, estic pensant en una persona que se senta a soles, no? Que senta que no té res de companyia i que tinga esa necessitat de sentir un vincle. Yeah. En aquest cas, jo pense que el silenci igual no ens ve bé i que igual pues, aquesta persona vol tindre la tele connectada per escoltar veus, no? Que el facin sentir com que no està sola.
2: Clar.
6: O sigui, que jo crec que és relatiu, però sí, si et referissis al silenci com parar d'estímuls, en el sentit de lo que dèiem abans, de no tindre el mòbil cada 2x3, sí, és necessari, i és necessari avorrir-se. O sigui, això és una cosa molt, molt estranya, que potser mai vos han dit o no haveu sentit mai, mm-hmm. Que és que la ment necessita avorrir-se, perquè quan ens avorrim som més creatius.
2: Totalment.
6: I quan ens avorrim també li donem al cervell l'oportunitat de moltes vegades reestructurar la informació que té i veure les coses des d'una altra perspectiva, i coses molt interessants que ara moltes vegades no fem perquè estem veient pues, vídeos de gatets. Yeah. O altres coses, no?
2: Yeah. Lorena, enhorabona pel llibre. És molt recomanable, aquest llibre. Ens ho hem passat molt bé llegint-lo i practicant-lo, que és del que es tracta. Que separe la mente que me bajo. És així com es diu. Escriu un altre ràpid, que tinguem una excusa per tornar-te a convidar al programa.
6: M'encantaria. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Lorena. Bona nit. Gràcies.
6: Bona nit.
2: Ens queden 4 minuts només per arribar a les 10 en punt de la nit. Que interessant, no, Ignacio?
1: Superinteressant. Sí, a part, jo crec que és el tema del nostre temps,
2: sí,
1: que deia Ortega, no?
2: Jo crec que és un molt bon senyal que vagis sense auriculars pel carrer.
1: Sí?
2: És un molt bon senyal. Però et perds la vida.
1: És superdivertit anar sense auriculars. Per tu estan passant sempre coses.
2: És veritat. Senyores, senyors, saben que ens agrada acabar amb música. Avui tenim una cançó xulíssima. Mira. Avui hem anat a buscar la cançó que ha estat el gran èxit sempre del Simply Red, aquest Stars, que ens conduirà fins a les 10 en punt de la nit. Que tinguis una bona setmana, Ignacio Rigau.
1: Igualment.
2: I demà a 2:15 d'avui torna al Pla B aquí a Ràdio 4. Que tinguin una molt bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. El govern espanyol ha aprovat avui dos decrets d'habitatge. Preveu ampliar fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments, regular els lloguers de temporada i d'habitacions i prohibir fins al 2028 la compra d'habitatges per part dels fons d'inversió. El segon decret incorpora la renovació automàtica dels contractes de lloguer i una pròrroga de 2 anys pels contractes que acabin abans del 31 de desembre del 2028. L'executiu ha mogut fitxa, però la pressió als carrers no s'ha apagat. De fet, continuen les mobilitzacions per l'habitatge a la Puerta del Sol de Madrid, després de 3 nits i malgrat aquests decrets aprovats en Consell de Ministres. Des del Sindicat de Llogateres de la capital consideren que no es resolen les seves demandes i deixen clar que no marxaran, que les mobilitzacions no eren només per aquest decret. Valeria Rozo és la seva portaveu.
2: Si alguien en algún momento se ha pensado que el objetivo de todo esto era solo el Real Decreto, es que no lo está entendiendo.
0: I a Barcelona també continuen les mobilitzacions per reclamar el dret a l'habitatge. Desenes de persones han començat aquest vespre una acampada a la plaça Catalunya seguint aquesta estela de Madrid. Els activistes han instal·lat tendes i han convocat assemblees i diverses activitats durant tota la nit. Reclamen una resposta davant l'augment dels desnonaments, la pujada dels lloguers i les dificultats per accedir a un habitatge digne. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 29 de setembre, que també ens deixa d'altres titulars. Les pluges han marcat part de l'actualitat d'aquest dimarts en què han recorregut Catalunya de sud a nord. A aquesta hora ja s'han desactivat totes les alertes meteorològiques després d'un matí complicat al litoral i prelitoral i d'una tarda intensa a la demarcació de Girona. Les majors acumulacions s'han produït a punts com Torroella de Montgrí o Cassà de la Selva amb més de 100 litres per metre quadrat. Fins a les 9 de la nit, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 1.700 trucades i bombers ha atès més de 700 avisos. La mobilitat ja està gairebé normal a Barcelona després d'un dia molt complicat amb carreteres tallades i afectacions ferroviàries. Les línies 3 i 4 del metro de Barcelona presenten encara incidències a hores d'ara en una jornada amb limitacions de velocitat a Rodalies i un centenar de vols cancel·lats i més de 200 endarreriments. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el govern comprarà part dels habitatges dels majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca amb un fons de 100 milions d'euros. També crearà una partida de 25 milions per evitar desnonaments de persones vulnerables. Són dues de les mesures anunciades durant el discurs del debat de política general. Socis i oposició acusen Illa d'estar allunyat de la realitat i fer propaganda. Salvador Vergés, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels Comuns.
3: Hem vist un president Illa, doncs, una vegada més, que, com ens té acostumats, ha tirat de propaganda.
4: I a aquest govern li manca, com diem, ambició nacional, però també manca d'ambició social.
5: En cap cas és una intervenció del mercat.
0: L'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, i extingeix la seva responsabilitat penal en la causa del procés on estava encausada per desobediència, uns fets pels quals Rovira no va arribar a ser jutjada perquè va marxar a Suïssa. A més, l'Audiència Nacional la va processar per terrorisme en la causa del tsunami democràtic, un procediment arxivat per un error processal i que va permetre el retorn de Rovira a Catalunya. De l'economia, la inflació repunta 6 dècimes al setembre per l'encariment dels carburants i frega el 5%. Davant aquesta escalada dels preus, el Consell de Ministres ha aprovat noves ajudes en matèria d'energia i combustibles que mantenen un descompte de 20 cèntims per litre. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
6: Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el coste de estas medidas.
0: I acomiadar treballadors de baixa, fer controls mèdics propis i deixar de cotitzar la Seguretat Social pels empleats que no puguin treballar són les propostes de Foment del Treball perquè les empreses puguin donar resposta a l'absentisme laboral.
7: Hem duplicat l'absentisme i Espanya, que abans estava a la mitja de la Unió Europea, avui és el líder de l'absentisme de tota la Unió Europea.
0: Segons la patronal, l'absentisme cada any té un cost a Catalunya superior als 6.000 milions d'euros. I acabem amb la previsió del temps. Emet, Jordi Oriós, bona nit.
8: Bona nit. Demà la inestabilitat no se'n va del tot de Catalunya. Durant la primera meitat del dia, especialment, s'espera cel ennuvolat, encara amb probabilitat de precipitacions més febles i més disperses que les d'avui, ocasionalment acompanyades de tempesta. En qualsevol cas, a la tarda ja s'espera cel menys ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens seran de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 a Barcelona, 28 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada, amb canvis lleugers, els termòmetres baixaran durant les pròximes hores a 21 graus a Barcelona i Tarragona, 18 a Girona i Lleida. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4.

Sigues benvingut, benvinguda al nostre espai de conversa i d'escolta, refugiades aquí al final del dia en la foscor. El Sota Sospita és una coartada d'entreteniment cultural per a ments inquietes com la teva. I tu des d'ara i fins les 11 n'ets còmplice? Som Cristian Estanescu i Laura González.

Després desvetllo la resta de continguts. De moment, obrim, ho fem amb música, amb aquest nou single d'Arnau Ballbé, Tortuga.

El bateria de Manel, Arnau Ballbé, ha publicat aquest Tortuga, un altre avançament del que serà el seu primer disc en solitari, previst per inicis de l'any vinent, de 2027. El barceloní, a més, estrenarà gira a partir del 2 d'abril. Ho farà a la Sala Apolo de Barcelona i les entrades ja estan a la venda. Pel que fa a la cançó que acabes d'escoltar, Tortuga, és un exercici, diu Ballbé, sobre la contenció i els mecanismes que activem per no mostrar el que sentim. Ha estat el nostre tret de sortida. Avui al Sota Sospita entrem en matèria.

0: Ets una persona gelosa? Tothom pot sentir aquesta emoció, aquesta cosa que et mou per dintre, si la teva parella, per exemple, doncs, no sé, està com molt interessada en algú, o si aquesta altra persona s'interessa molt per la teva parella. Ara bé, què fas amb aquesta emoció? Aquí és on radica la qüestió. Sílvia Catalán, què tal, com estem?
1: Hola, què tal? Jo molt contenta i amb ganes de tractar aquest tema, perquè és un tema d'aquests que sempre acaben sortint a tot arreu. És una emoció, un sentiment molt universal, aquest de la gelosia.
0: Clar, però a veure, vull dir, en un moment donat, sentir-se insegur, tenir certa por, no sé, a perdre aquella persona, o certa inseguretat per comparació, no?, sovint, perquè de sobte hi ha algú que consideres una amenaça. Tenir l'emoció és molt humà, és molt universal, com tu deies, i fins aquí, doncs escolta'm, pot passar. Ara bé, com gestiones això? Aquí és on radica el problema, i pel que veiem, està a l'ordre del dia. I de la gelosia se'n deriven comportaments molt tòxics. Molt tòxics. I això ho hem d'aturar.

0: control. Si jo tinc gelos i el que faig és dir-te no pots sortir, quan surtis m'has d'enviar una foto demostrant que estàs on m'has dit que estàs,
1: no.
0: O, al final això evidentment no és una relació sana i no és adequat, és una relació de control. Per tant, és important que entenguem que de gelos en podem tenir en qualsevol moment i en qualsevol ocasió, perquè els tenim com molt encapsulats, no, en el món de la parella i de les relacions romàntiques, però també pots sentir gelos d'una relació d'amistat, quan les teves amigues, per exemple, queden sense tu un dia, uh-huh, perquè potser tu no podies, i en lloc de cancel·lar la cita o dir, bueno, doncs ja ens veurem un altre dia, han quedat.
1: Sí.
0: Igual, ai, et desperta, no?, aquella sensació de gelos. O, jo què sé, és molt típic, per exemple, en la canalla petita, no?, els gelos del germà petit.
1: Sí.
0: O vull dir que al final el gel és una cosa que ens acompanya i els gelos no deixen de ser una manifestació de la por que tenim a perdre allò que estimem o allò que és important per nosaltres. Mm-hmm. Si una cosa no m'importa, una cosa no té un pes específic en la meva vida, segurament serà més difícil que sentir gelos. Per això, moltes vegades, i ojo amb això, perquè la literatura romàntica, els contes de Disney i de més, s'han encarregat de dir-nos que si una persona no sent gelos és que no t'estima prou. Ojo, cuidao.
1: Clar, és que això és una premissa tan equivocada.
0: Molt xunga.
1: Tan equivocada.
0: Molt xunga. Perquè, de fet, si una persona t'estima i té un amor sa cap a tu, i hi ha confiança, no? Hi ha un amor de confiança i en realitat no has de per què tenir gelos, aquella persona no té per què marxar.
1: Bueno,
0: i en tot
1: que...
0: cas, si a tu et desperta aquests gelos,
1: treballa tu, saps?
0: Clar, no cal.
1: Hi ha la
0: tu...
1: Sílvia aquí per fer teràpia, coi.
0: No cal que tu li diguis a l'altra persona, és que no vull que surtis perquè et desperta. No, anem a treballar tu. O sigui, el gelos és una cosa molt, molt important que entenguem, que el gelos és una cosa que s'ha de treballar la persona que el sent, yeah, no la persona que els provoca. Aquí potser algú està pensant, ostres, clar, però és que la típica persona que no deixa de flirtejar...
1: Bueno,
0: amb
1: o sigui, una,
0: més...
1: una cosa és tenir gelos i després una altra cosa és tenir una certesa o tenir una intuïció.
0: Ah, exacte.
1: Que aquí estem entrant en un altre terreny que, si voleu, després el podem abordar també, no?
0: És que va,
1: o sigui,
0: molt
1: vinculat. Jo conec persones que no és que siguin geloses, és que tenen l'antena posada perquè saben qui tenen al costat.
0: Exactament.
1: Llavors això és una altra cosa, perquè és veritat que es converteix en quelcom patològic. També m'agradarà preguntar-te sobre realment és la por a perdre algú o és la necessitat de controlar-lo en aquest algú i d'on neix aquesta necessitat. Però vaja, partim d'això, no? Primera cosa, la gelosia és molt humana, la podem sentir totes i tots, i aquí es tracta de com ho gestionem. Mm. Però tu ara que deies aquesta premissa, no?, de que si m'estima és que és normal que sigui gelós. No, no és normal.
0: Exacte.
1: No és normal. I allò de, no, jo sóc gelós, no és que sigui gelós, és que lo mío es mío. No, perdona. Allò no és teu.
0: No, primer,
1: no és teu i no és teva. Això per començar.
0: Les persones no ens pertanyen. Cap persona
1: això
0: ens pertany.
1: Això per començar. Mm-hmm. I, clar, s'ha de distingir molt entre... A banda que si tu tens una parella, aquesta persona que és la teva parella pot demostrar amor a altres persones, mm-hmm, no de la mateixa manera que a tu, si no sou
0: una parella oberta,
1: evidentment, però si ens situem en una parella tradicional de dues persones, mm-hmm, amb una relació tancada, home, però igual aquesta per l'altra persona té amics o amigues, no? Clar. Que pot fer-los una abraçada, mm-hmm, o que pot, no sé, ser carinyosa en un moment donat, o pot preocupar-se per com li van les coses, o pot, és igual, m'invento, sortir a ballar i ballar amb algú que no coneix, fins i tot. Home, no et dic que li faci allò un twerking restregando cebolleta com...
0: Bueno, que potser entra dintre dels
1: bueno,
0: acords
1: home,
0: que teniu.
1: Bueno, home, jo prefereixo que no ho facis si ets la meva parella. Saps? O sigui, jo prefereixo que no.
0: Clar.
1: Però...
0: Mira, això és important que tinguem en compte que, quan estem en parella, si parlem d'una parella, això, una parella romàntica, una parella de sí, relació... la base de la parella ha de ser la confiança. Uh-huh. I la confiança en què? La confiança en que si aquesta persona està amb mi és perquè vol estar amb mi, no perquè vol estar amb un altre i posar-me les banyes. Llavors, quan tinc una relació sana, sí que poden existir aquests gelos, el que et deia abans, poden existir aquesta, no, aquest puntet de, ai, mira, preferiria que passés la tarda amb mi aquí tirada al sofà en lloc de que se'n vagi amb els seus amics. Evidentment que pot sortir això. Però si és una relació sana, tu això ho encaixaràs dintre del, ai, doncs, no, me l'estimo, vull que estigui aquí, però no li diré res, perquè també m'agrada que gaudeixi, m'agrada que faci la seva vida, m'agrada quan és una persona autònoma, no, i independent.

0: I això quedarà aquí, no, no anirà més enllà. Què passa? Que els gelos tenen molt, molt, molt a veure amb la inseguretat personal. Si jo crec que no sóc suficient, si jo contínuament, i abans ho has posat, no, al principi de la xerrada, si jo contínuament m'estic comparant amb els altres, si jo contínuament estic pensant que sóc inferior, que no valc tant com els seus amics, que aquella nova persona que té a la feina és més interessant que jo, té més coses en comú, evidentment, no? Això em genera, tu posaves la paraula, aquests gelos patològics, que al final acaben extenent-se a tot arreu. O sigui, jo he vist a consulta, he vist i m'han explicat, pares que tenen enveja dels fills per l'atenció que reben de la mare.
1: Per favor!
0: Sí, però per això dic... Sí, sí, és que la vida... Saps allò? Clar, és que la meva dona només està pels meus fills. Bueno, és que els teus fills tenen 2 i 3 anys. Jo què sé, igual és normal que la teva dona posi...
1: I si estiguessis
0: posi...
1: tu també una mica pels teus fills, exacte, i la lliuressis una mica amb ella. No
0: o,
1: sé,
0: compartíssiu, o compartíssiu espais, és que al final... Però clar, aquesta gelosia, aquesta enveja, aquesta necessitat d'atenció contínua, hi ha una part patològica, evidentment. No ets el centre del món de ningú, però ni tu, ni jo, ni ningú. Vull dir, per sort, compartim vida amb moltíssima gent. I realment, quan ho encaixem des de la naturalitat, no? De ostres, és que aquesta persona pot tenir diferents interessos. És molt més còmode. Mm-hmm. Perquè després, quan arriba aquesta persona, no, doncs et parla, ostres, doncs mira, he parlat amb l'altre de tal, no sé què, i he sortit... Bueno, doncs tens molta més... molta més conversa al final amb aquesta persona. Va. Que si està tot el dia amb tu, perquè clar...
1: La teoria jo crec que la sabem, la coneixem, i entenem que quin comportament del tipus gelós pot acabar convertint-se en tòxic. Però mm-hmm. moltes vegades les coses són molt més subtils, i si les veiéssim venir, doncs... actuaríem d'una altra manera. Et vaig a posar exemples. La primera vegada que em va preguntar qui era, no hi vaig donar importància. Després va començar a preguntar-me per què li posava tants likes, per què em parlava tant, per què havíem de quedar per prendre un cafè. Un dia em va dir, no et dic que no hi parlis, però si saps que em molesta, mm-hmm. per què ho fas? I jo vaig acabar deixant de quedar amb ella.
0: Efectivament. Mira, això és la base d'una relació de control, al final. Uh-huh. Perquè si aquesta persona... Torno, o sigui, partint de la base que els gelos són normals, i està molt bé que aquesta persona li pugui dir a l'altre, escolta'm, a mi això em desperta com neguit. L'altra persona ha de dir, ostres, pues, gràcies per dir-m'ho, ok, d'acord, desperta neguit, és una persona important per mi, i llavors què puc fer per baixar aquest neguit? Però el que puc fer per baixar aquest neguit no és deixar de quedar amb aquella persona.
1: No, ni deixar de posar-li likes. A més, és que, perdona una cosa, però jo, igual, no sé, però quan comences a tenir algú, comences amb una parella o tens una parella, el normal és que respectis les seves amistats i ja està, i fins i tot que conegui algú nou a la feina amb el que comenci a tenir bona relació. Després serà, diguéssim, responsabilitat d'ell o d'ella quin tipus de relació té amb l'altra persona. Però si jo estic sortint amb algú i aquest algú em diu he quedat amb la meva amiga la Mari o la Sònia, doncs molt bé, que us ho passeu bé. Ja està.
0: Sí.
1: I si està mirant Instagram i li posa 50 likes a la Sònia, doncs entenc que és la seva... O sigui,
0: sí, sí.
1: Perquè has de començar qüestionant, doncs perquè tens aquí un ego o molt fràgil o vols exercir un control.
0: Exacte.
1: Per no haver-te tu d'autogestionar. És que, bueno, és que a mi... Però en canvi això ho fa tanta gent,
0: sí, sí.
1: Sílvia.
0: Sí, sí, perquè és molt
1: home.
0: Habitual. Mira, has dit això i a mi m'ha vingut al cap, no? La idea aquesta de que no és el mateix tenir parella que estimar una persona que és la teva parella. Tenir parella moltes vegades és tenir una cosa en propietat.
1: Sí.
0: Fixa't, no tenir, posseir aquesta parella. I en realitat, aquesta persona no et pertany, torno a dir-ho. Quan tu estimes una persona... el que vols és que aquesta persona sigui aquesta persona. Si tu li comences a dir no quedis amb aquests amics, no vegis a la teva família, per exemple, no llegeixis aquests llibres perquè et posen idees al cap,
1: mira,
0: no miris
1: si
0: aquest tipus de pel·lícules perquè no sé què. Clar, al final aquesta persona deixa de ser aquesta persona. Per tant, tu no estimaves aquesta persona.
1: Clar.
0: El que estimaves o el que tu volies era tenir una parella
1: en propietat.
0: La imatge
1: que tu t'havies fet d'aquesta persona.
0: Bueno, això, tenir la parella en propietat.
1: Ja.
0: Llavors, si jo considero que és la meva propietat, evidentment, no, exerciré tot aquest control. Per tant, fixa't, no, en aquest cas que posaves, no, de a mi em fa mal que surtis, no, amb aquestes persones o que parlis amb aquestes persones.
1: Ja, pues...
0: Està molt bé, deia, no, aquesta consciència emocional de poder-li explicar a la teva parella què és el que està malament, però hi ha una cosa que no ens en podem oblidar i que tinc la sensació que últimament a nivell social estem perdent una miqueta, que és la responsabilitat de les pròpies emocions.
1: Uh-huh.
0: És a dir, sí, el que tu fas m'afecta a mi, evidentment, però jo tinc responsabilitat sobre això. Vull dir, jo he de treballar-me això.
1: Clar.
0: Perquè he de veure que no és sa,
1: si
0: que
1: jo en un moment donat em sento malament perquè tu surts amb els teus amics, m'ho he de menjar i
0: sí.
1: Punto. Mm-hmm. I no puc estar enviant missatges per veure si contestes i si estàs pendent de mi, perquè has sortit amb els col·legues o amb les col·legues, mm-hmm. M'és igual. I si un dia estem junts, on sigui, en una barbacoa amb les teves amigues, i jo trobo que n'hi ha una que té una confiança extrema i em sembla d'allò, m'ho he de menjar. Mm-hmm. I en un moment donat, jo què sé, igual puc preguntar, sou amics de fa molts anys amb la
0: Papeta.
1: Tània, Papeta, m'és igual, no? I com a molt no puc dir res més, vull dir, no crec, des del meu punt de vista, no hi ha dret a dir no vull que l'abracis o no vull que et toquis o has xerrat massa o fins i tot és que em sento malament perquè teniu molt bon rotllo. Mm-hmm. Perdona?
0: No, però per exemple,
1: jo
0: si tu ets una persona molt conscient de les teves emocions...
1: Jo crec que has de callar.
0: Però si ets una persona molt conscient de les teves emocions, jo crec que no està de més... no està de més.
1: Bueno, la professional
0: és
1: tu.
0: Pots dir-ho. Ostres, em desperta, no?, una miqueta de... com de gelosia i tal. Però em desperta una mica de gelosia no vol dir deixa de veure-ho. Vull dir, jo t'aviso perquè entenguis que potser... Quan quedis amb l'altre...
1: I què ha de fer l'altre?
0: Jo posaré una miqueta... No, l'altre és simplement informatiu. O sigui, no és una qüestió de posar-li la merda a sobre ni de traspassar-li la... Però està bé que en parella ens puguem dir les coses que... I llavors és... Vale, a mi això em provoca això... confio en tu de tota manera i evidentment jo m'ho treballaré, però que sàpigues que quan em dius que quedes amb aquesta persona, doncs potser jo no et poso tan bona cara o no t'animo tant a quedar amb aquesta persona com t'animaria a quedar amb un altre grup d'amics, per exemple. Vull dir que està bé dintre d'una relació sana que això existeixi, però ja entenc per on vas tu, perquè això al final es pot transformar en una estratègia de control. Ai, és que em fa sentir molt malament que quedis amb aquesta persona. Però tu queda, eh? No passa res, tu queda. I si
1: no,
0: cada cop és
1: una
0: això...
1: trampa, això és una trampa.
0: Evidentment, tu no t'estàs fent responsable.
1: Vam anar a una festa junts. Vaig estar parlant amb un noi que coneixia de la feina. Quan vam arribar a casa em va dir, t'he vist. Jo li vaig preguntar què havia vist i em va contestar, com el miraves?
0: M'encanta.
1: De nivell 1 de manipulació.
0: Pues
1: mirava amb els ulls, que en tinc dos, saps?
0: No, i que a més, tu pots mirar fascinadíssima una persona i no tenir cap interès romàntic en aquesta persona. Potser aquesta persona et fascina perquè, buah, jo què sé, perquè és superbon la seva feina, perquè ha fet un viatge xulíssim que tu tens moltes ganes de fer. Fins i tot potser t'està parlant d'una cosa i estàs mirant-lo en plan, uau, és que això ho vull fer amb la meva parella. No interpretem, no caiguem en l'error de la interpretació del llenguatge de signes. Això em sembla que n'hem parlat alguna vegada, de la comunicació no verbal. Està molt bé tenir-la en compte, però vigilem amb tot això, vale? Vigilem amb interpretar coses. Òbviament, si hi ha... O sigui, tot això s'ha d'entendre en un context, perquè si jo vaig amb la meva parella a una festa i està mirant amb ullets aquesta persona, i a més jo sé que amb aquesta persona es troba en el que dèiem abans, no? Si hi ha base d'on agafar-me, aquí evidentment, però si és una qüestió aïllada, o si jo no tinc més idea d'això, bueno...
1: Jo me recordo una vegada, que fa molts anys d'això, ha prescrit, però vaig anar a una festa amb un noi, que ja hem tingut alguna cosa, i llavors en aquella festa... vam trobar a la seva ex, que se suposa que estava tot bé i tal qual. I llavors me la va presentar i jo la vaig saludar molt normal i em vaig interessar per què feia, per tal qual. Ah, molt bé, i llavors vau compartir... I llavors em va venir una amiga de l'ex, o un amic, no ho recordo, i em va dir, com és que tens tan bon rotllo i que estàs així com si no res? Dic, per què no hauria d'estar com si no res? Vull dir, allò... Ja s'ha acabat, m'entens? O sigui, no... Ja, però, clar, és l'ex. Bueno, ja, però... ex, precisament, ja per, precisament per això, és la ex, jo, la qual soc jo. O sigui,
0: clar, però mira...
1: A mi no m'importa, m'entens?
0: Sí. Fixa't, aquesta actitud teva és una actitud molt sana, perquè al final és aquesta persona no ha sigut important.
1: Però ja no, ara clar. Ho soc jo, vull dir, és que jo no, no soc de gelosa.
0: O potser sí que segueix sent important en tant en quant forma part de la teva història.
1: Sí, clar, faltaria dir, més.
0: Llavors, és com, tu has d'entendre quan estàs amb una... O sigui, si tens 15 anys i tens una parella de 15 anys, però segurament no tindrà cap ex, tal. Però quan tenim una edat hem d'assumir que si comencem una nova relació hi han hagut persones abans, per tant és molt absurd sentir-te gelosa de l'ex, que això passa moltes vegades.
1: Això
0: eh?
1: També hi ha gent que li importa, eh? Mm-hmm. Com, bueno, ja no diré com ho diuen els bros i aquestes coses, no? però el bagatge...
0: Sí.
1: Hi ha gent que li importa.
0: Bueno, per això, perquè hi ha tanta inseguretat que al final la sensació que molta gent té és com, aquesta persona amb la que estic ara m'està comparant amb totes les seves ex. I no sé tu, no, però jo he tingut diverses relacions de parella i mai se m'ha acudit comparar-los un home a l'altre perquè són persones diferents. Vull dir, quan tu tens una relació sana, en realitat no estàs comparant amb res. Mm-hmm. Però clar, aquests gelos retroactius, no? Que és com aquestes coses que has fet amb la teva parella. Clar, és que amb la teva ex havies fet 30 viatges i amb mi només n'has fet un. Bueno, doncs potser amb la ex tenia, no sé, anava millor de pasta i amb tu no tant, o amb tu té altres aficions, no ho sé.
1: Sí. Al principi em feia gràcia que volgués saber de mi. Has arribat bé? Què fas? Amb qui ets? Després van començar els... Per què no m'has contestat si estaves connectada? I si trigava 2 hores ja hi havia una discussió. Jo ja no estava vivint la meva vida, estava administrant la seva tranquil·litat.
0: M'agrada molt això de l'administració de la seva tranquil·litat.
1: Sí, o sigui, disfressada preocupació, un control. Això sí que ho he vist de ben a prop. Jo tinc una amiga que el seu marit, de veritat, no puc amb allò, eh? Videotrucades contínuament quan em ve a veure.
0: Escolta'm.
1: És que, vull dir, estem al súper, m'entens? I hem d'ensenyar que estem al súper. Però què és això, tio?
0: Molt malament.
1: Molt malament. I després clar. Conec el cas contrari, o sigui, conec el qui se fa 4 o 5 fotos al llit, vale, per quan no està amb la dona, i llavors, igual està de festa, i li envia una foto i li diu, carinyo, fins demà.
0: No.
1: Però la foto no és d'avui.
0: Todo mal. És que ja... El tema, i a més...
1: Per això estem fatal.
0: I a més amb el tema ahir, cada cop pitjor.
1: Bueno, ja, però de la mateixa manera que hi ha moltes eines també per saber, perquè els joves saben estalquejar molt,
0: sí.
1: I molt bé, i hi ha moltes eines per saber doncs què estan fent. Però clar, aquesta necessitat de controlar a l'altre, de quantes hores està a Instagram, si ha posat fueguitos o no ha posat fueguitos...
0: Això és una bogeria absoluta.
1: És tremendo,
0: eh?
1: Però és que a més deu generar una ansietat. Deixa-la en pau, que faci els fueguits, tu viu tranquil·la. I si un dia te la fot, doncs te la fot. I ja està, i allà no és, i ves tan lluny. No sé,
0: jo he vist coses tan extremes, o sigui, sí. Gent a consulta que m'ha explicat coses tan extremes, com, clar, perquè jo sé el número de gent a la que segueix aquesta persona. Llavors, quan veig que segueix a una persona més, vaig a mirar a qui ha començat a seguir. I és com, mare de Déu...
1: Quin estrès, i sempre, quina feinada, no?
0: Clar, exacte, sempre els dic, uala, és que si tot aquest temps que tu estàs dedicant a això el dediquessis, no ho sé, a mirar una sèrie, a llegir...
1: A cultivar-te...
0: O a dormir,
1: sí.
0: Estaries molt més relaxada i molt més descansada. Però és veritat que les xarxes socials ens porten molt aquesta sensació, moltes vegades falsa, de control sobre l'altre. Miro això, no? On està? Vale, ara s'ha connectat. No, ara no s'ha connectat. Ara ha estat en línia tantes hores, tal, no sé què. I normalment, l'altre dia em deia una pacient, clar, normalment, com ho deia, ell no es connecta a partir de les 11 perquè ja dorm, i l'altre dia em vaig connectar jo a les 12:30 i estava connectat i no estava parlant amb mi, i amb qui estava parlant, i jo, uau, dic, un moment,
1: no sé,
0: dic, jo què sé, doncs igual estava felicitant l'aniversari a un col·lega o estava,
1: o
0: jo què sé, llogant, no ho sé, és igual. La qüestió és que quan tenim aquesta sensació d'inseguretat, de que l'altre en qualsevol moment ens la pot fotre, ens hem de treballar. Perquè això, evidentment, no és sa, perquè això, evidentment, no és tranquil·litzador, no és una vivència sana de tu ni de la relació, i, per tant, aquí jo animaria les persones que s'identifiquin com a geloses, que no és que siguin males persones, no volen ser controladores necessàriament. Molta gent pateix molt per ser gelós o per ser gelosa.
1: Clar.
0: Jo els diria que es treballin.
1: I després una altra cosa, vull dir, si l'altra persona amb la qui estàs et dona molts motius, que aquí entraria el tema de la intuïció, dic que igual pot ser que siguis una mica gelosa per experiències anteriors, no? Gelós o gelosa, d'acord. Però també pot ser que tinguis una intuïció, perquè la persona amb la que estàs, doncs, bueno, igual s'olora a quilòmetres, no? Ho pots ensumar que no és de fiar. Si no és de fiar, vull dir, deixa't de... No confonguis amor amb esperança de que canviarà. O sigui, si no és de fiar, no és de fiar. Llavors, clar, les xarxes socials, com dèiem, han convertit la gelosia en una mena de capacitat per a la investigació, no? De capacitat per a la... per detectivesca.
0: Total.
1: I això, tornem-hi, a qui estressa i a qui converteix en un neguit és a la persona que la pateix. I no deixa de ser també una manera de violència psicològica.
0: Absolutament, sí, sí.
1: Llavors, allò no pot ser. En el primer moment que tu, no, és que mira, surt tots els divendres i mai em contesta. Doncs mira, si mai em contesta tens dues opcions. O no escriure-li, per tal de no rebre... la no resposta, sí.
0: O gestionar-ho. Mira, faré una cosa que ja saps que no faig massa sovint, que és posar un exemple meu propi. Jo quan vaig començar amb la meva nova parella, amb la parella que estic ara, tenim una relació molt sana, molt bonica, fantàstic,
1: que bé.
0: Però quan vaig començar amb ell, quan ell quedava amb els seus amics, ell no contestava el mòbil. I a mi això em generava molta inseguretat.
1: D'acord.
0: Perquè venia d'on venia, bueno, és igual, les meves històries, vale? Però clar, jo sabia que m'ho havia de treballar. I llavors jo ho racionalitzava de la manera següent, és a dir, que guai tenir una parella que quan està amb els amics és capaç de desconnectar i estar amb els amics. Perquè en realitat és una cosa positiva, que en el moment a mi jo hagués preferit egoístament que em contestés i que estigués per mi i de més, clar que sí, però després ho reflexiones i és com no, és que això no seria sa. Per tant, moltes vegades, i això ho poso com a exemple perquè s'entengui que tothom podem tenir aquests pensaments egoistes,
1: sí.
0: No? Del vull només per mi i tot. No, però tu has de ser capaç de racionalitzar, per això deia, no? O sigui, hem de treballar-nos nosaltres i he de ser capaç de dir, vale, quan està amb una... i és fantàstic, perquè això vol dir que quan està amb mi està per mi. Quan està amb els seus amics, està pels seus amics. Quan està amb les seves filles, està per les seves filles. I és molt guai una persona que es pot centrar en el que està fent.
1: En el present.
0: I no en el mòbil, està contestant a la xurri de turno. No? Llavors, el que vinc a dir és que tota aquesta incomoditat que ens genera la gelosia, és molt important que entenguem que es pot treballar. Que no és que, és que jo sóc gelós i no hi ha res a fer.
1: No, clar, és que jo sóc així. Doncs mira, canvia.
0: Exacte. Es pot treballar, es pot... No és fàcil, bueno, clar, ja ho sé, perquè al final un treball psicològic mai no és fàcil, però hem de ser capaços de poder dir, val, jo vull fer això, jo vull estar en una relació de forma tranquil·la, de forma sana, i que quan surtin aquests gelos o aquesta sensació d'inseguretat, la pugui col·locar en un altre lloc.
1: Està malament revisar el mòbil.
0: Ui, i tant. A més, és il·legal.
1: Val. Demanar explicacions constants, controlar amistats, qüestionar la roba, quelcom que també he escoltat moltes vegades. On vas així? Així com? Així com, digues la paraula. Com vaig?
0: És que et vesteixes perquè et mirin.
1: En fi, és igual. Exigir ubicació. Interpretar qualsevol gest com una prova o indici d'infidelitat. Castigar amb el silenci. Fer sentir culpable l'altre. Vull dir, tot això, no. De cap manera. De cap manera. I què, si em poso guapa per anar a sortir? O sigui, i què?
0: Bueno,
1: m'entens?
0: Que...
1: O sigui, quin problema hi ha? No sé.
0: No, és que exactament...
1: O sigui, quan et diuen que, on vas així, o sigui, que guapa vas, no? Com un retret?
0: No. Que guapa t'has posat, no? Clar, però fixa't el que amaga això al darrere, és que guapa t'has posat per un altre que no sóc jo.
1: Ja. Yeah.
0: No? I és com, bueno, és que hi ha moments per tot. Vull dir, si estem a casa i estem aquí, jo què sé, fent el sopar, no sé què, doncs no pretendes que em posi el vestit.
1: Clar, els talons per fer-te el sopar.
0: Vull dir, doncs vaig amb la roba d'estar per casa, un dia sortirem a sopar i em posaré moníssima perquè em vindrà de gust, o no. O igual vaig amb xandall perquè em ve de gust, o perquè amb tu em sento... És que, clar, fixa't com canvia la cosa, no? És com, és que igual amb tu em sento còmoda com per no haver de posar-me talons. perquè no he d'aparentar res i em puc posar les meves bambes de caminar i no cal que un dia em puc posar més mona perquè anem a no sé on, d'acord, però en general no, i tenim com aquesta idea de bueno, és que al final és tot com molt molt tocant amb la inseguretat.
1: Sí,
0: és com, et poses guapa per l'altre, ostres, pues que xulo seria dir que et diguessin, buah, estàs guapíssima, segur que tothom et mira avui, gaudeix. Buah, això és superpotent.
1: Ja està, sense veure com una amenaça cap a tu, vull dir, si tu saps amb qui estàs i quin tipus de relació hi ha, perquè has de patir, perquè qualsevol altra, que la primera persona que passi pel davant te la podrà prendre, la teva parella.
0: Però és que, a més, això és superpotent perquè, fixa't, tu com surts de casa quan et diuen això? Buah, surts amb un poderío. I què passa quan tornes a casa? Que tens ganes d'explicar-li a l'altre. Ostres, doncs mira, estàvem al restaurant i hi havia una persona que no em deixava de mirar, o la col·lega aquella m'ha posat ullets.
1: Ui, però és que les persones insegures no ho suporten, això. Que mirin la teva parella.
0: Bueno.
1: No?
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: En fi, jo crec que tots ens hem trobat, amb aquest tipus de circumstàncies. Vull dir, a mi m'ha passat. M'ha passat allò de on vas, m'ha passat. M'ha passat allò de per què has de tornar a veure les teves amigues si les vas veure la setmana passada.
0: Ui.
1: Doncs perquè són les meves amigues.
0: I les veuré cada dia si pogués.
1: I les veuré sempre que pugui. I continuaran estant d'allà i sent les meves amigues quan tu ja no hi siguis. Saps com? coses molt absurdes que, clar, no podem confondre, que aquí arriba el problema moltes vegades, amb proves d'amor. És que, clar, vols saber on estic, perquè tal... És que
0: no, perquè pateix tant, m'estima tant...
1: No, que... no ho podem confondre amb proves, com a proves d'amor, perquè no ho són.
0: No, no.
1: Són proves d'inseguretat, d'ego fràgil i de tonteria al cap, bueno, més aviat.
0: I de sensació de propietat, al final.
1: I de sensació de propietat.
0: Per tant, mai no és sa que vulguin doncs això, controlar contínuament...
1: Anem a donar-li la volta. Anem a donar-li la volta. Tu tens una persona, no?, amb la que o convius o no, o és el teu nòvio, nòvia, el que sigui, i doncs sempre acostuma a ser transparent, o tu consideres que teniu una relació de confiança. Però, de cop, un bon dia, quan, no sé, el truquen per telèfon, en lloc de parlar davant, surt al balcó. O, quan aneu a sopar, posa el mòbil cap per avall.
0: Quan no ho havia fet mai.
1: Quan no ho havia fet mai. És a dir, comença a canviar una mica d'hàbits. Jo aquí diria sospita.
0: Sí, sí, sí.
1: I això no és gelosia. Això és, no, això és la intuïció atenta de la que parlàvem, no? O sigui, aquí estan passant coses. O sí, sempre tornava a les 8 i últimament de cop té molta feina. I ara torna sempre un cop a la setmana, torna a les 12. Home...
0: No, i pot ser que hagi hagut un canvi, però en una relació sana i normal, i on no hi ha res a amagar, aquesta persona et dirà, ostres, mira, estem en un projecte que ara necessito allargar més i tal, no sé què, i t'explica el projecte i tal, i no sé què, i no té problema en ser transparent. El problema és això, quan hi ha hagut un canvi. És a dir, jo, per exemple, de forma normal, sempre poso el mòbil cap per avall quan estic amb algú, si deixo el mòbil sobre la taula, perquè a vegades, com no tinc butxaques, doncs la vida. I normalment sempre el poso cap per avall. Això no és sospitós. Bueno, a més que jo no tinc activades les notificacions, però és igual. Això no és sospitós perquè sempre faig el mateix. Si amb la teva parella, de sobte això, no? Ara rep algunes trucades i se'n va al lavabo a parlar o al balcó, deixa sempre el mòbil al revés. Quan abans et deia, ai, mira el meu mòbil que m'ha dit no sé qui, i ara mai no et deixa mirar-lo, no? Perquè això a vegades passa en plan, ostres, m'ha enviat un missatge a ma mare i ara estic cuinant, agafa tu el mòbil i contesta-li. Bueno, pues fantàstic. I de sobte comença a amagar-se, aquí sí, que evidentment s'activen les alertes i les alarmes.
1: Clar, jo per això prefereixo no saber res del teu mòbil, saps? Jo vaig tenir un nòvio fa molt, també, que de seguida, no, quan ell posava la contrasenya i tal qual, aquesta de
0: el patró,
1: jo girava el cap com qui posa el número de la targeta, saps? I posa el PIN. I un dia em diu, no passa res, pots mirar, vull dir, és aquest ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dic, ja, és que no el vull saber.
0: Sí, sí.
1: És que no el vull saber. Clar, per dues raons. Primer, perquè tu tens dret a mantenir la teva intimitat, perquè avui em dius que no passa res, però potser un altre dia sí que t'incomoda alguna cosa.
0: Sí.
1: Que no té per què ser una qüestió d'infidelitat ni res, pot ser
0: igual,
1: alguna altra cosa que t'incomodi.
0: Igual m'estàs preparant
1: no
0: una festa sorpresa.
1: M'és igual, o sigui, no vull saber-ho. I segon, si després esperes de donar-me la teva contrasenya, que jo et doni la meva, ho portes clar.
0: Clar, però mira, això, Laura,
1: claríssim,
0: és una cosa que entre els joves es fa molt, eh?
1: Ja!
0: Com a prova d'amistat.
1: Bueno, i es geolocalitzen.
0: Sí, també.
1: Es geolocalitzen.
0: Sí.
1: Però estem fatal o què? Sí,
0: sí. L'altre dia una adolescent em deia, és que jo sempre sé on està la no sé qui, i jo, eh? Dic, què vol dir que sempre ho saps? Diu, sí, perquè tenim la comunicació compartida tot el dia, jo.
1: Comunicació compartida, tot el dia geolocalitzant. Dic, però, o bueno, sense que l'altre ho sàpiga, l'altre se'n va al lavabo, li poses un no sé què, llavors sempre saps on està.
0: És brutal. Però perquè això, no? És com una mostra de confiança.
1: Però quin neguit. No cal viure així, no?
0: Però escolta'm, jo tinc molta confiança amb la meva parella, amb les meves amigues, i no els hi deixaria llegir el meu diari.
1: Exacte,
0: ja està, final de la història, tinc dret a tenir una intimitat. I això, moltes vegades, i per aquesta idea de l'amor romàntic, no, que s'han de venut, que al final ho hem de compartir tot i que hem de ser dos cuerpos i una persona i aquestes coses xunguíssimes.
1: Ni mitges taronges.
0: Exacte, però clar, si som mitges taronges vol dir que quan ens ajuntem fent una completa i per tant ho hem de compartir absolutament
1: i,
0: tot.
1: No. Bueno, i, no, ja, i que no estem complets si no tenim algú al costat, no?
0: També, aquesta és la cosa.
1: Ni engeguem ja aquest tipus de pensaments.
0: Absolutament.
1: Llavors tu ets una persona independent que t'ajuntes amb una altra persona completament independent i junts feu dues persones que van juntes, bueno, que caminen juntes.
0: Construïu una cosa nova que és la relació. Sí. Que és una cosa que està fora de, o sigui, fora de vosaltres, en el sentit d'això, no? Que és una cosa que feu perquè tots dos poseu l'energia en què això creixi, però no és, no forma part de vosaltres.
1: Bé, doncs, compta amb el mite de l'amor romàntic, no? Perquè encara hi ha molta gent, sobretot joves, confiant que la gelosia són una prova d'amor, un símptoma d'interès profund, una idea reforçada també per la cultura general i per les xarxes socials. Compta amb les plataformes digitals per aquesta hiperconnectivitat que multipliquen aquests estímuls també de control, de revisar la darrera hora de connexió, de quants likes, de quants fueguitos, de quanta gent, de comentaris d'altres. És que has passat aquesta foto i només t'han comentat homes. Mira, en fi. Compta amb això de monitoritzar constantment, en definitiva, no? I a partir d'aquí, el control invasiu, perquè això pot portar a l'aïllament de l'altra persona i és molt perillós perquè pot ser que te n'adonis quan ja sigui massa tard. Per no parlar de les reaccions desproporcionades, enfadar-te, culpar l'altre perquè has parlat amb algú, perquè has tingut un, no sé, un gest d'afecte cap a algú, en fi.
0: O arribar a les agressions, vull dir, a les
1: agressions físiques. Bueno, clar, això ja és un cas que va més enllà del que és habitual. Avui estem parlant de coses que, en el fons, són molt habituals, perquè tots i totes coneixem gent gelosa, o potser ho som nosaltres, i el que s'ha de fer és, amb educació emocional, ensenyar als joves i a fomentar la confiança, intentar treballar-te tu totes aquelles mancances que tenen a veure amb la teva, no sé si autoestima, seguretat personal, etc, etc. Límits sans.
0: Exactament. Aquest seria el punt. Límits sans i autoconeixement. És a dir, si una cosa t'està fent mal, pregunta't per què et fa mal i vés a l'arrel del problema. No vagis a la persona no, que està evidenciant això, perquè al final...
1: I una cosa més, el control agòbia al final. Vull dir que el control agòbia i faràs que l'altre s'allunyi, amb la qual cosa vigila-ho molt. Vigila-ho molt i vés a teràpia amb la Sílvia, per exemple. Sílvia Català, fins la setmana vinent.
0: Fins la setmana vinent.
1: Et vull parlar a continuació d'una sèrie i d'un llibre, perquè tenen quelcom en comú i bé... Aquí ens interessen aquest tipus de temes en el Sota Sospita. D'una banda, de El Juicio, que és una minissèrie dramàtica mexicana de 8 episodis, que la tens disponible a Prime Video i que comença quan una jove estudiant, que es diu Andrea, acusa el fill d'un empresari milionari d'agressió sexual. Clar, el tema està aquí en el judici, ja no només a nivell personal, a nivell judicial... Bé, és una qüestió interessant a banda d'aquest duel interpretatiu que fan Eugenio Derbez i Pedro Alonso, perquè, bueno, són dos homes molt potents i el resultat, doncs, és interessant. Al voltant de 42 minuts per episodi, a més, estructurada la temporada de manera significativa perquè els títols van desplaçant progressivament el centre d'atenció entre els personatges. El primer és Miguel, el segon Andrea, el tercer Carlos, el quart Huerta, de manera que tenim diferents punts de vista i fent que el conflicte deixi de ser únicament el d'una víctima i un suposat agressor per convertir-se en una confrontació entre dues famílies. El Miguel Portillo és un pare solter, classe treballadora, vol treure endavant doncs, a la seva família, la seva filla Andrea. Ella estudia en una escola privada d'elit i allà es produeix aquest fet, no?, que és que acusa a Carlos Huerta, fill d'un superempresari, d'haver-la violat, i a partir d'aquest moment comença aquesta batalla que supera el suposat delicte, perquè el Miguel vol fer justícia per la seva filla i el pare del Carlos vol protegir el seu fill, no? I a més hi ha una diferència, i és que un té pocs recursos i l'altre els té pràcticament tots. La denúncia porta a enfrontar-se també amb un sistema que no funciona com ells esperaven, i tot el que comença com aquest presumpte delicte es va convertint en una lluita pel relat també. I sobre els límits parla de la justícia, el poder, la protecció familiar, etc, etc. Et deixo el tràiler.
2: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
3: Sí.
4: ¿A qué viene?
3: Vengo a presentar una denuncia. Abusaron de mí. Carlos Huerta, así se llama.
5: Su papá tiene toda la lana del mundo.
2: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
6: Quiero ofrecerte una disculpa.
2: Lo que pasó fue algo grave. No creo que es el tipo de problema que se arregla con una disculpa.
7: ¿No hay nada que tú puedas hacer, pa?
6: Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que no te pase nada.
8: Tenemos pruebas que demuestran que Carlos es culpable.
2: No pensamos bien con quién nos estamos metiendo. Tengo que hacer algo.
9: ¡Ey, cabrón!
3: Gracias por cuidarme.
2: Para eso estoy vivo, hija.
1: Aquí el tema és que més enllà del suposat abús sexual com a nucli del relat, també s'aborda allò que succeeix després, la denúncia, l'exposició pública, la reacció familiar, el qüestionament de la víctima, la intervenció de les institucions, després la família com a justificació moral, no? Tots dos pares creuen que fan el correcte pels seus fills. Allò que succeeix a la persona després de denunciar. Bé, hi ha com molts elements que fan interessant, no?, i que gira al voltant de la justícia, sobre si la justícia i la veritat són el mateix, per exemple. I això ens fa enllaçar amb el llibre del que també us volia parlar, que és Veredicto, que ha publicat N de Novela, que és d'Anne Odriozola, i m'agradaria compartir les paraules de la mateixa autora sobre la inspiració d'aquest llibre, no?, perquè ella explica que va ser durant una conversa a l'hora del cafè que una companya de la feina li va explicar que havia estat membre de jurat popular. I aquella conversa va fer que l'autora es comencés a preguntar què sentiria ella si hagués d'anar a jutjar a una altra persona. És possible no dubtar davant d'una responsabilitat d'aquestes dimensions? Llavors, a partir de aquesta inquietud va començar a entrevistar a fiscals, advocats, a policies, guàrdies municipals, i va assistir a molts judicis com a públic, i llavors va decidir que havia d'escriure una novel·la, no? Que bàsicament el que fa és endinsar-se amb els dubtes i les pors que sorgeixen quan 9 persones han de decidir sobre la innocència o la culpabilitat d'una altra, i mostrar que de vegades doncs és suficient amb aquell mínim dubte per tal que la gran majoria de les conviccions es vinguin avall. Aquest és el punt de partida o la llavor, no?, que impulsa Anne Odriozola a escriure aquest veredicte, i et planteja també una altra pregunta. Què és millor, deixar lliure un culpable o enviar un innocent a la presó? En definitiva, torna a posar el focus en aquesta idea de la imparcialitat, no? I si poden uns ciutadans sense formació jurídica decidir sobre el destí d'una persona. Si és possible deixar de banda les teves pròpies idees, els prejudicis. Veredicte posa el foco en tot plegat, no? En un dels procediments, a més, més excepcionals, podríem dir, de la justícia del nostre país, obrint aquest debat sobre aquesta imparcialitat i sobre els límits. Clar, també, quan un cas es converteix en notícia, ara estic recordant el judici de la Guàrdia Urbana. Els mitjans, les xarxes socials també construeixen un relat, o el de l'Andic, per exemple, no? Què passa si després a tu et criden i passes tot el tall, diguéssim, i et posen de jurat? Tu ja tens una opinió formada de tot allò. Realment ets capaç de deixar-ho enrere? Llavors, Veredicte reflexiona sobre la tensió entre el dret a la informació, també d'una banda, la presumpció d'innocència i l'impacte, en definitiva, de l'opinió pública en els processos judicials. Com et deia, Anna Irazola, l'autora, va fer una molt gran tasca de documentació per aquest llibre, assistint a molts judicis que tenien jurat popular, evidentment, i també comptant amb l'assessorament de molts professionals, i això doncs li permet doncs plantejar-te amb cert rigor, o amb absolut rigor, plantejant més preguntes que respostes, sobre tot el funcionament d'un procés judicial i els dilemes ètics, al cap i a la fi, de la justícia. No? L'Anna Irazola, que és autora de 5 novel·les històriques i és una de les veus més reconegudes, en aquest cas, de la narrativa ambientada a Euskadi. La nostra recomanació i aquest diàleg. Ara he pensat també, fixa't, en Jurado número 2, aquesta pel·lícula del Clint Eastwood, que també hi havia una implicació d'un jurat popular i també hi havia un personatge que tenia molta més informació sobre el fet que s'havia de jutjar, diguéssim, de la que tenien la resta per una qüestió d'implicació personal. I, clar, això li feien entrar en un dubte moral ètic tremendo que no es podia treure de sobre, no? I després el nostre company i col·laborador José Manuel del Río, que és advocat penalista, sempre diu que tu la culpabilitat l'has de demostrar. Si no tens totes les proves que indiquin que aquella persona és culpable, és que potser has de dir que és no culpable. Bé, un tema molt interessant, el que té a veure amb els judicis i amb el món judicial, en aquest cas a partir de dues propostes que et fem des del Sota Sospita. I avui arribarem al final, doncs, sí, ballant, també. Ballant perquè ja saps que s'ha publicat el nou disc de Soft Cell, el darrer disc de Soft Cell, i tenint en compte doncs, que és un gran homenatge, podríem dir, a l'escena de ball de Nova York, és un punt i final, a més, a la trajectòria del duet que formen Mark Almond i Dave Ball, perquè Dave Ball va morir just en acabar el disco, podríem dir, i part del material reflexa, de fet, els records i els sons explicava que tenia al cap durant les seves estades hospitalàries sota els efectes de la morfina. El Mark Almond va dir que evidentment no n'hi haurà cap altra gravació ni que hi haurà res més de Soft Cell, tenint en compte que el Dave ja no hi és. I, en fi, un àlbum que recorre un viatge de 24 hores a la ciutat de Nova York des de la nit fins a que es torna a fer de dia. Avui tanquem amb una d'aquestes cançons a proposta de Soft Cell, els artífacs de Tainted Love, de la versió més famosa de Tainted Love. Decadence is hard work. Arribem a les 11, serà el torn del Xavi Collado i el Metrópoli. Tornem demà, adeu-siau.

0: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Bona nit. A partir d'aquest moment comença l'edició 2389 del Metrópoli. Salutacions de Xavi Collado des dels micròfons de Ràdio 4. Rebem a Roc Boronat 127 de Barcelona el Xe. Ve per presentar el seu darrer treball discogràfic, però també el concert que aquesta setmana podem veure a la ciutat de Barcelona. Ja sabeu que això és el Metrópoli, fins les 12 en punt de la nit, fins la mitjanit, 60 minuts de bona ràdio. Benvinguts i benvingudes. Ara comencem.
1: Metrópoli, amb Xavi Collado.
2: Tengo aquí una pena que quiere salir y un gran remordimiento que me habla de ti. No ves en mí lo que soy, sino lo que fui. Te quedas con lo que escondo y no con lo que di. Te miro y te lo juro, no sé qué decir. El daño que nos hicimos no se va a curar. Si crees que tengo dudas, la respuesta es sí. Si preguntas hasta cuándo, digo hasta el final. Lloramos hasta que vuelve a salir el sol.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Ada Colau, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Benvinguda. L'exlíder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Benvingut. I avui amb una nova incorporació, l'expresidenta del Parlament, expresidenta de Junts, Laura Borràs, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Benvinguda.
4: Gràcies, jo m'incorporo. M'ha fet gràcia veure que deieu que era ahir en el tuit que anunciava veure una taula d'expolítics, perquè aquesta no és una decisió que he pres jo. Em sembla que és un concepte molt, molt judicial el que heu fet servir. Suposo que hi ha gent que ha decidit ser expolítica, però...
1: Tu no et sents expolítica.
4: Podríem dir-ho... bueno, podríem dir si em sento política,
1: també. Sou gent que heu tingut càrrecs en la política i que ara no us dediqueu a la política institucional. Aquest és un aclariment que l'Ada també em va fer un dia, de dir, política se'n fa sempre.
4: Exacte,
1: evidentment.
4: És a dir, jo en el meu cas concret, per això dic que és una denominació molt judicial, perquè
1: tu estàs inhabilitada.
4: Qui em retira de la política no són ni els ciutadans amb el seu vot, ni una decisió personal, sinó que en realitat és una decisió judicial que m'inhabilita per fer política institucional. Però, com em deia un senyor fa uns dies a Cornudella de Montsant, em deia, ells tenen inhabilitat per la política institucional, però nosaltres t'habilitem cada dia. Per tant, jo m'agrada prendre a mi les decisions, mentre les hagi de prendre algú altre per mi, podré continuar fent política des de diversos espais.
1: Doncs vinga, fem política des d'aquesta taula del Cafè d'Idees, fem política en aquesta tertúlia, perquè hem de parlar d'un tema que avui políticament s'està decidint a Madrid, al Consell de Ministres. Em sembla brutal el que avui s'ha de decidir per solucionar un problema d'anys i anys al nostre país. Però, a hores d'ara, Ada, començo per tu. Com estan les negociacions? Què en saps? Sumar entrarà, no entrarà al Consell de Ministres?
2: Doncs,
1: hi haurà acord?
2: S'està parlant fins al darrer minut, per tant, encara no sabem exactament què passarà en aquest Consell de Ministres. Sí que sabem que els darrers esborranys que ja la nit feia arribar el Partit Socialista no eren acceptables per part de l'altra part de govern, però només de l'altra part de govern, per part d'altres partits que li han de donar suport, com Esquerra, com Podem, no? Amb Junts ha prioritzat el Partit Socialista a negociar i crec que s'estan apropant més les posicions, pel que jo conec, però en canvi Podem i Esquerra s'estan allunyant.
1: Quins punts són els que fan allunyar-se?
2: Doncs resumint, primer, que el referent és el sindicat de llogateres, que és qui porta anys estant al costat de qui més ho necessita, i pal·liant tots els fracassos de les diferents administracions. No? Ja no ho cito només del govern central, sinó també la comunitat autònoma, els ajuntaments, a tot arreu. Però tot aquest fracàs, qui l'ha estat sostenint és el sindicat de llogateres. I són ells els que portaven mesos avisant que passaria Mari Carmen. Mari Carmen no era una sorpresa. Mari Carmen ja s'havia aturat el desnonament diverses vegades i se sabia que aquell dia arribaria. Per tant, que ara s'hagi de fer un decret Mari Carmen és també expressió d'aquest fracàs institucional, perquè totes les institucions sabien que aquell dia arribaria i no van fer res per aturar-ho. Dit això, que és aquest el punt de partida, entenc que el decret per als grups polítics que estan sota el paraigües de Sumar no serà acceptable si el sindicat de llogateres no li dona el vistiplau. Aquest és un primer punt claríssim. I què ha de passar perquè hi hagi un vistiplau? Doncs el sindicat de llogateres per mi s'ha plantejat algú que és no de màxims, que és molt raonable per la majoria social d'aquest país, que és no només poden haver-hi mesures per aturar desnonaments de persones vulnerables, que òbviament, però això és una mesura d'emergència, és una mesura per situacions límit. Aquí estem dient que hi ha milers i milers de persones en aquest país que estan vivint al límit també, perquè no arriben a final de mes, perquè han de retallar la seva despesa en menjar, en transport, que no poden fer vacances per pagar un lloguer abusiu. Llavors, cal atacar el tema estructural. I això, una mesura de mínims que s'està plantejant i que el Partit Socialista no vol incorporar, és la renovació automàtica dels contractes i la congelació de preu dels lloguers que no han parat de pujar els darrers anys. Aleshores, això, la renovació automàtica dels contractes, perquè s'entengui, és una cosa que es fa a Alemanya, per exemple, un país civilitzat, europeu, proper, vull dir, no estem parlant de bogeries, de coses extravagants. Són mesures raonables que es fan a altres països europeus com Alemanya i que no vol dir que el propietari no pugui recuperar la seva propietat. O sigui, si el llogater està pagant, el que passa és que es renova immediatament, a menys que el propietari el necessiti per ell mateix.
1: Ha de demostrar que el necessita per ell o per un familiar.
2: Sí, però que ho demostra amb una carta. Vull dir, saps? Només és, si tu necessites el pis, el pots recuperar. Però si no el necessites i el llogater t'està pagant, se li renova automàticament. Això dona estabilitat al mercat de lloguer i desincentiva l'especulació. I és una mesura, insisteixo, és de mínims. I aquesta, el Partit Socialista, crec que no és culpa de Junts. Està utilitzant a Junts com a excusa per no aprovar aquesta mesura.
1: Va, que parli Junts. Laura, diu, no és culpa de Junts. Diu, l'ha d'estar utilitzant a Junts per no aplicar la mesura. Aquest decret l'ha d'aprovar el govern i que és molt complicat. Ha de satisfer a les esquerres i també us ha de satisfer vosaltres a Junts. De moment, a mi el que m'arriba és que les postures estan distanciades. Laura, és així?
4: A mi el que m'arriba és que s'està treballant, que és el que cal fer. És el que cal fer. El que cal fer és treballar, entre altres coses, perquè qui té la responsabilitat de resoldre, en aquest cas, la qüestió de l'habitatge, és qui està en el govern i ha de tirar endavant aquestes polítiques. I, per tant, és evident que estem davant d'una situació en què hi ha hagut un cas que ha sensibilitzat moltíssim i ens ha afectat jo diria el conjunt de la població que té un mínim d'humanitat i, per tant, és evident que una situació com la d'una persona de 87 anys que és obligada a marxar de casa seva davant d'un fons voltor ens interpel·la a tots. Però és evident que el que no es pot fer és construir una política d'habitatge basant-nos en la criminalització de la propietat, perquè el principal problema i obstacle i escull que hi ha és el fet de no distingir entre fons voltors i petits propietaris, perquè, entre altres coses, això significa desatendre la realitat d'aquest país. I la realitat d'aquest país, doncs els que consideren que el país és l'estat espanyol, és que és un 92% dels propietaris els que tenen el parc de lloguer i d'habitatge, i un 8% les persones físiques i jurídiques, i per tant també inclosos els fons voltor. A Catalunya és un 70% i un 30% les persones jurídiques i els fons voltor. Per tant, és desatendre quina és i desconèixer quina és la realitat i sobretot no generar una legislació basada, fonamentada en la criminalització dels propietaris. Perquè ja tenim una Mari Carmen. És una Mari Carmen que ha patit aquesta situació, que sembla que, a més, està en vies de solució amb el fons voltor.
1: Han arribat a un acord amb l'empresa propietària.
4: Però hi ha
1: que ella ara accepti...
4: D'acord, però hi ha una altra Mari Carmen que no estem tenint en compte i és també una persona que pot ser una Mari Carmen vídua, una persona que amb molt d'esforç, amb molt de sacrifici, estalviant, ha aconseguit pagar una hipoteca durant 30 anys i tenir un pis i poder complementar, per exemple, la seva pensió de viduïtat amb aquest pis.
1: Però, Laura,
4: no es pot tractar igual un fons voltor que un petit propietari.
1: Però diries, Laura, que hi ha un punt d'acord entre partits com els Comuns i com Junts, que és... que es prohibeixi desnonar els fons voltor?
4: És que jo crec que
1: estaríeu d'acord?
4: És que jo crec que aquí això és solemnitzar l'obvietat. És a dir, jo crec que no hi ha cap discussió sobre... I s'ha dit des del primer moment que una cosa és tractar els fons voltor que fan especulació amb un dret com és el dret a l'habitatge, això posar-ho al costat de petits propietaris que poden ser persones igual de vulnerables que pugui ser la Mari Carmen.
1: És solemnitzar l'obvietat, però és una obvietat que a dia d'avui és la nostra realitat.
4: La realitat és poder...
1: Provoquen que s'expulsi a la Mari Carmen.
4: Però, justament, jo el que crec és que el que cal tenir en compte és que el problema de l'habitatge és un problema que ve de molt enrere, que s'han estat aplicant polítiques i que el que cal veure és si aquestes polítiques han resolt o no han resolt el problema, perquè focalitzar la política d'habitatge, que és multifactorial, que té molts factors, que té a veure amb moltes ramificacions en la criminalització del propietari i, en aquest cas, en no atendre la diferència entre un fons voltor i un petit propietari, que pot ser una persona en mateixa situació de vulnerabilitat que la Mari Carmen, és no voler veure quina és la realitat i, per tant, no legislar d'una manera conscient, perquè el problema de legislar el té el govern. El problema de l'habitatge l'ha de resoldre el govern. No pots traslladar aquest problema a un particular, a un propietari. Els fons voltors queden a banda. Els fons voltors estem dient que no hi ha desacord sobre aquesta qüestió.
1: Va, Carrizosa, que també vull sentir la teva opinió. S'han dit aquí moltes idees. En quines estàs d'acord, en quines no?
3: Mira, jo estic d'acord...
1: Que es prohibeixi desnonar els fons voltor?
3: Estic d'acord en regular el tema de les inversions dels fons voltor perquè recauen sobre una primera necessitat, que és la vivenda. I, per tant, això jo estic d'acord en regular, però hem de ser conscients que els fons voltor són el 2% del total dels lloguers a Espanya. O sigui que no estem criminalitzant una determinada... No agafem com a excusa els fons voltor, perquè els fons voltor... Com ha dit la Laura, qui està llogant a Espanya, el 92% són persones físiques. Va, i d'aquestes, el 75% són persones que només tenen una propietat, no són grans tenidors, tampoc.
1: Carlos, i tu creus, estaries d'acord amb alguna cosa que ha plantejat l'Ada Colau i és el que s'està parlant i està sobre la taula, que és que el lloguer renovi automàticament a la fi del contracte? Mira, això ho veuries.
3: Jo crec que...
1: Llevat que el propietari justifiqui que necessita el pis, eh?
3: Les receptes que estan portant a terme des del govern d'Espanya no estan donant l'intervencionisme al mercat de lloguer, dona com a resultat que aquí a Barcelona aquest intervencionisme fa que per un lloguer hi hagin 418 famílies fent un càsting per a veure qui entra. Amb els titulars d'avui que diuen... renovaremos los alquileres y prohibición veto de desahucios fins al 2028, això el que fa és espantar aquests petits llogaters que són el 92% dels lloguers totals que no treuen els seus pisos a lloguer i fan veritables càstings per, precisament per les persones més vulnerables. És que el càsting deixa fora del mercat de lloguer a les persones vulnerables, i aquest és l'efecte que ha tingut la regulació per part de l'esquerra.
1: Ada, diu el Carlos que no funciona la regulació, que s'espanten els propietaris, que llavors no llogaran.
2: Jo crec que de les diferents intervencions jo hi ha un punt en comú que destacaria. O sigui, no criminalitzar els propietaris. Estem tots d'acord. No s'ha de criminalitzar els propietaris. Ara, definim propietaris. Aquí està el quid de la qüestió. I no és només una qüestió de fons voltor. Els dolents, diguem-ne, que efectivament tenen milers i milers de pisos, encara que siguin un percentatge petit dels propietaris, però tenen molts milers de pisos i cada cop en tenen més. Per tant, són un problema els fons voltors. Però no són només un problema els fons voltors, són un problema els rendistes. Per tant, jo sí que distingiria entre propietaris i rendistes, que és el que fa el sindicat de llogateres. El sindicat de llogateres no ataca els propietaris, ataca els rendistes, els que viuen sense treballar en la seva vida i la seva única feina és cobrar lloguers abusius a persones que han de treballar i entregar més de la meitat del seu sou per pagar aquest lloguer. Això són els rendistes, vale? Els que viuen de la feina dels demés. Rendistes poden ser...
1: Però potser un rendista pot ser, Ada, un propietari que ha estalviat tota la vida, ha comprat un pis...
2: Molt bé, doncs
1: i ha decidit no treballar doncs que guanyi, i viure del lloguer que li dona el
2: algú
1: pis.
2: Algú que ha estalviat pot estalviar i invertir aquells diners en moltes coses, no? Perquè es pot invertir en diferents coses. Si ho fa amb l'habitatge, ha de saber que en aquest país no volem que l'habitatge sigui el negoci del segle amb el que et forres en dos dies, que és el que ara mateix s'està promovent a través de moltes polítiques, a través de la fiscalitat, a través de diverses coses. Aleshores, això és el que s'ha d'acabar. Això és el que s'ha d'acabar perquè va en contra de la funció social de l'habitatge que està recollida a la Constitució. Aleshores, és senzill, és distingir efectivament entre petit propietari i rendistes, especuladors, fons voltors. I aquí quan dic petit propietari vull dir qui té un habitatge, dos habitatges. En aquests els hem de protegir, clarament, els que tenen un o dos habitatges. El que té habitatge per casa seva, és que hi ha afectats per la hipoteca que estan anant a les concentracions i que han acampat a sol conjuntament amb les llogateres, perquè tenen el mateix problema d'especulació. Si, en canvi, evitem les compres especulatives, si garantim que els contractes es renovin automàticament, això baixarà els preus, perquè baixarà l'expectativa de negoci, i aquesta baixada de preus no beneficiarà només a les llogateres, beneficiarà també els petits propietaris que podran accedir a una primera residència a preus més econòmics
1: que els
2: actuals.
1: Però estic entenent que un petit propietari ha de poder desnonar amb més agilitat que un gran propietari?
2: Efectivament, a un petit propietari, que parlem d'un o dos... És que hi ha gent que parla de petits propietaris i està parlant de gent que té dos pisos. I això no és un petit propietari.
1: Un o dos pisos és un petit propietari.
2: Clar que sí. I quan és la
1: pròpia... Que ha de poder desnonar amb més facilitat.
2: Evidentment. I quan és per la pròpia residència, evidentment que s'ha de poder desnonar amb més facilitat i ha de tenir fins i tot incentius fiscals. O sigui, jo crec que hi ha d'haver una protecció a la residència. El que hi ha d'haver és la protecció a la residència, sigui en propietat, sigui en lloguer. Ha d'estar protegit, que casa teva sigui un lloc estable, que no et puguin fer fora en qualsevol dia, que no t'hagis d'endeutar de per vida per poder tenir aquell lloc estable. El que s'ha de protegir és l'habitatge com a residència. Quan l'habitatge passa a ser negoci, aquí em sap greu, però aquí s'han de ficar totes les traves, s'han de ficar molts impostos, s'han de ficar límits, s'ha de protegir el llogater perquè tingui estabilitat, perquè si no, a la que hi hagi de negoci, entren en tromba, i ho estem veient. Els fons han arribat aquí, i us dono una dada, perquè amb això de les dades dels percentatges de propietaris, a Barcelona, el 2021, i això ha anat en augment, el 2021, la meitat dels pisos estaven en mans de propietaris que tenien més de 3 habitatges. Per tant, no propietaris que tinguin el seu habitatge residencial. Per això dic que és tan important. Jo crec, sincerament, i amb això acabo, jo crec que vagi com vagi avui amb el decret d'habitatge en el Consell de Ministres, tant si s'aprova com si no s'aprova i s'ha de seguir discutint, la lluita continuarà. No es resoldrà avui tot. Això ho hem de dir, no es resoldrà tot avui i la lluita ha de continuar. Hi ha hagut un esclat social importantíssim, hi ha un munt de gent que ha sortit que no tornarà a casa tranquil·lament perquè ha dit fins aquí hem arribat, volem una vida sostenible, volem poder projectar el nostre futur, volem plantejar-nos si volem tenir fills o filles i que això no condicioni el preu de l'habitatge. Per poder tenir un projecte de vida hem d'accedir a un habitatge estable. Bueno, doncs per això jo crec que una cosa que no s'ha fet prou fins ara i seria estratègica és que hi hagués una aliança formal entre llogateres i propietaris de primeres residències, petits propietaris de veritat. Aquesta aliança faria la majoria social de, no sé, del 70, del 80% de la població contra els especuladors, que són els nostres enemics. Hem de fer una aliança contra els especuladors. I aquí hem d'estar tant llogateres com petits propietaris.
1: Esteu d'acord, aliança contra els especuladors?
4: Jo el que crec és que estem parlant d'un decret que no és que diferenciï entre propietaris i rendistes, és que no diferenciï

0: És en les grans ciutats, que són les zones més tensionades, el que estem aconseguint és també fer que el problema sigui més greu. Mirem què fa Europa amb les polítiques d'habitatge. Si tu necessites habitatge, has de buscar habitatge. Aquest habitatge tens la responsabilitat com a govern o de fer-lo, o de crear-lo, o de rehabilitar-lo, o de trobar totes les mesures que t'obliguen a tu que tens el problema no evacuar la solució en uns propietaris, perquè no farem un xoc de vulnerabilitats aquí. És a dir, tan vulnerable és la Mari Carmen de 87 anys que hem vist en aquesta situació, en la qual estem tots d'acord, com moltes altres Mari Carmens que estan en una situació de vulnerabilitat sense ser un fons.
1: Però l'Ada plantejava que l'habitatge no ha de ser un negoci.
2: Clar, però és que l'enfoc...
1: L'enfoc, en aquest punt ja esteu d'acord o no?
3: És que és un enfoc partidista i vist des de la perspectiva de l'esquerra que està culpabilitzant a un percentatge mínim del total del mercat de lloguer. I fent aquesta mena de demagògia de no, és que és els fons voltor i els especuladors, estan carregant-se un mercat molt majoritàriament en mans de persones que són tan vulnerables de vegades com els propis inquilins.
0: Més d'un habitatge.
3: En el sentit que ells tenen el seu únic ingrés.
1: Carlos, si tu tens dos, tres habitatges, sí, que probablement tens amics, sí, que tenen dos, tres habitatges, sí, creus que estan en una situació igual de vulnerable que qui viu de lloguer i està, sí, pendent ja de si aquella empresa d'aquí un mes li dirà has de marxar de casa perquè et doblo el preu del lloguer?
3: És que
1: són igual, sí, de vulnerables, Carlos?
3: És que això no és el tema. El tema és si tu fas polítiques que estan espantant la gent que vol posar el seu pis en lloguer amb una mínima expectativa de que si li deixen de pagar el lloguer, que no digui, no, és que és vulnerable perquè és una mujer sola con un hijo. Hosti, ja no els pots... ja no pots fer un desnonament. Llavors, clar, la gent no lloga a una dona sola, a una dona gran, a un home jubilat, no lloga... Perquè aquest cas de la Mari Carmen els espanta. Diu, ostres, i ara què va legislar la izquierda? I ara què va legislar?
1: L'habitatge com a negoci s'ha de permetre, sí o no?
0: És que no es pot legislar des de la ideologia i encara menys des del dogmatisme. És a dir, hi ha
1: sempre
0: problemes.
1: Sempre legisla des de la ideologia, no?
0: No, jo crec que no. Hi ha l'obligació.
3: Per això
1: us votem, votem els polítics. Jo crec que legisleu des de la ideologia.
0: No, jo crec que, al contrari, jo crec que el que s'ha de fer és treballar per resoldre les dificultats i els problemes que hi ha. I llavors, com fer-ho? Ideològicament no resolen els problemes, perquè ho estem veient. Si estem dient que s'ataca, per exemple, el topall dels preus, i llavors resulta que això té un efecte col·lateral, que és que es redueix l'oferta, les dades que donava la Sindicatura de Greuges al Parlament de Catalunya era que havia baixat el nombre de contracte de lloguer com a conseqüència del rebaixar el preu. El que diuen els especialistes des de la universitat, si escoltes a professors com el professor Cabezas o el professor Nassarre, per posar a l'Universitat de Barcelona una Universitat Rovira i Virgili, t'expliquen quin és l'efecte de determinades polítiques, perquè quan no s'aborden de manera multifactorial no se dona una solució real. I aleshores el que es tracta és de buscar solucions, no de tenir ideologia. La ideologia és molt bona, la consigna, però fixa't, hem sentit en aquesta legislatura el senyor Illa donar una xifra amb 50.000 pisos. Ja l'havíem sentit, aquesta mateixa xifra donada pel senyor Montilla. Però clar, pots donar la xifra, però si no fas els pisos, el Banc d'Espanya ha dit que hi ha un diferencial de 750.000 pisos entre 2021-2025, que partim d'aquesta realitat.
1: Sí, que s'ha d'augmentar el parc.
0: Aleshores, si necessites habitatge, has de buscar habitatge. El problema el tens tu, no el pots evacuar, i has de trobar les polítiques que t'ajuden a resoldre el problema.
3: No
0: les fan. Dogmàticament.
3: No
0: les fan, o les que fan encara empitjoren o tenen un efecte...
3: I aquest empitjorament no té cost electoral pels autors de l'empitjorament, perquè, al contrari,
0: tan llarg com
3: alimenten, claro...
1: És evident que les coses no s'han fet bé fins ara. Això crec que és evident i podem estar-hi d'acord. Però...
4: I tant, però no s'han fet bé, mirem en perspectiva, els últims 40 anys. O sigui, no només els últims 8, els últims 40 anys. Perquè, i la recepta principal que s'ha fet en aquests últims 40 anys no ha estat la intervenció del mercat. La recepta principal que s'ha fet durant 40 anys ha estat la liberalització i la mercantilització de l'habitatge. Com pocs països a tota Europa. O sigui, a altres llocs d'Europa, a l'últim al·lucinen amb la mercantilització i l'especulació que s'ha permès a l'estat espanyol. O sigui, perquè tu vas al nord d'Europa, hi ha parcs públics molt importants, hi ha regulacions, a Viena està reguladíssim el lloguer i funciona estupendament, a Alemanya es renoven automàticament els contractes i el lloguer funciona estupendament, i la majoria...

0: La població està de lloguer, la majoria, però la majoria de la població està de lloguer i no de propietat perquè el lloguer és estable i per tant a la gent li surt a compte estar.
1: He sentit un reportatge de que deia que a Berlín, ho diré de memòria, perdoneu si m'equivoco, però que la mitja dels lloguers era com de 40 anys, la mitja.
2: I el 80% és lloguer i a Berlín. El 80% del parc immobiliari...
0: Això és el que vol dir accedir a una casa segura i estable, que és el que hauríem de desitjar per a tothom, ja sigui en règim de lloguer o de petita propietat. Però quan es diu que han fracassat les polítiques, i tant, ha fracassat la liberalització del sòl, ha fracassat l'endeutament de la població amb la bombolla immobiliària perquè tothom comprés i es va construir més que mai, més que la resta de països europeus tots junts. Espanya va ser el que li deien el milagro espanyol, no? I va acabar amb el desastre econòmic més sonat de la història d'aquest país recent. Amb tota la població endeutada, desnonada, l'economia enfonsada... O sigui, que la recepta de mercantilitzar, endeutar i permetre posar preus lliures sense control ja s'ha fet en aquest país i ha sigut el fracàs més gran de tots. Ara què passa? Que hi ha regulacions a mitges i és veritat, són insuficients i no acaben de funcionar. Per tant, el que s'ha de fer és una bona regulació estructural que, com dic, protegeixi la majoria social. I això vol dir protegir els llogaters i protegir els propietaris que tenen un habitatge per viure, no per especular.
3: És que hi ha un tema col·lateral. Estàvem parlant de que fer política de rodalies és fer política d'habitatge. Jo, naturalment, he d'esmentar el dèficit fiscal. El dèficit fiscal és dèficit social. Tothom està buscant de com es poden trobar diners. Bueno, doncs, escolti, és que un 10% del dèficit fiscal calculat en l'última vegada que ho va calcular la Generalitat de manera completa el 2022 seria un 10%, 2.000 milions d'euros dedicats a l'habitatge. Per tant, és evident que hi ha de poder haver altres respostes i solucions que no s'han dut a terme. Però també hem de tenir molt present que una família que el 2024, les últimes dades, dedicava més del 40% del seu sou a poder disposar d'un habitatge. És una família que viu absolutament ofegada. I, per tant, és evident que cal prendre també la mesura de que treballar per millors salaris també possibilita, perquè els preus no són alts o baixos així en abstracte. Són alts o baixos en funció de les teves capacitats. Quan s'utilitza una regulació que tapa el preu del lloguer, que genera una disminució de l'oferta, però que, en canvi, aquests llogaters que no volen llogar el seu pis perquè tenen X dificultats posteriorment, el volen portar al mercat de venda, resulta que qui està en disposició de comprar tampoc són les famílies de la classe mitjana autòctona, sinó que venen persones que poden ser d'altres llocs de la Unió Europea i que, aleshores, compren i es converteixen en propietaris aquí. Per tant, és un tema que, com dic, té moltes arestes i cal abordar-lo en tota la seva complexitat.
1: És un tema molt, molt complicat i fixeu-vos que estem mantenint aquesta conversa molt interessant, de veritat, que és la que probablement s'està produint ara per arribar al Consell de Ministres, veure si s'arriba a un acord. L'altre dia, Ada, tu vas fer un vídeo posant sobre la taula la sortida de Sumar del govern. És una possibilitat que encara està sobre la taula?
0: Bueno, evident,
1: a hores d'ara,
0: evidentment,
1: a mitja hora perquè comenci el Consell de Ministres.
0: Això ho vaig traslladar com a opinió personal i com algú que ha estat en l'activisme pel dret a l'habitatge durant 33 dècades. O sigui que, vull dir que la política institucional hi ha estat uns pocs anys, però he estat més temps activista pel dret a l'habitatge. I quan vaig veure el que estava passant amb la Mari Carmen, que a més coneixia el cas, que feia mesos que se sabia que arribaria aquell moment, i que, és veritat, ja sabem que no hem d'esperar res d'Almeida, d'Ayuso, del Partit Popular, ja sabíem que no m'haurien un dit per salvar la Mari Carmen, encara que tinguin competències per fer-ho, però del govern progressista...
1: Però en teoria, perdona, la casa de la Mari... Avui llegeixo la portada del Mundo, del Mundo, que diu que Almeida devuelve a Mari Carmen a su casa, tras pactar con los propietarios. És la manera com ho explica el Mundo.
0: Això és gràcies a la pressió social, no és gràcies a Almeida, òbviament, és gràcies a la pressió social que aquests propietaris s'han vist contra les cordes, han vist que el seu prestigi empresarial estava pels terres i ràpidament han volgut arreglar el desastre. Tant de bo se n'haguessin adonat abans i no haguéssim hagut de passar per la situació traumàtica que ha hagut de passar la Mari Carmen, que ara quan la sents parlar des de l'hospital amb un fil de veu se't trenca el cor, perquè aquesta dona ha passat una situació de tensió i d'estrès a la seva edat que no hauria d'haver passat. Per tant, bueno, doncs ben vingut que per la pressió social ara rectifiqui la propietat i li torni a oferir tornar a la Mari Carmen, ella decidirà si vol acceptar o no, però la Mari Carmen no haurien d'estar a l'hospital, no? Dit això, com deia, de les dretes no esperem que vulguin regular el mercat, que vulguin protegir el dret a l'habitatge, perquè ja tots aquests anys ens han demostrat que el que són, mira, la senyora Ayuso donant la benvinguda, el mateix dia que feien fora la Mari Carmen, la senyora Ayuso estava donant la benvinguda a la fira dels especuladors que es diu The District, que la vam fer fora de Barcelona gràcies a la pressió social, i estava la senyora Ayuso dient, veniu aquí fons voltors. Bueno, doncs la dreta fa això. Clar, del govern d'esquerres, clar que esperem més, i això ho dic com a ciutadana, clar que esperem més, però també com a militant de base dels espais polítics que estan allà representats.
1: I si no donen més?
0: O sigui, ara mateix s'ha arribat ja a una situació tan límit i la gent està al carrer i, per tant, no es pot acceptar res que no sigui acceptable el que està plantejant la mobilització social, que té a veure amb els mínims que deia abans, que vol dir acabar amb el frau dels contractes de temporada, que vol dir aturar els desnonaments de famílies vulnerables, però també vol dir donar estabilitat als lloguers amb renovacions automàtiques dels contractes i amb congelació de preus. Si això no hi és, el meu punt de vista és que els ministres no haurien d'entrar al Consell de Ministres i plantejar què vol fer el PSOE. Potser ho vol plantejar una setmana més per negociar i es dona una setmana més. Home, doncs en aquest sentit no seria per trencar si es dona una setmana més. Si en canvi és un sine die, no?, de dir, bueno, doncs això ho allarguem, com ha fet el PSOE durant tots aquests anys, que és que el nostre espai polític li ha portat un munt de propostes en el mateix sentit i és el Partit Socialista qui les ha ficat al calaix.
1: Aleshores, m'ha semblat que insinuaves que el PSOE estava mirant més a Junts, no ho deies?
3: Però,
1: no has dit al principi.
0: Clar, és que hi ha molts partits ara mateix.
3: Esteu parlant de negociar tothom negociant amb Pedro Sánchez, però negociar amb Pedro Sánchez és un esport de risc, eh? Això també ho hem de tenir-ho present, perquè és evident que jo no vull viure en un país que desnonin a Mari Carmen i que Mari Carmen vulnerable perdi casa seva. Però clar, jo tampoc vull viure en un país on una altra Mari Carmen hagi de pagar de la seva butxaca la responsabilitat social que té l'Estat. I, per tant, això ho hem de tenir també present. És a dir, que hem de tenir present que no es pot fer política a cop de titular, sinó que hem d'intentar fer polítiques amb resultats.
0: O sigui, que amb una petita propietària no necessita el pis i aleshores i hi ha una família vulnerable allà, doncs és l'administració que s'ha de fer càrrec de la família vulnerable, no la petita propietària. Però petita propietària, eh? O sigui, màxim tres
3: Catalunya
0: pisos.
3: Catalunya diferencia dels fons voltors amb els petits tenedors.
1: Sí, però que és petit propietari.
0: Més de tres pisos no és un petit
2: això,
0: propietari.
2: Els governs de l'esquerra, amb el problema de l'habitatge, es fixen en el lloguer. I què passa amb la construcció de parc públic de vivenda? Si aquí a Espanya tenim entre un 1 i un 2% de parc públic i a la resta d'Europa hi ha un 9 i un 15.
0: La mitjana
2: entre un
0: 9 és el 9
2: i un 15% de vivenda, de parc públic de vivenda. Jo no he sentit al senyor Sánchez, després de 8 anys, dir España ha construido, España ha llegado a un acuerdo con la oposición para nivelar el parque público. No ho han fet. I estan posant el focus en uns suposats fons voltor que són el 2% del lloguer a Espanya.
1: Carlos, et vull preguntar, vius de lloguer o de propietat?
2: Jo vinc de lloguer, sí, sí.
1: Et resulta complicat? És un lloguer estable?
2: És un lloguer estable i que no fa gaire que el tinc. He voltat des de que...
1: O sigui, has anat canviant.
2: He anat canviant, però sempre, bueno, dintre d'ofertes raonables, aquí a Barcelona, eh? Sí, sí, sí, jo visc de lloguer.
1: De lloguer o de propietat?
3: Jo ens vam casar fa 30 anys i vam tenir una hipoteca de 25 anys, per tant, després d'haver estat pagant 25 anys amb totes les pujades i baixades de totes les dificultats de pagar una hipoteca amb dues persones treballadores professionals, mm-hmm. doncs fa 5 anys que som propietaris i ja
1: sense deure la hipoteca.
3: Diners als bancs, perquè ha estat un esforç doncs, això de vida.
1: Propietat o lloguer?
0: Jo soc llogatera i vivia fins fa pocs dies en el pis de lloguer en el que portava més de 15 anys, però amb un sou sol no podia. I l'he hagut de deixar. L'he hagut de deixar i m'he hagut d'anar a compartir pis amb un familiar. Sí, sí. Sí, sí, sí, perquè no... Clar, jo aquell pis de lloguer vam entrar amb la meva exparella, el pare dels meus fills, però quan ens vam separar fa 4 anys vaig passar a tenir que pagar un lloguer amb només un salari. I el mercat sempre pensa en quina és la màxima possibilitat de pagament que hi ha a la societat i ja dona per fet que visquin com a mínim dues persones amb salari en un habitatge. I per tant, a la que et separes, que és un dels problemes de l'habitatge, som especialment les dones separades, també els homes viuen aquest problema, però especialment li passa a les dones, i si hi ha criatures pel mig, com és el meu cas, que tens dos fills i amb totes les despeses que això significa, doncs ja no pots, i aleshores jo, el pis del que portava més de 15 anys, l'he hagut de deixar perquè amb un sol salari no podia assumir-lo, perquè em costava arribar a final de mes. més, i per tant l'he hagut de deixar.
1: Estem acabant 9 i 3 minuts. Jo us agraeixo molt que hagi vingut, per ser aquest dijous. És 1 d'octubre.
0: És 1 d'octubre.
1: Mm-hmm. Farà 9 anys de l'1 d'octubre. No sé si estic a temps d'encetar aquest meló.
2: Jo crec que no.
0: És un meló.
1: Carrizosa, jo crec que no. On eres, Carrizosa, aquell dia? Com el recordes?
2: L'1 d'octubre...
1: On eres?
2: Era diumenge, oi?
1: Sí.
2: Sí, jo vaig estar a casa. Yo voy a estar a casa veient la tele y pensando, vaya la que nos está liando. Sí, sí.
1: Vaya la que nos está liando, ¿quién? ¿Quién?
2: Pues Puigdemont, Puigdemont i el govern de Catalunya, que estava animant a la gent a anar a votar contra una ordre judicial que deia esto no es un verdadero referéndum, esto no es un proceso electoral, no se puede celebrar. I llavors va passar el que va passar.
1: La Laura Borràs fa...
2: Home, clar que fa així.
1: Dic els de Ràdio 4 que no la veuen.
2: Clar que fa així. Feia temps que no...
1: Però pues se'n pot parlar, això, no? Segueix sent el tema delicat.
3: Ara li hauria de dir, no, senyor Carrizosa, perquè em demana la paraula. Ara li diré, senyor Carrizosa, deixi'm la paraula.
2: Deixi'm la paraula.
3: Si és per parlar de l'1 d'octubre. Jo, si em preguntes on era l'1 d'octubre... Doncs a la nit electoral vaig estar defensant un col·legi electoral com era el CCCB, que vam fer una activitat perquè el dia 30 de setembre és el dia de Sant Jeroni, patró dels traductors, i vam estar una nit de lectura poètica al CCCB i després me'n vaig anar cap a casa meva per poder anar al col·legi electoral que en aquell moment em corresponia per poder exercir el dret a vot d'una convocatòria que havia fet el govern des del Parlament, és a dir, amb les garanties que han de ser les garanties democràtiques i, per tant, després la sorpresa va ser veure que no tothom entén l'estat de dret de la mateixa manera i que resulta que davant de ciutadans que teníem una arma perillosíssima a les mans, com era una papereta per intentar reposar dins d'una bústia per poder decidir el nostre futur democràticament i acceptar el resultat democràticament, resulta que venia la policia i ens robava les urnes i pagava a persones indefenses.
1: Ada, com recordes?
3: Així va ser l'1 d'octubre.
1: Com recordes?
0: Doncs recordo un dia molt intens, òbviament, on es barrejava la part personal i política, no? Perquè, bueno, jo estava en una posició crítica amb el govern per algunes coses com les havia fet, però clarament a favor del dret a decidir i en contra de la repressió policial i judicial d'un exercici d'un dret fonamental com és el dret a votar. I, per tant, en conseqüència, doncs, jo vaig anar al meu col·legi electoral, a la Sedeta, i vaig fer cua, una cua llarga, per poder votar. I mentre feia la cua, anaven arribant les notícies de, no, les batusses que començaven a fer la policia en algunes escoles. I llavors feia trucades, o sigui, la meva part política feia trucades des de la cua, en la que com a ciutadana estava per votar. Anava fent trucades, me'n recordo, el que era el delegat del govern llavors, l'Enric Millo, vam tenir converses molt tenses.
1: Molt tenses per què?
0: Molt tenses, perquè li deia que esteu fent, marxeu, deixeu de fer aquesta barbaritat, no?
1: I tu li demanaves que la policia deixés de...
0: I li deia, o sigui, és que això serà un abans i un després, és que... O sigui,
1: ho veies ja llavors, que allò seria un abans i un després?
0: O sigui, a veure, que hi hagi milions de persones de forma pacífica, organitzades per votar, i que t'enviïn un exèrcit a arrasar-te i a colpejar-te, i fins i tot a fer lesions greus, com la de treure un ull que encara ara s'està jutjant, no? Que ho veiem fa poc, el cas. Evidentment que era un abans i un després, era terrorífic. I vaig acabar personalment també, quan ja era vespre, anant a l'escola dels meus fills per ajudar a protegir la sortida de les urnes.
1: Mm-hmm. Ja sé, Carrizosa, que tu ho veus de manera completament diferent a elles, però bueno, està bé que ho expliqueu.
2: Jo crec que els dirigents polítics no poden fer allò que pensen que i el dret a votar i el no sé què, i nosaltres ho defensarem i això és democràtic. I això, quan no està emparat per les lleis, no és democràcia. És una altra cosa, però democràcia no és. I no va ser un referèndum, com és normal, amb les garanties que tenen els referèndums.
0: Però a veure...
2: Ni la Comissió de Venècia va dir que això tenia una validesa perquè havia estat convocat d'una forma que...
0: L'ABC democràtic. Tu saps que hi ha
3: llei del Parlament.
0: Tu saps que hi ha drets que s'han conquerit de forma legítima desobeint lleis injustes. Les dones votem... Hi havia democràcia. No, aquest discurs no.
2: Però això...
0: Escolta'm, Carles, deixa'm parlar.
2: Si falta la democràcia, sí que es pot desobeir, però en una democràcia tu no pots desobeir les lleis.
0: Hi havia democràcia i les dones no votàvem.
2: Però és igual.
0: Hi havia democràcia, però les dones no votàvem. Les dones vam haver de fer les desobedients fins que vam votar. Hi ha moments...
2: Però no és el que va passar a Catalunya. No comparis la lluita per la igualtat entre els sexes que amb la lluita d'una porció
0: lluita
2: de Catalunya per imposar a la resta una decisió...
0: La lluita pels drets i les llibertats, igual que la de l'habitatge, la lidera la ciutadania...
3: El que és que la repressió no és democràcia. Jo crec que aquí estaríem tots d'acord que la repressió no és democràcia. I el que va passar a l'1 d'octubre és que hi havia un govern legítimament votat que va prendre unes decisions que les va portar a aprovar al Parlament legítimament amb una força
2: democràtica.
3: I després la repressió, això segur que...
1: Hem obert el meló i el tanquem. Hem obert el meló i el tanquem. I el tanquem. Però
3: a 2 minuts d'acabar és agosarat.
1: Podem seguir dimarts que ve.
3: A mi em sembla.
1: Dimarts que ve obrim la xíndria.
3: Perquè les conseqüències de l'1 d'octubre... Les conseqüències de l'1 d'octubre duren encara 9 anys després.
2: Si convides en aquests convidats, Gemma, ja saps el que passa.
3: No.
2: Si hi treus aquest tema, ja saps el que passa.
1: Sí, els hem de treure tots els temes que interessen als que ens estan veient i ens estan escoltant. Gràcies als tres per venir. Carlos Carrizosa, Laura Borràs, Ada Colau, moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Un gust tenir-vos aquí. Si voleu, dimarts que ve seguim.
3: Molt sí?
1: Bé. Doncs vinga, ara vaig amb la tertúlia i l'anàlisi política amb dos periodistes, Ferran Casas i Josep Martí Blanc.
4: És una qüestió de voluntat política. De voluntat política que s'ha de construir des de les mesures de l'esquerra, que és el que ens està demanant el carrer.
5: Cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
6: Han tenido 8 años y han fracasado. Han tenido su oportunidad y la han dilapidado. Ahora pido la mía para arreglarlo.
7: Haber fomentado de manera irresponsable la inmigración masiva ha sido una forma de haber impedido a nuestros jóvenes emanciparse y disfrutar de una vida plena.
8: Propuestas, cuando menos sectarias, profundamente ideológicas, como por ejemplo proponer expropiar viviendas o ya directamente que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada. Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo.
1: Les 9 i 10 minuts en punt, doncs vinga el director adjunt de Nació Digital. Ferran Casas, bon dia.
9: Bon dia, ben trobats.
1: Ben trobats. I el periodista Josep Martí Blanc, que ha de venir. Bon dia.
10: Bon dia.
1: Una mica cansat, perquè no t'ho he preguntat, però suposo que hi eres a la gran festa de La Vanguardia.
10: Doncs no.
9: No hi era, no hi era, firma... i té un gran mèrit que sigui avui aquí, perquè amb tot el tema de les alertes i tal, ell està molt preocupat.
10: I quasi no. Havia confirmat el concert d'inauguració de la temporada del Palau de la Música.
1: Ah.
10: I vaig canviar la política per l'art.
1: Vaig canviar la política per l'art. I va sortir guanyant, probablement.
10: Doncs no ho sé, però el concert va estar...
1: Està bé?
10: Francament bé, sí.
1: Sort que no eres en el concert del Liceu, saps que van haver de parar per les alert. En el vostre concert van sonar les alarmes?
10: Van sonar... era un concert llarg perquè passava de les 2 hores
1: sí.
10: I per tant va haver una pausa i en aquell moment
1: allà van sonar les alarmes.
10: Van sonar les alarmes, sí.
1: Mm-hmm. Doncs fixa't que jo t'imaginava a l'acte de La Vanguardia.
10: Tu pensa que La Vanguardia és un barco amb molta tripulació i si un grumet se queda a terra no el troben a faltar.
1: Tots els grumets són necessaris. Ferran Casas, què deies de la tertúlia? Què t'ha semblat? Bé, poder veure Carrizosa, Borràs, Colau, asseguts a una mateixa taula?
9: No, bé, interessant. No m'esperava el final aquest, tornant a parlar de l'1 d'octubre.
1: És que és dijous, 1 d'octubre, 9 anys.
9: Clar, és que és dijous, és aquesta setmana, farà 9 anys.
1: M'ha semblat que era interessant.
9: L'ANC diu que els 10 anys han de ser els de la represa, però pel que veurem aquesta setmana al Parlament, sincerament, no ho semblarà. Mm-hmm. Perquè tot el tema autodeterminació, malgrat que, per exemple, aquesta legislatura hi havia un acord entre Esquerra Republicana i el PSC per portar-ho endavant, però cap dels dos firmants sembla que tingui un interès excessiu. Mm-hmm. I el PSC, que en el seu moment doncs, havia defensat una reforma de l'Estatut i una reforma constitucional, això també està absolutament desat al calaix, i ara... molt estirar aquests temes doncs, són el finançament i la llengua.
1: Aquesta Catalunya de l'1 d'octubre no té res a veure no, amb la de fa 9 anys? Que...
10: No, el país físicament és el mateix, però políticament i sociològicament s'ha capgirat.
1: Uh-huh.
10: I, per tant, el que va passar des del 17 d'octubre de fa 9 anys és que durant alguns anys es van voler mantenir un discurs una mica ambigu, però tota l'acció política, inclosa la dels partits independentistes, s'ha adreçat a acceptar el terreny de joc de l'autonomisme ambiciós o del catalanisme, triar la paraula que vulguis. Però la situació del país en aquests moments el que et diu és que l'independentisme no resulta un esquep prou atractiu per convertir a qualsevol partit polític que només aixequi aquesta bandera en un partit de govern.
1: I la independència ha deixat de ser un esquer atractiu.
10: Sí, tu fixa't que tots els partits estan en la pilota del catalanisme, de com recuperes tot allò que es va menysprear durant un munt d'anys, que era, de dir, si tu te mantens amb els peus a la rajola del catalanisme, és que no has entès el signe dels temps, això era el 17, en veritat ets gairebé doncs, un botifler o un cara girat, o perquè els temps s'han posat per això. I ara, 9 anys després, però ja fa 3 o 4, 5, que va la Nòria, és de dir, bueno, sí, seguim sent independentistes, perquè els estatuts del partit així ho posen de manifest, però l'estratègia política el que posa damunt la taula és com fem d'imant per a que totes les persones que durant uns anys van ser independentistes tàctiques i que per l'experiència s'han tornat a treballar catalanistes, dius com faig per a resultar creïble i atreure'ls al meu sarró.
9: Però tampoc està clar que aquesta gent hagi canviat o hagi deixat de ser independentista. Clar, aquí, al final, el procés té una causa, no? Que és el dret a decidir. És a dir, la voluntat d'exercir el dret a decidir, de convertir Catalunya en un estat propi, en una república, és la que promou el procés que es faci i té una conseqüència, que és la repressió. Aleshores hem vist com en aquests anys la repressió s'està resolent, i ahir va haver un altre pas important, no?, quan es va conèixer doncs, la proposta de Cándido Conde Pumpido al Tribunal Constitucional, com doncs, la suma d'indults, reforma del Codi Penal, amnistia, ara finalment, doncs, diguem, tanque la carpeta de la repressió, que és la conseqüència del procés, però la causa, no?, que és el problema amb l'autogovern, l'encaix o no, o el desencaix de Catalunya-Espanya, això no s'ha resolt. Les enquestes amb això són persistents. És dir, més enllà del suport o no a la independència en cada moment, que això va fluctuant, 2 de cada 3 catalans no estan d'acord amb el marc polític i volen més autogovern.
10: Però aquesta partida tu la pots jugar des de diferents fronts. I ara l'estàs jugant, o intentes jugar-la des del catalanisme, perquè la repressió és un fet. Però el que no es va entendre el 17 i el 16, particularment, és que en la massa de gent que tu comptaves com a independentista, hi havia un volum molt important d'independentistes tàctics, que el que volien era el canvi del marc de relació. Llavors, com que abans de la repressió el que hi va haver és l'engany, la no acceptació de que per a assolir un estat independent el que ha de passar primer és que ens partim la cara entre catalans, perquè això és el que te diu la realitat d'una societat complexa com aquesta, una vegada tret el tel de l'ull i descobert que no hi havia res preparat, que a més era impossible preparar-ho, que tot te portava el que et va portar, dius, la gent ha deixat de ser independentista? Pues, home, nominalment a la millor no. Però un se pot definir de moltes maneres quan està a la taula sentat amb els seus amics bevent-se un conyac o un whisky amb gel. Però el que fixa la definició d'una persona, en realitat, són els seus fets, la seva acció política i com se comporta en el dia a dia.
1: No estava previst, de cop, tenir aquesta conversa interessant sobre l'independentisme i com està Catalunya, però ens ho ha portat això de l'1 d'octubre. Sabeu que ara el tema, el monotema aquests dies és l'habitatge, s'ha canviat, la conversa política pública ha canviat completament. Ahir, abans he dit això de l'entrega de premis a La Vanguardia, que pensava que el Josep hi era, perquè la Maya, la cantant Maya, quan va rebre el premi, va aprofitar, fixeu-vos a veure si podem veure-ho, us ho explico, la Maya aprofita per donar-li un sobre a Pedro Sánchez, en el sobre es veuen les lletres Decreto Mari Carmen, ell, el president del govern, agafa, l'ensenya, agafa el sou i l'ensenya, em sorprèn una mica, però això no estava preparat, Josep, segur, però ell l'ensenya, Decreto Mari Carmen, i la Maya es posiciona d'aquesta manera. Decreto Mari Carmen és el que s'està ara discutint i veurem què passa al Consell de Ministres. De seguida us ho pregunto, però deixeu-me anar a la Puerta del Sol amb l'Àlex Cabrera. Àlex, quina és la situació ara mateix a Madrid? Explica'ns.
11: Bon dia, Gemma. Doncs ho podeu veure a les meves espatlles. Ara mateix, aquí a la Puerta del Sol, cada vegada hi ha més tendes de campanya. Nosaltres hem pogut comptar ja més de 400, però no tenim la xifra oficial per part del sindicato d'inquilines ni tampoc per part de la policia local. El que sí que és cert, i ho podeu observar, és que moltes de les persones que hi ha avui aquí, de la mateixa manera que ahir, marxen per anar a treballar, però alguns, si queden, ens han explicat per què fan relleus i teletreballen des d'aquí, des de la Puerta del Sol, per justament mantenir la seva tenda de campanya i que ningú, doncs, es pugui emportar res del que tenen a dins. Un altre missatge que ens han volgut donar uns joves i que em sembla interessant explicar-ho és que estaven enfadats, mostraven el seu enuig, perquè deien que algunes persones els cridaven perroflautes, però que ells no són res d'això, sinó que treballen i que en el seu temps lliure venen aquí a la Puerta del Sol per fer pressió. I la gran pregunta, no, que tenim aquests darrers dies és fins quan estarà aquí aquesta acampada. Doncs tot depèn de la lletra petita d'aquest decret del Consell de Ministres, que hores d'ara s'està negociant des del sindicato d'inquilines. Recordem, no acceptaran res que no inclogui els contractes indefinits i també més protecció contra els desnonaments.
1: Molt bé, doncs, Àlex, ens trobem en aquest punt, no? Com dius, el decret ha d'arribar al Consell de Ministres, les negociacions, com expliquem, s'han allargat tota la nit. Àlex, ara, quina informació tens del punt en què ens trobem?
11: Doncs, mira, Gemma, fa pocs minuts que hem tingut una informació prou important des de Sumar, que, si m'ho permets, la llegiré per ser fidel. Segons la formació, fa poques hores que s'ha enviat un nou esborrany al Partit Socialista, a pocs minuts, ja que comenci aquest Consell de Ministres, que inclouria la regulació dels lloguers d'habitacions i també la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer. També tenim fonts per part de Junts per Catalunya que expliquen que les negociacions amb el govern central, hores d'ara, no van gens bé perquè ells, diuen, volen protegir el petit propietari. En aquests moments, doncs, no està enllestit aquest decret que ha d'anar a Consell de Ministres. Veurem si s'endarrereix l'hora en què comença aquesta reunió al Palau de la Moncloa, o si s'aprova un decret que no agrada a una de les dues parts, o bé al Partit Socialista o bé a Sumar.
1: Gràcies, Àlex Cabrera. Però clar, aquest decret, si no agrada a una de les parts, no va enlloc, no? Perquè aquest decret, tal qual surti del Consell de Ministres, se'n va al Parlament a ser...
9: Sense esmenes.
1: Per tant, aprovat sense esmenes. Llavors, el que ha de sortir ha de tenir el suport.
9: O el votes o no el votes.
1: Jo I crec tu què que... saps a hores d'ara, Ferran?
9: Jo sé que l'estan peinando. I que diuen que va per llarg i que anirà tard i que estan ara amb el tema aquest de les habitacions, per exemple, de regular també el preu de les habitacions, que això era una demanda d'alguns dels partits de l'esquerra. Seria temerari.
1: La veritat que la lletra petita més o menys l'hem comentada, sí, amb l'Ada, amb la Laura, amb el Carrizosa, però ja obrint el foco políticament, veieu possible...
9: Clar. Jo crec que seria...
1: arribar a un acord que satisfaci
9: ho hauria
1: de... a Junts, sí, a Sumar...
9: Ho hauria de ser.
1: És ho hauria de ser.
9: Moltes mesures d'habitatge aquesta legislatura han caigut perquè al Congrés dels Diputats hi ha una majoria plurinacional, que és la que va investir Pedro Sánchez, però també hi ha una majoria de dretes. I la majoria de dretes hi han actuat en temes d'habitatge o en temes de fiscalitat, i en els temes d'habitatge han actuat el PP, Vox i Junts, i han bloquejat moltes mesures que s'han portat. És evident que Pedro Sánchez no té cap marge negociador ni amb el PP ni amb Vox, perquè jo crec que en aquests temes tenen una posició molt dogmàtica i, a més, tenen un interès clar a fer descarrilar, a fer caure el govern. Però el govern espanyol té capacitat de generar incentius en Junts per Catalunya i en el PNB perquè puguin votar. Ara, repeteixo, seria molt temerari, jo crec, avui aprovar al Consell de Ministres un decret que no tingués els vots garantits.
1: Josep, és molt exagerat dir que Sánchez està jugant l'última oportunitat de salvar la legislatura?
10: Jo crec que la legislatura, passi el que passi, està en els minuts que en bàsquet es coneixen com de la bessura. Això està a les acaballes.
1: De la bessura, però fixa't que avui s'està negociant un decret importantíssim.
10: Però, tot això són...
1: Tu discrepes que 5 minuts bessura.
10: Són... No són focs d'artifici, perquè si tu aproves un decret tindrà efectes, almenys durant un mes, que es tira en vigència, després passarà el que passarà al Congrés. Però, De vegades vas fent nusos a les coses i el primer nus ningú ja el mira. I tu, per fer una política d'habitatge eficaç, el primer que necessites és poder tindre pressupostos, que és el que ordena les prioritats d'un govern i és el que fixa els recursos econòmics per poder portar les polítiques a la pràctica. A mi m'explicaràs com se fa això en una Espanya que farà una legislatura sencera sense pressupostos. I aquest és el primer nus.
9: Sí, sí.
10: Jo, escolti, qualsevol política, durant 4 anys, tu l'has de fer sobre la base de la improvisació, del decret llei, i a més ho has de fer en una majoria que cada vegada és més complicada, però efectivament, com deia el Ferran, has de sumar postures que són certament irreconciliables. Llavors, el d'aquests dies, des del meu punt de vista, és d'una gran obscenitat, perquè amb la senyora Mari Carmen tothom que tingui un mínim d'humanitat ha de tindre una empatia. Però de desnonaments, a Espanya n'hi ha 45 al dia. Catalunya lidera aquest percentatge. No tots són casos dramàtics com el d'aquesta senyora, però n'hi ha de dramàtics.
1: I n'hi ha de més dramàtics encara, sí,
10: llavors,
1: sí, estic d'acord.
10: Ha passat estos dies.
1: Per què? Doncs, perquè passat, el focus s'ha posat allà.
10: Ha passat que estem a les portes d'una precampanya que desembocarà en una campanya, tothom necessita el seu espai per ensenyar-se, particularment l'esquerra, a l'esquerra del PSOE,
1: sí,
10: que tothom la donava per morta i aquí té una oportunitat per treure cap. I llavors és obsè. Tu tens una vicepresidenta del govern cridant a la gent a manifestar-se contra el govern del que forma part.
9: Sí, sí.
10: Tens el propi Sánchez fent de president del govern i al mateix temps de cap de l'oposició, enviant missatges a una senyora que ha estat desnonada, dient-li, ei, ara sí, estem en una lluita contrarrellotge. Diu, una contrarrellotge de què? Una contrarrellotge de 8 anys serà, perquè això tampoc no es pot oblidar, de dir, escolti, vostè porta 8 anys sentat al seient de president del govern, no? Per tant, dius, anem a legislar sobre la base d'un fet noticiable, en calent, amb una gran improvisació i amb la necessitat de posar d'acord a Podemos i a Junts, los dos en posicions legítimes, acord al perfil del que ells pensen que és el seu, que és el seu votant, que en sortirà, no se sap, però el que surti, el que no tindrà és continuïtat.
1: Deixeu-me obrir finestra a Madrid. Al plató ara tenim una pantalla gegant que veiem la Pilar Velasco, la nostra companya. Pilar, te veía mirando el móvil y es normal porque seguro que estás buscando la última información que dice sobre este acuerdo que han analizado aquí Josep y Ferran. Pilar, ¿cuál es tu información? Buenos días.
12: Muy buenos días, Gemma. Pues sí, en la ronda que llevamos haciendo desde el viernes de Junts, Podemos, Sumar, para ver cómo va el último minuto de las negociaciones. Estuvieron todo el fin de semana, Gemma, a las 11:30 de la noche terminó la reunión del domingo. Han estado prácticamente hasta última hora también, primera de la madrugada, perfilando, pasándose textos, notas de audio. Es un juego a muchas bandas. Sumar es quien estuvo más duro, fíjate, paradójicamente el fin de semana. Ayer lo escenificó con esa fotografía a las puertas de Gregorio Marañón, donde está hospitalizada Mari Carmen. Junts mandó una nota dura diciendo que ese borrador al que tuvimos acceso pues a media tarde, el borrador que el gobierno, el ministerio le pasa a los grupos, dijo que bueno, que se había movido mucho del acuerdo de las bonificaciones fiscales que pide Junts, pero terminó esa nota diciendo que aún había tiempo. Había desánimo anoche en el ministerio, en el gobierno, pero también de alguna manera hay esperanza, la sensación de que, como bueno, no sé si como siempre, pero que va a poder salir o ser convalidado un acuerdo que es clave para la legislatura y más allá de si estamos en los minutos de la basura, en la recta final, este sí puede ser el último gran acuerdo de la legislatura. El pacto en vivienda tiene medidas, decías, y es verdad, muy ambiciosas, que llevan peleando desde el año pasado, Sumar entre ellos, rebajas de IVA, las bonificaciones de Junts, lleva varios meses diciendo que si no, no aprobaría este escudo social, la vivienda temporal, turística, bueno, hay muchas medidas ambiciosas que el desahucio de Mari Carmen, oye, podía haber sido el suicidio de Olga, ha sido el desahucio de Mari Carmen, el detonante que les ha puesto el acelerador para ese texto que hoy sí o sí va a llegar al Consejo de Ministros.
1: ¿En qué lugar queda el Partido Popular a todo esto? Porque Feijóo hasta ahora había guardado silencio sobre este tema de Mari Carmen, pero ayer vi que pasaba la carga, ¿no?, contra el gobierno, tirando de chascarrillo, decía que el gobierno ha estado más pendiente del piso de Jessica en relación a la amiga de Ábalos que de Mari Carmen, diciendo que esto no se arregla en 5 minutos. ¿En qué lugar queda PP con este giro de guión en la vivienda? ¿Sigue quedándose fuera del acuerdo, eso es evidente.
12: Claro, claro. La percepción es que es muy difícil que salga este acuerdo, pero que puede salir, como te decía, y que todos, oye, hasta Junts, que había dicho que rompía la negociación con el gobierno, está negociando medidas de vivienda. Por tanto, el Partido Popular sí que se queda fuera y da esa sensación de que ante un tema que es transversal, más allá del sesgo ideológico del partido político, afecta a una mayoría de la población y se está quedando fuera del acuerdo. Mi duda es cómo ha pasado en otras ocasiones, si Junts vota a favor y saca adelante este Real Decreto de Vivienda, si no forzará la abstención del Partido Popular. Muchas veces se ha quedado fuera, ha cargado muy duro contra el gobierno, se mueve Junts desde el centro-derecha y el PP, bueno, pues por al final le deja fuera de unas medidas que también su electorado le está reclamando, ¿no? La inmigración es un gran tema, pero la vivienda es otro gran tema. El Partido Popular está más incómodo con la vivienda porque tiene autonomías que la mayoría las autonomías las gobierna el PP, porque tienen muchas competencias desde las comunidades autónomas y porque también se le pide cuentas por esas competencias, más allá de que el gobierno tenga la responsabilidad casi máxima.
13: Radio 4. La radio que t'escolta.

Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

És mig quart de 12, ara mateix continuem en directe al matí de Ràdio 4. Aquest matí, sobretot pendents del temps. És la notícia, a aquesta hora, amb problemes en algunes comarques, sobretot al Penedès, també, al Garraf i a la zona del Baix Llobregat. Ha picat molt fort, també, a la comarca de l'Anoia. Ara tot això, a poc es va traslladant cap a Barcelona i cap a l'àrea metropolitana.